0: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones que han perdut casa seva, i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. Junts nega vincles amb el PP i avisa Albert Núñez Feijóo que no es pot girar fulla amb el procés. Mentre les forces d'esquerra sí que adverteixen d'un acostament entre els dos partits, els populars reiteren a la formació independentista que ha de donar per tancada aquesta etapa política. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any. Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països, amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100% i 49.000 vots de diferència, Fujimori ha superat el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 als setzens amb un gol al temps afegit del partit. El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028. La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3CAT Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
0: I el temps, últim dia de mes, amb un temps plenament estival, amb sol al matí i ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida, al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. I al migdia la calor serà intensa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Comencem explicant que Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3CAT Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar, un municipi idíl·lic de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
1: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
4: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Càtia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda al capdavant de l'organisme del Ministeri d'Hisenda que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques. A la nova llista d'investigats del jutge Pedraz també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades com Enusa, Mercasa o Forestalia. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, que davant del jutge ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. Ha deixat clar que va rebutjar l'oferta i que l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Pedraz també investiga les suposades maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si coneixia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
5: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. El judici continuarà aquest dimarts amb els informes finals, que és l'últim pas, abans que quedi vist per sentència. I canviant de qüestió, Junts rebutja un acostament al PP i adverteix que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atansar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina. Però els de Puigdemont ho han descartat i han insistit a demanar un relleu per Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu

0: Es el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
1: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
2: Els socialistes defensen que si de veritat el PP vol deixar enrere el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
3: 3Cat Info.
2: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos fins a eliminar-les del tot a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà pels professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
4: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
5: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
4: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
5: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
4: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
2: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que hauran de convalidar el Congrés.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema com el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
2: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
7: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
2: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. I abans del temps us expliquem que els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
6: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
2: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
3: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest dimarts, darrer dia del

0: Mes de juny s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a Ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més en aquesta recta final. Moltes d'aquestes persones encara estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no, com Jennifer María Núñez, d'Honduras.
3: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
2: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
4: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que domina aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin tres mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
2: Aquest dimarts al matí, el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Al principi del procés, el govern espanyol preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització. I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
5: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
6: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
5: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
7: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
5: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
2: Els enviats especials dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatgen a Qatar per reunir-se aquesta setmana amb els negociadors de l'Iran, després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, en paral·lel a aquestes converses d'alt nivell, hi ha contactes tècnics sobre la segona fase de les negociacions entre els dos països, centrada en el programa nuclear iranià.
8: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
2: La reunió de Qatar anunciada per aquest dimarts coincideix amb una pausa en el foc creuat entre Washington i Teheran a la zona d'Hormuz, que hi ha hagut aquest cap de setmana. Precisament, el trànsit naval per l'estret és l'objecte de diferents interpretacions per part dels dos països respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. L'Iran no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret passats els 60 dies de la nova fase de negociació. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, la República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. I encara en plana internacional, la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència. El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ja va demanar anul·lar el resultat per un suposat frau en el vot exterior i va alertar que no reconeixerà el govern de Fujimori. El jurat nacional de les eleccions té previst proclamar oficialment el resultat el divendres 3 de juliol en un acte en què Fujimori ja serà declarada presidenta electa del país. El 15 de juliol rebrà les credencials i no serà fins al dia 28 quan se la investirà com a presidenta oficialment en un acte al Parlament amb motiu del Dia Nacional del Perú. En una dècada d'inestabilitat política, el país ha viscut una successió de fins a 8 presidents per destitucions promogudes des del Parlament, la majoria amb vots del partit de Fujimori. La seva investidura representarà el retorn del cognom a la presidència del Perú després de 25 anys, quan el seu pare va dimitir per fax des del Japó i va ser condemnat a 25 anys de presó per corrupció. La vaga de Renfe d'aquest dilluns ha tingut poca incidència en el servei. Ha deixat de circular un de cada 20 trens dels que havien de donar servei durant la jornada, si bé hi ha hagut retards generalitzats en gairebé totes les línies de Rodalies. L'aturada minoritària entre la plantilla protesta per impedir la privatització del servei de mercaderies de Renfe. Es preveu una segona jornada de vaga el dia 15 de juliol.

Big Band, Maria Jaume i el Petit de Calaril estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre les 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig van, Festa i drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calaril, i El forner de l'osa. També La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Mori el branx, de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar en relleu la difusió de la música en català.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja l'ha represa al 56, Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan, in extremis, Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí s'ha referit a l'estat de Lamine Yamal.
4: Ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
2: Més futbol mundial a banda, però...
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del Barça, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028. D'altra banda, el Barça presentarà aquest dimarts les noves equipacions de cara a la propera temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, també aquest dimarts, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la Ciutat Esportiva Blaugrana, a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina a poliesportiva parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar. Seran Isaac del Toro, Félix Groschartner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Tal com va avançar 3CAT Info, finalment serà baixa per lesió Marc Soler, que havia corregut els 7 Tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jean Castellón. El 8 del Caja Rural sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molenaar. I qui en principi queda fora del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc el primer reserva, és a dir, que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Per cert, que des d'aquest dimarts hi haurà disponible un nou capítol de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio i que té relació amb el Tour. Es titula Les victòries catalanes al Tour i es podrà trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic.
6: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
2: També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul o Geliasim, mentre que han quedat eliminats Ruud, Norri i Rublev, entre d'altres. I el quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff entre les principals favorites. En bàsquet hi haurà reestructuració al Madrid i és que, segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez i estaria disposat a més a pagar-ne la seva clàusula de sortida al València, que és d'1 milió d'euros. Al seu torn, al València hauria presentat una contraproposta a Pedro Martínez.
0: 3CAT Info. Són 2:15 de 3.

0: Aquestes són les principals informacions. Venezuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits i també més de 16.000 persones que han perdut casa seva. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. Explicarem que la Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. I també que el videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: La nova jornada que hi ha hagut al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens, amb un gol al temps afegit del partit.
0: I últim dia de mes amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida al litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia la calor serà intensa. Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar. És un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Venezuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la CEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda. A la nova llista d'investigats també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Aquest dilluns al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha afirmat en un acte dels populars aquest dilluns a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Núñez Feijóo.
1: És impossible seguir el minuto e imputado de Sánchez. És oficial, ja. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica. És una nova associació que signarà un conveni de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu principal d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica de les formacions del procés per restaurar la confiança de la gent i no caure en populismes.
6: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal.
7: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
0: A l'acte de presentació d'Esquerra Democràtica a Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i l'advocada Magda Oranic.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Hi ha hagut 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya. Els fets han passat a la ciutat de Stade, a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere del crim. Berlín, Jordi Regàs.
9: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
10: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
9: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.
0: Andy Burnham proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde, en el que ha estat el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
11: Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
12: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
11: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
12: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
11: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal.
0: I el Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. Amb aquesta decisió, l'alt tribunal es carrega la jurisprudència vigent des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar els màxims responsables de les agències independents adscrites a l'administració. El Tribunal Suprem fa una excepció amb la Reserva Federal. A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, l'alt tribunal ha rebutjat l'acomiadament de la governadora de la Fed, Lisa Cook, que Trump va fer fora del càrrec fa quasi un any. En un altre revés judicial per Trump, el Suprem ha rebutjat el seu recurs contra la seva condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll i obliga el president a pagar-li 5 milions de dòlars. En una altra sentència coneguda aquest dilluns, el màxim òrgan judicial dels Estats Units continuarà permetent que els vots per correu puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells té la data del mateix dia dels comicis. Una derrota per als republicans, que havien impugnat aquesta norma. I és especialment significativa quan falten pocs mesos per les eleccions de mig mandat. I encara parlant d'internacional, centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Entre cometes, els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Molts, asseguren, fugen del país per por.
13: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
14: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
0: L'executiu sud-africà va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Tamin Tuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
15: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
0: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica, darrerament amb víctimes mortals, i diversos països com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
16: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
0: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
8: 3CAT Info.
0: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
17: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
18: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
17: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
19: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
17: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a Ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
0: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
21: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i, quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
22: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has de trucar al 112 en tenen dos minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
21: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors. Hi caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
23: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
21: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
0: El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutge que porta el cas. Primer haurà de fer tractament i després tornarà a comparèixer davant la justícia. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc. Mataró, Marta Vallès.
24: El foc començava divendres a 11:15 del matí i en menys de dues hores coneixíem que s'havia fet una detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
19: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
24: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions Els Mossos el tornaran a portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Sellax. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
0: L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat al 2025. Anna Camp, directora de l'ICAEN, avisa d'aquest desequilibri.
1: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és, doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
0: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
8: 3CAT Info.
0: L'entitat Equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
2: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
8: 3CAT Info.
0: El govern començarà els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, una reivindicació històrica del territori. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb la proposta perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
3: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Fins ara, la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca i des de feia anys que reclamava que s'hi donés continuïtat als 30 quilòmetres que separen les dues capitals. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
4: L'única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que no tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pols d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem sobretot molt més competitius com a territori.
3: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. Heads above your heads, now! You stay!
0: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara pel seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.
5: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima i jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
0: L'estrena genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà. El joc és una història d'amor i crim que estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana actual.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol aquest dilluns amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan in extremis Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. Han acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También en la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha parlat d'un hipotètic encreuament amb Leo Messi a l'Argentina.
4: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc.
2: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del club blaugrana, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Més futbol. Afegim que el Lleida Ponent, nou club lleidatà impulsat per penyistes i aficionats del dissol Lleida Esportiu, finalment haurà de començar el seu camí a la quarta divisió catalana. I és que un jutge ha desestimat la petició del Lleida Ponent d'ocupar la plaça del Lleida Esportiu a la Lliga Elite, quatre categories superior. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029, en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar, i entre els quals no hi serà finalment Marc Soler per lesió, tal com va avançar 3CAT Info, un Marc Soler que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 corredors catalans. Són Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. En canvi, ha quedat fora del 8 del Caja Rural, Jan Castellón. Qui en principi queda fora també del Tour és Marcel Camprubí, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camprubí ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Sóc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Un minut encara per afegir que el torneig de tennis de Wimbledon aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic. També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ogiel Yassim, mentre que han quedat eliminats Ruth, Norrie i Rublev, entre d'altres. El quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. A partir d'aquest dimarts també destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria en individuals Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andreeva i Goff, entre les principals favorites. I en bàsquet, també hi haurà reestructuracions al Madrid. Segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez del València.
0: 3CAT Info.

0: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. Cinc dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones que han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. Junts nega vincles amb el PP i avisa Albert Núñez Feijóo que no es pot girar fulla amb el procés. Mentre les forces d'esquerra sí que adverteixen d'un acostament entre els dos partits, els populars reiteren a la formació independentista que ha de donar per tancada aquesta etapa política. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any. Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països, amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100% i 49.000 vots de diferència, Fujimori ha superat el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 als setzens amb un gol al temps afegit del partit. El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028. La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3Cat Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
0: I el temps, últim dia de mes, amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida, al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. I al migdia la calor serà intensa.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Comencem explicant que Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. Cinc dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar, un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
1: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
4: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Càtia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda al capdavant de l'organisme del Ministeri d'Hisenda que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques. A la nova llista d'investigats del jutge Pedraz també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades com Enusa, Mercasa o Forestalia. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, que davant del jutge ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. Ha deixat clar que va rebutjar l'oferta i que l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Pedraz també investiga les suposades maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plusultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si coneixia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
5: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. El judici continuarà aquest dimarts amb els informes finals, que és l'últim pas, abans que quedi vist per sentència. I canviant de qüestió, Junts rebutja un acostament al PP i adverteix que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atansar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina. Però els de Puigdemont ho han descartat i han insistit a demanar un relleu per Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, el líder de Junts al Congrés.
6: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
7: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
0: El bloc de l'esquerra, en canvi, no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP, Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
8: A mi l'únic rum-rum que em preocupa

0: professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
1: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
2: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
1: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
2: Les mesures que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
1: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
0: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que abaixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que hauran de convalidar el Congrés.
3: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema com el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
0: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
4: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
0: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. I abans del temps us expliquem que els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
3: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
0: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
5: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns, s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intensa.

0: densa, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a Ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més en aquesta recta final. Moltes d'aquestes persones encara estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no, com Jennifer María Núñez, d'Honduras.
3: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
2: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
4: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
2: Aquest dimarts al matí, el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Al principi del procés, el govern espanyol preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització. I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
5: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
6: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
5: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
7: Hi ha aquest risc perquè d'alguna manera s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
5: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
2: Els enviats especials dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatgen a Qatar per reunir-se aquesta setmana amb els negociadors de l'Iran, després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, en paral·lel a aquestes converses d'alt nivell, hi ha contactes tècnics sobre la segona fase de les negociacions entre els dos països, centrada en el programa nuclear iranià.
8: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
2: La reunió de Qatar anunciada per aquest dimarts coincideix amb una pausa en el foc creuat entre Washington i Teheran a la zona d'Hormuz, que hi ha hagut aquest cap de setmana. Precisament, el trànsit naval per l'estret és l'objecte de diferents interpretacions per part dels dos països respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. L'Iran no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret passats els 60 dies de la nova fase de negociació. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, la República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. I encara en plana internacional, la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència. El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ja va demanar anul·lar el resultat per un suposat frau en el vot exterior i va alertar que no reconeixerà el govern de Fujimori. El Jurat Nacional de les Eleccions té previst proclamar oficialment el resultat el divendres 3 de juliol en un acte en què Fujimori ja serà declarada presidenta electa del país. El 15 de juliol rebrà les credencials i no serà fins al dia 28 quan se la investirà com a presidenta oficialment en un acte al Parlament amb motiu del Dia Nacional del Perú. En una dècada d'inestabilitat política, el país ha viscut una successió de fins a 8 presidents per destitucions promogudes des del Parlament, la majoria amb vots del partit de Fujimori. La seva investidura representarà el retorn del cognom a la presidència del Perú després de 25 anys, quan el seu pare va dimitir per fax des del Japó i va ser condemnat a 25 anys de presó per corrupció. La vaga de Renfe d'aquest dilluns ha tingut poca incidència en el servei. Ha deixat de circular un de cada 20 trens dels que havien de donar servei durant la jornada, si bé hi ha hagut retards generalitzats en gairebé totes les línies de Rodalies. L'aturada minoritària entre la plantilla protesta per impedir la privatització del servei de mercaderies de Renfe. Es preveu una segona jornada de vaga el dia 15 de juliol.

Van, Maria Jaume i el petit de Calaril estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre les 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig van, Festa i drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calaril, i El forner de l'Osa. També La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Mori el branch, de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar en relleu la difusió de la música en català.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, Casemiro empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan, in extremis, Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí s'ha referit a l'estat de Lamine Yamal.
4: Ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
2: Més futbol mundial a banda, però...
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del Barça, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028. D'altra banda, el Barça presentarà aquest dimarts les noves equipacions de cara a la propera temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, també aquest dimarts, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar. Seran Isaac del Toro, Félix Groschartner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Tal com va avançar 3CAT Info, finalment serà baixa per lesió Marc Soler, que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jean Castellón. El 8 del Caja Rural sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. I qui en principi queda fora del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc el primer reserva, és a dir, que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Per cert, que des d'aquest dimarts hi haurà disponible un nou capítol de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio i que té relació amb el Tour. Es titula Les victòries catalanes al Tour i es podrà trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic.
6: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
2: També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul o Geliasim, mentre que han quedat eliminats Ruth, Norri i Rublev, entre d'altres. I el quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff entre les principals favorites. En bàsquet hi haurà reestructuració al Madrid i és que, segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez i estaria disposat a més a pagar-ne la seva clàusula de sortida al València, que és d'1 milió d'euros. Al seu torn, al València hauria presentat una contraproposta a Pedro Martínez.
0: 3CAT Info. Són 3:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Venezuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits i també més de 16.000 persones que han perdut casa seva. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. Explicarem que la Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. I també que el videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: La nova jornada que hi ha hagut al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens, amb un gol al temps afegit del partit.
0: I últim dia de mes amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida al litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia la calor serà intensa. Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3CAT Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar. És un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Venezuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la CEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda. A la nova llista d'investigats també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Aquest dilluns al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha afirmat en un acte dels populars aquest dilluns a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Núñez Feijóo.
1: Es imposible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica. És una nova associació que signarà un conveni de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu principal d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica de les formacions del procés per restaurar la confiança de la gent i no caure en populismes.
6: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal.
7: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la en força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
0: A l'acte de presentació d'Esquerra Democràtica a Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i l'advocada Magda Oranic.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Hi ha hagut 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya. Els fets han passat a la ciutat de Stade, a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere del crim. Berlín, Jordi Regàs.
9: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
10: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
9: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.
0: Andy Burnham proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde, en el que ha estat el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
11: Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
12: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
11: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
12: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
11: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal.
0: I el Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. Amb aquesta decisió, l'alt tribunal es carrega la jurisprudència vigent des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar els màxims responsables de les agències independents adscrites a l'administració. El Tribunal Suprem fa una excepció amb la Reserva Federal. A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, l'alt tribunal ha rebutjat l'acomiadament de la governadora de la Fed, Lisa Cook, que Trump va fer fora del càrrec fa quasi un any. En un altre revés judicial per Trump, el Suprem ha rebutjat el seu recurs contra la seva condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll i obliga el president a pagar-li 5 milions de dòlars. En una altra sentència coneguda aquest dilluns, el màxim òrgan judicial dels Estats Units continuarà permetent que els vots per correu puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells té la data del mateix dia dels comicis. Una derrota per als republicans, que havien impugnat aquesta norma. I és especialment significativa quan falten pocs mesos per a les eleccions de mig mandat. I encara parlant d'internacional, centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Entre cometes, els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Molts, asseguren, fugen del país per por.
13: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
14: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
0: L'executiu sud-africà va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Tamin Tuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
15: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
0: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica, darrerament amb víctimes mortals, i diversos països com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
16: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
0: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
8: 3CAT Info.
0: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
17: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
18: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
17: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
19: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
17: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a Ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
0: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
21: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
22: Jo ja n'he ficat una vegada a foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has de trucar al 112 en tenen dos minuts del telèfon i dius no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
21: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors. Hi caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
23: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
21: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
0: El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutge que porta el cas. Primer haurà de fer tractament i després tornarà a comparèixer davant la justícia. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc. Mataró, Marta Vallès.
24: El foc començava divendres a 11:15 del matí i en menys de dues hores coneixíem que s'havia fet una detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
19: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi no es tornarà a passar a disposició judicial.
24: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Sellax. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
0: L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat al 2025. Anna Camp, directora de l'ICAEN, avisa d'aquest desequilibri.
1: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
0: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
8: 3CAT Info.
0: L'entitat Equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
2: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
8: 3CAT Info.
0: El govern començarà els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, una reivindicació històrica del territori. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb la proposta perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
3: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Fins ara, la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca i des de feia anys que reclamava que s'hi donés continuïtat als 30 quilòmetres que separen les dues capitals. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
4: L'única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que la tindrem una a dos, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem sobretot molt més competitius com a territori.
3: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. Heads above your heads, now! You stay!
0: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara pel seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.
5: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
0: L'estrena genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà. El joc és una història d'amor i crim que estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana actual. Oh,

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol aquest dilluns amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, que Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan in extremis Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien, también en la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha parlat d'un hipotètic encreuament amb Leo Messi a l'Argentina.
4: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc.
2: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del club blaugrana, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Més futbol. Afegim que el Lleida Ponent, nou club lleidatà impulsat per penyistes i aficionats del dissol Lleida Esportiu, finalment haurà de començar el seu camí a la quarta divisió catalana. I és que un jutge ha desestimat la petició del Lleida Ponent d'ocupar la plaça del Lleida Esportiu a la Lliga Elite, quatre categories superior. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029, en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar, i entre els quals no hi serà finalment Marc Soler per lesió, tal com va avançar 3CAT Info, un Marc Soler que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 corredors catalans. Són Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. En canvi, ha quedat fora del 8 del Caja Rural, Jan Castellón. Qui en principi queda fora també del Tour és Marcel Camprubí, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camprubí ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Un minut encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic. També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ojeda Liassim, mentre que han quedat eliminats Ruud, Norri i Rublev, entre d'altres. El quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. A partir d'aquest dimarts també destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria en individuals Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff, entre les principals favorites. I en bàsquet, també hi haurà reestructuracions al Madrid. Segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez del València.
0: 3CAT Info.

0: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. Cinc dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones que han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. Junts nega vincles amb el PP i avisa Albert Núñez Feijóo que no es pot girar fulla amb el procés. Mentre les forces d'esquerra sí que adverteixen d'un acostament entre els dos partits, els populars reiteren a la formació independentista que ha de donar per tancada aquesta etapa política. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any. Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països, amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100% i 49.000 vots de diferència, Fujimori ha superat el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 als setzens amb un gol al temps afegit del partit. El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028. La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3CAT Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
0: I el temps, últim dia de mes, amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida, al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. I al migdia la calor serà intensa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Comencem explicant que Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. Cinc dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3CAT Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar, un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
1: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
4: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Càtia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda al capdavant de l'organisme del Ministeri d'Hisenda que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques. A la nova llista d'investigats del jutge Pedraz també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades com Enusa, Mercasa o Forestalia. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, que davant del jutge ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. Ha deixat clar que va rebutjar l'oferta i que l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Pedraz també investiga les suposades maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plusultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si coneixia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
5: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. El judici continuarà aquest dimarts amb els informes finals, que és l'últim pas, abans que quedi vist per sentència. I canviant de qüestió, Junts rebutja un acostament al PP i adverteix que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atansar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina. Però els de Puigdemont ho han descartat i han insistit a demanar un relleu per Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, el líder de Junts al Congrés.
6: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
7: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
0: El bloc de l'esquerra, en canvi, no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
8: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijó amb la senyora Nogueras.
9: Me parece d'una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
0: Els socialistes defensen que si de veritat el PP vol deixar enrere el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
10: 3Cat Info.
0: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos fins a eliminar-les del tot a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà pels

0: a la normalización de los precios del crudo para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
1: En tot cas, ha advertit Cuerpos, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
0: Les mesures que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
1: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 0,4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar 0,1 dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
2: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que abaixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que hauran de convalidar el Congrés.
3: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema com el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
2: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
4: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
2: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. I abans del temps us expliquem que els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
3: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
2: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
5: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns, s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants.

0: catalans a l'estat espanyol. En dos mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més en aquesta recta final. Moltes d'aquestes persones encara estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no, com Jennifer María Núñez, d'Honduras.
1: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
0: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
2: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que domina aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin tres mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
0: Aquest dimarts al matí, el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Al principi del procés, el govern espanyol preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització. I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
3: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
4: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
3: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
5: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
3: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: Els enviats especials dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatgen a Qatar per reunir-se aquesta setmana amb els negociadors de l'Iran, després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, en paral·lel a aquestes converses d'alt nivell, hi ha contactes tècnics sobre la segona fase de les negociacions entre els dos països, centrada en el programa nuclear iranià.
6: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
0: La reunió de Qatar anunciada per aquest dimarts coincideix amb una pausa en el foc creuat entre Washington i Teheran a la zona d'Hormuz, que hi ha hagut aquest cap de setmana. Precisament, el trànsit naval per l'estret és l'objecte de diferents interpretacions per part dels dos països respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. L'Iran no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret passats els 60 dies de la nova fase de negociació. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, la República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. I encara en plana internacional, la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència. El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ja va demanar anul·lar el resultat per un suposat frau en el vot exterior i va alertar que no reconeixerà el govern de Fujimori. El Jurat Nacional de les Eleccions té previst proclamar oficialment el resultat el divendres 3 de juliol en un acte en què Fujimori ja serà declarada presidenta electa del país. El 15 de juliol rebrà les credencials i no serà fins al dia 28 quan se la investirà com a presidenta oficialment en un acte al Parlament amb motiu del Dia Nacional del Perú. En una dècada d'inestabilitat política, el país ha viscut una successió de fins a 8 presidents per destitucions promogudes des del Parlament, la majoria amb vots del partit de Fujimori. La seva investidura representarà el retorn del cognom a la presidència del Perú després de 25 anys, quan el seu pare va dimitir per fax des del Japó i va ser condemnat a 25 anys de presó per corrupció. La vaga de Renfe d'aquest dilluns ha tingut poca incidència en el servei. Ha deixat de circular un de cada 20 trens dels que havien de donar servei durant la jornada, si bé hi ha hagut retards generalitzats en gairebé totes les línies de Rodalies. L'aturada minoritària entre la plantilla protesta per impedir la privatització del servei de mercaderies de Renfe. Es preveu una segona jornada de vaga el dia 15 de juliol.

Joan, Maria Jaume i el petit de Calaril estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre les 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig van, Festa i drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calaril, i El forner de l'Osa. També La volta al món, de Dan Peralbo i el Comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Mori el branx, de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar en relleu la difusió de la música en català.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, Casemiro empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan, in extremis, Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí s'ha referit a l'estat de Lamine Yamal.
4: Ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
2: Més futbol mundial a banda, però...
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del Barça, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028. D'altra banda, el Barça presentarà aquest dimarts les noves equipacions de cara a la propera temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, també aquest dimarts, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar. Seran Isaac del Toro, Félix Groscharner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Tal com va avançar 3CAT Info, finalment serà baixa per lesió Marc Soler, que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jean Castellón. El 8 del Caja Rural sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molenaar. I qui en principi queda fora del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Per cert, que des d'aquest dimarts hi haurà disponible un nou capítol de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio i que té relació amb el Tour. Es titula Les victòries catalanes al Tour i es podrà trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic.
6: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
2: També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul o Geliasim, mentre que han quedat eliminats Ruud, Norrie i Rublev, entre d'altres. I el quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff entre les principals favorites. En bàsquet hi haurà reestructuració al Madrid i és que, segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez i estaria disposat a més a pagar-ne la seva clàusula de sortida al València, que és d'un milió d'euros. Al seu torn, el València hauria presentat una contraproposta a Pedro Martínez.
0: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits i també més de 16.000 persones que han perdut casa seva. El jutge del cas Leire imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. Explicarem que la Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. I també que el videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: La nova jornada que hi ha hagut al Mundial de Futbol amb classificació petita per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens, amb un gol al temps afegit del partit.
0: I últim dia de mes amb un temps plenament estival, amb sol al matí i ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia la calor serà intensa. Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3CAT Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar. És un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la CEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda. A la nova llista d'investigats també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Aquest dilluns al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha afirmat en un acte dels populars aquest dilluns a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Núñez Feijóo.
1: És impossible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica. És una nova associació que signarà un conveni de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu principal d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica de les formacions del procés per restaurar la confiança de la gent i no caure en populismes.
6: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal.
7: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
0: A l'acte de presentació d'Esquerra Democràtica a Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i l'advocada Magda Oranic.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Hi ha hagut 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya. Els fets han passat a la ciutat de Stade, a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere del crim. Berlín, Jordi Regàs.
9: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
10: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
9: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.
0: Andy Burnham proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde, en el que ha estat el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
11: Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
12: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
11: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
12: Imagineu-vos un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
11: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal.
0: I el Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. Amb aquesta decisió, l'alt tribunal es carrega la jurisprudència vigent des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar els màxims responsables de les agències independents adscrites a l'administració. El Tribunal Suprem fa una excepció amb la Reserva Federal. A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, l'alt tribunal ha rebutjat l'acomiadament de la governadora de la Fed, Lisa Cook, que Trump va fer fora del càrrec fa quasi un any. En un altre revés judicial per Trump, el Suprem ha rebutjat el seu recurs contra la seva condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll i obliga el president a pagar-li 5 milions de dòlars. En una altra sentència coneguda aquest dilluns, el màxim òrgan judicial dels Estats Units continuarà permetent que els vots per correu puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells té la data del mateix dia dels comicis. Una derrota per als republicans, que havien impugnat aquesta norma. I és especialment significativa quan falten pocs mesos per les eleccions de mig mandat. I encara parlant d'internacional, centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Entre cometes, els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Molts, asseguren, fugen del país per por.
13: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
14: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint, però estarem bé.
0: L'executiu sud-africà va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Tamin Tuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
15: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
0: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica, darrerament amb víctimes mortals, i diversos països com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
16: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
0: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
8: 3CAT Info.
0: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
17: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
18: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
17: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
19: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
17: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
0: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
21: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i, quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
22: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts del telèfon i dius no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
21: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors i caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
23: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
21: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
0: El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutge que porta el cas. Primer haurà de fer tractament i després tornarà a comparèixer davant la justícia. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc. Mataró, Marta Vallès.
24: El foc començava divendres a 11:15 del matí i en menys de dues hores coneixíem que s'havia fet una detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
19: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
24: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions Els Mossos el tornaran a portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Cellacs. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
0: L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els tres reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat al 2025. Anna Camp, directora de l'ICAEN, avisa d'aquest desequilibri.
1: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és, doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
0: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
8: 3CAT Info.
0: L'entitat Equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
2: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
8: 3CAT Info.
0: El govern començarà els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, una reivindicació històrica del territori. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb la proposta perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
3: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Fins ara, la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca i des de feia anys que reclamava que s'hi donés continuïtat als 30 quilòmetres que separen les dues capitals. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
4: De Balaguer, l'única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que la tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem sobretot molt més competitius com a territori.
3: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. Heads above your heads, now! You stay!
0: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara pel seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega, llançada fa més de 3 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.
5: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
0: L'estrena genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà. El joc és una història d'amor i crim que estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana actual.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol aquest dilluns amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, que Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan in extremis Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. Han acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha parlat d'un hipotètic encreuament amb Leo Messi a l'Argentina.
4: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc.
2: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del club blaugrana, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Més futbol. Afegim que el Lleida Ponent, nou club lleidatà impulsat per penyistes i aficionats del dissolt Lleida Esportiu, finalment haurà de començar el seu camí a la quarta divisió catalana. I és que un jutge ha desestimat la petició del Lleida Ponent d'ocupar la plaça del Lleida Esportiu a la Lliga Elite, quatre categories superior. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029, en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar, i entre els quals no hi serà finalment Marc Soler per lesió, tal com va avançar 3CAT Info, un Marc Soler que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 corredors catalans. Són Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. En canvi, ha quedat fora del 8 del Caja Rural, Jan Castellón. Qui en principi queda fora també del Tour és Marcel Camprubí, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camprubí ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc el primer reserva, és a dir, que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Un minut encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic. També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ogiel Yassim, mentre que han quedat eliminats Ruth, Norrie i Rublev, entre d'altres. El quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. A partir d'aquest dimarts també destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria en individuals Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff, entre les principals favorites. I en bàsquet, on també hi haurà reestructuracions al Madrid. Segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez del València.
0: 3CAT Info.

0: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones que han perdut casa seva, i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. Junts nega vincles amb el PP i avisa Albert Núñez Feijóo que no es pot girar fulla amb el procés. Mentre les forces d'esquerra sí que adverteixen d'un acostament entre els dos partits, els populars reiteren a la formació independentista que ha de donar per tancada aquesta etapa política. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any. Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100% i 49.000 vots de diferència, Fujimori ha superat el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 als setzens amb un gol al temps afegit del partit. El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028. La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3CAT Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
0: I el temps, últim dia de mes, amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida, al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. I al migdia la calor serà intensa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Comencem explicant que Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3CAT Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar, un municipi idíl·lic de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
1: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
4: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Càtia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda al capdavant de l'organisme del Ministeri d'Hisenda que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques. A la nova llista d'investigats del jutge Pedraz també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades com Enusa, Mercasa o Forestalia. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anchon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, que davant del jutge ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. Ha deixat clar que va rebutjar l'oferta i que l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Pedraz també investiga les suposades maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si coneixia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
5: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. El judici continuarà aquest dimarts amb els informes finals, que és l'últim pas, abans que quedi vist per sentència. I canviant de qüestió, Junts rebutja un acostament al PP i adverteix que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atansar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina. Però els de Puigdemont ho han descartat i han insistit a demanar un relleu per Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, el líder de Junts al Congrés.
6: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
7: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
0: El bloc de l'esquerra, en canvi, no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
8: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijó amb la senyora Nogueras.
9: Me parece d'una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
0: Els socialistes defensen que si de veritat el PP vol deixar enrere el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
10: 3Cat Info.
0: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos fins a eliminar-les del tot a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà pels professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
11: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
12: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales.

0: 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
1: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que abaixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que hauran de convalidar el Congrés.
2: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema com el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
1: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
3: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
1: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. I abans del temps us expliquem que els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
2: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
1: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
4: El temps.
1: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns, s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més en aquesta recta final. Moltes d'aquestes persones encara estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no, com Jennifer María Núñez, d'Honduras.
6: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
1: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta.

0: targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
1: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
0: Aquest dimarts al matí, el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Al principi del procés, el govern espanyol preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització. I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
2: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
3: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
2: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
4: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
2: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: Els enviats especials dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatgen a Qatar per reunir-se aquesta setmana amb els negociadors de l'Iran, després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, en paral·lel a aquestes converses d'alt nivell, hi ha contactes tècnics sobre la segona fase de les negociacions entre els dos països, centrada en el programa nuclear iranià.
5: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
0: La reunió de Qatar anunciada per aquest dimarts coincideix amb una pausa en el foc creuat entre Washington i Teheran a la zona d'Hormuz, que hi ha hagut aquest cap de setmana. Precisament, el trànsit naval per l'estret és l'objecte de diferents interpretacions per part dels dos països respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. L'Iran no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret passats els 60 dies de la nova fase de negociació. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, la República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. I encara en plana internacional, la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència. El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ja va demanar anul·lar el resultat per un suposat frau en el vot exterior i va alertar que no reconeixerà el govern de Fujimori. El Jurat Nacional de les Eleccions té previst proclamar oficialment el resultat el divendres 3 de juliol en un acte en què Fujimori ja serà declarada presidenta electa del país. El 15 de juliol rebrà les credencials i no serà fins al dia 28 quan se la investirà com a presidenta oficialment en un acte al Parlament amb motiu del Dia Nacional del Perú. En una dècada d'inestabilitat política, el país ha viscut una successió de fins a 8 presidents per destitucions promogudes des del Parlament, la majoria amb vots del partit de Fujimori. La seva investidura representarà el retorn del cognom a la presidència del Perú després de 25 anys, quan el seu pare va dimitir per fax des del Japó i va ser condemnat a 25 anys de presó per corrupció. La vaga de Renfe d'aquest dilluns ha tingut poca incidència en el servei. Ha deixat de circular un de cada 20 trens dels que havien de donar servei durant la jornada, si bé hi ha hagut retards generalitzats en gairebé totes les línies de Rodalies. L'aturada minoritària entre la plantilla protesta per impedir la privatització del servei de mercaderies de Renfe. Es preveu una segona jornada de vaga el dia 15 de juliol.

En Maria Jaume i el petit de Calaril estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre les 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig van, Festa i drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calaril, i El forner de l'osa. També La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Mori el branch, de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar en relleu la difusió de la música en català.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja l'ha represa al 56, Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan, in extremis, Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí s'ha referit a l'estat de Lamine Yamal.
4: Ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
2: Més futbol mundial a banda, però...
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del Barça, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028. D'altra banda, el Barça presentarà aquest dimarts les noves equipacions de cara a la propera temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, també aquest dimarts, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés un altre amistós de pretemporada el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina a poliesportiva parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar. Seran Isaac del Toro, Félix Groscharner, Brando McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Tal com va avançar 3CAT Info, finalment serà baixa per lesió Marc Soler, que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jean Castellón. El 8 del Caja Rural sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molenaar. I qui en principi queda fora del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Per cert, que des d'aquest dimarts hi haurà disponible un nou capítol de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio i que té relació amb el Tour. Es titula Les victòries catalanes al Tour i es podrà trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic.
6: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
2: També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul o Geliasim, mentre que han quedat eliminats Ruud, Norri i Rublev, entre d'altres. I el quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff entre les principals favorites. En bàsquet hi haurà reestructuració al Madrid i és que, segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez i estaria disposat a més a pagar-ne la seva clàusula de sortida al València, que és d'1 milió d'euros. Al seu torn, al València hauria presentat una contraproposta a Pedro Martínez.
0: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Venezuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits i també més de 16.000 persones que han perdut casa seva. El jutge del cas Leire imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. Explicarem que la Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. I també que el videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: La nova jornada que hi ha hagut al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens, amb un gol al temps afegit del partit.
0: I últim dia de mes amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida al litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia la calor serà intensa. Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar. És un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Venezuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la CEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda. A la nova llista d'investigats també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Aquest dilluns al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la Comissió d'Investigació de la CEPI. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha afirmat en un acte dels populars aquest dilluns a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Núñez Feijóo.
1: És impossible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica. És una nova associació que signarà un conveni de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu principal d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica de les formacions del procés per restaurar la confiança de la gent i no caure en populismes.
6: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal. L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la en força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
0: A l'acte de presentació d'Esquerra Democràtica a Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i l'advocada Magda Oranic.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Hi ha hagut 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya. Els fets han passat a la ciutat de Stade, a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere del crim. Berlín, Jordi Regàs.
8: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
9: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
8: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.
0: Andy Burnham proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde, en el que ha estat el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
10: Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
11: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
10: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
11: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
10: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal.
0: I el Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. Amb aquesta decisió, l'alt tribunal es carrega la jurisprudència vigent des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar els màxims responsables de les agències independents adscrites a l'administració. El Tribunal Suprem fa una excepció amb la Reserva Federal. A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, l'alt tribunal ha rebutjat l'acomiadament de la governadora de la Fed, Lisa Cook, que Trump va fer fora del càrrec fa quasi un any. En un altre revés judicial per Trump, el Suprem ha rebutjat el seu recurs contra la seva condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll i obliga el president a pagar-li 5 milions de dòlars. En una altra sentència coneguda aquest dilluns, el màxim òrgan judicial dels Estats Units continuarà permetent que els vots per correu puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells té la data del mateix dia dels comicis. Una derrota per als republicans, que havien impugnat aquesta norma. I és especialment significativa quan falten pocs mesos per a les eleccions de mig mandat. I encara parlant d'internacional, centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Entre cometes, els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Molts, asseguren, fugen del país per por.
12: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
13: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
0: L'executiu sud-africà va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Tamin Tuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
14: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
0: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica. Darrerament, amb víctimes mortals i diversos països, com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia, ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
15: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
0: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
7: 3CAT Info.
0: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
16: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
17: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
16: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
18: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
16: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a Ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
0: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
20: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
21: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
20: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors. Hi caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
22: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
20: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
0: El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutge que porta el cas. Primer haurà de fer tractament i després tornarà a comparèixer davant la justícia. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc. Mataró, Marta Vallès.
23: El foc començava divendres a 11:15 del matí i en menys de dues hores coneixíem que s'havia fet una detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
18: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
23: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions Els Mossos el tornaran a portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Cellex. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
0: L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat al 2025. Anna Camp, directora de l'ICAEN, avisa d'aquest desequilibri.
2: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és, doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
0: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
7: 3CAT Info.
0: L'entitat Equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
3: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
7: 3CAT Info.
0: El govern començarà els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, una reivindicació històrica del territori. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb la proposta perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
4: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Fins ara, la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca i des de feia anys que reclamava que s'hi donés continuïtat als 30 quilòmetres que separen les dues capitals. La notícia ha estat ben rebuda al territori i sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
5: Única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que la tindrem una a dos, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem, sobretot, molt més competitius com a territori.
4: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. Heads above your heads, now! You stay!
0: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara pel seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.
24: Sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
0: L'estrena genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà. El joc és una història d'amor i crim que estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana actual.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol aquest dilluns amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, que Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan in extremis Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También en la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha parlat d'un hipotètic encreuament amb Leo Messi a l'Argentina.
4: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc.
2: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del club blaugrana, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Més futbol. Afegim que el Lleida Ponent, nou club lleidatà impulsat per penyistes i aficionats del dissol Lleida Esportiu, finalment haurà de començar el seu camí a la quarta divisió catalana. I és que un jutge ha desestimat la petició del Lleida Ponent d'ocupar la plaça del Lleida Esportiu a la Lliga Elite, quatre categories superior. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029, en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar, i entre els quals no hi serà finalment Marc Soler per lesió, tal com va avançar 3CAT Info, un Marc Soler que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 corredors catalans. Són Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. En canvi, ha quedat fora del 8 del Caja Rural, Jan Castellón. Qui en principi queda fora també del Tour és Marcel Camprubí, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camprubí ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Un minut encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic. També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ojeda Liassim, mentre que han quedat eliminats Ruud, Norri i Rublev, entre d'altres. El quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. A partir d'aquest dimarts també destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria en individuals Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff, entre les principals favorites. I en bàsquet, on també hi haurà reestructuracions del Madrid. Segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez del València.
6: Senyores i senyors, bon dia.
1: Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 23 graus a Banyoles, 21 a Gimenells i 24 a Tarragona. I hem tornat a tenir una nit amb avís de calor per calor nocturna al litoral i prelitoral a les comarques de Barcelona i Girona. Un dimarts en què tenim un dia molt carregat als tribunals, tant a Catalunya com a Madrid. Aquí l'atenció serà als jutjats de Martorell, on comencen les declaracions dels testimonis del cas Andic. La més destacada és la de terapeuta. Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar la sessió si no donava 40 milions d'euros al seu fill Jonathan, acusat formalment de la mort del seu pare. Parlarem amb la Maica sobre les claus i la importància d'aquest testimoni i el de la germana. I abans analitzarem també aquest cas i el paper dels Mossos en la investigació amb el director general de la policia. Avui Josep Lluís Trapero serà amb nosaltres a l'estudi de Catalunya Ràdio. També li preguntarem per l'auge de les armes de foc i com es combat.
1: És a dir, a una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó. Portem 30 i pico anys de professió.
0: De fet, ahir al vespre, al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, hi va haver un altre tiroteig al carrer amb una persona ferida. I més cites judicials per avui. Arrenca el judici contra els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia. I a Madrid, més enllà de la imputació de la presidenta de la CEPI, tenim també la recta final del judici de la trama Kitchen. La fiscalia manté la pena de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz. I a mig camí entre la justícia i els tribunals, avui es publica també un llibre de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, en títol, un títol que és ben explícit, que es diu La caída. Critica haver estat sotmès a un judici mediàtic sense haver-se respectat la presumpció d'innocència. Avui repassarem alguns dels fragments més destacats també d'aquest llibre. I també tornarem a Venezuela, on després de 5 dies de terratrèmol, els equips d'emergència encara no aconsegueixen treure algun cos en vida de sota la runa.
2: Listo, a mi cuenta. Uno, dos, arriba. Sigan saliendo, sigan saliendo.
0: Aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. I a partir de les 10, avui entrevistarem aquí al Matí de Catalunya Ràdio a dos magistrats que també han estat pregoners. Són els dos fills de Badia del Vallès. Un és el jutge del Tribunal Constitucional José María Macías i l'altre és jutge del Suprem, que és Sebastián Moralo. Van donar el tret de sortida a la Festa Major de Badia del Vallès i avui ens acompanyaran a partir de 9:15. I després...
3: He girat tot intorno a l'estança mentre s'hi danza.
0: Entrevistaré a Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, que s'acaba de jubilar i els seus alumnes sempre el recordaran amb aquesta cançó. Després li preguntarem per què. Als 11 tindrem una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui va parlar de xarxes socials i dia també del Mundial, de repassar resultats del Mundial. Marroc acaba d'eliminar els Països Baixos a la tanda de penals, que hem pogut, per cert, seguir en directe als matiners de Catalunya Ràdio, i també els penals aquesta nit, primera gran sorpresa del campionat. Paraguai eliminat a Alemanya.
4: Ahora tiene que ser Bacanane!
0: La 4 vegades campiona del món mai havia perdut una tanda de penals a la cita mundialista. Brasil també va patir per eliminar el Japó i aquesta propera tanda i matinada Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. Fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb els efectes encara d'una apagada i a Barcelona. Fins a 12.000 abonats es van quedar sense llum a Sants Montjuïc, Sarrià Sant Gervasi i Horta Guinardó per una avaria a una subestació elèctrica de Collblanc. Alguns dels abonats han estat hores, hores i hores sense electricitat, per tant, sense ventiladors i sense aire condicionat. En teoria, el servei s'havia de restablir aquesta matinada.
1: I a Brussel·les?
2: S'ha posat com a data el pròxim octubre per reduir el dèficit comercial amb la Xina. Ho diu l'executiu comunitari després de les converses d'ahir amb el ministre de Comerç xinès sobre un dèficit que, recordem, és de 360.000 d'euros l'any entre el bloc comunitari i la Xina. Per cert, que aquesta trobada va acabar amb un comunicat conjunt de les dues bandes, de Brussel·les i Pequín, cosa que no és habitual.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Amb una altra decisió del Suprem, en portem unes quantes ja, ha invalidat l'acomiadament de la governadora de la Reserva Federal. Segons el tribunal, el president dels Estats Units, per molt president que sigui, no pot fer fora funcionaris d'aquest organisme sense motiu. Tot i això, Donald Trump ha carregat contra la decisió i ha dit, evidentment, a les xarxes, que prendrà les mesures que ell consideri adequades.
1: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb un altre conflicte territorial aquesta mateixa nit. L'exèrcit i la Guàrdia Costanera de la Xina han confirmat patrulles a les últimes hores al voltant d'una zona que el país es disputa amb Filipines al mar de la Xina Meridional. Segons Pequín, les patrulles han fet exercicis, textualment, de preparació per al combat.
3: Avui dimarts 30 de juny, ara mateix les temperatures són de l'Estartit 23 graus, a Pinós 19, a Lles de Cerdanya 9 graus de temperatura. Avui un dia amb calor encara, però una miqueta menys que la d'ahir, amb un dia de sol en conjunt a tot el país, però a la tarda repetiran els ruixats, no tan intensos com ahir, però sí a l'interior de les comarques gironines i de les de Barcelona. La temperatura anirà amb una tendència a la baixa fins dijous.
1: Avui a l'Agro del Matí, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol, quan són les 6 i 7 i arriba Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
1: Que guapo estàs avui.
4: Ai, gràcies.
1: Aquest tallat et queda molt bé.
4: M'he tallat les puntes.
1: No, les puntes no.
4: Les puntes
1: llargues. Has buidat aquí. Ja
4: sí.
1: Qui s'ha buidat? Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
1: També molt guapa, eh? Però no t'has tret el cabell, no?
5: No, m'he tret el cabell.
4: Però porta cua, que li queda molt bé.
1: Sí que portes cua.
5: Sí, perquè fa calor.
4: Li queda bé, li queda bé.
1: Ara. Sí. Ens actualitzem. Avui s'acaba el termini per presentar les sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants a l'Estat espanyol.
6: En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. A principi del procés, el govern preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització.
1: Aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Sèrie Forment.
7: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
8: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite.
7: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
9: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIEs. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
7: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha en molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les migracions que es fa a la Universitat de Girona.
10: És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països.
1: Girona, Núria Paraire.
11: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
12: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
11: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
13: No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
7: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE.
6: El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança. El jutge Pedraz no s'ha limitat a Belén Gualda i ha imputat 24 combatre els càrrecs o exalts càrrecs d'algunes de les companyies on l'Estat té participació a través de la SEPI. En un altre front del cas, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió del Senat que investiga la implicació de la SEPI en l'entramat empresarial que suposadament hauria afavorit els negocis de l'expresident espanyol.
1: I avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció.
10: Cerdán no entra de rebatre les acusacions de la causa judicial en què es troba immers i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant del Suprem les seves explicacions no interessaven. Diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda. En aquest sentit, l'exsecretari d'organització del PSOE vincula la seva caiguda a la feina política feta prèviament. Diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen.
1: I la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, en la recta final del judici del cas Kitchen.
6: Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial per robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podrien comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena per a l'excomissari Villarejo, que hauria ajudat l'exministre en tota l'operació. El judici continuarà avui amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per a sentència.
1: I Junts marca distàncies amb el Partit Popular després de les pressions dels populars dels últims dies perquè doni suport a una possible moció de censura contra Pedro Sánchez.
10: El PP insta Junts a girar full i deixar enrere el procés independentista. Els de Puigdemont descarten, però, cap acostament a les peticions dels populars si ven insistit a demanar un relleu de Pedro Sánchez. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
5: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
14: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passa pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
10: Des del PSOE afirmen que si el PP vol de veritat deixar enrere el procés, cal que retiri primer els recursos contra la llei d'amnistia.
1: I Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada.
6: Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil.

0: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayudar a las personas que estamos acá, eso es lo que nosotros queremos saber.
1: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
2: Des de Catia la Mar, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Diaríssim capítol a les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
4: El president dels Estats Units ha anunciat una reunió per avui mateix a Doha, Qatar, liderada pels seus enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Leavitt és la portaveu de la Casa Blanca.
5: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
3: I el govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de manera progressiva en els pròxims mesos fins a eliminar-ne a l'octubre.
6: Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora la previsió de creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% per aquest any. Un nou quadre macroeconòmic que engega el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor.
3: Madrid, Àngels Lafuente.
7: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per a la millora de la situació a l'estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
8: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
7: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics en el 21%.
4: Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. Entre les que avança la ministra portaveu, Elma Sainz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que haurà de convalidar el Congrés.
9: Serà un real decreto ley amplio que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
4: La portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, troba a faltar mesures al paquet anunciat.
10: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
4: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters.
3: I els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
6: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Sainz, ministra de Seguretat Social.
9: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
6: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació.
3: Són les 6 i 17, més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
11: Bon dia.
3: Avui els treballadors de Correus fan vaga.
12: Protesten perquè l'empresa cada cop ofereix més serveis i, en canvi, no reforça la plantilla.
3: Roger Santaló.
13: Comissions Obreres i el sindicat de funcionaris CESIF diuen que Correus maltracta els treballadors, que han de fer més tasques amb menys empleats pels ajustaments dels últims anys. Segons els sindicats, la situació s'agreujarà aquest estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances i això sobrecarregarà de feina els altres. Xari Calvillo és la secretària provincial de Comissions a Correus Barcelona.
14: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo 50% de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
13: La primera jornada de vaga va tenir lloc fa 5 dies i l'haurien seguit el 70% dels treballadors, segons els sindicats. Moltes oficines van haver de tancar les portes, una situació que es podria repetir aquest dimarts. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
15: La citació arriba després que la jutge sospités que hi pot haver terceres persones

0: persones involucrades en el cas. Recordem que ja no s'investiga un accident, sinó un possible homicidi. Durant la instrucció s'ha localitzat un missatge de Jonathan Andic al seu pare en què li deia «No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te», cosa que la defensa ha situat en un context de teràpia psicoanalítica. També estan citades les germanes de Jonathan Andic, Sara i Judit. En la declaració davant dels Mossos van exculpar-lo i van assegurar que la relació entre pare i fill no era dolenta.
1: Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar les sessions si no avançava 40 milions d'euros al fill Jonathan. A l'Àgora en parlarem amb la Maica Navarro. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han alliberat 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual i han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà.
2: Les investigacions deixen al descobert un clan brasiler i un d'espanyol, en aquest últim cas, amb antecedents. En total s'han detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és subinspector dels Mossos d'Esquadra.
3: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. El que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
2: Les víctimes eren captades als seus països d'origen mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats, que en alguns casos pujaven a 10.000 euros.
1: I 6 morts en un tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants al nord d'Alemanya.
4: Els fets han passat a la ciutat d'Estada, a prop d'Hamburg. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere dels crims.
1: Berlín, Jordi Regàs.
5: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat d'Estada, a prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schuol, directora de la policia de Lüneburg.
6: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
5: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Un oligarca ucraïnès i 2 familiars seus s'han quedat ferits en una explosió d'un paquet bomba a Mònaco.
0: Segons la investigació, l'artefacte era dins d'una bossa al vestíbul de l'edifici de 6 plantes on residia l'oligarca. Les càmeres de seguretat han captat un home deixant l'artefacte abans de fugir. Les autoritats del Principat no han confirmat oficialment la identitat de les víctimes, però diversos mitjans asseguren que l'home ferit és Vadi Mermolaev, un multimilionari ucraïnès resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023 per haver mantingut negocis a la Crimea ocupada per Rússia. És la primera vegada que es registra un atac d'aquestes característiques al Principat. El príncep Albert ha condemnat el que ha qualificat de crim odiós i ha assegurat que és un xoc per tota la comunitat monegasca.
1: Màxima atenció a Sud-àfrica perquè avui venç el termini que grups antiimmigració han fixat perquè les persones en situació irregular marxin del país. Des de fa setmanes aquests grups culpen els immigrants, la majoria d'altres països africans, dels problemes econòmics del país i l'augment de la inseguretat i la delinqüència.
2: Milers de migrants de països com Malawi, Ghana, Uganda o Kènia ja han marxat de Sud-àfrica per por de la possible onada de violència xenòfoba que es pugui desfermar a partir d'ara.
7: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
8: La gent està molt espantada i és perillós, així que la gent està fugint. Però estarem bé.
2: El govern de Pretòria ha preparat per avui un gran desplegament de forces de seguretat amb l'objectiu de mantenir l'ordre públic i evitar una cacera d'estrangers. Cyril Ramaphosa és el president del país.
9: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
1: I la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb el 100% de l'escrutini.
4: El recompte, que ha durat 3 setmanes, atorga la victòria a Fujimori per la mínima, només 49.000 vots de diferència respecte al seu rival, el candidat de l'esquerra Roberto Sánchez. En les seves primeres paraules, un cop publicat el resultat definitiu dels comicis, la futura presidenta ha fet referència precisament a aquesta divisió de l'electorat.
10: Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
4: El jurat nacional de les eleccions té previst proclamar oficialment el resultat aquest divendres i Keiko Fujimori serà investida el 28 de juliol. Marcarà el retorn del cognom Fujimori a la presidència del Perú 25 anys després que el seu pare, Alberto Fujimori, fugís al Japó un cop va ser condemnat en un cas de corrupció.
1: I WhatsApp ja permet reservar un nom d'usuari específic. En els pròxims mesos, això permetrà amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb l'usuari per primera vegada.
0: El registre per reservar un nom és opcional i ja està obert progressivament als més de 3.000 milions d'usuaris de l'aplicació, tot i que no començarà a veure's i a funcionar fins d'aquí uns mesos. Amb la nova funcionalitat, WhatsApp anima els usuaris a escollir un nom únic, a més endavant els altres podran buscar i afegir a la seva llista de contactes per començar-hi a xatejar. Fins ara, per afegir un nou contacte a WhatsApp, calia tenir el número de telèfon, un problema evident de privacitat. Després de treballar-hi des del 2023, a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, la plataforma resol aquesta problemàtica afegint la nova funcionalitat que altres empreses de la competència, com Telegram, Signal o Terema, ja oferien. L'objectiu de WhatsApp és avançar en privacitat.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
11: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Avui, a partir de les 12 del migdia, es posen a la venda les entrades per la gira per teatres que farà Fito i Fitipaldis. En total farà 42 concerts a Espanya. Barcelona actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Liceu i al desembre ho farà al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
1: La segona.
0: Dia d'estrena avui al Teatre Poliorama. Ferran Utzet i estrena La Truita amb un dels tàndems més estimats de casa nostra. Jordi Boixaderes i Emma Vilarassau. Entre el repartiment també hi ha Sara Espígol, Miranda Gas, Júlia Bonjoc, Arnau Puig, Marc Bosch i Tai Fati. Es pot veure l'obra fins al 18 d'octubre.
1: I la tercera.

0: avui, doble concert amb Gypsy Kings i Los Manolos, un concert que s'emmarca dins el Festival Bars, que es farà al Poble Espanyol, comença a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades. Una música dulce tocada solo para mí.
1: I els que volen són els del Marroc, que han eliminat els Països Baixos de Cuba en el Mundial de Futbol. Montserrat, bon dia.
2: Bon dia. El partit i la pròrroga han acabat amb empat a un. Gapco ha marcat el 72 i Diop pel Marroc el 91. I a la tanda de penals, un despropòsit amb barrades dels dos equips. El porter neerlandès que li passa una pilota per sota les cames. I al final, el Marroc s'ha imposat per 2-3. El Marroc, que s'enfrontarà amb vuitens contra el Canadà.
1: I sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, que ha caigut pels penals davant del Paraguai.
2: Enciso avançada a Paraguai a minut 42 i el 54. Cavers ha empatat per Alemanya. Empat a un que s'ha mantingut fins al final de la pròrroga. I als penals, l'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Gil amb dues aturades.
3: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle. Y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
2: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. El Brasil ja és als vuitens de final amb patiment. L'equip d'Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2-1 amb gol del triomf de Martinelli in extremis, ja el temps afegit. Avui a les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador.
1: I Lewandowski ja no és jugador del Barça.
2: Ha fitxat pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia fer oficial ben aviat la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, ja de forma definitiva. Enzo Maresca, substitut de Guardiola al Manchester City, i el pivot nord-americà Moses Wright confirma que firma pel Barça de bàsquet. Wright ha jugat l'última temporada als Alguiris.
1: Avui a partir de les 11, teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se va per la gent que heu de suportar la convivència amb algun tarat pel futbol, com ara jo mateix, que estic completament obsessionat amb el Mundial i tinc segrestada la tele de casa. El motiu per llevar-vos, avui que hi ha un apassionantíssim Costa d'Ivori Noruega, seguit d'un molt suggerent França-Suècia, és animar-vos a que us mireu al Mundial no des d'un punt de vista futbolístic, perquè no us interessa, sinó des d'un punt de vista antropològic. Si us hi fixeu, la realització dels partits punxa molt sovint les dues aficions presents a l'estadi, i una cosa molt curiosa de fer és observar-les. Penseu que és un Mundial caríssim, prohibitiu, tant pel que fa al viatge com pel preu de les entrades. I, per tant, si us fixeu en la gent quan enfoquen les graderies, tindreu l'oportunitat de veure quina pinta fan els pijos de molts països d'arreu del món.
1: Avui cançons sobre la primera gran sorpresa del Mundial.
5: Sí, senyor, Alemanya ha quedat fora i per això cançons que han tingut un èxit que no s'esperava pràcticament ningú. Mark Morrison va triomfar i molt amb el seu debut, Return of the Mac. És veritat que l'èxit, continuïtat, diguem-ne que no ha tingut. Sí.

I Natasha Bedingfield va treure Unwritten el 2004, però l'èxit hi va arribar bastant més tard. D'entrada per les xarxes, la pel·lícula Qualsevol menys tu i la publicitat de xampú, clar. I la llegenda diu que Billy Joel s'ho volia deixar córrer, que estava tip de fracassos, fins que va treure Piano Man. No només va tenir un èxit inesperat, sinó que se'l considera dels millors discos de la història.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest dimarts, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigració a l'estat espanyol.
1: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo.
0: Ho han demanat més d'un 1.300.000 persones, molt lluny dels 500.000 que s'havien previst des d'un principi. Pedro Sánchez defensa la mesura i des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo li retreu l'anomenada llei de nets que permet obtenir la nacionalitat dels descendents exiliats durant el franquisme.
2: Estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
3: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
0: I l'Audiència Nacional imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
4: El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança.
0: Mentre avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdán.
5: Cerdán hi repassa la trajectòria política i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
0: A Veneçuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent.
6: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto.
4: El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva.
0: I el govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants.
5: Seran de 15 cèntims al litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
7: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
5: El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%.
0: La terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
4: També està citada a declarar l'última parella d'Isaac Andic.
0: Serà una de les qüestions que parlarem amb Josep Lluís Trapero, director general de la policia, que avui ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9 del matí. I també en parlarem amb la periodista de successos Maica Navarro. I els treballadors de Correus tornen avui a fer vaga per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla.
5: Els sindicats convocants també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que fan vacances. Xavi Calvillo és la secretària provincial de Comissions de Correus a Barcelona.
8: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo, 50%, de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
0: I a la cultura arrenca la 50a edició del Festival Grec.

0: blanques i...
1: I ho fa amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
2: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb el terratrèmol de Veneçuela encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies.
3: Sí, comencem per Veneçuela. Gran foto a la Vanguardia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto forta rèplica a La Guaira mentre continua la cerca. El periódico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela. Altres temes de portada, Diari Ara, la presidenta de la CEPI imputada, El País, Feijó, estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. Per la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea, cita textualment. Un altre cop al Diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò amb fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn, diu, als orígens. I acabem un altre cop El Periódico, més enllà de la inauguració també del Grec, i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
2: Avui a Mollet, de Peralada, l'Alt Empordà, 27 graus a Castelldefels, al Baix Llobregat, 28 graus, i a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, 14 graus. Una altra nit molt càlida al litoral, però més fresca al Pirineu i a la Catalunya central. I tarda també un altre cop amb ruixats, però menys intensos que ahir. Tomàs Molina, bon dia.
4: Avui a Mollet de Peralada, a l'Alt Empordà, es lleven amb 27 graus a Castelldefels, al Baix Llobregat amb 28 graus, a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell amb 14 graus, un matí relativament més fresquet a les comarques del Pirineu i a la Catalunya central. Un altre dia avui marcat pel sol en conjunt a tot el país, però a la tarda es repetiran els ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. No seran tan intensos com els d'ahir, però sí que podria repetir-se alguna tronada.
2: I arran de la tragèdia a Veneçuela, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
5: Bon dia, Catalunya. M'explica un bon amic veneçolà que les imatges terribles que estem veient aquests dies del seu país són una ínfima part de la tragèdia real. La raó és tan espantosa com previsible. A molts membres de la premsa internacional no els deixen campar lliures pel país, perquè els obliguen a anar escortats per la policia i l'exèrcit. Com tots els règims comunistes, el chavisme no és únicament un enemic de la felicitat, sinó també de la veritat. No volen que veiem el saqueig i el robatori que estan perpetrant les forces armades de Maduro, com tampoc no volen que veiem els milers de cadàvers que s'estan podrint al ras. Només els indocumentats i els naïfs pensen que tot això és culpa de les plaques tectòniques o d'Occident. Veneçuela va triar un règim espantós i ara ha vist que la revolució és maca sobre el paper, però que quan tremola la terra és desastrosa.
2: I seguim repassant aquesta hora cançons del Mundial. Boom! És Anastàsia qui canta aquest tema del Mundial del 2002 que es va disputar a Corea del Sud i Japó. Montse Raya.
6: Una cançó que surt al mercat en plena explosió, deu dir, d'Anastàsia com a artista. Aquest boom és un himne enèrgic, amb poc contingut líric que reuneix l'afany per triomfar, el treball dur i la lluita per perseguir els somnis. Es va colar entre el top 10 d'alguns països, però no va tenir un gran impacte.

0: Corea del Sud i el Japó el 2002. Va guanyar Alemanya per 2-0 amb Ronaldo, que va fer dos gols i va donar als brasilers el pentacampionat mundial.
1: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalias?
2: Doncs mira, hem descobert que no tot l'equip del programa té habilitat de xiular bé.
3: Sabeu xiular bé?
4: No.
3: Bueno, sí, això sí.
5: Però si no et surt...
3: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
2: Veure,
3: jo
2: no
3: puc fer la ràdio.
1: Però això és el més destacat del programa? O sigui... Ho sabeu a les 3 del matí?
2: No deixes d'escoltar el
1: tàmbric. Sí, sí, escoltar, són gent intentant xiular. O sigui, el més destacat dels matiners és un intent de xiular.
2: Com que l'estàs trepitjant no té cap tipus de gràcia.
1: Sí, ah, sí que té gràcia.
2: No.
1: Sí que té gràcia.
2: No, perquè estàs trepitjant un moment divertit.
1: Molt divertit. A veure, torna-ho a escoltar. A veure com de divertit. Ara tots a riure. Vinga.
5: Però si no et surt...
3: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
2: Veure,
3: jo no puc fer la ràdio. No puc fer la ràdio.
2: Va, xiular, home, xiular.
3: Tu, Lara?
4: Jo no en sé.
2: Però a veure, un moment, per favor.
4: És que no en sé, mira.
2: Que no saps xiular?
3: Sempre és un mussol.
4: No. Que ho he intentat molt i que no puc.
2: Això no.
4: No.
2: A veure. Molt divertit, Ricard.
1: Molt.
2: Sense tothom rient.
1: Sí, sí, tothom. Sí, sí. Bueno, tot això quan són festes, on?
2: Festa Major de Vic a les 5 de la tarda i a la plaça Major. 8è torneig de petanca. A les 7 de la tarda al Bosquet de l'Atlàntida. Concert familiar de Jaume Barri. A 8:45 del vespre, concert del Cotxe Groc.
1: I a 8:45 del... una cançó típica del Cotxe Groc.
2: Soc un cotxe groc, vaig per la carretera. No sé, noi, deu ser infantil. I a 8:45 de la nit, concert dels Tets.
1: Home.
2: A les 8 del vespre, a la plaça de la Catedral, concert de Festa Major de l'Orquestra Inclusiva de la UBIC i l'Orquestra Oberta de Centelles.
1: Els Pets, toquen a Vic, doncs?
2: Els Tets.
1: Els Tets. Molt bé. I a les xarxes, Marta Diara, que s'ha fet viral?
6: Doncs gestos d'ànim i de suport als aficionats japonesos després de quedar eliminats ahir al Mundial contra el Brasil. Milers d'aficionats es van quedar desfets després de l'eliminació, però de seguida, quan van sortir del camp, grups de brasilers i mexicans els van consolar, abraçar i fins i tot els van acabar aixecant en l'aire i els van acabar mantejant.
1: Són les 6:38.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Zaida, és mare d'una nena amb un 65% de discapacitat. Fa uns dies ens va escriure denunciant dificultats a l'hora d'escolaritzar-la. D'una banda, els centres d'educació especial li deien que no disposaven de plaça. Es tracta d'una situació habitual, ja que aquests centres tenen més demanda que oferta. D'altra banda, l'Institut Can Periquet de Palau-solità li plantejava dubtes sobre la capacitat de fer-se càrrec de la seva filla. Ara, finalment, l'escola d'educació especial, que era la seva prioritat, els ha comunicat que sí que poden matricular-la per al curs que ve.
9: Podrem treballar amb la nostra filla i amb la seva psicòloga per preparar-la, perquè era tot molt incert i no sabíem ben bé aquesta retenció a l'escola que volíem fer, com anava a funcionar. I poder tindre això, bueno, ha sigut un descans molt gran.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
11: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui destaquem un nou rècord a Wall Street. El Dow Jones ha tancat per damunt dels 52.000 punts per primera vegada a la història, impulsat pel debut d'Alphabet, matriu de Google, a l'índex. A Europa i les borses van tancar amb lleugeres correccions. L'IBEX 35 ha baixat un modest 0,20% per sota dels 19.400 punts. El preu del petroli continua estable. Avui el barril de Brent segueix cotitzant en $72. I acabem amb els parquets que ja estan oberts a aquesta hora. Els asiàtics, el Nikkei de Tòquio, puja una mica més d'un 1%, mentre que el principal índex de Hong Kong cau un 1,34%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Catalunya Ràdio.
13: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat.
15: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat. A Catalunya Ràdio.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
18: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
17: Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants.
19: En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
20: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
19: Al principi del procés, el govern preveia que es beneficiarien d'aquesta regularització unes 500.000 persones. D'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha en molts països de fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre Migracions que es fa a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països.
17: I en l'àmbit judicial, l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire,
19: que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança. En un altre front d'aquest mateix cas, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió del Senat que investiga la implicació de la CEPI en l'entramat empresarial que suposadament hauria afavorit els negocis de l'expresident espanyol.
17: Avui surt a la venda el llibre La caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
19: I repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán no entra a rebatre les acusacions de la causa judicial i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que la seva declaració al Suprem, les seves explicacions no interessaven i diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda.
17: I en el cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz.
19: Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial que va robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podrien comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena l'excomissari Villarejo, que en aquest cas hauria ajudat l'exministre en tota l'operació. El jutge continuarà avui amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per sentència.
17: Mentrestant, Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada.
19: Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballen en la recerca de persones desaparegudes.
21: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
19: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans d'acabar l'any tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
17: Més notícies. El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de platges.
19: Serà per intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa uns dies.
17: Manel Sastre.
22: El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que aquest patrullatge ajudi a reduir un problema que ja és endèmic.
23: Vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
22: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant de les roques. El govern està treballant per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges. Aquest estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
17: Ingressat en un centre de salut mental el detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme.
19: Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos.
17: Mataró, Marta Vallès.
0: El van detenir poc després que comencés l'incendi perquè diversos testimonis van alertar que l'havien vist calar foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu ingrés en un centre psiquiàtric. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
0: El jove haurà de fer tractament i quan els metges decideixin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar als jutjats. El Codi Penal preveu penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un incendi en un espai natural protegit com és el de la conreria Sant Mateu Cellacs. Es van cremar 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa contra el detingut. Des de Mataró, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
17: I ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'estiu passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya, es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola.
19: Ara, sense els sistemes que es volen testar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i un cop avisats els equips d'emergència mira d'apagar les flames. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan el polsi en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on és i com s'hi arriba. Sergi Puig és un dels pagesos que participen en aquesta prova pilot.
4: Jo ja n'he ficat una vegada foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen 2 minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides.
19: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran en 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als fronts dels tractors. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros.
17: I avui la crònica cultural passa pel Festival Grec.
5: Unter Haifisch der hat Zähne und die trägt im Gesicht.
17: Perquè ahir es va donar el tret de sortida a la 50a edició amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, ara dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
24: Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Muclés i Eduard Farelo.
17: Marta Vivas.
25: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, amb mirada de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions polítiques el dia que fan acte de presència amb un Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos.
26: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
25: El Grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de Corbyn. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
17: Per la mare de videojocs, perquè l'esperat Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
24: Molts analistes vaticinen que el joc podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any i superar les xifres de l'última entrega llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, col·laborador de Generació Digital.
27: Sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història. No ho dubto, estic segur.
24: L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà.
17: I acabem amb música.
28: Sabrem del cert si valor no val la pena.
17: Les cançons Enganyar-te, de la Ludwig Bang, Festa i drama, de Maria Jaume, o El forner, de l'Osa, són tres de les nominades al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any.
24: A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio. Entre les 10 finalistes també hi ha Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Caleri, La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi, Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura, o Mori, el brunc de fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Ander Rock i la Fundació Prudenci Bertran. El veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
17: I els esports, Montserraia.
19: Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a una a l'Alemanya-Paraguai i també al Països Baixos-Marroc, que s'ha jugat aquest matí. La quatre vegades campiona del món Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. El Brasil pateix, però ja és als vuitens de final del Mundial. Els d'Ancelotti superen 2-1 al Japó amb un gol al descompte. Avui al Mundial, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia i Mèxic-Equador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga Nord-americana, i a Wimbledon debuta avui de Badosa contra Navarro.
17: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
1: A Pau Cubarsí, convidat aquest dilluns al Tot Costa, una empresa que es dedica a les dades i que té força prestigi com Opta, el va escollir com a central per formar part de l'11 ideal de la primera fase del Mundial. L'elecció segur que té un punt de subjectiva, però també en té algun de científica perquè està basada en dades. El que és difícil d'entendre, amb dades i tot, és que un noi de 19 anys jugui un Mundial sense que res li tremoli i que faci ja gairebé 3 anys que sigui central titular del Barça com si res. Central, que encara té més mèrit perquè els defenses no tenen dret a equivocar-se. Menotti i algun altre geni van dir una vegada que tot és ordre i aventura, i el futbol també.
17: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
6: A aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el dia. Avui, ara mateix, al Perelló, al Baix Ebre, 25 graus, als Alamús, al Segrià, 21 graus, a Ribes de Freser, al Ripollès, més fresca, 14 graus de temperatura. Un altre cop, un dia assolellat en conjunt, però a la tarda, amb ruixats que reapareixeran a l'interior de les comarques gironines i de Barcelona, no seran tan intensos com les d'ahir, però podria repetir-se alguna tronada.
7: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaixador l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
8: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, als millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
9: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
10: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
9: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
11: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
9: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
28: Bona tarda.
29: Catalunya migdia.
9: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
29: Amb Òscar Fernández.
30: Cada dia a les 2.
9: I a partir de les 3...
30: L'espai de reflexió a la tertúlia.
29: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
9: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
30: La gran de part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
31: I no ens en volem perdre detall.
30: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
9: Tot Gira en la seva màxima expressió.
30: Les tres etapes del Grand Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
32: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
30: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
32: Aixeca els dos braços.
30: Algú podrà amb Pogacar? Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
24: A dos
3: quarts de nou, obrirem l'àgora parlant del llibre que publica avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Es titula La caída i explica com ha viscut des que es va fer públic que estava investigat per corrupció.
12: A les 9, entrevista el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després dels tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes a Catalunya i el dia en què comencen les declaracions dels testimonis del cas Àndic.
3: A partir de les 10 parlarem amb el magistrat del Constitucional José María Macías i amb el del Suprem Sebastián Moralo. També rebrem el catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, Manuel Delgado, que s'acaba de jubilar.
12: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de les xarxes socials.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
17: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
13: Ahir vam celebrar la final de la Lliga Enigmàrius, un concurs històric del Matí de Catalunya Ràdio amb el gran Mario Serra, però també amb en Sergi, amb l'Armínia...
17: Estableix per llei que tornis d'una illa grega. 7 lletres.
14: I el número 10, Josep Anton Sánchez de Barcelona.
15: Decreta,
14: en efecte.
17: Ho has entès, Sergi, o no, aquest?
16: No estic entenent.
17: Decreta, Creta.
16: M'estic agobiant.
17: La illa grega.
16: Estic suant. No, Màrius, no sé d'on el, treus
18: els decreta, tot això. Els decretes són cretencs.
16: No són cretins.
18: No. Veig que estàs al cas.
16: No sóc tan tonto.
17: Els cretins són a tot arreu, en
18: sí,
17: aquest cas.
18: No en aquella illa.
17: Exacte.
18: Molt bé.
17: Sí, què està fent, Armínia, per cert?
20: Què estic fent ara mateix?
17: Està fent fotos a la gent del
20: sí,
17: públic,
20: no? Mira, sí, escolta.
17: Per què fa fotos?
20: Bueno, que no puc fer, no? Què passa?
17: No, al principi no cal...
20: Ah, doncs n'he fet moltes.
16: Hi ha algú que t'agrada?
20: Sí, sí. Sí, el número 38.
17: 38?
20: Sí.
17: Qui és el número 38?
18: Sí. A veure, el
17: número... Aviri.
18: Jordi Ferrer Martínez de Barcelona.
20: Jordi.
17: Que som veïns, amb l'Armínia.
20: Es diu Jordi. Sí. Jo em sembla que el veig a l'altra banda del balcó, penjar els calçotets cada matí, el Jordi.
13: A partir de quarts de 12, més temes pendents.
17: Gràcies, Jovany.
21: Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
22: En el dia de les xarxes socials vull recordar la importància del silenci. Fa 4 segles, Pascal ja deia que tota la infelicitat dels homes ve de no saber quedar-nos en repòs dins una habitació. El silenci és un espai fèrtil perquè les idees que ens apareixen no siguin només repeticions i reaccions. Sovint, respondrem de manera més rica a l'estímul o la notificació que ens arriba si entremig hi deixem un espai de silenci. Jon Kabat-Zinn, pare del mindfulness modern, diu aquest moment, aquesta respiració. I la respiració va totalment lligada a aquests moments de pausa silenciosa i meravellosa que ens guareixen tant o més que la paraula. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
17: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
23: Bon dia, m'agradaria recomanar en aquests dies de calor infernal i necessitat de quedar-nos a casa una de les sèries que m'ha agradat més, no d'aquest any, sinó del lustre. DTF St. Louis, està a HBO. La gent està parlant força i us dic, sí, n'hi ha per tant, està molt bé. David Harbour, Jason Bateman, Linda Cardellini. És una sèrie que sempre t'agafa a contrapeu i amb el cor tendre. I la banda sonora està molt bé. Inclou, per exemple, aquesta magnífica Hello Sunshine d'Aretha Franklin.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La matinada ha tornat a ser tropical al litoral, però amb una mica més de fresca a l'interior i sobretot al Pirineu. Avui un altre cop sol i ruixats a la tarda, però menys forts que ahir. Tomàs Molina, bon dia.
1: Doncs sí, avui acabem el mes de juny amb un dia que torna a ser assolellat, a la tarda amb ruixats a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. Alguna tronada, però menys intensa que la d'ahir. I el primer dia de juliol començarà demà amb força sol i amb temperatura que serà una mica més baixa.
0: Últim dia del mes de juny, tanquem la primera meitat de l'any amb un dia en què acaba el termini per presentar la declaració de la renda, o acaba també, dos mesos i mig després, el procés de regularització d'immigrants, al qual s'hi han acollit més de 1,3 milions de persones.
2: Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país. En segundo lugar, es un proceso de regularización como hemos tenido otros muchos.
0: Així el defensava Pedro Sánchez, avui el president espanyol encapçala un altre acte sobre immigració a la Moncloa. I un dimarts en què tenim un dia molt carregat als tribunals, tant a Catalunya com a Madrid. Aquí l'atenció serà als jutjats de Martorell, perquè comencen les declaracions dels testimonis del cas Endic. La més destacada és la terapeuta, avui la Maica Navarro, explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Endic d'abandonar les sessions si no donava 40 milions d'euros al seu fill Jonathan, acusat formalment de la mort del seu pare. Parlarem de la Maica sobre les claus i la importància d'aquest testimoni i el de la germana. I abans analitzarem també aquest cas i el paper dels Mossos en la investigació amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ens acompanyarà a partir de les 9. Li preguntarem també per l'auge de les armes de foc i com es combat.
3: És a dir, a una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó. Portem 30 i pico anys de professió.
0: De fet, ahir al vespre, al barri de la mina Sant Adrià de Besòs, hi va haver un altre tiroteig al carrer amb una persona ferida. I més cites judicials per avui. Arrenca el judici contra els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia. I a Madrid, més enllà de la imputació de la presidenta de la CEPI, tenim la recta final també del judici de la trama Kitchen. La fiscalia, atenció, perquè demana i manté la pena de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz. Fins a 15 anys de presó li demana. I a mig camí també entre la justícia i els tribunals. Avui tenim un nou llibre. És un nou llibre de Santos Cerdán, en un títol ben explícit, diu La caïda. Critica haver estat sotmès a un judici mediàtic sense haver-se respectat la presumpció d'innocència. I avui també tornarem a Venezuela. Aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. Del Mundial, el Marroc ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals, que hem pogut seguir en directe avui a les 5 del matí, i també els penals aquesta nit. Primera gran sorpresa del campionat, el Paraguai, que ha eliminat, atenció, a Alemanya.
4: Ahora tiene que ser Bacanane!
0: La quarta vegades campiona del món mai havia perdut una tanda de penals a la cita mundialista. El Brasil també va patir per eliminar el Japó i aquesta tarda i a la matinada Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador. Tot això avui que a Manlleu, a Osona, el sol ha sortit a les 6:19 del matí i a Mora d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, es pondrà a 2:15:04. Ja es va escurçant el dia. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí ens acompanyaran Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. I el meu entrepà. Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Repassem els titulars del dia. Treu pit.
7: El dia que s'acaba el termini per demanar acollir-se al procés extraordinari de regularització d'immigrants a Espanya, Pedro Sánchez i diversos ministres presenten la campanya institucional del Pla d'Integració i Ciutadania que porta el lema D'on venen? Venen de fer país.
8: En dos mesos i mig s'han acollit més d'1.300.000 persones, pràcticament el triple del que es preveia. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia.
0: Sèrie Forment.
9: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
10: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite.
9: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
11: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targeta
6: targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
9: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Congrés Internacional.
11: Precisament sobre les migracions, és la trobada més important que es fa en aquest àmbit arreu del món i comença avui a la Universitat de Girona en un context cada cop més polaritzat i en què augmenten les traves a l'arribada de nouvinguts. El Congrés reunirà 1.300 experts de 75 països diferents.
0: Figura clau.
7: La terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mangón, Caura Montserrat. La citació arriba després que la jutge demanés que s'investigués la seva possible influència en la causa, tot bé de la mala relació entre el pare i fill i de l'obsessió de Jonathan pels diners.
8: Aquí la terapeuta, que treballava amb tots dos, hauria intercedit en favor del fill, segons La Vanguardia. Va ser força insistent perquè Isaac Andic li cedís fins a 40 milions perquè el seu fill pogués emprendre un projecte al marge del negoci tèxtil. Fins i tot el va arribar amenaçant abandonar les sessions que compartia amb tots dos si no ho feia.
11: Avui també estan citats la germana de la psicoanalista i qui era parella d'Isaac Andic, també un excursionista que aquell dia era a Montserrat. Divendres declaren les germanes de Jonathan i un altre psiquiatre.
0: És a dir, la terapeuta va anar al pare i li va dir paga-li 40 milions al fill, si no, jo abandono les sessions. La caïda.
7: És com es titula el llibre que avui publica l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció i que el van arribar a portar a la presó.
8: Cerdán no entra a rebatre les acusacions en què es troba immers, però sí que manté que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant del Tribunal Suprem les seves explicacions no interessaven.
11: En aquest sentit, vincular la seva caiguda a la seva feina política, diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen.
0: Informes finals.
7: El judici de la Kitchen continua avui amb les conclusions de les parts després que hagin declarat ja tots els acusats. És l'últim pas abans que el judici el suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, quedi vist per sentència. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz.
0: Torna als jutjats.
8: La parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, està citat a l'audiència en la causa en què s'investiga el seu cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez, per fer públiques dades de periodistes.
0: Poc a poc.
11: El govern espanyol començarà a eliminar algunes de les ajudes aprovades fa uns mesos per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. El descompte de 20 cèntims per litre de benzina al juliol el baixarà als 15 cèntims, mentre que al setembre ja serà només de 5.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per la millora de la situació a l'Estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
13: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
12: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova topada.
7: Entre el PP i el govern espanyol, ara Feijó acusa Pedro Sánchez d'intentar aconseguir nous votants amb la coneguda llei dels nets, que dona dret a prop de 2,5 milions de persones que viuen a l'estranger, però que poden aconseguir la nacionalitat per ser familiars d'exiliats. Són declaracions a Es Ràdio.
14: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
0: Últim dia.
8: Per presentar la declaració de la renda, avui acaba la campanya per tots els canals, per internet, per telèfon i per via presencial. L'agència tributària calcula recaptar 24.628 milions d'euros, un increment del 18,4% respecte a l'any anterior. En canvi, l'import a retorn als contribuents es redueix un 3,2%.
0: Morosos.
11: També avui Hisenda preveu publicar el llistat de grans deutors. Són les persones que al tancament de l'any passat, el 2025, devien més de 600.000 euros a l'agència tributària. El 2024, en aquesta llista, hi havia noms com Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turán.
0: Accés.
7: De raïm, a la barema d'aquest any, se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. Hi ha molta preocupació entre els viticultors i els cellers catalans que veuen com els baixen les comandes.
0: Montse Gené Riba, bon dia.
15: Hola, bon dia. Per fi hi ha una bona collita, sense sequera ni plagues, però el problema és que no es necessita tant raïm com explica Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
16: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes.
15: Ja s'està demanant permís per arrencar vinyes, i és que els elaboradors de vi i cava podrien baixar les seves comandes fins a un 30%. Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses, del celler Somarroca.
17: Hem tingut unes inflacions molt, molt grans i, per tant, els marges també dels elaboradors han caigut. Cada cop costa més vendre, no?
15: Des de Sant Sadurní, Montse Gené arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fan vaga.
8: Els treballadors de Correus avui per denunciar que l'empresa els obliga a oferir cada cop més serveis sense reforçar la plantilla. Els sindicats també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances.
0: 1.700 morts.
11: 5.000 ferits, 50.000 desapareguts encara i 16.000 persones que han perdut casa seva. És l'últim balanç encara provisional del terratrèmol a Veneçuela. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa.
0: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
18: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Càtia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana, han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan D. Ruiz, veïna damnificada de Càtia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
19: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayudar a las personas que estamos acá, eso es lo que nosotros queremos saber.
20: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
18: Des de Càtia la Mar, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una disputa familiar.
7: És el que hi ha darrere del tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants al nord d'Alemanya i que ha deixat 6 morts. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets.
0: Berlín, Jordi Regàs.
21: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat de Stade, prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schuol, directora de la policia de Lüneburg.
22: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
21: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb drons.
8: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges per intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa 2 setmanes.
0: I gran estrena.
23: Unter Haifisch, der hat Zähne.
11: La d'ahir al Festival Grec amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht.

0: las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
1: El grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de Corball. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a les 12...
3: Que estabas tú, yo siempre contra luz.
4: Es posen a la venda les entrades per la gira per teatres que farà Fito i Fitipaldis a Barcelona. Actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Liceu i el desembre al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
2: I doble concert. Avui amb Gypsy Kings i Los Manolos, el concert es farà al Poble Espanyol a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades.
5: Batrà rècords. L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, que es llançarà el 19 de novembre. Els analistes vaticinen que se'n podrien vendre 30 milions de còpies només els primers dies. De fet, hi ha qui preveu ja per aquells dies absentisme escolar o laboral. Albert García, col·laborador de Generació Digital, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Sí, sí, sí. Segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història. No ho dubto, estic segur.
2: I pel que fa als esports, Montserraia?
4: Sorpresa per l'eliminació d'Alemanya al Mundial als penals. Empat a 1 contra el Paraguai. Aquest matí eliminació també dels Països Baixos de Koeman davant el Marroc. També empat a 1 i una tanda de penals plena de despropòsits pels dos equips. El Brasil ja és als vuitens de final en superar el Japó 2-1 amb gol al descompte. Ancelotti respira el lleujat.
7: Encajamos goles, ma l'equipo no perdió la paciència. Yo acho que l'equipo estaba bien. També en la primera parte el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
4: Avui el Mundial, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.
2: Pluja de milions.
4: Per a la Lliga Femenina de Futbol, Pau Gasol inverteix 55 milions d'euros en la que és la màxima inversió mundial en esport femení. Lewandowski marxa al Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana i avui a Wimbledon, debut de Paula Badosa contra Navarro.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dimarts 30 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Emma a 7:45 del vespre a l'Hospital Universitari d'Igualada i la Nina amb 3 quilos 120 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un 7:45. Us informa Marc Curado. Tenim 19 graus a Artés, 21 a Canyelles i 27,5 a la ciutat de Barcelona. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. Doncs retencions als punts habituals a les vies d'entrada a Barcelona i a les dues rondes, sobretot sentit Llobregat.
10: Ingressat en un centre de salut mental, el detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme.
12: Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos.
10: Corresponsal Marta Vallès.
13: El van detenir poc després que comencés l'incendi perquè diversos testimonis van alertar que l'havien vist calar foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu ingrés en un centre psiquiàtric. Núria Parlon, consellera d'Interior.
14: Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi no es tornarà a passar a disposició judicial.
13: El jove haurà de fer tractament i quan els metges decideixin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar als jutjats. El Codi Penal preveu penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un incendi en un espai natural protegit com és el de la conreria Sant Mateu Sella. Es van cremar 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa contra el detingut. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: En parlarem a partir de les 9 amb Josep Lluís Trapero aquí al matí. Més notícies. El Bages i el Moianès han començat una prova pilot als camps de cereals per reduir els incendis de la sega.
11: L'estiu passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incendis.

0: incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola.
1: El cost d'aquesta prova pilot és de 24.000 euros. En Sergi Puig és un dels pagesos que hi participen.
2: Jo ja n'he ficat una vegada a foc. I aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides.
3: I cultura, dèiem. Avui arrenca la 8a edició de la Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, que aquest any es consolida com un espai de pensament crític contra l'edatisme. Aquest any reconeix també l'actor Joan Pera per la seva trajectòria. Victòria Valerio Breda.
4: Per això li concedeix el Premi Honorífic del Festival per la seva feina al teatre, al cinema i al doblatge. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
5: Anar al cinema, llegir un llibre, això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci.
4: Una vintena de pel·lícules com Calle Màlaga, Mas Palomas o Siempre Vives, 15 curts i altres activitats formen part del festival, que es pot veure al Cinema Girona i aquest any també al Caixa Fòrum. Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan són les 7 i 20 minuts des del quiosc, repassem les portades de la premsa. Avui amb el terratrèmol de Veneçuela encara gairebé a totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies. Els diaris encara destaquen aquests terratrèmols, és la principal foto de La Vanguardia. És un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto hi diu forta rèplica a La Guaira mentre continua la cerca. El periòdico afegeix que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela. Altres temes de portada, el diari ara titula la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la CEPI, imputada. El País diu que Feijó estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. Per la seva banda, El Mundo escriu que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea. I acabem un altre cop al periòdico, que diu que més enllà de la inauguració del Grec, Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
9: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
10: El 4 de gener del 1933.
9: I el número de la sort, el...
10: 6.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: I avui a les històries del Mundial, l'últim Mundial abans de la guerra. Maiol Roger, bon dia.
12: Bon dia, 1938. Es juga a França el tercer Mundial de la història, només un any abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial. I això es nota amb la Guerra Civil Espanyola en marxa, l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista cada cop més beligerants i molta tensió entre països. El torneig va ser curt, intens i molt marcat per la situació política. El boicot de l'Uruguai i l'Argentina havia deixat un Mundial en predomini europeu. De les 15 seleccions, només Brasil, Cuba i les Índies Orientals Holandeses, el que coneixem avui com Indonèsia, no eren d'Europa. I entre les europees hi van haver baixes importants, com l'Espanya de Zamora, en plena Guerra Civil, o Àustria, una de les millors seleccions del moment. Es van classificar, però no van poder jugar, almenys directament.
13: Soy von jetzt ab das jüngste Ballwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Reiches.
12: Tres mesos abans del Mundial, Alemanya envaeix a Àustria i obliga els seus jugadors a jugar amb el tercer Reich. Alguns s'hi neguen, com Matthias Sindelar, l'estrella d'aquell equip que acaba erigint-se en una icona de la resistència nazi. Tal com havia passat amb els Jocs Olímpics de 2 anys abans, Alemanya volia demostrar la seva superioritat, però acaba fracassant i els eliminen a la primera.
11: I a les graderies notava l'ambient prebèl·lic?
12: I tant, als estadis francesos l'hostilitat contra Itàlia i Alemanya era evident, i al terreny de joc la majoria de partits van ser durs i agressius. A més, tot era eliminatori, amb la tensió intervenció afegida. Itàlia, per exemple, va eliminar França, l'anfitriona, fent la salutació feixista a l'inici i amb la camisa negra dels partidaris de Mussolini, i es va plantar a la final contra Hongria.
14: Finalíssima de la Copa del Mundo 1938 fra Itàlia e Hongria.
12: Finalment revalidaria el títol de campió del món sota la pressió d'un Mussolini que pocs minuts abans de la final va enviar a la plantilla un curt telegrama que deia «Vença o morir». Un any més tard, l'1 de setembre de 1939, començaria la Segona Guerra Mundial, que va deixar la màxima competició de futbol en pausa fins al Mundial del 50 al Brasil.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia tros de terra petit que et dona fortuna. I la resposta era sort. Sort, a banda de fortuna, és també un tros de terra petit. I si invertiu en un tros com aquest, també podreu llegir tros del revés. És a dir, sort. Sort a tothom. Avui dimarts, un Enigmàrius numèric, sense punts, però amb premi. La xifra que germana els gats i les gotes, de 6 lletres. La xifra que germana els gats i les gotes, 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I a 5 minuts per 2/4 avui, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova versió que Netflix estrenarà de La Casa de la Pradera. Això és el 9 de juliol.
4: Netflix va anunciar que estrenaran un remake de La Casa de la Pradera, aquella sèrie hiperconservadora, hipercursi, que ens varen menjar fa dècades. La notícia podria no tindre més rellevància a una altra sèrie i viva la nostàlgia. Però jo crec que rescatar just ara aquella narrativa audiovisual que proposava una vida tradicional amb una idea de família única, d'una sola identitat sexual i que era masclista, per suposat, no és casualitat. Moren.
3: I a la recomanació del dia coincidirà amb el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Cristina Bordes ens recomana el documental El Dilema de les Redes.
5: Un gran retrat de la cara fosca de les xarxes a través de testimonis molt potents. Extreballadors i els càrrecs de grans corporacions com Google o Facebook que hi revelen com es dissenyen els algoritmes des de dins, sense escrúpols a l'hora de vendre les dades dels usuaris, les nostres dades, o plantejar mesures contra comportaments addictius davant les pantalles. Fa venir ganes de pagar el mòbil. És així. El Dilema de les Redes és a Netflix.
6: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
7: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
9: 150 anys movent-nos per tu.
10: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
11: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
13: Troba el teu lloc amb Parklic.
14: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Tot viu, seran 2:15 del matí. El protagonista del dia d'avui, quin és? Gerard Jubany, bon dia.
15: Bon dia, Alemanya i Països Baixos.
16: A veure, va, que xuta.
15: Xuta.
17: Com dius?
16: Que trist.
15: Totes dues seleccions són protagonistes del dia perquè acaben de ser eliminades del Mundial. Alemanya ha perdut de manera inesperada contra Paraguai, mentre que els Països Baixos s'han quedat fora de la competició fa tot just una estoneta davant del Marroc. Per tant, a aquesta hora podem saludar el seleccionador holandès, Ronald Koeman. Bon dia.
18: Sí, bueno, no muy bien días ahora mismo, parece sencero.
15: Ja, clar. Eliminats els setzents de final, eh?
18: Sí, bueno, es lo que hay, ¿no?
15: Es lo que hay, el recurs de sempre.
18: Es una eliminación duro, sí, porque ha sido con el tanga de penalti.
15: Sí, a la tanda de penals.
18: El tanga, entonces sí, pero el Marocco es una potente equipa de jugador que juega todo en Europa y hace bastante ese del tiki-taki.
15: Sí, tiki-taka. Entonces, sí, es un buen equipo el Marroc.
18: Por el otro parte, la selección de Holanda, que ahora ya no llamas Holanda, llamas Países Bajos.
15: Sí, Países Bajos, pues lo sabemos.
18: Tenemos,
15: sí.
18: Tenemos ja no un plantilla de jugadores que, como dicen en catalán, vale un pepiento. ¿No?
15: Sí, en castellà ho diuen.
18: Si uno de mis estrellas estrella es Frenkie de Jong, pues tú imagina lo que hay, ¿no?
15: Sí, sí, no, claro.
18: Y para hacer los goles, ¿qué? Tenemos delante Memphis Depay. No sé si ya recuerdas de Barça.
15: Sí, sí, sí, ¿cómo olvidar Memphis Depay?
18: Entonces, claro, este es el que hay. Y mira, pero lo que ha pasado también con Alemania...
15: Sí, ahir al vespre van ser eliminats contra la selecció del Paraguai.
18: Sí, eliminada contra un país de nombre de fruta.
15: Sí, això és el pitjor de tot, eh?
18: És el més humillant que he vist en mi vida.
15: Molt bé, doncs en parlem després, Ronald.
18: Tienes canapés, és el cumpleaños de Jubany, oi? No, no ha traït de croissant.
3: Són 7:45. Avui acaba el termini per acollir-se al pla de regularització d'immigrants que ha superat totes les expectatives. A tot Espanya ja han demanat acollir-s'hi 1,3 milions de persones, quasi el triple del que estava previst. Això centrarà part de l'atenció política d'aquest dimarts en què tenim un nou gest de Feijó cap a Catalunya. Publica un article al periòdico que porta per títol El canvi amb Catalunya i aposta per obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a ser decisiva per al futur d'Espanya. Diu que tan important és mirar el futur com constatar que en el passat els últims governs catalans han comès errors. I a Venezuela...
19: Punto. En cuenta. Uno. Arriba. Sigan saliendo. Sigan saliendo, por favor.
3: Cinc dies després del terratrèmol, els equips d'emergència encara aconsegueixen rescatar viva alguna persona de sota la runa. Per exemple, aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. I a partir de les 9 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, tindrem el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Amb ell analitzarem els últims tirotejos que hi ha hagut a Catalunya o el paper també de la policia catalana en la investigació de la mort d'Isaac Andic. Avui comencen les declaracions també de testimonis als jutjats i, entre d'altres, està citada la terapeuta. Maica Navarro explica avui a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic, la terapeuta, d'abandonar les sessions si no donava 40 milions d'euros al seu fill, en Jonathan, perquè pogués emprendre projectes pel seu compte. I en temps d'agora parlarem amb la Maica també sobre les claus i la importància d'aquest testimoni. I pel que fa als esports, eliminació d'Alemanya i els Països Baixos al Mundial de Futbol. Totes dues als penals, empat a un d'Alemanya al Paraguai i també els Països Baixos-Marroc jugat aquest matí. Pel que fa al temps, avui últim dia del mes de juny, tornarà a ser un dia estiuenc amb sol i nous ruixats a la tarda. Tomàs Molina, bon dia.
20: Molt bon dia. Doncs sí, acabarem aquest mes de juny amb un temps de nou assolellat, però amb aquestes tronades que no seran tan intenses com les d'ahir, però el servei meteorològic dona encara un avís d'intensitat. Demà tornarà a ser un dia assolellat, un altre cop a la tarda amb ruixats i amb tronades i amb temperatures demà que es normalitzen per l'època de l'any.
3: I mobilitat també a aquesta hora amb retards de cada dia a la xarxa ferroviària de Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia.
21: Bon dia. L'Euromet que va de Barcelona a Girona porta un retard de mitja hora. A l'R16, 25 minuts de retard en el tren que va de Barcelona a Tortosa, a l'R15 hi ha demores d'un quart d'hora, en el que va de Reus a Barcelona. A l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, hi ha els endarreriments habituals de 10 minuts i a l'R4 hi ha retards d'entre 5 i 10 minuts. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
3: I a les carreteres, les retencions habituals d'aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
22: Bon dia, sí, hi ha cua a la B20, a Santa Coloma i la C58 a Montcada d'entrada a Barcelona, també a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en direcció Llobregat i molta densitat en punts habituals, com deies, direcció Barcelona, destaca l'A2 des de Pallejà i la B23 a Molins de Rei.
3: Avui a la Gora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Abans són les 7:33 i obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pau Forada, bon dia.
23: Bon dia.
3: Avui destaca l'article d'opinió del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
23: Que publica el periòdico, també n'hi ha un de l'expresident José Montilla a La Vanguardia.
24: L'article del líder del PP es titula El canvi amb Catalunya i assegura que si arriba a la Moncloa ni tractarà els catalans com a moneda de canvi ni confondrà els seus problemes reals amb els problemes ficticis.
23: Diu que els catalans han de poder viure amb la certesa que la llei els protegeix i afegeix que el Partit Popular està decidit a obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a comptar, a liderar i a ser decisiva per al futur d'Espanya.
24: Per aconseguir-ho, conclou Feijóo, és tan important mirar endavant com constatar que el camí recorregut pels últims governs autonòmics ha estat un gran error.
23: I com dèiem a La Vanguardia, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, titula el seu article L'Estatut de Catalunya fa 20 anys per molts anys.
24: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per a l'autogovern de Catalunya.
23: Tant al Periòdico com al País hi trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
24: El País hi dedica l'editorial i diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
23: Al Periòdico, el periodista Joan Tàpia alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
24: I altres temes. L'editorial de l'Ara admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica l'infrafinançament estructural que posa fre a una desitjada millora.
23: I després de la imputació de la presidenta de la CEPI, el Mundo titula l'editorial Imputació massiva de l'Estat.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
0: Llegeixo la premsa veneçolana una crida a la protecció infantil. Nadons, nens i nenes que han sobreviscut als terratrèmols però que han perdut els seus pares queden exposats a captacions irregulars. A les xarxes circulen denúncies de suposades desaparicions i oferiments informals, tot i que les autoritats asseguren que la reunificació familiar s'està fent sota supervisió. L'alerta té fonament. Els veneçolans no obliden que fa 27 anys a una altra tragèdia, les esllavissades de Vargas, això sí que va passar.
2: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
4: Doncs millor.
5: Porta els teus amics d'Endesa i emporta't fins a 500 euros en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
6: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
25: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
26: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
27: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
29: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
28: De veritat?
29: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
30: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
31: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:37. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Adeu a un alcalde centenari.
33: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde en actiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. El seu entorn recorda que mai va arribar a cobrar un sou del consistori a un poble de 300 habitants.
3: Una notícia per als amants dels gossos.
34: A Barcelona, el Parc de la Barceloneta es dedica a una pintura a la zona d'esbarjo per animals, els gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri, i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada i s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri, visitants visuals habituals d'aquesta zona. Ho llegim al web de BTV.
3: I què està en risc?
33: El cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim el Time Out, que expliquen que tenen un cartell històric que pot ser del 1954 i l'Ajuntament els el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar mantenir el cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades sobrepassa per uns 20 centímetres per cada banda del marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
3: I ara sobre Dalí?
34: Gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar Real Sant Andreu de la fallida, la pintura continua desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol, el va pintar el 1977 quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subhastar-lo i amb els beneficis sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
3: I què més afecta la calor?
33: Les vies de trens, que directament les desfà. Això ha passat a la ciutat alemanya de Leipzig. Les temperatures extremes han desfet les juntes dels rails dels tramvies. Això ha obligat l'empresa a interrompre el trànsit. Ho veiem El País, que ho acompanya de la imatge.
3: I una pífia que pot sortir cara.
34: Una gasolinera de Galícia, en concret de Ribadeo, admet que es va equivocar i va carregar gasolina al sortidor de dièsel. Se'n van adonar al cap de 5 hores. Reconeixen l'error i es faran responsables de les avaries. De moment han localitzat dos cotxes afectats, però calculen que n'hi pot haver una cinquantena. Ho veiem a la premsa gallega.
3: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
1: L'endemà de la trobada entre la Xina i Brussel·les, el Frankfurter Allgemeine Zeitung diu que Volkswagen i Bosch rendeixen davant dels cotxes xinesos. De tota manera, si parlem de la premsa alemanya, poquetes coses hi rivalitzen amb l'eliminació del Mundial. El mateix diari parla de desastre i es pregunta en portada si s'ha acabat l'etapa de Nagelsmann. Die Welt diu que sí, que està claríssim, s'ha de canviar de seleccionador i afirma obertament és l'hora de Jürgen Klopp. Mentrestant, totes les portades de la premsa britànica aborden el primer discurs ahir de qui, si no hi ha una sorpresa majúscula, serà el pròxim primer ministre, Andy Burnham. El Guardian, diari progressista, el Daily Mail, diari tremendament conservador, coincideixen a destacar la part de la intervenció en què Burnham va prometre reprogramar el país des del nord, des de Manchester, d'on ara mateix és alcalde. També ho ressalta el Financial Times, que avui en portada explica que el gegant de les comunicacions Comcast ara vol segregar dos dels seus grans negocis. La idea és que les xarxes de mòbil i internet siguin una empresa i NBC Universal i Sky en siguin una altra.
4: Avui la premsa econòmica es fa ressò del discurs de la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, al Fòrum de Bancs Centrals de Sintra. L'economista destaca que per Lagarde la pujada dels tipus d'interès està justificada i no hi ha res que faci pensar el contrari. El Cinco Días diu que Lagarde es desmarca de la política de la Reserva Federal dels Estats Units i prefereix guanyar temps per analitzar l'evolució de l'economia abans de comprometre's amb una única línia d'actuació. I l'Economia publica que Catalunya és la comunitat autònoma d'Espanya que més treballadors té de baixa. La incidència mensual per cada 1.000 treballadors a Catalunya és de 45 baixes, que suposen una despesa de 4.000 milions anuals per a empreses i mútues.
3: I a la premsa esportiva, què destaquem, Montse Raya?
7: Doncs qui té un amic té un tresor. No sabem si són amics, però l'actual seleccionador d'Àustria de futbol, Ralf Rangnick, deu tenir Hansi Flick amb molta estima perquè va avalar l'arribada del tècnic alemany al Barça. En una entrevista al diari Sport, Rangnick admet que va xerrar directament amb Joan Laporta just en un moment en què Koeman encara era a la banqueta blaugrana. En una altra entrevista al Mundo Deportivo, Alex Baena, el jugador de la selecció espanyola de futbol i de l'Atlètic de Madrid, afronta el seu primer Mundial amb 24 anys. Diu Baena que no estaria al Mundial si no fos pel seu psicòleg. Diu que l'ajuda a obrir-se les emocions i gestionar-les millor.

0: Segurament que molts identificareu com aquesta cançó de Doctor Prats, Energia, és l'oficial de la gran sortida del Tour de França que es fa el dissabte a Barcelona. Doncs bé, el periòdic Avui recorden que just fa 12 anys Barcelona va estar a punt de tenir una sortida del Tour, però finalment no va poder ser. Jordi Hereu, llavors alcalde de Barcelona, va deixar l'acord fet amb els organitzadors de la Ronda Francesa, però finalment no va voler firmar, diu La Vanguardia, diu el periòdico, a un acord que podia recaure en un altre equip de govern municipal que no fos el socialista.
1: I a la premsa del cor, el col·laborat de la Casa Reial Britànica, Elisenda Pineda.
2: El viatge del príncep Harry al Regne Unit amb la seva família penja d'un fil. El govern britànic li ha denegat la protecció policial amb fons públics que havia demanat per la seva estada. Els hi han dit ben clar, no hi ha responsabilitat monàrquica per part vostra, no hi ha guàrdia urbana vestida de gala amb aquells barrets de peluix on s'hi pot amagar una làmpada de peu. Harry diu que si no els han d'acompanyar els cotxes policials, com en una cavalcada de reis, n'ameguen i els nens es queden a Montecito jugant al 3 en ratlla. Una llàstima, tan bé que anàvem.
1: Canalies, i qui fa anys avui?
3: Doncs mira, felicitem l'actor Leonardo Sbaraglia.
1: No sé.
3: En fa 56, també el nedador americà Michael Phelps.
1: 42.
3: 41, l'actor i humorista José Mota.
1: 60.
3: 61, i també fa anys Pascal Comelade.
1: Pascal Comelade, 72.
3: 71, pensava que era més jove.
1: Santoral.
3: Avui és Santa Emiliana, aquesta santa.
1: Emiliana.
3: Emiliana.
4: Ai, és de... Emiliana, Emiliana, taparna. El teu cos per la lluita fa molts anys.
3: Déu ho tingui la glòria.
4: Sí.
1: Què diu l'Emiliana?
3: Va ser una de les santes dels primers temps del cristianisme. Va viure i morir màrtir a Roma. Se sap que va patir diversos turments, els quals no va poder vèncer la seva constància, i finalment Emiliana va morir degollada. A Catalunya hi ha 402 persones que es diuen Emiliana.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 30 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys...
6: 30 de juny de 2006, ara que Pasqual Maragall ha plegat, el periòdico conversa amb José Montilla, que tothom diu que serà el seu successor. L'entrevista es grava al Ministeri d'Indústria mirant de reull a la tele l'Espanya-França del Mundial. Aquell dia Espanya va quedar eliminada a vuitens de final. I Montilla va deixar aquest titular. Després d'una etapa convulsa, es refereix a la de l'Estatut i Maragall, ara la gent vol estabilitat. Una altra entrevista del 2006. La consellera Montserrat Tura va al minoria absoluta de Toni Soler i afirma que abans de 25 anys una dona presidirà la Generalitat. N'han passat 20, en queden només 5 perquè es compleixi el vaticini. I acabo amb Shakira, perquè ara fa 20 anys omplia el Palau Sant Jordi i deixava anar aquesta frase. Jo també tinc sang catalana. Mi apellido Ripoll, que és més català que el pa amb tomàquet. Encara no coneixia Gerard Piqué ni sabia que tindria dos fills catalans.
1: Avui és 30 de juny del 2026, és el 181è dia del calendari, falten 19 dies per la final del Mundial i 4 per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta.
8: Mi solicitud fue presentada el 19 de mayo. Sigue en trámite.
9: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
10: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passa pàgina.
11: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres.
12: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira.
13: Ahorita nosotros no viene una epidemia.
14: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto.
15: Andy Burnham creu que el poder al Regne Unit es concentra massa a Londres i cal portar part del govern a Manchester.
16: Bé, no us ho imagineu més. Fem-ho realitats.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Maiol Roger. Terapeuta.
17: Especialista en terapèutica, que és la part de la medicina que s'ocupa del conjunt dels preceptes destinats al tractament de les malalties. Prové del grec terapeutè, servidor, assistent o aquell que té cura d'algú. La jutge del cas Andy investiga avui la terapeuta de la família per saber si, a més de tenir cura de Jonathan i Isaac, també va tenir alguna cosa a veure amb la mort del patriarca de la família.
1: Caiguda.
17: Acció de caure, que en la tercera excepció és anar a parar una situació dolenta, trobar-s'hi tot d'un cop. És per això que Santos Cerdán ha titulat el seu llibre La caiguda, la caïda, en què descriu com, inesperadament, segons diu, va passar de dominar la política espanyola a la presó.
1: Pal.
17: Peça de fusta dreta, rodona, d'una certa llargària, generalment afuada d'un cap per on es planta a terra per sostenir alguna cosa. En sentit col·loquial podem dir que quedar eliminat del Mundial per un penal que va al pal és un pal, però per parlar d'un disgust o d'un cop moral parlem de tràngol o garrotada.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 1.300.000.
7: Són les persones que s'han acollit al procés de regularització d'immigrants en 2 mesos i mig, segons les xifres oficials del govern espanyol. Avui acaba el termini per presentar sol·licituds. Al principi del procés, el govern preveia que 500.000 persones se'n beneficiarien.
1: 24.628 milions d'euros.
7: És el que preveu recaptar Hisenda sobre l'impost de la renda del 2025, un increment del 18,4% respecte a l'any anterior. En canvi, l'import a retorn als contribuents es redueix un 3,2%.
1: 6%.
7: És el que ha caigut la taxa de graduació de l'ESO en 4 anys a Catalunya. Ha passat del 93 al 87%. Són dades de la Fundació Bofill, que també exposen que l'abandonament escolar prematur és gairebé del 14%.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig el Teatre Grec, a Montjuïc. L'amfiteatre ple a vessar i al fons de l'escenari un color lilós s'hi representa l'òpera de Tres Rals.
18: És una edició molt especial la que es va inaugurar ahir al vespre, la del 50è aniversari, una representació que avui, per exemple, el periòdico titula com un Màquina Baja Cuir en Faldilla interpretat per Nao Albet. Una òpera de pobres, segons els seus autors, que sembla que va convèncer prou els assistents.
1: A la segona imatge hi veig una zona residencial de La Guaira, la zona turística de la costa de Veneçuela. Tots els edificis estan en runes, amb els pisos encavalcats, com si fossin peces de dominó caigudes. I per sobre la runa, un formiguer de centenars de persones que busquen entre la runa.
18: 5 dies després del terratrèmol, les tasques de rescats continuen centrant-se en buscar supervivents, cosa que cada cop resulta menys probable. Aquesta és la primera tasca després de la tragèdia, l'emergència, i després serà la segona fase, la de la retirada de tota aquesta muntanya de ciment i mobles dels habitatges, ja per més endavant la costosa reconstrucció.
1: I a la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas, des de Girona. Veiem un carrer ple d'aigua per on els cotxes intenten circular i les voreres emblanquinades pel que sembla pedra. On és això, Clara Jordan?
19: Doncs a Santa Coloma de Farners, on ahir la tarda les tempestes van concentrar en aquest municipi i el seu entorn fins a 80 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Les sortides dels bombers per inundacions i baixos es van concentrar també a la capital de la Selva. Una pluja acompanyada d'una forta tempesta que va obligar a desviar, per cert, cap a Barcelona 2 vols procedents de Brussel·les i de Leeds que havien d'aterrar a l'aeroport de Girona.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. L'estat d'Idaho, als Estats Units, utilitzarà l'escamot d'execució com a principal mètode d'execució a partir del mes vinent. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. Fins ara els condemnats a mort que s'executaven a l'estat d'Idaho morien per l'aplicació d'una injecció letal. A partir del mes vinent seran afusellats per un escamot d'execució que els dispararà fins a matar-los. Diu la notícia que els escamots d'execució seran formats per ciutadans voluntaris, seran seleccionats sempre que aprovin una prova de tir al blanc i no hagin rebut cap multa durant l'últim any sobre l'ús d'armes de foc o l'ús de la força. Un altre requisit és tenir un certificat com a oficial de pau de l'Estat amb un mínim de 3 anys d'antiguitat. Tampoc poden tenir cap vincle sanguini ni legal amb la víctima que s'executa. L'Estat d'Idaho mantindrà també l'execució letal com a mètode d'execució, però només l'aplicarà quan no sigui possible organitzar l'escamot d'afusellament.
1: I això és real o fals?
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
22: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
20: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'estat d'Idaho als Estats Units utilitzarà l'escamot d'execució com a principal mètode d'execució a partir del mes vinent és una notícia real. De fet, aquest estat és l'únic dels Estats Units que permet o permetrà l'afusellament com a mètode d'execució. Una última dada, adequar i preparar la sala d'execució perquè els escamots d'afusellament puguin fer la seva feina ha costat més $1.200.000.
1: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
1: Són les 7:52. Repassem aquesta hora els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants.
23: Ho ha demanat més d'1.300.000 persones, lluny dels 500.000 que s'havien previst des d'un principi. Pedro Sánchez defensa la mesura i des del PP, Alberto Núñez Feijóo li retreu l'anomenada llei de nets, que permet obtenir la nacionalitat als descendents d'exiliats durant el franquisme.
24: Un país que reconoce derechos y también deberes
0: al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
2: Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
1: L'Audiència Nacional imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
7: El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança.
1: I avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdán.
23: Cerdán repassa la trajectòria política i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
1: A Veneçuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent.
7: El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva.
1: I el govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes de carburants.
23: Seran de 15 cèntims del litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
3: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
23: El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%.
1: I la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutja que investiga la mort del fundador de Mango.
7: També estan citades les germanes de Jonathan Andic, Sara i Judit.
1: Vaga dels treballadors de Correus.
23: Avui s'aturen per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla. Correus només cobrirà el 30% dels treballadors que faran vacances.
1: I a la cultura arrenca la 50a edició del Festival Grec.
7: Amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Passos i amb direcció musical de Dani Espasa.
1: I els esports, una altra caïda, en aquest cas del Marroc. Ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals.
23: També els penals aquesta matinada. Primera gran sorpresa del campionat, el Paraguai ha eliminat Alemanya. Avui a les 7 de la tarda, Costa d'Ivori, Noruega, i a les 11, França-Suècia.
4: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
24: El temps d'avui, tornem a parlar de sol. Sol en conjunt, però tarda amb nuvolades i amb alguns ruixats que afectaran l'interior de les comarques gironines i de Barcelona, localment podrien ser fortes.
4: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, tallada la Nacional 240 Lleida, Clàudia Serra.
25: Sí, està tallada en tots dos sentits de la marxa perquè s'està retirant la càrrega d'un camió que ha bolcat de matinada. Hi ha desviaments senyalitzats i a l'àrea de Barcelona, doncs, les retencions amb aturades en punts habituals a les rondes, també les carreteres d'entrada a la ciutat. Destaca la 2, precaució, perquè hi ha un camió variat entre Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, que talla un carril.
5: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
26: A dos quarts de nou parlarem del llibre que publica avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.
7: A les 9, entrevista el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
26: A partir de les 10, parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías, i amb el del Suprem, Sebastián Moralo. També rebrem l'antropòleg Manuel Delgado.
7: I a les 11, teràpia boomer amb Sergi Pàmia sobre les xarxes socials.
26: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
27: I no ens en volem perdre detall.
5: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
23: Tot Gira en la seva màxima expressió.
5: Les tres etapes del Grand Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
28: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
5: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
28: Aixeca els dos braços.
5: Algú podrà amb Pogacar?
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia, bona hora.
30: Xiripipis preciosos, com esteu?
1: Bé, bé, bé, bé, esperant el resultat de l'EGM, que ara a les 8 el coneixerem.
30: Ai,
1: les audiències.
30: I què, traurem bona nota o no?
1: Esperem, no sé si fem la feina que hem fet.
30: Clar, no.
1: Si fas la feina, al final surt, no?
30: Clar, qui sempre recull.
1: Ara, per cert, sí, ja estem obrint tandes per la cançó del Manu de la temporada vinent.
30: Exactament.
1: Manu, sí, no? Si havies sabut, sí, sí, que havia renovat, no ho sé si ho sabies.
30: No ho sabia.
1: Ah, doncs...
30: Renovat, Manu!
1: Renovat, Manu!
30: Oh, això és una meravella.
1: Ara és quan diu no podré, però bueno, ja ho arreglarem.
30: Renovat!
1: Renovat igualment.
30: M'encanta.
1: Amb la IA es pot fer de tot.
30: Que m'has donat una alegria, ara.
1: Renovació. 636-36-0609. Si voleu dedicar alguna cançó, feu-ho ja, comenceu a apuntar-vos, perquè això es dispara i després ja no hi ha forats. quan ja no hi ha forats, malament per omplir. 636-36-0609. Va, anem a marcar el telèfon de l'Anna.
6: Ui, l'Anna, que avui tenim un missatge, això ho farem una miqueta més curt, perquè tenim aquí mitja Bíblia.
1: No, no, més curt no, fes-ho com s'ha de fer.
8: Clar. Tu nombre y el motivo de la llamada y comprovaré...
6: Ah, doncs sí que tindré temps, sí que tindré temps de fer-ho.
1: Què és això? Com digues el nom de la teva trucada?
6: Sí, perquè a vegades és com digues...
1: Anna!
6: No, no, o sigui...
1: Sento veus, jo, ja.
9: Anna?
1: Haig de descansar.
10: Hola, sóc l'Anna.
1: Anna?
6: No, no, que no hi
1: és. Sí, que està parlant, l'Anna.
6: Que no, que l'està trucant.
1: Jo sento veus. Estic sentint veus, eh?
6: Surt la bústia.
9: No hi és l'Anna?
1: Anna?
8: Hola.
1: Veus com sí que hi era?
6: No, però és que abans ha saltat la bústia.
1: Anna?
8: Hola.
6: Mira, Anna, que truquem de Catalunya Ràdio, del matí de Catalunya Ràdio.
8: Sí.
1: Ah, bueno.
6: Bueno, ni fu ni fa.
8: És que digue, això és una broma.
6: Ah. No. Anna, que estàs en directe.
1: No, no, no és una broma, no és una broma. Truquem directe de la ràdio, això sí.
8: Vale.
1: Vale? De part del Pau.
8: Venga. De part del Pau.
6: Que sí, que diu que encara que en aquestes dates no teniu res concret a celebrat, vol donar les gràcies per cada dia que comparteix amb tu, ja que fas que tots els moments siguin especials. Ets la seva amiga acompanyant de vida tresor i la millor professora que mai hauria pogut tenir. Per continuar fent camí junts, espera que aquesta cançó et porti bons records de Bilbao.
1: Professora? Què vol dir professora?
6: I records de Bilbao?
8: Professora, perquè està estudiant enginyeria.
1: Sí?
8: I, bueno, jo que també sóc enginyera, pues, en algunes assignatures li dono una mica de suport.
1: Li fas un repàs.
8: Sí.
6: I Bilbao?
8: Bilbao? Què he dit de Bilbao?
6: Oh, sí, que aquesta cançó porta
1: molts bons records. Mira, la cançó és Tàndem de Tires. Ara ens ho expliques.
6: Oh, quin merder.

0: Missatge claríssim, Anna, que no cami mai.
1: Tira la canya que ve peix.
0: Ara, ara.
2: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora la Nacional 240 Lleida està tallada en tots dos sentits de la marxa perquè s'està retirant la càrrega d'un camió que ha bolcat de matinada. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. I a l'àrea de Barcelona, retencions amb aturades als punts habituals, a les rondes i carreteres, sobretot d'entrada a la ciutat. Destaca la 2, precaució perquè hi ha un camió avariat entre Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, que talla un carril.
0: Últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'un 1.300.000 persones. El procés s'encallarà a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. L'Audiència Nacional Espanyola imputa la presidenta de la SEPIA, Belén Gualda, en el cas Lleida, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança. Recta final del judici del cas Kitchen amb la lectura dels informes finals de les parts. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, i eleva a 19 la de l'excomissari Villarejo. La jutge de Martorell, que porta la mort del fundador de Mango, cita declarar per avui la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta psicoterapeuta. A la brema d'aquest any hi haurà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava tant al mercat interior com internacional. Afrucat, la patronal de la fruita, denuncia que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol, coincidint amb el començament de la campanya. Un altre factor afegit és la producció grega, que arriba amb més volum al mercat i amb preus més baixos. I Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. Són les dades de l'últim EGM que marca un descens generalitzat de l'audiència de ràdio. Aquesta emissora que escolteu, 3Cat Info, voreix els 90.000 oients.
2: Esports.
0: Eliminacions d'Alemanya dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals, empat a 1, a l'Alemanya-Paraguai i també als Països Baixos-Marroc, jugat aquest matí. Les quatre vegades campiona del món, Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals del Mundial. El Brasil ja és als vuitens de final del Mundial després de superar el Japó 2-1 amb gol al descompte. Avui al Mundial, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Ecuador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana. I a Wimbledon, debut de Badosa contra Navarro. I pel cap al temps, continua la calor intensa, sobretot a la costa i sud del país, on es podran superar àmpliament els 30 graus. S'esperen valors de finals de fins a 38 a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Al nord del país s'esperen nuvolades a partir del migdia, amb risc d'algunes tempestes puntuals i intenses.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig ho han demanat més d'un 1.300.000 persones. És una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la policia, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
3: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir amb el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
0: D'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha molts països a fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions, que es fa aquesta setmana a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit. Girona, Núria Pereira.
4: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Ara el debat està molt condicionat per la forta polarització entre partidaris i detractors. Així ho diu un dels membres de l'organització i investigador de la UDG, Òscar Prieto Flores, que considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
5: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
4: El Congrés reuneix més de 1.000 participants de 75 països diferents.
0: Un dia més pendents de Veneçuela, que viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. Sis dies després de la catàstrofe, cada hora que passa, és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. Tenim un enviat especial a Caracas, al Joan Biosca.
6: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Càtia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan D. Ruiz, veïna damnificada de Càtia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
7: Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con... Ahorita nosotros nos viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo van a atacar eso? A ayudar a las personas que estamos acá. Eso es lo que nosotros queremos saber.
8: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
6: El govern veneçolà ha promès una ràpida reconstrucció i cases abans que acabi l'any. El descontentament, però, de no pocs veneçolans amb els seus funcionaris públics i amb el govern és evident. Ja no s'amaguen de res. Abans, criticar obertament el chavisme podia costar ser assenyalat i denunciat per un veí afí al règim. Ara ja no. La tragèdia d'aquests dos terratrèmols de més de 7 graus és una catàstrofe, però ha tret la por a molts veneçolans. Reclamen veure els militars desenrunant de la mateixa manera, assegurant que des de fa 20 anys han vigilat quasi totes les cantonades.
0: 8:08 minuts del matí, l'Audiència Nacional Espanyola imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, la SEPI, Belén Gualda, i cita 24 persones més per presumptes irregularitats de contractes públics, una de les branques del cas Leire. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anxon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano davant el jutge Pedrat en relació amb la branca que investiga suposades maniobres de Leire Díez per torpedinar casos judicials que afecten el PSOE. Pano va explicar en una compareixença anterior que havia portat bosses amb 90.000 euros al PSOE i ahir va afegir que l'entorn socialista la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè s'hi retractés. I avui surt a la venda el llibre La caída, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Tardán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Tardán no entra a rebatre les acusacions de la causa judicial en què es troba immers i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant el Suprem les seves explicacions no interessaven. Diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda. En aquest sentit, l'exsecretari d'Organització del PSOE vincula la seva caiguda a la tasca política feta prèviament. Diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen. La Fiscalia Anticorrupció manté mentrestant la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, en la recta final del judici del cas Kitchen. Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial que va robar informació i documents de casa de l'extresor del partit de Luis Bárcenas que podria comprometre els líders populars. La fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena per l'excomissari Villarejo, que va ajudar l'exministre en tota l'operació. El judici continuarà avui amb els informes finals, que és l'últim pas abans que quedi vist per sentència.
2: 3CAT Info.
0: La investigació judicial per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Antic, entra avui en una nova fase amb les compareixences davant la jutge de la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. A les sessions d'aquesta setmana també estan citats el conseller delegat de Mango i les dues filles de l'empresari, mor el desembre del 2024 en precipitar-se per un penya-segat a la muntanya de Montserrat quan anava d'excursió amb el seu fill, Jonathan. Per avui s'ha fixat al jutjat de Martorell la testificació de la terapeuta que tractava la família i amb qui Isaac Andic i el seu fill van intercanviar diversos missatges recuperats del mòbil de l'empresari que la magistrada sosté que acredita en la mala relació entre pare i fill, suposadament basada en els diners. La jutgessa va demanar als Mossos que investiguessin si en l'homicidi hi van poder intervenir terceres persones i, en concret, la influència que podria tenir en els fets la psicoterapeuta familiar. La vídua d'Isaac Andic, que també haurà de testificar, va ser la persona que primer va trucar Jonathan després de la caiguda mortal del seu pare. Canviem de qüestió. El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de manera progressiva en els pròxims mesos fins a eliminar-les el mes d'octubre. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% per aquest any. Un nou quadre macroeconòmic engega el procés per elaborar els pressupostos generals que haurien d'arribar al Congrés a la tardor. Madrid, Àngels Lafuente.
9: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per a la millora de la situació a l'Estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
10: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
9: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic.
0: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA de pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que haurà de convalidar el Congrés.
11: Serà un real decreto ley amplio que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
0: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, troba falta mesures al paquet anunciat.
12: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
0: Els sindicats també reclamen que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. Els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Tornem a sentir el Massaint, ministre de la Seguretat Social.
11: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.

0: 2026 de l'EGM, que certifica un descens generalitzat de l'audiència de ràdio respecte a l'onada de principis d'any. En aquest context, però, Catalunya Ràdio és la que perd menys oients de les quatre emissores més escoltades. El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell s'acosta als 460.000 oients. És la millor audiència d'aquest programa des de la temporada 2018-19 i per davant només hi ha el món a RAC1. El Catalunya Migdia amb Òscar Fernández és l'informatiu més escoltat del país i assoleix una de les seves millors audiències amb prop de 160.000 oients. I la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga es manté en la franja dels 130.000. Pel que fa al cap de setmana, el suplement amb Roger Escapa tanca la millor temporada de la història sumant l'audiència des del setembre i fins ara. Pel que fa a la resta d'emissores d'aquest grup, 3Cat Info, que esteu escoltant, voreja els 90.000 oients. Catalunya Música supera els 40.000 i Catàs queda en 30.000. A tot això, Catalunya Ràdio es manté líder en podcast. Doncs amb aquesta informació hem arribat a 9:15 del matí. Obrim Maria de Servei. Com tolla la situació carreteres i autopistes del país i el transport públic? Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Us ho explicàvem en els titulars. A aquesta hora, la Nacional 240 a Lleida està tallada en tots els sentits de la marxa perquè s'està retirant la càrrega d'un camió que ha bolcat aquesta matinada. El conductor n'ha sortit il·lès i hi ha desviaments senyalitzats a la zona. A l'àrea de Barcelona, lentitud amb aturades en punts habituals a les rondes i carreteres d'entrada a la ciutat, a la 2 des de Pallejà, B23 des del Papiol, C16 entre Sant Cugat i Barcelona, C31 a Badalona, també la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, en aquest cas, en tots dos sentits. També carregats trams de l'AP7 de Granollers a Barberà en sentit sud i de Cerdanyola a Mollet, direcció nord, i a la C33 a la Llagosta, en aquest cas, sentit Girona. Pel que fa al transport públic, més tranquil·litat, sense incidències destacades, tret, això sí, dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
0: El temps. Amb el Jofre Genué.
2: Comencem aquest dimarts amb temperatures que no volen baixar, sobretot cap a la costa i també cap al Pla de Lleida, on avui s'han mantingut bastant similars a les d'ahir o fins i tot un palet més altes. Destacarem sobretot aquesta matinada tòrrida a la costa central, també alguns punts de l'Empordà, una mica de tramuntana rescalfada, i amb aquests valors que no han baixat dels 27 a Espolla o també al barri del Raval de Barcelona. Temperatures que sí que en el cap al Pirineu, nord del país, han baixat un palet, una mica d'ambient més agradable. Destacarem els valors més baixos, aquests 9 a Ger, o també a Sartescan, a les zones altes del Pirineu. I en general, moltes temperatures entre els 13 a 14 graus, a Ribes de Freser, a Bagà, a la Seu d'Urgell o a Viella. Bé, avui esperem que les temperatures es mantinguin un altre cop elevades amb aquesta calor intensa, sobretot a tota la façana litoral i cap al sud del país, on hi ha avisos de calor, amb valors àmpliament per sobre dels 30, i de fet cap a les Terres de l'Ebre i Pla de Lleida s'assoliran els 37 o 38. I pendents una mica encara amb condicions de creixement de nuvolades. Per tant, aquesta tarda, cap al Pirineu, entre la zona del Ripollès, d'Osona, Lluçanès, zones pròximes pot haver-hi algun patac d'aigua una mica intens. La calor pot afluixar una mica més entre demà i demà passat. De fet, dijous seria el dia que els termòmetres s'acostin més a la normalitat. També de matinada es notarà una mica, però repuntarà un altre cop. A partir de divendres i el cap de setmana es torna a intensificar.
3: 3Cat Info. I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: 3Cat Info. Més coses, a un mes de començar la verema hi ha molta preocupació perquè estan baixant les compres de raïm i es quedarà sense vendre. Els pagesos estan molt amoïnats per una reducció que pot arribar al 30% i els cellers també ho estan per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava tant al mercat interior com internacional. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
6: Les vinyes aquest any estan plenes de verd i de raïm amb molt bona salut. Ja no es parla dels estralls de la sequera, almenys aquest any, ni de plagues, però una part d'aquest raïm no té comprador. La desolació desolació dels viticultors que després d'un any de mimar els ceps i pagar-ne el cost veuen que el seu fruit no tindrà sortida és gran. Aquesta és la realitat que està patint el viticultor Jaume

0: Domènech, membre de la sectorial de la vinya de la JARC.
1: Em trobo, sobretot en Montseller, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
0: I Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos, també es lamenta.
2: Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
0: Ja s'ha demanat la barem en verd, ajudes per la destil·lació de crisi i fins i tot es parla d'arrencar ceps i abandonar vinyes.
2: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes. I això no ho recuperarem.
0: A les cooperatives ja no saben què fer perquè se'ls acumula el vi d'anys anteriors i ara s'afegirà el nou vi del premsat del raïm que portaran els seus associats a la cooperativa. Joan Josep Reventós, responsable del vi i el cava de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, expressa el neguit que senten.
3: Tenim excedents perquè no ens retiren el vi de les nostres bodegues i els elaboradors i els distribuïdors són els que es queixen de que ha caigut les vendes i que no poden col·locar el vi al mercat. Clar, el problema el tenim que ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
0: I Reventós apunta a la causa última d'aquest gran estoc de vi per col·locar.
3: El jovent de cada vegada beu menys. Com a mínim de cada cotxe n'hi ha un que no consumeix alcohol quan se surt a sopar. És tot una sèrie de factors, potser la gent fa més esport, no sé, van sumant aspectes que contribueixen a que es consumeixi menys vi a nivell mundial.
0: Els cellers també veuen reduïdes les seves comandes. El celler de Sumarroca, a la zona de Sant Sadurní, estan obrint nous mercats per donar sortida als seus vins i caves. El seu director general, Joaquim Toses, expressa una realitat compartida en el sector a Catalunya.
4: Preocupació generalitzada per part dels elaboradors perquè costa molt vendre. Hem tingut unes inflacions molt, molt grans i, per tant, els marges també dels elaboradors han caigut aquests darrers anys. Hi ha una preocupació molt forta perquè que patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
0: Tos es considera que s'estan pagant les conseqüències de la sequera dels últims anys.
5: Hem tingut menys capacitat productiva, hem produït menys raïm i això ha fet que haguem pogut produir menys ampolles. Per tant, quan tu surts a vendre, menys ampolles, el mercat et redefineix i, per tant, et col·loca a un altre nivell de ventes. És molt fàcil perdre venda perquè et falta producte, és molt difícil recuperar aquesta venda quan tens el producte, diguem-ne, accessible.
0: Ell, que és president de l'AECAVA, l'Associació d'Elaboradors del Cava, creu que cal buscar noves maneres de consumir i també obrir més fronteres.
5: El que cal és buscar nous moments de consum, noves propostes de valor i també nous mercats que en el seu mercat domèstic, a dins del mercat, com per exemple Brasil, continuen creixent moltíssim, però que ens hi hem d'acostar.
0: La crisi de consum l'estan patint sobretot els vins negres de més graduació. Tots coincideixen que no es pot girar l'esquena a les noves tendències, vins frescos de poca graduació i productes de moda, com ara els Aperol Spritz.
6: Mentrestant, l'empatronal de la fruita, Frucat, denuncia que les grans empreses de distribució a Europa pressionen a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. L'associació també reclama una regulació europea que impedeixi que es pugui comprar per sota dels costos de producció. Anem ara cap a Lleida per Joan Álvarez.
7: L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i altres països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'hi afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón, director general de Frucat.
8: Llavors, en una situació de consum elevat, de fluidesa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses, en concret, als calibres més petits.
7: A Frucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti les pràctiques comercials abusives basades exclusivament en el preu. Malgrat tot, Frucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
6: Parlem ara del Festival Grec, que ha iniciat la seva 50a edició amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Aspas. Ens ho explica la Marta Vives.
9: Ja és habitual que l'espectacle inaugural de Grec sigui una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, a mirada de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions als polítics el dia que fan acte de presència a la platea amb un Collboni torni al paral·lel a les vedets. Però també la celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos, la directora, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
10: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
9: Aquest clàssic del cabaret més canalla, escrit entre guerres i que vol ser un missatge voraç contra el capitalisme i el nazisme, que tant en ressona en aquest muntatge espectacular en dimensions, escenografia i interpretacions, on Nau Albet de Màquina Balla i Míriam Mucles com a Pauline són la punta d'una navalla que té l'orquestra en directe en el fossar que s'ha tornat a obrir com a millor aliada. El grec ja ha aixecat el taló, amb Xafogó i Mosquits, això sí, però amb tota la grandiloquència de Corbail. Esports.
6: Estel Batet, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs comencem parlant de la sorpresa que hi ha hagut al Mundial de Futbol per l'eliminació d'Alemanya, que ha caigut als penals davant del Paraguai. Enciso avança el Paraguai al minut 42 i al 54, Càbets empata per Alemanya. Empat a 1, que s'ha mantingut fins al final de la pròrroga, i als penals l'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Gil, amb dues aturades.
12: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle. Y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
11: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. A primera hora del matí, el Marroc ha eliminat els Països Baixos de Koeman. Partit i pròrroga han acabat amb empat a 1, Capco al 72 i Diop pel Marroc al 91. I a la tanda de penals, un despropòsit amb barrades dels dos equips, el porter neerlandès que li passa una pilota per sota les cames i al final el Marroc s'imposa per 2 a 3. Als vuitens, el Marroc jugarà contra el Canadà. El Brasil ja és a vuitens de final del Mundial amb patiment, això sí, l'equip de Carlo Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2 a 1 amb gol de triomf de Martinelli in extremis al temps afegit.
13: Cajamos goles, ma el equipo no perdió la paciencia. Yo acho que el equipo estaba bien también en la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte, al final salió bien.
11: Avui tres equips més busquen ser els vuitens del Mundial. A les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
14: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos. Muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
11: I la selecció espanyola de futbol es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol és Pau Cubarsí, que veu bé el seu company al Barça, Lamine Yamal.
15: Sí, ho veig possible, perquè la veritat ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot, i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors. Cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
11: 3 minuts, haurem arribat a 9:15 del matí. Fora del Mundial, però encara en futbol, Robert Lewandowski ja no és jugador del Barça. El davanter polonès ha fitxat pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia a fer oficial ben aviat la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva ja. El Barça presentarà avui les noves equipacions per la nova temporada. Apareixerà el logotip de la fundació del club al lloc del d'Acnur. Barça i Europa jugaran un amistós de pretemporada el 24 de juliol. Serà la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí i a porta tancada, i l'endemà, el 25 de juliol, el Girona jugarà un amistós contra l'Alavés a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina de Futbol, avui es presenta l'acord amb l'empresa de Pau Gasol, que invertirà 55 milions d'euros en la competició. L'Assemblea General de Clubs de la Lliga F va proveir aquest acord. Enzo Maresca és el substitut de Pep Guardiola com a entrenador al Manchester City. Firma fins al 2029.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: I de poliesportiu destaquem que el pivot nord-americà Moisés Wright confirma que firma pel Barça de bàsquet. Són declaracions a una televisió grega.
17: Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanquen bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
11: Wright ha jugat l'última temporada als Žalgiris Kaunas Lituà. I el Manresa, l'ató Marcis Steinbergs, ha fet ús de la clàusula de sortides desvincula del club vegenc després de 5 temporades. És l'estranger amb més partits jugats al Baxi amb un total de 233. Avui, debut de la bagurenca Paula Badosa contra Navarro, destaca també el retorn de Serena Williams amb 44 anys i més de 4 anys després de retirar-se. Tot això al torneig de tennis de Wimbledon, on Jannik Sinner, el número 1 del món, necessita 5 sets per superar el serbi Kecmanovic a la primera ronda.
6: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit a aquesta hora. Clàudia, bon dia.
18: Bon dia. Doncs a aquesta hora un accident complica la circulació a la C25 a Manresa. Precaució perquè només hi ha un carril obert direcció cap a aquesta localitat. I a l'entorn de Barcelona les retencions en punts habituals encara a aquesta hora. D'entrada a la ciutat destaca la 2, des de Pallejà a la B23, des del Papiol, C31 a Badalona, la B20 a Santa Coloma i també la C58 a Montcada. En aquest cas en tots dos sentits de la marxa.
6: Últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'1.300.000 persones. El procés s'encalla ara a les comissaries de la policia. El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Venezuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. I la jutge de Martorell, que porta la mort del fundador de Mango, cita declarar per avui la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta persona que feia teràpia familiar. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora i, de fet, d'aquest dimarts 30 de juny. A partir d'ara, també us explicarem que avui ha de començar el judici contra la cúpula de la Conselleria de Salut durant la pandèmia. Els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon estan acusats d'haver endarrerit la vacunació contra la Covid d'agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil. 200 sancions a Girona aquest any per circular en bicicleta o patinet per la vorera o llocs no autoritzats. És el balanç del consistori avançat a 3Cat Info de la campanya de control específic d'aquest tipus de vehicles. I fa 1.000 anys, un simple toc de corn o de banya podria alertar tota una vall en qüestió de minuts. Seria una mena de l'actual és alert. En parlarem en uns minuts. En esports, eliminacions d'Alemanya dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals, empat a 1 a l'Alemanya-Paraguai i també als Països Baixos-Marroc, jugat aquest matí. Les quatre vegades campiona del món, Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. El Brasil, d'altra banda, ja és als vuitens de final del Mundial després de superar Japó 2-1 amb gol al descompte. Avui al Mundial, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador. I el temps continua la calor intensa, sobretot a la costa i sud del país, on es podran superar àmpliament els 30 graus. S'esperen valors de fins a 38 a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida, al nord del país. S'esperen nuvolades a partir del migdia, amb risc d'algunes tempestes puntuals i intenses. Dos quarts de nou i tres minuts. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig ho han demanat més d'1.300.000 persones. És una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no ser-ho. En cas d'aprovació cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la policia espanyola, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
19: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual cosa hi ha molta gent que entra en pànic.
6: Aquest matí Pedro Sánchez i alguns ministres participaran en una jornada sobre migració. i Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua encara per sobre dels 50.000. Sis dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers ha actualitzat les seves dades aquest matí. Augmenta a 18 les víctimes, mentre que hi hauria 144 desapareguts. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
20: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Cati a la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana, han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan de Ruiz, veïna damnificada de Cati a la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
21: Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con... Ahorita nosotros nos viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo van a atacar eso? Ayudar a las personas que estamos acá. Eso es lo que nosotros queremos saber.
22: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
20: El govern veneçolà ha promès una ràpida reconstrucció i cases abans que acabi l'any. El descontentament, però, de no pocs veneçolans amb els seus funcionaris públics i amb el govern és evident. Ja no s'amaguen de res. Abans, criticar obertament el chavisme podia costar ser assenyalat i denunciat per un veí afí al règim. Ara ja no. La tragèdia d'aquests dos terratrèmols de més de 7 graus és una catàstrofe, però ha tret la por a molts veneçolans. Reclamen veure els militars desenrunant de la mateixa manera, assegurant que des de fa 20 anys han vigilat quasi totes les cantonades.
6: Enèsim capítol en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països. El president dels Estats Units ha anunciat una reunió per avui mateix a Doha, Qatar, liderada pels seus enviats especials, Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que, de moment, no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també en els altres punts del memoràndum d'antes afirmat pels dos països. Caroline Levitt és la portaveu de la Casa Blanca.
23: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
6: Dos quarts i mig de nou, la investigació judicial per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, que entra avui en una nova fase amb les compareixences davant la jutge de la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. A les sessions d'aquesta setmana també estan citats el conseller delegat de Mango i les dues filles de l'empresari, també la seva vídua. L'empresari de Mango, volíem dir, mort al desembre del 2024 en precipitar-se per un penya-segat a la muntanya de Montserrat quan anava d'excursió amb el seu fill Jonathan. Però avui s'ha fixat al jutjat, com us dèiem, la testificació de la terapeuta que tractava la família i amb qui Isaac Andic i el seu fill van intercanviar diversos missatges recuperats del mòbil de l'empresari que la magistrada sosté que acrediten la mala relació entre pare i fill. La jutgessa va demanar als Mossos que investiguessin si en l'homicidi hi van poder influir terceres persones i, en concret, la influència que podria tenir en els fets la psicoterapeuta familiar. I avui comença un altre judici diferent, però ben diferent, és contra la cúpula de la Conselleria de Salut durant la pandèmia. Els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon s'asseuen al banc dels acusats per l'endarreriment en la vacunació contra la Covid-19 d'agents de la Policia Espanyola i de la Guàrdia Civil a Catalunya el 2021. Els quatre sindicats policials que exerceixen l'acusació particular sostenen que la Generalitat va discriminar els cossos policials estatals respecte als Mossos d'Esquadra per motius polítics i que això va posar en risc la salut dels agents. Ivon Domínguez és el portaveu nacional del sindicat Jupol en declaracions a 3CAT Info.
24: Entendemos una razón política, todavía veníamos de esa marejada del procés y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eran cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera de forma absolutamente discriminatoria.
6: Per aquest motiu demanem per ells 3 anys de presó i 15 d'inhabilitació i una multa de 72.000 euros pels delictes contra els drets de treballadors i de prevaricació.
16: 3CAT Info.
6: Màxima atenció a Sud-àfrica perquè avui vens el termini que grups anti-immigració han fixat perquè els migrants en situació irregular marxin del país. Des de fa setmanes aquests grups culpen als migrants, la majoria d'altres països africans, dels problemes econòmics del país i també de l'augment de la inseguretat i la delinqüència. Milers de migrants de països com Malawi, Ghana, Uganda o Kènia ja han marxat de Sud-àfrica per por a la possible onada de violència xenòfoba que es pugui desfermar a partir d'ara.
1: Has de fer la decisió conforme als criteris tècnics, paràmetres mèdics i, per tant, sense cap ànim de, ni de perjudicar ni de discriminar els forces i cossos de seguretat de l'Estat en aquest sentit. No recordem, es va determinar que el principal factor de risc i de malaltia greu i de mort era l'edat.
6: El govern de Pretòria ha preparat per avui un gran desplegament de forces de seguretat amb l'objectiu de mantenir l'ordre públic i evitar una cacera d'estrangers. I un oligarca ucraïnès i dos familiars seus han quedat ferits en l'explosió d'un paquet bomba a Mònaco. Segons la investigació, l'artefacte era dins d'una bossa al vestíbul de l'edifici de 6 plantes on residia l'oligarca. Les càmeres de seguretat han captat un home deixant l'artefacte abans de fugir. Les autoritats del Principat no han confirmat oficialment la identitat de les víctimes, però diversos mitjans asseguren que l'home ferit és Vadimir Ermolaev, un multimilionari ucraïnès resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023 per haver mantingut negocis a la Crimea ocupada per Rússia. És la primera vegada que registra un atac d'aquestes característiques al Principat. El príncep Albert ha condemnat el que ha qualificat de crim odiós i ha assegurat que és un xoc per tota la comunitat monegasca.
16: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: WhatsApp ja permet reservar un nom d'usuari específic en els pròxims mesos. Això permetrà amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb ells per primera vegada. El registre per reservar un nom d'usuari és opcional i ja s'ha obert progressivament als més de 3.000 milions d'usuaris de l'aplicació, tot i que no es començarà a veure i funcionar fins d'aquí uns mesos. Amb la nova funcionalitat, WhatsApp anima els usuaris a escollir un nom únic que més endavant els altres podran buscar i afegir a la seva llista de contactes per començar-hi a xatejar. Fins ara, per afegir un nou contacte a WhatsApp, calia tenir el seu número de telèfon, un problema evident de privacitat. Després de treballar-hi des del 2023 i a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, la plataforma resol aquesta problemàtica afegint aquesta nova funcionalitat que altres empreses de la competència com ara Telegram, Signal o Trema ja oferien. L'objectiu de WhatsApp és avançar en privacitat.
2: We will... No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
3: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo.
6: Les directores i guionistes de Chavalas, Marina i Carol Rodríguez Colás, estrenen divendres als cinemes Hermanos, un film sobre l'amistat de tres adolescents d'un barri perifèric de Barcelona que es fixa tant en la diversitat com en les diferències de classe. La pel·lícula narra el trajecte de tres amics d'origen humil fins a una festa a la zona alta de la ciutat. La Montse Pujol ja l'ha vist i ha parlat amb les dues cineastes.
4: Hermanos ja és el segon film en què les dues germanes de Cornellà de Llobregat treballen plegades i aborden com viuen els adolescents d'ara en un barri perifèric de Barcelona i les vivències que tenen quan s'endinsen en ambients que no són els seus. Marina Rodríguez Colás afegeix que com a fills d'immigrants estrangers, els protagonistes d'Hermanos es troben amb més dificultats.
5: Els conflictes jo crec que són una mica més complexes, tant per els fills d'emigrants, nosaltres som d'emigrants nacionals, de gent blanca, ara per als protagonistes de la nostra nova pel·li són fills d'emigrants del nord d'Àfrica, sobretot llatinoamericans, i jo crec que la complexitat és més gran i el context també és més complex, sobretot per l'extrema dreta que està movent tota Europa, no?
4: I Carol Rodríguez Colás explica on van trobar els seus protagonistes, dos dels quals no tenien experiència com a actors.
25: Vam parlar amb molts adolescents d'instituts per escriure el guió i després el càsting, vam fer un supercàsting per tots els instituts de Barcelona i voltants, per escoles també de teatre, fins que vam trobar dos dels nostres protagonistes, els vam trobar a un institut del costat de casa nostra.
4: Hermanos, tres amics de la infància, fills d'immigrants marroquins i llatinoamericans, van a una festa a la part alta de la ciutat on viuran diverses situacions que els faran descobrir que no és fàcil d'escapar-se dels prejudicis i les expectatives.
5: I en aquest context també, que estem parlant ara de la meritocràcia, de la música que senten, del discurs mediàtic, que és que pots aconseguir tot el que vulguis i intentant esborrar, no, els privilegis de classe, jo crec que en aquest punt, aquests adolescents en la pel·li s'adonen que si tu no vens d'una classe determinada no pots aconseguir depèn què coses. No, tu no tindràs una casa com piscina si vens d'un barri de classe treballadora i els teus pares segurament han hagut d'emigrar i han hagut de començar de zero.
4: Marina i Carol Rodríguez Colàs han treballat juntes a Xavales, com hem dit, que va guanyar la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga, i Hermanos, però ara han explicat que els seus pròxims projectes aniran per separat. Marina Rodríguez Colàs farà una pel·lícula sobre com viuen les persones grans de més de 80 anys, i Carol Rodríguez Colàs vol fer un film de ciència-ficció.
0: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
7: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
6: 9:45 del matí, una pausa pel trànsit i el temps. Actualitzem primer les dades del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia, volíem dir. Un accident complica la circulació a la C25 a Manresa en aquests moments. Precaució en aquest punt perquè només hi ha un carril obert en direcció Girona. A l'entorn de Barcelona, retencions encara a diversos punts de les rondes i vies d'entrada a la ciutat. Destaca la 2 des de Pallejà, B23 des del Papiol, C31 a Badalona i C58 a Montcada, en aquest cas en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades de moment aquest matí, tret dels retards habituals, això sí, a Rodalies, per les limitacions de velocitat.
7: El temps.
6: Jofre Genué.
8: Comencem aquest dimarts amb temperatures que no volen baixar, sobretot cap a la costa i també cap al Pla de Lleida, on avui s'han mantingut bastant similars a les d'ahir o fins i tot un palet més altes. Destacarem sobretot aquesta matinada tòrrida a la costa central, també alguns punts de l'Empordà, una mica de tramuntana rescalfada, i amb aquests valors que no han baixat dels 27 a Espolla o també al barri del Raval de Barcelona. Temperatures que sí que en el cap al Pirineu, nord del país, han baixat un palet, una mica d'ambient més agradable. Destacarem els valors més baixos, aquests nou a Ger, o també a Sartescan, a les zones altes del Pirineu. I en general, moltes temperatures entre els 13-14 graus, a Ribes de Freser, a Bagà, a la Seu d'Urgell o a Viella. Bé, avui esperem que les temperatures es mantinguin un altre cop elevades amb aquesta calor intensa, sobretot a tota la façana litoral i cap al sud del país, on hi ha avisos de calor, amb valors àmpliament per sobre dels 30, i de fet cap a les Terres de l'Ebre i Pla de Lleida s'assoliran els 37 o 38. I pendents una mica encara amb condicions de creixement de nuvolades. Per tant, aquesta tarda, cap al Pirineu, entre la zona del Ripollès, d'Osona, Lluçanès, zones pròximes pot haver-hi algun patac d'aigua una mica intens. La calor pot afluixar una mica més entre demà i demà passat. De fet, dijous seria el dia que els termòmetres s'acostin més a la normalitat. També de matinada es notarà una mica, però repuntarà un altre cop. A partir de divendres i el cap de setmana es torna a intensificar.
7: 3Cat Info.
6: En el que portem d'any, la Policia Municipal de Girona ha posat 200 sancions per circular en bicicleta o patinet per la vorera o per llocs no autoritzats. Des d'una campanya de control que s'està fent aquests vehicles i que han avançat des de l'Ajuntament a 3Cat Info. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
9: La policia local ha posat prop de 600 sancions a conductors de patinets i 150 ciclistes per diverses infraccions a la ciutat de Girona. Les més nombroses són per circular per la vorera o zones no autoritzades. 45 a bicicletes i 160 a patinets. La regidora de Seguretat, Sílvia Liu, ens destacava que la prioritat és garantir la seguretat dels vianants.
10: Que nosaltres estem molt amatents a les necessitats i al que ens demanen els veïns i veïnes dels barris de Girona, i una de les principals problemàtiques és justament els patinets i les bicicletes en zones que no són correctes, ho hem vist. De fet, la primera tipus de sanció en els dos casos és circular per la vorera.
9: Entre els ciclistes també destaquen les 43 sancions per circular en sentit contrari, la segona infracció amb més multes, i les que són per parlar pel mòbil o no respectar senyals i semàfors. Segons la regidora Sílvia Liu, en els últims anys s'ha notat un increment de sancions, però també més consciència amb la pedagogia, sobretot en els patinets.
10: L'any rere any sí que és veritat que la comparativa des del 2023-24 a 25 anualment hem anat creixent en número de sancions. Sí que és veritat que, per exemple, en el cas del patinet ens estem trobant que és un mitjà de vehicle que està utilitzant molta gent i que en aquest cas hem de fer molta pedagogia.
9: Precisament en el cas dels patinets, el segon motiu de multa és per anar-hi més persones de les autoritzades, amb 148 denúncies, i n'hi ha una vuitantena per no tenir assegurança.
6: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges per intentar evitar morts com les dels tres joves de fa uns dies. Tarragona, Manel Sastre.
2: El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que aquest patrullatge ajudi a reduir un problema que ja és endèmic.
11: Vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
2: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant de les roques. El govern està treballant per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges. Aquest estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
16: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: La falta de personal a l'hostaleria és una problemàtica notòria a la Vall d'Aran durant les temporades d'hivern o d'estiu. Ara un emprenedor ha creat una plataforma que posa en contacte treballadors que busquen feines puntuals i empresaris del sector que busquen personal per cobrir moments àlgids de la temporada. Corresponsal a la Vall d'Aran, Sofia Cabanes.
12: Es tracta de Leu Jobs, un concepte que combina les paraules ràpid en aranès i treball en anglès. El seu creador és Carles Rodríguez i va tenir la idea d'impulsar este portal després d'haver treballat al sector de la restauració a la Vall d'Aran.
13: Doncs vaig veure que hi havia un problema, no? Tots els hostalers es queixaven del mateix, no? De la falta de personal qualificat, de la falta d'extres i la problemàtica d'arribar al teu restaurant, no? Mirar el llibre de reserves, veure que tens tot el menjador ple, veure que als 5 minuts arriba un missatge de, ostres, hoy no voy a poder venir. Quan pensava, dir, ostres, la tecnologia, qui ens podria donar un cop de mà?
12: Aquells que vulguen feines extres a l'hostaleria es poden registrar gratuïtament. Els hostalers, pel seu costat, han de pagar una quota fixa a partir dels 3 treballadors.
13: I un cop l'hi tens instal·lada és crear-te el teu perfil en 2 minuts, no? Especifiques, doncs, una mica les teves dades personals, de què t'agradaria rebre ofertes, quines són les teves habilitats, no? Doncs jo puc estar a la pica, puc fer de cambrer, la teva disponibilitat. Quan un hostaler pengi una publicació amb una necessitat que sigui cambrer per un divendres o un dissabte amb horari nocturn, a tu directament t'arribarà.
12: Si la iniciativa funciona, els impulsors d'esta plataforma pretenen estendre el servei a la Vall de Benasc o al Pallars.
6: La Ràpita, el Montseny, encapçala un projecte per potenciar l'economia blava al Delta de l'Ebre. Entre les fites, que hi ha que les Nacions Unides aprovin convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC del Mediterrani, una figura jurídica que fa compatible la protecció amb l'activitat econòmica sostenible. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Una OMEC és el paraigua jurídic de l'ONU que combina mesures de protecció i preservació d'àrees naturals amb l'impuls de models econòmics sostenibles. En aquest context, des de la Ràpita al Montsià s'impulsa el projecte estratègic d'economia blava sostenible del Delta de l'Ebre. Un projecte que engloba les quatre comarques ebrenques. Diana Balimanya, responsable de l'àrea de territori del COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre.
15: Els projectes palanca que se tenen preparats és per a que el jovent, com han dit abans, se quedo, perquè el talent se quedo, i també per a que noves generacions i les dones que estem aquí i la gent que estem aquí poguéssim tindre noves oportunitats en nous oficis, recuperar noves coses.
14: Preveu una inversió d'entre 750 i els 1.040 milions d'euros fins al 2035 i la creació d'entre 120 i 160 llocs de feina de forma estructural. La voluntat és incloure projectes com la instal·lació de plaques solars a les muscleres o la restauració de l'istme del Trabucador i del Pantalà de les Salines de la Trinitat. Bartomeu Rosselló, director del projecte.
17: Es posa de manifest la força de les Terres de l'Ebre, la identitat plasmada amb accions, amb un full de ruta, amb un pla d'acció, un pla estratègic que va més enllà de donar solucions immediates, sinó que mira a llarg termini. És un pla mai concebut.
14: L'objectiu és aconseguir la llum verda de les Nacions Unides a l'OMEC dels Alfacs a finals de l'any vinent.
6: Fa un miler d'anys, un simple toc de corn o de banya podia alertar tota una vall en qüestió de minuts. Un estudi ha reconstruït com funcionava aquesta xarxa de comunicació a la vall de Barcedana, al Pallars Jussà, entre els segles X i XII. Les proves demostren que el so d'aquest instrument podia recórrer més de 4 quilòmetres i d'aquesta manera servia per unir castells, esglésies o pobles i connectar punts estratègics del territori. Cabet de la Conca, Pau Rovira.
19: La recerca ha recreat la comunicació entre 17 punts de la vall de Barcedana, amb rèpliques de corns medievals, de ceràmica, de banya i un anafil metàl·lic. I sona

0: Els assajos confirmen que la comunicació acústica era ràpida i molt eficaç en un terreny tan accidentat com el del Montsec. La recerca, liderada per l'arqueòloga Paula Milero, mostra també que els corns s'utilitzaven no només per la comunicació militar, sinó també per la vida diària.
1: Els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana. T'imagines la comunicació sonora, no?, amb els corns, un àmbit molt més militar dels castells, però després l'experiència ens demostra que molts altres agents participarien d'aquesta xarxa, doncs nuclis d'hàbitat, esglésies, coves que tenien un ús ramader, per exemple, no?
0: L'estudi també conclou que els corns de banya i els de ceràmica arriben pràcticament a la mateixa distància, arribant fins als 4 quilòmetres, però tenen un timbre diferent, cosa que permetria identificar qui emetia l'avís. Els investigadors creuen que aquesta xarxa sonora es complementava també amb la comunicació visual i que alguns indrets, com el Castelló Sobirà de Sant Gervàs o Sant Andreu de Llimiana, eren punts estratègics per fer arribar els missatges arreu de la vall.
2: Esports.
3: Montse, Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Comencem parlant del Mundial de Futbol. A les últimes hores hi ha hagut l'eliminació de la 4 vegades campiona Alemanya i també dels Països Baixos de Ronald Koeman, que no seran cap dels dos equips als vuitens de final. El partit Països Baixos, Marroc, ha acabat gairebé a les 6 del matí amb empat a 1 després del partit i la pròrroga. Gapco al 72 i Diop pel Marroc al 91 han estat els autors dels gols. I a la tanda de penals, un despropòsit amb barrades dels dos equips, el porter neerlandès que li passa una pilota per sota les cames, i al final el Marroc s'imposa per 2-3. Als vuitens del Mundial, el Marroc jugarà contra el Canadà. Hores abans, sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, també després d'empatar un contra el Paraguai i caure als penals. Enciso avança al Paraguai a minut 42 i al 54 Cabers empata per Alemanya. Als penals, l'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Gil, amb dues aturades.
4: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle, y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
2: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. Amb patiment, però el Brasil ja és als vuitens de final del Mundial. L'equip de Carlo Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2-1 amb gol del triomf de Martinelli in extremis al temps afegit. El tècnic italià respira alleujat.
5: Encajamos goles, ma el equipo no perdió la paciencia. Yo acho que el equipo estaba bien también en la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte, al final salió bien.
2: Avui, tres equips més busquen ser els vuitens del Mundial. A les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
6: Es un equipo que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo. De los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
2: I la selecció espanyola de futbol es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, Pau Cubarsí, veu bé el seu company al Barça, Lamine Yamal, i parla sobre el fet de poder-se enfrontar a l'Argentina de Messi en aquest Mundial.
7: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc, que la gent estigui contenta i sobretot intentar de competir-lo i guanyar-lo.
8: 3CAT Info.
2: Fora del Mundial, però encara en futbol, Robert Lewandowski ja no és jugador del Barça. El davanter polonès ha fitxat pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia a fer oficial ben aviat la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El Barça presentarà avui les noves equipacions per a la nova temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'Acnur. A la Lliga Femenina de Futbol avui presenten l'acord amb l'empresa de Pau Gasol, que invertirà 55 milions d'euros en la competició. L'Assemblea General dels Clubs de la Lliga F va aprovar ahir aquest acord, que és la màxima inversió mundial d'una empresa privada en esport femení. I Enzo Maresques, el substitut de Pep Guardiola com a entrenador al Manchester City, firma fins al 2029. En bàsquet, el pivot nord-americà Moses Wright confirma que fitxa pel Barça en declaracions a una televisió grega.
3: Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanquen bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
2: Wright ha jugat l'última temporada als Alguiris Kaunas, Lituà, Manresa. El letó Marcis Steinsberg ha fet ús de la clàusula de sortida i es desvincula del club agent després de 5 temporades. El torneig de tenis de Wimbledon, avui debut de la begurenca Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro, també destaca el retorn de Serena Williams amb 44 anys i més de 4 anys després de retirar-se.
8: Trescat Info.

0: Són les 9. Comencem per saber a aquesta hora com se circula carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: Força retencions a aquesta hora encara a l'entorn de Barcelona. Destaca la 2 des de Pallejà, B23 des del Papiol, C31 a Badalona i C58 a Montcada, en aquest cas en tots dos sentits. També les rondes encara molt carregades i trams de l'AP7 entre Mollet i Barberà en tots dos sentits. Recordem que a la C25 a Manresa hi ha aturada sentit Girona per un accident. Només hi ha un carril obert.
0: Avui és l'últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'1.300.000 persones fins ara. El procés s'encalla ara a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. La xifra de víctimes dels terratrèmols a Veneçuela ja supera les 1.700, el balanç oficial també situa en 5.000 els ferits i es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Les autoritats espanyoles han actualitzat aquest matí les seves dades, augmenten a 18 els morts i a 144 els desapareguts. Recta final del judici pel cas Kitchen amb la lectura dels informes finals de les parts. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del Partit Popular Jorge Fernández Díaz i eleva a 19 anys la de l'excomissari Villarejo. La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, cita a declarar per avui la psicoterapeuta de la família, entre altres persones. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta psicoterapeuta. A la barema d'aquest any hi haurà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava, tant al mercat interior com a l'internacional. I la causa en què tothom coincideix és que està canviant la manera de beure. Els treballadors de Correus tornen a fer vaga avui per denunciar que l'empresa els obliga a oferir cada cop més serveis sense reforçar la plantilla. Els sindicats convocants també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances. I Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients, retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. Són les dades de l'últim estudi general de mitjans, que marca un descens generalitzat de l'audiència de ràdio. Aquesta emissora, 3CAT Info, voreja els 90.000 oients.
2: Esports. Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a un a l'Alemanya-Paraguai i també als Països Baixos-Marroc, que s'ha acabat a les 6 del matí. La 4 vegades campiona del món a Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. A Brasil pateix per ser els vuitens de final del Mundial. Guanyen el Japó 2-1 amb gol al descompte. Avui al Mundial Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia i Mèxic-Equador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana i a Wimbledon debut avui de Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
0: Pel que fa al temps, continua la calor intensa, sobretot a la costa i al sud del país, on es podran superar àmpliament els 30 graus. S'esperen valors de fins a 38 a les Terres de l'Ebre i també al Pla de Lleida. Al nord del país s'esperen nuvolades a partir del migdia, amb risc d'algunes tempestes puntuals i intenses.
3: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 4 minuts i mig de les 9 del matí. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora i fins a les 10, Estel Batet Carles.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui és 30 de juny, avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig ho han demanat més d'1.300.000 persones, és una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o pot ser no. En cas d'aprovació, cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. És una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional Espanyola, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que és en Quim Claveguera.
4: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
0: I això coincideix aquest últim dia per poder fer aquest tràmit de regularització extraordinària amb la participació aquest matí del president espanyol Pedro Sánchez i també d'alguns dels seus ministres en una jornada sobre migració. Venezuela és també focus d'atenció informativa. Viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet que hi ha més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. Però és que el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. Sis dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers ha actualitzat les seves dades aquest matí, fa poca estona, ha augmentat a 18 les víctimes, mentre que, segons diu, hi hauria 144 desapareguts en aquest doble terratrèmol de Venezuela de nacionalitat espanyola. Ho ampliem en connexió amb l'enviat especial a Caracas, és en Joan Biosca.
5: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Catia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan de Ruiz, veïna damnificada de Catia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
6: Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con... Ahorita nosotros nos viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo van a atacar eso? Ayudar a las personas que estamos acá. Eso es lo que nosotros queremos saber.
7: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
5: El govern veneçolà ha promès una ràpida reconstrucció i cases abans que acabi l'any. El descontentament, però, de no pocs veneçolans amb els seus funcionaris públics i amb el govern és evident. Ja no s'amaguen de res. Abans, criticar obertament el chavisme podia costar ser assenyalat i denunciat per un veí afí al règim. Ara ja no. La tragèdia d'aquests dos terratrèmols de més de 7 graus és una catàstrofe, però ha tret la por a molts veneçolans. Reclamen veure els militars desenrunant de la mateixa manera, assegurant que des de fa 20 anys han vigilat quasi totes les cantonades.
0: Gràcies, Joan Biosca, enviat especial a Caracas. Passen 8 minuts de les 9 del matí.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Seguim amb més coses. L'Audiència Nacional Espanyola imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per suposades irregularitats de contractes públics, una de les branques del cas Leire. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anchón Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano davant del jutge Santiago Pedraz en relació amb la branca que investiga suposades maniobres de Leire Díez per torpedinar casos judicials que afecten el PSOE. Pano va explicar en una compareixença anterior que havia portat bosses amb 90.000 euros al PSOE i ahir va afegir que l'entorn socialista la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè s'hi retractés. I la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, en la recta final pel judici del cas Kitchen. Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial que va robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podria comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena per l'excomissari Villarejo, que va ajudar l'exministre en tota aquesta operació. En el judici continuarà avui amb els informes finals i l'últim pas abans que quedi vist per sentència. I la investigació judicial per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, entra avui en una nova fase amb les compareixences davant la jutge de la psicoterapeuta de la família. A les sessions d'aquesta setmana també estan citats a declarar el conseller delegat de Mango i les dues filles de l'empresari, que va morir el 14 de desembre del 2024 en precipitar-se per un penya-segat a la muntanya de Montserrat, quan anava d'excursió amb el seu fill Jonathan. Per avui s'ha fixat el jutjat de Martorell la testificació de la terapeuta, que tractava treballava la família i amb qui Isaac Andic i el seu fill van intercanviar diversos missatges que s'han recuperat del mòbil de l'empresari i que la magistrada sosté que acrediten la mala relació que hi havia entre pare i fill, suposadament basada o motivada pels diners. La jutgessa va demanar als Mossos que investiguen si en l'homicidi va poder intervenir terceres persones i, en concret, la influència que podria tenir en aquests fets la psicoterapeuta familiar. La vídua d'Isaac Andic, que també haurà de testificar aquesta setmana, va ser la persona qui primer va trucar Jonathan després de la caiguda mortal del seu pare.

0: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de manera progressiva en els pròxims mesos fins a eliminar-les definitivament al mes d'octubre. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% per aquest any. Un nou quadre macroeconòmic que engega el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés de cara a la tardor. Madrid, Àngels Lafuente.
1: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per la millora de la situació a l'Estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
2: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
1: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic.
0: Entesos, gràcies, Àngels. El govern espanyol aprovarà d'altra banda aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics del 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. Entre les que ha avançat la ministra portaveu Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que abaixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que haurà de convalidar el Congrés.
3: Serà un real decreto ley amplio que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
0: A un mes de començar la barem, els pagesos estan preocupats perquè estan baixant les compres de raïm i en quedarà sense vendre. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava, tant al mercat interior com l'internacional. I la causa en què tothom coincideix és que estem canviant la manera de beure, de consumir alcohol. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Ribà.
4: Aquest any les vinyes estan plenes de raïm sa. És un any sense sequera ni plagues, però una part d'aquest raïm no té comprador. Els cellers rebaixen comandes perquè a ells també se'ls han reduït les vendes. Ho estan patint viticultors com Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
5: Em trobo, sobretot amb un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%. És un mal de cap molt important.
6: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes. I això no ho recuperarem.
4: A les cooperatives ja no saben què fer perquè se'ls acumula el vi d'anys anteriors. Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
7: Els elaboradors i els distribuïdors es queixen de que ha caigut les vendes i que no poden col·locar el vi al mercat. El problema el tenim que ja tenim les bodegues plenes. No sabem ni on col·locar-lo.
4: Els cellers diuen que ells també venen menys. El director general de Sumarroca és Joaquim Toses.
8: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
4: I creu que els esforços han d'anar cap aquí.
9: El que cal és buscar nous moments de consum, noves propostes de valor i també nous mercats que en el seu mercat domèstic, a dins del mercat, com per exemple Brasil, continuen creixent moltíssim.

0: especialment a Alemanya i altres països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'hi afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón, director general de Frucat.
1: Llavors, en una situació de consum elevat, de fluidesa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses, en concret als calibres més petits.
0: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti les pràctiques comercials abusives basades exclusivament en el preu. Malgrat tot, Afrucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
2: I quan passa un minut d'un quart de 10 del matí, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Endavant, equip viari. Bon dia, Clàudia Serra.
3: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim noves incidències a les carreteres. Un accident provoca retencions a l'A2 entre Castellbisbal i Abrera en sentit Lleida. Precaució, només hi ha un carril obert en aquest punt. A la mateixa via entre Santa Coloma de Cervelló i Sant Vicenç dels Horts cap a l'enllaç amb la B23 hi ha aturades per un altre accident. Un carril es troba tallat i recordem que a la C25 a Manresa hi ha retencions encara sentit Girona, també per un altre accident, només hi ha un carril obert. Direcció Barcelona, encara força retencions a aquesta hora en punts habituals. Destaca la B23 des de Molins de Rei i la C58 i la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat. També les rondes encara carregades, sobretot sentit Llobregat.
4: El temps.
2: La previsió és d'en Jofre Genoet.
5: Comencem aquest dimarts amb temperatures que no volen baixar, sobretot cap a la costa i també cap al Pla de Lleida, on avui s'han mantingut bastant similars a les d'ahir o fins i tot un palet més altes. Destacarem sobretot aquesta matinada tòrrida a la costa central, també alguns punts de l'Empordà, una mica de tramuntana rescalfada, i amb aquests valors que no han baixat dels 27 a Espolla o també al barri del Raval de Barcelona. Temperatures que sí que en el cap al Pirineu, nord del país, han baixat un palet, una mica d'ambient més agradable. Destacarem els valors més baixos, aquests nou a Ger, o també a Sartescant, a les zones altes del Pirineu. I en general, moltes temperatures entre els 13-14 graus, a Ribes de Freser, a Bagà, a la Seu d'Urgell o a Viella. Bé, avui esperem que les temperatures es mantinguin un altre cop elevades amb aquesta calor intensa, sobretot a tota la façana litoral i cap al sud del país, on hi ha avisos de calor, amb valors àmpliament per sobre dels 30, i de fet cap a les Terres de l'Ebre i Pla de Lleida s'assoliran els 37 o 38. I pendents una mica encara amb condicions de creixement de nuvolades. Per tant, aquesta tarda, cap al Pirineu, entre la zona del Ripollès, d'Osona, Lluçanès, zones pròximes pot haver-hi algun patac d'aigua una mica intens. La calor pot afluixar una mica més entre demà i demà passat. De fet, dijous seria el dia que els termòmetres s'acostin més a la normalitat. També de matinada es notarà una mica, però repuntarà un altre cop. A partir de divendres i el cap de setmana es torna a intensificar.
4: Tresca Info.
6: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: El món es mou, no s'atura i així sona.
11: Mapamundi.
12: Històries globals que defineixen el segle XXI.
11: Mapamundi.
10: El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3Cat Info.
12: El nou episodi del Mapamundi, entrem al Japó, que sota el lideratge d'una dona, Sanae Takaichi, està redefinint la seva essència pacifista, llegat de la Segona Guerra Mundial. El Japó exportarà armes, incrementarà el pressupost de defensa i busca contrarrestar regionalment el pes de la Xina, mentre rep cada cop més turistes i fusiona com ningú la tradició amb la modernitat.
4: Mapamundi, amb Cèlia Sarnadas.
10: Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I també a la plataforma

0: 10 minuts i dos quarts de 10 del matí. Seguim. Avui hi ha vaga dels treballadors de Correus. Protesten perquè l'empresa cada cop ofereix més serveis i, en canvi, no reforça la plantilla. Comissions Obreres i el sindicat de funcionaris CESIF diuen que Correus maltracta els treballadors, que han de fer més feines amb menys empleats pels ajustaments dels últims anys. Segons els sindicats, la situació s'agreujarà aquest estiu, a més, perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances i això sobrecarregarà de feina els altres. Xari Calvillo és la secretària provincial de Comissions a Correus Barcelona.
1: L'empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo 50% de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
0: La primera jornada de vaga va ser fa 5 dies i, segons els sindicats, va tenir un seguiment del 70%. Moltes oficines van haver de tancar les portes, una situació que es podria repetir, per tant, avui. I els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a aquesta jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Sentim Elma Saiz, que es ministra de la Seguridad Social.
2: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
0: I l'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellós van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica el 2025, segons dades de l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat l'any passat. Anna Camp és la directora de l'ICAEN, l'Institut Català de l'Energia, i avisa d'aquest desequilibri.
3: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és, doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents.
0: Ara són les 9 i 22 minuts.

0: És la inconfusible melodia de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht que va començar i va inaugurar el Festival Grec en la seva 50a edició. Una versió de l'òpera dels Tres Rals dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, també amb Míriam Mucles i Eduard Farelo. L'ha anat a veure la Marta Vives.
1: Ja és habitual que l'espectacle inaugural de Grec sigui una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, a mirada de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions als polítics el dia que fan acte de presència a la platea amb un Collboni torni al paral·lel a les vedets. Però també la celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos, la directora, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
2: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
1: Aquest clàssic del cabaret més canalla, escrit entre guerres i que vol ser un missatge voraç contra el capitalisme i el nazisme, que tant en ressona en aquest muntatge espectacular en dimensions, escenografia i interpretacions, on Nau Albet de Màquina Balla i Míriam Mucles com a Polín són la punta d'una navalla que té l'orquestra en directe en el fossar que s'ha tornat a obrir com a millor aliada. El Grec ja ha aixecat el taló, amb Xafogó i Mosquits, això sí, però amb tota la grandiloquència de Courbail.
0: Molt bé, doncs gràcies, Marta Vives. I acabem parlant de nosaltres, de Catalunya Ràdio, que acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla la diferència en prop de 60.000 respecte a l'emissora líder, que continua sent RAC1. Al darrere, força de distància, hi ha la SER i la COPE. De fet, Catalunya Ràdio incrementa l'audiència a les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida, només baixa a la de Tarragona. Són dades de la segona onada del 2026 de l'Estudi General de Mitjans, l'EGM, que certifica un descens generalitzat de l'audiència de ràdio respecte a l'onada de principis d'any. En aquest context, però, Catalunya Ràdio és la que perd menys oients de les quatre emissores més escoltades. Al matí de Catalunya Ràdio, en Ricard Ostrell s'acosta als 460.000 oients. És la millor audiència d'aquest programa des de la temporada de 2018-2019. Davant només hi ha el món a RAC1. El Catalunya Migdia amb Òscar Fernández és l'informatiu més escoltat del país, aconsegueix una de les seves millors audiències amb prop de 160.000 oients. I la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga es manté a la franja dels 130.000 oients. Aquesta emissora que esteu escoltant, 3Cat Info, voreja els 90.000 oients.
3: Esports.
0: Fins a 9:45, Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Eliminació al Mundial de Futbol de la 4 vegades campiona Alemanya i també dels Països Baixos de Ronald Koeman, que no seran els vuitens de final. El partit Països Baixos-Marroc ha acabat gairebé a les 6 del matí amb empat a 1 després del partit i la pròrroga. Gapco al 72 i Diop al Marroc al 91 han estat els autors dels gols. A la tanda de penals, un despropòsit amb barrades dels dos equips, el porter neerlandès, que li passa una pilota per sota les cames, i al final el Marroc s'imposa per 2-3. Als vuitens del Mundial, el Marroc jugarà contra el Canadà. Hores abans, sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, també després d'empatar un, contra el Paraguai i caure als penals. Enciso avança el Paraguai a minut 42 i el 54, Cabers, empata per Alemanya. Als penals, l'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Hill, amb dues aturades.
5: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle. Y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
4: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. Allí amb patiment, però el Brasil ja és als vuitens de final del Mundial. L'equip de Carlo Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2-1 amb gol de Martinelli in extremis, ja el temps afegit. El tècnic italià respira alleujat.
6: Encajamos goles, ma el equipo no perdió la paciencia. Yo acho que el equipo estaba bien también en la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte, al final salió bien.
4: Avui tres equips més busquen ser els vuitens del Mundial. A les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. I la selecció espanyola de futbol es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol és Pau Cubarsí.
3: Sí, al final els començaments del Mundial no són fàcils. Ja sabíem que serien uns partits complicats, que havien de donar el màxim. Sí que potser ens falta una mica de ritme més en pilota, de crear més ocasions, però sí que darrere, com hem vist, doncs, 3 porteries a 0, que jo crec que és clau en un Mundial, que no et facin ocasions i que et marquin els menys gols possibles, doncs et fan guanyar els partits.
7: 3CAT Info.
4: Fora del Mundial, però encara en futbol, Robert Lewandowski ja no és jugador del Barça. El davanter polonès ha fitxat pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia fer oficial ben aviat la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El Barça presentarà avui les noves equipacions per a la nova temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'Agnur. I a la Lliga Femenina de Futbol avui es presenta l'acord amb l'empresa de Pau Gasol, que invertirà 55 milions d'euros en la competició. L'Assemblea General dels Clubs de la Lliga F va aprovar ahir aquest acord, que és la màxima inversió mundial d'una empresa privada en esport femení. I Enzo Maresca, el substitut de Pep Guardiola com a entrenador al Manchester City, firma fins al 2029. El torneig de tennis de Wimbledon, avui debut de la begurenca Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro, també destaca el retorn de Serena Williams amb 44 anys i més de 4 anys després de retirar-se. Debut en patiment de Jannik Sinner, el número 1 del món, que ha necessitat 5 sets per superar el serbi Kecmanovic. Ja són a segona ronda, entre altres, Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff. I el torneig masculí, Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ogier Aliassim. I en ciclisme, el Caja Rural comptarà amb 2 corredors catalans al Tour de França, Abdel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jan Castellón. I també direm que hi ha disponible un nou capítol de rècords, el podcast esportiu de Catalunya Ràdio, que té relació amb el Tour. Es titula Les victòries catalanes al Tour.

0: En punt les 10 del matí. Últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigració a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'1.300.000 persones. El procés s'ha encallat a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. La xifra de víctimes dels terratrèmols a Veneçuela ja supera les 1.700. El balanç oficial també situen 5.000. Als ferits es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Les autoritats espanyoles han actualitzat aquest matí les seves dades, que augmenten a 18 els morts i a 144 els desapareguts. Incertesa sobre si avui es reobren les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Washington ha enviat una delegació del nivell a Doha, mentre Teheran hi desplaça un equip tècnic amb l'objectiu de parlar amb les autoritats qatarianes del desbloqueig dels seus fons. Recta final del judici del cas Kitchen amb la lectura dels informes finals de les parts. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, i eleva a 19 anys la de l'excomissari Villarejo. La jutge de Martorell, que porta l'amor del fundador de Mango, cita declara per avui la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta psicoterapeuta. Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. Són les dades de l'últim EGM, que marca un descens generalitzat de l'audiència de ràdio. Aquesta emissora que escolteu, 3Cat Info, voreix els 90.000 oients. A la verema d'aquest any hi haurà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava tant al mercat interior com l'internacional. Fa un miler d'anys, un simple toc de corno de banya podia alertar tota una vall en qüestió de minuts. Seria una mena de l'actual és alert. Les proves demostren que el so d'aquests instruments podia recórrer més de 4 quilòmetres i d'aquesta manera servia per unir castells, esglésies o pobles i connectar punts estratègics del territori.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a un a l'Alemanya-Paraguai i també als Països Baixos-Marroc. L'Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. El Brasil pateix per ser els vuitens de final del Mundial. Guanya contra el Japó 2-1 amb gol al descompte. Avui al Mundial Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic-Equador.
0: Les temperatures tornaran a acostar-se avui als 35 graus a moltes poblacions del sud del país i fins i tot a prop de la mateixa costa. Els valors més elevats arribaran als 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Menys calor al nord del país, amb nuvolades a partir del migdia i risc d'algunes tempestes puntuals.
3: Trescatinfo.
0: 10 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants a l'estat espanyol. En 2 mesos i mig ho han demanat més d'1.300.000 persones. És una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser o no favorable. En aquesta aprovació cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la policia espanyola, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
4: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIEs. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
0: D'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha molts països a fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les migracions que es fa aquesta setmana a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit. Girona, Núria Peraire.
5: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Ara el debat està molt condicionat per la forta polarització entre partidaris i detractors. Així ho diu un dels dels membres de l'organització i investigador de la UDG, Òscar Prieto Flores, que considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
3: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
5: El Congrés reuneix més de 1.000 participants de 75 països diferents.
1: 3CAT Info.
0: Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja ha admès més de 1.600 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que s'han quedat sense casa, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. Sis dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. El Ministeri d'Afers Estrangers ha actualitzat les seves dades aquest matí. Augmenta de 8 la xifra de víctimes i hi hauria 144 desapareguts. Tenim un enviat especial a Caracas, el Joan Biosca.
6: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Catia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana, han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan de Ruiz, veïna damnificada de Catia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
7: Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la... Ahorita nosotros nos viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo van a atacar eso? Ayudar a las personas que estamos acá. Eso es lo que nosotros queremos saber.
8: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
6: El govern veneçolà ha promès una ràpida reconstrucció i cases abans que acabi l'any. El descontentament, però, de no pocs veneçolans amb els seus funcionaris públics i amb el govern és evident. Ja no s'amaguen de res. Abans, criticar obertament el chavisme podia costar ser assenyalat i denunciat per un veí afí al règim. Ara ja no. La tragèdia d'aquests dos terratrèmols de més de 7 graus és una catàstrofe, però ha tret la por a molts veneçolans. Reclamen veure els militars desenrunant de la mateixa manera, assegurant que des de fa 20 anys han vigilat quasi totes les cantonades.
0: 10 i 8 minuts, representants de l'Iran i els Estats Units seran a Qatar avui, però encara és una incògnita si hi haurà una reunió negociadora. Washington hi envia una delegació d'alt nivell, encapçalada per l'enviat especial Steve Witkoff i el centre de Trump, Jared Kushner. El president nord-americà Donald Trump anuncia que la trobada es feia a Doha a petició de Teheran i que es parlaria del programa nuclear. El govern iranià manté, en canvi, que no hi ha cap negociació a l'agenda i que hi envien un equip tècnic per abordar amb les autoritats de Qatar el desbloqueig dels seus fons. Una de les qüestions centrals entre Washington i Teheran és la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant. Caroline Levitt és la portaveu de la Casa Blanca.
9: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
1: Tresca Info.
10: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
11: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.
0: L'Audiència Nacional Espanyola imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per suposades irregularitats de contractes públics, una de les branques del cas Leide. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leide Díez, l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anxón Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, davant el jutge Pedrat en relació amb la branca que investiga suposades maniobres de Leire Díez per torpedinar casos judicials que afecten el PSOE. Pano va explicar en una compareixença anterior que havia portat bosses amb 90.000 euros al PSOE i ahir va afegir que l'entorn socialista la va intentar sobornar amb 250.000 euros perquè s'hi retractés. I la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP Jorge Fernández Díaz a la recta final del judici del cas Kitchen. Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial que va robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podria comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena per l'excomissari Villarejo, que va ajudar l'exministre en tota l'operació. El judici continuarà avui amb els informes finals. És l'últim pas abans que quedi vist per sentència. I parlem d'una altra investigació, però ben diferent, la de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, que entra avui en una nova fase amb les compareixences davant la jutge de la psicoterapeuta de la família, entre d'altres, que, per cert, poc abans de les 10 del matí ja ha arribat al jutjat. A les sessions d'aquesta setmana també estan citats el conseller delegat de Mango i les dues filles de l'empresari, mort el desembre del 2024, en precipitar-se per un penya-segat a la muntanya de Montserrat quan anava d'excursió amb el seu fill Jonathan. Per avui s'ha fixat al jutjat de Martorell la testificació de la terapeuta que tractava la família i amb qui Isaac Andic i el seu fill van intercanviar diversos missatges recuperats del mòbil de l'empresari, que la magistrada sosté que acrediten la mala relació entre pare i fill, suposadament basada en els diners. La jutgessa va demanar als Mossos que investiguessin si en l'homicidi hi podien haver intervingut terceres persones i, en concret, la influència que podria tenir en els fets la psicoterapeuta familiar. La vídua d'Isaac Andic, que també haurà de testificar, va ser la persona a qui primer va trucar Jonathan després de la caiguda mortal del seu pare. El govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. Entre les que avança la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que haurà de convalidar el Congrés.
13: Serà un real decreto ley amplio que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
0: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, troba a faltar mesures al paquet anunciat.
14: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
0: Els sindicats també reclamen que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters.
1: 3CAT Info.
0: Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla la diferència en prop de 60.000 respecte a l'emissora líder, que continua sent RAC1, al darrere i a força distància, i a la SER i la COPE. De fet, Catalunya Ràdio incrementa l'audiència a les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida i només baixa la de Tarragona. Són dades de la segona onada del 2026 de l'EGM, que certifica un descens generalitzat de l'audiència de ràdio respecte a l'onada de principis d'any. En aquest context, però, Catalunya Ràdio és la que perd menys oients de les quatre emissores més escoltades. El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ustrell s'acosta als 460.000 oients. És la millor audiència d'aquest programa des de la temporada 2018-19. Al davant, només hi ha el món a RAC1. El Catalunya Migdia amb Òscar Fernández és l'informatiu més escoltat del país i aconsegueix una de les seves millors audiències, amb prop de 160.000 oients. I la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga es manté en la franja dels 130.000. Pel que fa al cap de setmana, el suplement amb Roger Escapa tanca la millor temporada de la història, sumant l'audiència des del setembre i fins ara. Pel que fa a la resta d'emissores d'aquest grup, 3CAT Info, la que esteu escoltant, voreix els 90.000 oients. Catalunya Música supera els 40.000 i ICAT es queda amb 30.000. A tot això, Catalunya Ràdio es manté líder en podcast.
1: 3CAT Info.
15: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica, el grec es revela. Grec 50 anys.
16: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart d'11 del matí, obrim àrea de servei, fem atenció al trànsit i al temps. Connexió amb l'equip viari per actualitzar les dades. Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia.

0: El temps.
1: Amb el Jofre Genué.
2: Comencem aquest dimarts amb temperatures que no volen baixar, sobretot cap a la costa i també cap al Pla de Lleida, on avui s'han mantingut bastant similars a les d'ahir o fins i tot un parell més altes. Destacarem sobretot aquesta matinada tòrrida a la costa central, també alguns punts de l'Empordà, una mica de tramuntana rescalfada, i amb aquests valors que no han baixat dels 27 a Espolla o també al barri del Raval de Barcelona. Temperatures que sí que en el cap al Pirineu, nord del país, han baixat un palet, una mica d'ambient més agradable. Destacarem els valors més baixos, aquests 9 a Ger, o també a Sartescan, a les zones altes del Pirineu. I en general, moltes temperatures entre els 13 a 14 graus, a Ribes de Freser, a Bagà, a la Seu d'Urgell o a Viella. Bé, avui esperem que les temperatures es mantinguin un altre cop elevades amb aquesta calor intensa, sobretot a tota la façana litoral i cap al sud del país, on hi ha avisos de calor, amb valors àmpliament per sobre dels 30, i de fet cap a les Terres de l'Ebre i Pla de Lleida s'assoliran els 37 o 38. I pendents una mica encara amb condicions de creixement de nuvolades. Per tant, aquesta tarda, cap al Pirineu, entre la zona del Ripollès, l'Osona, Lluçanès, zones pròximes pot haver-hi algun patac d'aigua una mica intens. La calor pot afluixar una mica més entre demà i demà passat. De fet, dijous seria el dia que els termòmetres s'acostin més a la normalitat. També de matinada es notarà una mica, però repuntarà un altre cop. A partir de divendres i el cap de setmana es torna a intensificar.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Un quart d'onze i tres minuts, un mes de començar la verema, els pagesos estan preocupats perquè estan baixant les compres de raïm i es quedarà sense vendre. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi cava tant al mercat interior com a l'internacional. I la causa en què tothom coincideix és que s'està canviant la manera de beure. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
3: Aquest any les vinyes estan plenes de raïm sa. És un any sense sequera ni plagues, però una part d'aquest raïm no té comprador. Els cellers rebaixen comandes perquè a ells també se'ls han reduït les vendes. Ho estan patint viticultors com Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
4: Em trobo, sobretot en un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%. És un mal de cap molt important.
5: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes. I això no ho recuperarem.
3: A les cooperatives ja no saben què fer perquè se'ls acumula el vi d'anys anteriors. Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
6: Els elaboradors i els distribuïdors es queixen de que ha caigut les vendes i que no poden col·locar el vi al mercat. El problema el tenim que ja tenim les bodegues plenes. No sabem ni on col·locar-lo.
3: Els cellers diuen que ells també venen menys. El director general de Sumarroca és Joaquim Toses.
7: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
3: I creu que els esforços han d'anar cap aquí.
7: El que cal és buscar nous moments de consum, noves propostes de valor i també nous mercats que en el seu mercat domèstic, a dins del mercat, com per exemple a Brasil, continuen creixent moltíssim.
3: Tots coincideixen que no es pot girar l'esquena a les noves tendències, vins frescos de poca graduació i productes de moda com ara els Aperol Spritz.
1: Seguim amb més qüestions. La patronal de la fruita Frucat denuncia que les grans empreses de distribució a Europa pressionen a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. L'associació també reclama una regulació europea que impedeixi que es pugui comprar per sota dels costos de producció. Lleida, per Joan Álvarez.
8: L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i altres països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'hi afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón, director general de Frucat.
9: Llavors, en una situació de consum elevat, de fluidesa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses. En concret, els calibres més petits.
8: Frucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti les pràctiques comercials abusives basades exclusivament en el preu. Malgrat tot, Frucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: En el que portem d'any, la Policia Municipal de Girona ha posat 200 sancions per circular en bicicleta o patinet per la vorera.

0: o per llocs no autoritzats, des d'una campanya de control que s'està fent aquests vehicles i que han avançat des de l'Ajuntament a 3CatInfo. Girona, Maria Rovira.
1: La policia local ha posat prop de 600 sancions a conductors de patinets i 150 ciclistes per diverses infraccions a la ciutat de Girona. Les més nombroses són per circular per la vorera o zones no autoritzades, 45 a bicicletes i 160 a patinets. La regidora de Seguretat, Sílvia Liu, ens destacava que la prioritat és garantir la seguretat dels vianants.
2: Que nosaltres estem molt amatents a les necessitats i el que ens demanen els veïns i veïnes dels barris de Girona. I una de les principals problemàtiques és justament els patinets i les bicicletes en zones que no són correctes, ho hem vist. De fet, la primera tipus de sanció en els dos casos és circular per la vorera.
1: Entre els ciclistes també destaquen les 43 sancions per circular en sentit contrari, la segona infracció amb més multes i les que són per parlar pel mòbil o no respectar senyals i semàfors. Segons la regidora Sílvia Liu, en els últims anys s'ha notat un increment de sancions, però també més consciència amb la pedagogia, sobretot en els patinets.
2: Any rere any, sí que és veritat que la comparativa des del 2023-24 a 25 anualment hem anat creixent en número de sancions. Sí que és veritat que, per exemple, en el cas del patinet, ens estem trobant que és un mitjà de vehicle que està utilitzant molta gent i que en aquest cas hem de fer molta pedagogia.
1: Precisament en el cas dels patinets, el segon motiu de multa és per anar-hi més persones de les autoritzades, amb 148 denúncies i n'hi ha una vuitantena per no tenir assegurança.
0: Fa un miler d'anys, un simple toc de corn o de banya podia alterar tota una vall en qüestió de minuts. Un estudi ha reconstruït com funcionava aquesta xarxa de comunicació a la vall de Barcedan, al Pallars Jussà, entre els segles X i XII. Les proves demostren que el so d'aquests instruments podia recórrer més de 4 quilòmetres i d'aquesta manera servia per unir castells a esglésies o pobles i connectar punts estratègics del territori. Gavet de la Conca, Pau Rovira.
3: La recerca ha recreat la comunicació entre 17 punts de la vall de Barcedana amb rèpliques de corns medievals, de ceràmica, de banya i un anafil metàl·lic. I sona

0: Els assajos confirmen que la comunicació acústica era ràpida i molt eficaç en un terreny tan accidentat com el del Montsec. La recerca, liderada per l'arqueòloga Paula Milero, mostra també que els corns s'utilitzaven no només per la comunicació militar, sinó també per la vida diària.
1: Els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana. T'imagines la comunicació sonora, no?, amb els corns, un àmbit molt més militar dels castells, però després l'experiència ens demostra que molts altres agents participarien d'aquesta xarxa, doncs. Nuclis d'hàbitat, esglésies, coves que tenien un ús ramader, per exemple, no?
0: L'estudi també conclou que els corns de banya i els de ceràmica arriben pràcticament a la mateixa distància, arribant fins als 4 quilòmetres, però tenen un timbre diferent, cosa que permetria identificar qui emetia l'avís. Els investigadors creuen que aquesta xarxa sonora es complementava també amb la comunicació visual i que alguns indrets, com el Castelló Sobirà de Sant Gervàs o Sant Andreu de Llimiana, eren punts estratègics per fer arribar els missatges arreu de la vall.
2: Una altra manera d'enviar missatges és WhatsApp, que ja permet reservar un nom d'usuari específic. En els pròxims mesos, això permetrà amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb ells per primera vegada. El registre per reservar un nom d'usuari és opcional i ja s'ha obert progressivament als més de 3.000 milions d'usuaris de l'aplicació, tot i que no es començarà a veure i a funcionar fins d'aquí a uns mesos. Amb la nova funcionalitat, WhatsApp anima els usuaris a escollir un nom únic que més endavant els altres podran buscar i afegir a la seva llista de contactes per començar-hi a xatejar. Fins ara, per afegir un nou contacte a WhatsApp, calia tenir el seu número de telèfon, un problema evident de privacitat. Després de treballar-hi des del 2023, a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, la plataforma resol aquesta problemàtica afegint la nova funcionalitat que altres empreses de la competència ja estaven oferint.
3: Esports.
2: Montserrat Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. Alemanya i els Països Baixos no seran els vuitens de final del Mundial de Futbol. L'equip de Ronald Koeman ha estat eliminat pel Marroc a la tanda de penals. Partit i pròrroga han acabat amb empat a un, gol de Gapco al 72 i Diop pel Marroc ha marcat el 91. Els penals, un despropòsit d'embarrades dels dos equips i al final el Marroc s'ha imposat per dos llançaments a tres. Als vuitens del Mundial, el Marroc jugarà contra el Canadà. Hores abans, sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, també després d'empatar un contra el Paraguai i caure també als penals. Enciso havia avançat al Paraguai a minut 42 i al 54, Cabers empatava per Alemanya. Als penals, l'heroi ha estat a porter del Paraguai, Orlando Hill, amb dues aturades.
5: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle. Y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
4: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. Qui ja és als vuitens del Mundial és el Brasil, però amb patiment. L'equip de Carlo Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2-1 amb gol de Martinelli al temps afegit. Sentim el seleccionador del Brasil.
6: Tenemos que valorar a Maña. Partido muy exigente. Japó no es un equipo fácil. Equipo bien organizado, muy intenso. Creo que feito que merecemos ganar es muy importante.
4: Avui, tres equips més busquen ser els vuitens del Mundial de Futbol. A les 7, Costa d'Ivori, Noruega, a les 11 de la nit, França, Suècia, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. Didier Deschamps, el seleccionador francès, parla de Suècia.
7: C'est un bon equip, avec une dominante...
8: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
7: Isaac ha repetit els esforços.
4: Pel que fa a la selecció espanyola de futbol, es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, Paco Bercí, parla de com afronta aquest Mundial en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
9: Sí, si me'l creu, li donaré les gràcies, perquè la veritat que estem molt contents de tenir un entrenador com el Hansi en el nostre equip, però ara mateix només intentaré guanyar aquest partit, intentarem ser el millor possible i intentar passar de fase amb la selecció.
4: Coversí, que parlava del fet que el seleccionador austríac Ragnik havia estat l'avalador de Hansi Flick davant Joan Laporta perquè el fitxés com a entrenador del Barça, i Cubarsí deia que si pot parlar amb Rangnick li dona les gràcies per haver estat aquest avalador de Flick per al Barça. Cubarsí veu bé Lamine Yamal en aquest Mundial i admet que li faria il·lusió poder-se trobar a l'Argentina de Leo Messi. Encara en futbol, però fora del Mundial, Robert Lewandowski ja no és jugador del Barça. Ha fitxat pel Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana fins al 2028. El Barça presenta avui les noves equipacions de la nova temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. Junta directiva blaugrana de comiat de Rafa Juste com a president interí. Demà prendrà possessió Joan Laporta al càrrec de president en el seu nou mandat a Barça. A la Lliga Femenina de Futbol, aquesta tarda es presenta l'acord amb l'empresa de Pau Gasol, que invertirà 55 milions d'euros a la competició. L'Assemblea de Clubs ja ho va aprovar ahir, aquest acord, que és la màxima inversió mundial d'una empresa privada en esport femení. Direm també que el Manresa de bàsquet, el letó Marcis Steinbergs, ha fet ús de la clàusula de sortida, es desvincula del club vegenc després de 5 temporades, és l'estranger amb més partits jugats al Baxi, 233. El torneig de tenis de Wimbledon, avui debut de Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro, destaca el retorn de Serena Williams amb 44 anys i més de 4 anys després de retirar-se. Debut en patiment de Jannik Sinner, el número 1 del món, que ha necessitat 5 sets per superar el serbi Kecmanovic en primera ronda. I en ciclisme, el Tour de França sortirà dissabte de Barcelona. Un dels equips convidats, el Caja Rural, comptarà amb dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.

0: Dos quarts d'onze del matí, el Suprem planteja portar la justícia europea al procés de regularització extraordinària d'immigrants que acabe demà a Espanya. Això és la decisió, per tant, que coincideix amb l'últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització. Ho han demanat més d'1.300.000 persones. El procés s'encalla ara a les comissaries de policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Pedro Sánchez ha argumentat que la xifra de sol·licitants demostra la necessitat d'aquesta mesura. Pendents també de Venezuela, la xifra de víctimes dels terratrèmols ja supera les 1.700. El balanç oficial també situa en 5.000 els ferits i es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. I la jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, ha citat a declarar per avui la psicoterapeuta de la família, entre d'altres, que per cert ja ha arribat abans de les 10 als jutjats de Martorell. La magistrada vol aclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta persona. A partir d'aquesta hora també us explicarem que la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb el 100% de l'escrutini. El recompte, que ha durat 3 setmanes, atorga la victòria a Fujimori per la mínima. Només 49.000 vots de diferència respecte del seu rival, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. I parlarem de la Gran Pantalla, és el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, que es consolida com un espai de referència internacional de pensament crític contra l'edatisme. Aquest any concedeix el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera. I en esports, Montse, Alemanya i els Països Baixos no seran els vuitens del Mundial de Futbol.
1: Han quedat eliminats pel Paraguai i el Marroc, que han guanyat els penals. El Brasil ha patit per superar el Japó 2-1 al descompte i avui al Mundial Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.
0: Les temperatures tornaran a acostar-se als 35 graus a moltes poblacions del sud del país i fins i tot prop de la mateixa costa. Els valors més elevats arribaran als 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Menys calor al nord del país, amb nuvolades a partir del migdia i risc d'algunes tempestes puntuals. El govern espanyol anuncia un pla per integrar el prop d'un milió de persones que s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat, que inclou el fenomen del català i de la mobilitat laboral. Avui acaba el termini per presentar sol·licituds i, a falta de dades definitives, Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, però també demogràfiques i econòmiques. En busquem l'última hora a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia. Dani, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia. Sentiu bé?
0: Sí, sí, sentim.
2: Sí. Doncs avui el govern espanyol ha culminat una de les fites de la legislatura amb la finalització del procés de regularització d'immigrants que Pedro Sánchez ha xifrat provisionalment amb 1 milió de sol·licituds. Avui s'acaba el termini, encara no hi ha dades definitives, i també s'ha centrat sobretot en anunciar quin és el següent pas, que és un pla d'integració de 500 milions d'euros que inclourà diferents mesures, com ara garantir la mobilitat laboral de les persones migrants arreu del territori de l'Estat espanyol, i també plans d'integració amb el foment de les llengües oficials, entre elles el català.
3: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
2: Davant dels discursos d'odis, Pedro Sánchez ha defensat que Espanya és un país acollidor, que coneix el que és immigrar, per això ha donat aquesta passa, el de la regularització d'immigrants. Ho fa també per raons d'humanitat, d'empatia i per raons econòmiques, per combatre el despoblament i per les necessitats laborals.
3: Y lo hacemos también por inteligencia, porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
2: I ha negat que aquest pla de regularització doni un efecte crida, com es critica des de l'extrema dreta. Com dèiem, avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds. Hi ha aproximadament 1 milió de sol·licituds, 210.000 a Catalunya. El dijous ja coneixerem les dades oficials.
0: Gràcies, Dani. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: I Barcelona té unes 87.000 persones als dispositius municipals de suport al procés extraordinari de regulació. Són dades de l'Ajuntament, són unes 40.000 persones més que fa 30 dies. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
4: Des del 16 d'abril, que és quan va començar el procés extraordinari de regularització, l'Ajuntament ha emès més de 34.000 certificats de vulnerabilitat i quasi 380.000 empadronaments, comptant tant els certificats com els volants. I tot i que la xifra dels empadronaments els inclou a tots, tant els que s'han demanat pel procés de regularització com els que no, les peticions d'aquest tràmit s'han incrementat en un 50% en comparació al mateix període de l'any passat. La cinquena tinenta d'alcaldia, Raquel Gil, ha explicat que a partir d'ara serà el SAIER, que és el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de Barcelona, qui s'encarregarà d'ajudar les persones que vulguin fer el seguiment de la seva petició de regularització.
5: Hi ha serveis especialitzats, hi ha serveis d'informació i aquest és el servei, diguem-ne, que entomarà la continuïtat d'aquest procés de regularització per la part que li toca a l'Ajuntament, que a partir d'ara és la informació, és la consulta, és el seguiment dels casos, serà les renovacions, etc.
4: A partir d'ara, ha explicat Gil, Barcelona obre una segona fase en tot aquest procés, que comportarà el reforç dels serveis de Barcelona Activa per tal d'informar, orientar i acompanyar en la recerca de feina a totes aquestes persones.
0: Doncs bé, el Suprem planteja portar el procés de regularització de migrants davant la justícia europea. El tribunal té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes del PP contra la regularització i ara, abans de resoldre'l, ha obert la porta a demanar al Tribunal de Justícia de la Unió si el procés pot xocar contra el pacte d'immigració i asil europeu. Abans de prendre la decisió definitiva, el tribunal ha preguntat a les autonomies que van recórrer el decret del govern espanyol que els sembla l'opció de portar-ho a la justícia europea. Doncs bé, també a Sud-àfrica hi ha màxima atenció perquè avui vença el termini que grups antiimmigració han fixat perquè els migrants en situació irregular marxin del país. Des de fa setmanes aquests grups culpen els migrants, la majoria d'altres països africans, dels problemes econòmics del país i l'augment de la inseguretat i la delinqüència. Milers de migrants de països com Malawi, Ghana, Uganda o Kènia ja han marxat de Sud-àfrica per por de la possible onada de violència xenòfoba que es pugui desarmar a partir d'ara.
6: Ploro perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
7: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
0: El govern de Pretòria ha preparat per avui un gran desplegament de forces de seguretat amb l'objectiu de mantenir l'ordre públic i evitar una cacera d'estrangers.
8: 3CAT Info.
0: Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que s'han quedat sense casa, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. Sis dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa. El Ministeri d'Afers Estrangers ha actualitzat les seves dades aquest matí, augmenta 18 la xifra de víctimes i hi hauria també 144 desapareguts. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
9: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Cati a la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan de Ruiz, veïna damnificada de Cati a la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
10: Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con... Ahorita nosotros nos viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo van a atacar eso? Ayudar a las personas que estamos acá. Eso es lo que nosotros queremos saber.
11: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
9: El govern veneçolà ha promès una ràpida reconstrucció i cases abans que acabi l'any. El descontentament, però, de no pocs veneçolans amb els seus funcionaris públics i amb el govern és evident. Ja no s'amaguen de res. Abans, criticar obertament el chavisme podia costar ser assenyalat i denunciat per un veí afí al règim. Ara ja no. La tragèdia d'aquests dos terratrèmols de més de 7 graus és una catàstrofe, però ha tret la por a molts veneçolans. Reclamen veure els militars desenrunant de la mateixa manera, assegurant que des de fa 20 anys han vigilat quasi totes les cantonades.
0: La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb el 100% de l'escrutini. El recompte, que ha durat 3 setmanes, atorga la victòria a Fujimori per la mínima. Només 49.000 vots de diferència respecte al seu rival, el candidat a l'esquerra, Roberto Sánchez. En les seves primeres paraules, un cop publicat el resultat definitiu del els comicis, la futura presidenta ha fet referència justament a aquesta divisió de l'electorat.
8: Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
0: Keiko Fujimori serà investida el 28 de juliol. La investigació judicial per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, entre avui en una nova fase amb les compareixences davant la jutge de la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. A les sessions d'aquesta setmana també estan citats el conseller delegat de Mango i les dues filles de l'empresari, a més de la seva vídua, un empresari que va morir el desembre del 2024 en precipitar-se per un penya-segat a la muntanya de Montserrat quan anava d'excursió amb el seu fill, Jonathan. Però avui s'ha fixat al jutjat de Martorell la testificació de la terapeuta que tractava la família i amb qui Isaac Andic i el seu fill van intercanviar diversos missatges recuperats del mòbil de l'empresari que la magistrada sosté que acrediten la mala relació entre pare i fill, suposadament basada en els diners. La jutgessa va demanar als Mossos que investiguessin si en l'homicidi hi van poder intervenir terceres com persones i, en concret, la influència que hi podria tenir la psicoterapeuta familiar. El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, admet un increment en els delictes relacionats amb la violència. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, sosté que en general les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni milloren, també en el cas dels homicidis, però no pas en el cas dels que generen violència.
12: Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem.
0: En relació als trets que ja es van sentir al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs, el major dels Mossos ha revelat que les demostracions amb foc real en aquesta zona no són excepcionals.
12: Hi ha una persona ferida, que no perilla doncs, la seva vida, que és un barri on hem tingut doncs, aquest tipus de fet durant aquest any. En portem, aquest seria el 9è. I que darrere doncs, hi ha els conflictes, doncs, el tema de la producció de la marihuana. També tenim part de jovent, diguem-ne, amb un ús de les armes i amb una exhibició d'armes cada vegada doncs això més intens.
0: Trapero ha subratllat que el govern impulsa canvis legislatius per endurir la tinença d'armes de foc i el cultiu i tràfic de marihuana. Vint menors procedents de la Franja de Gaza han arribat a l'estat espanyol per rebre atenció sanitària especialitzada. L'operatiu forma part d'una nova missió humanitària impulsada pel Ministeri de Sanitat. Els infants presenten ferides i malalties greus, moltes derivades del conflicte. Seran atesos en hospitals públics de diverses comunitats autònomes com Catalunya, Madrid o el País Valencià. El trasllat s'ha fet en un avió de l'Exèrcit de l'Aire amb personal mèdic a bord per garantir la seva seguretat. Aquesta és la sisena evacuació d'aquest tipus en l'últim any, a l'últim any i mig, en concret coordinada amb organismes internacionals com l'OMS i la Unió Europea. I avui, últim dia per presentar la declaració de la renda. Recordeu, Hisenda preveu que a Catalunya s'acabin presentant 4,3 milions de declaracions. La meitat, aproximadament, sortiran a pagar i l'altra meitat a retornar. Els càlculs d'Hisenda són que, en total, s'acabin tornant més de 2.000 milions d'euros a les butxaques dels catalans. Avui també s'acaba el termini per presentar l'impost de patrimoni amb una previsió de recaptació de 882 milions d'euros. I marxem ara cap a Tarragona. La Ràpita, el Montsià, encapçala un projecte per potenciar l'economia blava al Delta de l'Ebre. Entre les fites, ja que les Nacions Unides aprovin convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC del Mediterrani, una figura jurídica que fa compatible la protecció amb l'activitat econòmica sostenible. Ens ho explica el Jordi Barranca.
13: Una OMEC és el paraigua jurídic de l'ONU que combina mesures de protecció i preservació d'àrees naturals amb l'impuls de models econòmics sostenibles. En aquest context, des de la Ràpita, el Montsià s'impulsa el projecte estratègic d'economia blava sostenible del Delta de l'Ebre. Un projecte que engloba les quatre comarques ebrenques. Diana Balimanya, responsable de l'àrea de territori del COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre.
14: Els projectes palanca que se tenen preparats és per a que el jovent, com han dit abans, se quedo, perquè el talent se quedo, i per a, també per a que noves generacions i les dones que estem aquí i la gent que estem aquí poguéssim tindre noves oportunitats en nous oficis, recuperar noves coses.
13: preveu una inversió d'entre 750 i els 1.040 milions d'euros fins al 2035 i la creació d'entre 120 i 160 llocs de feina de forma estructural. La voluntat és incloure projectes com la instal·lació de plaques solars a les Muscleres o la restauració de l'istme del Trabucador i del Pantalà de les Salines de la Trinitat. Bartomeu Rosselló, director del projecte.
15: Es posa de manifest la força de les Terres de l'Ebre, la identitat plasmada amb accions, amb un full de ruta, amb un pla d'acció, un pla estratègic que va més enllà de donar solucions immediates, sinó que mira a llarg termini. És un pla mai concebut.
13: L'objectiu és aconseguir la llum verda de les Nacions Unides a l'OMEC dels Alfacs a finals de l'any vinent.
0: 3:15. Obdullar carreteres i autopistes del país i també el transport públic, equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta hora, circulació complicada encara a la 2. Hi ha retencions de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà, en sentit Barcelona, i a Cornellà, direcció Lleida. També lentitud amb aturades cap a la capital, a la B23, a Molins de Rei, i en trams de les rondes. Ronda de Dalt, d'Esplugues a Sarrià, en sentit Besòs, i a la litoral, a Santa Coloma, a sentit Trinitat, i a Sant Adrià, direcció Llobregat. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, això sí, tenim els retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat. Destaca a l'R16 el tren de Tortosa, que havia d'arribar a l'estació de Barcelona, estació de França, a les 11:54 minuts. Aquest tren circula amb una demora de 80 minuts a causa d'una incidència tècnica al propi tren.
0: El temps. Amb el Jofre Genuer.
17: Continuem parlant de calor al llarg de la jornada d'avui. Avui els valors més elevats, sobretot cap al sud del país, cap a la costa, Terres de l'Ebre i Pla de Lleida, que és on el termòmetre pujarà àmpliament per sobre dels 30 graus. De fet, a prop de la costa, Costa Dorada, Delta de l'Ebre, poden haver valors pròxims als 35, i a l'interior de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, algunes xifres a 37 o 38. A la resta del territori, doncs, la calor es mantindrà, o sobretot a l'extrem nord, afluixant una miqueta. De fet, al Pirineu i al Prepirineu avui, de nou, esperem algunes nuvolades. Potser no tan extenses com les d'ahir, ni tan violentes, però no es pot descartar encara algun patac d'aigua, alguna tempesta que localment pugui ser una mica intensa. També hi ha avisos en aquest sentit, sobretot entre la zona del Ripollès, Garrotxa, Osona, Lluçanès, la Selva, molt estirant nord del Berguedà. Aquestes àrees és on pot haver-hi algun patac d'aigua encara avui que sigui una mica intens. Bé, el pronòstic per demà i demà passat és que els termòmetres s'ajustin una mica a valors més normals, per tant encara podrien baixar una miqueta més. De fet, a la costa és on es notarà menys aquest descens, però la matinada de dijous es podria notar una mica més, fins i tot gairebé desapareixent les nits tòrrides. Però bé, poc tot plegat durarà. A partir de divendres del cap de setmana, la calor que torna a intensificar-se.
18: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Avui que comença, vaja, la 8a edició de la Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, que es consolida com un espai de referència internacional de pensament crític contra l'edatisme. Aquest any es concedeix el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera, Valeria Obereda.
19: La Gran Pantalla reconeix a Joan Pera la seva feina al teatre, al cinema i al doblatge. En declaracions a 3Cat Info, l'actor, que rebutja el qualificatiu de gran, assegura que el més important és no aturar-se.
20: Quan representa que ets gran i representa que tens més temps, aquesta activitat tan cultural, tan social, el cinema, llegir un llibre, això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci. A casa sempre ens hi podem quedar. La festa que representa anar a un acte social i cultural, aquesta festa no ens la poden treure mai.
19: Una vintena de pel·lícules com Calle Màlaga, Mas Palomas, Familiar Touch o Siempre Vives, a més de 15 curts, serviran per parlar sobre la bellesa a través de vincles intergeneracionals, la memòria familiar i la cura davant la fragilitat. El cinema Girona serà l'epicentre del festival i aquest any també hi haurà projeccions al Caixa Fòrum. Alfredo Cohen és el director de la Gran Pantalla.
21: Recupera pel·lis que han sigut poc vistes en l'últim any i mig, i és una oportunitat per veure-les i per parlar sobre ellas y sobre el edatisme y sobre las personas grans y sobre las temàtiques que tracten sobre les persones grans.
19: Segons Cohen, cal aquest festival per fer justícia del que representa la gent gran al món.
21: La representació de les persones mayores és mucho menor que la realitat. En una societat donde el 21% de la població és major de 65 anys, pues el 0.8% de les pel·lícules mundials estan protagonitzades per persones mayores. Salió un estudi hace poco que decía que és més fàcil encontrar un animal que hable protagonista protagonitzando una película que una persona mayor de 65 años protagonizando una película, ¿no?
19: A més, recorda que el cinema és un lloc per socialitzar.
21: Aquesta és una generació que va néixer i créixer amb el cinema, ¿no? El cinema era com un ritual molt important i era un planazo, diguéssim. Y yo creo que esto no se puede perder, que las pantallas individualizadas nos hacen mucho daño y que debemos como reivindicar ese espacio del cine como lugar de encuentro y lugar comunitario y participativo.
19: Aquest any el festival es fixarà en la realitat de les residències, les lluites socials i el desig en la maduresa. S'allargarà fins dissabte, però hi haurà altres activitats durant tot el juliol.
18: 3CAT Info.
1: Rècords a la ville de Barcelona.
3: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
22: Dissabte 10 de juny del 1989. Són les dues del migdia a París. Totes les mirades estan posades a Roland Garros. Allà, Steffi Graf i una joveníssima Arantxa Sánchez Vicario salten a la Philippe Chartier, la pista central. És la quarta vegada que juguen l'una contra l'altra. De moment, tres victòries clares per a Graf. Tothom creu que la final està decantada menys una persona.
23: Solo ella, ¿eh? Recuerdo que ante la prensa ella mantiene que sí, que puede ganar. ¿Por qué no voy a ganar? Pues claro que puedo dar la sorpresa. Y hacía referencia a un partido que yo también pude transmitir y que fue una tremenda sorpresa en el lado masculino, que fue el estadounidense Michael Chang, sí, contra Ivan Lendl. Y aquel partido fue memorable. Y ella decía, si Chang ha podido con Lendl, ¿por qué no puedo yo con Steffi Graf?
22: Aquest és el relat d'una dona que va fer història, una tenista que amb només 17 anys va començar a construir la seva llegenda en un trajecte que només acabava de començar. Arantxa Sánchez Vicario, Barcelona, 18 de desembre de 1971. Amb 4 anys comença a agafar les primeres raquetes al Club Tenis Pedralbes seguint els passos dels seus germans grans. Amb 12 s'endú el Campionat de Catalunya i amb 13, després d'entrar en un centre del rendiment, a Marbella es converteix en la campiona d'Espanya més jove de la història. L'Arantxa té molt clar el seu objectiu, vol ser la millor.
24: Ellos me aquí estoy entrenando muy bien y yo creo que ellos me han dado la oportunidad para entrenar aquí y ahora estoy entrenando aquí y entonces ahora siempre que voy a Barcelona estoy muy muy contenta porque estoy con mis padres, estoy entrenando y esforzándome todo para llegar a ser la mejor.
22: L'Arantxa té una mentalitat de ferro, el talent ve de sèrie, però hi ha vegades que la ment influeix molt més en aquest esport. Des de ben petita adquireix aquest atribut a base d'esforç, disciplina i moltes ganes de guanyar. Disputa els partits sempre un punt per sobre de la seva rival i aquesta fermesa a la pista acaba desesperant les altres jugadores.
25: Una de les coses bones que jo tenia, no, que crec que a les jugadores no li agradava jugar amb mi, era perquè jo no donava un cop a perdut mai, no? Llavors, a vegades em tenies que guanyar el punt dos vegades. Llavors, jo soc una luchadora, lluitava fins al final. La meva capacitat, no?, d'aguantar fins al final, pues, es notava els partits i, bueno, donava sempre el 100%, no?
22: Lluitar fins al final és el que faria el dia de la final de Roland Garros. Aquell dia, l'Arantxa arriba amb un clar desavantatge respecte a la seva rival. Steffi Graf, amb només 20 anys, és la número 1 indiscutible des de fa 2 anys i ha guanyat fins aleshores 6 grans slams. Domina el rànquing amb mà de ferro i tots els pronòstics són clarament favorables a l'Alemanya. És normal. L'any anterior, Steffi Graf guanya la final per un doble 6-0 davant la russa Natalia Zvereva. Així, tothom es pregunta si l'Arantxa, una noia inexperta de 17 anys, podrà evitar el mateix resultat. La resta és història. Arantxa Sánchez Vicario es convertiria aquell dia en la tenista més jove a guanyar Roland Garros fins aleshores amb 17 anys i 6 mesos i a la vegada la primera tenista de l'estat espanyol a aixecar un gran slam, una fita única.
26: Je, set e match. Arantxa Sánchez Vicario.
22: Voleu conèixer més a fons el que va passar durant aquella final amb més protagonistes? Això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. podeu trobar el documental sencer a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
18: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
2: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
18: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Alemanya i els Països Baixos no seran els vuitens de final del Mundial de Futbol. L'equip de Ronald Koeman ha estat eliminat pel Marroc a la tanda de penals. Partit i pròrroga han acabat amb empat a un, gol de Gakpo al 72 i Diop va empatat pel Marroc al 91. Als penals, un despropòsit amb barrades dels dos equips i al final el Marroc s'imposa per 2-3. Als vuitens del Mundial, la selecció marroquina jugarà contra el Canadà. Hores abans, sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, també després d'empatar un contra el Paraguai i caure també als penals. Enciso avançava el Paraguai a minut 42 i al 54, Cabers empatava per Alemanya. Als penals, l'heroi ha estat a porter paraguaià, Orlando Hill, amb dues aturades. Gustavo Alfaro, el seleccionador del Paraguai, analitzava així la classificació per als vuitens del Mundial.
5: Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba. Hoy nos toca una polca. Ahí seguimos peleando, tratando de interpretar, bailando mal, pero tratando de interpretar y tratar de seguir adelante.
4: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. Qui ja és als vuitens de final és el Brasil, però amb patiment. L'equip de Carlo Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2-1 amb gol de Martinelli al temps afegit. Sentim el seleccionador del Brasil.
6: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También en la primera parte el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
4: Avui, tres equips més busquen ser els vuitens del Mundial de Futbol. A les 7 es jugarà el Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França, Suècia. I ja a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. Didier Deschamps, el seleccionador francès, parla de l'equip de Suècia.
7: Són un bon equip avec une dominante.
10: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
4: Pel que fa a la selecció espanyola de futbol, es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, Pau Cubarsí, parla de com veu Lamine Yamal, el seu company al Barça, en aquest Mundial. El sentim en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio.
11: Ell s'esforça al màxim, ho intenta donar tot, i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors. Cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
4: Cubarsí admet que li faria il·lusió poder-se trobar l'Argentina de Leo Messi en aquest Mundial. Encara en futbol, Robert Lewandowski ja no és jugador del Barça. El davanter polonès ha fitxat pel Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia fer oficial ben aviat la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El Barça presentarà avui les noves equipacions de la nova temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. La junta directiva blaugrana fa avui l'última reunió amb Rafa Juste al capdavant. Demà prendrà possessió Joan Laporta al càrrec de president en el seu nou mandat al Barça, després de les eleccions. A la Lliga Femenina de Futbol aquesta tarda es presenta l'acord amb l'empresa de Pau Gasol, que invertirà 55 milions d'euros en la competició. Direm també que Enzo Maresca és el substitut de Pep Guardiola com a entrenador al Manchester City, ha firmat fins al 2029 a Wimbledon, el torneig de tennis. Avui debut de la begurenca Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro. També destaca el retorn de Serena Williams amb 44 anys i més més de 4 anys després de retirar-se. Debut en patiment de Jannik Sinner, el número 1 del món, que va necessitar 5-16 ahir per superar el serbi Kecmanovic. En motor, l'equip oficial Yamaha anuncia que els seus dos pilots, Alex Rins i Fabio Quartararo, no seguiran la pròxima temporada. El destí a francès serà segurament Honda, però barceloní ho té complicat per seguir en el Mundial. I en ciclisme, l'equip Movistar acaba d'anunciar el seu equip per al Tour de França, que comença el dissabte a Barcelona. El català Roger Adrià no hi serà.
18: Trescat Info.

0: Són les 11. Coincidint amb l'últim dia del procés extraordinari de regularització de migrants, el Tribunal Suprem planteja dubtes sobre aquesta mesura i podria traslladar-la a la justícia europea. El Tribunal té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes governades pel Partit Popular. Això mentre el govern espanyol anuncia un pla per integrar el gairebé 1 milió de migrants que han sol·licitat acollir-se a aquesta regularització extraordinària. Pedro Sánchez l'ha defensada per necessitat i ha afegit que més enllà de raons humanitàries també hi ha qüestions demogràfiques i econòmiques. La xifra de víctimes dels terratrèmols a Veneçuela supera ja les 1.700. El balanç oficial també situa en 5.000 els ferits i es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Les autoritats espanyoles han actualitzat les dades, augmenten a 18 els morts i a 144 els desapareguts. La terapeuta de la família Andic compareix aquest matí als jutjats de Martorell davant la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare, Isaac Andic. La jutgessa vol determinar si hi va haver la influència de terceres persones, entre les quals la terapeuta familiar. El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, admet l'increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero ha reconegut, en canvi, una reducció dels homicidis i de delictes com robatoris i furts. La verema d'aquest any tindrà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè no es podrà col·locar. La reducció de les vendes als cellers pot arribar al 30%, tot plegat arran dels canvis d'hàbits en el consum d'alcohol. I la temperatura del mar ja arriba al segon valor més alt en un mes de juny. Se situa als 23,7 graus, molt per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any a la costa catalana. El Mediterrani s'escalfa més ràpid que la resta de mars del planeta a un ritme de 0,36 graus cada dècada, però els últims 4 anys encara s'ha accelerat més. Arrenca una nova edició de la Gran Pantalla, és el Festival Internacional de Cinema per les Persones Grans de Barcelona. La cita, que concedirà el Premi Honorífic a Joan Pera, s'ha consolidat com una referència contra l'edatisme.
1: Esports.
2: Alemanya i els Països Baixos no jugaran els vuitens de final del Mundial de Futbol. El Paraguai i el Marroc han superat alemanys i neerlandesos als penals després que els dos partits han acabat amb empat a un. El Marroc jugarà els vuitens contra el Canadà. També ha passat els vuitens al Brasil, patint amb gol al descompte contra el Japó 2-1. Avui al Mundial a les 7, Costa d'Ivori i Noruega, a les 11 de la nit, França-Suècia i a les 3 de la matinada, Mèxic-Equador. I a Wimbledon, debut aquesta tarda a Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
0: I el temps, les temperatures tornaran a acostar-se als 35 graus en moltes poblacions del sud del país i fins i tot prop de la mateixa costa. Els valors més elevats arribaran als 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Menys calor al nord del país, amb nuvolades a partir del migdia i risc d'algunes tempestes puntuals.
3: 3Cat Info.
0: Justos 4 minuts passen de les 11 del matí. Bon dia, us acompanya aquesta hora i fins al punt del migdia, Estel Batet Carles.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El Tribunal Suprem planteja portar el procés de regularització de migrants a la justícia europea. Té pendent aquest tribunal de resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes governades pel Partit Popular justament contra aquesta regularització. I ara, abans de resoldre'ls, ha obert la porta a demanar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si el procés pot xocar contra el Pacte d'Immigració i Asil Europeu. Abans de prendre la decisió definitiva, el Tribunal ha preguntat a les autonomies que van recórrer el decret del govern espanyol què els hi sembla l'opció de portar-lo a la justícia europea. Tot això mentre el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat, que inclou el foment del català i de la mobilitat laboral. Avui acaba justament el termini per presentar sol·licituds i a falta de dades definitives El president espanyol Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, però també ha dit demogràfiques i econòmiques. Ho ha seguit des de Madrid en Dani Sáenz de Aja. Dani, bon dia.
1: Bon dia. Amb la finalització del procés de regularització, el govern espanyol culmina una de les fites de la legislatura i Sánchez ja planteja el següent pas, un pla de 500 milions d'euros per integrar les persones migrants amb tots els seus drets i deures. Inclou mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada sector, però també per garantir l'accés als serveis públics i fomentar els valors democràtics i l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
4: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
1: I davant dels discursos d'odi i de les polítiques de prioritat nacional del PP i Vox, ha reivindicat la seva política migratòria que defineix com a segura i ordenada, una política que justifica per coherència amb el passat migratori d'Espanya i per humanitat, però també per intel·ligència.
4: Y lo hacemos también por inteligencia, porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
1: I com a prova de l'èxit d'aquesta política, Sánchez ha assegurat que s'han superat les expectatives que ha faltat de tancar les dades definitives. El govern espanyol ja calcula que 1 milió de persones s'han acollit al procés extraordinari de regularització d'immigrants a tot l'estat espanyol.
0: Molt bé, doncs des de Madrid, Dani Sáenz de Aja. Gràcies, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I encara sobre aquest procés extraordinari de regularització, afegim que Barcelona ha atès unes 87.000 persones als dispositius municipals de suport a aquests tràmits. Segons dades de l'Ajuntament, són unes 40.000 persones més que un mes enrere. Des de l'Ajuntament, les dades ens les porta ara l'Anna Escura.
5: Des del 16 d'abril, que és quan va començar el procés extraordinari de regularització, l'Ajuntament ha emès més de 34.000 certificats de vulnerabilitat i quasi 380.000 empadronaments, comptant tant els certificats com els volants. I tot i que la xifra dels empadronaments els inclou a tots, tant els que s'han demanat pel procés de regularització com els que no, les peticions d'aquest tràmit s'han incrementat en un 50% en comparació al mateix període de l'any passat. La cinquena tinent d'alcaldia, Raquel Gil, ha explicat que a partir d'ara serà el SAIER, que és el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de Barcelona, qui s'encarregarà d'ajudar les persones que vulguin fer el seguiment de la seva petició de regularització.
6: Hi ha serveis especialitzats, hi ha serveis d'informació i aquest és el servei, diguem-ne, que entomarà la continuïtat d'aquest procés de regularització per la part que li toca a l'Ajuntament, que a partir d'ara és la informació, és la consulta, és el seguiment dels casos, serà les renovacions, etc.
5: A partir d'ara, ha explicat Gil, Barcelona obre una segona fase en tot aquest procés, que comportarà el reforç dels serveis de Barcelona Activa per tal d'informar, orientar i acompanyar en la recerca de feina a totes aquestes persones.
0: Gràcies, Anna. A les 11 i 8 minuts. La terapeuta de la família Endic compareix aquest matí a Martorell davant la jutge que investiga Jonathan Endic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare. La jutgessa vol determinar si hi va haver la influència de terceres persones, entre elles la terapeuta familiar. Aquesta és la primera d'una sèrie de compareixences previstes per aquesta setmana. També ho han de fer les dues filles d'Isaac Endic o els excursionistes que van auxiliar Jonathan Endic just després de la mort del seu pare. Connectem aquesta hora amb els jutjats de Martorell. Allà hi tenim la Marta Vallès amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Marta, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs aquí als jutjats hi ha a l'interior la terapeuta i els dos excursionistes, els primers que han arribat aquest matí. No ho han fet encara i també estan citats avui la germana de la terapeuta, que també participava en algunes de les sessions, i la parella del fundador de Mango, Estefania Nut. Molta expectació aquí a les portes de la seu judicial. A dins, la jutgessa pren declaració als primers testimonis d'aquest cas i se centra especialment en el paper de la psicoterapeuta de la família Sarrià. S'han recuperat missatges que va intercanviar amb Isaac Andic i el seu fill Jonathan. La psicoterapeuta havia pressionat perquè el pare donés al fill una quantitat de diners, una part de l'herència en vida. Els missatges podrien venir a confirmar la mala relació entre pare i fill. Aquesta setmana també estan citats als jutjats les dues filles d'Isaac Andic, la secretària, i els primers Mossos d'Esquadra de muntanya que van arribar al lloc de l'accident. Recordem que Jonathan Andic està imputat a la causa per homicidi.
0: Doncs ho estem seguint des dels jutjats de Martorell. Gràcies, Marta, bon dia.
7: Bon dia.
0: I parlem d'un altre judici, en aquest cas del cas Kitchen, que entra en la recta final. Aquest matí el fiscal l'està exposant el seu informe final. Afirma que ha quedat acreditat que els acusats, entre els quals l'exministre Jorge Fernández Díaz, al capdavant, van impulsar una operació il·legal per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li documentació compromesa sobre la caixa B del partit del PP. Tornem a Madrid ara amb la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
8: Bon dia. L'exposició dels informes és el darrer pas abans que el judici quedi vist per sentència. El fiscal César de Ribas, que manté la petició de pena per l'exministre de 15 anys de presó, està relatant que el judici ha servit per deixar clar que els acusats es van posar d'acord per impulsar una operació parapolicial al marge de la llei i diu que ha quedat acreditat que l'exministre estava informat de tot. L'operació, en paraules del fiscal, tenia aquest objectiu.
9: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
8: I assegura que les versions dels acusats per defensar que era una operació legal per perseguir els diners de Bárcenas a l'estranger no se sostenen.
9: Negamos la mayor. No se llevó a cabo ningún operativo de inteligencia dirigido a completar la investigación del caso Gürtel, insisto. No se tenía la interlocución ni con el magistrado instructor ni con la UDEF, que es la que había sido designada en funciones de policía judicial para actuar siempre bajo la dependencia del magistrado instructor.
8: El fiscal també dona tota credibilitat a les anotacions del comissari Villarejo a les seves agendes, entre d'altres sobre la captació del xofer de Bárcenas per ajudar-los a robar-li documentació. I creu també que són clau els missatges que l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, va portar davant notari i en què el ministre li parlava obertament del xofer de Bárcenas i de les funcions que estava fent per a la trama. Un cop acabin els informes de totes les parts, els acusats, finalment en són 8, podrien fer ús de l'última paraula i el judici d'uns fets que van passar més d'una dècada i que jutgen des de l'abril, quedarà vist per sentència.
0: Tània Tàpia, des de Madrid, gràcies, bon dia.
8: Bon dia.
0: Falten 3 minuts per arribar a 11:45 del migdia. Parlem ara del director general dels Mossos d'Esquadra, de Josep Lluís Trapero, que ha admès un increment en els delictes relacionats amb la violència contra les persones. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha sostingut que, en general, les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni milloren, però no en el cas dels que generen violència, tret, això sí, dels homicidis.
10: Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, aquí no millorem.
0: En relació als trets que ahir es van sentir al barri de la Mina, de Santa Adrià de Besòs, el major dels Mossos ha revelat que les demostracions en foc real en aquesta zona no són excepcionals.
10: Hi ha una persona ferida, que no perilla doncs, la seva vida, que és un barri on hem tingut doncs, aquest tipus de fet durant aquest any. En portem, aquest seria el 9è, i que darrere doncs, hi ha els conflictes, doncs, el tema de la producció de la marihuana. També tenim part de jovent, diguem-ne, amb un ús de les armes i amb una exhibició d'armes cada vegada doncs això més intens.
0: Trapero ha subratllat que el govern impulsa canvis legislatius per endurir la tinença d'armes de foc i el cultiu i tràfic de marihuana. I encara en crònica judicial, ja en marxa el judici contra la cúpula de la consellera de Salut durant la pandèmia. Els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon s'asseuen als bancs dels acusats pel suposat endarreriment en la vacunació contra la Covid-19 d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Això va passar a Catalunya el 2021. Les acusacions demanen per ells 3 anys de presó i 15 d'inhabilitació per discriminar els agents espanyols. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
11: Primer recés després que les defenses hagin demanat invalidar la presència dels sindicats de policia com a acusacions particulars, al·legant que són acusacions populars, ja que no representen els interessos personals dels agents, sinó d'un col·lectiu, i d'aquesta manera invalidar la seva acusació. L'objectiu és obrir l'opció de retirar-los de la causa. Una lectura que, òbviament, no comparteixen els sindicats de policia, qui segueixen defensant que es va aturar la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils a la primavera de 2021 per motius polítics i no seguint les recomanacions científiques, com demanen les defenses de Vergés, Argimon i la resta de la cúpula de salut en aquell moment. El judici ha començat avui i s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem els testimonis dels càrrecs policials i la setmana que ve de les autoritats de salut. A partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
0: En punt, un quart de 12. Ens aturem un moment per comprovar quin és l'estat del trànsit a aquesta hora. Nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora comença a millorar ja la circulació a l'entorn de Barcelona. Tot i això, encara queden punts amb més densitat a la B23, a Molins de Rei, en sentit Barcelona, i en trams habituals a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Zona Franca, en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, sense incidències destacades, tenim, això sí, els retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat. Destaca l'R16, el tren de Tortosa, que havia d'arribar a l'estació de Barcelona, estació de França, a les 11:54. Aquest tren circula amb una demora de 80 minuts a causa d'una incidència.

0: una miqueta. De fet, al Pirineu i al Prepirineu avui de nou esperem algunes nuvolades. Potser no tan extenses com les d'ahir ni tan violentes, però no es pot descartar encara algun patac d'aigua, alguna tempesta que localment pugui ser una mica intensa. També hi ha avisos en aquest sentit, sobretot entre la zona del Ripollès, Garrotxa, Osona, Lluçanès, la Selva, molt estirant nord del Berguedà. Aquestes àrees és on pot haver-hi algun patac d'aigua encara avui que sigui una mica intens. Bé, el pronòstic per demà i demà passat és que els termòmetres s'ajustin una mica a valors més normals, per tant encara podrien baixar una miqueta més. De fet, a la costa és on es notarà menys aquest descens, però la matinada de dijous es podria notar una mica més, fins i tot gairebé desapareixent les nits tòrrides. Però bé, poc tot plegat durarà. A partir de divendres al cap de setmana, la calor que torna a intensificar-se.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
7: Vols saber què passa al Parlament?
8: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
9: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
7: T'ho expliquem cada setmana a 3Cat Info.
10: Podem dir que està en temps de descompte.
11: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
12: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
13: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
14: La prohibició de les compres especulatives
15: serà estrepitoso fracaso de la izquierda.
7: Escolta l'Hemicicle.
16: S'aixeca la sessió.
7: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalán.
17: Seguim endavant amb altres qüestions. A 11 minuts per 11:45, Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. Però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. Sis dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol ha actualitzat aquest matí les seves dades. Ha augmentat a 18 la xifra de víctimes mortals i hi hauria 144 desapareguts. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
18: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Catia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a John de Ruiz, veïna damnificada de Catia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
19: Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la... Ahorita nosotros nos viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo van a atacar eso? Ayudar a las personas que estamos acá. Eso es lo que nosotros queremos saber.
20: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
18: El govern veneçolà ha promès una ràpida reconstrucció i cases abans que acabi l'any. El descontentament, però, de no pocs veneçolans amb els seus funcionaris públics i amb el govern és evident. Ja no s'amaguen de res. Abans, criticar obertament el chavisme podia costar ser assenyalat i denunciat per un veí afí al règim. Ara ja no. La tragèdia d'aquests dos terratrèmols de més de 7 graus és una catàstrofe, però ha tret la por a molts veneçolans. Reclamen veure els militars desenrunant de la mateixa manera, assegurant que des de fa 20 anys han vigilat quasi totes les cantonades.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: La patronal de la fruita, Frucat, denuncia que les grans empreses de distribució a Europa pressionen a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. L'associació també reclama una regulació europea que impedeixi que es pugui comprar per sota dels costos de producció. Lleida, Pere Joan Álvarez.
16: L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució.

0: Una situació que es dona especialment a Alemanya i altres països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'hi afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón, director general de Frucat.
1: Llavors, amb una situació de consum elevat, de fluïdesa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses, en concret als calibres més petits.
0: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti les pràctiques comercials abusives basades exclusivament en el preu. Malgrat tot, Afrucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
2: I a un mes de començar la verema, els pagesos estan preocupats perquè estan baixant les compres de raïm i en quedarà sense vendre. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava tant al mercat interior com internacional. La causa? Doncs els canvis en l'hàbit de consum de beure alcohol. Corresponsal al Penedès, Montse Jané Riba.
3: Aquest any les vinyes estan plenes de raïm sa. És un any sense sequera ni plagues, però una part d'aquest raïm no té comprador. Els cellers rebaixen comandes perquè a ells també se'ls han reduït les vendes. Ho estan patint viticultors com Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
4: Em trobo, sobretot en un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%. És un mal de cap molt important.
5: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes. I això no ho recuperarem.
3: A les cooperatives ja no saben què fer perquè se'ls acumula el vi d'anys anteriors. Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
6: Els elaboradors i els distribuïdors es queixen de que ha caigut les vendes i que no poden col·locar el vi al mercat. El problema el tenim que ja tenim les bodegues plenes. No sabem ni on col·locar-lo.
3: Els cellers diuen que ells també venen menys. El director general de Sumarroca és Joaquim Toses.
7: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
3: I creu que els esforços han d'anar cap aquí.
7: El que cal és buscar nous moments de consum, noves propostes de valor i també nous mercats que en el seu mercat domèstic, a dins del mercat, com per exemple a Brasil, continuen creixent moltíssim.
3: Tots coincideixen que no es pot girar l'esquena a les noves tendències, vins frescos de poca graduació i productes de moda com ara els Aperol Spritz.
2: I la temperatura del mar a la costa catalana ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'un mes de juny. L'última mesura presa a l'Estatut, on es disposa d'una sèrie de 50 anys única al Mediterrani, és de 23,7 graus. És la segona temperatura més alta registrada en un mes de juny després de 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època. Montse Busto, tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, ens parla dels efectes que un mar tan calent pot provocar a nivell atmosfèric.
8: Si tenim una massa d'aire que l'entona, tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
2: El Mediterrani s'escalfa a un ritme més ràpid que la resta dels mars i oceans. A partir de les mesures preses a l'Estartit, s'ha constatat que des del 1974 hi ha hagut un augment d'1,9 graus a un ritme de 0,36 per dècada en els últims 4 anys, que s'ha accelerat.
9: Esports.
2: Montserrat, bon dia.
10: Hola, bon dia. Alemanya i els Països Baixos no seran els vuitens de final del Mundial de Futbol. L'equip de Ronald Koeman ha estat eliminat pel Marroc a la tanda de penals. Partit i pròrroga han acabat amb empat a un, gol de Gapco al 72 i pel Marroc ha marcat Diop ja al 91. Els penals, un despropòsit amb barrades dels dos equips i al final el Marroc s'ha imposat per dos llançaments a tres. Koeman encara no es planteja la dimissió com a seleccionador als Països Baixos.
11: No he pensat a dimitir. Tot just hem acabat un partit i no he reflexionat sobre els meus pensaments. Si hi penso demà al matí, potser arribo a una conclusió després de quedar eliminats. Això no vol dir que no prengui la meva responsabilitat. Vol dir que encara no hi he reflexionat.
10: Els vuitens del Mundial al Marroc jugarà contra el Canadà. Hores abans, sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, també després d'empatar un contra Paraguai i caure també als penals. Enciso avança al Paraguai al minut 42 i al 54 Cabers empatava per Alemanya. Als penals, l'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Gil, amb dues aturades. Gustavo Alfaro, el seleccionador del Paraguai, analitzava així la classificació per als vuitens.
12: Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba. Hoy nos toca una polca. Ahí seguimos peleando, tratando de interpretar, bailando mal, pero tratando de interpretar y tratar de seguir adelante.
10: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. Qui ja és als vuitens de final és el Brasil, però amb patiment. L'equip de Carlo Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2-1 amb gol de Martinelli al temps afegit. Sentim el seleccionador brasiler.
9: Tenemos muchos recursos. El banco, el campo... Es bueno que los jugadores individualmente están a un buen nivel y trabajan juntos.
10: Avui tres equips més busquen ser els vuitens del Mundial de Futbol. A les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador.
13: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo. De los mejores de los 48 que participamos. Muchos manos a manos. Un equipo muy intenso, muy valiente como su técnico. Y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
10: És Javier Aguirre, el seleccionador mexicà, parlant de l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola de futbol, es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, Pau Cubarsí, parla de com veu en aquest Mundial el seu company a Barça, Lamine Yamal.
14: Ell s'esforça al màxim, ho intenta donar tot, i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors. Cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de, sobretot, intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
10: Declaracions de Cubarsí al Toc Costa de Catalunya Ràdio. 5 jugadors del Girona deixen l'equip que la nova temporada jugarà a la segona divisió de futbol. Són Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Thomas Lemar, que tornen als seus clubs d'origen, ho acaba d'anunciar el Girona de futbol. La junta directiva del Barça farà avui l'última reunió amb Rafa Juste al capdavant. Demà prendrà possessió Joan Laporta del càrrec de president en el seu nou mandat al Club Blaugrana després de les eleccions. A la Lliga Femenina de Futbol, aquesta tarda presenten l'acord amb l'empresa de Pau Gasol, que invertirà 55 milions d'euros en la competició. És la màxima inversió mundial d'una empresa privada en l'esport femení. En bàsquet, el Força Lleida incorpora el base català Dani García per aquesta temporada i amb opció d'una segona. García va arribar al club el febrer passat, cedit per l'UCAM Múrcia, abans havia jugat al Manresa. El torneig de tenis de Wimbledon aquesta tarda, debut de la begurenca Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro. També destaca el retorn de Serena Williams, amb 44 anys i més de 4 anys després de retirar-se en motor. L'equip oficial Yamaha anuncia que els seus dos pilots, Alex Rins i Fabio Quartararo, no seguiran la temporada que ve. El destí del francès serà segurament Honda, però Barcelona ho té complicat per seguir el Mundial. I en ciclisme, l'equip Movistar ha anunciat el seu equip per al Tour de França, que comença el dissabte a Barcelona. El català Roger Adrià no hi serà. El líder de l'equip és el jove belga de 23 anys, Sian Uddebroux. Estarà acompanyat per 7 ciclistes, entre ells Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Einer Rubio i Javier Romo.
15: Trescat Info.

0: Són 11:45. I repassem les notícies més destacades aquesta hora que passen pel govern espanyol, que ha anunciat un pla per integrar el gairebé milió de migrants que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària. Pedro Sánchez l'ha defensat per necessitat i ha afegit que més enllà de raons humanitàries també hi ha qüestions demogràfiques i econòmiques. I coincidint amb aquest últim dia del procés extraordinari de regularització de migrants, l'últim dia que es pot sol·licitar fer aquests tràmits, el Tribunal Suprem planteja dubtes sobre aquesta mesura i vol traslladar el cas a la justícia europea. Té pendent aquest tribunal de resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes governades pel PP. Us hem explicat també que la terapeuta de la família Andic està compareixent aquest matí als jutjats de Martorell. L'interroga la jutge que investiga Jonathan, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare, d'Isaac Andic. La jutgessa vol determinar si va haver la influència de terceres persones, entre elles la terapeuta familiar, en tot això. I a partir d'ara estarem pendents també de la roda de premsa posterior al Consell Executiu, de les explicacions que pugui donar la consellera portaveu del govern de Sílvia Paneque. I en esports, què destaquem, Montserrat?
1: Doncs destaquem que Alemanya i els Països Baixos no seran els vuitens de final del Mundial de Futbol. El Paraguai i el Marroc han guanyat els penals, aquests dos països. A Brasil ha patit per superar el Japó 2-1 al descompte i avui el Mundial Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.
0: I pel que fa al temps, les temperatures tornaran a acostar-se als 35 graus a moltes poblacions del sud del país, fins i tot prop de la mateixa costa. Els valors més elevats arribaran als 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Menys calor al nord del país, amb nuvolades a partir del migdia i risc d'algunes tempestes que poden ser puntuals. El Suprem planteja portar el procés de regularització de migrants a la justícia europea. El Tribunal té pendent de resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes governades pel PP contra la regularització i ara, abans de resoldre'ls, ha obert la porta a demanar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si el procés pot xocar contra el Pacte d'Immigració i Asil Europeu. Abans de prendre la decisió definitiva, el Suprem ha preguntat a les autonomies que van recórrer el decret del govern espanyol què els sembla l'opció de portar-ho aquí, doncs, a la justícia europea. A tot això, el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat, que inclou el foment del català, també de la mobilitat laboral. Avui acaba el termini per presentar sol·licituds i, a falta de dades definitives, Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries i també raons demogràfiques i econòmiques. Madrid, Dani Saenteaja.
2: Amb la finalització del procés de regularització, el govern espanyol culmina una de les fites de la legislatura i Sánchez ja planteja el següent pas, un pla de 500 milions d'euros per integrar les persones migrants amb tots els seus drets i deures. Inclou mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada sector, però també per garantir l'accés als serveis públics i fomentar els valors democràtics i l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
3: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
2: I davant dels discursos d'odi i de les polítiques de prioritat nacional del PP i Vox, ha reivindicat la seva política migratòria que defineix com a segura i ordenada, una política que justifica per coherència amb el passat migratori d'Espanya i per humanitat, però també per intel·ligència.
3: Porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
2: I com a prova de l'èxit d'aquesta política, Sánchez ha assegurat que s'han superat les expectatives, que ha faltat de tancar les dades definitives. El govern espanyol ja calcula que un milió de persones s'han acollit al procés extraordinari de regularització d'immigrants a tot l'estat espanyol.
0: Gràcies, Dani. Alberto Núñez Feijóo continua fent campanya contra l'anomenada llei de nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats del franquisme. Fins a 2,5 milions de persones que no viuen a l'estat espanyol estan en aquest procés i, segons el líder del PP, és una maniobra de Pedro Sánchez per aconseguir votants a l'estranger. Feijóo n'ha parlat a la televisió de Múrcia.
4: El senyor Sánchez, en este momento, las encuestas le dicen que va a perder las elecciones. Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar pues son 2,5 millones de votantes. Lo que nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con la ley de nietos, que esa ley se hace de forma unilateral por parte del gobierno.
0: I 20 menors procedents de la Franja de Gaza han arribat a l'estat espanyol per rebre atenció sanitària especialitzada. L'operatiu forma part d'una nova missió humanitària impulsada pel Ministeri de Sanitat. Els infants tenen ferides i malalties greus, moltes derivades del conflicte. Seran atesos en hospitals públics de diverses comunitats autònomes, entre elles Catalunya, també Madrid o el País Valencià. El trasllat s'ha fet en un avió de l'Exèrcit de l'Aire amb personal mèdic a bord per garantir la seva seguretat. És la sisena evacuació d'aquest tipus a l'últim any i mig, coordinada amb organismes internacionals com l'Organització Mundial de la Salut i també la Unió Europea. 3CAT Info. 3CAT Info. Les 11:36, la terapeuta de la família Andic compareix aquest matí a Martorell davant la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, presumpte autor de la mort del seu pare Isaac Andic. La jutgessa vol determinar si hi va haver influència de terceres persones en aquesta mort, entre elles la terapeuta familiar. És un dels testimonis claus citats a declarar a partir d'avui, també les dues filles d'Isaac Andic o els excursionistes que van auxiliar Jonathan Andic just després de la mort del seu pare. Des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
5: Hola, bon dia. Doncs aquí als jutjats hi ha a l'interior la terapeuta i els dos excursionistes, els primers que han arribat aquest matí. No ho han fet encara i també estan citats avui la germana de la terapeuta, que també participava en algunes de les sessions, i la parella del fundador de Mango, Estefania Nut. Molta expectació aquí a les portes de la seu judicial. A dins, la jutgessa pren declaració als primers testimonis d'aquest cas i se centra especialment en el paper de la psicoterapeuta de la família. S'han recuperat missatges que va intercanviar amb Isaac Andic i el seu fill Jonathan. La psicoterapeuta havia pressionat perquè el pare donés al fill una quantitat de diners, una part de l'herència en vida. Els missatges podrien venir a confirmar la mala relació entre pare i fill. Aquesta setmana també estan citats als jutjats les dues filles d'Isaac Andic, la secretària, i els primers Mossos d'Esquadra de muntanya que van arribar al lloc de l'accident. Recordem que Jonathan Andic està imputat a la causa per homicidi.
0: Molt bé, gràcies, Marta. Marxem ara cap al Palau de la Generalitat. Compareix a aquesta hora la consellera portaveu Sílvia Paneque per donar comptes dels acords presos avui al Consell Executiu.
6: Veuen, doncs, continuen aquests dies de calor intensa a tot Catalunya i també a les nits, i per tant fem una crida a tota la ciutadania a extremar la precaució davant d'aquestes altes temperatures, a tenir molt present l'autoprotecció. Per tant, totes les recomanacions que des de Protecció Civil d'evitar les hores de més calor, d'hidratació suficient, totes les mesures d'autoprotecció davant d'aquestes altes temperatures que estem vivint, i també fer compatible l'oci, el gaudi de l'entorn amb aquestes temperatures i que, per tant, tinguem ben present la seguretat i la gestió del risc, com vàrem ja traslladar dimarts passat, davant, sobretot en aquells entorns més propers a àmbits on el perill d'incendis és més elevat per les baixes, pel baix índex d'humitat relativa i per les altes temperatures, que és una combinació que, com saben, ens porta a un context del nivell de risc d'incendis. Per tant, volíem començar reiterant aquest missatge d'autoprotecció i de gestió del risc i, per tant, de prudència i de seny a la ciutadania. I dir també que aquesta setmana, i el govern també ho ha pogut repassar, estarà marcada també per l'inici del Tour de França. Tornarem novament a ser el centre de les mirades a nivell internacional a Catalunya, a propòsit d'aquestes tres primeres etapes del Tour de França, que comença, com tots vostès saben, el 4 de juliol a Barcelona, una projecció internacional en esdeveniments de gran format, com és aquest cas, i acompanyat d'un dispositiu de seguretat, de mobilitat i, per tant, de seriositat i rigor, i, per tant, és la imatge imatge que podem, que volem i que hem de projectar a nivell internacional amb un gran esdeveniment esportiu. Tindrem l'oportunitat, els catalans i catalanes, de gaudir de grans ciclistes, de grans equips. De fet, són 350 quilòmetres que transcorren a casa nostra, 64 municipis catalans, i d'aquests 44 de la demarcació de Barcelona i 10 de Tarragona i Girona. És la novena vegada que Catalunya és escenari del Tour de França, però és la primera vegada que la sortida oficial d'aquesta prova ciclista surt des de Barcelona, i és un esdeveniment, de fet, dels més seguits a nivell internacional de tots els esportius, per tant, un dels grans esdeveniments mundials. I de fet, la sol·licitud de 7.500 voluntaris també dona bona mostra de la implicació de la societat catalana també amb aquest esdeveniment esportiu. Per tant, aquests dos elements sí que els volíem assenyalar abans de passar, com els deia breument, a repassar dos acords de govern i una última menció. El primer són les medalles i les plaques president Macià, a través de la proposta del Departament d'Empresa i Treball, i d'acord al govern s'ha acordat traslladar, concedir la medalla del treball president Macià 2025 a 18 persones i la placa de treball a 6 entitats. Aquestes medalles són de les més antigues del país, de reconeixement en l'àmbit laboral. De fet, es van crear el 1938 i estan pensades per reconèixer el valor a persones o entitats que hagin contribuït des del seu àmbit al progrés econòmic i al progrés social a Catalunya. Per tant, és un reconeixement també al progrés col·lectiu com a país, al treball seriós, al treball ben fet i al compromís amb la societat. Les persones guardonades representen àmbits molt diversos, des de la salut, sindicalisme, tercer sector, educació, l'àmbit del dret, les mencionaré molt ràpidament, i pel que fa a les entitats, totes elles comparteixen una missió de construir una societat més justa, més equitativa, en definitiva, més cohesionada. Aquests guardons, per tant, en definitiva, també reconeixen, no?, una manera de fer, de construir i de créixer com a país. Els premiats són, primer començaré per les medalles, el treball president Macià 2025, Joan Maria Atzarà Javallí, que és un referent en gestió sanitària, ha impulsat concretament un model assistencial integrat i de consolidació de la xarxa Santa Tecla. Max Arias Blázquez, advocat laboralista, amb una llarga trajectòria en l'àmbit de la mediació i de la promoció també del diàleg en conflictes laborals. Mercè Batlle Morós, una referent del tercer sector que ha tingut una lluita constant i de llarga trajectòria en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. Isidor Boix Lluc, enginyer sindicalista vinculat a Comissions Obreres, i ha destacat en la seva trajectòria en l'àmbit de la negociació col·lectiva i també de l'acció sindical a nivell internacional. Ramon Comelles Fuster, fundador de Circutor, que ha impulsat en l'àmbit de l'eficiència energètica actuacions i productes vinculats a la innovació i a la sostenibilitat. Ferran Davant García, empresari amb una trajectòria de creació d'economia, de progrés i també de llocs de treball. Ramon Foradada Cortacans, empresari gastronòmic, que ha consolidat un model de negoci familiar i de qualitat a l'àmbit de la Costa Brava. Cristina Gallac Figueres, periodista diplomàtica en projecció internacional, sobretot ha desenvolupat la seva tasca en l'àmbit de les Nacions Unides i de la Unió Europea. Pelayo García García, sindicalista, en aquest cas vinculat a UGT, amb una trajectòria dedicada a la defensa dels drets laborals. Laia Gomà Camps Lladó, directiva industrial, que ha modernitzat l'empresa familiar amb un lideratge femení i amb una aposta clara també per la sostenibilitat. Rafael Hinojosa Lucena, referent del diàleg social i promotor de la concertació institucional. Joan Jové Santacana, una figura clau en el sector del cava, impulsor també de la projecció internacional de l'empresa Jové Camps. Enric Morís Güell, a títol pòstum, educador social, com bé saben, referent del tercer sector, amb una trajectòria molt destacada vinculada a la Creu Roja i a la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Estrella Pineda Menor, docent, sindicalista vinculada a Comissions Obreres, destaca per el treball que ha fet d'inserció laboral amb els col·lectius més vulnerables. Alberto Rivera Badia, empresari amb una llarga trajectòria al Pirineu, generant desenvolupament local en aquest àmbit geogràfic. Joan Soler Moll, empresari del transport, que ha contribuït a la modernització del transport i també a la vertebració territorial. Antonio Torrecilla Herrán, sindicalista d'UGT, treballador de SEAT i destacat per una defensa dels drets laborals en genèric, però sobretot de la inclusió de persones també amb discapacitat al món laboral. Susana Villagrasa Baeza, empresària, promotora de talent femení, amb tasques vinculades a l'emprenedoria amb un fort impacte local i fundadora de l'associació Talent Femení. Per tant, aquestes serien les 16 persones que rebran aquest reconeixement. I finalment, les plaques del treball President Macià 2025 a l'Associació de Disminuïts Físics d'Osona, un referent absolut a la inserció laboral i social de persones amb discapacitat física. Associació Gueiro, entitat amb un model integral d'acompanyament i d'inserció per persones vulnerables. A l'Associació pels Drets Sexuals i Reproductius, una organització històrica de defensa de drets i d'igualtat en perspectiva feminista. A l'Autoritat Portuària de Tarragona, una infraestructura clau que en aquests moments està desenvolupant projectes que equilibren l'activitat econòmica, la sostenibilitat i l'innovació. A la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, que representa més de 1.300 farmàcies catalanes i promou també una ocupació qualificada i també un servei de proximitat. I finalment, a la Fundació El Maresme, un referent en l'àmbit de la inclusió i de l'ocupació, en aquest cas, de persones amb discapacitat intel·lectual i que té un fort arrelament territorial. Sé que amb això potser m'allargo una miqueta, però crec que val la pena també que aquest reconeixement el puguem traslladar a l'opinió pública i, per tant, posar en valor la feina alguns d'ells i d'algunes entitats de molts anys i que, per tant, val la pena de destacar. Ràpidament, dir també que el govern ha aprovat l'estratègia de regadius. L'horitzó temporal d'aquesta estratègia és el 2040, tot i que té fites temporals d'aquí al 2040. Es dediquen més de 3.000 milions d'euros, 3.090 milions d'euros, a regadius, i això beneficiarà 181.000 hectàrees de terra. En el context de canvi climàtic i en el context de crisi en el relleu generacional del sector primari, el regadiu es mostra com una estratègia de continuïtat en aquestes famílies i sobretot de donar oportunitats a sòls que, com dic, en el context de canvi climàtic no seria possible treure'n una rendibilitat i, per tant, tenir també a l'abast la sobirania alimentària que Catalunya necessita. Per tant, aquesta, de fet, es converteix en la major inversió en infraestructures agràries de les darreres dècades i l'objectiu, com els deia, és adaptació al canvi climàtic i donar continuïtat i oportunitats a les famílies del sector primari. Aquestes noves inversions incorporen nous projectes que funcionin amb energia fotovoltaica, és a dir, en els primers anys d'aquesta estratègia els recursos aniran destinats a ampliar i a potenciar aquells regadius existents, alhora que aquesta estratègia també ha de marcar noves zones, com per exemple la del Penedès, que es treballa també en l'àmbit del regadiu. Introdueix també sistemes intel·ligents que ens permeten optimitzar l'ús de l'aigua, els usos en aquests moments amb l'impacte del canvi climàtic i amb la necessària eficiència en la petjada hídrica, és del tot necessari que hi hagi aquests sistemes de control de dades intel·ligents per aquesta eficiència, impuls d'aigües regenerades. En aquests moments ja hi ha depuradores que a través de terciaris doten d'aigua regenerada pel rec agrícola, però aquesta és una política doncs, que hem d'incorporar a les depuradores existents i a les de nova construcció. I, com els deia, s'incorporen en la segona fase d'aquest pla nous territoris de regadiu, Penedès, Priorat i Conca de Barberà, perquè el canvi climàtic ens obliga a portar solucions en àmbits territorials on fins ara no havia calgut, però sense aquest rec, com dic, no hi ha oportunitats, no hi ha futur. Per tant, sense aigua i sense modernització hi hauria menys futur per alguns territoris catalans i, com dic, fins al 2032 modernització i ampliació de regadius existents, fins al 2032 i en la segona fase del 33 al 40 nous sistemes de regadius, noves actuacions estratègiques. I ara sí, finalment, l'últim acord, abans de passar a les preguntes, en el marc del Pacte per la Llengua i, per tant, en el desplegament del Pacte per la Llengua, avui hem acordat, a petició tant del Departament de Política Lingüística com de Justícia, l'aprovació d'un pla d'actuacions pel foment del català de l'any 2026 al 2030, en l'àmbit penitenciari, tant dels treballadors i treballadores com dels interns, perquè finalment el català, moltes vegades ho hem dit, és una eina de cohesió, és una eina de millors oportunitats en la inserció laboral i, per tant, també la reinserció. I és del tot necessari, per tant, augmentar l'ús del català en aquest àmbit. El català ha de ser útil, ha de ser present, ha de ser accessible en tot el procés de reinserció. Per tant, és del tot oportú i, com dic, desplegant també el Pacte de la Llengua, la incorporació d'aquest pla d'actuació. La llengua catalana és coneguda als centres, però és veritat que l'ús social i l'ús que se'n fa és encara baix, està allunyat, no supera el 25%, i per tant és del tot necessari ampliar-lo. El pla actua en tres àmbits. El primer, generar nous referents als centres a través de tallers de sensibilització i també perquè els professionals que hi treballen puguin contribuir a l'ús del català i que, per tant, el català es converteixi en la llengua de relació habitual. Segon, es preveu conformar i per tant actuar sobre grups de conversa i parelles lingüístiques, de manera que hi hagi interns també referents i activitats culturals i socials en els centres penitenciaris que fomentin l'ús del català. I finalment, pel que fa als centres, s'actualitzaran també els plans lingüístics, es treballarà amb vocabularis bàsics, amb vocabularis professionals, de manera que el català formi part també del viure, de l'aprendre i del treballar dels propis professionals que hi treballen. Aquest programa s'anirà desenvolupant progressivament d'aquí al 2030 i, com dic, vol superar aquest 21% que en aquests moments d'ús del català en l'àmbit penitenciari tenim i que, per tant, és clarament millorable. I ara sí, he fet repàs dels acords que ens han semblat més significatius del Consell Executiu d'avui i, per tant, és el seu torn perquè em traslladin aquelles qüestions que siguin del seu interès.
7: Comencem el torn de preguntes des de la cabina de ràdio amb l'Albert Prat, de Catalunya Ràdio.
8: Què tal? Bon dia, portaveu. M'agradaria preguntar-li sobre el procés de regularització que avui acaba aquest termini. Saber si el govern té alguna xifra aproximada de quantes persones han demanat regularitzar-se a Catalunya i també saber si, com a pla complementari al que ha anunciat el govern de l'Estat, si la Generalitat té previst algun tipus de programa, doncs, per exemple, doncs, per integrar doncs, al món laboral a les persones que han sol·licitat aquesta regularització. Gràcies.
6: Sí, respecte a aquesta qüestió, crec que, en fi, les dades, que en qualsevol cas serà el Ministeri qui traslladi les dades definitives d'aquest procés de regularització i, per tant, en l'àmbit espanyol i també català serà el Ministeri qui pugui traslladar les dades concretes i exactes, però no és menys cert que ja veiem amb els expedients, no?, i els primers dies amb el volum d'expedients de sol·licituds que, en fi, quedava perfectament acreditat la necessitat de visibilitzar i de dotar de drets persones que ja convivien entre nosaltres. Per tant, treure persones de la invisibilitat i de mercats econòmics i socials o de circuits econòmics i socials doncs no, que no reconeixen els seus drets. Per tant, dir primer que el volum, ja li dic que la dada concreta i exacta serà el Ministeri l'encarregat de traslladar aquestes xifres concretes, sí que el volum ha superat allò que s'esperava d'inici i, per tant, això marca que el camí era el correcte, que el camí de la regularització era el correcte. Des del Govern de Catalunya hem anat fent un seguiment d'aquest procediment es podia desenvolupar en condicions i, com dic, mostra la necessitat. Finalment, per aquells que posaven en dubte que això fos possible o la necessitat, crec que les dades precisament el que fa és avalar que estem dotant de dignitat persones i vides concretes. Si un element ja transformador d'una persona que hagi vingut i que portava vivint anys amb nosaltres sense poder desplegar tots els seus drets, precisament és el reconeixement d'aquests drets i que es pugui incorporar al món econòmic i social català amb totes les garanties. Sobre quins plans complementaris? Ja en el seu moment, tant des del Departament de Polítiques Lingüístiques amb l'ampliació d'aquests cursos de foment i ús del català i, sobretot, incorporant noves metodologies telemàtiques o a través dels sindicats, doncs hi ha el foment, de, com deia abans, no?, del coneixement del català com a eina d'integració en el món laboral i social a Catalunya. I des del SOC hi ha els recursos a disposició també perquè aquesta integració pugui ser doncs amb les màximes garanties, no?, i aquesta incorporació al món laboral. I dir també que en aquest pla que hem conegut estatal, la veritat és que és una dotació econòmica important que creiem que és positiu i que pot ajudar precisament també la integració d'aquestes persones.
8: Vostè deia ara que la xifra oficial la donarà el Ministeri, però sí. En qualsevol cas no sé si a la Generalitat li consta que aproximadament estaríem parlant d'unes 200.000 persones.
6: Permeti'm que esperem que sigui el Ministeri qui doni les dades. El que sí li he dit i li puc dir és que ha anat en escreix respecte a les primeres dades que s'hi recorden. Doncs aquí també en roda de premsa, no? Avaluàvem quin podria ser, ho situàvem entre 120.000, 150.000, s'ha superat aquesta dada amb escreix, però permeti'm que sigui el Ministeri qui doni les dades oficials. Finalment ha estat no, el Govern d'Espanya i el Ministeri qui ha estat l'encarregat. Nosaltres hem fet el seguiment, però qui ha estat l'encarregat d'articular tot aquest procés de regularització, que, com dic, el que sí que podem dir és que les dades, en tot cas, avalaven la necessitat d'aquesta regularització.
7: I ara és el torn de Laia Colomer, de RAC1.
9: Hola, bon dia, portaveu. Precisament vostè ara parlava dels que posaven en dubte aquest procés de regularització. Avui justament un dels que ho ha fet és el Tribunal Suprem, que ha demanat a les parts si creuen que s'ha de portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè creu que hi podria haver, que podria contravenir la regulació europea. Com valora el govern aquest moviment del Tribunal Suprem d'avui? I després també m'agradaria preguntar-li sobre Veneçuela. En els últims dies el Ministeri d'Exteriors ha anat actualitzant la xifra d'espanyols morts, que en són 18, 144 desapareguts. No s'ha dit d'on són aquestes persones, no sé si el govern té xifres de quantes poden ser catalanes, i també si ha previst enviar més ajuda cap a Veneçuela. Divendres van marxar aquesta quinzena de bombers. El president parlava que hi havia, per exemple, també forenses a punt. No sé si en els propers dies hi anirà cap allà més ajuda. I per últim, m'agradaria preguntar-li sobre el judici que comença avui els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon, però el procés de vacunació a policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. També com valora el govern aquest judici i si creu, com assegura l'acusació, que se'ls va discriminar a propòsit en el procés de vacunació, o creu que el govern va actuar com creia que s'havia d'actuar en aquell moment? Gràcies.
6: Sí, respecte a la primera qüestió, nosaltres tenim garanties, és a dir, confiem, perdó, amb el procediment hem fet el seguiment, pensem que s'ha fet amb totes les garanties, perdonin, volia dir, que per tant quedarà acreditat que aquest procés de regularització amb el seguiment que hem fet doncs complirà i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
0: Doncs estem sentint en directe les respostes que està donant ara a preguntes dels periodistes la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque, després d'aquest Consell Executiu, preguntes centrades ara en el procés de regularització extraordinària de migrants que just acaba avui. S'ha limitat a traslladar a l'Estat la potestat de quantificar quantes sol·licituds s'han presentat aquí a Catalunya. També ha dit que, pel que fa als plans del govern per integrar-los, la seva opció és treure'ls de la invisibilitat, els que ja conviuen amb nosaltres, dotar de dignitat vides concretes, ha dit, tot plegat en un Consell Executiu que, per exemple, ha aprovat també l'estratègia de regadius amb una inversió de més de 3.000 milions d'euros. Seguim ara amb els blocs informatius habituals a 3Cat Info.
10: Trescat Info.

0: En punt les 12 del migdia. La primera sessió del judici contra els exconsellers de Salut, Albert Vergés i Josep Maria Argimon, durant la pandèmia, acaba amb el rebuig del jutge a la petició de les penes de presó. Se'ls acusa d'haver endarrerit la vacunació contra la Covid-19 d'agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil l'any 2021. Coincidint amb l'últim dia del procés extraordinari de regularització de migrants, el Tribunal Suprem planteja dubtes sobre la mesura i es planteja traslladar el cas a la justícia europea. El Tribunal té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes governades pel Partit Popular. Més d'un milió d'immigrants han sol·licitat acollir-se a aquest procés de regularització que avui acaba. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha anunciat un pla de més de 500 milions d'euros per integrar els nouvinguts a mesures per fomentar la mobilitat laboral i també totes les llengües oficials. El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 7.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. La terapeuta de la família Andic compareix aquest matí a Martorell davant a jutge que investigui Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare, Isaac Andic. La jutgessa vol determinar si hi va haver la influència de terceres persones, entre les quals la terapeuta familiar. Recta final del judici del cas Kitchen. Amb la lectura dels informes finals de les parts, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, i eleva a 19 anys l'altre excomissari Villarejo. La temperatura del mar a la costa catalana arriba al segon valor més alt en un mes de juny i se situa a 23,7 graus, molt per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any. El Mediterrani s'escalfa més ràpid que la resta dels mars del planeta a un ritme de 0,36 graus cada dècada, però els últims 4 anys encara s'ha accelerat més. I trobem una bomba intacta del segle XVII al jaciment de les Monges, al centre de la Seu d'Urgell. El jaciment es va trobar durant unes obres el 2020. Ara se li vol donar visibilitat enderrocant el mur que l'envolta per fer-hi un mirador. Unes obres que podrien començar aquest mateix any.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Alemanya i els Països Baixos no jugaran als vuitens de final del Mundial de Futbol. El Paraguai i el Marroc han superat alemanys i neerlandesos als penals després que els partits han acabat amb empat a un. El Marroc jugarà als vuitens contra el Canadà. També ha passat als vuitens el Brasil, patint amb gol al descompte contra el Japó, 2-1. I avui, al Mundial, a les 7, Costa d'Ivori, Noruega, a les 11 de la nit, França, Suècia, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. A Wimbledon, debuta aquesta tarda Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
0: Les temperatures tornaran a acostar-se als 35 graus a moltes poblacions del sud del país i fins i tot prop de la mateixa costa. Els valors més elevats arribaran als 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Menys calor al nord del país, amb nuvolades a partir del migdia i risc d'algunes tempestes puntuals.
1: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, s'acaba la primera sessió del judici contra la cúpula del Departament de Salut durant la pandèmia de la Covid. El jutge rebutja les peticions de presó pels exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel suposat endarreriment en la vacunació contra la Covid-19 d'agents de la Policia Espanyola i de la Guàrdia Civil a Catalunya l'any 2021. Anem cap a l'Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
3: Bon dia. Finalment, els exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de Salut no s'enfronten a cap càrrec de presó. El jutge ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, si s'aplica la doctrina Botín, que estableix que no es pot obrir judici per un delicte si només el manté l'acusació popular, els càrrecs de presó han caigut. Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumptar per prevaricació. Demà continua aquesta causa amb els testimonis dels diferents càrrecs policials que hi havia en comandament el 2021.
1: Trescat Info.
0: El Suprem planteja portar el procés de regularització d'emigrants a la justícia europea. El tribunal té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes del PP contra la regularització i ara, abans de resoldre'ls, obert la porta a demanar al Tribunal de Justícia de la Unió si el procés pot xocar contra el pacte d'immigració i asil europeu. Abans de prendre la decisió definitiva, el tribunal ha preguntat a les autonomies que van recórrer el decret del govern espanyol que els sembla l'opció de portar-lo a la justícia europea. Doncs bé, el govern espanyol anuncia un pla per integrar més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a aquesta regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat, que inclou el foment del català i de la mobilitat laboral. Avui acaba el termini per presentar sol·licituds i, a falta de dades definitives, Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, però també demogràfiques i econòmiques. Madrid, Anís Sainz Diaja.
1: Amb la finalització del procés de regularització, el govern espanyol culmina una de les fites de la legislatura i Sánchez ja planteja el següent pas, un pla de 500 milions d'euros per integrar les persones migrants amb tots els seus drets i deures. Inclou mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada sector, però també per garantir l'accés als serveis públics i fomentar els valors democràtics i l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
4: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
1: I davant dels discursos d'odi i de les polítiques de prioritat nacional del PP i Vox, ha reivindicat la seva política migratòria que defineix com a segura i ordenada, una política que justifica per coherència amb el passat migratori d'Espanya i per humanitat, però també per intel·ligència.
4: Porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
1: I com a prova de l'èxit d'aquesta política, Sánchez ha assegurat que s'han superat les expectatives que ha faltat de tancar les dades definitives. El govern espanyol ja calcula que un milió de persones s'han acollit al procés extraordinari de regularització d'immigrants a tot l'estat espanyol.
0: Continuem molt pendents de Veneçuela, que viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. Sis dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
5: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Càtia a la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana, han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan de Ruiz, veïna damnificada de Càtia a la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
6: Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con... Ahorita nosotros nos viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo van a atacar eso? Ayudar a las personas que estamos acá. Eso es lo que nosotros queremos saber.
7: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
5: El govern veneçolà ha promès una ràpida reconstrucció i cases abans que acabi l'any. El descontentament, però, de no pocs veneçolans amb els seus funcionaris públics i amb el govern és evident. Ja no s'amaguen de res. Abans, criticar obertament el chavisme podia costar ser assenyalat i denunciat per un veí afí al règim. Ara ja no. La tragèdia d'aquests dos terratrèmols de més de 7 graus és una catàstrofe, però ha tret la por a molts veneçolans. Reclamen veure els militars desenrunant de la mateixa manera, assegurant que des de fa 20 anys han vigilat quasi totes les cantonades.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La terapeuta de la família Andy compareix aquest matí a Martorell davant la jutge que investigui Jonathan Andy, el fill del fundador de Mango, presumpte autor de la mort del seu pare Isaac Andic. La jutgessa vol determinar si hi va haver influència de terceres persones, entre elles la terapeuta familiar. És un dels testimonis citats a declarar a partir d'avui, com també les dues filles d'Isaac Andic o els excursionistes que van auxiliar-lo després de la mort que van auxiliar el fill, a Jonathan, a la mateixa zona. Jutjats de Martorell, Marta Bellés, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bon dia.
9: Hola, bon dia. Des de 11:45 declara la terapeuta de la família Endic. La jutgessa vol saber quin paper va poder tenir, ja que s'han conegut els missatges que va intercanviar amb Isaac Endic i el seu fill, on es posaria de manifest la mala relació entre tots dos, entre pare i fill. Caldrà veure si finalment declara la terapeuta o bé s'acull el secret professional, com va fer ja fa uns mesos davant els Mossos d'Esquadra. De fet, no està col·legiada a cap col·legi professional de l'Estat. Abans d'ella han declarat els dos excursionistes que van arribar primer al lloc de l'accident, que han marxat del jutjat sense fer declaracions. A la vegada ha entrat a la seu judicial la germana de la terapeuta, que també ha de declarar, ja que havia participat en alguna de les sessions. També està citat aquest matí la parella d'Isaac Endic, Estefania Nut. És la primera persona a qui Jonathan Endic va trucar després de la caiguda del seu pare, fins i tot abans que els serveis d'emergència. Aquesta setmana també estan citats a declarar les germanes de Jonathan Endic, la secretària del fundador de Mango, i els primers Mossos d'Esquadra que van arribar al lloc de l'accident. Recordem que Jonathan Endic està imputat per homicidi en aquest cas.
0: Gràcies, Marta. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Més qüestions de tribunals. El judici del cas Kitchen entra a la recta final. Aquest matí el fiscal està exposant el seu informe final i afirma que ha quedat acreditat que els acusats, amb l'exministre Jorge Fernández Díaz al capdavant, van impulsar una operació il·legal per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li documentació compromesa sobre la Caixa B del partit Madrid, Tania Tàpia.
10: L'exposició dels informes és el darrer pas abans que el judici quedi vist per sentència. El fiscal César de Ribas, que manté la petició de pena per l'exministre de 15 anys de presó, està relatant que el judici ha servit per deixar clar que els acusats es van posar d'acord per impulsar una operació parapolicial al marge de la llei i diu que ha quedat acreditat que l'exministre estava informat de tot. L'operació, en paraules del fiscal, tenia aquest objectiu.
11: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
10: I assegura que les versions dels acusats per defensar que era una operació legal per perseguir els diners de Bárcenas a l'estranger no se sostenen.
11: Negamos la mayor. No se llevó a cabo ningún operativo de inteligencia dirigido a completar la investigación del caso Gürtel. Insisto, no se tenía la interlocución ni con el magistrado instructor ni con la UDEF, que es la que había sido designada en funciones de policía judicial para actuar siempre bajo la dependencia del magistrado instructor.
10: El fiscal també dona tota credibilitat a les anotacions del comissari Villarejo a les seves agendes, entre d'altres sobre la captació del xofer de Bárcenas per ajudar-los a robar-li documentació. I creu també que són clau els missatges que l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, va portar davant notari i en què el ministre li parlava obertament del xofer de Bárcenas i de les funcions que estava fent per a la trama. Un cop acabin els informes de totes les parts, els acusats, finalment en són 8, podrien fer ús de l'última paraula i el judici d'uns fets que van passar més d'una dècada i que jutgen des de l'abril, quedarà vist per sentència.
0: Gràcies, Tania. Begoña Gómez, la parella del president espanyol, demana permís al jutge Juan Carlos Peinado per poder sortir de l'estat. Gómez té el passaport retirat des de la setmana passada i ara demana que el jutge li retorni temporalment per poder acompanyar Pedro Sánchez de la cimera de l'OTAN, que es farà la setmana que ve a Turquia. També li demana poder anar a Londres per la graduació de la seva filla. En l'escrit que ha presentat el jutge, Gómez argumenta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i que la seva localització estarà, per tant, garantida. Recordem que el jutge Peinado li ha prohibit sortir de l'estat perquè hi veia risc de fugida i apuntava a una possible complicitat de l'equip de seguretat de la Moncloa.
12: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-nos...
13: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
12: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
14: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
12: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
8: Catalunya migdia.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
8: Amb Òscar Fernández.
16: Cada dia a les 2.
12: I a partir de les 3...
16: L'espai de reflexió a la tertúlia.
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
8: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Un quart d'una del migdia, fem atenció al trànsit i al temps. Actualitzem dades pel que fa a carreteres i transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. Sense incidències destacades a aquesta hora a les carreteres, sí que hi ha punts amb més densitat a l'entorn de Barcelona, B23 a Molins de Rei cap a la capital, i en punts habituals a la Ronda, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, tenim els retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat. Destaca l'R16, el tren de Tortosa, que havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona a les 11:54. Aquest tren circula amb una demora de 80 minuts a causa d'una incidència tècnica, segons Renfe, en el propi tren.
0: El temps. Amb el Francesc Mauri.
17: La tarda ens continuarà portant calor a gran part de Catalunya, amb uns valors una mica més frenats a Ponent i a l'àrea del Pirineu, però en canvi pugen a molts indrets de l'Ebre i la Costa Daurada, fins a superar en alguns casos els 35 de màxima. Tarda de sol a moltes comarques, però també de nuvolades al Terç Nord i a l'àrea del Pirineu Oriental i punts de muntanya del nord-est, Guilleries, Collsacabra, Massís del Montseny, hi pot haver alguns ruixats o tempestes menys freqüents, menys importants que els d'ahir. De cara a demà, encara algun ruixat o tempesta en àrees interiors del nord-est,

0: I cada diumenge a les 9 del vespre, al 3 Rondes.
1: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu, a 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
3: Un quart d'una i dos minuts, ja hi ha sentència pel cas d'una dona trobada morta en un terreny de Pontons fa 3 anys. El principal sospitós, l'home que era la seva parella, ha acceptat una pena de 19 anys i 10 mesos de presó per 4 delictes, entre ells el d'assassinat. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené, arriba.
4: El gener del 2023 es va trobar el cos enterrat de Ruth Rodríguez, de 42 anys, veïna de Barcelona, i ja es va detenir la seva parella, Jorge Ferrandis, de 43, actor de professió. La dona havia desaparegut 2 anys abans, l'estiu del 2021. L'home havia fet una fossa de 2 metres i després la va tapar. Els investigadors van demanar permís per excavar la fossa i van trobar el cos de la dona. També es van trobar pertinences seves en un pis d'ell a Barcelona. El judici es va fer per la via ràpida per haver arribat a un acord amb la Fiscalia pels delictes d'assassinat, profanació de cadàver, estafa i revelació de secrets.
3: La temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny amb anomalies que en alguns indrets arriben als 8 graus de temperatura. Són dades del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani que han constatat situacions tan excepcionals com aquesta que ens escriu Samira Codayar Pardo, la seva coordinadora de l'àrea de climatologia i meteorologia.
5: En la zona del sur del Golfo de Genoa, en los últimos días, lo que hemos observado son anomalías de hasta 8 grados. Lo que son las escalas de color que de manera normal nosotros utilizamos en referencia para nuestros mapas, no son suficientes para observar esta anomalía.
3: A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'un mes de juny. L'última mesura presa a l'Estartit, on es disposa d'una sèrie de 50 anys única al Mediterrani, és de 23,7 graus, la segona temperatura més alta registrada un mes de juny, després dels 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època. Montse Busto, tècnica de l'equip de canvi climàtic del Metocat, ens parla dels efectes que un mar tan calent pot provocar a nivell atmosfèric.
6: Si tenim una massa d'aire que abandona, tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
3: El Mediterrani s'escalfa a un ritme entre 2 i 3 vegades més ràpid que la resta dels mars i oceans. A partir de les mesures preses a l'Estartit, s'ha constatat que des del 1974 hi ha hagut un augment d'1,9 graus a un ritme de 0,36 per dècada, que en els últims 4 anys s'ha anat accelerant. Seguint parlant del temps, el Consell d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Samper, apunta la necessitat de canvis en els horaris laborals, tant en l'àmbit públic com en el privat, per adaptar les jornades a la calor. En una entrevista als matins de TV3, ha suggerit treballar de nit en aquests casos.
7: Hauran d'haver-hi canvis d'horaris. És a dir, haurem d'acostumar-nos en aquestes èpoques, doncs els nostres treballadors i treballadores igual han de treballar de nit, el típic torn de nit. El que és evident és que doncs, tasques com la jardineria, la construcció, les brigades municipals no poden treballar a partir d'uns determinats graus.
3: Ecologistes en acció penja la bandera negra per mala gestió o contaminació en 6 platges catalanes. A la demarcació de Tarragona denuncien que encara no s'hagi aclarit l'episodi de la contaminació química de l'estiu passat al litoral de l'Ametlla de Mar i les extraccions de sorra a la platja de la Paella de Torredembarra, que segons els seus estudis comporten la formació de llacunes insalubres i impacten en fauna protegida. A la demarcació de Girona, les dues platges a les quals els ecologistes pengen la bandera negra són a la Costa Brava, al el fet de Palafrugell, l'assenyalen per l'impacte de les embarcacions d'esbarjo a les praderies de Posidònia i les muntanyes de Begur, perquè, malgrat ser zona Pein, s'hi continua construint. Finalment, a la demarcació de Barcelona, Ecologistes en Acció denuncia que encara no s'hagi fet una anàlisi de possibles restes tòxiques al subsol de la platja de Sant Adrià de Besòs, descontaminada des del 2023. La darrera bandera negra denuncia l'amenaça que suposa per la llacuna de la Ricarda al projecte d'ampliar l'aeroport del Prat. L'informe de banderes negres es publica de forma anual amb 2 casos de mala gestió i contaminació a cadascuna de les províncies costaneres de l'estat espanyol.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: L'Associació per la Defensa del Llop i l'Ós al Pirineu demana al Consell General d'Aran que modifiqui el recorregut d'una cursa de muntanya que comença demà amb 7.500 corredors per la presència d'una ossa amb tres cadells en un dels trams per on discorre aquesta prova. La màxima institució aranesa assegura que aquests dies ja fa un seguiment exhaustiu d'aquests exemplars.

0: Balears i no es planteja canviar el traçat. Anem cap a Viella, Sofia Cabanes.
1: Dos de les proves d'esta cursa, les que es disputaran dissabte i diumenge, passen per un tram a prop d'on s'ha detectat esta ossa amb tres cadells. Atló Pirineus considera que això suposa un risc per a la supervivència de les cries. Pau Vázquez n'és portaveu.
2: Sí, aquest tipus de cursa és el que pot provocar el desplaçament de la femella a altres zones menys segures, de manera que en els propers dies els mascles es podrien aproximar a la zona on es troba la femella i provocar pèrdues de camada. Al final ataca sobre els petits, el que es diu infanticidi, i pot crear un problema.
1: El Consell General ha estudiat la sol·licitud i ha incrementat durant estos dies el seguiment dels exemplars, entre d'altres mesures, amb drons tèrmics. No obstant, no s'ha plantejat almenys per ara modificar el recorregut, una mesura que des d'Atlo consideren insuficient i que, a més, pot suposar un risc per als corredors.
2: L'ós brun és una espècie perillosa, però si es donen una sèrie de factors, com trobar-te una femella amb cadells, sí que la femella o la mare podria carregar. Llavors, sempre que puguem evitar aquest tipus de riscos, molt millor.
1: L'associació remarca que no qüestiona la celebració de la UTMB Aran, sinó que planteja una modificació puntual en un tram de 6 quilòmetres.
0: Troben una bomba intacta del segle XVII al jaciment de les Monges, al centre de la Seu d'Urgell, que podria ser la Guerra dels Segadors. L'han desenterrat durant la setena campanya d'excavacions que s'hi fa a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
3: Els arqueòlegs van trobar la bomba a mitjans de juny, però es va acabar de desenterrar la setmana passada. Quan van veure que estava intacta, van activar els protocols perquè els TEDx dels Mossos s'han fet sin càrrec. Carla Garrido és la directora de l'excavació.
4: I en el moment d'acabar de delimitar-la va ser quan vam identificar el que seria el tap o espoleta, que es diu, i vam comprovar que estava sencera. I els TEDx de Mossos d'Esquadra van venir, van acabar d'excavar-la i se la van emportar per intentar desactivar-la, com a mínim. La nostra intenció i el nostre desig és que es conservi, perquè com a element patrimonial és invalorable.
3: Per les restes que han trobat al voltant, la bomba és de mitjans del segle XVII, una data que podria coincidir amb la Guerra dels Segadors, un conflicte del qual hi ha poca informació a la Seu.
4: Documentalment no sabem exactament què va passar amb la Seu durant la Guerra dels Segadors. No podem descartar que pateixim setges d'aquest tipus, perquè, clar, no hem de perdre mai del punt de vista de que som una ciutat de frontera. I crec que si realment la nostra hipòtesi es confirma, s'obre una línia d'investigació molt interessant.
3: El jaciment es va trobar durant unes obres al 2020. Ara se li vol donar visibilitat enderrocant el mur que l'envolta per fer-hi un mirador, unes obres que podrien començar aquest mateix any.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia, Carme. Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen tres partits més dels setzens de final del Mundial de Futbol. A partir de les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França, Suècia. Sentim Didier Deschamps, seleccionador francès.
6: C'est une bonne équipe avec une dominante.
7: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
5: I a les 3 de la matinada, les seleccions de Mèxic i l'Equador s'enfrontaran per un lloc als vuitens de final. Javier Aguirre és l'entrenador de la selecció mexicana.
8: Es un equipo que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente como su técnico y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
5: A les últimes hores, sorprenent eliminació d'Alemanya davant el Paraguai. Els penals van caure de la banda paraguaiana després que el partit acabés amb un empat a un amb gols d'Enciso pel Paraguai i de Caberts per als alemanys. Gustavo Alfaro és el seleccionador paraguaià.
9: Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba. Hoy nos tocó una polca. Ahí seguimos peleando, tratando de interpretar, bailando mal, pero tratando de interpretar y tratar de seguir adelante.
5: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. Per la banda dels Països Baixos, han quedat també eliminats, en aquest cas pel Marroc, i també a la tanda de penals. Partit i pròrroga han acabat amb empat a 1, gol de Gakpo al 72 i de Diop per al Marroc al 91. Als penals, un despropòsit amarrades dels dos equips, i al final el Marroc s'imposa per 2-3. Koeman, l'entrenador neerlandès, encara no es planteja la dimissió com a seleccionador i no li dona importància a les crítiques sobre el seu plantejament tàctic.
10: Si estàs d'acord amb un plantejament abans, no pots dir el contrari després. Tothom als Països Baixos demanava els 5 defenses. Jugues amb 5 defenses i et critiquen, però tant me fa. Si hagués de tornar-ho a decidir, prendria exactament la mateixa decisió.
5: Puny, puny. Als vuitens de final, el Marroc jugarà contra el Canadà. Qui ja és als vuitens de final també és el Brasil, però en aquest cas, amb patiment. L'equip de Carlo Ancelotti va haver de remuntar contra el Japó per 2-1, amb gol de Martinelli al temps afegit. Sentim el jugador brasiler Casemiro.
11: Como hablamos en Brasil, ¿no? Es una cereja de la tarta, ¿no? Entonces, pero yo creo que la historia siempre está hecha, siempre es importante, siempre quiere marcar una historia en el fútbol, y esa es mi mentalidad. Yo creo que tenemos grandes posibilidades, con mucho respeto, con mucha humildad. Sabemos que el Mundial es una competición extremadamente difícil, no hay partido fácil, con mucho respeto, a ver qué nos toca el siguiente partido, pero ahora a descansar y ya pensar en el siguiente partido.
5: Pel que fa a la selecció espanyola de futbol, es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, Pau Cubarsí, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
12: Bueno, em sento molt bé, em sento molt còmode. Al final sí que és una cosa llarga i que haig d'estar concentrat al 100% tots els partits i tots els minuts possible, i al final jo intento millorar cada dia per estar així.
5: Cubarsí també admet que li faria il·lusió trobar-se amb l'Argentina de Leo Messi.
13: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
5: No deixem encara el món al futbol, perquè el Barça ha fet oficial que Salma Parayuelo no seguirà al Barça la propera temporada. D'aquesta manera, acaben 4 anys de Parayuelo al conjunt blaugrana, convertint-se en una de les davanteres de referència. També en futbol, 5 jugadors del Girona deixen l'equip, que la nova temporada jugarà a la segona divisió. Són Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Thomas Lemar, que tornen als seus clubs d'origen. La junta directiva del Barça farà avui l'última reunió amb Iafa Juste al capdavant. Demà prendrà possessió Joan Laporta al càrrec de president en el seu nou mandat al club blaugrana. Més coses en bàsquet. Pedro Martínez deixarà el València Bàsquet i anirà al Madrid. El director general del club valencià ho ha confirmat, i malgrat que el València Bàsquet havia igualat l'oferta dels blancs per Martínez, el tècnic català argumenta que no se'n va per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans.

0: Dos quarts d'una del migdia, coincidint amb l'últim dia del procés extraordinari de regularització de migrants, el Tribunal Suprem planteja dubtes sobre la mesura i es planteja traslladar el cas a la justícia europea. El Tribunal té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes governades pel PP. Més d'un milió d'immigrants han sol·licitat acollir-se a aquest procés de regularització a tot l'Estat. Doncs bé, el PP i Vox intensifiquen la campanya contra la llei que permet obtenir la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats del franquisme. Des de les files populars s'insisteix que Pedro Sánchez busque vots a l'estranger, busque guanyar-los, i Vox demana a la Junta Electoral Central que suspengui el vot per correu d'aquest estiu. La terapeuta de la família Andic compareix aquest matí a Martorell davant la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare. La jutgessa vol determinar si va haver la influència de terceres persones, entre les quals la terapeuta familiar. Qüestions destacades d'aquest dimarts 30 de juny, últim dimarts del mes. A partir d'ara també us explicarem que hi ha por i tensió a Sud-àfrica entre els migrants d'altres llocs del continent amenaçats per grups xenòfobs. Els acusen de la falta de feina i de l'augment de la inseguretat i els han donat fins avui per abandonar el país. Marina i Carol Rodríguez Colás estrenen divendres als cinemes Hermanos. El nou treball de les directores i guionistes de Chavalas aborda l'amistat de tres adolescents d'un barri perifèric de Barcelona. En esports, un Ricard, que destaquem.
1: Que el Barça fa oficial que Salma para Lluelo no seguirà l'equip al no acceptar l'oferta de renovació que li han fet des del club blaugrana. La davantera deixa el club després de 4 temporades.
0: Tardor de calor amb els valors més elevats a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre superant els 35 graus, domini del sol, amb nuvolades al terç nord i arruixats i alguna tempesta al Pirineu més oriental i muntanyes properes a Guilleries i Collsacabra. Dos quarts d'una i dos minuts, el Suprem planteja portar el procés de regularització de migrants a la justícia europea. El Tribunal té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes del PP contra la regularització i ara, abans de resoldre'ls, obrir la porta, demana al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si el procés pot xocar contra el pacte d'immigració i asil europeu. Abans de prendre la decisió definitiva, el Tribunal ha preguntat a les autonomies que van recórrer el decret del govern espanyol què els hi sembla l'opció de portar-ho a la justícia europea. Doncs bé, el govern espanyol anuncia mentrestant un pla per integrar més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat, que inclou el foment del català i de la mobilitat laboral. Avui acaba el termini per presentar sol·licituds i a falta de dades definitives, Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, però també demogràfiques i econòmiques. Madrid, Ani Sainz de Aja.
2: Amb la finalització del procés de regularització, el govern espanyol culmina una de les cites de la legislació i Sánchez ja planteja el següent pas, un pla de 500 milions d'euros per integrar les persones migrants amb tots els seus drets i deures. Inclou mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada sector, però també per garantir l'accés als serveis públics i fomentar els valors democràtics i l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
3: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
2: I davant dels discursos d'odi i de les polítiques de prioritat nacional del PP i Vox, ha reivindicat la seva política migratòria que defineix com a segura i ordenada, una política que justifica per coherència amb el passat migratori d'Espanya i per humanitat, però també per intel·ligència.
3: Porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
2: I com a prova de l'èxit d'aquesta política, Sánchez ha assegurat que s'han superat les expectatives que ha faltat de tancar les dades definitives. El govern espanyol ja calcula que 1 milió de persones s'han acollit al procés extraordinari de regularització d'immigrants a tot l'estat espanyol.
0: Ofensiva del PP i Vox contra l'anomenada Llei de Nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats del franquisme. Consideren que és una maniobra de Sánchez per guanyar votants a l'estranger. Els d'Abascal han demanat a la Junta Electoral Central que suspengui el tràmit d'accés i admissió cens electoral de residents absents al CERA i el vot per correu dels qui ja hi estan inscrits. José María Figaredos, el secretari general del grup parlamentari de Vox.
4: El gobierno de Sánchez está dispuesto a cualquier cosa y a cualquier medio para asaltar el poder y mantenerse atornillado al banco del gobierno. Tanto es así que están llevando a cabo todas estas reformas legales para alterar el censo electoral. Es un golpe de Estado a cámara lenta.
0: I des de la televisió de Múrcia, líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el que qualifica d'enginyeria electoral.
5: El señor Sánchez, en este momento, las encuestas le dicen que va a perder las elecciones. Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar pues son 2,5 millones de votantes. Lo que nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con la ley de nietos, que esa ley se hace de forma unilateral por parte del gobierno.
0: Li ha respost la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz.
6: El señor Feijóo, con estas afirmaciones, lo que hace es colocarse en las tesis trumpistas. Merecen una rectificación inmediata. En Galicia votaban los vivos y los muertos. En una Galicia en la que el voto al exterior sí era presuntamente manipulado por las gentes que gobernaban la Xunta de Galicia.
0: Dos quarts i mig d'una, la terapeuta de la família Andic compareix aquest matí als jutjats de Martorell davant la magistrada que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare a finals del 2024 durant una excursió a Montserrat. La jutgessa vol esbrinar si en el supòsit que la mort d'Isaac Andic fos un crim i van tenir influència terceres persones, com ara la terapeuta familiar. Anem cap als jutjats de Martorell, José Antonio Rodríguez i Marta Vallès.
7: Hola, bon dia. Des de dos quarts de dotze declara la terapeuta de la família Andic. La jutgessa vol saber quin paper va poder tenir, ja que s'han conegut els missatges que va intercanviar amb Isaac Andic i el seu fill, on es posaria de manifest la mala relació entre tots dos, entre pare i fill. Caldrà veure si finalment declara la terapeuta o bé s'acull el secret professional, com va fer ja fa uns mesos davant els Mossos d'Esquadra. De fet, no està col·legiada a cap col·legi professional de l'Estat. Abans d'ella han declarat els dos excursionistes que van arribar primer al lloc de l'accident, que han marxat del jutjat sense fer declaracions. A la vegada ha entrat a la seu judicial la germana de la terapeuta, que també ha de declarar, ja que havia participat en alguna de les sessions. També està citat aquest matí la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. És la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del seu pare, fins i tot abans que els serveis d'emergència. Aquesta setmana també estan citats a declarar les germanes de Jonathan Andic, la secretària del fundador de Mango, i els primers Mossos d'Esquadra que van arribar al lloc de l'accident. Recordem que Jonathan Andic està imputat per homicidi en aquest cas.
0: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, defensa aferrissadament la investigació dels Mossos en el cas de la mort d'Isaac Andic, propietari de Mango. Surt el pas així de les acusacions de Francisco Marco, detectiu de Método 3, i part de la defensa, que va assenyalar l'obsessió d'un agent dels Mossos contra el principal sospitós d'aquest cas, Jonathan Andic, fill de l'empresari i acusat, com sentíem, de la mort del seu pare. Trapero ha qualificat així aquestes acusacions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
8: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Veneçuela, els equips d'emergència i els voluntaris continuen treballant colze a colze entre la runa. A mesura que passen les hores, l'esperança de trobar més supervivents es va reduint i les tasques se centren cada vegada més en la recuperació del cadàver, de les víctimes, del seu cos. Ens n'explica l'última hora des de Caracas, el Joan Biosca.
8: Tenim problemes, sí.
10: Bon dia. Diuen que les tragèdies fan aflorar el pitjor i el millor de les persones, el millor, la onada de solidaritat i voluntariat dels propis veneçolans, especialment els més joves, amb energia i ganes de donar un cop de mà. Uns entreguen ampolles d'aigua que han comprat personalment, altres menjar, o bé altres senyal de wifi amb antenes personals per satèl·lit. Voluntaris com en José.
11: Tengo 4 días y 3 noches sin dormir. No, hasta ahorita como 3 horas que puedo dormir, porque de verdad me siento agotado. Pero sé que cada hora que pase yo aquí afuera tratando de descansar, hay una persona que se queda sin tiempo, ¿sí sabes?
10: Sisè dia aquest dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, cada cop menys possibilitats de treure en vida persones, però els voluntaris veneçolans no abaixen la guàrdia ni tiren la tovallola.
0: D'altra banda, ha augmentat la xifra de víctimes de nacionalitat espanyola, ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
12: Desgraciadamente, las cifras de fallecidos españoles en Venezuela se han incrementado, son ya 19 conciudadanos. Las cifras de desaparecidos siguen más o menos estables. En estos momentos son 131 españoles y 12 españoles que tenemos localizados bajo los escombros.
0: Álvarez també ha anunciat que demà sortirà cap a Veneçuela a l'Hospital de Campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament, que s'afegirà als equips d'emergència que ja estan treballant sobre el terreny. Sud-àfrica s'ha paralitzat avui per les marxes contra la immigració que es fan arreu del país, coincidint amb la data límit fixada pels manifestants perquè tots els migrants indocumentats marxin del país, a mig del temor que les concentracions degenerin en violència. Els concentrats denuncien que els estrangers, en bona part d'altres països africans, els prenen lloc de treball, impulsen la delinqüència i posen pressió als serveis públics davant l'eficiència del govern.
13: Hi ha massa corrupció, cosa que mostra que aquest govern nostre no es preocupa per nosaltres. Només demanem que marxin, així de simple, però no ho fan.
14: Han donat 600 milions a la policia per defensar-los i no a nosaltres, que som d'aquí. N'estem cansats d'ells, ja n'hi ha prou.
0: Almenys 5 persones han mort en actes de violència des que van començar les protestes a l'abril i milers de persones han patit actes de violència contra les seves propietats. Les últimes dades oficials disponibles indiquen que dels 65 milions d'habitants de Sud-àfrica, uns 3 milions són immigrants, menys d'un 5%, una proporció relativament baixa comparat amb els estàndards mundials.
9: 3CAT Info.
0: Avui és dia de GM, d'audiències a la ràdio, i ens hem de felicitar perquè Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla la diferència en prop de 60.000 respecte a l'emissora líder que continua sent RAC1. Són dades de la segona onada del 2026 que certifica un descens generalitzat en l'audiència de ràdio respecte a principis d'any, però en aquest context Catalunya Ràdio és la que perd menys oients de les quatre emissores més escoltades. De fet, Catalunya Ràdio incrementa l'audiència a les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida i només baixa la de Tarragona. Pel que fa als programes, Bones Notícies, matí de Catalunya Ràdio, que recull la millor audiència des de la temporada 2018-2019. Al davant només té el món a RAC1. La tarda de Catalunya Ràdio es manté en la franja dels 130.000 oients i al cap de setmana el suplement tanca amb la millor audiència mitjana de la seva història. Aquest programa que escoltareu, el Catalunya Migdia, és l'informatiu més escoltat del país i aconsegueix una de les seves millors audiències amb prop de 160.000 oients. Ho podreu sentir a partir de les dues amb l'Òscar Fernández. També ens escolteu a través de 3CAT Info, aquesta emissora que esteu escoltant, que en aquest EGM voreja els 90.000 oients. A més, Catalunya Música supera els 40.000 i ICAT es queda amb 30.000. Barcelona es prepara per acollir una nova edició del circuit festival, el festival LGTBIQ+, que reunirà 60.000 persones de més de 80 països. De l'1 al 9 d'agost, el circuit festival apostarà per una programació a més de 50 artistes d'una vintena de països i incorporarà per primera vegada figures destacades de les escenes queer, underground i del techno berlinès. Pujaran a l'escenari Anne Louise, Nina Flowers, Brady Prince o Joshua Ruiz, juntament amb DJs i productors com Tom Stephan, David Thor, Pagano, entre d'altres. Aquest any el festival amplia el seu univers sonor, més enllà del tribal house, el progressive i el techno, per incorporar hard techno, future rave i altres corrents de l'electrònica contemporània. El 6 d'agost la festa Pervert XXL evolucionarà cap a un nou format de gran escala distribuïda en 5 espais i 4 escenaris que es vol convertir en una de les grans apostes d'aquesta edició. El festival es distribuirà entre diferents districtes de Barcelona i municipis propers: Ras Matàs, Fira Gran Via, el Parc Aquàtic Illa Fantasia o Luz de Gas, entre altres. El circuit festival reuneix cada any nombrosos assistents procedents de països on l'homosexualitat continua estigmatitzada o perseguida.
9: 3CAT Info.
0: 3 quarts d'una del migdia. cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. Sense retencions destacades a aquesta hora a les carreteres, sí que hi ha punts amb més densitat a l'entorn de Barcelona. B23 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà cap a la capital per un camió avariat que talla un carril, i en punts habituals a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat, però, com dèiem, que no provoquen cues importants. És tot.
0: El temps. Francesc Mauri.
16: Sembla que dijous i divendres respirarem d'una manera molt més clara, amb un descens de la temperatura a tot el país, amb alguna excepció. I a partir de dijous, amb sol a tot arreu. De moment, aquesta tarda, demà baixa lleugerament la temperatura en alguns punts de l'interior i del nord, però no pas de la Costa Daurada o de l'Ebre, on queden disparades cap amunt, per sobre dels 35 graus en alguns casos. Aquesta tarda, amb alguns ruixats o tempestes, el Pirineu més oriental, en alguns punts propers a les Guilleries, Collsacabra, Massís del Montseny, més sol a ponent i al sud en general.
17: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
18: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
17: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: I ara parlem de cinema.
19: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo. Y dale, dale, con bam. Yeah. Dale, dale, con bam.
0: Les directores i guionistes de Chavalas, Marina i Carol Rodríguez Colás, estrenen divendres als cinemes Hermanos. És un film sobre l'amistat de tres adolescents d'un barri perifèric de Barcelona que es fixa tant en la diversitat com en les diferències de classe. La pel·lícula narra el trajecte de tres amics d'origen humil fins a una festa a la zona alta de la ciutat. La Montse Pujol ja l'ha vist i ha parlat amb les dues cineastes.
20: Hermanos ja és el segon film en què les dues germanes de Cornellà de Llobregat treballen plegades i aborden com viuen els adolescents d'ara en un barri perifèric de Barcelona i les vivències que tenen quan s'endinsen en ambients que no són els seus. Marina Rodríguez Colás afegeix que, com a fills d'immigrants estrangers, els protagonistes d'Hermanos es troben amb més dificultats.
21: Els conflictes jo crec que són una mica més complexes, tant per els fills d'emigrants, nosaltres som d'emigrants nacionals, de gent blanca, ara per als protagonistes de la nostra nova pel·li són fills d'emigrants del nord d'Àfrica, sobretot llatinoamericans, i jo crec que la complexitat és més gran i el context també és més complex, sobretot per l'extrema dreta que està movent tota Europa, no?
20: I Carol Rodríguez Colás explica on van trobar els seus protagonistes, dos dels quals no tenien experiència com a actors.
22: Vam parlar amb molts adolescents d'instituts per escriure el guió, i després el càsting, vam fer un supercàsting per tots els instituts de Barcelona i voltants, per escoles també de teatre, fins que vam trobar dos dels nostres protagonistes, els vam trobar a un institut del costat de casa nostra.
20: A Hermanos, tres amics de la infància, fills d'immigrants marroquins i llatinoamericans, van a una festa a la part alta de la ciutat on viuran diverses situacions que els faran descobrir que no és fàcil d'escapar-se dels prejudicis i les expectatives.
21: I en aquest context també, que estem parlant ara de la meritocràcia, de la música que senten, del discurs mediàtic, que és que pots aconseguir tot el que vulguis, i intentant esborrar, no, els privilegis de classe, jo crec que en aquest punt, aquestes adolescents en la pel·li se n'adonen que si tu no vens d'una classe determinada no pots aconseguir depèn què coses. No, tu no tindràs una casa com piscina si vens d'un barri de classe treballadora, i els teus pares segurament han hagut d'emigrar i han hagut de començar de zero.
20: Marina i Carol Rodríguez Colás han treballat juntes a Chavalas, com hem dit, que va guanyar la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga, i Hermanos, però ara han explicat que els seus pròxims projectes aniran per separat. Marina Rodríguez Colás farà una pel·lícula sobre com viuen les persones grans de més de 80 anys, i Carol Rodríguez Colás vol fer un film de ciència-ficció.
18: 3Cat Info. Insostenibles. La crisi climàtica a Catalunya Informació. Amb Montse Poblet.
1: En aquest insostenible ens traslladarem a l'Amazònia brasilera. Conviurem amb una tribu indígena, els Tembé, perquè ens ensenyin com el canvi climàtic afecta la seva vida i què estan fent per fer fora de la selva els que la destrueixen.
2: L'Amazones pateix en pròpia pell els efectes del canvi climàtic en forma de sequeres i pujada de temperatures. Però, a més, la tala il·legal de fusta, els cultius de soja i la ramaderia extensiva estan reduint la superfície preservada i la seva capacitat per capturar carboni.
1: Ara som en una de les poques zones preservades a la reserva de l'Alto Rio Guamá, on viuen els indis Tembé. En total tenen 280.000 hectàrees de territori, que en 60 anys han perdut un 80% de la selva que tenien.
3: Quan estàs aquí a la selva no et canses, aquí no fa ni calor. És molt tranquil, bufa el vent, estem a la natura i hi ha tot aquest carboni. És molt important per a nosaltres.
23: Carboni aquí, né? I és important per a gent.
1: El Clement és el cacic d'un de la quarantena de poblats de la reserva, un territori on ningú pot entrar-hi sense el seu permís i encara menys talar arbres, plantar-hi o extreure'n res, però la realitat no té res a veure amb el que diu el paper. Acompanyem una patrulla de guardians de la selva. Són els grups que moltes tribus de l'Amazònia han creat per fer fora de les seves terres els invasors. A la reserva dels Tembé hi ha gent que els entra a robar a sair. Els furtius extreuen cedre i altres fustes nobles i hi ha plantacions clandestines de marihuana i de iuca. Acaben de trobar una extensió de terra cremada pels invasors i just al costat hi ha una plantació.
24: Venim tots els guardians. Parlam amb ells una, dues, tres vegades, però la quarta ja no aguantam més i els hi trenquem tot. Són plantacions il·legals.
1: Avui qui va plantar la iuca que han arrencat no hi és, però no són poques les vegades que s'han hagut d'enfrontar amb els invasors.
25: Per nosaltres això és molt trist. Si la Constitució fos respectada, tot això estaria intacte. Els rius, els llacs, la selva, els animals, estaria tot bé i nosaltres també estaríem bé. No hauríem de dependre de patrulles de guardes. No estaríem enfrontats amb ells ni hauríem d'estar intercanviant trets com ja ha passat més d'un cop.
26: No estava trocant tiro, com jo diverses vegades trocar tiro.
27: Hem vist un foc, anem cap allà per mirar-ho.
1: Els incendis forestals van cremar només el 2024 156.000 quilòmetres quadrats a l'Amazònia, la superfície més gran en 40 anys. En una zona on és costum cremar la terra després de les collites i on el foc s'utilitza per destruir la selva que es vol fer servir per pastures, plantacions intensives o per extreure'n qualsevol altra riquesa, la pujada de temperatures incrementa el problema.
28: Això s'està escalfant cada cop més. L'any passat vàrem tenir un incendi enorme. Encara no teníem aquest servei de bombers als poblats i va haver de sortir tothom per mirar d'apagar-lo, homes i dones. Només es van quedar els nens i la gent gran. Va cremar 15 dies i el va apagar la pluja. Es va ajuntar un foc dels furtius i un fet pels mateixos indis a la plantació. Vàrem perdre el control i se'ns va escapar.
1: A les aldees de l'Alto Rio Guamá, els Tembé viuen del que planten, cacen i pesquen i dels ajuts que els dona el govern. Són testimonis que, a més desforestació, menys pluges i més calor. L'any passat van patir la sequera més greu dels últims 40 anys i a les plantacions del Wendel encara se'n veuen els senyals.
25: La gent diu que mai havia vist una sequera com aquesta. Arbres al mig de la selva, morts i aquí. No van poder aprofitar res de sair. L'estiu va ser tan dur que els rams s'obrien i no prosperaven. Mira, això són senyals de la calor. Aquell d'allà ja està mort.
18: Insostenibles.
0: Doncs ens falten 6 minuts per arribar a la una del migdia.
29: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
30: Vols saber què passa al Parlament?
31: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
32: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
30: T'ho expliquem cada setmana a 3Cat Info.
33: Podem dir que està en temps de descompte.
34: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
35: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
36: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
37: La prohibició de les compres especulatives serà...
38: Estrepitoso fracaso de la izquierda.
30: Escolta l'Hemicicle.
39: Sí. Aixeca la sessió.
30: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalan.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
40: Bon dia.
2: El Barça femení fa oficial la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades com a blaugrana. La davantera no ha acceptat l'oferta de renovació del club al considerar-la insuficient.
30: 3CAT Info.
2: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 3 partits més dels 16ans de final del Mundial de Futbol. A les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A partir de les 11, França, Suècia, amb Didier Deschamps com a seleccionador francès.
4: C'est une bonne équipe avec une dominante.
5: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
2: I a partir de les 3 de la matinada, Mèxic-Equador. Javier Aguirre com a seleccionador mexicà i parlant així de la rival d'avui.
6: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos. Muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente como su técnico y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
2: A les últimes hores, sorprenent eliminació d'Alemanya pel Paraguai, els penals van caure de la banda paraguaiana després que el partit acabés amb un empat a un, amb gols d'Enciso pel Paraguai i de Kavertz per als alemanys. És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. També eliminació dels Països Baixos, que, com Alemanya, va caure als penals pel Marroc. Partit i pròrroga en van acabar amb empat a un, amb gols de Gakpo per als neerlandesos i de Diop per als marroquins. Ronald Koeman, seleccionador neerlandès, no es planteja la dimissió com a seleccionador.
7: Si estàs d'acord amb un plantejament abans, no pots dir el contrari després. Tothom als Països Baixos demanava els 5 defenses. Jugues amb 5 defenses i et critiquen, però tant me fa. Si hagués de tornar-ho a decidir, prendria exactament la mateixa decisió.
2: Als vuitens de final, el Marroc jugarà contra el Canadà. Qui ja és als vuitens de final és el Brasil, però amb patiment. L'equip de Carlo Ancelotti va haver de remuntar contra el Japó per 2-1, amb gol de Martinelli al temps afegit. La selecció espanyola de futbol, per la seva banda, es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, el blaugrana Pau Cubarsí, va parlar ahir al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, em sento molt bé, em sento molt còmode. Al final sí que és una cosa llarga i que has d'estar concentrat al 100% tots els partits i tots els minuts possible i al final jo intento millorar cada dia per estar així.
2: Cubarsí admet que li faria il·lusió poder-se trobar amb l'Argentina de Leo Messi. Tornant al Barça, la junta directiva blaugrana farà avui l'última reunió amb Rafa Juste com a president. Demà prendrà possessió Joan Laporta al càrrec de president en el seu nou mandat al club blaugrana. També en futbol, el Girona ha anunciat que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta dels casos de Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Tomàs Lemar.
30: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: El director general del Bàsquet València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per anar al Real Madrid les 3 pròximes temporades. Malgrat que havia igualat l'oferta dels blancs per Martínez, el tècnic català argumenta que no se'n va per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans. El Madrid, però, ha de liquidar abans el contracte amb l'actual tècnic Sergio Escariolo, abans de pagar la clàusula de Pedro Martínez i anunciar aleshores la seva incorporació com a entrenador de l'equip. També en bàsquet, el Força Lleida incorpora el base català Dani García per aquesta temporada i amb opció d'una segona. García va arribar al club el febrer passat cedit per l'UCAM Múrcia. Abans havia jugat al bàsquet Manresa i podem escoltar la valoració d'aquesta incorporació que en fa Joaquín Prado, el director esportiu del Lleida.
9: Una gran notícia para todos. Ha sido un jugador muy importante en la consecución de nuestros objetivos en el tramo final de la pasada temporada y estamos plenamente satisfechos de que tenga continuidad. Nos ha dado muchas cosas desde la posición de base, capacidad de dirección, capacidad de orden, buen nivel defensivo.
2: El torneig de tenis de Wimbledon, aquesta tarda debut de la pecorenca Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro. També destaca el retorn de Serena Williams amb 44 anys i més de 4 anys després de retirar-se. En motor, l'equip oficial Yamaha anuncia que els seus pilots, Alex Rins i Fabio Quartararo, no seguiran la pròxima temporada. El destí del francès serà segurament Honda, però en el cas del barceloní és més complicat per seguir en el Mundial. I l'equip Movistar ha anunciat el seu equip per al Tour de França, que comença el dissabte a Barcelona. El català Roger Adrià no hi serà.

És la una. Més d'un milió d'immigrants han sol·licitat acollir-se al procés de regularització extraordinària a tot l'estat que avui acaba. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha anunciat un pla de més de 500 milions d'euros per integrar els nouvinguts amb mesures per fomentar la mobilitat laboral i també totes les llengües oficials de l'estat. El PP i Vox intensifiquen la campanya contra la llei que permet obtenir la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats del franquisme. Des de les files populars s'insisteix que Pedro Sánchez busca guanyar vots a l'estranger i Vox demana a la Junta Electoral Central que suspengui el vot per correu d'aquest col·lectiu. La terapeuta de la família Andic compareix aquest matí a Martorell davant la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare. La jutgessa vol determinar si hi va haver la influència de terceres persones, entre les quals la terapeuta familiar. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, qualifica d'injustes i desafortunades les crítiques del director de Método 3, Francisco Marco, contra el mosso d'esquadra que s'encarrega de la investigació del cas d'Isaac Andic. El detectiu forma part de la defensa del fill del propietari de Mango, de Jonathan, que és el principal sospitós de la mort del seu pare en una excursió a Montserrat. La primera sessió del judici contra els que van ser consellers de salut durant la pandèmia, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acaba amb el rebuig del jutge a la petició de les penes de presó. Se'ls acusa d'haver endarrerit la vacunació contra la Covid-19 d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil l'any 2021. Més de 5.800 persones

0: Persones i empreses continuen a la llista de morosos amb Hisenda de l'any passat. Entre els noms coneguts que repeteixen hi trobem Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Paz Vega. L'escalfament del Mediterrani situa la superfície del mar fins a 8 graus per sobre de les mitjanes del juny amb temperatures de ple estiu. A l'Estartit, on hi ha la sèrie més llarga de tot el Mediterrani, l'aigua està a 23,7 graus, la segona temperatura més alta registrada en un mes de juny, després dels 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època.
1: Esports.
2: El Paraguai dona la campanada al Mundial i elimina a Alemanya als penals. El Marroc, de la seva banda, fa fora els Països Baixos, també a la tanda de penals, i disputarà els vuitens de final contra el Canadà. El Brasil va capgirar un gol del Japó i passa als vuitens de final. Avui es jugaran tres partits més. Costa d'Ivori i Noruega a partir de les 7, a les 11 de la nit França-Suècia i a les 3 de la matinada Mèxic-Equador. També en futbol el Barça fa oficial que Salma Parayuelo no seguirà l'equip al no acceptar l'oferta de renovació que li han fet, i el torneig de tenis de Wimbledon. Paula Badosa debuta aquesta tarda contra la nord-americana Emma Navarro.
0: Pel que fa al temps, tarda de calor, amb els valors més elevats a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre superant els 35 graus, domini del sol, amb nuvolades al terç nord i ruixats i alguna tempesta al Pirineu, més oriental i també muntanyes properes a les Guilleries i el Coll Sa Cabra.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de la 1 del migdia. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora i fins al punt de les 2. Estel Batet Carles.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern espanyol ha anunciat un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat, que inclou el foment del català i de la mobilitat laboral. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds. Si hi ha falta de dades definitives, Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, però també per raons demogràfiques i econòmiques. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Amb la finalització del procés de regularització, el govern espanyol culmina una de les cites de la legislatura i Sánchez ja planteja el següent pas, un pla de 500 milions d'euros per integrar les persones migrants amb tots els seus drets i deures. Inclou mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada sector, però també per garantir l'accés als serveis públics i fomentar els valors democràtics i l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
4: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
3: I davant dels discursos d'odi i de les polítiques de prioritat nacional del PP i Vox, ha reivindicat la seva política migratòria que defineix com a segura i ordenada, una política que justifica per coherència amb el passat migratori d'Espanya i per humanitat, però també per intel·ligència.
4: Porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
3: I com a prova de l'èxit d'aquesta política, Sánchez ha assegurat que s'han superat les expectatives, que ha faltat de tancar les dades definitives. El govern espanyol ja calcula que un milió de persones s'han acollit al procés extraordinari de regularització d'immigrants a tot l'estat espanyol.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Pendents aquest matí també de dimarts 30 de juny dels jutjats de Martorell. Allà continuen les compareixences dels testimonis davant la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a suposat autor de la mort del seu pare, Isaac Andic. Fa uns minuts ha arribat la parella d'Isaac Andic, Estefania Nuts, que té previst testificar avui. Qui ja ho fa des de primera hora ha estat la primera en arribar, de fet, al jutjat, és la terapeuta familiar. Tornem a connectar amb els jutjats de Martorell. Allà hi tenim la Marta Vallès, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Marta, bon dia.
5: Hola, bon dia. La declaració clau d'avui és la de la terapeuta de la família Andic. Compareix en aquests moments davant la jutgessa i caldrà saber si finalment declara o bé s'acull al secret professional com va fer davant els Mossos. Tot i això, el fet que aquesta terapeuta no estigui col·legiada a l'estat espanyol fa que no tingui a priori aquest dret d'empara. La jutge vol saber quin paper va poder tenir en la mort del fundador de Mango. Han transcendit missatges que es va enviar a Isaac Andic i amb el seu fill, on es posa de manifest la mala relació que hi havia entre tots dos. A més, també la terapeuta hauria pressionat Isaac Andic perquè donés al seu fill una part de l'herència en vida. Abans de la terapeuta han declarat els excursionistes que eren a prop del lloc de l'accident el 14 de desembre de 2024. Minuts abans de les 12 ha arribat als jutjats la parella d'Isaac Andic, la primera persona a qui Jonathan va trucar després de l'accident, fins i tot abans de connectar amb emergències. També està dins l'edifici judicial com a testimoni la germana de la terapeuta, que hauria participat en algunes de les sessions. Jonathan Andic està imputat per un delicte d'homicidi. El van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. A més de començar a prendre declaració avui als testimonis, la jutgessa també ha demanat a la policia científica que faci una reconstrucció de la caiguda mortal d'Isaac Andic. Els Mossos consideren que no va ser un accident. Aquesta setmana també han de comparèixer davant la jutgessa les dues filles d'Isaac Andic, la secretària i el conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, entre d'altres testimonis.
0: Doncs això, els jutjats de Martorell. Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Sobre aquest cas encara, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha fet una defensa aferrissada de la investigació del seu cos policial en el cas de la mort d'Isaac Andic, el propietari de Mango. Ha sortit així al pas de les acusacions de Francisco Marco, detectiu de Método 3 i part de la defensa, que va assenyalar l'obsessió d'un agent dels Mossos contra el principal sospitós d'aquest cas, contra Jonathan Andic, fill de l'empresari i acusat de la mort del pare a Collbató el desembre passat, quan el desembre del 2024, quan feien una excursió a Montserrat. Trapero ha qualificat així aquestes acusacions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
6: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: El responsable dels Mossos ha admès un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, milloren les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
6: Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem.
0: I ja hi ha sentència pel cas d'una dona trobada morta en un terreny de Pontons fa 3 anys. El principal sospitós, l'home que era en aquell moment la seva parella, ha acceptat una pena de 19 anys i 10 mesos de presó per 4 delictes, entre ells el d'assassinat. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
7: El gener del 2023 es va trobar el cos enterrat de Ruth Rodríguez, de 42 anys, veïna de Barcelona, i ja es va detenir la seva parella, Jorge Ferrandis, de 43, actor de professió. La dona havia desaparegut 2 anys abans, l'estiu del 2021. L'home havia fet una fossa de 2 metres i després la va tapar. Els investigadors van demanar permís per excavar la fossa i van trobar el cos de la dona. També es van trobar pertinences seves en un pis d'ell a Barcelona. El judici es va fer per la via ràpida per haver arribat a un acord amb la fiscalia pels delictes d'assassinat, profanació de cadàver, estafa i revelació de secrets.
0: Gràcies, Montse. 4 minuts haurem arribat a 1:15 del migdia.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Seguim i ho fem a Veneçuela. Els equips d'emergència i els voluntaris continuen treballant colze a colze entre la runa. A mesura que passen les hores, l'esperança de trobar més supervivents es va reduint i les tasques se centren cada vegada més en la recuperació de les víctimes. Ens n'explica l'última hora des de Caracas, Joan Biosca.
8: Bon dia. Diuen que les tragèdies fan aflorar el pitjor i el millor de les persones, el millor, l'onada de solidaritat i voluntariat dels propis veneçolans, especialment els més joves, amb energia i ganes de donar un cop de mà. Uns entreguen ampolles d'aigua que han comprat personalment, altres menjar, o bé altres senyal de wifi amb antenes personals per satèl·lit. Voluntaris com en José.
9: Tengo 4 días y tres noches sin dormir. No, hasta ahorita como tres horas que pude dormir, porque de verdad me siento agotado. Pero sé que cada hora que pase yo aquí afuera tratando de descansar, hay una persona que se queda sin tiempo, sin saber.
8: Sisè dia aquest dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, cada cop menys possibilitats de treure en vida persones, però els voluntaris veneçolans no abaixen la guàrdia ni tiren la tovallola.
0: I d'altra banda, ha augmentat la xifra de víctimes de nacionalitat espanyola, ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
10: Desgraciadamente, las cifras de fallecidos españoles en Venezuela se han incrementado, son ya 19 conciudadanos. Las cifras de desaparecidos siguen más o menos estables en estos momentos. Son 131 españoles y 12 españoles que tenemos localizados bajo los escombros.
0: Álvarez també ha anunciat que demà sortirà cap a Veneçuela a l'Hospital de Campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, que s'afegirà als equips d'emergència que ja treballen sobre el terreny. I s'ha acabat la primera sessió del judici contra la cúpula del Departament de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. El jutge rebutja les peticions de presó per als exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel suposat endarreriment en la vacunació contra la Covid-19 d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya el 2021. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
11: Finalment, els exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de salut no s'enfronten a cap càrrec de presó. El jutge ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, aplicant la doctrina Botín, que estableix que no es pot obrir judici per un delicte si només el manté l'acusació popular, els càrrecs de presó han caigut. Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació, per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i els guàrdies civils durant els anys de pandèmia. Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació, per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia. El judici ha començat avui i s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials, la setmana que ve de les autoritats de salut i a partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
0: Gràcies, Cristian. I Begoña Gómez, la parella del president espanyol, demana permís al jutge Juan Carlos Peinado per poder sortir de l'estat. Gómez té el passaport retirat des de la setmana passada i ara demana que el jutge li retorni temporalment per poder acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN que es farà la setmana vinent a Turquia. També li demana poder anar a Londres per la graduació de la seva filla. En l'escrit que ha presentat el jutge, Gómez argumenta que l'acompanyarà a tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i que la seva localització estarà garantida. Recordem que el jutge Peinado li ha prohibit a Begoña Gómez sortir de l'estat perquè hi veia risc de fugida i apuntava a una complicitat de l'equip de seguretat de la Moncloa. I Hisenda inclou més de 5.800 persones i empreses en la seva llista de morosos el 2025. A la llista de l'Agència Tributària Espanyola hi figuren, per exemple, la cantant Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne o l'actriu Paz Vega, que de fet ja apareixien tots ells a la llista anterior. El nombre total de deutors que acumulen impagaments de més de 600.000 euros amb Hisenda s'ha reduït lleugerament respecte al 2024. Són uns 150 menys. En canvi, ha crescut, això sí, un 12% els imports impagats, que sumen uns 15.400 milions d'euros en total. Fem un cop d'ull a l'estat del trànsit a aquesta hora per saber com se circula carreteres i autopistes del país. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A aquesta hora tenim noves incidències a les carreteres. La més destacada a l'AP7 i a cua entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud per un accident que talla un carril. Precaució en aquest punt. Hi ha lentitud amb aturades també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat i a la C32 a Sant Boi de Llobregat, sentit Barcelona, en aquest cas per un vehicle avariat que talla un carril. És tot.
1: El temps.
0: Amb la previsió d'en Francesc Mauri.
13: La tarda ens continuarà portant calor a gran part de Catalunya, amb uns valors una mica més frenats a Ponent i a l'àrea del Pirineu, però en canvi pugen a molts indrets de l'Ebre i la Costa Daurada, fins a superar en alguns casos els 35 de màxima. Tarda de sol a moltes comarques, però també de nuvolades al terç nord i a l'àrea del Pirineu Oriental i punts de molt muntanya del nord-est, Guilleries, Collsacabra, Massís del Montseny, hi pot haver alguns ruixats o tempestes menys freqüents, menys importants que els d'ahir. De cara a demà, encara algun ruixat o tempesta en àrees interiors del nord-est, domini del sol, la temperatura que baixa lleugera.

0: treballar de nit, el típic torn de nit. El que és evident és que doncs, tasques com la jardineria, la construcció, les brigades municipals no poden treballar a partir d'uns determinats graus.
1: El conseller creu que s'ha de trobar un equilibri, ja que no tothom està disposat a treballar en jornada nocturna. També ha remarcat que la Generalitat no té les competències per implantar normatives en matèria laboral, sinó que corresponen al govern espanyol. Amb tot, a Catalunya, administracions i agents socials han firmat un protocol amb pautes d'actuació quan hi ha temperatures extremes. I la temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny, amb anomalies que en alguns indrets arriben als 8 graus de temperatura. Són dades del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, que ha constatat situacions tan excepcionals com aquesta que ens descriu Samira Codallar Pardo, que és la coordinadora de l'àrea de climatologia i meteorologia.
2: En la zona del sur del Golfo de Genoa, en los últimos días, lo que hemos observado son anomalías de hasta 8 grados. Lo que son las escalas de color que de manera normal nosotros utilizamos en referencia para nuestros mapas, no son suficientes para observar esta anomalía.
1: A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'un mes de juny. L'última mesura presa a l'Estartit, que és on hi ha una sèrie de 50 anys única al Mediterrani, aquí és de 23,7 graus. És la segona temperatura més alta registrada un mes de juny després dels 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època. Montse Busto, tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, ens parla dels efectes que un mar tan calent pot provocar a nivell atmosfèric.
3: Si tenim una massa d'aire que l'entona, tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
1: Ecologistes en Acció penja la bandera negra per mala gestió o contaminació en 6 platges catalanes. A la demarcació de Tarragona denuncien que encara no s'hagi aclarit l'episodi de la contaminació química de l'estiu passat al litoral de l'Ametlla de Mar i les extraccions de sorra a la platja de la Paella de Torredembarra, que segons els seus estudis comporten la formació de llacunes insalubres i també impacten en la fauna protegida. A la demarcació de Girona, les dues platges a les quals els ecologistes pengen la bandera negra són a la Costa Brava. El Golfet de Palafrugell l'assenyalen per l'impacte de les embarcacions d'esbarjo a les praderies de Posidònia i les muntanyes de Begur perquè, malgrat ser zona Pein, s'hi continua construint. Finalment, a la demarcació de Barcelona, Ecologistes en Acció denuncia que encara no s'hagi fet una anàlisi de possibles restes tòxiques al subsol de la platja de Sant Adrià de Besòs, descontaminada des del 2023. L'última bandera negra denuncia l'amenaça que suposa per la llacuna de la Ricarda el projecte d'ampliar l'aeroport del Prat. L'informe de banderes negres es publica anualment amb 2 casos de mala gestió i contaminació a cadascuna de les províncies costaneres de l'Estat. 9 minuts i 2:15, l'Associació per la Defensa del Llop i l'Ós al Pirineu demana al Consell General d'Aran que modifiqui el recorregut d'una cursa de muntanya que comença demà amb 7.500 corredors per la presència d'una ossa amb 3 cadells en un dels trams per on discorre aquesta prova. La màxima institució aranesa assegura que aquests dies ja fa un seguiment exhaustiu d'aquests exemplars i que, per tant, no es planteja canviar el traçat de la prova. Des de Viella, Sofia Cabanes.
4: Dos de les proves d'esta cursa, les que es disputaran dissabte i diumenge, passen per un tram a prop d'on s'ha detectat esta ossa amb 3 cadells. Atló Pirineus considera que això suposa un risc per a la supervivència de les cries. Pau Vázquez n'és portaveu.
5: Sí, aquest tipus de cursa és el que pot provocar el desplaçament de la femella a altres zones menys segures, de manera que en els propers dies els mascles es podrien aproximar a la zona on es troba la femella i provocar pèrdues de camada. Al final ataca sobre els petits, el que es diu infanticidi, i pot crear un problema.
4: El Consell General ha estudiat la sol·licitud i ha incrementat durant estos dies el seguiment dels exemplars, entre d'altres mesures, amb drons tèrmics. No obstant, no s'ha plantejat, almenys per ara, modificar el recorregut, una mesura que des d'Atlo consideren insuficient i que, a més, pot suposar un risc per als corredors.
5: L'ós bruno és una espècie perillosa, però si es donen una sèrie de factors, com trobar-te una femella amb cadells, sí que la femella o la mare podria carregar. Llavors, sempre que puguem evitar aquest tipus de riscos molt millor.
4: L'associació remarca que no qüestiona la celebració de la UTMB Aran, sinó que planteja una modificació puntual

0: pal en un tram de 6 quilòmetres.
1: I la Ràpita, el Montsià, encapçala un projecte per potenciar l'economia blava al Delta de l'Ebre. Entre les fites hi ha que les Nacions Unides aprovin convertir la Badia dels Afacs en la primera OMEC del Mediterrani. L'OMEC és una figura jurídica que fa compatible la protecció amb l'activitat econòmica sostenible d'una zona. Des de Tarragona ens en dona més detalls en Jordi Barranca.
2: Una OMEC és el paraigua jurídic de l'ONU que combina mesures de protecció i preservació d'àrees naturals amb l'impuls de models econòmics sostenibles. En aquest context, des de la Ràpita, el Montsià s'impulsa el projecte estratègic d'economia blava sostenible del Delta de l'Ebre. Un projecte que engloba les quatre comarques ebrenques. Diana Balimanya, responsable de l'àrea de territori del COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre.
3: Els projectes palanca que se tenen preparats és per a que el jovent, com han dit abans, se quedo, perquè el talent se quedo, i per a, també per a que noves generacions i les dones que estem aquí i la gent que estem aquí poguéssim tindre noves oportunitats en nous oficis, recuperar noves coses.
2: Preveu una inversió d'entre 750 i els 1.040 milions d'euros fins al 2035 i la creació d'entre 120 i 160 llocs de feina de forma estructural. La voluntat és incloure projectes com la instal·lació de plaques solars a les Muscleres o la restauració de l'istme del Trabucador i del Pantalà de les Salines de la Trinitat. Bartomeu Rosselló, director del projecte.
4: Es posa de manifest la força de les Terres de l'Ebre, la identitat plasmada amb accions, amb un full de ruta, amb un pla d'acció, un pla estratègic que va més enllà de donar solucions immediates, sinó que mira a llarg termini. És un pla mai concebut.
2: L'objectiu és aconseguir la llum verda de les Nacions Unides a l'OMEC dels Afacs a finals de l'any vinent.
1: Acabarem explicant-vos que Barcelona es prepara per acollir una nova edició del Circuit Festival. És el festival LGTBIQ+, que reunirà 60.000 persones de més de 80 països. De l'1 al 9 d'agost, el Circuit Festival apostarà per una programació amb més de 50 artistes d'una vintena de països i incorporarà per primera vegada figures destacades de les escenes queer, underground i tecno-berlinès. Esports. Fins a 2:15. Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia, Estel. El Barça fa oficial la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades com a davantera blaugrana. La jugadora no ha acceptat l'oferta de renovació del club al considerar-la insuficient.
6: 3CAT Info.
5: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 3 partits més dels 16ers de final del Mundial de Futbol. A les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11, França, Suècia. Didier Deschamps és el seleccionador francès de futbol.
7: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
5: A les 3 de la matinada, Mèxic-Equador. El seleccionador mexicà, Javier Aguirre, reconeix que hauran de fer el partit perfecte per classificar-se pels vuitens de final.
8: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos. Muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
5: Dels 3 partits jugats a les últimes hores, sorprenent eliminació d'Alemanya pel Paraguai. Els penals van caure de la banda paraguaiana després que el partit acabés amb un empat a 1, amb gols d'Enciso pel Paraguai i de Havertz per als alemanys. Gustavo Alfaro és el seleccionador paraguaià.
9: Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango. A veces una rumba. Hoy nos tocó una polca. Ahí seguimos peleando, tratando de interpretar, bailando mal, pero tratando de interpretar y tratar de seguir adelante.
5: D'altra banda, és la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. També eliminació dels Països Baixos, que com Alemanya va caure als penals pel Marroc. Partit i pròrroga van acabar amb empat a 1, amb gols de Gakpo per als neerlandesos i de Dio per als marroquins. Als vuitens de final el Marroc jugarà contra el Canadà. Qui ja és també als vuitens de final és el Brasil, però en patiment. L'equip de Carlo Ancelotti va haver de remuntar un gol en contra del Japó i amb dos gols de Casemiro i Martinelli, aquest últim al temps afegit, van aconseguir la classificació per la següent ronda. I la selecció espanyola de futbol, per la seva banda, es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà demà passat dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, el blaugrana Pau Cubarsí, va parlar ahir al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: Bueno, em sento molt bé, em sento molt còmode. Al final sí que és una cosa llarga i que has d'estar concentrat al 100% tots els partits i tots els minuts possible, i al final jo intento millorar cada dia per estar així.
5: Tornant al Barça, la junta directiva blaugrana farà avui l'última reunió amb Via Fayuste com a president. Demà prendrà possessió Joan Laporta, el màxim càrrec en el seu nou mandat al capdavant del club blaugrana. Encara en futbol, el Girona anuncia que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta de Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Tomàs Lemar.
6: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
5: El director general del Bàsquet València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per anar al Madrid. Malgrat que havia igualat l'oferta dels blancs per Martínez, el tècnic català argumenta que no se'n va per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans. El Madrid, però, ha de liquidar primer el contracte de l'actual tècnic, l'italià Sergio Scariolo, abans de pagar la clàusula de Pedro Martínez i anuncia aleshores la seva incorporació com a entrenador de l'equip per les tres pròximes temporades. Afegi també en bàsquet que el Força Lleida incorpora el base català Dani García per aquesta temporada amb opció d'una segona. García va arribar al club al febrer, cedit per l'UCAM de Múrcia. Abans havia jugat al bàsquet Manresa. Joaquim Prado és el director esportiu del Lleida.
11: Una gran notícia para todos. Ha sido un jugador muy importante en la consecución de nuestros objetivos en el tramo final de la pasada temporada.
5: El torneig de tenis de Wimbledon, aquesta tarda, debut de la bagorenca Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro. També destaca el retorn de Serena Williams, amb 44 anys i més de 4 anys després de retirar-se.
6: 3CAT Info.

Són 2:15, fem un repàs a les notícies que us estem destacant aquesta hora. Més d'un 1 milió d'immigrants han sol·licitat acollir-se al procés de regularització extraordinària a tot l'Estat, que avui s'acaba. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha anunciat un pla de més de 500 milions d'euros per integrar els nouvinguts amb mesures per fomentar la mobilitat laboral i també totes les llengües oficials de l'Estat. També estem pendents dels jutjats de Martorell. Aquest matí la terapeuta de la família Andic hi ha comparegut davant de la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare. Va passar durant una excursió que feien tots dos a Montserrat a finals del 2024. La jutgessa vol esbrinar si va tenir res a veure la influència de terceres persones com aquesta terapeuta familiar. A partir d'ara us parlarem de la por i la tensió amb què viuen avui els migrants de Sud-àfrica, els que provenen d'altres llocs del continent i que estan amenaçats per grups xenòfobs. Els culpen de falta de feina i de l'augment de la delinqüència. Els han donat fins avui per abandonar el país. I anirem també a la Seu d'Urgell. Hi han trobat una tomba intacta del segle XVII, al jaciment de les Monges, que és en ple centre de la ciutat. I ara en aquest jaciment s'hi vol fer un mirador per poder contemplar les troballes.

0: I en esports, què destaquem, Ricard Isidro?
1: Doncs que el Barça fa oficial que Salma Parayuelo no seguirà l'equip al no acceptar l'oferta de renovació que li han fet.
0: I pel que fa al temps, tarda de calor, amb els valors més elevats a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre superant els 35 graus. Domini del sol, amb nuvolades al terç nord i ruixats i alguna tempesta al Pirineu més oriental i les muntanyes properes a Guilleries i el Coll Sacabra. El govern espanyol anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat, que inclou el foment del català i de la resta de llengües cooficials de l'Estat i també inclou el foment de la mobilitat laboral. Avui acaba el termini per presentar sol·licituds i, a falta de dades definitives, Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, demogràfiques i econòmiques. Madrid, Dani Sainz de AJA.
2: Amb la finalització del procés de regularització, el govern espanyol culmina una de les fites de la legislatura i Sánchez ja planteja el següent pas, un pla de 500 milions d'euros per integrar les persones migrants amb tots els seus drets i deures. Inclou mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada sector, però també per garantir l'accés als serveis públics i fomentar els valors democràtics i l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
3: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. La integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
2: I davant dels discursos d'odi i de les polítiques de prioritat nacional del PP i Vox, ha reivindicat la seva política migratòria que defineix com a segura i ordenada, una política que justifica per coherència amb el passat migratori d'Espanya i per humanitat, però també per intel·ligència.
3: Porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
2: I com a prova de l'èxit d'esta política, Sánchez ha assegurat que s'han superat les expectatives que ha faltat de tancar les dades definitives. El govern espanyol ja calcula que un milió de persones s'han acollit al procés extraordinari de regularització d'immigrants a tot l'estat espanyol.
0: I ofensiva del PP i Vox contra l'anomenada llei de nets que permet obtenir la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats del franquisme. Consideren que és una maniobra de Pedro Sánchez per guanyar votants a l'estranger. Els de Santiago Abascal han demanat a la Junta Electoral Central que suspengui el tràmit d'accés i admissió al cens electoral de residents absents, el que es coneix com a CERA, i el vot per correu dels que ja hi estan inscrits. Sentim José María Figaredo, que és el secretari general del grup parlamentari de Vox.
4: El gobierno de Sánchez está dispuesto a cualquier cosa y a cualquier medio para asaltar el poder y mantenerse atornillado al banco del gobierno. Tanto es así que están llevando a cabo todas estas reformas legales para alterar el censo electoral, es un golpe de Estado a cámara lenta.
0: I des de la televisió de Múrcia, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el que qualifica d'enginyeria electoral.
5: El señor Sánchez en este momento las encuestas le dicen que va a perder las elecciones. Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar pues son 2,5 millones de votantes. Lo que nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con la ley de nietos, que esa ley se hace de forma unilateral por parte del gobierno.
0: Sentim que li responia la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz.
6: El señor Feijóo, con estas afirmaciones, lo que hace es colocarse en las tesis trumpistas. Merecen una rectificación inmediata. En Galicia votaban los vivos y los muertos. En una Galicia en la que el voto al exterior sí era presuntamente manipulado por las gentes que gobernaban la Junta de Galicia.
0: La 1:36.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ens situem ara a Sud-àfrica. Un país que s'ha paralitzat avui per les marxes contra la immigració que es fan arreu, coincidint amb la data límit fixada pels manifestants perquè tots els migrants indocumentats marxin del país. Enmig del temor que les concentracions que acabin derivant en actes molt violents. Els concentrats denuncien que els estrangers, en bona part d'altres països africans, els prenen llocs de treball, impulsen la delinqüència i posen pressió als serveis públics davant l'eficiència del govern.
8: Hi ha massa corrupció, cosa que mostra que aquest govern nostre no es preocupa per nosaltres. Només demanem que marxin, així de simple, però no ho fan.
9: Han donat 600 milions a la policia per defensar-los, i no a nosaltres, que som d'aquí. N'estem cansats d'ells, ja n'hi ha prou.
0: Almenys 5 persones han mort en actes de violència des que van començar les protestes al mes d'abril, i milers de persones han patit actes de violència contra les seves propietats. Les últimes dades oficials disponibles indiquen que dels 65 milions d'habitants de Sud-àfrica, uns 3 milions són immigrants, menys d'un 5%. És una proporció relativament baixa comparat amb els estàndards mundials.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els jutjats de Martorell continuen les compareixences dels testimonis davant la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a suposat autor de la mort del seu pare. Fa uns minuts ha arribat la parella d'Isaac Andic, que té previst testificar avui. Qui ja ho fa des de primera hora ha estat la primera a arribar al jutjat. De fet, és la terapeuta familiar. Anem cap als jutjats de Martorell. Ho està seguint la Marta Vallès amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
10: La declaració clau d'avui és la de la terapeuta de la família Andic. Compareix en aquests moments davant la jutgessa i caldrà saber si finalment declara o bé s'acull al secret professional com va fer davant els Mossos. Tot i això, el fet que aquesta terapeuta no estigui col·legiada a l'estat espanyol fa que no tingui a priori aquest dret d'empara. La jutge vol saber quin paper va poder tenir en la mort del fundador de Mango. Han transcendit missatges que es va enviar a Isaac Andic i amb el seu fill, on es posa de manifest la mala relació que hi havia entre tots dos. A més, també la terapeuta hauria pressionat Isaac Andic perquè donés al seu fill una part de l'herència en vida. Abans de la terapeuta han declarat els excursionistes que eren a prop del lloc de l'accident el 14 de desembre de 2024. Minuts abans de les 12 ha arribat als jutjats la parella d'Isaac Andic, la primera persona a qui Jonathan va trucar després de l'accident, fins i tot abans de connectar amb emergències. També està dins l'edifici judicial com a testimoni la germana de la terapeuta, que hauria participat en algunes de les sessions. Jonathan Andic està imputat per un delicte d'homicidi. El van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. A més de començar a prendre declaració avui als testimonis, la jutgessa també ha demanat a la policia científica que faci una reconstrucció de la caiguda mortal d'Isaac Andic. Els Mossos consideren que no va ser un accident. Aquesta setmana també han de comparèixer davant la jutgessa les dues filles d'Isaac Andic, la secretària, i el conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, entre d'altres testimonis.
0: Gràcies, Marta. 5 minuts, 3 quarts de 2. Parlem de l'Euríbor ara, que s'estanca el juny després de 3 mesos de pujar. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat, qui hagi de revisar ara el seu préstec pagarà més de quota. Per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 l'any. Per qui faci la revisió semestral, l'increment també serà més o menys similar. Avui hi ha vaga de treballadors de Correus que protesten perquè l'empresa cada cop ofereix més serveis i, en canvi, no reforça la plantilla. Temen que, a més, aquesta situació s'agreugi a l'estiu perquè l'empresa només cobrirà el 30% dels empleats que facin vacances. Sentim Xari Calvillo, que és representant de Comissions Obreres a les oficines de Barcelona.
11: L'empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo 50% de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
0: La primera jornada de vaga va ser fa 5 dies i, segons els sindicats, va tenir un seguiment del 70%. Moltes oficines van haver de tancar portes, una situació que avui també pot tornar-se a repetir. I unes 200 treballadores del sector de la neteja, convocades per Comissions Obreres, s'han concentrat aquest matí davant la seu de Foment del Treball per reclamar millores laborals i exigir el desbloqueig del conveni col·lectiu. Comissions Obreres denuncia que, després de mesos de negociació amb la patronal, el conveni continua encallat. Isabel Gutiérrez és la secretària general d'Hàbitat del sindicat.
12: Avui estem per reivindicar el bloqueig de forma sistemàtica del conveni de neteja. Nosaltres portem aquest any ja 7 mesos de negociació, que l'únic que parla la patronal és d'absentisme i de combatre-la, però amb un tema econòmic, només per estalviar-se diners, i nosaltres volem parlar de parcialitat, de jornades, de prevenció de riscos.
0: La majoria de treballadores tenen jornades parcials no desitjades, fet que n'obliga moltes a compaginar dues o tres feines per aconseguir un salari digne. A Catalunya es calcula que el conveni de la neteja afecta 60.000 persones, de les quals un 85% són dones. I la plantilla de la planta del fabricant de trens Alstom a Santa Perpètua de Mogoda ha començat avui una vaga parcial perquè els sindicats consideren insuficient la proposta de l'empresa d'increment salarial a la negociació del conveni. Òscar Ramos, secretari general de la Federació d'Indústria de la UGT.
13: Les posicions de la companyia creiem sincerament que no són realistes envers la situació d'on venim i que, clar, per nosaltres el moment de la millora de les nostres condicions laborals i socials és el moment de la negociació de conveni.
0: Els representants dels més de 1.000 treballadors asseguren que la planta té una càrrega de treball prou consolidada. És on es fabriquen, per exemple, els nous trens de Rodalies i els que arribaran fins a la T1 de l'aeroport de Barcelona. Els primers ja haurien d'estar circulant, però no ho faran fins a principis de l'any que ve.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: En el que portem d'any, la Policia Municipal de Girona ha posat 200 sancions per circular en bicicleta o patinet per la vorera o llocs no autoritzats. Dades d'una campanya de control que s'està fent i que han avançat des de l'Ajuntament a 3CatInfo. Girona, Maria Rovira.
14: La policia local ha posat prop de 600 sancions a conductors de patinets i 150 ciclistes per diverses infraccions a la ciutat de Girona. Les més nombroses són per circular per la vorera o zones no autoritzades, 45 a bicicletes i 160 a patinets. La regidora de Seguretat, Sílvia Liu, ens destacava que la prioritat és garantir la seguretat dels vianants.
15: Que nosaltres estem molt amatents a les necessitats i al que ens demanen els veïns i veïnes dels barris de Girona. I una de les principals problemàtiques és justament els patinets i les bicicletes en zones que no són correctes, ho hem vist. De fet, la primera tipus de sanció en els dos casos és circular per la vorera.
14: Entre els ciclistes també destaquen les 43 sancions per circular en sentit contrari, la segona infracció amb més multes, i les que són per parlar pel mòbil o no respectar senyals i semàfors. Segons la regidora Sílvia Liu, en els últims anys s'ha notat un increment de sancions, però també més consciència amb la pedagogia, sobretot en els patinets.
15: Any rere any, sí que és veritat que la comparativa des del 2023-24 a 25 anualment hem anat creixent en número de sancions. Sí que és veritat que, per exemple, en el cas del patinet, ens estem trobant que és un mitjà de vehicle que està utilitzant molta gent i que en aquest cas hem de fer molta pedagogia.
14: Precisament en el cas dels patinets, el segon motiu de multa és per anar-hi més persones de les autoritzades, amb 148 denúncies, i n'hi ha una vuitantena per no tenir assegurança.
0: I ens quedem a Girona encara. Hi ha nou conflicte laboral en una policia local, ara a Palafrugell. Els agents del cos han acordat per unanimitat deixar de fer hores extres a pocs dies perquè arribi un dels esdeveniments més multitudinaris de l'estiu, que és la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Des de Girona, una altra vegada, ara amb la Clara Jordan.
16: Segons el sindicat CESIF, majoritari al cos, fa 17 anys, des que va expirar el conveni, que no els han actualitzat les condicions econòmiques, cosa que fa que els agents hagin perdut una mitjana de 400 euros bruts anuals. També denuncien discriminació respecte a la resta de funcionaris de l'Ajuntament. El consistori assegura que estan negociant i confien arribar a un acord per resoldre aquesta situació. La suspensió de les hores extraordinàries arriba, però, quan comença l'època, amb més afluència i actes al municipi, començant per la cantada d'havaneres aquest dissabte, que congrega l'entorn de la platja de Portbó entre 25.000 i 30.000 persones.
0: Així hem arribat a 2:15. Tornem actualitzades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia. El punt més complicat a aquesta hora és a l'AP7. Hi ha densitat entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud per un accident que talla un carril. També a la C32. Atenció en aquest punt, hi ha cua entre Viladecans i Sant Boi, sentit Barcelona, per un camió avariat i un accident que també talla un carril. També lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat, i comencen a carregar-se ja a aquesta hora la Ronda de Dalt i la Litoral en tots dos sentits de la marxa. Per cert, que la Nacional 240 a Lleida ja s'ha reobert. Recordem que estava tallada des de la matinada per retirar la càrrega d'un camió que ha bolcat.
0: I ara el temps amb la previsió d'en Francesc Mauri.
18: Sembla que dijous i divendres respirarem d'una manera molt més clara amb un descens de la temperatura a tot el país, amb alguna excepció. I a partir de dijous amb sol a tot arreu. De moment, aquesta tarda, demà baixa lleugerament la temperatura en alguns punts de l'interior i del nord, però no pas de la Costa Daurada o de l'Ebre, on queden disparades cap amunt, per sobre dels 35 graus en alguns casos. Aquesta tarda, amb alguns ruixats o tempestes, el Pirineu més oriental, en alguns punts propers a les Guilleries, Collsacabra, Massís del Montseny, més sol a ponent i al sud en general.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Seguim quan són pràcticament, passen 3 minuts de 3 quarts de 2, parlant de la preocupació dels viticultors per una collita massa gran de raïm que no tindrà sortida al mercat i que està provocant l'enfonsament dels preus. Ha portat a Unió de Pagesos a convocar mobilitzacions, fins i tot. La primera serà el 10 de juliol. Els pagesos aniran de Vilafranca a Sant Sadurní amb els seus tractors per demanar ajuts i que els permetin arrencar vinyes de manera ordenada per equilibrar l'oferta. A un mes de començar la verema, la baixada del consum de vi i cava a nivell mundial posa el sector en una situació límit. Ho parlem tot plegat amb la corresponsal al Penedès, la Montse Gené Ribà.
19: Les vinyes aquest any estan plenes de verd i de raïm amb molt bona salut. Ja no es parla dels estralls de la sequera, almenys aquest any, ni de plagues, però una part d'aquest raïm no té comprador. La desolació dels viticultors, que després d'un any de mimar els ceps i pagar-ne el cost, veuen que el seu fruit no tindrà sortida, és gran. Aquesta és la realitat que està patint el viticultor Jaume Domènech, membre de la sectorial de la vinya de la JARC.
20: Em trobo, sobretot en Montse, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
19: I Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos, també es lamenta.
21: Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
19: Ja s'ha demanat la barem en verd, ajudes per la destil·lació de crisi i fins i tot es parla d'arrencar ceps i abandonar vinyes.
21: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes. I això no ho recuperarem.
19: A les cooperatives ja no saben què fer perquè se'ls acumula el vi d'anys anteriors i ara s'afegirà el nou vi del premsat del raïm que portaran els seus associats a la cooperativa. Joan Josep Reventós, responsable del vi i el cava de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, expressa el neguit que senten.
22: Tenim excedents perquè no ens retiren el vi de les nostres bodegues i els elaboradors i els distribuïdors són els que es queixen de que ha caigut les vendes i que no poden col·locar el vi al mercat. Clar, el problema el tenim que ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
19: I Reventós apunta a la causa última d'aquest gran estoc de vi per col·locar.
22: El jovent de cada vegada beu menys. Com a mínim de cada cotxe n'hi ha un que no consumeix alcohol quan se surt a sopar. És tot una sèrie de factors, potser la gent fa més esport, no sé, van sumant aspectes que contribueixen a que es consumeixi menys vi a nivell mundial.
19: Els cellers també veuen reduïdes les seves comandes. El celler Sumarroca, a la zona de Sant Sadurní, estan obrint nous mercats per donar sortida als seus vins i caves. El seu director general, Joaquim Toses, expressa una realitat compartida en el sector a Catalunya.
23: Preocupació generalitzada per part dels elaboradors perquè costa molt vendre. Hem tingut unes inflacions molt, molt grans i, per tant, els marges també dels elaboradors han caigut aquests darrers anys. Hi ha una preocupació molt forta perquè patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
19: Toses considera que s'estan pagant les conseqüències de la sequera dels últims anys.
23: Hem tingut menys capacitat productiva, hem produït menys raïm i això ha fet que haguem pogut produir menys ampolles. Per tant, quan tu surts a vendre, menys ampolles, el mercat et redefineix i, per tant, et col·loca a un altre nivell de ventes. És molt fàcil perdre venda perquè et falta producte, és molt difícil recuperar aquesta venda quan tens el producte, diguem-ne, accessible.
19: Ell, que és president de l'AECAVA, l'Associació d'Elaboradors del Cava, creu que cal buscar noves maneres de consumir i també obrir més fronteres.
23: El que cal és buscar nous moments de consum, noves propostes de valor i també nous mercats que en el seu mercat domèstic, a dins del mercat, com per exemple Brasil, continuen creixent moltíssim, però que ens hi hem d'acostar.
19: La crisi de consum l'estan patint sobretot els vins negres de més graduació. Tots coincideixen que no es pot girar l'esquena a les noves tendències, vins frescos de poca graduació i productes de moda, com ara els Aperol Spritz.
0: Troben una tomba intacta del segle XVII al jaciment de les Monges, al centre de la Seu d'Urgell. Podria ser de la Guerra dels Segadors. L'han desenterrat durant la setena campanya d'excavacions que s'hi està fent. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
1: Els arqueòlegs van trobar la bomba a mitjans de juny, però es va acabar de desenterrar la setmana passada. Quan van veure que estava intacta, van activar els protocols perquè els TEDx dels Mossos se'n fessin càrrec. Carla Garrido és la directora de l'excavació.
2: I en el moment d'acabar de delimitar-la va ser quan vam identificar el que seria el tap o espoleta, que es diu, i van comprovar que estava sencera. I els TEDx de Mossos d'Esquadra van venir, van acabar d'excavar-la i se la van emportar per intentar desactivar-la, com a mínim. La nostra intenció i el nostre desig és que es conservi, perquè com a element patrimonial és invalorable.
1: Per les restes que han trobat al voltant, la bomba és de mitjans del segle XVII, una data que podria coincidir amb la Guerra dels Segadors, un conflicte del qual hi ha poca informació a la Seu.
2: Documentalment no sabem exactament què va passar amb la Seu durant la Guerra dels Segadors. No podem descartar que pateixim setges d'aquest tipus, perquè, clar, no hem de perdre mai del punt de vista de que som una ciutat de frontera. I crec que si realment la nostra hipòtesi es confirma, s'obre una línia d'investigació molt interessant.
1: El jaciment es va trobar durant unes obres al 2020. Ara se li vol donar visibilitat enderrocant el mur que l'envolta per fer-hi un mirador, unes obres que podrien començar aquest mateix any.
0: Doncs en aquest jaciment on han trobat aquesta bomba que no tomba, que podria ser de la Guerra dels Segadors. I encara més enrere, fa mil anys, un simple toc de corn o de banya podia alertar tota una vall en qüestió de minuts. Un estudi ha reconstruït com funcionava aquesta xarxa de comunicació a la vall de la Bardassana, al Pallars Jussà, entre els segles X i XII. Les proves demostren que el so d'aquests instruments podia recórrer més de 4 quilòmetres i d'aquesta manera servia per unir castells, esglésies o pobles i connectar punts estratègics del territori. Gavet de la Conca, Pau Rovira.
3: La recerca ha recreat la comunicació entre 17 punts de la vall de Barcedana, amb rèpliques de corns medievals, de ceràmica, de banya i un enafil metàl·lic. I sona

0: Els assajos confirmen que la comunicació acústica era ràpida i molt eficaç en un terreny tan accidentat com el del Montsec. La recerca, liderada per l'arqueòloga Paula Melero, mostra també que els corns s'utilitzaven no només per la comunicació militar, sinó també per la vida diària.
1: Els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana. T'imagines la comunicació sonora, no?, amb els corns, un àmbit molt més militar dels castells, però després l'experiència ens demostra que molts altres agents participarien d'aquesta xarxa, doncs. Nuclis d'hàbitat, esglésies, coves que tenien un ús ramader, per exemple, no?
0: L'estudi també conclou que els corns de banya i els de ceràmica arriben pràcticament a la mateixa distància, arribant fins als 4 quilòmetres, però tenen un timbre diferent, cosa que permetria identificar qui emetia l'avís. Els investigadors creuen que aquesta xarxa sonora es complementava també amb la comunicació visual i que alguns indrets, com el Castelló Sobirà de Sant Gervàs o Sant Andreu de Llimiana, eren punts estratègics per fer arribar els missatges arreu de la vall.
2: Esports. Fins a les dues amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
3: Bon dia, Estel. El Barça fa oficial la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades com a blaugrana. La davantera no ha acceptat l'oferta de renovació del club al considerar-la insuficient.
2: 3CAT Info.
3: També en futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada jugaran 3 partits més dels 16ens de final del Mundial. A partir de les 7, al Costa d'Ivori, Noruega. A partir de les 11, França-Suècia, amb Didier Deschamps a la banqueta francesa.
4: C'est une bonne équipe avec une dominante.
5: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
3: I a les 3 de la matinada, Mèxic-Equador. Javier Aguirre, el seleccionador mexicà, creu que hauran de fer el partit perfecte per superar la selecció equatoriana.
6: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente como su técnico y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
3: A les últimes hores, sorprenent eliminació d'Alemanya pel Paraguai. Els penals van caure de la banda paraguaiana després que el partit acabés amb un empat a un amb gols d'Enciso pel Paraguai i de Caberts per als alemanys. És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial a la tanda de penals. També eliminació dels Països Baixos, que com Alemanya va caure a la tanda final pel Marroc. Partit i pròrroga van acabar també amb empat a un, amb gols en aquest cas de Gapco per als neerlandesos i de Diop per als marroquins. Ronald Koeman, el seleccionador neerlandès, no es planteja la dimissió com a seleccionador.
7: Si estàs d'acord amb un plantejament abans, no pots dir el contrari després. Tothom als Països Baixos demanava els 5 defenses. Jugues amb 5 defenses i et critiquen, però tant me fa. Si hagués de tornar-ho a decidir, prendria exactament la mateixa decisió.
3: Als vuitens del Mundial, el Marroc jugarà contra el Canadà. Qui ja és també a la ronda de vuitens és el Brasil, en aquest cas amb una mica de patiment, i és que l'equip de Carlo Ancelotti va haver de remuntar un 0-1 en contra amb gols de Casemiro i Martinelli, aquest últim al temps afegit. La selecció espanyola de futbol, per la seva banda, es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, Pau Cubarsí, parlava sobre la seva experiència al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Bueno, em sento molt bé, em sento molt còmode. Al final sí que és una cosa llarga i que has d'estar concentrat al 100% tots els partits i tots els minuts possible, i al final jo intento millorar cada dia per estar així.
3: Cubarsí admet que li faria il·lusió poder-se trobar a l'Argentina de Leo Messi. Tornant al Barça, la Junta Directiva Blaugrana farà aquesta tarda l'última reunió amb Rafa Juste com a màxim mandatari. Demà prendrà possessió Joan Laporta al càrrec de president en el seu nou mandat al club blaugrana. Encara en futbol, el Girona anuncia que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta de Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Tomàs Lemar.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: El director general del Bàsquet València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per anar al Madrid. Malgrat que havia igualat l'oferta dels blancs per Martínez, El tècnic català argumenta que no se'n va per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans. El Madrid, però, ha de liquidar primer el contracte amb l'actual tècnic, Sergio Scariolo, abans de pagar la clàusula de Pedro Martínez i anuncia aleshores la seva incorporació com a entrenador de l'equip per les tres properes temporades. També en bàsquet, el Força Lleida incorpora el base català Dani García per aquesta temporada 2026-2027 amb opció a una segona. García va arribar al club el febrer passat, cedit per l'UCAM de Múrcia. El torneig de tenis de Wimbledon, aquesta tarda, debut de la beguerenca Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro. També destaca el retorn avui de Serena Williams amb 44 anys i més de 4 anys després de retirar-se. I en motor, l'equip oficial Yamaha anuncia que els seus dos pilots, Alex Rins i Fabio Quartararo, no seguiran la pròxima temporada. El destí del francès serà segurament Honda, però el barceloní ho té complicat per seguir en el Mundial.
2: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.

La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.

0: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
1: Més d'un milió de migrants han sol·licitat la regularització. A Catalunya seran més de 200.000. Bon dia, són les 2:10. Comencem amb 10 minuts de retard per la vaga que fan avui de 10 minuts, vaga parcial dels treballadors de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
1: El procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya acaba avui i els càlculs que fa el govern espanyol són d'un milió de persones que han fet la sol·licitud per regularitzar la seva situació, una xifra que supera, i de molt, la que havia previst el mateix govern, que era de 500.000, Natàlia Ramon.
3: I per això Pedro Sánchez ha defensat la mesura com a molt necessària i ha anunciat 500 milions d'euros destinats a la integració de totes aquestes persones al món laboral i a la formació professional.
1: A tot això, el Tribunal Suprem obre la porta a enviar aquest procés de regularització a la justícia europea. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: El Tribunal dubta del seu encaix amb la nova política comunitària d'immigració i asil, però el govern espanyol assegura que la regularització s'ha fet seguint el dret europeu. Per Pedro Sánchez és una de les fites del seu govern, una política que contraposa amb el tancament de fronteres d'alguns països o la prioritat nacional de Vox. Per això, un cop culminada la fase de sol·licituds que ha superat totes les expectatives, el president espanyol anuncia un pla d'integració que preveu mesures de mobilitat laboral o d'aprenentatge de llengües oficials com el català.
5: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades.
1: A tot això, avui, declaració al jutjat de Martorell de la terapeuta de la família d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir a Montserrat l'any 2024. També declaren avui la vídua i dos excursionistes. Jutjats de Martorell, Marta Vallès, bon dia.
6: Bon dia, doncs la terapeuta acaba just de declarar fa uns minuts, estem pendents de la seva sortida. És un testimoni clau, la jutgessa vol saber si pot tenir alguna implicació en la mort d'Isaac Andic. Ja han marxat dels jutjats els excursionistes que han declarat que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare, han estat de xoc. La vídua d'Andic també espera per declarar davant la jutja.
3: El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio la investigació de la policia catalana davant les crítiques d'un pèrit contractat per la defensa.
7: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal.
1: I a Veneçuela continuen les feines de rescat de persones, tot i que 6 dies després del

0: terratrèmols, la possibilitat de trobar gent amb vida ja són escasses. Enviat especial a La Guaira, a la zona zero dels terratrèmols. Joan Biosca.
1: Sí, però d'entre les runes encara es treuen persones amb vida. Aquí a Veneçuela també, entre els supervivents, por ara a possibles epidèmies i crisis sanitàries.
0: I tornant a la Mediterrània, el mar bat rècords de temperatura per un mes de juny. En alguns indrets s'arriba a 8 graus més de temperatura del que és habitual i a la costa catalana l'aigua ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana aquest mes.
2: Són dades del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani que espera el pitjor per al mes d'agost. Samira Codallar, coordinadora de l'àrea de climatologia i meteorologia.
3: Temperaturas muy elevadas para finales de junio y especialmente relevantes porque justamente el Mediterráneo todavía no ha alcanzado su máximo térmico anual, que suele producirse en el mes de agosto.
0: I a la cultura, el festival grec ja ha començat. Ho va fer ahir a la nit amb l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
2: Una estrena que també va suposar l'inici de la 50a edició del Festival de Barcelona.
0: Tot plegat en dia d'EGM, per tant, dia d'audiències a la ràdio, i ens hem de felicitar. Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients. Retalla diferències amb RAC1, que és líder. Nosaltres, els del Catalunya Migdia, us donem les gràcies perquè ens heu convertit en l'informatiu més escoltat del país. Aconseguim en aquesta tercera onada 157.000 oients. I cap a tres quarts arribaran els esports que vindran centrats per l'última hora dels partits de setzens de final del Mundial de Futbol i també per les novetats de mercat. D'una banda, en bàsquet, on Pedro Martínez, l'entrenador català, serà entrenador del Madrid les pròximes temporades, després que el Madrid pagarà la seva clàusula de rescisió al València, que és el seu actual club amb el qual ha guanyat la Lliga. I també el dia en què hem tingut l'oficialització que Salma Parayuelo deixa el Barça, de futbol femení, no sabem on anirà, però no renovarà el seu contracte que acabava precisament avui, 30 de juny. Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Un camió avariat i un accident provoquen cua a la C32 entre Viladecans i Sant Boi en sentit Barcelona. Precaució, hi ha un carril tallat en aquest punt. També lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat, i comencen a carregar-se ja la Ronda de Dalt i la Litoral en tots dos sentits de la marxa.
0: I ens falta el temps.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
6: Bon dia.
0: Seguim amb la franja alta de les temperatures, eh?
6: Doncs sí, i a més amb una mica de males notícies. Per què? Perquè tenim una promesa, com a mínim en el pronòstic meteorològic, que és que aquest dijous i divendres baixen les temperatures. I efectivament ho faran dijous a primera hora del matí, ben poc a la línia de la costa i d'una manera més clara del prelitoral cap a l'interior i Pirineu. I el descens, finalment, tot i que serà marcat a muntanya, en zones elevades, no acabarà per culpa de la inèrcia càlida que hi ha damunt del terra de ser molt efectiu. Potser baixin 2-3 graus, en alguns llocs potser 4. I atenció, perquè a partir de dissabte tornarem a repetir alguns valors de 40 graus a punts del Pla de Lleida.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 3. El govern espanyol anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros, es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Coincidint avui amb l'últim dia de presentar sol·licituds, el president espanyol Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, però també demogràfiques i econòmiques. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
7: Bon dia. Per al govern espanyol, culminar el procés de regularització és una de les fites de la legislatura i avui Sánchez n'anuncia el següent pas, un pla dotat inicialment amb 500 milions d'euros per integrar les persones que s'hi han acollit amb tots els seus drets i deures, ha dit. Inclourà mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada territori i sector, però també per garantir l'accés als serveis públics, fomentar la convivència i promoure l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.

0: sin inmigración. España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
1: Per a Sánchez, la prova de l'èxit del procés de regularització és que s'han superat les expectatives. A falta de tancar les xifres definitives els pròxims dies, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'estat que s'hauran de resoldre en els pròxims tres mesos. A Catalunya s'han superat les 200.000.
2: Regularitzar no és mirar hacia otro lado.
3: Però justament avui, deia Dani, el Suprem ha obert la porta a portar el procés de regularització a la justícia europea.
1: Sí, el Tribunal té sobre la taula recursos de diverses comunitats autònomes del PP contra la regularització. Abans de resoldre'ls, pregunta a les parts si cal consultar al Tribunal de Justícia de la Unió diverses qüestions que podrien entrar en conflicte amb el Pacte Europeu de Migració i Asil. El Suprem dubta, per exemple, si una persona amb un ordre de deportació pot regularitzar la seva situació acreditant només una estada temporal a Espanya o si un estat membre pot impulsar una regularització massiva per una decisió política. Des del Ministeri Inclusió, Seguretat Social i Migracions envien un missatge de tranquil·litat i asseguren que tot el procés s'ha fet d'acord amb el dret europeu, com també ha defensat la ministra Elma Saiz.
2: Regularizar no es mirar hacia otro lado, es dar seguridad jurídica, es combatir la economía sumergida y la explotación laboral, es reforzar nuestro estado de bienestar y sobre todo es reconocer una realidad que ya existe para convertirla en una oportunidad compartida para todos.
1: Diguem que al maig el Suprem ja va descartar suspendre cautelarment el procés de regularització. Ara deixa la porta oberta a aturar la resolució dels expedients, però el govern espanyol descarta que això afecti les persones que ja han obtingut un permís provisional.
3: Gràcies, Dani Sainciaja, des de Madrid. Mentrestant, aquí a Catalunya, la terapeuta de la família Andy, que ha comparegut aquest matí davant la jutge de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, i que investiga el seu fill, Jonathan Andic, com a presumpte autor dels fets. La jutge considera que el testimoni de la terapeuta és clau per aclarir si va haver la influència de terceres persones. Aquesta és la primera de les tres jornades de declaracions previstes aquesta setmana. Avui també han testificat els dos excursionistes que van trobar el fill d'en Dick després de la caiguda del seu pare i que afirmen que Jonathan en Dick estava en estat de xoc. Als jutjats de Martorell tenim José Antonio Rodríguez i Marta Vallès. Bon dia.
4: Hola, bon dia. La declaració de la terapeuta s'ha allargat més de dues hores, prop de dues hores i mitja. És un testimoni clau. La jutge vol investigar si pot haver terceres persones implicades en la mort d'en Dick. En aquest sentit, es recullen a la interlocutòria missatges que aquesta professional es va creuar amb Isaac en Dick i el seu fill per mirar de millorar la relació entre tots dos. També que hauria pressionat el fundador de Mango perquè donés al seu fill diners, l'herència en vida. De moment, desconeixem el contingut de la seva declaració, que, com dèiem, ja ha acabat. Sí que ha transcendit el que han dit davant la jutgessa els excursionistes, els primers que van trobar Jonathan en Dick just després de la caiguda del seu pare. Segons fonts judicials, han explicat que el jove estava en xoc, afectat i bloquejat. Era el 14 de desembre de 2024. Després de la declaració de la psicoterapeuta, és el torn de la seva germana, que també hauria participat en algunes de les sessions de teràpia entre pare i fill. I dins els jutjats espera el seu torn la parella del fundador de Mango, Estefania Nuz. Va ser la primera persona a qui Jonathan en Dick va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de connectar amb el 112, amb els serveis d'emergències, per demanar ajuda. Previsiblement, la jutgessa li preguntarà pel contingut d'aquesta trucada, que fins ara no ha transcendit. A més de prendre les primeres declaracions avui als testimonis, la jutgessa del cas ha demanat també a la policia científica una reconstrucció de la caiguda mortal. Els Mossos mantenen que no va ser un accident i recordem que Jonathan en Dick està imputat per un homicidi. El van detenir al maig i està en llibertat després de pagar la fiança d'un milió d'euros. Aquesta setmana també hauran de declarar les filles d'Isaac en Dick, la secretària i el conseller delegat de Mango, entre d'altres testimonis.
3: Doncs precisament sobre aquest cas, la mort d'Isaac en Dick, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defensat aferrissadament la investigació dels Mossos en aquest cas. Ho fa arran de les crítiques de Francisco Marco, el detectiu de Método 3 i part de la defensa del principal sospitós de la mort del magnat, el fill Jonathan en Dick. Mònica Mas.
5: Sí, fa uns dies el detectiu en declaracions a Catalunya Ràdio havia acusat el mosso responsable de la investigació de la mort d'Isaac en Dick de falsejar proves i de fer una caça contra Jonathan en Dick, principal sospitós de la mort del seu pare durant una excursió a Collbató el desembre del 2024. Josep Lluís Trapero, en una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, ha sortit en defensa de la gent i de tot el cos dels Mossos d'Esquadra.

0: dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
1: El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, diu, milloren les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
0: Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem.
1: Trapero ha subratllat que el govern impulsa canvis legislatius per endurir la tinença d'armes de foc i del cultiu i tràfic de marihuana.
2: I d'un judici a un altre, perquè l'Audiència de Barcelona retira les peticions de penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon en l'inici del judici pel retard en la vacunació dels cossos policials estatals durant la pandèmia. Avui s'ha celebrat la primera sessió d'aquesta causa, on la cúpula de salut s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
3: Primer dia de judici i primera victòria per a la cúpula de salut durant la pandèmia. Arran de les qüestions presentades pels advocats de la defensa, el tribunal ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, en aplicar la doctrina Botín, marcada pel Suprem, els càrrecs de presó han caigut. Sentim els advocats Olga Tuau i Joan Riba.
4: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
5: La doctrina del Tribunal Suprem, doncs, ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
3: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils respecte a altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra. Segons Ivonne Domínguez, portaveu nacional del sindicat Jupol, el retard va ser intencionat i seguint motius polítics.
6: Todavía veníamos de esa marejada del procés y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eran cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera.
3: El judici s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials i la setmana que ve de les autoritats sanitàries. A partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
2: D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida anem a Veneçuela.
7: Catalunya migdia.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
10: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
11: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada, per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura, les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: 672.000 oients ja diuen "Jo escolto Catalunya Ràdio".
17: Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
16: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
18: Són les 6.
16: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
18: Moltes gràcies, molt content.
16: El suplement, el Tot Costa i el Tot Gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
19: El cap de setmana és nostre.
16: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
19: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
16: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
7: A la millor hora del dia.
16: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
19: sempre convida els seus clients.
16: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
20: Oh, sí, em fa molt d'il·lusió.
16: I a més, tornem a ser líders en podcast.
21: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
16: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
22: Catalunya Migdia.
2: D'aquí un minut seran dos quarts. A Veneçuela, els equips d'emergència i els voluntaris continuen treballant colze a colze entre la runa. Encara hi ha rescats en vida, però a mesura que passen les hores, les possibilitats de trobar més supervivents disminueixen i les tasques se centren cada vegada més en la recuperació de les víctimes. Ens explica l'última hora des de Caracas, en Joan Biosca.
23: Vamos, Luis, que si viene. ¡Ey!
24: ¡Ayuda! ¡Ayuda!
23: ¡Ayuda! ¡Vete! Suave, Luis, suave, suave. Vamos, que
25: estàs
23: afuera.
25: Als ja 6 dies dels dos terratrèmols, escenes de rescat agòniques i dramàtiques com aquesta que sentíem són el motor dels voluntaris veneçolans que gairebé literalment amb les ungles remouen pedres, roques i runa. Un fill d'uns 40 anys treia literalment el seu pare de sota d'un edifici, es ficava sota terra com una formiga per salvar-lo d'una manera dramàtica. Però els morts són ja més que els vius, explica el Carlos.
26: Pero desafortunadamente desde ayer no hemos encontrado personas con vida. Ya lo que estamos encontrando son cadáveres.
25: Els voluntaris han portat fins a la zona de la Guaira, la més devastada pels terratrèmols, quasi de tot de primera necessitat. Hi ha aigua, hi ha menjar, roba i aixopluc, però també senyal wifi per satèl·lit. Ho fa en Dani.
27: Es como una ayuda. Mucha gente también lo está haciendo. Y tenemos el wifi gratis, la gente se conecta y bueno, y puede comunicarse con sus familiares, a lo mejor, mira, decir lo que está pasando y sacar a la luz la realidad de lo que puede estar pasando aquí en la zona.
25: Senyal wifi per satèl·lit gratuït per connectar víctimes, voluntaris i familiars.
2: Mentrestant, la xifra de víctimes mortals de nacionalitat espanyola s'eleva ja a 19, ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
28: Desgraciadamente, las cifras de fallecidos españoles en Venezuela se han incrementado, son ya 19 conciudadanos. Las cifras de desaparecidos siguen más o menos estables. En estos momentos son 131 españoles y 12 españoles que tenemos localizados bajo los escombros.
2: Álvarez també ha anunciat que demà sortirà cap a Venezuela a l'Hospital de Campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament. S'incorporarà als equips d'emergència que ja treballen sobre el terreny. La Fiscalia manté que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, era al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i robar-li informació compromesa sobre la Caixa B del Partit Popular. El fiscal anticorrupció ho ha defensat en un dur informe en la recta final del judici del cas Kitchen que s'està fent a l'Audiència Nacional. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
29: Bon dia. El fiscal César de Ribas porta dies de les 10 del matí reforçant la seva tesi, que ha quedat blanc sobre negre que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament una operació il·legal i pagada amb fons reservats amb aquest objectiu.
30: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
29: L'operatiu també buscava, diu el fiscal, les gravacions que Bárcenas deia que tenia Mariano Rajoy parlant de la Caixa B, tot per protegir els dirigents del PP. De Ribas ha donat total credibilitat a les anotacions de les agendes de Villarejo, on parla, per exemple, de la captació del xofer de Bárcenas, i ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar l'exministre, perquè manté la petició de 15 anys de presó, al capdamunt de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar a Francisco Martínez, del seu ex número 2, parlant de les funcions del xofer un cop captat. Uns missatges que la seva mà dreta va portar 6 anys més tard davant notari.
30: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
29: El fiscal ha menystingut la versió dels acusats que van dir que l'operació era legal per buscar els diners de Bárcenas a l'estranger. Ho desmunta. Diu que no van tenir cap interlocució ni amb l'UDEF ni amb el jutge que ja investigava aquests fets. Encara falten els informes de la resta de les parts. El judici quedarà vist per a sentència a finals de juliol.
2: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda, el Ministeri d'Hisenda torna a publicar la seva llista de morosos. Són més de 5.800 persones i empreses que, quan va acabar l'any 2025, devien a l'Agència Tributària Espanyola més de 600.000 euros cadascun. En total, acumulen uns 15.400 milions d'euros impagats, Jordi Canal.
0: La llista publicada avui inclou la cantant Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, l'actriu Pat Vega o l'exfutbolista Arda Turán. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. N'havien sortit i ja han tornat a entrar la presentadora Patricia Conde i el col·laborador televisiu Kiko Matamoros. Un miler dels morosos són persones físiques. La resta es tracta d'empreses, moltes en procediment concursal. El nombre total de deutors s'ha reduït lleugerament respecte al 2024. Són uns 150 menys, mentre els imports impagats han crescut un 12%.
2: I no deixem de parlar de diners, en aquest cas però de les hipoteques que paguem tots plegats, perquè l'Euribor, després de 3 mesos de pujades, aquest mes de juny s'ha estancat.
0: Ha quedat el 2,8% de mitjana, si ho comparem amb fa un any, però encara està molt més car, per això qui revisi ara la seva hipoteca, en el cas de les variables, haurà de pagar més. Per una hipoteca de les més habituals, l'increment seria d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any.
2: La temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen, Montse Poblet.
1: El mapa de temperatures de la superfície del mar que publica el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani està tenyit de taronja i de vermell. Els colors retraten situacions excepcionals per un mes de juny, com aquesta que ens descriu Samira Codayar Pardo, la coordinadora de la seva àrea de climatologia i meteorologia.
3: En la zona del sur del Golfo de Genoa, en los últimos días, lo que hemos observado son anomalías de hasta 8 grados. Lo que son las escalas de color que de manera normal nosotros utilizamos en referencia para nuestros mapas no son suficientes para observar esta anomalía.
1: A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura presa a l'Estartit és de 23,7 graus, la segona temperatura més alta registrada un mes de juny, després dels 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època. Montse Busto, tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, ens parla dels efectes que un mar tan calent pot provocar a nivell atmosfèric.
4: Si tenim una massa d'aire que abandona, tancada, que és la Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
1: Amb un mar tan calent augmenta la quantitat de vapor que hi ha a l'atmosfera i es creen condicions perquè a la tardor hi hagi tempestes extremes. També afavoreix que tinguem més nits tropicals i tòrrides amb tots els efectes que això té per la nostra salut.
2: Tornem a la informació internacional perquè Qatar confirma que no hi haurà negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran aquests dies. L'anunci, per sorpresa, d'ahir de Donald Trump va quedar desmentit a l'instant pel govern iranià i avui pel mediador. El viatge dels representants nord-americans doncs quedarà en unes converses de pronòstic difícil, Albert Manyà.
5: Sí, el portaveu de la diplomàcia qatariana ha avançat que no hi haurà una reunió directa de les dues parts. Els qatarians es reuniran amb Jared Kushner i Steve Witkoff per parlar de qüestions regionals com l'Iran o al Líban. Els mediadors també admeten contactes amb Oman per coordinar una solució als Strait d'Hormuz i garantir la seguretat al pas de vaixells. Sobre els fons congelats de l'Iran, Doha reconeix que no els hi han retornat encara i ho volen condicionar a la compra de béns humanitaris. Iran diu que demà ho abordaran amb els qatarians.
2: I a Sud-àfrica, el govern declara l'estat d'alerta i la policia desplega un ampli operatiu de seguretat. Tot això arran de les marxes convocades per grups anti-immigració que exigeixen la sortida dels estrangers en situació irregular al país, Xavier Vilà.
6: Sí, la jornada transcorre en un clima de forta tensió, amb carrers semibuits i nombrosos comerços tancats arreu, coincidint amb la data límit fixada pels manifestants perquè els migrants indocumentats marxin del país. Els concentrats denuncien que els estrangers els prenen la feina, impulsen la delinqüència i pressionen els serveis públics.
5: Hi ha massa corrupció, cosa que mostra que aquest govern nostre no es preocupa per nosaltres. Només demanem que marxin, així de simple, però no ho fan.
7: Han donat 600 milions a la policia per defensar-los, i no a nosaltres, que som d'aquí. N'estem cansats, d'ells. Ja n'hi ha prou.
6: Les dades oficials disponibles indiquen que dels 65 milions d'habitants de Sud-àfrica, uns 3 milions són immigrants, menys d'un 5%, una proporció, Òscar, relativament baixa comparat amb els estàndards mundials.
2: I tornem a Catalunya perquè tenim una nova crisi a les vinyes. Sobre una part de la collita de raïm d'aquest any que no troba comprador. Això està provocant l'angoixa dels viticultors, que demanen solucions dràstiques, com ara ajudes per arrencar ordenadament vinyes davant la baixada del consum. Davant d'això, Unió de Pagesos ha convocat una mobilització pel dia 10 de juliol. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
8: Aquest any les vinyes són plenes de raïm, però els contractes per comprar aquest raïm no acaben d'arribar, i si ho fan és a la baixa, com lamenten dos viticultors, Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
9: Em trobo, sobretot en Montseller, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
10: Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
8: Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses, del celler Sumarroca.
11: Hi ha una preocupació molt forta perquè patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
8: Hi ha tot un canvi de tendència. S'ha perdut l'hàbit diari de prendre vi amb els àpats. El consumidor vol vins frescos, de poca graduació, i productes de moda com els Aperol Spritz, i a més el consum en els joves va a la baixa.
2: Falten 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda. A aquesta hora començaríem els esports. Ja sabeu que avui anem una mica tard perquè hem començat amb una vaga parcial dels treballadors de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí a 5 minuts arriben els esports. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
16: Catalunya migdia.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Senyores i senyors, bon dia.
16: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
15: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
19: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
20: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
31: Sí,
20: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
14: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
32: És veritat que la cara però estava rara.
14: Era Shakira o no era Shakira?
32: Jo estic segura que sí.
16: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
22: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts, d'aquí a 4 minuts arriben els esports, abans però la cultura. El festival grec ja ha iniciat la 50a edició amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Mucles i Eduard Farelo. Marta Vives.
33: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, amb mirada i estètica de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit de l'estrena no hi han faltat les reivindicacions als polítics el dia que fan acte de presència a la platea, amb un, per exemple, Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos ho ha explicat així a Catalunya Ràdio.
34: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
33: Aquest clàssic del cabaret més canalla, escrit entre guerres i que vol ser un missatge voraç contra el capitalisme i el nazisme, és en aquest muntatge espectacular en dimensions, escenografia i interpretacions on Nau Albet, de Màquina Balla, i Miriam Mucles com a Pauline són la punta d'una navalla que té l'orquestra en directe en el Fossa com a millor aliada. La 50a edició del grec ja ha aixecat el taló, amb xafogor i mosquits, però tota la grandiloquència de l'òpera de Courbet.
2: I de l'òpera a una pel·lícula.
35: Voy a vender la casa.
36: ¿Estás hablando de mi casa?
2: Calle Màlaga, amb Carmen Maura, dona aquest vespre el tret de sortida a la 8a edició de La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Avui també es concedeix el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera en reconeixement a la seva trajectòria, Valeria Obereda.
0: Una trajectòria que passa pel teatre, el cinema i el doblatge. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
3: Anar al cinema, llegir un llibre, això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci. A casa sempre ens hi podem quedar. La festa que representa anar a un acte social i cultural, aquesta festa no ens la poden treure mai.
0: Una 20a de pel·lícules com Maspaloma, Siempre Vives o Vitoria, a més de 15 curts, serviran per reivindicar la dignitat, el desig i la urgència de sentir-se vius dels més grans. Alfredo Cohen és el director de La Gran Pantalla.
4: Aquesta és una generació que va néixer i créixer amb el cinema, no? El cinema era com un ritual molt important i era un planazo. I jo crec que esto no se puede perder, que las pantallas individualizadas nos hacen mucho daño.
0: El cinema Girona serà fins dissabte l'epicentre del festival, que aquest any també té projeccions al Caixa Fòrum.
2: I ara, abans dels esports, avui és dia d'EGM, per tant, dia d'audiència de ràdio. I ens hem de felicitar perquè Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients. Retalla diferències en prop de 60.000 oients respecte a l'emissora líder, que continua sent RAC1. Són dades de la segona onada de l'any 2026 que certifica un descens generalitzat de l'audiència de ràdio respecte a principis d'any. Però en aquest context, Catalunya Ràdio és la que perd menys oients de les quatre emissores més escoltades. De fet, Catalunya Ràdio incrementa audiència en les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida. Només baixa, per tant, a Tarragona. Pel que fa a programes, bones notícies pel matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ell recull la millor audiència des de la temporada 2018-2019. Al davant només té el bon RAC1. La tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga es manté a la franja dels 130.000 oients. I el cap de setmana el suplement amb Roger Escapa tanca amb la millor audiència mitjana de tota la seva història. Aquest programa que escolteu, el Catalunya Migdia, és l'informatiu més escoltat del país. Aconsegueix una de les seves millors audiències. Prop de 160.000 oients, 157.000. Moltes gràcies als que esteu a l'altra banda. També ens escolteu a través de 3Cat Info, la nostra emissora de 24 hores, que aquest EGM voreja els 90.000 oients. A més, Catalunya Música supera els 40.000 i Cat es queda amb 30.000. I fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
2: Per exemple, amb l'eliminació d'Alemanya, una de les favorites al Mundial de Futbol.
17: Ha estat una de les grans sorpreses fins ara al Mundial. El Paraguai va guanyar els alemanys als penals.

0: El Mundial de Futbol aquesta nit s'han classificat per als vuitens de final el Brasil, Paraguai i el Marroc, però sens dubte la sorpresa, com dèiem, ha estat l'eliminació d'Alemanya. Va perdre els penals amb el Paraguai.
1: Ahora tiene que ser, va, Canane!
0: Així narraven els companys paraguaians el gol de José Canale, el penal definitiu, i també la celebració que es va viure per la classificació als carrers d'Assumpción, una nit històrica per als paraguaians i una gran decepció també pels alemanys. Enviat especial al Mundial, Roger Busà.
2: Sí, primera campanada d'aquest Mundial en aquests setzens. Ahir va ser un dia de sorpreses i d'emoció fins al final, amb dues tandes de penals, la primera en aquest partit d'Alemanya, que rep un altre cop molt dur. Ja no va passar de la fase de grups al Mundial del 2018, tampoc ho va fer el Mundial del 2022 i ara el 2026 cau eliminada als setzens. Va ser un partit realment decebedor de la Manxa, sobretot a la primera part. Es va avançar el Paraguai abans del descans. Va empatar Havers a la segona part. El partit va anar a la pròrroga i allà va aparèixer l'heroi, el porter Orlando Gil, que va aturar dos penals a Havertz i a Voltemade, i que és el primer porter que pot dir que ha eliminat Alemanya en una tanda de penals d'un Mundial. El Paraguai va haver de jugar a defensar-se i el seu seleccionador, Gustavo Alfaro, feia aquesta metàfora sobre la capacitat d'adaptació del seu equip.
3: Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba. Hoy nos toca una polca. Ahí seguimos peleando, tratando de interpretar, bailando mal, pero tratando de interpretar y tratar de seguir adelante.
2: Bé, doncs, a ritme de la música, el Paraguai, que jugarà ara contra el guanyador del França-Noruega, i mentrestant Alemanya diu el seleccionador Julian Nagelsmann que no té previst dimitir, que vol continuar i que si no volen que segueixi, doncs que li han de dir.
0: Doncs la sorpresa de la classificació del Paraguai davant Alemanya ha estat tan gran que el país ha decretat dia de festa nacional. I això en aquest Mundial, Josep Gaya, no és tampoc la primera vegada que passa.
4: El president de Paraguai ha decretat el dia d'avui festiu nacional després de la victòria històrica del conjunt guaraní contra Alemanya, que certifica el pas als vuitens de final del Mundial. I com deies, no és la primera vegada que passa en aquest Mundial, ja que l'Equador també va decretar festiu nacional després de guanyar 2-1 també contra Alemanya l'últim partit de la fase de grups. Santiago Peña, president del Paraguai, ha anunciat la festivitat nacional a través d'un comunicat oficial per tal de que tots els aficionats puguin celebrar aquest triomf històric. Així mateix, tots els aficionats del país han omplert els carrers del país per gaudir d'aquesta fita. Una dada curiosa d'aquesta eliminatòria és que Alemanya ha caigut eliminada del Mundial sense haver perdut cap partit, mentre que el Paraguai ha arribat a vuitens guanyant només un partit contra Turquia.
0: I una altra eliminatòria que es va resoldre ahir als penals, ho deies abans, Arbusà, va ser la dels Països Baixos-Marroc.
2: Sí, potser no és tan sorpresa com l'eliminació d'Alemanya, però també és una decepció. La veritat és que la selecció neerlandesa no va fer un bon partit, no va deixar una bona imatge. De fet, en les últimes hores ja estem veient les primeres crítiques cap a Ronald Koeman pel seu plantejament, crítiques que venen moltes d'exjugadors, com ara Van der Vaart o Zlatan Ibrahimovic. S'ho va mereixer el Marroc, que les va tenir durant el partit, tot i així es van avançar als Països Baixos amb gol de Cody Gakpo. És el Mundial de molts gols al temps afegit i va ser aleshores quan va empatar el Marroc. Gol del central Issa Diop. A la pròrroga va continuar sent millor el Marroc i es van dur finalment aquesta tanda de penals amb un gol decisiu del català Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa. Com dèiem, a Koeman ara li toca encaixar moltes crítiques. Ell defensa que tornaria a jugar igual amb aquesta defensa de 5. Diu que no pot ser que en la prèvia a tothom això li semblés bé i que ara doncs, tot siguin crítiques. I el més important, igual que Nagelsmann a Alemanya, Koeman tampoc es planteja plegar.
5: No he pensat a dimitir. Tot just hem acabat un partit i no he reflexionat sobre els meus pensaments. Si hi penso demà al matí, potser arribo a una conclusió després de quedar eliminats. Això no vol dir que no prengui la meva responsabilitat. Vol dir que encara no hi he reflexionat.
2: Ahir, per cert, van tenir el primer del Barça, jugant aquests setzens, Frenkie de Jong, que cau eliminat i que ja comença vacances després d'aquesta eliminació a mans del Marroc, que jugarà els vuitens contra el Canadà.
0: I l'altra eliminatòria, la del Brasil, que va guanyar el Japó, però que li va costar.
2: Va patir, el Brasil. El descans perdia, de fet, 0-1, després del gol que havia fet Kai Susano. A més, també al descans, Ancelotti va haver de substituir el lesionat Lucas Paquetá, que va entrar per Endrick. A la segona part del Brasil sí que va pujar el ritme. Va empatar el 56 amb gol de Casemiro, que també va acabar lesionat al final del partit. I ja l'ha afegit Martinelli, el davanter de l'Arsenal, va fer el gol que classifica el Brasil de manera agònica. També omple la canarinha de confiança i una bona reacció que celebra Carlo Ancelotti al final del partit.
6: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien también en la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: Costa d'Ivori o Noruega, les rivals del Brasil als vuitens de final, i ara pendents de l'abast de les lesions de Paquetá i Casemiro. Sí que Casemiro potser sembla menys greu perquè té només unes molèsties, però Paquetá va sortir del camp plorant i està pendent de proves.
0: Doncs tot això és el que ens va deixar la jornada d'ahir, que es va jugar ahir a la nit i aquesta matinada, i la jornada d'avui al Mundial hi ha previstos 3 partits més dels 16 de final, i destaca el França-Suècia o del Serra.
7: Els francesos, campions del món el 2018 i finalistes el 2022, són els favorits per accedir als vuitens, però veient el que els ha passat les últimes hores a Alemanya i als Països Baixos, el seleccionador Didier Deschamps no se'n refia gens dels suecs i en destaca especialment el seu potencial ofensiu.
8: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
9: Isaac ha repetit els esforços aussi.
7: El França-Suècia, amb el blaugrana Koundé titular en França, jugarà a les 11 de la nit i abans a les 7 es disputarà el Noruega-Costa d'Ivori. Els noruecs volen repetir l'accés a vuitens de final del 1998, mentre que els africans no havien passat mai fins ara de la fase de grups. La jornada es tancarà amb el Mèxic-Equador. El seleccionador mexicà Javier Aguirre ho veu així.
10: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo. De los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
7: El Mèxic-Equador jugarà a les 3 de la matinada, hora d'aquí.
0: I encara un últim apunt del Mundial amb tu, Arbusà, perquè ahir al Tot Costa vam parlar amb Pau Cubarsí, que està sent un dels millors jugadors del Barça, d'aquest Mundial i de la selecció espanyola.
2: Sí, jo diria que el millor jugador fins ara de la selecció espanyola en aquest Mundial va ser inclòs, de fet, en l'11 ideal d'Opta, aquest portal d'estadístiques. Ahir vam parlar amb ell, al Tot Costa, aquí a Chattanooga, a la concentració de la selecció espanyola, i, entre d'altres coses, va deixar clar que ell fitxaria un jugador de la selecció espanyola, que el fitxaria pel Barça, no va voler dir aquí i de passada va defensar Ferran.
11: Sí, bueno, el Ferran també potser no ha començat de la millor manera, però ja sabem com és el Ferran, que segur que anirà amb totes, que començarà a marcar gols i ens ajudarà moltíssim. I de moment em quedo amb el Ferran, sí que el Robert potser ens ha marxat, però també tenim en Gordon, que també pot jugar dalt.
2: I ara cap a Los Angeles, amb Cubarsí i la resta de jugadors del Barça, també amb la resta dels catalans, la selecció espanyola que viatja avui cap a Califòrnia, Los Angeles, on dijous, demà passat, jugarà aquest partit de setens de final contra Àustria.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, fem una pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
14: Sí.
13: I després a la meva mare, Olot.
14: Mm-hmm.
13: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
17: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
16: Tota la informació a buitaull.cat.
17: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
18: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
19: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor. Amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
18: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
19: I amb productes del territori.
18: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: Vinga, va, comencem!
18: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
12: La gran de part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
20: I no ens en volem perdre detall.
12: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
21: Tot Gira en la seva màxima expressió.
12: Les tres etapes del Grand Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
22: Està a punt de creuar la línia
12: d'arribada. I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
22: Aixeca els dos braços.
12: Algú podrà amb Pogacar?

0: I en bàsquet, atenció, perquè la banqueta del Madrid la temporada que ve estarà entrenada segurament per un tècnic català, Ernest Macià.
1: Gira absolutament inesperat a la banqueta del Madrid, el Madrid que ja vàrem dir ahir que no comptava amb Sergio Scariolo i que probablement ahir mateix ja notificaria el seu adeu, doncs bé, rescindirà els 2 anys de contracte que queden amb el tècnic de Brescia i apostarà per a Pedro Martínez, que ahir el tècnic badaloní ja va comunicar a València que volia marxar, tot i que el València li igualava l'oferta. La raó és que Pedro Martínez vol entrenar un club gran i el Madrid li ofereix aquesta possibilitat. El València, per tant, no el retindrà, tampoc retindrà molts dels jugadors que se'n van i haurà de reinventar-se de nou sota un nou projecte de la família Roig, en aquest nou Roig Arena que aquest any ha vist el campió de Lliga i ha vist també un equip de Final Four. Aquest matí ha parlat el director general del València Bàsquet, Enric Carbonell.
2: Simplemente hacer unas pequeñas aportaciones respecto a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.
1: A València no esperaven aquest gir de guió, un equip que sí que comptaven que moltes de les seves estrelles, per exemple en el cas de Montero, que marxa a l'Olympiacos, de Branco Badiou, que se'n va al Panathinaikos, també es parla de Jaime Pradilla, que podria marxar al Madrid, doncs abandonessin el club valencià, comptaven amb Pedro Martínez i ara, novament, hauran de buscar nou tècnic.
0: I 2 apunts de Barça, parlem de futbol. Ramon Salmurri, avui 30 de juny, és l'últim dia de Rafa Juste com a president del club perquè demà comença oficialment el nou mandat de Joan Laporta.
3: Coming back here as defending champion
0: no,
3: means a lot.
0: Ramon Salmurri, no és aquest, no?
4: Avui,
0: sí, ara,
4: no és ni Ramon Salmurri ni Rafa Juste, tampoc. Avui hi ha reunió de la Junta Directiva marcada en el relleu de Rafael Juste per Joan Laporta. Demà Joan Laporta prendrà possessió del càrrec amb una nova junta i amb l'interrogant de quin paper tindrà Rafael Juste. En principi, el de vicepresident esportiu, veurem si acaba o no presentant la dimissió, un escenari que el mateix Juste s'ha plantejat de portes endins.
0: I Marcos García, Salma Parayuelo, ja es confirma, no seguirà al Barça.
5: Ho avisava de Ruth Vilar i la Sònia Gelmà fa setmanes. Avui ja és oficial. Salma no accepta la proposta del Barça per seguir. Comunicat oficial del club dient que tanca 4 anys al club blaugrana. El London City, l'Arsenal, el PSG i el Lió interessats en Salma Parayuelo.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 més esports amb el Tot Costa. A les 11 el club de la mitjanit, especial mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Catalunya migdia.
1: Són les 3 i encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat que són més d'un milió els migrants que han sol·licitat la seva regularització, més de 200.000 a Catalunya. El govern espanyol ha anunciat un pla per integrar aquest milió de persones amb un pressupost de 500 milions d'euros. Es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Aquest milió de persones que han demanat regularitzar-se han servit al president espanyol, a Pedro Sánchez, per defensar la seva política migratòria, ha dit, per raons humanitàries, però també per raons demogràfiques i econòmiques. I també ens hem fet ressò de les primeres declaracions de testimonis pel cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Avui ha passat pels jutjats la terapeuta de la família Andic. La jutja considera que el seu testimoni pot ser clau per aclarir si va exercir influència en la mala relació que suposadament tenien Isaac Andic i el seu fill Jonathan, que finalment està acusat de ser l'autor de la mort del seu pare. I també us hem explicat que la temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny i, a més, amb anomalies de fins a 8 graus d'augment de temperatura de l'aigua. Els experts alerten dels efectes que això té pels ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de tenir fenòmens meteorològics extrems, per exemple, aiguats, es multipliquen. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones a Girona acusades d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de l'Assat. Girona, Clara Jordan.
3: Hola, bona tarda. La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe. En aquell moment ja es van detenir 2 homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades al cas. Un dels detinguts ja és a la presó i els altres 2 estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de discoteca se l'acusa d'haver agredit les nenes a canvi de deixar-les entrar al local.
2: I de Girona cap a Tarragona, perquè avui han començat les declaracions dels acusats en el judici del cas Innova de Reus. L'exdirector de l'empresa reusenca, Josep Prat, ha declarat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Betesteza i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, que són els principals investigats, es van fer per indicacions del Departament de Salut. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Josep Prat va ser director general d'Innova, el conglomerat d'empreses de l'Ajuntament de Reus, entre els anys 2003 i 2012. L'empresa pública va ser la responsable de la construcció de l'Hospital de Sant Joan de la capital del Baix Camp. En el judici, Prat ha declarat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
5: La consellera explicó que Carlos Manté no havia podido seguir en la consellería y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema del hospital, pero además también podía llevar el tema del parque sanitario.
4: També ha assegurat que el CatSalut va incrementar el concert econòmic perquè a través del holding d'Innova es paguessin els seus treballs. El seu perfil professional també hi va ajudar, segons ha declarat Prat. Aquest matí també ha declarat Batesteza que ha reconegut els fets pels quals se'ls està jutjant. Recordem que tant Prat com Batesteza han pactat amb el fiscal l'acceptació d'alguns delictes.
2: I el procés per portar el tren a la T1 de l'aeroport de Barcelona ha fet avui un pas més amb la convocatòria d'una quarantena de places de maquinista per operar aquest servei. Ferrocarrils de la Generalitat ha publicat l'oferta laboral per triar 42 maquinistes per a la futura R-Aeroport, el servei que connectarà el centre de la capital catalana amb les 2 terminals del Prat en 20 minuts cada quart d'hora el primer semestre de l'any que ve. Carles Ruiz és el president de la companyia.
6: Oferim l'oportunitat de treballar amb un nou servei que s'opera per primera vegada a Catalunya amb aquestes condicions d'arribar directament a les 2 terminals de l'aeroport amb uns trens nous preparats també per aquest servei singular, que també és una diferència important, i que significa també acabar la teva jornada en la mateixa localitat on la comences.
2: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha allargat la mà als partits polítics per negociar els pressupostos de l'any que ve. Dilluns que ve reunirà les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per aprovar el límit del dèficit i després el govern fixarà el sostre de despesa. Aquestes xifres, que són clau per dissenyar els comptes, s'hauran d'aprovar posteriorment al Congrés. Espanya ha comparegut a la Comissió d'Hisenda del Senat.
0: Haremos una ronda con todos los grupos parlamentarios con voluntad de que sean unos presupuestos reales. No son unos presupuestos salvavidas de nada. Van a ser unos presupuestos que seran los que creamos y luego negociaremos, que son buenos para el país.
2: I abans d'acabar, encara un apunt més, perquè el Partit Popular ha citat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a la Comissió d'Investigació de la CEPI al Senat. Vol que expliqui quin paper va tenir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i quin és l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Alicia García és la portaveu del PP a la Cambra Alta.
7: Ya compareció en la comisión Coldo y ahora tendrá que hacerlo en la comisión SEPI. Entonces nos mintió y no pudimos preguntarle por asuntos tan jugosos como las joyas, pero es que desde que compareció en la comisión Coldo han pasado muchas cosas. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
1: Passen 6 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara fins a les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
10: Molt bona tarda.
1: Benvingudes les 3, tot bé?
10: Molt bé. Tot bé, tot estupendo.
1: Sembla que tu ho repensaves.
9: Com... No, perquè com que s'està tan bé aquí dins, bé.
1: Està més bé aquí que fora.
9: Sí,
1: veritat. I fins i tot que a casa, segons com.
9: També.
1: Per el que he sentit que estava comentant abans de començar. Ja sabeu, el primer tema sempre ens ve des de fora. I els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt qui ens el porta. Carlota, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
1: Tu estàs amb aire condicionat o no? Perquè aquí està molt celebrat. L'aire condicionat de Catalunya Ràdio és molt celebrat aquests dies pels tertulians, eh?
11: Estic amb un ventilador a tope.
1: Si algun dia necessites venir a l'estudi per estar amb l'aire condicionat, com a refugi climàtic, escolta'm...
11: Mira, potser vindré.
1: Bé, doncs escolta'm, aquí seràs benvinguda. A veure, quin tema ens vols proposar avui? A veure,
11: avui us vull parlar de l'Arnau Liesa i la seva història d'amor, eh? Ja sabeu, aquest alcaldable, vaja, ex alcaldable de Figueres d'Aliança Catalana, que també era professor, suposem que de secundària, perquè aquí no ha acabat de transcendir el què, un professor de 31 anys que està embolicat, enamorat, d'un alumne de 16 anys, com a mínim des del gener. Abans de res, i malgrat les meves absolutes nul·les simpaties per Aliança Catalana, vull celebrar que se l'hagi fet fora d'una manera tan fulminant i directa. Bueno, que ha sigut com un acord, però vaja, no? Que ja no ens enganyem, que se l'ha fet fora. De tot el cas, me n'esgarrifen unes quantes coses i és difícil saber per quina començar, especialment arran de les reaccions que veig pels llocs, no? Vull dir, mitjans, xarxes, coses així, no? Per exemple, que hi hagi persones, homes i dones, que titllin de puritans i hipòcrates els que considerem que és inacceptable que un professor de 31 anys s'emboliqui amb la seva alumna de 16. També que s'esgrimeixi l'argument de que les relacions sexuals consentides són legals a partir dels 16 anys. Aviam, la llei és un marc legal, però no és un marc moral, no? Tercer, que tots sospitem que ara això ha sortit a la llum, però que no sabem quan va començar aquesta relació d'amor, eh? Vull dir que, clar, si ara aquesta noia en té 16, vull dir, fa poc en tenia 15. No ho sabem, això, eh? Tampoc sabem, evidentment, quin curs feia la menor. És clar, perquè se l'ha de protegir, eh? És curiós com protegim unes coses, però després unes altres, no, eh? Hi ha, a més, qui diu que els que ara ens fotem les mans al cap, ho fem només perquè es tracta de l'alcaldable d'Aliança Catalana i que, per tant, en el fons tenim una mena de motius d'estratègia política de fons, no? A veure, el problema no és...
1: Ui, em sembla que hem perdut la comunicació amb la Carlota Gurt. Intentem recuperar a la Carlota per tal que pugui fer la seva, tota la seva reflexió al voltant d'aquest cas, que és veritat que va transcendir el cap de setmana, sobretot a través de xarxes socials, i que després ha generat molta reacció, els uns a favor, els altres en contra, sobretot pel que fa referència a la decisió d'Aliança Catalana, de prescindir d'aquest alcaldable de la ciutat de Figueres després que ell mateix reconegués, doncs, que havia tingut aquesta relació, o que té aquesta relació, com ell diu, amb una major de 16 anys, però per tant dona per fet que és menor de 18, i que tanta pols seguirà aixecat. Mentre recuperem la Carlota, que estem intentant fer-ho, no sé com... Ara, no, encara no l'hem recuperada, per tant no sé com ho veieu mentre la recuperem.
9: A mi la veritat és que m'és igual que sigui d'Aliança o que sigui o que no hagués sigut de cap partit i hagués estat, no sé, en un institut donant classes i ja està. No sé per què hi ha gent que li costa tant entendre una cosa tan òbvia com el que explicava la carrota, que estic totalment d'acord amb tot el que havia dit fins ara, els arguments em semblaven molt lògics. I també t'he de dir que per l'experiència, nosaltres al diari hem tret força investigacions, unes quantes investigacions de diverses universitats, de la Pompeu, de l'Autònoma, de la Central, i estem parlant en aquests casos ja d'alumnes que eren majors d'edat, però tot i així hi ha gent que no entén, bueno, primer en aquest cas, és a dir, té 16 anys, ja està, no cal que debatem massa més, però és que a més aquest component de que tu estàs en una tu Júlia, que ets professora d'universitat, no? Que estàs en una situació de superioritat que fa que no puguis fer determinades coses, no? I, per exemple, no pots dir-li a un alumne estic somiat amb tu, m'agradaria passar la nit amb tu, però hi ha professors que això, no, la frase aquesta que et dic no és un pur parler, és a dir, aquesta expressió la donen com per normal. Llavors, a mi em sembla que Aliança, en aquest cas, o la direcció d'Aliança, ha actuat com havia d'actuar.
1: A veure, que em sembla que hem recuperat la Carlota. Carlota, estàs aquí, eh?
11: Hola, sóc aquí, sí, molt és bé. Que amb l'orella he ficat el mode avió.
1: Sí, veu. Ara m'ho deien, ja, sí, de les explicacions, anava a dir excuses, però no, de les explicacions que he sentit és de les més peculiars, eh?
11: No, molt bé, escolta'm. No ho sé, m'he apartat i dic, tinc el mode avió posat, què ha passat?
1: Molt bé, molt bé.
11: No sé on ens hem quedat.
1: Estaves desgranant els raons. Val. I tot plegat, sí.
11: Bueno, això, no, diguéssim que, bueno, clar, no sé si tornar a començar. Bueno, aquesta idea de que ens tillen d'hipòcrites, de la idea de que l'argument legal de que les relacions són consentides i, per tant, són legals a partir de 16 anys va ser absolutament absurd, no? Perquè la llei és un marc legal però no és un marc moral. Després, que tot això ha sortit a la llum però no sabem quan va començar, vull dir que aquí hi ha com coses que estan per esclarir i que d'alguna manera hi ha moltes coses, diguéssim, no sabem quin curs feia la menor, no ho sabem perquè se l'ha de protegir, s'ha de protegir la seva intimitat, però hi ha coses que protegim i d'altres que no, que és una mica inquietant. I després, que hi ha molta gent que ens diuen que, clar, que aquests que ens fotem les mans al cap al final és una cosa d'interès polític, no? D'estratègia política, perquè és un alcaldable era un alcaldable d'Aliança Catalana. Bé, jo crec que no té res a veure la política, no? Que el problema no és la política, no és la diferència d'edat, perquè, diguéssim, quan la diferència d'edat es produeix més tard no passa res, el problema és la relació de l'edat d'ella i la d'ell. El problema és que amb 16 i amb 14 i amb 13, jo ho sé per experiència, pots consentir coses que després lamentaràs, i el problema és que ell era el seu professor. Bueno, vull dir, és que em sembla tan problemàtic que m'esfereix pensar i veure tanta gent que el surt a defensar.
1: De fet, això que deies de la vessant política, diguem-ne, Aliança Catalana s'ha de dir que va reaccionar molt ràpid, fins i tot abans sí, que el cas fos públic. De fet, el cas es fa públic arran que Aliança Catalana anuncia que ha prescindit d'aquest alcaldable, i arran d'aquí el mateix alcaldable és el qui fa un comunicat també explicant el perquè. Vull dir que Aliança Catalana no ha esperat que hi hagués un escàndol, sinó que quan va conèixer la notícia va decidir apartar-lo i després ell ha deixat el partit. Vaja, més reflexió
10: que la taula. Jo crec que el que ha fet Aliança Catalana comença a ser de manual, és a dir, qualsevol partit o qualsevol organització o qualsevol universitat, davant d'un potencial cas, sap que si esclata o quan esclati tindran un problema greu a comunicar i a resoldre, i per tant tots es curen molt amb salut. En
9: el sentit que la universitat, ho pot dir la Júlia, costa moltíssim, i t'ho diré ben clar, fins que no els enxampes, moltes vegades no fan res. I fins i tot quan els enxampes, l'expressió és molt col·loquial, però en fi, quan algú ho explica perquè hi ha una denúncia o perquè algun mitjà ho explica, no funciona amb el corporativisme que funcionaven abans, però déu-n'hi-do del que els hi costa a les alumnes avançar, eh?
10: Jo, perdona, però conec algun cas a la Universitat de Barcelona que el corporativisme ha passat bastant de llarg, i el temps dirà, no?, com acaba el cas d'aquest professor. Però en tot cas, crec que... és a dir, puc entendre el que anava a desenvolupar abans, puc entendre que les organitzacions o qualsevol organització es curi amb salut a l'hora de dir: això ha passat a casa nostra i, per tant, apartem aquesta persona. Estic d'acord, no?, amb que el Codi Penal ha de posar el límit en algun lloc, i el límit en aquest país és els 16 anys menys un dia i els 16 anys i un dia, que és aquí no hi ha consentiment, aquí hi pot haver consentiment, i, per tant, el delicte es tipifica de manera absolutament diferent. Això, o aquest excés de zel, que a vegades pot passar, pot portar a que estiguem condemnant una persona que no sigui culpable. I això també ho hem vist en aquest país ja. Llavors, entenc que tots estem absolutament sensibilitzats amb que, òbviament, un professor és una persona d'autoritat i, per tant, embolicar-se amb un alumne fa mal d'ulls i pot haver-hi excés de, no, autoritat i, per tant, doncs pot haver embolicat aquell alumne sense que l'alumne no vulgui, diguem-ho així, però també pot haver-hi que aquest excés de zel a vegades acusi a persones que realment no són culpables i, per tant, crec que hauríem d'aprendre a trobar, no, aquell punt mig que no condemni a persones que potser no són culpables.
11: A mi, pel punt mig, d'entrada, m'agradaria que els professors no s'emboliquessin amb alumnes.
10: Home, no, això és evident, però,
12: bueno, però, de
10: però serveix
12: anys,
10: per...
12: Sí, no,
10: però serveix per professors,
12: sí,
10: que estic parlant en genèric,
12: cas.
10: Estic parlant per professors i per no professors.
12: Sí, sí, clar, en aquest cas són 16 anys. Sí, sí. Estem parlant d'una alumna de secundària. Crec que uns quants dels de la taula tenim fills d'aquesta edat, vull dir que sabem. No? Jo a casa meva en tinc 3 que ronden aquesta edat,
10: Sí, sí.
12: Sabem com són la canalla aquesta edat.
10: A mi em sembla...
12: Clar,
10: a mi em sembla molt difícil pensar que una criatura de 16 anys menys un dia no pot donar consentiment i una criatura de 16 anys i un dia pot donar el consentiment per enrotllar-se amb un senyor. Això és tonto, diguem-ne. El Codi Penal ho resol així, però això...
12: Sí, el que passa és diferent. Si aquesta persona de 16 anys s'embolica amb algú de 20, podríem dir... El cas és una mica més, no?
10: Aquí és on entra l'autoritat del professor, que és un model, que és una persona que pot haver enlluernat, que, no? tot el que sigui. És aquesta la relació complicada també, professor i alumne. També és complicada la universitat, professor d'universitat i alumne, malgrat siguin majors d'edat. Però, bueno...
13: Jo crec que amb això passa també com amb els casos de violència sobre les dones moltes vegades, que és que quan hem creat lleis que protegeixen, i jo crec que els menors d'edat, especialment a l'escola, als instituts, han d'estar protegits i, per tant, tu necessites tenir la seguretat de que no pot haver-hi un abús de poder que acabi en una relació que pot ser, diríem, d'assetjament sexual, doncs poden haver-hi aquests pocs casos que a vegades ens posen com l'exemple, no? És a dir, sempre surten les denúncies diguem, que són falses per violència de gènere i no surten totes les dones que segueixen morint cada any a Espanya després de no sé quants anys de llei de violència contra les dones. Passa el mateix amb això, és a dir, el cas concret, bé, si cal ja serà jutjat o no serà jutjat, ho ja ho veurem. Ara, com deia la Carlota, no, hi ha també una línia de la moral, és a dir, un alcaldable de ser un professor que pot haver aprofitat la seva situació de superioritat a l'escola per tenir relacions amb una noia de 16 anys, sembla que 16 anys i un dia també volia saber què hi ha darrere. Home, jo crec que evidentment no és una persona que ens hagi de representar.
9: A més, quan deia la Carlota el component polític, no, del debat que hi ha hagut a xarxes, hi va haver un responsable de comunicació d'Aliança que es va donar de baixa i l'argument és que considerava que el partit, fent coses com aquesta de prescindir d'aquest alcaldable, estava tenint actituds que ell va definir massa d'esquerres. En fi, jo crec que això no hauria de ser ni d'esquerres ni de dretes, no? El fet de prescindir d'algú així és independentment del partit o la ideologia, però que també allà dins hi ha hagut gent

0: de la història de Cartagena o tastar en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia. Des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
2: Aquest estiu, la gran pregunta és...
3: Híbrid o elèctric?
2: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
6: La nit dels ignorants s'hereda.
7: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
6: Pot arribar a travessar oceans.
8: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
6: Veu com creixen els seus oients màgics.
9: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
6: I posa la pell de gallina.
10: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
11: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
10: I és que m'heu posat la pell de gallina.
11: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
12: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
13: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
11: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
14: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
11: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
16: Falten 8 minuts per arribar a 3:45. Seguim al Catalunya migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Avui acaba el termini per presentar les sol·licituds per acollir-se a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha xifrat les peticions en més d'un milió a tot l'estat, fet que avalaria, segons la Moncloa, la necessitat d'aquesta mesura extraordinària. Des de Moncloa no es volen donar xifres per territoris, diguem-ne, no sabem quantes són a Catalunya, sabem l'última xifra que teníem és de per sobre dels 200.000, però no sabem exactament quina és la xifra final. De fet, avui Sánchez n'ha tret pit. Ha justificat per motius d'humanitat, per coherència amb el passat migratori dels espanyols i per raons demogràfiques, és a dir, per incorporar nous contribuents que aguantin el sistema.
17: Y lo hacemos también por inteligencia, porque en un país... Como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
16: Però avui el govern espanyol encara ha anat més enllà perquè ha anunciat un pla per integrar aquests milers de persones. És un pla que inclou el foment del català, per exemple, o de la mobilitat laboral. A ningú se li escapa que en aquest punt de la legislatura espanyola, amb la vista posada ja a les eleccions del 2027, si és que no són abans, aquest procés de regularització serà un dels principals cavalls de batalla política entre el govern de coalició i l'oposició de Partit Popular i Vox. De fet, a les últimes hores hem sentit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desmarcant-se de la mesura amb arguments com aquests.
18: En contra del derecho europeo, en contra del pacto de inmigración y asilo y en contra del reglamento de retorno. ¿Por qué está regularizando a 1.300.000 inmigrantes que han entrado de forma irregular en España cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países? Esos de momento no pueden votar en las nacionales, pero en dos años votarán en las municipales.
16: No sé com ho veieu tot plegat. Insistim que són un milió de persones que ja estaven a l'estat, no és que hagin vingut de fora. No sabem si hi haurà efecte crida o no.

0: No, però aquest milió ja hi eren.
1: La regularització segurament el que fa, com deies, és donar drets a un milió o pràcticament un milió de persones que estaven vivint a Espanya i que treballaven sense drets, que a més no aportaven, no? Com deia també el president Sánchez, que és un element fonamental en un moment de crisi de l'estat del benestar. Ho hem estat veient aquí, no? L'educació, la sanitat, tenim uns serveis públics que necessiten ingressos i un munt de treballadors sense drets i sense cotitzar. Per tant, era necessari, i jo el que volia dir també és que veiem com això de l'administració, no?, la ciència de l'administració que fem a la universitat, que sembla molt avorrit, a vegades és fonamental per garantir drets, perquè quantes vegades ha sortit aquests darrers dies que per culpa de que no hi ha cites a la Policia Nacional, que la gent no obté la targeta física de residència, aquesta intenció legal de donar més drets, no?, política, acaba a vegades en sac buit.
2: Jo crec que era evident que calia regularitzar els drets d'aquestes persones. Crec que durant tot aquest període hem vist les dificultats que han tingut aquestes persones per obtenir la documentació que se'ls demanava, que fins al darrer minut, no? Hi ha gent encara buscant paperets, i crec també, i al final no és una novetat que l'estat espanyol faci regularitzacions, perquè també les va fer Aznar, vol dir que ara el PP no cal que s'exclami de res perquè ells també van fer-nes, i al final crec que el que és important, diguem-ne, que tothom entengui, que és normal que es donguin drets, al final són gent que estan vivint aquí i que són conciutadans, però també és normal que es donguin deures. És a dir, també s'ha d'explicar aquesta part, no? Jo recordo quan va iniciar aquesta regularització, que vaig sentir una entrevista al delegat del govern espanyol a Catalunya i deia, en fases posteriors haurem de parlar del català. Doncs és evident que s'ha de parlar del català, perquè, no? Tots anem veient el retrocés del català, tots sabem que una part important dels nouvinguts que arriben a casa nostra tenen com el castellà la seva llengua materna i tenen poca necessitat, diguem, de parlar el català, perquè la gent té tendència a canviar de llengua, culpa dels que parlem català, i ells, bé, saben que poden viure aquí sense aprendre la llengua, no? Una cosa que no passaria si se'n anessin a França o si se'n anessin a Alemanya o on fos. Per tant, crec que està bé que donem drets, però també està bé que sapiguem explicar els deures i que expliquem a aquestes persones que han arribat a casa nostra doncs que, bé, que tenim el que tenim perquè paguem impostos, perquè no, que es pot anar a la sanitat pública perquè paguem impostos, que es pot anar a l'escola pública perquè paguem impostos, etcètera.
0: T'anava a dir que segurament s'ha de recordar que tenen deures, i el que també s'ha de fer és canviar les infraestructures,
2: clar,
0: i els drets, perquè és evident que això,
2: clar,
0: ja s'està notant, això no,
2: clar,
0: ve de la regularització, clar, ja ve d'abans.
2: No, ja estava saturat abans.
0: És que el país, clar, està ensenyant totes les seves, clar, costures, vull dir, clar, els trens van com van, els, clar, serveis de salut van com van, l'educació va com va, perquè efectivament hi ha hagut un augment de població, que aquesta ja la tenim aquí, independentment de si estaven regularitzats o no, però ja estaven aquí, que estaven utilitzant, doncs, això, el transport públic, el metge, els drets socials, etc, i que han ensenyat les costures. I, per tant, si estàs disposat a que es quedin aquí amb tots els drets i tots els deures, has de remodelar els serveis públics com per poder donar servei a una població que ha crescut
2: perquè,
0: molt,
2: perquè
0: si no,
2: més,
0: llavors ja et venen les veus contràries de no, perquè, és que no s'hi cap.
2: Perquè, a més, jo crec que diguem-ho així, com a persones que fa més temps que estem a Europa, diguem-ho així, no? Els hi hem d'explicar la joia que representa l'estat del benestar als nostres territoris, no? I per tant, han d'entendre que això no cau del cel. És a dir, jo, per circumstàncies de la vida, tinc persones vingudes de fora al voltant i, clar, et diuen, és que al meu país no puc anar al metge com aquí. Dic, ja, però és que el metge no cau del cel.
1: A Madrid tampoc,
2: no?
1: Sí.
2: I una d'aquestes persones, per exemple, amb una, ara perdoneu-me l'anècdota, però una d'aquestes persones amb una criatura malalta que havia estat tractada a Sant Joan de Déu, ara és a Madrid i, clar, quan té visites ve a Barcelona, perquè a Madrid no li donen les cures que li donaven a Sant Joan de Déu. I, per tant, dius, home, doncs, quan t'ho expliquen, no? Jo sempre intento fer-los la reflexió de dir, és que heu d'entendre que aquí vivim molt bé, però això ho hem de cuidar entre tots, no? I tu, que ara vius aquí, també t'has de fer corresponsable, que crec que és molt de ciutadania, no? Al final, tu vius en un lloc, t'has de fer corresponsable del que està passant en aquell lloc i de tot allò bo que té aquell lloc.
3: No, estic d'acord amb tot el que s'ha dit. Si tinguéssim aquí un historiador, ens diria que la civilització humana s'ha construït a base de migracions, des de l'antic Egipte, en fi, a avui en dia, no? A partir d'aquí, doncs, el que heu comentat, no? No estem parlant només de drets humans, que crec que també, i això des del Papa a Càritas ho han recordat, sinó també d'un model econòmic que... ens fem unes certes trampes, no? Perquè diem, no, perquè el model econòmic està basat en la precarietat. En fi, el model econòmic és el que és millorable, segur, però aquesta setmana tindrem la sortida del Tour de França i tindrem... Per què? Doncs perquè el dubte que tenim ara és si aquest any es batrà un nou rècord de milions de turistes a Espanya. I això vol dir que es necessiten mans i mans que puguin treballar en condicions que no siguin aquests torns d'hores i hores que feia, que en fi, que 10 anys enrere es feien, no? De qualsevol manera. Per tant, la gent que estigui aquí ha de poder treballar en condicions. Hagin nascut aquí o portin aquí 2 anys. Això una. Dos, de la frase que has posat del Feijó, a mi m'ha creat l'atenció aquesta afegitó que està fent el PP darrerament, que és vincular-ho a un interès electoral del PSOE, quan primer...
0: També amb la llei de nets, sí, aquesta llavors, llei que dona drets anava, als descendents
3: anava,
0: d'això.
3: Anava aquí. Això és enganyar la gent. És a dir, aquesta gent acabaran votant en algun moment i votaran a les municipals, però les properes generals, siguin 1 milió, siguin 600.000, siguin 700.000, donant per fet que tots votessin i donant per fet que tots votessin al PSOE, no podrien votar. Per tant, fer aquesta música, aquesta cantarella permanent, no, em sembla que és irresponsable. I la llei de nets, que és els que són descendents de gent que va marxar del franquisme, fugint del franquisme, alguns per salvar la vida directament, quan es va tramitar aquesta llei, perquè ve de la llei de memòria històrica, el PP no va dir res. De fet, el PP ha viscut, ha fet sempre molta campanya a Galícia, per exemple, el propi Feijó, en el vot exterior, el famós vot dels gallecs, no? de Fraga. A banda de que voten un 10%, també és pressuposar que tota aquesta gent, que en realitat el que volen i tenen dret, és un passaport europeu, perquè al final el que tens és un passaport espanyol i, per tant, un passaport que t'obre moltes portes, es dona per fet que, a més, aniran tots a votar massivament, cosa que no passarà, perquè no passa ara amb els que tenen el dret a votar de fora, i, a més, tots aniran a votar al PSOE, cosa que tampoc passarà. Llavors, el que sí que ha passat és que Vox va començar a parlar de tupinada i el PP, que és un partit que hauria de ser responsable, que és un partit que aspira a governar aquest país i, a més, ho pot fer, el que hauria de frenar és coses com aquesta. És a dir, jo, en fi, el que li demano al senyor Feijó és que es tregui el barret de paper de plata.
0: Sobre el que hem sentit de Feijó, ha parlat del dret europeu, perquè ara la partida es podria jugar als tribunals europeus. El Tribunal Suprem té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes del Partit Popular contra aquesta regularització d'immigrants. I abans de resoldre aquests recursos, ha obert la porta a demanar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si el procés pot xocar contra el Pacte d'Immigració i d'Asil Europeu. De tot plegat, en volem parlar amb en Quim Claveguera, que és advocat i diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP. Quim, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Comencem amb això últim. Quin risc hi ha que la justícia acabi tombant aquest procés de regularització d'immigrants?
4: A veure, jo no sóc un expert en aquest tema, en aquesta matèria del, diguéssim, de prejudicialitat que s'ha enviat o que es pretén enviar en el TJUE, i per tant quasi bé, a més només he pogut llegir els titulars que heu publicat la premsa, però si seguim els últims exemples coneguts de qüestions que s'han fet en el TJUE, i la que em ve en el cap són les que hi ha hagut amb persones vinculades amb el procés, ha sigut una qüestió que ha durat anys, per tant no hi veig una resolució ràpida en aquesta qüestió que el Tribunal Suprem planteja. Crec que seria important saber quins terminis són els que hi haurà en aquesta proposta i quan pot haver-hi una resolució el dia que arribi en el TJUE perquè s'hi pugui pronunciar. Jo si segueixo el poc que conec d'aquestes matèries en el TJUE, crec que en menys de 2 anys això no ho tindrem. I, per tant, d'aquí 2 anys, aquesta gent que s'ha acollit en aquesta regularització no solament tindràs el permís concedit, sinó que ja estarem en una renovació. I veig molt difícil, que, per no dir impossible, que hi hagi alguna resolució europea en el sentit de que se'ls retirin els drets. En tot cas, m'imagino més que podria haver-hi un advertiment en el govern espanyol respecte a com ha legislat, que no afectarà els drets que puguin haver-hi.
0: El govern espanyol recorda que el Suprem va desestimar aplicar mesures cautelars per aturar el procés abans que comencés. Això pot donar pistes del que pot passar o és independent i no té res a veure?
4: Jo crec que deu ser independent completament, és a dir, en el seu moment, quan es va veure les mesures cautelars, inclús va haver-hi pànic per part de molts ciutadans estrangers que s'estaven acollint en aquest procés de regularització, perquè van veure per xarxa gent que deia que es presentés a l'expedient abans de que el Suprem ho veiés, si no quedarien fora, no? Des de l'advocacia sempre vam defensar que això no seria així, és a dir, que no, si hi havia unes mesures cautelars afectaria a tothom, hagués presentat o no hagués presentat el procés, i que veiem difícil, davant del contingut dels recursos presentats, que aquestes mesures prosperessin, no? Així va ser, no van prosperar les mesures cautelars, i hem arribat a l'últim dia de presentació i la majoria, per no dir quasi tots els expedients, estan presentats i amb moltes admissions a tràmit i amb bastantes, i a dia d'avui, resolucions favorables.
0: El govern espanyol dona la xifra del 1 milió de sol·licituds, per sobre del 500.000 que es calculava quan es va presentar la regularització, però no el dona territorialitzat. No sabem quantes d'aquest 1 milió hi ha a Catalunya. Des de l'ICAP teniu dades d'aquí de Catalunya?
4: No, és impossible saber-ho, almenys amb les dades que tenim. Jo sí que us puc dir que a dia d'ahir, que és quan vam presentar l'última sol·licitud en el despatx, estàvem sobre el 1.340.000 sol·licituds. Mm-hmm.
0: A tot Espanya.
4: Per tant, a tot Espanya. Mm-hmm. Per tant, si ens movem amb els percentatges habituals, doncs entre 150 i 200 poden ser a Catalunya o a la província de Barcelona.
0: Mm-hmm. En les últimes hores hem parlat molt del coll d'ampolla que hi ha a la Policia Nacional per prendre les empremtes digitals dels sol·licitants, un pas necessari per acabar el procés. Ha millorat aquest coll d'ampolla? S'ha resolt? Continua sent un problema?
4: No, cada vegada és pitjor i a més no veiem mesures. És a dir, des de fa 3 mesos doncs, s'està produint aquesta dificultat per trobar cita d'empremta per tots aquells tràmits previs a la regularització extraordinària. No estem parlant de que s'hagin creat amb la regularització extraordinària, sinó que tots aquests procediments que ja existien i que estaven en tràmit i que ha arribat una resolució favorable, doncs la gent hi ha ciutadans estrangers que, tot i tenir concedit el permís, fa 3 mesos que busquen una cita d'empremtes per obtenir la targeta d'identificació d'estranger necessària per fer una vida completament normal, poder viatjar per Europa, etc. I no veiem que se solucioni. Veiem inclús actituds de dir, bueno, estem demanant que ens enviïn gent des de la delegació del govern de Barcelona. Però la sorpresa és que vindran ara, doncs això, 100, 150, 200.000 persones que hauran de demanar amb una targeta d'identificació d'estranger i fer la cita d'empremtes, més tots els que ja portem de retard dels procediments normals, i no veiem que l'administració ho tingui previst de com solucionar-ho, ni s'està dient com es solucionarà.
0: Aquells immigrants que no hagin pogut complir tots els tràmits i que estiguin pendents d'aquesta cita i tot plegat, en quina situació queden avui que s'acaba el termini?
4: A veure, la regularització tenia un període fixat que acabava el 30 de maig. Per tant, tots aquells que puguem tenir dret a acollir-se a la regularització no l'hagin presentat, doncs perdran l'oportunitat de regularitzar-se conforme les normes d'aquesta regularització. Sí que és veritat que en el reglament d'estrangeria, llei d'estrangeria, es preveu que aquelles persones irregulars puguin acollir-se amb un altre procediment d'arrelament, que bàsicament és aquell que al cap de 2 anys d'estar visquent a Espanya, doncs et permet en diferents circumstàncies obtenir un permís de residència.
0: Heu detectat efecte crida, com alguns contraris a la mesura preveien que hi hauria, o no?
4: A veure, nosaltres no tenim les dades, és molt difícil de veure-ho, i per tant podríem parlar d'opinions personals. En aquest cas, la meva opinió personal és que difícilment, des de que es va aprovar el procés, pot haver-hi hagut un efecte crida important. Sí que és veritat que la meva opinió és que durant des de que es va admetre a tràmit la iniciativa legislativa popular de regularització fins que finalment s'ha aprovat aquesta regularització, sembla ser que sí que han arribat molts més estrangers a Espanya.
0: Doncs és el Quim Claveguera, és advocat, diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: No sé com ho veieu, Júlia.
1: La regularització, com dèiem abans, és un procés que el que busca és ampliar drets, no?, de treballadors i treballadores que ja estaven a Espanya i que no tenien els seus drets reconeguts. I, en canvi, jo volia dir que el Pacte Europeu de Migració i Asil és just el contrari. És una aberració, des del meu punt de vista, en el sentit dels drets humans. Facilita l'expulsió de persones que fugen de situacions humanitàries límit i legalitza i, diríem, fomenta la col·laboració amb tercers països en camps de detenció a l'estranger de migrants, on s'han demostrat vulneracions molt greus dels drets humans reiterades. Per tant, espero que no prosperi aquest intent a través del Suprem, segurament de determinats poders també, no?, que últimament n'hem parlat molt, de frenar la regularització fent servir les instàncies europees, però per altra banda també celebro que s'adonin que la intenció és molt diferent la de la regularització d'ampliar drets que la del Pacte Europeu, que el que busca és restringir drets i, per mi, una política racista i xenòfoba institucionalitzada.
3: Pel que deia, però el Quim Claveguera, no?
0: Sí.
3: No suposaria a la pràctica, no?, la decisió del Suprem, encara que ho porti la justícia europea, a la pràctica no suposaria deixar en cap mena de llim legal...
0: Sí, perquè la resolució vindrà com d'aquí a 2 anys aproximadament, que segurament ja tindrien tots els drets i que se li feia difícil, deia el Quim Claveguera, doncs veure un tribunal europeu prenent drets a ciutadans
3: europeus.
0: És que
3: això és el que em sembla que és la clau, no? De que més enllà de que hi hagi aquesta pugna jurídica, que evidentment jo ni idea si el Suprem pot fer-ho o no, l'important és que si hagués de paralitzar, doncs paralitzi, o si ha de continuar, però no deixa aquesta gent sense saber exactament en quina situació legal estan. I després, quan comentava les dificultats per fer tramitar tota la paperassa, és un exemple del que dèiem abans dels serveis que no estan preparats. És a dir, quan tu decideixes posar en marxa aquesta regularització extraordinària, que a més fa temps que se'n parlava, de fet, crec que era Podemos que va ser una de les exigències que va posar a l'inici de legislatura. Tu això no ho decideixes d'un dia per l'altre. A més, ho has parlat amb la patronal, ho has parlat amb... El que no pot ser és que hi hagi ONGs, com passa amb l'ingrés mínim vital i amb altres prestacions també, no? Que hagin d'estar fent la feina que no està fent l'administració. Nosaltres vam treure el reportatge d'uns joves, crec que, parlo de memòria, crec que eren de Campdevànol, però crec que eren d'allà, que s'havien inventat una aplicació, una app, per facilitar a la gent que estigués intentant recopilar tota la informació, tota la paperassa, per poder veure què li faltava, què necessitava. Una cosa que deia que això ho hauria d'haver fet, ho han fet ells pel seu compte i per intentar ajudar, no? Però una cosa que hauria d'haver fet l'administració. Llavors, quan diem què ha de fer l'administració, home, quan diem, no?, paguem els impostos, doncs perquè l'administració funcioni, també a Madrid, també a Madrid els impostos s'haurien de pagar perquè l'administració pública funcioni, no per anar privatitzant serveis, però que un cop posis en marxa processos com aquests, puguis garantir-te que no serà una cursa com la que està sent, o ha estat fins ara, no?, perquè ja s'acaba.
2: Jo crec que això és un exemple més de com hauríem de facilitar que l'administració s'acostés a la ciutadania, no? Aquests dies, si anaves a qualsevol ajuntament i veies una persona demanant papers, li deien, clar, és que tu has de descarregar aquí. No, perdoni, és que jo a casa meva no tinc ni ordinador. No? Vull dir, això és un exemple tonto, però no és tan tonto, perquè hi pot haver moltes persones que a casa seva, per nosaltres és molt habitual tenir ordinadors a casa, però potser perquè hi treballem, perquè els fem servir com a eina de feina, etc etc. Però potser per molta gent això no és tan habitual. I per tant, aquesta desconnexió, no?, entre la ciutadania i l'administració, que és la que t'ha de donar els papers que tu necessites per fer la regularització, doncs segurament hauria hagut d'evitar-se, o almenys facilitar-ho i que no siguin les ONGs, com sempre, que hagin de resoldre la cosa, no? L'altra cosa és aquesta última cosa que deia el Quim Claveguera, que és el tema de l'efecte crida, que li demanaves, Òscar. Jo crec que per la documentació que demanaven l'efecte crida és molt difícil que tingui cap, diguem-ne, resultat, en el sentit de que amb els papers que la documentació que els hi demanaven han de ser persones que faci temps que estan aquí i que, per tant, és molt difícil que algú que hagi arribat fa un mes pugui entrar en un procés com aquest i, per tant, es tracta de dir, escolta'm, no és que estigui venint més gent perquè aquest procés de regularització s'ha posat en marxa, sinó que el que estem més donant drets a les persones que ja estan treballant aquí i que tenen en moltes ocasions situacions molt complicades.
3: Clar, la Meloni, quan li, en una reunió d'aquestes a Brussel·les expliquen els companys que fan informació de política europea que li diu a Sánchez, per què fas això, vas en contra del que estem fent tots, no? Quan a Itàlia també hi ha hagut regularitzacions, perquè el discurs polític va en el sentit contrari del que està fent, no només, en aquest cas, l'extrema dreta de Meloni o la dreta, és que va en contra del discurs de la mal anomenada socialdemocràcia nòrdica o fins i tot el que van fer els laboristes fins abans d'ahir al Regne Unit, ja veurem què fa el nou, no? Llavors, és cert que Sánchez amb aquesta regularització políticament ha anat en el sentit contrari del que està anant la gran majoria de la Unió Europea. Jo vull pensar que ho està fent bé en aquest cas és Sánchez. Ara, com deies tu, això ha d'anar acompanyat d'una sèrie de reformes estructurals dels serveis per poder funcionar en condicions per tothom.
0: I un reforç de les infraestructures i dels serveis públics, perquè, clar, si hi ha més gent, necessites més serveis públics, perquè és que si no col·lapsaran.
2: Per tant, i que Sánchez al final ha fet servir també l'argument econòmic, cosa que, diguem-ne, hauria de pensar...
3: La patronal ho va demanar a la CEO,
2: que ell, diguem-ne, podria fer servir molts d'altres arguments abans que l'econòmic, no? I ell ha acabat dient és que el PIB ha pujat precisament perquè aquesta gent són aquí, no?
5: Ho va fer Merkel en el seu moment, no? És a dir, no és una qüestió d'esquerres o dretes, és que...
2: No, però vull dir que jo, no? Podríem pensar que Merkel i Sánchez no,
5: totalment, sí,
2: no tenen gaire a veure i han fet servir el mateix argument.
0: D'aquí a 14 minuts seran les 4. Tenim patent un bloc de publicitat, la fem ara i després més coses.
6: Catalunya migdia.
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
12: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
13: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt d'avant.
12: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
14: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
15: Estan encantades.
12: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
6: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 12 minuts seran les 4. Seguim amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. El dia en què la jutge ha citat a declarar la terapeuta Júlia L. perquè creu que pot ser un testimoni clau perquè tractava la mala relació que hi havia entre els dos Andic, pare i fill. La jutgessa de Martorell que instrueix el cas Andic va escriure en la seva interlocutòria que Jonathan Andic tenia obsessió pels diners i que això perjudicava la relació que tenia amb el seu pare. La terapeuta hauria jugat un paper en aquesta relació econòmica, ja que va intercedir a favor que Isaac Andic donés al seu fill una gran quantitat de diners perquè iniciés en solitari negocis personals per allunyar-se de la poderosa marca tèxtil que havia aixecat el seu pare. Els Mossos ja van analitzar els missatges de la terapeuta, que sostenen aquesta versió de la seva relació amb Isaac i Jonathan Andic. Una investigació, la de la policia catalana, que el detectiu de Método 3, Francisco Marco, contractat per la família, va posar en dubte fa pocs dies en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: Doncs precisament al mateix programa, al Matí de Catalunya Ràdio, avui el director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defensat la investigació dels Mossos i ha respost a aquestes declaracions de Francisco Marco.
15: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: I és que aquest cas continua tenint tot de serrells que fan molt llaminer poder estirar-los. Ara aquesta picabaralla entre la defensa, perquè al final Francisco Marco està contractat per la defensa, i Josep Lluís Trapero defensant la feina que han fet els Mossos d'Esquadra en tota la investigació, que veurem que és el que acaba decidint el jutge.
3: La meva opinió sobre Paco Marco me la reservaré, però en altres casos, per exemple, el de la víctima d'Alves i altres, doncs ha demostrat com treballa. Em sembla curiós que moltes vegades, o el que hem vist fins ara, no? Doncs que es passegi per platós abans de que aquesta informació hagi estat vista i analitzada i per tant declarant en seu judicial, no? Que no ha passat. Tres, aquí al final doncs, en fi, hi ha una estratègia de la defensa que és la d'intentar demostrar en els mitjans de totes les maneres possibles que el Jonathan Andic és innocent, no? I hi ha la investigació dels Mossos que intenta demostrar doncs, que hi ha indicis per pensar el contrari. I després estem als mitjans, no? Que som els que podem, en aquest cas, jugar un paper o un altre, sabent que aquest cas es jutjarà amb un tribunal popular, per tant, que hi haurà 9 persones que, tal com estan anant les coses, quan se les seleccioni, quan sigui, que falta molt, no? Doncs probablement, quan s'asseguin allà, ja tindran una idea preconcebuda de si aquest senyor és innocent o no innocent en funció de tot el que ha anat escoltant, veient o llegint als mitjans. Per tant, als mitjans tenim dues opcions. Ser mínimament responsables i, per tant, intentar aportar les informacions que sí que siguin rellevants per la causa, no? Per exemple, doncs, la declaració d'aquesta senyora... Les declaracions judicials són rellevants, la declaració d'aquesta terapeuta, si acaba declarant que crec que sí, doncs és rellevant. I després hi ha coses que són més morboses, com, no sé, com la trucada, que no crec que no aporta res més enllà del morbo d'escoltar un senyor que està en una situació vitalment molt complexa i, per tant, que està fent una trucada a emergències. Ja està, jo crec que això serà llarg i, per tant, estaria bé que entre tots poséssim una mica de seny des dels advocats als Mossos i, en última instància, nosaltres, que som els que hem de traslladar aquesta informació a la ciutadania. I poc més.
1: El conjunt del cas, Andic, quan van sortint informacions, moltes vegades em fa pensar en aquella dita de era un home tan pobre, que només tenia diners, no? Perquè la veritat és que jo no sé què va passar, em sembla que són coses que segurament no haurien de transcendir d'aquesta manera als mitjans, sinó que s'hauria de deixar treballar a la justícia i a la investigació policial, però en qualsevol cas veient tanta gent que pateix per pagar el lloguer, per omplir la nevera, les informacions que surten sobre baralles entre familiars per milions d'euros em semblen realment totalment desconnectades del que a mi sembla una relació normal entre pare i fill.
2: És desconnectat, és evident, de la vida que tenim els comuns mortals. És evident que els mitjans han de tenir responsabilitat, però jo crec que en aquest cas és inevitable, no? És a dir, és la família que és i, per tant, sempre hi haurà algú que vulgui sucar-hi pa, no? Deixeu-me res, dues coses. Avui hem sentit 50 vegades que avui declarava com a testimoni la terapeuta, no? Terapeuta que sembla que és molt important tant per la jutgessa com per la fiscal, però terapeuta que no està col·legiada, que no té cap titulació, que aporta a la seva germana, perquè també resulta que estava ficada en el lío de la teràpia a les dues persones, i per tant això és inevitable, diguem-ne, que tots pensem una mica que és un sainet, no? Senyora que sembla que també va parlar dels diners que l'un li donaria a l'altre. Home, ser terapeuta és una cosa bastant més seriosa que això, no? Sí, perdó, eh? És a dir, en un país que volem parlar de salut mental, sí. Tenir com a exemple aquesta senyora de terapeuta em sembla un flac favor. I crec que s'ha de dir amb totes les lletres, perquè aquesta senyora que es dedica a la gent amb possibles de Barcelona, doncs, no sé, segurament té un problema, que és testimoni, i no pot mentir, perquè no està imputada, no està investigada. Per tant, bé, veurem què en surt d'això, que segurament ho sabrem, també, però jo crec que cal dir, no?, que quan una persona té un problema, òbviament el problema és seu, quan una família té un problema, el problema és de la família, i cal resoldre'l, crec, amb professionals seriosos. I aquesta senyora, sense conèixer-la de res, i potser estic fent un judici gratuït, però sense conèixer-la de res, no em sembla una professional de la salut mental i de la teràpia seriosa.
0: És un ingredient que li faltava a la història per ser de guió de pel·lícula de sèrie B, o de llibre d'aquests de best-seller, perquè hi ha la terapeuta que maquina i que mou els fills d'una família.
2: Com que jo fa molts anys vaig estudiar psicologia i durant un temps de la meva vida em vaig dedicar a orientació professional per persones adultes i estava col·legiada, no? I per tant saps el paper que tenen els col·legis professionals. Em sap greu, però ho havia de dir, perquè és forma part, diguem-ne, d'aquest sainet.
3: És evident que el cas té interès rellevant perquè és la família que és i perquè les circumstàncies són les que han estat i perquè després d'una investigació molt discreta per part de la policia, doncs s'acaba arribant a la conclusió que s'arriba per iniciar aquest procés judicial, no? Que aparegui aquesta senyora, doncs, és un afegitó que ve de part de la defensa, de la fiscalia, de la jutgessa que l'acaba cridant a declarar. Per tant, jo crec que el que és important és diferenciar entre que aquesta senyora, doncs, ha aparegut allà i té un interès presumptament rellevant per la investigació
2: per
3: judicial,
2: la jutgessa,
3: i per tant serà interessant veure què diu avui, no? Després podem debatre, com tu fas molt bé, doncs, diferenciar entre el que podria ser un intrusisme
0: el paper
3: i el que
0: hauria de fer o no, que no, no?
3: I quan tu deies, Júlia, els problemes no són aquests, sí, però bueno, tots hem vist Succession, tots hem vist aquestes coses. A partir d'aquí, el que sí que crec és que hauríem d'intentar calmar-nos tots una mica, perquè aquests carrusels permanents en alguns programes de tele o en alguns mitjans, entrant, 20 vegades la mateixa imatge, que no aporta res, més enllà de que, en fi, dona molta audiència,
2: sobretot,
3: les coses sobretot, com siguin, no?
2: Per sobretot, tant, Neus, pel que tu dius, és a dir, això ho jutjarà un jurat popular.
3: Clar, és que aquí està la clau que jo crec que hem d'explicar a la gent. O sigui, l'estratègia de la defensa, o fins i tot la dels propis Mossos, o la Fiscalia, no és gratuïta en aquest cas d'anar omplint d'informacions més o menys interessants, sinó el que estàs intentant és guanyar el judici ara, amb un judici paral·lel, que havíem quedat que això no ens agradava.
0: Però és inevitable quan és un cas tan mediàtic com aquest.
3: Sí,
0: és
3: a dir, es pot fer millor o pitjor.
0: Sí, clar, però ja pretendre que algú no jugarà totes les seves cartes en un judici en què s'hi juguen tant, que és tan mediàtic, que genera tanta expectació i que la prova les tenim cada dia, la gent està consumint de manera voraç i pendent de tot el que passa, però ho consumeix la gent i els nostres entorns, vull dir, els que tenim família, et demanen per això, no et demanen per la regularització d'immigrants, pels pressupostos, ni et demanen per si hi haurà eleccions o no.
3: Ara ens aniríem a la facultat de si consumeixen el que els hi donem o els hi donem el que volem que consumeixin.
0: No, és un gran... Sí, sí, però hi ha de tot una mica aquí, I en aquesta època en què els mitjans hem perdut el monopoli de la informació que arriba a la gent, doncs clar, tothom ens hi hem d'adaptar, i per tant és un tema que és molt cridaner i que, insisteixo, ja només li faltava un altre ingredient això de pel·lícula de sèrie B, que és no, la terapeuta que influeix en algú poderós perquè tingui mala relació amb el seu pare, si és que això és així, perquè de moment és el que semblaria i és presumptament.
2: Que
0: deies,
2: amb aquestes teràpies que són...
5: No.
2: Que són més a saber
5: què. No es mereixen el nom de teràpia,
2: no es mereixen,
5: vols
2: dir. Que...
0: Promet moments de glòria tot plegat, és a dir, que no haurem d'estar pendents a veure què és el que ens surt d'aquest judici, de les diferents informacions i de les reaccions dels uns i dels altres. Per tant, les pròximes setmanes i mesos n'estarem pendent de tot plegat. Neus Tomàs, Júlia Miralles i Mònica Sabata, gràcies a totes tres. Al final no hem pogut parlar d'aquesta petició que també tenia molt de suc de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, que li retornin el passaport perquè vol acompanyar Pedro Sánchez a una cimera. I com qui no vol la cosa, en el seu escrit li diu al jutge no li cal patir, que aniré amb escorta. Que ja sabeu que el jutge, una de les raons que va donar per retirar-li el passaport és que igual l'escorta l'ajudava a fugir.
2: La cimera
5: home,
2: si i la graduació...
5: Si s'escapa d'una cimera de l'OTAN, és el PNS.
2: Hi ha la graduació també, no? Hi ha l'altre component de la graduació, no? Em sembla?
0: També, sí, sí. També té una filla que es gradua a Londres i, per tant, vol anar-hi també. Però bé, en tot cas, la petició aquesta i l'afegit aquest de, com que vaig escortada, com l'hem dit vostè, que no se'n refia dels escortes, que sàpigui que m'acompanyaran bé. Neus Tomàs, com deia, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a les tres. Fins la pròxima.
5: Adéu.
0: Queden, 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per sentir els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
12: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.

0: Bona tarda, són les 4. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Juntament, avui, que acaba el termini per presentar sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. La terapeuta de la família del fundador de Mango, Isaac Andy, que ha declarat davant del jutge de Martorell, la magistrada creu que en el seu testimoni pot ser clau per esbrinar si el fill, Jonathan Andy, va rebre influència de terceres persones. L'Audiència de Barcelona retira el delicte que podia portar a comportar penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació dels cossos policials durant la pandèmia. Tot i això, l'excúpula de Salut continua enfrontant-se a una petició de 12 anys d'inhabilitació per un suposat delicte de prevaricació. Els equips d'emergència continuen treballant entre la runa a Veneçuela amb el pas de les hores, la recerca de supervivents per força i guanya pes la recuperació de les víctimes. A l'Audiència Nacional, el fiscal anticorrupció dona per acreditat que l'exministre Fernández Díaz liderava una operació il·legal pagada amb fons reservats per espiar l'extresorer Bárcenas i robar-li informació sobre la caixa B del PP. Així consta en el seu informe final. El judici quedarà vist per sentència a finals de juliol. Hisenda fa pública la seva llista de morosos, més de 5.800 persones i empreses que devien més de 600.000 euros al final de l'any passat. Entre els noms coneguts que continuen sortint a la llista hi ha la cantant Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne o l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Catalunya Ràdio tanca la temporada amb 672.000 oients, segons l'últim estudi general de mitjans. En un context de caiguda general de consum de ràdio, l'emissora és la que menys oients perd i retalla en 60.000 la diferència amb RAC1, que segueix líder. A 3Cat Info, voregem els 90.000 oients.
1: Esports.
2: El Barça fa oficial que Salma Parayuelo no seguirà l'equip al no acceptar l'oferta de renovació que li han fet. La jugadora ha estat 4 temporades al club blaugrana. Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 3 partits més dels 16ens de final del Mundial. A partir de les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. I el torneig de tennis de Wimbledon. Aquesta tarda seguirem el debut de Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
0: La calor repunta només avui amb màximes de 38 graus a les Terres de l'Ebre i localment al prelitoral. Demà no farà tanta calor. El temps per aquesta tarda serà assolellat amb ruixats puntualment intensos al Pirineu Oriental, a Osona i a la Selva.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor i us acompanyaré fins a les 5.
1: 3Cat Info.
0: El govern espanyol anuncia un pla per integrar més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Justament avui, que acaba el termini per presentar sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: El procés de regularització és una de les fites de la legislatura i ara el govern espanyol el vol culminar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 600 milions d'euros que ha detallat Pedro Sánchez. Inclourà mesures per facilitar la mobilitat laboral i la formació professional, però també per fomentar la convivència i l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
4: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
3: Sánchez reivindica el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho justifica per coherència, per humanitat, però també per necessitats econòmiques i demogràfiques.
4: Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
3: A falta de dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Ara s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients que podria quedar aturat temporalment si el Tribunal Suprem decidís recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal té dubtes sobre l'encaix del procés de regularització amb la nova política d'immigració i asil aprovada a Brussel·les després del els recursos presentats per diverses comunitats autònomes governades pel PP. Fonts del govern espanyol defensen la legalitat del procés i descarten que les mesures cautelars, si s'adopten, afecten als sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal.
0: En aquest sentit, els experts ja avisen que la resposta de la justícia europea pot tardar anys, ho ha dit el Catalunya Migdia l'advocat i diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
5: No hi veig una resolució ràpida. Crec que en menys de 2 anys això no ho tindrem. I, per tant, d'aquí 2 anys, aquesta gent que s'ha acollit en aquesta regularització no solament tindràs el permís concedit, sinó que ja estarem en una renovació. I veig molt difícil, que, per no dir impossible, que hi hagi alguna resolució europea en el sentit de que se'ls retirin els drets. En tot cas, un advertiment en el govern espanyol.
0: Més qüestions.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: La terapeuta de la família Andic ha comparegut aquest matí davant el jutge de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, i qui investiga el seu fill, Jonathan Andic, com a presumpte autor dels fets. La jutge considera que el testimoni de la terapeuta és clau per aclarir si hi va haver la influència de terceres persones. Avui també han testificat els 2 excursionistes que van trobar el fill d'Andic després de la caiguda del seu pare i que afirmen que estava en estat de xoc. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
6: La terapeuta dels Andic ha declarat davant la jutgessa durant gairebé 2 hores i mitja. Una declaració clau perquè la magistrada vol esbrinar quin paper ha tingut en la mort d'Isaac Andic. S'han fet públics alguns missatges que aquesta professional es va enviar amb el fundador de Mango i el seu fill per mirar de millorar la relació entre tots dos. En aquest sentit, també es recull que la terapeuta hauria pressionat Isaac Andic perquè donés en vida els diners de l'herència al seu fill Jonathan. També ha declarat la germana de la psicoterapeuta que hauria participat en algunes sessions entre pare i fill. De les seves compareixences no n'ha transcendit pràcticament res. En canvi, sí que s'ha conegut el que han explicat davant la jutge els excursionistes que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare. Han declarat que estava en xoc, bloquejat i afectat i que quan el van trobar parlava amb emergències. L'últim testimoni a declarar aquest dimarts és la parella d'Isaac Andic. És la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de caure el seu pare, fins i tot abans de connectar amb el 112 per demanar ajuda. La jutgessa també ha demanat a la policia científica una reconstrucció de la caiguda mortal. Els Mossos sostenen que no va ser un accident i Jonathan en dir que està imputat per homicidi. Aquesta setmana també hauran de declarar davant la jutgessa les filles d'Isaac Andic, la secretària i el conseller delegat de Mango, entre d'altres testimonis.
0: Doncs bé, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, defensa aferrissadament la investigació dels Mossos en el cas de la mort d'Isaac Andic, propietari de Mango. Ho fa arran de les crítiques de Francisco Marco, detectiu de Método 3 i part de la defensa del principal sospitós de la mort del magnat, el fill Jonathan Andic. Fa uns dies, el detectiu, en declaracions a Catalunya Ràdio, havia acusat el Mosso responsable de la investigació de la mort d'Isaac Andic de falsejar proves i de fer una caça contra el seu fill, Jonathan Andic, principal sospitós de la mort del seu pare durant una excursió a Collbató al desembre del 2024. Josep Lluís Trapero, en una entrevista també al Matí de Catalunya Ràdio, ha sortit en defensa de la gent i del tot el cos dels Mossos d'Esquadra.
7: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones tret dels homicidis. En canvi, milloren les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
7: Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, aquí no millorem.
0: Trapero ha subratllat que el govern impulsa canvis legislatius per endurir la tinença d'armes de foc i el cultiu i tràfic de marihuana. I l'Audiència de Barcelona retira les peticions de penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon en l'inici del judici pel retard de la vacunació dels cossos policials estatals durant la pandèmia. Avui s'ha celebrat la primera sessió d'aquesta causa, on la cúpula de salut s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació. Cristian Roldán.
8: Primer dia de judici i primera victòria per a la cúpula de salut durant la pandèmia. Arran de les qüestions presentades pels advocats de la defensa, el tribunal ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, en aplicar la doctrina Botín, marcada pel Suprem, els càrrecs de presó han caigut. Sentim els advocats Olga Tuau i Joan Riba.
9: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
7: La doctrina del Tribunal Suprem, doncs, ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte per prevaricació.
8: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils respecte a altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra. Segons Ivonne Domínguez, portaveu nacional del sindicat Jupol, el retard va ser intencionat i seguint motius polítics.
10: Todavía veníamos de esa marejada del procés y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eren cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera.
8: El judici s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials i la setmana que ve de les autoritats sanitàries. A partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
0: 4 i 11 minuts.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Veneçuela, els equips d'emergència i els voluntaris mantenen la recerca entre la runa. Els serveis de rescat encara localitzen alguns supervivents. Tot i això, cada hora que passa redueix les opcions de trobar-ne més. Per aquest motiu, una part creixent dels esforços es destina a recuperar els cossos de les víctimes. Veneçuela, Joan Biosca.
11: Vamos, Luis, que si viene. ¡Ey!
12: ¡Ayuda!
11: ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Vete! Suave, Luis, suave, suave. Vamos, que estàs afuera.
13: Als ja 6 dies dels dos terratrèmols, escenes de rescat agòniques i dramàtiques com aquesta que sentíem són el motor dels voluntaris veneçolans que gairebé literalment amb les ungles remouen pedres, roques i runa. Un fill d'uns 40 anys treia literalment el seu pare de sota d'un edifici, es ficava sota terra com una formiga per salvar-lo d'una manera dramàtica. Però els morts són ja més que els vius, explica el Carlos.
14: Pero desafortunadamente desde ayer no hemos encontrado personas con vida. Ya lo que estamos encontrando son cadáveres.
13: Els voluntaris han portat fins a la zona de la Guaira, la més devastada pels terratrèmols, quasi de tot de primera necessitat. Hi ha aigua, hi ha menjar, roba i aixopluc, però també senyal wifi per satèl·lit. Ho fa en Dani.
15: Es como una ayuda. Mucha gente también lo está haciendo. Y tenemos el wifi gratis, la gente se conecta y bueno, y puede comunicarse con sus familiares, a lo mejor, mira, decir lo que está pasando y sacar a la luz la realidad de lo que puede estar pasando aquí en la zona.
13: Senyal wifi per satèl·lit gratuït per connectar víctimes voluntaris i familiars.
0: D'altra banda, la xifra de víctimes mortals de nacionalitat espanyola ha augmentat fins a 19. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, n'ha confirmat la xifra.
16: Desgraciadamente, las cifras de fallecidos españoles en Venezuela se han incrementado, son ya 19 conciudadanos. Las cifras de desaparecidos siguen más o menos estables. En estos momentos son 131 españoles y 12 españoles que tenemos localizados bajo los escombros.
0: Álvarez també ha anunciat que demà sortirà cap a Veneçuela a l'hospital de campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. L'equip reforçarà el dispositiu d'emergència que ja treballa sobre el terreny.
1: 3CAT Info.
0: La Fiscalia manté que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, era al capdavant d'una operació il·legal per espiar a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i robar-li informació compromesa sobre la Caixa B dels Populars. El fiscal anticorrupció ho ha defensat en un dur informe en la recta final del judici del cas Kitchen que s'està fent a l'Audiència Nacional. Madrid, Tania Tàpia.
17: El fiscal César de Ribas ha estat 5 hores reforçant la seva tesi que ha quedat demostrat, diu, que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament una operació il·legal i pagada amb fons reservats amb aquest objectiu.
18: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
17: L'operatiu també buscava, diu el fiscal, les gravacions que Bárcenas deia que tenia Mariano Rajoy parlant de la Caixa B del partit, tot per protegir els dirigents del PP. De Ribas ha donat total credibilitat a les anotacions de les agendes de Villarejo, on parla, per exemple, de la captació del xofer de Bárcenas i ha atorgat molt pes a una prova per a ell determinant per situar l'exministre per qui manté la petició de 15 anys de presó al capdamunt de la trama. Són els missatges que Fernández Díaz va enviar a Francisco Martínez, el seu ex número 2, parlant de les funcions del xofer un cop ja captat. Uns missatges que la seva mà dreta va portar gairebé 6 anys més tard davant notari.
18: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
17: El fiscal ha menystingut la versió dels acusats que van dir durant el judici que l'operació era legal i buscava els diners de Bárcenas a l'estranger. Ho ha desmuntat. Diu que no van tenir cap interlocució ni amb l'UDEF ni amb el jutge que ja investigava prèviament aquests fets. Encara falten els informes de la resta de les parts i els acusats, finalment són 8, podrien fer ús de l'últim torn de paraula al final del judici que quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
0: En punt, 4:05 de la tarda. Actualitzem la situació del trànsit i a l'equip viari. Hi ha la Mariluz García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. I amb algunes incidències ja a aquesta hora, hi ha un accident a la C58 i l'autopista del Vallès a l'altura de Sabadell Nord en direcció Barcelona. Talla un carril i està provocant ja retencions llargues que arriben a Terrassa Est, des de Terrassa Est i fins a Sabadell Nord en direcció Barcelona. També una petita retenció en sentit contrari entre Badia i Sabadell Sud. També aturats a l'autopista del Maresme, a la C32, entre Cabrera de Mar i Argentona, en sentit nord en direcció Girona, a causa d'un autobús avariat. Està ocupant un carril de circulació. Provoca cua també a la C60, amb retencions d'uns 3 quilòmetres entre la Roca del Vallès i Argentona en direcció Mataró per enllaçar amb la C32. A la resta ja comencen les cues d'hora punta. A la B30, al lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud en direcció Tarragona, i a Bellaterra direcció Girona, la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. I a les rondes de Barcelona ja hi ha cua a la ronda de dalt entre Esplugues i Sarrià, també a Vallcarca, a la vall d'Hebron, d'Horta, Canyella, sentit Besòs, i ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta, i a Sant Adrià, sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. També aturats a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet i fins plaça Espanya, en direcció d'entrada a Barcelona. I al transport públic, al tramvia de Barcelona, per un comboi avariat, alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram Besòs. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Néstor Gómez.
19: Una nit més. Avui Barcelona ha tingut una mínima de 27 graus, una nit de mal dormir, i tot indica que la propera serà més o menys el mateix. I les temperatures ara, actuals, pujant clarament respecte als valors d'ahir. Ahir les més altes tot just arribaven a la xifra dels 37,6 graus. Avui ja tenim valors que s'acosten i molt als 39. És el cas de Sant Salvador de Guardiola, 38 graus, a Siurana, Aldover, Castellbisbal, 37 a Vinebre, i encara poden pujar una miqueta més. Tot això en una tarda estable a bona part del país, si bé cap al sector del Pirineu, cap al Ripollès, al Berguedà i Osona, s'espera que puguin aparèixer alguns ruixats. La tarda es mostra amb el cel serè, tret de la meitat nord del país, comarques de Barcelona i de Girona, on es mostra amb el cel una miqueta més variable. De fet, s'espera fins i tot que cap a darrera hora del dia arribin algunes febles precipitacions sobre les muntanyes de la Vall d'Aran. Tot això, com dèiem, amb un dia càlid que, en principi, s'hauria de concentrar la calor a l'àrea de les Terres de l'Ebre, però tot i així, la calor està sent intensa a bona part de l'interior del país. I de cara a demà, la notícia bona és que baixaran les temperatures. Demà no farà tanta calor, les més altes al voltant dels 35-36 graus cap a les Terres de l'Ebre i cap a Ponent, de tal manera que tindrem un breu respir que durarà dimecres, dijous, perquè a partir de divendres tot indica que tornaran a pujar, sobretot coincidint amb el proper cap de setmana. S'acomiada, doncs, el mes de juny amb aquestes temperatures i començarem el mes de juliol amb unes màximes una miqueta més baixes, però amb un temps similar, amb molt de sol, amb una mica de tramuntana a l'Empordà i mestral a les Terres de l'Ebre, i demà a la tarda, de nou, amb algun ruixat que pot aparèixer cap al Pirineu més oriental. 3CAT
20: Info. Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
21: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
22: Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
20: Aquest festival grec seu a taula amb la...

0: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Fresca Info.
2: Més qüestions. D'aquí a 5 minuts entrarem en la informació esportiva. Abans passem, però, per el Palau de la Generalitat, perquè a aquesta hora la consellera d'Economia, Alícia Romero, es reuneix amb el número 2 del Ministeri d'Hisenda per parlar del nou model de finançament abans de discutir-lo conjuntament amb tots els governs autonòmics, Albert Prat.
3: El Ministeri d'Hisenda s'ha anat reunint a soles amb les comunitats que s'hi han volgut asseure i aquesta tarda és el torn de la Generalitat. Serà una reunió plàcida perquè no només són del mateix color polític a banda i banda de la taula, sinó perquè la reforma del finançament autonòmic l'ha proposat Catalunya. Sílvia Panic és la consellera portaveu.
4: Què traslladarà a Catalunya? Doncs la defensa del model de finançament. Hem treballat, hem defensat, hem presentat i, per tant, aquesta serà una de les qüestions que es pugui tractar en aquesta reunió.
3: A partir d'aquí, la intenció del govern espanyol és convocar una cimera multilateral amb tots els consellers del RAM aquest mateix mes, abans que el Consell de Ministres doni llum verda a la proposta perquè comenci la tramitació al Congrés.
2: Hisenda torna a publicar la seva llista de morosos. Són més de 5.800 persones i empreses que van acabar el 2025 i devien a l'Agència Tributària Espanyola més de 600.000 euros cadascun. En total acumulen uns 15.400 milions d'euros impagats. La llista publicada avui inclou la cantant Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, l'actriu Paz Vega o l'exfutbolista Arda Turán. També hi apareixen l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. N'havien sortit, però hi tornen a entrar la presentadora Patricia Conde i el col·laborador televisiu Kiko Matamoros. Un miler de morosos són persones físiques. La resta es tracta d'empreses, moltes en procediment concursal. El nombre total d'autors s'ha reduït lleugerament respecte al 2024, són uns 150 menys, mentre els imports impagats han crescut un 12%.
1: Trescat Info.
2: Parlem d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, que acaba la temporada amb 672.000 oients i amb la millor audiència a les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida que a principis d'any. Són dades de la segona onada del 2026 de l'Estudi General de Mitjans, l'EGM, que certifica un descens generalitzat de l'audiència de ràdio respecte a la onada de principis d'any. En aquest context, però, Catalunya Ràdio és la que perd menys oients de les quatre emissores més escoltades. Això li permet retallar en 60.000 la distància amb RAC1, que continua sent líder. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, s'acosta als 460.000 oients des de la temporada 2018-2019, que aquest programa no registrava una audiència així. I aquella va ser l'època del procés, els líders de l'1 d'octubre, per tant, uns dies amb molta demanda de ràdio. Al davant del matí només hi ha El Món a RAC1. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga es manté en la franja dels 130.000 oients i el cap de setmana el suplement amb Roger Escapa tanca la temporada amb la millor audiència mitjana de la seva història. Quan els informatius, el més escoltat és el Catalunya migdia amb Òscar Fernández, que aconsegueix una de les seves millors audiències amb prop de 160.000 oients. Aquesta emissora que escolteu, 3Cat Info, voreja els 90.000 oients i a les altres cadenes temàtiques del grup, Catalunya Música i Cat, estan en entre 30 i 40.000 oients. A tot això, Catalunya Ràdio es manté líder en podcast.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Voy a vender la casa.
6: ¿Estás hablando de mi casa?
2: Calle Màlaga, amb Carmen Machi, dona aquest vespre el tret de sortida de la 8a edició de La Gran Pantalla, al Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Avui també es concedeix el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera en reconeixement a la seva trajectòria, que passa pel teatre, el cinema i el doblatge. En declaracions a 3Cat Info, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
7: Anar al cinema, llegir un llibre, això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci. A casa sempre ens hi podem quedar. La festa que representa anar a un acte social i cultural, aquesta festa no ens la poden treure mai.
2: Una vintena de pel·lícules com Maspalomas, Siempre Vives o Victòria, a més de 15 curts, serviran per reivindicar la dignitat, el desig i la urgència de sentir-se vius dels més grans. Alfredo Cohen és el director de La Gran Pantalla.
8: Aquesta és una generació que va néixer i créixer amb el cinema, no? El cinema era com un ritual molt important i era un planazo. I jo crec que esto no se puede perder, que las pantallas individualizadas nos hacen mucho daño.
2: Els cinemes Girona seran fins dissabte a l'epicentre del festival, que aquest any també té projeccions al Caixa Fòrum. Poc més de 5 minuts i arribarem a 4:45 de la tarda.

0: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. El Barça fa oficial la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades com a blaugrana. La davantera no ha acceptat l'oferta de renovació del club al considerar-la insuficient. Parayuelo ha marcat 44 gols en 75 partits oficials jugats amb el Barça i ha guanyat 4 lligues i 3 Champions, entre altres títols.
0: 3CAT Info.
2: Seguim parlant de futbol. Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 3 partits més dels 16ens de final del Mundial. A partir de les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11, França, Suècia, amb Didier Deschamps com a seleccionador francès, parlant de l'equip suec.
3: C'est une bonne équipe avec une dominante.
4: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
2: I a partir de les 3 de la matinada, Mèxic-Equador. Javier Aguirre, el seleccionador mexicà, creu que hauran de fer el partit perfecte per passar els 8ens de final.
5: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
2: Els partits jugats aquesta matinada sorprenent eliminació d'Alemanya pel Paraguai i la dels Països Baixos contra el Marroc. Totes dues a la tanda de penals i havent acabat els partits i les pròrrogues amb empat a un. Ronald Koeman, seleccionador neerlandès, no es planteja la dimissió.
6: Si estàs d'acord amb un plantejament abans, no pots dir el contrari després. Tothom als Països Baixos demanava els 5 defenses. Jugues amb 5 defenses i et critiquen, però tant me fa. Si hagués de tornar-ho a decidir, prendria exactament la mateixa decisió.
2: Als 8ens del Mundial, el Marroc jugarà contra el Canadà. Qui també és als 8ens de final és el Brasil, després de guanyar el temps afegit al Japó per 2-1. Mentrestant, la selecció espanyola de futbol es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, Pau Cubarsí, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio, parla de la importància defensiva en una Copa del Món.
7: Sí, al final els començaments del Mundial no són fàcils. Ja sabíem que serien uns partits complicats, que havíem de donar el màxim. Sí que potser ens falta una mica de ritme més en pilota, de crear més ocasions, però sí que darrere, com hem vist, doncs, 3 porteries a 0, que jo crec que és clau en un Mundial, que no et facin ocasions i que et marquin els menys gols possibles, doncs et fan guanyar els partits.
2: Tornant al Barça, la Junta Directiva Blaugrana farà avui l'última reunió amb Iafa Juste al capdavant. Demà prendrà possessió Joan Laporta al càrrec de president en el seu nou mandat al club blaugrana. Encara en futbol, el Girona anuncia que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta de Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Thomas Lemar. També en clau de mercat, l'Atlètic de Madrid fa oficial l'acord amb el Bayer Leverkusen per al fitxatge de lateral valencià en passat al Barça, Àlex Grimaldo, de 30 anys, i que signarà per 4 temporades.
0: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: El Barça de bàsquet, per la seva banda, segueix amb la renovació de la plantilla i fa uns minuts que ha fet oficial les marxes, les sortides de Miles Norris i Miles Cale després d'una temporada a l'equip. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, encara juguen avui partits de la primera ronda. Destaquem el debut de Paula Badosa, l'única catalana del torneig. S'enfrontarà a la nord-americana Emma Navarro en una hora prevista, que serien quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 5 de la tarda, d'aquí a 12 minuts. També avui, debut de Serena Williams, que amb 44 anys i 4 anys després de retirar-se, tornarà a disputar aquest torneig de Wimbledon. Jugarà contra l'australiana Maya Join. També estarem pendents del partit de la russa afincada a Barcelona, Oksana Selekmeteva, que jugarà contra Xenia Kraus. Tenim les classificacions al quadre femení, Dani Simova, Kiss i Paulini, entre d'altres. També el d'Iga Swiatek, que està jugant contra la nord-americana Townsend amb un empat a un set al marcador. 6-1 per Sviantec al primer, 2-6 per Townsend al segon i ara 4-2 domina Sviantec al tercer i definitiu 7. També avui jugaran Rybakina i Svitolina, entre d'altres. El quadre masculí destaca la classificació d'Àlex de Minyaur i també destacar el partit de Jaume Monà, que domina per 2-16-0 l'argentí Cerúndolo. També avui hi ha partits per Ben Shelton, Arnaldi, Fritz, Esverev, Berrettini, Dimitrov i Tiafoe. I el director general del bàsquet València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per anar al Madrid. Malgrat que havia igualat l'oferta dels blancs per Martínez, el tècnic català argumenta que no marxa per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans.

0: Senyals horaris de 4:45 de la tarda. Sou a 3CatInfo. Fem un cop d'ull als principals titulars d'aquesta hora. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Justament avui, que acaba el termini per presentar sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés a la justícia europea. La terapeuta de la família Andic ha declarat davant la jutge que investiga la presumpta participació de Jonathan Andic amb la mort del seu pare, el fundador de Mango. La magistrada creu que el seu testimoni pot ser clau per esbrinar si hi va haver influència de terceres persones. Mentrestant, els dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic després de la caiguda han testificat que el van veure en estat de xoc. Ho ampliem tot de seguida, però també us explicarem d'altres qüestions. Front Comú de Vox i PP contra l'anomenada Llei de Nets, que permet que els descendents d'exiliats pel franquisme puguin tenir la nacionalitat espanyola. Consideren que és una maniobra de Pedro Sánchez per inflar el cens i aconseguir més vots des de l'estranger. Passarem per Sud-àfrica. El govern declara l'estat d'alerta arran de les marxes convocades per grups antiimmigració que exigeixen la sortida dels estrangers en situació irregular. I us parlarem d'una nova crisi a les vinyes sobre una part de la collita de raïm d'aquest any que no troba comprador.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5. Ricard, amb quins temes sobre la taula?
2: Mira, d'una banda, que el Barça fa oficial que Salma Parayuelo no seguirà l'equip al no acceptar l'oferta de renovació que li han fet. La jugadora ha estat 4 temporades al club blaugrana. També sortides, en aquest cas, del Barça de bàsquet, que ha fet oficial les marxes de Miles Norris i Miles Kane després d'una temporada a l'equip. I tornant al futbol, al Mundial, avui juguen 3 partits més dels 16 de final. A les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França, Suècia. I ja de matinada, a les 3, Mèxic, Equador.
0: I la calor que repunta només avui amb màximes de 38 graus a les Terres de l'Ebre i localment al prelitoral. Demà no farà tanta calor. El temps per aquesta tarda serà assolellat amb ruixats puntualment intensos al Pirineu Oriental, a Osona i a la Selva. Passant 2:45 de la tarda, el govern espanyol anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Justament avui, que acaba el termini per presentar sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: El procés de regularització és una de les fites de la legislatura i ara el govern espanyol el vol culminar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 600 milions d'euros que ha detallat Pedro Sánchez. Inclourà mesures per facilitar la mobilitat laboral i la formació professional, però també per fomentar la convivència i l'aprenentatge de les llengües oficials, com el català.
4: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
3: Sánchez reivindica el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho justifica per coherència, per humanitat, però també per necessitats econòmiques i demogràfiques.
4: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
3: A falta de dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Ara s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients que podria quedar aturat temporalment si el Tribunal Suprem decidís recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal té dubtes sobre l'encaix del procés de regularització amb la nova política d'immigració i asil aprovada a Brussel·les després dels recursos presentats per diverses comunitats autònomes governades pel PP. Fonts del govern espanyol defensen la legalitat del procés i descarten que les mesures cautelars, si s'adopten, afecten els sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal.
0: Ofensiva del Partit Popular i Vox contra l'anomenada Llei de Nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats del franquisme. Consideren que és una maniobra de Pedro Sánchez per guanyar votants a l'estranger. Els d'Abascal han demanat a la Junta Electoral Central que suspengui el tràmit d'accés i admissió del cens electoral de residents absents, el CERA, i també el vot per correu dels que ja estan inscrits. José María Figueredo és el secretari general del grup parlamentari de Vox.
5: El gobierno de Sánchez está dispuesto a cualquier cosa y a cualquier medio para asaltar el poder y mantenerse atornillado al banco del gobierno. Tanto es así que están llevando a cabo todas estas reformas legales para alterar el censo electoral. Es un golpe de Estado a cámara lenta.
0: I des de la televisió de Múrcia, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el que qualifica d'enginyeria electoral.
1: El señor Sánchez en este momento las encuestas le dicen que va a perder las elecciones. Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar pues son 2,5 millones de votantes. Lo que nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con sí. la ley de nietos, que esa ley se hace de forma unilateral por parte del gobierno.
0: Li ha respost la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz.
6: El señor Feijóo, con estas afirmaciones, lo que hace es colocarse en las tesis trumpistas. Merecen una rectificación inmediata. En Galicia votaban los vivos y los muertos. En una Galicia en la que el voto al exterior sí era presuntamente manipulado por las gentes que gobernaban la Xunta de Galicia.
7: Trescatinfo. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La terapeuta de la família Andic ha comparegut aquest matí davant la jutge de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, i que investiga el seu fill, Jonathan Andic, com a presumpte autor dels fets. La jutge considera que el testimoni de la terapeuta és clau per aclarir si va haver influència de terceres persones. Avui també han testificat els dos excursionistes que van trobar el fill d'Andic després de la caiguda del seu pare i que afirmen que estava en estat de xoc. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
8: La terapeuta dels Andic ha declarat davant la jutgessa durant gairebé 2 hores i mitja. Una declaració clau perquè la magistrada vol esbrinar quin paper ha tingut en la mort d'Isaac Andic. S'han fet públics alguns missatges que aquesta professional es va enviar amb el fundador de Mango i el seu fill per mirar de millorar la relació entre tots dos. En aquest sentit, també es recull que la terapeuta hauria pressionat Isaac Andic perquè donés en vida els diners de l'herència al seu fill Jonathan. També ha declarat la germana de la psicoterapeuta que hauria participat en algunes sessions entre pare i fill. De les seves compareixences no n'ha transcendit pràcticament res. En canvi, sí que s'ha conegut el que han explicat davant la jutge als excursionistes que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare. Han declarat que estava en xoc, bloquejat i afectat i que quan el van trobar parlava amb emergències. L'últim testimoni a declarar aquest dimarts és la parella d'Isaac Andic. És la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de caure el seu pare, fins i tot abans de connectar amb el 112 per demanar ajuda. La jutgessa també ha demanat a la policia científica una reconstrucció de la caiguda mortal. Els Mossos sostenen que no va ser un accident i Jonathan en dir que està imputat per homicidi. Aquesta setmana també hauran de declarar davant la jutgessa les filles d'Isaac Andic, la secretària i el conseller delegat de Mango, entre d'altres testimonis.
0: Més temes. El PP cita l'expresident Zapatero a la Comissió d'Investigació de la CEPI. El Senat vol que expliqui quin paper va tenir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i quin és l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Alicia García és la portaveu del PP a la Cambra Alta.
9: Ja compareció en la Comissió Coldo y ahora tendrá que hacerlo en la Comisión SEPI. Entonces nos mintió y no pudimos preguntarle por asuntos tan jugosos como las joyas, pero es que desde que compareció en la Comisión Coldo han pasado muchas cosas. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
0: Begoña Gómez, la parella del president espanyol, demana permís al jutge Juan Carlos Peinado per poder sortir de l'estat. Gómez té el passaport retirat des de la setmana passada i ara demana que el jutge li retorni temporalment per poder acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN que es farà la setmana que ve a Turquia. També li demana poder anar a Londres per a la graduació de la seva filla. En l'escrit que ha presentat el jutge, Gómez argumenta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i que la seva localització estarà garantida. Recordem que el jutge Peinado li ha prohibit sortir de l'estat perquè hi veia risc de fugida i apuntava a una complicitat de l'equip de seguretat de la Moncloa.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, allarga la mà als partits polítics per negociar els pressupostos per l'any que ve. Dilluns que ve reunirà les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per aprovar el límit de dèficit i després el govern fixarà el sostre de despesa. Aquestes xifres, que són clau per dissenyar els comptes, s'hauran d'aprovar posteriorment al Congrés. Espanya ha comparegut a la Comissió d'Hisenda del Senat.
10: Haremos una ronda con todos los grupos parlamentarios con voluntad de que sean unos presupuestos reales. No son unos presupuestos salvavidas de nada. Van a ser unos presupuestos que serán los que creamos y luego negociaremos, que son buenos para el país.
0: Més qüestions. L'Euríbor es tanca el juny després de 3 mesos de pujar. Aquest indicador habitual en les hipoteques variables s'ha mantingut en el 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat, qui hagi de revisar el seu préstec pagarà més de quota. Per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any. Per qui faci la revisió semestral, l'increment també serà similar. I Afrucat denuncia que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. La patronal de la fruita també reclama una regulació europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Manel Simón, director general d'Afrucat, ho considera inadmissible.
12: Llavors, en una situació de consum elevat, de fluidesa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses.
11: Malgrat tot, Afrucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I ara us expliquem una notícia que acabem de conèixer fa pocs minuts. Té a veure amb els Estats Units. Revés judicial de Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. El tribunal rebutja els límits que proposava el president, que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben als Estats Units il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El Suprem també ha resolt validar l'exclusió d'atletes transgènere en equips esportius femenins, tal com defensava l'administració Trump. El tribunal sosté que Virgínia Occidental i Idaho no van violar la Constitució quan van mantenir que només persones nascudes dones poden participar en equips esportius femenins. I una altra victòria de l'administració per a l'administració Trump. El Suprem s'alinea amb el partit del president que demanava no limitar la despesa que els partits polítics fan en suport dels seus candidats al Congrés i a la presidència. Qatar confirma que no hi haurà negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran. L'anunci per sorpresa d'ahir de Donald Trump va quedar desmentit a l'instant pel govern iranià i avui pel mediador. El viatge dels representants nord-americans quedarà en unes converses de pronòstic difícil. El portaveu de la diplomàcia qatariana ha avançat que no hi haurà una reunió directa de les dues parts. Els qatarians es reuniran amb Jared Kushner i Steve Witkoff per parlar de qüestions regionals com l'Iran o el Líban. Els mediadors també admeten contactes amb Oman per coordinar una solució a l'estret d'Hormuz i garantir la seguretat al pas de vaixell. Sobre els fons congelats de l'Iran, Doha reconeix que no els hi han retornat encara i ho volen condicionar a la compra de béns humanitaris. Iran diu que demà ho abordaran amb els qatarians. I ho dèiem a dos quarts, a Sud-àfrica el govern declara l'estat d'alerta i la policia desplega un ampli operatiu de seguretat. Tot arran de les marxes convocades per grups antiimmigració que exigeixen la sortida dels estrangers en situació irregular, la jornada transcorre en un clima de forta tensió, amb carrers semibuits i nombrosos comerços tancats arreu, coincidint amb la data límit fixada pels manifestants perquè els migrants indocumentats marxin del país. Els concentrats denuncien que els estrangers els prenen la feina, impulsen la delinqüència i pressionen els serveis públics.
13: Hi ha massa corrupció, cosa que mostra que aquest govern nostre no es preocupa per nosaltres. Només demanem que marxin, així de simple, però no ho fan.
14: Han donat 600 milions a la policia per defensar-los, i no a nosaltres, que som d'aquí. N'estem cansats, d'ells. Ja n'hi ha prou.
0: Tot arran de les marxes convocades per grups antiimmigració que exigeixen la sortida dels estrangers en situació irregular, la jornada transcorre amb un clima de forta tensió, amb carrers semibuits, com dèiem, i també amb qüestions d'altres, com les dades oficials disponibles, que indiquen que dels 65 milions d'habitants de Sud-àfrica, uns 3 milions són immigrants, menys d'un 5%, una proporció relativament baixa comparat amb els estàndards mundials. I el primer ministre britànic sortint ha promès el major increment de despesa en defensa al Regne Unit des de la Guerra Freda, però ha admès que això comportarà perquè altres projectes del país. Keir Starmer ha dit que ha après de les lliçons de la guerra a Ucraïna i per això es destinarà una partida important als drons. Londres, Quim Olivares.
15: Starmer ha promès augmentar la despesa en 15.000 milions de lliures per modernitzar l'exèrcit sense trencar la disciplina fiscal. Això comporta deixar de fer altres projectes que, segons ell, són menys prioritaris. Sentim-lo.
16: Alguns projectes de capital, per exemple en carreteres i energia, que són importants però no immediatament vitals, ja no tiraran endavant segons el previst, però es tracta de prendre les decisions necessàries per protegir la nostra nació.
15: Starmer espera que el Regne Unit, que el 2025 va gastar el 2,3% del producte interior brut en defensa, arribi al 3,5% el 2035. L'encara primer ministre britànic ha dit que el país ha après de les lliçons de la guerra d'Ucraïna.
16: Hem après les lliçons d'Ucraïna per modernitzar el nostre exèrcit per lluitar en les guerres d'avui i de demà. I donem suport amb la inversió de més de 5.000 milions de lliures en drons i armes autònomes.
15: Starmer ha deixat clar que aquesta modernització bèl·lica serà suficient suficient per dissuadir l'amenaça russa i que no té cap dubte que el futur govern laborista donarà suport al pla en defensa. Andy Burnham podria ser nou primer ministre el 20 de juliol.
0: Tres quarts de cinc de la tarda, àrea de serveis. Mariluz García, bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Ja retirats els vehicles que han tingut un accident a la C-58, a l'autopista del Vallès, a l'altura de Sabadell Nord, en direcció Barcelona. Encara queda lentitud entre Sabadell, entre Sant Quirze i Sabadell Nord, en direcció d'entrada. També a la mateixa C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. L'AP-7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, i al lateral la B-30 a Bellaterra, direcció Girona, a Barberà, direcció Tarragona. Aturants també encara a la C-32 Nord, a l'autopista del Maresme, entre Cabrera de Mar i Argentona, en direcció Girona, a causa d'un accident. Això provoca, a causa de l'avaria d'un autobús, volem dir. Això provoca cua a la mateixa C-32 des de Cabrera de Mar i també afecta de retruc la C-60 amb retencions entre la Roca del Vallès i Argentona en direcció Mataró o bé per enllaçar amb la C-32. Cues també a l'entrada a Barcelona per l'autopista B-23, al tram final entre Esplugues i l'avinguda Diagonal. I a les rondes ja cues habituals d'hora punta, la Ronda de Dalt, congestionada entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i entre el Nus de Trinitat i la sortida 1, direcció Llobregat, i Ronda Litoral entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta i a Sant Adrià, sentit Besòs, i entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat. Força aturats també a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet, fins des de Fira Gran Via i fins a Plaça Espanya, en direcció d'entrada a Barcelona. Pel que fa a la situació del transport públic, el tramvia de Barcelona es mantenen alterades les freqüències de pas de les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs a causa de l'avaria d'un comboi. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Crònica del Néstor Gómez.
18: Tarda de calor intensa, la que tenim a hores d'ara a bona part del país. Repunta la calor, s'enfila gairebé fins als 39 graus a Sant Salvador de Guardiola, 38 a Siurana, Aldover, Castellbisbal i Vinebre. Es queda al voltant dels 37, unes màximes encara provisionals, perquè encara poden pujar una miqueta més. Pel que fa al temps, s'espera que pugui aparèixer en alguns ruixats cap al Pirineu Oriental, Ripollès, la Garrotxa, també cap al Berguedà i Osona. Unes precipitacions concentrades a aquest sector, també que poden arribar cap al nord de la selva, i a la resta del país ampli domini del sol, tret de les comarques de Barcelona i de Girona, que tindrem el cel variable, i d'aquesta manera acabaria mal més. Tot i així, aquesta propera nit i matinada, de nou la calor tornarà a ser intensa, una nit de mal dormir a la façana costanera, pràcticament des de l'Empordà fins a la costa central, amb unes temperatures que els hi costarà baixar dels 25 graus. De fet, s'espera que de nou Barcelona pugui tenir una mínima al voltant dels 26-27 graus. Un primer dia de juliol que es presenta assolellat amb algunes nuvolades de tarda i algun ruixat que es pot escapar cap al Ripollès, Osona, les Guilleries o també cap al Montseny. La part bona és que demà baixen les temperatures. Deixarem enrere aquests gairebé 39 graus d'avui i potser les més altes de demà rondaran els 35-36 graus.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. El procés per portar el tren a la T1 de l'aeroport de Barcelona fa avui un pas més amb la convocatòria d'una quarantena de places de maquinista per operar el servei. Ferrocarrils de la Generalitat ha publicat l'oferta laboral per triar 42 maquinistes per al futur R-Aeroport, el servei que connectarà el centre de la capital catalana amb les dues terminals del Prat, en 20 minuts cada quart d'hora al primer semestre de l'any que ve. Carles Ruiz és president de la companyia.
20: Oferim l'oportunitat de treballar amb un nou servei que s'opera per primera vegada a Catalunya amb aquestes condicions d'arribar directament a les dues terminals de l'aeroport, amb uns trens nous preparats també per aquest servei singular, que també és una diferència important, i que significa també acabar la teva jornada en la mateixa localitat on la comences.
0: Més endavant es contractarà el personal d'atenció al client de les estacions. D'altra banda, la planta d'Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda, on es fabriquen els trens que cobriran el servei i també els nous trens de Rodalies, la plantilla ha començat avui una vaga parcial per reclamar un major increment salarial a la negociació del conveni. Òscar Ramos és secretari general de la Federació d'Indústria de la UGT.
21: Les posicions de la companyia creiem, sincerament, que no són realistes envers la situació d'on venim i que, clar, per nosaltres, al moment de la millora de les nostres condicions laborals i socials és el moment de la negociació de conveni.
0: Els primers trens de Rodalies ja haurien d'estar circulant, però no ho faran fins a principis de l'any que ve. Hi va haver problemes de fabricació i la crisi de la infraestructura de Rodalies ha endarrerit el procés d'homologació. Nova crisi, com dèiem, a dos quarts a les vinyes sobre una part de la collita de raïm d'aquest any que no troba comprador. Això està provocant l'angoixa dels viticultors que demanen solucions dràstiques com ajudes per l'arrencada ordenada de vinyes davant la baixada de consum. Davant d'això, Unió de Pagesos ha convocat una mobilització pel 10 de juliol. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
2: Aquest any les vinyes són plenes de raïm, però els contractes per comprar aquest raïm no acaben d'arribar i si ho fan és a la baixa, com lamenten dos viticultors, Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
4: Em trobo, sobretot en Montseller, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
22: Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
2: Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses, del celler Sumarroca.
23: Hi ha una preocupació molt forta perquè patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
2: Hi ha tot un canvi de tendència. S'ha perdut l'hàbit diari de prendre vi amb els àpats. El consumidor vol vins frescos, de poca graduació i productes de moda com els Aperol Spritz, i a més el consum en els joves va a la baixa.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones a Girona acusades d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat, Clara Jordan.
24: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe. En aquell moment ja es van detenir dos homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades al cas. Un dels detinguts ja és a la presó i els altres dos estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de discoteca se l'acusa d'haver agredit les nenes a canvi de deixar-les entrar al local.
0: Dos homes i una dona han estat detinguts a Vilanova del Camí, a la comarca de l'Anoia, després que els Mossos d'Esquadra trobessin 18 armes, 4 d'elles de foc, al seu domicili. Les detencions s'emmarquen en una investigació dels Mossos sobre un punt de venda de cocaïna i altres drogues al municipi. Durant els escorcolls, els agents també van intervenir material per preparar i distribuir els estupefaents i prop de 2.000 euros en efectiu. A més dels suposats delictes contra la salut pública, als 3 detinguts també se'ls investiga per tinença il·lícita d'armes i per tinença a grup criminal. Els arrestats de 46, 24 i 20 anys han passat a disposició judicial d'instrucció de guàrdia d'Igualada. I l'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, detecta risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. Ha perimentat la zona i ha fet tancar la terrassa de dos restaurants propers. Fa temps que el consistori ha alertat del mal estat de la muralla, que depèn de l'estat. Tossa de Mar, Núria Peraire.
25: En plena festa major i amb la temporada turística en marxa, dos restaurants han hagut de tancar la terrassa perquè estan a tocar de la torre afectada. Ben a prop hi ha altres restauradors, com el Pep Berenguer del restaurant El Petit, que explica que fa temps que la muralla té petits despreniments.
26: Sempre estem netejant les taules perquè cau sorreta, és normal, és una muralla vella que va tinguent el seu deteriorament i sí que la veritat és que ens cauen pedres a diari, això és a diari.
25: La setmana passada es van col·locar malles protectores al coronament a la part superior de dues torres perquè un informe tècnic de l'Ajuntament n'alertava del mal estat. A la torre d'Escodolà la malla es va posar sense problemes, però dijous, quan es va actuar a la torre de Ses Hores, es va veure que la part superior està en pitjor estat del que es pensaven. Aleshores es va delimitar el perímetre de seguretat. Així ho explica l'alcalde Martí Pujals.
27: Ara ja no estan parlant de que pugui haver un despreniment puntual d'alguna pedra, sinó que estan parlant de que alguna porció molt gran d'aquest coronament, llavors estem parlant de moltes tones, es desprengui conjuntament. O sigui, que caigui, com si fos una mena d'enderroc, que caigui total o parcialment el coronament.
25: L'Ajuntament està treballant en una solució a curt termini. Posaran una espècie de faixa al coronament perquè aguanti les pedres i no caiguin, mentre l'Estat treballa en el projecte de rehabilitació a més llarg termini.
19: 3CAT Info.
0: Barcelona es prepara per acollir una nova edició del Circuit Festival, el Festival LGTBIQ+, que reunirà 60.000 persones de més de 80 països. De l'1 al 9 d'agost, el Circuit Festival apostarà per una programació amb més de 50 artistes d'una vintena de països i incorporarà per primera vegada figures destacades de les escenes queer, underground i del techno berlinès. Pujaran a l'escenari en Lewis, Nina Flowers, Brady Prince o Joshua Ruiz, juntament amb DJs i productors com Tom Stefan, David Tort, Pagano, entre d'altres. Rasmatar, Esfira, Gran Via o el Parc Aquàtic i Fantasia seran alguns dels espais que acolliran el festival, que es distribuirà entre diferents districtes de Barcelona i municipis propers. El Circuit Festival reuneix cada any nombrosos assistents procedents de països on l'homosexualitat continua estigmatitzada. 5 minuts i arribarem a les 5.
19: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça fa oficial la sortida de Salma Parayuelo després de quatre temporades com a blaugrana. La davantera no ha acceptat l'oferta de renovació del club blaugrana al considerar-la insuficient. Parayuelo, en aquestes quatre temporades, ha marcat 44 gols en 75 partits oficials disputats i ha guanyat 4 lligues i 3 Champions, entre altres títols.
19: 3CAT Info.
1: Pel que fa al Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 3 partits més dels 16ens de final. A partir de les 7, Costa d'Ivori i Noruega. A partir de les 11, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. El seleccionador mexicà, Javier Aguirre, creu que hauran de fer el partit perfecte per superar la selecció equatoriana.
3: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo. De los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente como su técnico y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
1: A les últimes hores, sorprenent eliminació d'Alemanya pel Paraguai i la dels Països Baixos contra el Marroc, totes dues a la tanda de penals i havent acabat els partits i les pròrrogues amb empat a un gol. Als vuitens de final, el Marroc jugarà contra el Canadà. Qui també és als vuitens de final és el Brasil, després de guanyar el temps d'afegit al Japó per 2-1. Mentrestant, la selecció espanyola de futbol es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, Pau Cubarsí, en declaracions del programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, parla de la importància defensiva en una Copa del Món.
5: Sí, al final els començaments del Mundial no són fàcils. Ja sabíem que serien uns partits complicats, que havien de donar el màxim. Sí que potser ens falta una mica de ritme més en pilota, de crear més ocasions, però sí que darrere, com hem vist, doncs, tres porteries a zero, que jo crec que és clau en un Mundial, que no et facin ocasions i que et marquin els menys gols possibles, doncs et fan guanyar els partits.
1: Tornant al Barça, la Junta Directiva Blaugrana farà avui l'última reunió amb Rafa Juste com a president. Demà prendrà possessió Joan Laporta al càrrec en el seu nou mandat al capdavant del club blaugrana. Encara en futbol, el Girona anuncia que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta de Víctor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Tomàs Lemar.
19: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: El director general del bàsquet València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per anar al Madrid. Malgrat que havia igualat l'oferta dels blancs per Martínez, el tècnic català argumenta que no se'n va per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans. El Barça de bàsquet, per la seva banda, segueixen amb la renovació de la plantilla i avui han fet oficial 3 sortides, les de Miles Norris i Miles Cale, després d'una temporada a l'equip, i també marxa el base Juan i Marcos, tot i tenir un any més de contracte. Mentrestant, el Força Lleida incorporen el base català Dani García per aquesta temporada 26-27, amb una opció d'una segona. García va arribar al club al febrer, cedit per l'UCAM de Múrcia. Abans havia jugat al bàsquet Manresa. Joaquín Prado és el director esportiu de Lleida.
6: Una gran notícia para todos. Ha sido un jugador muy importante en la consecución de nuestros objetivos en el tramo final de la pasada temporada y estamos plenamente satisfechos de que tenga continuidad. Nos ha dado muchas cosas desde la posición de base, capacidad de dirección, capacidad de orden, buen nivel defensivo.
1: Pel que falta un eix de tenis de Wimbledon, ja ha començat el partit de l'única catalana que participa al torneig. La becorenca Paula Badosa s'està enfrontant a la nord-americana Emma Navarro. Al primer set veiem un empat a 3 sets. A partir de les 5:20 jugarà la jugadora russa fincada a Barcelona, Selekmeteva, que juga contra l'austríaca Kraus. I en el quadre masculí, Jaume Munà està guanyant per 2-16-0, l'argentí Cerúndolo, 6-1, 6-4 i 4-3 al tercer set. I la Federació Espanyola de Futbol ha anunciat la reformulació de la Lliga de Futbol Sala. La principal novetat és la creació d'un torneig d'obertura i un altre de clausura. El primer es disputarà de setembre a desembre i tindrà un campió. El segon es disputarà de gener-maig i també tindrà un campió. Les dues competicions tindran 15 jornades. Posteriorment es jugaran els play-offs que determinaran el campió de la temporada. Es disputaran els primers de cada torneig i la resta de places les ocuparan els equips que sumin més punts entre les dues competicions.
19: 3CAT Info.
7: Bona tarda, en punt les 5. Primera connexió amb l'equip viari, Mariluz García.
17: Bona tarda. Destaquem que hi ha tallada l'autopista del Garraf, la C32, a l'altura de Sitges, en direcció Tarragona, a causa d'un vehicle avariat. A la C32 nord, a l'autopista del Maresme, aturats entre Cabrera de Mar i Argentona, en direcció Girona, a causa d'un autobús avariat. Hi ha retencions també de retruc a la C60 entre la Roca del Vallès i Argentona, en sentit sud. I destaquem també les cues a les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs.
7: Revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. Acabem de saber. El tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Justament avui, que acaba el termini per presentar sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. La terapeuta de la família, Andic, ha declarat davant la jutge que investiga la presumpta participació de Jonathan Andic en la mort del seu pare, el fundador de Mango. La magistrada creu que el seu testimoni pot ser clau per esbrinar si va haver influència de terceres persones. Mentrestant, els dos excursionistes que van trobar Andic després de la caiguda han testificat que el van veure en estat de xoc. L'Audiència de Barcelona retira el delicte que podia comportar penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació dels cossos policials durant la pandèmia. Tot i això, l'excúpula de Salut continua enfrontant-se a una petició de 12 anys d'inhabilitació per un suposat delicte de prevaricació. Els equips d'emergència continuen treballant entre la runa a Veneçuela. Amb el pas de les hores, la recerca de supervivents perd força i guanya pes la recuperació de les víctimes. Creix la quantitat de diners que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola. Entre els grans deutors, al Ministeri d'Hisenda, hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, l'exfutbolista Arda Turán o l'expresident del Barça, Joan Gaspar. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya l'encapçala un empresari poc conegut, Josef Fardigi. I la temperatura al Mediterrani, que bat rècords per a un mes de juny, amb anomalies que en alguns indrets arriben als 8 graus de temperatura. A la costa catalana, l'aigua ja està a 2,6 graus per sobre la mitjana per aquesta època de l'any. Esports.
1: El Barça fa oficial que Salma Parayuelo no seguirà l'equip al no acceptar l'oferta de renovació que li han fet. La jugadora ha estat 4 temporades al club blaugrana. També en futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen 3 partits més dels 16ens de final del Mundial. A partir de les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11, França-Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic-Equador. Al torneig de tenis de Wimbledon tenim en joc el partit de Paula Badosa de debut. El torneig contra la nord-americana Emma Navarro domina la nord-americana per 4 jocs de 3 al primer set. I el Barça de bàsquet fa oficial les marxes de Miles Norris, Miles Cale i Juani Marcos després d'una temporada a l'equip.
7: I el temps, la calor repunta només avui amb màximes de 38 graus a les Terres de l'Ebre i localment al prelitoral. Demà no farà tanta calor. El temps per aquesta tarda serà assolellat amb ruixats puntualment intensos al Pirineu Oriental, a Osona i també a la Selva.
19: 3CAT Info.
7: Bona tarda, ara passen 4 minuts de les 5. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins a les 6 de la tarda.
19: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
7: Comencem amb una informació que acabem de conèixer. Revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. El tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El Suprem també ha resolt validar l'exclusió d'atletes transgènere en equips esportius femenins i no limitar la despesa que els partits polítics fan en suport dels seus candidats. Anem a Washington, Oriol Serra.
8: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. D'aquesta manera, el Tribunal ha defensat el que recull la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units, una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca. La decisió judicial és un nou revés pel president Donald Trump, que havia signat una ordre presidencial restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals o fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units.
7: Moltes gràcies, Oriol. Ara anem a Madrid. El govern espanyol, mentrestant, anuncia un pla per integrar els més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros, es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Justament avui, que acaba el termini per presentar sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. A Madrid, més detalls. Dani Sáenz de Aja.
9: El procés de regularització és una de les fites de la legislatura i ara el govern espanyol el vol culminar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 600 milions d'euros que ha detallat Pedro Sánchez. Inclourà mesures per facilitar la mobilitat laboral i la formació professional, però també per fomentar la convivència i l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
10: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
9: Sánchez reivindica el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho justifica per coherència, per humanitat, però també per necessitats econòmiques i demogràfiques.
10: Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
9: A falta de dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Ara s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients que podria quedar aturat temporalment si el Tribunal Suprem decidís recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal té dubtes sobre l'encaix del procés de regularització amb la nova política d'immigració i asil aprovada a Brussel·les després dels recursos presentats per diverses comunitats autònomes governades pel PP. Fonts del govern espanyol defensen la legalitat del procés i descarten que les mesures cautelars, si s'adopten, afecten els sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal.
7: En aquest sentit, els experts ja avisen que la resposta de la justícia europea pot tardar anys. Ho ha dit el Catalunya Migdia, Catalunya Ràdio, l'advocat i diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
11: No hi veig una resolució ràpida. Crec que en menys de 2 anys això no ho tindrem. I, per tant, d'aquí 2 anys, aquesta gent que s'ha acollit en aquesta regularització no solament tindràs el permís concedit, sinó que ja estarem amb una renovació. I veig molt difícil, que, per no dir impossible, que hi hagi alguna resolució europea en el sentit de que se'ls retirin els drets. En tot cas, un advertiment en el govern espanyol.
7: Anem a altres temes destacats del dia. La terapeuta de la família Andic ha comparegut aquest matí davant la jutge de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, i que investiga el seu fill, Jonathan Andic, com a presumpte autor dels fets. La jutge considera que el testimoni de la terapeuta és clau per aclarir si va haver influència de terceres persones. Avui també han testificat els dos excursionistes que van trobar el fill d'Andic després de la caiguda del seu pare i que afirmen que estava en estat de xoc. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
12: La terapeuta dels Andic ha declarat davant la jutgessa durant gairebé 2 hores i mitja. Una declaració clau perquè la magistrada vol esbrinar quin paper ha tingut en la mort d'Isaac Andic. S'han fet públics alguns missatges que aquesta professional es va enviar amb el fundador de Mango i el seu fill per mirar de millorar la relació entre tots dos. En aquest sentit, també es recull que la terapeuta hauria pressionat Isaac Andic perquè donés en vida els diners de l'herència al seu fill Jonathan. També ha declarat la germana de la psicoterapeuta que hauria participat en algunes sessions entre pare i fill. De les seves compareixences no n'ha transcendit pràcticament res. En canvi, sí que s'ha conegut el que han explicat davant la jutge els excursionistes que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare. Han declarat que estava en xoc, bloquejat i afectat i que quan el van trobar parlava amb emergències. L'últim testimoni a declarar aquest dimarts és la parella d'Isaac Andic. És la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de caure el seu pare, fins i tot abans de connectar amb el 112 per demanar ajuda. La jutgessa també ha demanat a la policia científica una reconstrucció de la caiguda mortal. Els Mossos sostenen que no va ser un accident i Jonathan Andic està imputat per homicidi. Aquesta setmana també hauran de declarar davant la jutgessa les filles d'Isaac Andic, la secretària i el conseller delegat de Mango, entre d'altres testimonis.
7: Per cert, que el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defensat aferrissadament la investigació del cos en el cas de la mort del fundador de Mango. Ho fa arran de les crítiques de Francisco Marco, detectiu de Método 3 i part de la defensa del fill, que és el principal sospitós. Fa uns dies, el detectiu, en declaracions a Catalunya Ràdio, havia acusat el mosso responsable d'aquesta investigació de falsejar proves i de fer una caça contra Jonathan Andic. Trapero, en una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, ha sortit en defensa de la gent i de tot el cos dels Mossos.
13: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
19: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
7: Anem ara cap a l'Audiència de Barcelona, que retira les peticions de penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon a l'inici del judici pel retard en la vacunació dels cossos policials estatals durant la pandèmia. Avui s'ha celebrat la primera sessió d'aquesta causa, on la cúpula de salut s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació. Cristian Roldán, més informació.
14: Primer dia de judici i primera victòria per a la cúpula de salut durant la pandèmia. Arran de les qüestions presentades pels advocats de la defensa, el tribunal ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, en aplicar la doctrina Botín, marcada pel Suprem, els càrrecs de presó han caigut. Sentim els advocats Olga Tuau i Joan Riba.
15: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
16: La doctrina del Tribunal Suprem, doncs, ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
14: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils respecte a altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra. Segons Ivon Domínguez, portaveu nacional del sindicat Jupol, el retard va ser intencionat i seguint motius polítics.
18: Todavía veníamos de esa marejada del procés y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eran cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera.
14: El judici s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials i la setmana que ve de les autoritats sanitàries. A partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
7: A Veneçuela, els equips d'emergència i els voluntaris mantenen la recerca entre la runa. Els serveis de rescat encara localitzen alguns supervivents. Tot i això, cada hora que passa redueixen les opcions de trobar-ne més. Per aquest motiu, una part creixent dels esforços es destina a recuperar els cossos de les víctimes. Àmbit especial, Joan Biosca.
20: Vamos, Luis, que si viene. ¡Ey!
21: ¡Ayuda!
20: ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Vete! Suave, Luis, suave. Vamos, que está afuera.
2: Als ja sis dies dels dos terratrèmols, escenes de rescat agòniques i dramàtiques com aquesta que sentíem són el motor dels voluntaris veneçolans que gairebé literalment amb les ungles remouen pedres, roques i runa. Un fill d'uns 40 anys treia literalment el seu pare de sota d'un edifici, es ficava sota terra com una formiga per salvar-lo d'una manera dramàtica. Però els morts són ja més que els vius, explica el Carlos.
4: Pero desafortunadamente desde ayer no hemos encontrado personas con vida, ya lo que estamos encontrando son cadáveres.
2: Els voluntaris han portat fins a la zona de la Guaira, la més devastada pels terratrèmols, quasi de tot de primera necessitat. Hi ha aigua, hi ha menjar, roba i aixopluc, però també senyal wifi per satèl·lit. Ho fa en Dani.
21: Es como una ayuda, mucha gente también lo está haciendo. Y tenemos el wifi gratis, la gente se conecta y bueno, y puede comunicarse con sus familiares, a lo mejor, mira, decir lo que está pasando y sacar a la luz la realidad de lo que puede estar pasando aquí en la zona.
2: Senyal wifi per satèl·lit gratuït per connectar víctimes, voluntaris i familiars.
7: D'altra banda, la xifra de víctimes mortals de nacionalitat espanyola ha augmentat fins a 19 i el ministre d'Afers Exteriors, que ha donat aquestes informacions, també ha anunciat que demà sortirà cap a Veneçuela l'hospital de campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament per reforçar l'equip, el dispositiu d'emergència que ja està treballant sobre el terreny. Amb aquesta informació arribem a l'àrea de servei, un quart de 6 de la tarda. Aquí viaríem la Mariluz García. Bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Dos punts conflictius, els túnels del Garraf, la C32 tallats a Sitges en direcció Tarragona a causa d'un turisme avariat al túnel del Castellot. S'està desviant, s'està regulant ja la circulació abans a l'interior túnel, cosa que provoca retencions a tots dos punts. També aturats a la C32 nord, a l'autopista del Maresme, entre Cabrera de Mar i Argentona en direcció Girona, on hi ha un autobús avariat que talla un carril a la circulació. Hi ha 3 quilòmetres de cua en aquesta zona i també aturats a la C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró o bé per enllaçar amb la C32. Cues aquestes més habituals d'hora punta a l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit a sud, també a l'altura de Sant Cugat a Bellaterra i també a l'altura de Montmeló en sentit nord en direcció Girona. Les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, la mateixa C58 entre Sant Quirze i Sabadell nord en direcció Barcelona, els accessos a Barcelona des del sud, autopista B23, aturada entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, autovia 2 a l'altura de Cornellà en tots dos sentits i a les rondes de Barcelona, cues habituals a la ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta a Canyelles sentit Besòs i entre el Nus de Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat, ronda litoral, aturada entre Zona Franca i el Port a la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma sentit Besòs i entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat. També a Barcelona, retencions a la C31 sud, a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins Plaça Espanya de Barcelona en direcció d'entrada. Al transport públic es mantenen alterades les freqüències de pas de les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs a causa de l'avaria d'un comboi. Més informació actualitzada al punt de 2:15.
19: El temps.
22: Una nit més. Avui Barcelona ha tingut una mínima de 27 graus, una nit de mal dormir i tot indica que la propera serà més o menys el mateix. I les temperatures ara, actuals, pujant clarament respecte als valors d'ahir. Ahir les més altes tot just arribaven a la xifra dels 37,6 graus. Avui ja tenim valors que s'acosten i molt als 39. És el cas de Sant Salvador de Guardiola, 38 graus, a Siurana, Aldover, Castellbisbal, 37 a Vinebre i encara poden pujar una miqueta més. Tot això en una tarda estable a bona part del país, si bé cap al sector del Pirineu, cap al Ripollès, al Berguedà i Osona, s'espera que puguin aparèixer alguns ruixats. La tarda es mostra amb el cel serè, tret de la meitat nord del país, comarques de Barcelona i de Girona, on es mostra amb el cel una miqueta més variable. De fet, s'espera fins i tot que cap a darrera hora del dia arribin algunes febles precipitacions sobre les muntanyes de la Vall d'Aran. Tot això, com dèiem, amb un dia càlid que, en principi, s'hauria de concentrar la calor a l'àrea de les Terres de l'Ebre, però tot i així, la calor està sent sent intensa a bona part de l'interior del país. I de cara a demà, la notícia bona és que baixaran les temperatures. Demà no farà tanta calor, les més altes al voltant dels 35-36 graus cap a les Terres de l'Ebre i cap a Ponent, de tal manera que tindrem un breu respir que durarà dimecres, dijous, perquè a partir de divendres tot indica que tornaran a pujar, sobretot coincidint amb el proper cap de setmana. S'acomiada, doncs, el mes de juny amb aquestes temperatures i començarem el mes de juliol amb unes màximes una miqueta més baixes, però amb un temps similar, amb molt de sol, amb una mica de tramuntana a l'Empordà i mestral.

0: situacions excepcionals per un mes de juny, com aquesta que ens descriu Samira Codayar Pardo, la coordinadora de la seva àrea de climatologia i meteorologia.
1: En la zona del sur del Golfo de Genoa, en los últimos días, lo que hemos observado son anomalías de hasta 8 grados. Lo que son las escalas de color que de manera normal nosotros utilizamos en referencia para nuestros mapas no son suficientes para observar esta anomalía.
0: A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura presa a l'Estartit és de 23,7 graus, la segona temperatura més alta registrada un mes de juny després dels 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època. Montse Busto, tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, ens parla dels efectes que un mar tan calent pot provocar a nivell atmosfèric.
2: Si tenim una massa d'aire que l'entona tancada, que és la Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
0: Amb un mar tan calent augmenta la quantitat de vapor que hi ha a l'atmosfera i es creen condicions perquè a la tardor hi hagi tempestes extremes. També afavoreix que tinguem més nits tropicals i tòrrides, amb tots els efectes que això té per la nostra salut.
3: Gràcies a Montse. En marxa a la reunió de la consellera d'Economia, Alicia Romero, amb el número 2 del Ministeri d'Hisenda aquesta tarda per parlar del nou model de finançament abans de discutir-lo conjuntament amb tots els governs autonòmics. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
4: El Ministeri d'Hisenda s'ha anat reunint a soles amb les comunitats que s'hi han volgut asseure i aquesta tarda és el torn de la Generalitat. Serà una reunió plàcida perquè no només són del mateix color polític a banda i banda de la taula, sinó perquè la reforma del finançament autonòmic l'ha proposat Catalunya. Sílvia Panegues és la consellera portaveu.
5: Què traslladarà Catalunya? Doncs la defensa del model de finançament. Hem treballat, hem defensat, hem presentat i, per tant, aquesta serà una de les qüestions que es pugui tractar en aquesta reunió.
4: A partir d'aquí, la intenció del govern espanyol és convocar una cimera multilateral amb tots els consellers del RAM aquest mateix mes, abans que el Consell de Ministres doni llum verda a la proposta perquè comenci la tramitació al Congrés.
3: La Fiscalia manté que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, era al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació compromesa sobre la Caixa B dels Populars. El fiscal anticorrupció ho ha defensat en un dur informe a la recta final del judici del cas Kitchen, que s'està fent a l'Audiència Nacional. Madrid, Tania Tàpia.
6: El fiscal César de Ribas ha estat 5 hores reforçant la seva tesi, que ha quedat demostrat, diu, que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament una operació il·legal i pagada en fons reservats amb aquest objectiu.
7: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
6: L'operatiu també buscava, diu el fiscal, les gravacions que Bárcenas deia que tenia Mariano Rajoy parlant de la Caixa B del partit, tot per protegir els dirigents del PP. De Ribas ha donat total credibilitat a les anotacions de les agendes de Villarejo, on parla, per exemple, de la captació del xofer de Bárcenas i ha atorgat molt pes a una prova per a ell determinant per si situar l'exministre perquè manté la petició de 15 anys de presó al capdamunt de la trama. Són els missatges que Fernández Díaz va enviar a Francisco Martínez, el seu ex número 2, parlant de les funcions del xofer un cop ja captat. Uns missatges que la seva mà dreta va portar gairebé 6 anys més tard davant notari.
7: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
6: El fiscal ha menystingut la versió dels acusats que van dir durant el judici que l'operació era legal i buscava els diners de Bárcenas a l'estranger. Ho ha desmuntat, diu que no van tenir cap interlocució ni amb l'UDEF ni amb el jutge que ja investigava prèviament aquests fets. Encara falten els informes de la resta de les parts i els acusats, finalment són 8, podrien fer ús de l'últim torn de paraula al final del judici que quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
3: També explicar-vos que Begoña Gómez, la parella del president espanyol, demana permís al jutge Juan Carlos Peinado per poder sortir de l'estat. Té el passaport retirat des de la setmana passada i ara demana que el jutge li retorni temporalment per acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN o per anar a Londres a la graduació de la seva filla. També explicar-vos que creix la gent al que deuen els grans morosos de les hisendes catalanes i espanyola que han fet públiques les seves llistes de deutors. Qui acumulen deute més gran amb la hisenda espanyola Espanyol és la constructora Real Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. Entre les 5.800 empreses i persones que quan va acabar l'any passat devien 600.000 euros o més, hi ha personatges

0: coneguts, com ara Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, l'actriu Paz Vega o l'exfutbolista Arda Turán. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi eren el 2024.
1: Esports.
0: Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça de futbol fa oficial dues sortides. D'una banda, ja és oficial el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco després d'un any de cessió. El jugador, de 23 anys, va entrar a la disciplina blaugrana el 2012 i ha marcat 29 gols en 123 partits. El Barça es reserva un tant per cent d'una possible venda futura. D'altra banda, el club blaugrana també ha fet oficial la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades. La davantera no ha acceptat l'oferta de renovació del club pel considerar-la insuficient. Parayuelo ha marcat 44 gols en 75 partits oficials i ha guanyat 4 lligues i 3 Champions, entre altres títols.
1: 3CAT Info.
2: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 3 partits més dels 16ens de final del Mundial de Futbol. A partir de les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11, França, Suècia, amb Didier Deschamps, el seleccionador francès, parlant de l'equip suec.
3: C'est une bonne équipe avec une dominante.
4: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
2: I a les 3 de la matinada, Mèxic-Equador. A les últimes hores, sorprenent eliminació d'Alemanya pel Paraguai i la dels Països Baixos contra el Marroc. Totes dues a la tanda de penals i havent acabat els partits i les pròrrogues amb empat a 1. Ronald Koeman, el seleccionador neerlandès, no es planteja la dimissió.
5: Si estàs d'acord amb un plantejament abans, no pots dir el contrari després. Tothom als Països Baixos demanava els 5 defenses. Jugues amb 5 defenses i et critiquen, però tant me fa. Si hagués de tornar-ho a decidir, prendria exactament la mateixa decisió.
2: Als vuitens del Mundial, el Marroc jugarà contra el Canadà. Qui també és als vuitens de final és el Brasil, després de guanyar el temps afegit al Japó per 2-1. La selecció espanyola de futbol, mentrestant, es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Ucraïna. Un dels catalans de l'equip espanyol, Pau Cubarsí, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, parla de la importància defensiva en una Copa del Món.
6: Sí, al final els començaments del Mundial no són fàcils. Ja sabíem que serien uns partits complicats, que havíem de donar el màxim, sí que potser ens falta una mica de ritme més en pilota, de crear més ocasions, però sí que darrere, com hem vist, doncs, 3 porteries a 0, que jo crec que és clau en un Mundial, que no et facin ocasions i que et marquin els menys gols possibles, doncs et fan guanyar els partits.
2: Tornant al Barça, la Junta Directiva Blaugrana farà avui l'última reunió amb Rafa Juste al capdavant. Demà prendrà possessió Joan Laporta al càrrec de president en el seu nou mandat com a president blaugrana. Encara en futbol, el Girona ha anunciat que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta de Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Tomás Lemar, també en clau de mercat. L'Atlètic de Madrid fa oficial l'acord amb el Bayer Leverkusen per al fitxatge del lateral valencià en passat al Barça, Àlex Grimaldo, de 30 anys i per 4 temporades.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: El Barça de bàsquet segueixen amb la renovació de la plantilla i avui han fet oficial 5 comiats. Els de Billy Hernán Gómez, després de 3 temporades, Tomas Satoranski, que han estat 4, Miles Norris i Miles Cale, que n'han estat 1, i també marxa el base Juan y Marcos, tot i tenir un any més de contracte. Afegir que el director general del bàsquet València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per anar al Madrid, malgrat que el club valencià havia igualat l'oferta dels blancs per Martínez. El tècnic català argumenta que no se'n va per diners, sinó que vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans. I el Força Lleida incorpora el base català Dani García per la següent temporada amb opció d'una segona. Va arribar al febrer cedit per l'UGAM de Múrcia. I acabem parlant de tennis. Tenim en joc el partit de Paula Badosa en el seu debut al torneig de Wimbledon. Badosa ha guanyat el primer set i està perdent en el segon per 2-1. El primer set l'ha guanyat la de Begú per 6-4.

0: Són 6:15 de la tarda. Cop d'ull a la situació del trànsit. Mariluz García.
1: Bona tarda. Destaquem que hi ha tallats als túnels del Garraf, la C32 a Sitges, direcció Tarragona, per un vehicle avariat al túnel del Castellot. Hi ha retencions puntuals en aquesta zona. A la banda nord, a l'autopista del Maresme, aturats de Cabrera de Mar a Argentona, direcció Girona, on hi ha un carril tallat a causa d'un autobús avariat. Afecta també la C60 a Argentona en direcció Mataró i a l'àrea de Barcelona. Destaquem les cues a les dues rondes de Barcelona, sentit Besòs.
0: Us estem explicant que hi ha hagut un revés judicial contra Donald Trump després que el Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president, que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país de manera il·legal o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. A banda d'aquesta informació que hem sabut fa res, també estem posant el focus en el que ha dit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciant un pla per integrar els més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'estat espanyol. Justament avui que acaba el termini per presentar sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. L'altre focus el posem en el cas de Mangol. El terapeuta de la família del fundador, Isaac Antic, ha declarat davant la jutge de Martorell. La magistrada creu que el seu testimoni pot ser clau per esbrinar si el seu fill va rebre la influència de terceres persones. I a partir d'aquesta hora i fins a les 6 també us explicarem que un estudi ha reconstruït com els corns permetien comunicar pobles, castells i esglésies a la vall de Barcedan, al Pallars Jussà, ara fa 1000 anys. I també parlarem de la preocupació dels viticultors per una collita massa gran de raïm que no tindrà sortida al mercat i que està provocant l'enfonsament dels preus. Això ha portat a la Unió de Pagesos a convocar mobilitzacions, la primera el 10 de juliol. Titular ara d'Esports.
2: El Barça de Futbol fa oficial dues sortides. A l'equip masculí, la d'Ansu Fati al Mònaco, i el femení, la de Salma Parayula, després de 4 temporades.
0: I l'últim titular, el del temps, la calor que repunta només avui amb màximes de 38 graus a les Terres de l'Ebre i localment al prelitoral. Demà no farà tanta calor. El temps per aquesta tarda, assolellat, amb ruixats però puntuals i intensos al Pirineu Oriental, Osona i la Selva. Són 6:03 de 6. Com us avançàvem, revés judicial per a Donald Trump després que el Suprem hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja, per tant, els límits que va proposar el president, que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que estan al país, però de manera il·legal o temporalment sense ciutadans nord-americans. El Suprem també ha resolt validar l'exclusió d'atletes transgèneres en equips esportius femenins i no limitar la despesa que els partits polítics fan en suport dels seus candidats. Washington, Oriol Serra.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. D'aquesta manera, el Tribunal ha defensat el que recull la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units, una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca. La decisió judicial és un nou revés pel president Donald Trump, que havia signat una ordre presidencial restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals o fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units.
0: I aquí el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros, es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Justament avui, que acaba el termini per presentar sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
4: El procés de regularització és una de les fites de la legislatura i ara el govern espanyol el vol culminar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 600 milions d'euros que ha detallat Pedro Sánchez. Inclourà mesures per facilitar la mobilitat laboral i la formació professional, però també per fomentar la convivència i la presentació l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
5: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
4: Sánchez reivindica el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho justifica per coherència, per humanitat, però també per necessitats econòmiques i demogràfiques.
5: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
4: A falta de dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Ara s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients que podria quedar aturat temporalment si el Tribunal Suprem decidís recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal té dubtes sobre l'encaix del procés de regularització amb la nova política d'immigració i asil aprovada a Brussel·les després dels recursos presentats per diverses comunitats autònomes governades pel PP. Fons del govern espanyol defensen la legalitat del procés i descarten que les mesures cautelars, si s'adopten, afecten els sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal.
0: En aquest sentit, Pol, els experts avisen que la resposta de la justícia europea pot trigar anys. Fem una pausa i anem a d'altres qüestions.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Passem a altres temes. 6:15. També avui posem el focus als jutjats de Martorell, perquè la terapeuta de la família Andic ha comparegut aquest matí davant la jutge que porta el cas de la mort del fundador de Mango i que investiga el seu fill com a presumpte autor dels fets. La jutge considera que el testimoni de la terapeuta és clau per aclarir si va haver influència de terceres persones. Anem als jutjats de Martorell. Marta Vallès ho ha seguit.
7: La terapeuta dels Andic ha declarat davant la jutgessa durant gairebé 2 hores i mitja. Una declaració clau perquè la magistrada vol esbrinar quin paper ha tingut en la mort d'Isaac Andic. S'han fet públics alguns missatges que aquesta professional es va enviar amb el fundador de Mango i el seu fill per mirar de millorar la relació entre tots dos. En aquest sentit, també es recull que la terapeuta hauria pressionat Isaac Andic perquè donés en vida els diners de l'herència al seu fill Jonathan. També ha declarat la germana de la psicoterapeuta que hauria participat en algunes sessions entre pare i fill. De les seves compareixences no n'ha transcendit pràcticament res. En canvi, sí que s'ha conegut el que han explicat davant la jutge els excursionistes que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare. Han declarat que estava en xoc, bloquejat i afectat i que quan el van trobar parlava amb emergències. L'últim testimoni a declarar aquest dimarts és la parella d'Isaac Andic. És la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de caure el seu pare, fins i tot abans de connectar amb el 112 per demanar ajuda. La jutgessa també ha demanat a la policia científica una reconstrucció de la caiguda mortal. Els Mossos sostenen que no va ser un accident i Jonathan en dir que està imputat per homicidi. Aquesta setmana també hauran de declarar davant la jutgessa les filles d'Isaac Andic, la secretària i el conseller delegat de Mango, entre d'altres testimonis.
0: Dos homes i una dona han estat detinguts a Vilanova del Camí, a l'Anoia, després que els Mossos d'Esquadra trobessin 18 armes, 4 de foc, als seus domicilis. Les detencions s'emmarquen en una investigació policial sobre un punt de venda de cocaïna i altres drogues. Durant els escorcolls, els agents també van intervenir material per preparar i distribuir els estupefaents i prop de 2.000 euros en efectiu. A més dels suposats delictes contra la salut pública, els tres detinguts també se'ls investiga pertinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal. Els arrestats de 46, 24 i 20 anys han passat ja a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia d'Igualada.
8: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
9: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
8: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Continuem. Qatar confirma que no hi haurà negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran. L'anunci, per sorpresa d'ahir, de Trump, va quedar desmentit a l'instant pel govern iranià i avui pel mediador. El viatge dels representants nord-americans quedarà en unes converses de pronòstic difícil. El portaveu de la diplomàcia qatariana ha avançat que no hi haurà una reunió directa de les dues parts. Els qatarians es reuniran amb Jared Kushner i Steve Witkoff per parlar de qüestions regionals com l'Iran o el Líban. Els mediadors també admeten contactes amb Oman per coordinar una solució a l'estret d'Hormuz i garantir la seguretat al pas dels vaixells. Sobre els fons congelats de l'Iran, Doha reconeix que no els hi han retornat encara i ho volen condicionar la compra de béns humanitaris. Iran diu que demà ho abordaran amb els qatarians. A Sud-àfrica, el govern declara l'estat d'alerta i la policia desplega un ampli operatiu de seguretat. Tot arran de les marxes convocades per grups anti-immigració que exigeixen la sortida dels estrangers en situació irregular. La jornada transcorre en un clima de forta tensió, com escolteu a fons, amb carrers semibuits i nombrosos també comerços tancats arreu, coincidint amb la data límit fixada pels manifestants perquè els migrants indocumentats marxin del país. Els concentrats denuncien que els estrangers els prenen la feina, els impulsen també la delinqüència i pressionen els serveis públics.
10: Hi ha massa corrupció, cosa que mostra que aquest govern nostre no es preocupa per nosaltres. Només demanem que marxin, així de simple, però no ho fan.
11: Han donat 600 milions a la policia per defensar-los i no a nosaltres, que som d'aquí. N'estem cansats, d'ells. Ja n'hi ha prou.
9: 3CAT Info.
0: Segons acabem de saber, un home de 83 anys ha mort aquest migdia ofegat en una platja de Salou, al Tarragonès. És la sisena víctima mortal a les platges catalanes aquest estiu. Tarragona, Manel Sastre.
12: El sistema d'emergències mèdiques ha rebut l'avís a quarts d'una del migdia, alertant que un banyista ha tret l'home de l'aigua inconscient. Ha passat a la platja de Llevant de Salou, en un punt amb vigilància de socorristes i amb bandera verda. Tot i que els efectius del SEM l'han intentat reanimar, s'ha certificat la seva mort poc després. La víctima és un home de nacionalitat espanyola, de 83 anys. Fins al lloc dels fets, s'hi han desplaçat 3 unitats del sistema d'emergències mèdiques i patrulles dels Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de les diligències judicials. Amb aquesta víctima ja són 6 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: Anem a altres qüestions. A 3 minuts per 3 quarts de 6, un estudi ha reconstruït, com us avançàvem, com els corns permetien comunicar pobles, castells i esglésies a la vall de Barcedana. Això és el Pallars Jussà, i ho feien ara fa 1000 anys. Una recreació feta amb rèpliques de corns medievals de ceràmica, corns de banya i un anafil metàl·lic que amb un sol so podien arribar fins als 4 quilòmetres i un ús més freqüent que el de les campanes. Tot plegat ens ho explica el Pau Rovira.
13: La recerca ha recreat la comunicació entre 17 punts de la vall de Barcedana amb rèpliques de corns medievals, de ceràmica, de banya i un anafil metàl·lic. I són

0: Els assajos confirmen que la comunicació acústica era ràpida i molt eficaç en un terreny tan accidentat com el del Montsec. La recerca, liderada per l'arqueòloga Paula Milero, mostra també que els corns s'utilitzaven no només per la comunicació militar.
1: Els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana. T'imagines la comunicació sonora, no?, amb els corns, un àmbit molt més militar dels castells, però després l'experiència ens demostra que molts altres agents participarien d'aquesta xarxa, doncs nuclis d'hàbitat, esglésies, coves que tenien un ús ramader, per exemple, no?
0: L'estudi també conclou que els corns de banya i els de ceràmica arriben pràcticament a la mateixa distància, arribant fins als 4 quilòmetres, però tenen un timbre diferent. Els investigadors creuen que aquesta xarxa sonora es complementava també amb la comunicació visual i que alguns indrets eren punts estratègics per fer arribar els missatges arreu de la vall.
2: I abans d'obrir àrea de servei parlant d'aquesta casa, Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i amb millor audiència a les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida que a principis d'any. Són dades de la segona onada del 2026 de l'Estudi General de Mitjans, l'EGM, que certifica un descens generalitzat de l'audiència de ràdio respecte a l'onada de principis d'any. En aquest context, però, Catalunya Ràdio és la que perd menys oients de les quatre emissores més escoltades. Això li permet retallar en 60.000 la distància amb RAC1, que continua sent la líder. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, s'acosta als 460.000 oients. Des de la temporada 2018-19, que aquest programa no registrava una audiència així, i aquella va ser l'època del procés als líders de l'1 d'octubre. Per tant, uns dies amb molta demanda de ràdio. Al davant del matí només hi ha el món a RAC1. La tarda de Catalunya Ràdio, en Francesc Garriga es manté la franja de 130.000 oients i el cap de setmana, el suplement, en Roger Escapa, tanca la temporada amb la millor audiència mitjana de la seva història. Quan als informatius, la més escoltat és el Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández, aconsegueix una de les seves millors audiències amb prop de 160.000 oients. I aquesta emissora que esteu escoltant, 3Cat Info, voreja els 90.000 oients i les altres cadenes temàtiques del grup, Catalunya Música i ICAT, estan entre 30 i 40.000 oients. A tot això, Catalunya Ràdio es manté líder en podcast. Ara el que fem és posar-nos al dia de la situació del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ja oberts els túnels del Garraf, la C32, que estaven tallats a l'altura de Sitges a causa d'un vehicle avariat al túnel del Castellot. Ja l'han pogut retirar al voral, on treballen per retirar-lo del tot de l'autopista i pràcticament no queden complicacions en aquesta zona. En canvi, sí que es manté la cua d'uns 3 quilòmetres a la banda nord de la C32, a l'autopista del Maresme, a l'altura d'Argentona, en direcció Girona, on hi ha un autobús avariat que està ocupant un carril de circulació. Provoca uns 3 quilòmetres de cua en aquesta zona i també afecta de retruc la C60 a l'altura d'Argentona amb retenció també compacta en sentit sud en direcció Mataró fins al punt d'enllaç amb la C32. Cues també a l'AP7, a l'altura de Bellaterra, també des de Mollet del Vallès fins a Montmeló en sentit nord, també de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, la C17 a Parets del Vallès cap a Barcelona, C59 a l'altura de Mollet en sentit sud per enllaçar amb la C17, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona per el nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma i els accessos a Barcelona des del sud, autopista B23 amb aturades entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal i l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà direcció Barcelona i també a l'altura de Cornellà direcció Lleida. A les rondes de Barcelona, cua compacta a la ronda a dalt entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta, Canyella, sentit Besòs. La ronda litoral entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta, de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs i entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. Força aturant també a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet, pràcticament des de Bellvitge i fins a Plaça Espanya de Barcelona en direcció d'entrada a la capital catalana. I al transport públic es mantenen alterades les freqüències de pas al tramvia de Barcelona a les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs a causa d'un comboi avariat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps. Amb Néstor Gómez.
4: Tarda de calor intensa, la que tenim hores d'ara a bona part del país. Repunta la calor, s'enfila gairebé fins als 39 graus a Sant Salvador de Guardiola, 38 a Siurana, Aldover, Castellbisbal i Vinebre. Es queda al voltant dels 37, unes màximes encara provisionals, perquè encara poden pujar una miqueta més. Pel que fa al temps, s'espera que pugui aparèixer en alguns ruixats cap al Pirineu Oriental, Ripollès, la Garrotxa, també cap al Berguedà i Osona. Unes precipitacions concentrades a aquest sector, també que poden arribar cap al al nord de la selva, i a la resta del país ampli domini del sol, tret de les comarques de Barcelona i de Girona, que tindrem el cel variable, i d'aquesta manera acabaríem el mes. Tot i així, aquesta propera nit i matinada, de nou la calor tornarà a ser intensa, una nit de mal dormir a la façana costanera, pràcticament des de l'Empordà fins a la costa central, amb unes temperatures que els costarà baixar dels 25 graus. De fet, s'espera que de nou Barcelona pugui tenir una mínima al voltant dels 26-27 graus. Un primer dia de juliol que es presenta assolellat, amb algunes nuvolades de tarda i algun ruixat que es pot escapar cap al Ripollès, Osona, les Guilleries o també cap al Montseny. La part bona és que demà baixen les temperatures. Deixarem enrere aquests gairebé 39 graus d'avui i potser les més altes de demà rondaran els 35-36 graus.
2: Són 3:45 de 6 de la tarda. Nova crisi a les vinyes. S'obre una part de la collita de raïm d'aquest any que no troba comprador. Això està provocant l'angoixa dels viticultors, que demanen solucions dràstiques, com ara ajudes per l'arrencada ordenada de vinyes davant la baixada del consum. Davant d'això, Unió de Pagesos ha convocat una mobilització pel 10 de juliol. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
5: Aquest any les vinyes són plenes de raïm, però els contractes per comprar aquest raïm no acaben d'arribar i si ho fan és a la baixa, com lamenten dos viticultors, Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
6: Em trobo, sobretot en Montseller, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
7: Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
5: Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses, del celler Sumarroca.
8: Hi ha una preocupació molt forta perquè patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
5: Hi ha tot un canvi de tendència. S'ha perdut l'hàbit diari de prendre vi amb els àpats. El consumidor vol vins frescos, de poca graduació i productes de moda com els Aperol Spritz, i a més el consum en els joves va a la baixa.
2: I en aquest context, Afrucat ha denunciat que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. La patronal de la fruita també reclama una regulació europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció. Lleida, per a Joan Álvarez.
9: L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Manel Simón, director general d'Afrucat, ho considera inadmissible.
10: Llavors, en una situació de consum elevat, de fluidesa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses.
9: Malgrat tot, Afrucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
2: I ara anem cap a Tarragona. La Ràpita, el Montsià, encapçala un projecte per potenciar l'economia blava al Delta de l'Ebre. Un dels objectius és que les Nacions Unides aprovin convertir la Badia dels Alfacs en la primera UMEC del Mediterrani, que és una figura que fa compatible la protecció ambiental amb la promoció d'activitats econòmiques sostenibles. Més detalls, Jordi Barranca.
11: És en aquest context en què l'Ajuntament de la Ràpita del Montsià impulsa aquest projecte estratègic d'economia blava sostenible del Delta de l'Ebre, un programa que abarca les quatre comarques ebrenques. Diana Balimanya, responsable de l'àrea de territori del Copate.
12: Els projectes palanca que se tenen preparats és per a que el jovent, com han dit abans, se quedo, perquè el talent se quedo, i per a, també per a que noves generacions i les dones que estem aquí i la gent que estem aquí poguéssim tindre noves oportunitats en nous oficis, recuperar noves coses.
11: Preveu una inversió d'entre 750 i 1.040 milions d'euros fins al 2035 i la creació de més d'un centenar de llocs de feina estructurals. Entre els projectes que integraria hi ha la instal·lació de plaques solars a les Muscleres o la restauració de l'istme del Trabucador. Bartomeu Rosselló, director del projecte.
13: Es posa de manifest la força de les Terres de l'Ebre, la identitat plasmada amb accions, amb un full de ruta, amb un pla d'acció, un pla estratègic que va més enllà de donar solucions immediates, sinó que mira a llarg termini. És un pla mai concebut.
11: L'objectiu és aconseguir la llum verda de les Nacions Unides a l'OMEC dels alfacs a finals del 2027.
2: I a la ciutat de Girona s'han posat ja unes 200 sancions per circular en bicicleta o patinet per la vorera o a llocs no autoritzats des de principis d'any. És la principal causa de denúncia a les campanyes de la policia local. Girona, Maria Rovira.
14: En 5 mesos s'han posat prop de 600 sancions a conductors de patinets i 150 a ciclistes. Les més nombroses són per circular per la vorera o zones no autoritzades, 45 a bicicletes i 160 a patinets. Sílvia Aliu, regidora de Seguretat de Girona.
15: Que nosaltres estem molt amatents a les necessitats i al que ens demanen els veïns i veïnes dels barris de Girona. I una de les principals problemàtiques és justament els patinets i les bicicletes en zones que no són correctes, ho hem vist. De fet, la primera tipus de sanció en els dos casos és circular per la vorera. Per tant, nosaltres hem de seguir treballant amb la policia municipal perquè pugui seguir formulant aquestes actuacions, aquestes sancions. I, evidentment, nosaltres creiem que la sanció és dissuasòria i, per tant, ha de servir perquè un mal comportament no es torni a repetir.
14: Entre els ciclistes també destaquen les 43 sancions per circular en sentit contrari i les que són per parlar pel mòbil o no respectar senyals i semàfors. En el cas dels patinets, el segon motiu de multa és per anar-hi més persones de les autoritzades, amb 148 denúncies.
2: I un apunt ara cultural, Calle Màlaga, amb Carmen Maura, dona aquest vespre el tret de sortida a la 8a edició de La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de Persones Grans de Barcelona. Avui també es concedeix el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera en reconeixement a la seva trajectòria que passa pel teatre, al cinema i també al doblatge. Ara esports.
16: Esports.
2: Amb el Ricard Isidro, aquí saludem. Bona tarda.
17: Bona tarda. El Barça Futbol Sala fa oficial dues sortides. D'una banda, Ansu Fati ha estat traspassat al Mònaco després d'un any de cessió. El jugador de 23 anys va entrar a la disciplina blaugrana el 2012 i ha marcat 29 gols en 123 partits. El Barça reserva un tant per cent d'una possible futura venda. D'altra banda, el club blaugrana també ha fet oficial la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades. La davantera no ha acceptat l'oferta de renovació del club al considerar-la insuficient. Parayuelo ha marcat 44 gols en 75 partits oficials i ha guanyat 4 lligues i 3 Champions, entre altres títols.
16: 3CAT Info.
17: Encara en futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 3 partits més dels 16ens de final del Mundial de Futbol. A partir de les 7, d'aquí 1 hora i 4 minuts, Costa d'Ivori, Noruega. I a les 11, França, Suècia. A les 3, es disputarà el Mèxic-Equador. A les últimes hores, sorprenent eliminació d'Alemanya pel Paraguai i la dels Països Baixos contra el Marroc. Totes dues a la tanda de penals i havent acabat els partits i també les pròrrogues amb empat a 1. Ronald Koeman, el seleccionador neerlandès, no es planteja la dimissió.
18: Si estàs d'acord amb un plantejament abans, no pots dir el contrari després. Tothom als Països Baixos demanava els 5 defenses. Jugues amb 5 defenses i et critiquen, però tant me fa. Si hagués de tornar-ho a decidir, prendria exactament la mateixa decisió.
17: Als vuitens del Mundial, la selecció marroquina jugarà contra la canadenca. Qui també és als vuitens de final és el Brasil, que ahir va eliminar el Japó per 2-1. Mentrestant, la selecció espanyola es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, Pau Cubarsí, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio, parla de la importància defensiva en una Copa del Món.
19: Sí, al final els començaments del Mundial no són fàcils. Ja sabíem que serien uns partits complicats, que havíem de donar el màxim. Sí que potser ens falta una mica de ritme més en pilota, de crear més ocasions, però sí que darrere, com hem vist, doncs, 3 porteries a 0, que jo crec que és clau en un Mundial, que no et facin ocasions i que et marquin els menys gols possibles, doncs et fan guanyar els partits.
17: Tornant al Barça, la Junta Directiva Blaugrana fa avui l'última reunió amb Rafa Juste com a president. Demà prendrà posició Joan Laporta, el càrrec de president en el seu nou mandat al capdavant del club blaugrana. També en futbol, el Girona ha anunciat que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta de Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Thomas Lemar. El club gironí, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Cristian Estuani, que acaben contractar avui 30 de juny. També en clau de mercat, l'Atlètic de Madrid fa oficial l'acord amb el Bayer Leverkusen per al fitxatge de lateral valencià en passat al Barça, Àlex Grimaldo, de 30 anys i per 4 temporades.
16: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
17: El Barça de bàsquet, per la seva banda, segueix també amb la renovació de la plantilla i avui han fet oficial 5 comiats. Els de Billy Hernán Gómez, després de 3 temporades, Tomás Satoranski, que han estat 4, Miles Norris i Miles Cale després d'una temporada, i també marxa el base Juan i Marcos, tot i tenir un any més de contracte. El director general del Bàsquet València, Enric Carbonell, per la seva banda, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per anar al Madrid. Malgrat que havia igualat l'oferta dels blancs per Martínez, el tècnic català argumenta que no se'n va per diners, sinó que vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans. El Madrid, però, ha de liquidar primer el contracte amb l'actual tècnic Sergio Escariolo abans de pagar la clàusula de Pedro Martínez i anunciar aleshores la seva incorporació com a entrenador de l'equip per les tres properes temporades. El Força Lleida incorpora el base català Dani García per a la temporada vinent amb una opció per una segona temporada. En García va arribar al club el febrer passat cedit per l'UCAM de Múrcia.
16: 3CAT Info.
17: El torneig de Wimbledon de tennis, estaven pendents del partit entre Paula Badosa i Emma Navarro. Un partit que ja es troba al tercer definitiu set. Badosa ha guanyat el primer per 6-4, ha perdut el segon per 3-6. També destacarem que la Federació Espanyola de Futbol ha anunciat la reformulació de la Lliga de Futbol Sala. La principal novetat és la creació d'un torneig d'obertura i un altre de clausura. El primer es disputarà de setembre a desembre i tindrà un campió. El segon es disputarà de gener a maig i també tindrà un campió. Els play-off es disputaran amb els dos primers classificats a cada torneig i la resta de places fins a 8 les ocuparan els equips que sumin més punts entre les dues competicions.
16: 3CAT Info.
20: Bona tarda, són les 6. I aquesta, la primer titular, és pel trànsit. Equip viari, endavant.
3: Un autobús avariat manté la retenció a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, entre Cabrera de Mar i Argentona, en direcció Girona. També afecta de retruc la C60, amb 4 quilòmetres de cua fins al punt d'enllaç amb la C32. També aturants a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada. I destaquem també la ronda litoral, amb cua entre Zona Franca i Poblenou en sentit Besòs.
20: Revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanaven no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia un pla per integrar els més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'estat. Justament avui, que acaba el termini per presentar les sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. La terapeuta de la família Andic ha declarat davant la jutge que investiga la presumpta participació de Jonathan Andic en la mort del seu pare, el fundador de Mango. La magistrada creu que el seu testimoni pot ser clau per esbrinar si hi va haver influència de terceres persones. Mentrestant, els dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic després de la caiguda han testificat que el van veure en estat de xoc. Els equips d'emergència continuen treballant entre la runa a Veneçuela. Amb el pas de les hores, la recerca de supervivents perd força i guanya pes la recuperació de les víctimes. Creix la quantitat de diners que deuen els grans morosos a la hisenda catalana i espanyola. Entre els grans deutors, el Ministeri d'Hisenda hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, l'exfutbolista Arda Turán o l'expresident del Barça, Joan Gaspar. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya l'encapçala un empresari poc conegut, Josef Farahdi. La temperatura del Mediterrani bat rècords per a un mes de juny amb anomalies que en alguns indrets arriben als 8 graus de temperatura. A la costa catalana l'aigua ja està en 2,6 graus per sobre de la mitjana per aquesta època de l'any. I la 8a edició de la Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, arrenca avui i fins dissabte s'hi projectaran una 20a de pel·lícules que reivindiquen la dignitat dels més grans. Avui també concedeixen el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera.
16: Esports.
17: El Barça de futbol fa oficial dues sortides, l'equip masculí, la d'Ansu Fati, traspassat al Mónaco, i la de Salma Parayuelo, al femení. Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen tres partits més dels setzens de final del Mundial. La partida a les 7, Costa d'Ivori, Noruega, a les 11, França, Suècia, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. En tennis, pendents del partit de debut de Paula Badosa al torneig de Wimbledon, s'està enfrontant a la nord-americana Emma Navarro amb empat a un set i un 1-0 favorable a Badosa al tercer i definitiu set.
20: Si avui hem tingut un dia tòrrid amb màximes pròximes als 40 graus a les Terres de l'Ebre, aquest dimecres la calor afluixarà. Les màximes més altes del dia rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Oriental.
16: 3CAT Info.
20: Ara passant 3 minuts i mig de les 6 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
16: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
20: Revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir aquesta ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El Suprem també resol validar l'exclusió d'atletes transgènere en equips esportius femenins i no limitar la despesa que els partits polítics fan en suport dels seus candidats. Washington, Oriol Serra.
1: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. D'aquesta manera, els jutges han defensat el que recull la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units, una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca. La decisió judicial és un nou revés pel president Donald Trump, que havia signat una ordre presidencial restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals o fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. Un Trump, un cop més desafiant, s'ha afanyat a dir que la seva ordre podria tirar endavant amb o sense l'aprovació del Tribunal Suprem. De la mateixa manera que treu importància al Suprem quan no sentencia el que ell voldria sentir, fa tot el contrari quan pot interpretar les sentències favorablement. Això és el que ha passat amb la prohibició de noies transgènere en competicions femenines. El Tribunal ha deixat la decisió a mans dels estats. Fins ara, més de la meitat, concretament 27, ja aplicaven aquesta prohibició. En aquest cas, la decisió del Suprem nord-americà suposa un cop fort pels partidaris dels drets de les persones transgènere als Estats Units.
20: El govern espanyol, d'altra banda, anuncia un pla per integrar els més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Justament avui, que acaba el termini per presentar sol·licituds, el Suprem obre la porta a aportar el procés de regularització davant la justícia europea. Madrid, Dani Sainz Beaja.
21: El procés de regularització és una de les fites de la legislatura i ara el govern espanyol el vol culminar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 600 milions d'euros que ha detallat Pedro Sánchez. Inclourà mesures per facilitar la mobilitat laboral i la formació professional, però també per fomentar la convivència i l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
22: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
21: Sánchez reivindica el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho justifica per coherència, per humanitat, però també per necessitats econòmiques i demogràfiques.
22: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto una de cada tres.
21: A falta de dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Ara s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients que podria quedar aturat temporalment si el Tribunal Suprem decideix recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal té dubtes sobre l'encaix del procés de regularització amb la nova política d'immigració i asil aprovada a Brussel·les després dels recursos presentats per diverses comunitats autònomes governades pel PP. Fons del govern espanyol defensen la legalitat del procés i descarten que les mesures cautelars, si s'adopten, afecten els sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal.
20: En aquest sentit, els experts ja avisen que la resposta de la justícia europea pot trigar anys. Ho ha dit el Catalunya Migdia l'advocat i diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
23: No hi veig una resolució ràpida. Crec que en menys de 2 anys això no ho tindrem. I, per tant, d'aquí 2 anys, aquesta gent que s'ha acollit en aquesta regularització no solament tindràs el permís concedit, sinó que ja estarem en una renovació. I veig molt difícil, que, per no dir impossible, que hi hagi alguna resolució europea en el sentit de que se'ls retirin els drets. En tot cas, un advertiment en el govern espanyol.
20: Més qüestions. La terapeuta de la família Andic ha comparegut aquest matí davant la jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, i que investiga el seu fill, Jonathan Andic, com a presumpte autor dels fets. La jutge considera que el testimoni de la terapeuta és clau per aclarir si hi va haver la influència de terceres persones. Avui també han testificat els dos excursionistes que van trobar Andic després de la caiguda del seu pare i que afirmen que estava en estat de xoc. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
0: La terapeuta dels Andic ha declarat davant la jutgessa durant gairebé 2 hores i mitja. Una declaració clau perquè la magistrada vol esbrinar quin paper ha tingut en la mort d'Isaac Andic. S'han fet públics alguns missatges que aquesta professional es va enviar amb el fundador de Mango i el seu fill per mirar de millorar la relació entre tots dos. En aquest sentit també es recull que la terapeuta hauria pressionat Isaac Andic perquè donés en vida els diners de l'herència al seu fill Jonathan. També ha declarat la germana de la psicoterapeuta que hauria participat en algunes sessions entre pare i fill. De les seves compareixences no n'ha transcendit pràcticament res. En canvi, sí que s'ha conegut el que han explicat davant la jutge els excursionistes que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare. Han declarat que estava en xoc, bloquejat i afectat i que quan el van trobar parlava amb emergències. L'últim testimoni a declarar aquest dimarts és la parella d'Isaac Andic. És la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de caure el seu pare, fins i tot abans de connectar amb el 112 per demanar ajuda. La jutgessa també ha demanat a la policia científica una reconstrucció de la caiguda mortal. Els Mossos sostenen que no va ser un accident i Jonathan en dir que està imputat per homicidi. Aquesta setmana també hauran de declarar davant la jutgessa les filles d'Isaac Andic, la secretària i el conseller delegat de Mango, entre d'altres testimonis.
20: 6 i 10.
16: 3CAT Info. 3CAT Info.
20: A Veneçuela, els equips d'emergència i els voluntaris mantenen la recerca entre la runa. Els serveis de rescats encara localitzen alguns supervivents. Tot i això, cada hora que passa redueix les opcions de trobar-ne més. Per aquest motiu, una part creixent dels esforços es destina a recuperar els cossos de les víctimes. Aquesta és la crònica que ens fa l'enviat especial d'aquesta casa, Joan Biosca, a Veneçuela.
4: Vamos, Luis, que si viene. ¡Ey! ¡Ayuda!
6: ¡Ayuda!
4: ¡Ayuda! ¡Vete! Suave, Luis, suave, suave. Vamos, que estás afuera.
7: Els ja 6 dies dels 2 terratrèmols, escenes de rescat agòniques i dramàtiques com aquesta que sentíem són el motor dels voluntaris veneçolans que gairebé literalment amb les ungles remouen pedres, roques i runa. Un fill d'uns 40 anys treia literalment el seu pare de sota d'un edifici, es ficava sota terra com una formiga per salvar-lo d'una manera dramàtica. Però els morts són ja més que els vius, explica el Carlos.
24: Pero desafortunadamente desde ayer no hemos encontrado personas con vida, ya lo que estamos encontrando son cadáveres.
7: Els voluntaris han portat fins a la zona de la Guaira, la més devastada pels terratrèmols, quasi de tot de primera necessitat. Hi ha aigua, hi ha menjar, roba i aixopluc, però també senyal wifi per satèl·lit. Ho fa en Dani.
25: Es como una ayuda, mucha gente también lo está haciendo. Y tenemos el wifi gratis, la gente se conecta y bueno, y puede comunicarse con sus familiares, a lo mejor, mira, decir lo que está pasando y sacar a la luz la realidad de lo que puede estar pasando aquí en la zona.
7: Senyal wifi per satèl·lit gratuït per connectar víctimes voluntaris i familiars.
20: D'altra banda, la xifra de víctimes mortals de nacionalitat espanyola ha augmentat fins a 19. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, n'ha confirmat la xifra.
26: Desgraciadamente, las cifras de fallecidos españoles en Venezuela se han incrementado, son ya 19 conciudadanos. Las cifras de desaparecidos siguen más o menos estables. En estos momentos son 131 españoles y 12 españoles que tenemos localizados bajo los escombros.
20: Álvarez també ha anunciat que demà sortirà cap a Veneçuela a l'Hospital de Campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. L'equip reforçarà el dispositiu d'emergència que ja treballa sobre el terreny.
16: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
20: Creix el que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola que han fet públiques les seves llistes de deutors. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Reial Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros entre els 5.800 empreses i persones que, quan va acabar l'any passat, devien 600.000 euros o més. Hi ha personatges coneguts, com Isabel Pantoja, el presentador Bertino Osborne, l'actriu Paz Vega o l'exfutbolista Arda Turán. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. El rànquing de morosos a l'Agència Tributària de Catalunya el segueix encapçalant el poc conegut empresari d'origen germano-iranià, Youssef Faradih. ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses que consten a la llista es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes. En clau econòmica, també, l'Euríbor s'estanca el juny després de 3 mesos de pujar. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com fa un any estava més barat, qui hagi de revisar el seu préstec pagarà més de quota. Per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any. Per qui faci la revisió semestral, l'increment també serà similar.
16: 3CAT Info.
20: I un darrer apunt abans de l'àrea de serveis, que arribarà d'aquí a un minut quan sigui un quart de set de la tarda. Un home de 83 anys ja mor aquest migdia ofegat en una platja de Salou, al Tarragonès. És la sisena víctima mortal a les platges catalanes aquest estiu. Tarragona, Manel Sastre.
5: El sistema d'emergències mèdiques ha rebut l'avís a quarts d'una del migdia, alertant que un banyista ha tret l'home de l'aigua inconscient. Ha passat a la platja de Llevant de Salou, en un punt amb vigilància de socorristes i amb bandera verda. Tot i que els efectius del SEM l'han intentat reanimar, s'ha certificat la seva mort poc després. La víctima és un home de nacionalitat espanyola, de 83 anys. Fins al lloc dels fets, s'hi han desplaçat 3 unitats del sistema d'emergències mèdiques i patrulles dels Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de les diligències judicials. Amb aquesta víctima ja són 6 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
20: Amb aquesta informació hem arribat, doncs, com dèiem, a l'àrea de serveis. Actualitzem la situació del trànsit, també a la xarxa de transports públics del país. I tot seguit, la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Es manté la retenció a l'autopista del Maresme, la C32 Nord, entre Cabrera de Mar i Argentona, en sentit nord, en direcció Girona, a causa d'un autobús avariat que està ocupant un carril de circulació. Provoca també una cua compacta a la C60 d'uns 3 quilòmetres a l'altura d'Argentona, en sentit sud, en direcció Mataró, o bé per enllaçar amb la C32. Cues aquestes més habituals en d'hora punta, a l'AP7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, també a Mollet, en sentit nord, en direcció Girona, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en direcció Barcelona-Tarragona, C59 a Palau-CT Plegamans, en direcció Caldes, la C17 a Parets del Vallès, en sentit a sud, a la C58 a Topista del Vallès, a l'altura de Sant Quirze, a direcció Barcelona, i a la C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la mateixa C58 a l'altura de Ripollet, en direcció Terrassa, els accessos des del Baix Llobregat, autovia 2 a Cornellà, en tots dos sentits, B23 entre Espluga i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, i també llargues cues a les rondes, la Ronda a Dalt, amb aturades entre Esplugues i Vallcarca, també a la Vall d'Hebron i d'Horta a Canyella, sentit Besòs. Ronda Litoral, entre Zona Franca i el Port, i també de la Barceloneta a Poble Nou, més endavant entre Sant Adrià i Santa Coloma i a l'altura del Bon Pastor, tot això en sentit Besòs, i també de Diagonal Mar a la Barceloneta direcció Llobregat. D'altra banda, a l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospitalet, pràcticament a l'altura de Bellvitge i fins plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. I al transport públic es mantenen alterades les freqüències de pas de les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs a causa d'un comboi avariat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
16: El temps.
20: Néstor Gómez.
8: Avui la calor ha repuntat i les màximes s'han disparat arreu del país. Pràcticament hem estat a punt de tocar la xifra dels 40 graus. És el cas de Benissanet amb 39,7 graus, Vinebre 39, Sant Salvador de Guardiola també 39 graus. Temperatures molt altes en una tarda molt tranquil·la arreu del país. De precipitacions no n'ha aparegut, tot i que han crescut núvols cap al sector del Pirineu, interior de les comarques de Barcelona i de Girona. Atenció a aquesta propera nit, perquè serà un altre cop de mal dormir a la façana costanera entre l'Empordà i el Baix Llobregat, amb unes mínimes que els hi costarà i molt baixar dels 25 graus. De fet, s'espera que a la mateixa ciutat de Barcelona la temperatura no baixi dels 27 i ja serà el 6è dia consecutiu amb nit tòrrida amb aquestes temperatures tan disparades. Tot això en un primer dia de juliol, aquest dimecres, amb un ampli domini del sol. A partir del migdia començarem a veure núvols al Pirineu i durant la tarda s'espera algun ruixat que pugui aparèixer puntualment intens cap al Ripollès, Osona, cap a les Guilleries i el Montseny. Demà, la part positiva és que les temperatures baixaran, la calor afluixarà i les màximes que avui s'han acostat a la xifra dels 40 graus, demà en principi no passaran dels 35 o 36 graus.
16: 3CAT Info.
9: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
11: Ya no está de moda ser de izquierdas. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
10: D'altres temen el retorn del feixisme.
12: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
10: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
13: Ja disponible a la plataforma Trescat. Trescat Info.
20: 6 i 19 minuts. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, tanca files amb la directora de la Guàrdia Civil i nega que hi hagi diversions contradictòries sobre les trobades amb Leire Díez, l'exmilitant socialista acusada d'intentar desactivar investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska ha assegurat al Senat que no té cap intenció de dimitir ni de cessar a Mercedes González.
14: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé claro cómo trabaja, cómo es...
20: El ministre assegura que el seu ministeri està net de corrupció.
14: La diferencia de en otras épocas e independientemente del alcance que tenga la trama que nos estamos refiriendo, evidentemente no mancha en modo alguno al Ministerio del Interior.
20: Més enllà del cas Leire, avui el PP ha citat l'expresident Zapatero a la comissió d'investigació de la CEPI, vol que expliqui al Senat quin paper va tenir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i quin és l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Alicia García és la portaveu del PP.
15: Ya compareció en la comisión Coldo y ahora tendrá que hacerlo en la comisión CEPI. Entonces nos mintió. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
20: I mentrestant, Begoña Gómez, la parella del president espanyol, demana permís al jutge Juan Carlos Peinado per poder sortir de l'estat espanyol. Li demana que li retorni temporalment el passaport per poder acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN la setmana que ve a Turquia

0: impulsar conjuntament una operació il·legal i pagada amb fons reservats amb aquest objectiu.
1: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
0: L'operatiu també buscava, diu el fiscal, les gravacions que Bárcenas deia que tenia Mariano Rajoy parlant de la Caixa B del partit, tot per protegir els dirigents del PP. De Ribas ha donat total credibilitat a les anotacions de les agendes de Villarejo, on parla, per exemple, de la captació del xofer de Bárcenas i ha atorgat molt pes a una prova per a ell determinant, per si situar l'exministre per qui manté la petició de 15 anys de presó al capdamunt de la trama. Són els missatges que Fernández Díaz va enviar a Francisco Martínez, el seu ex número 2, parlant de les funcions del xofer un cop ja captat. Uns missatges que la seva mà dreta va portar gairebé 6 anys més tard davant notari.
1: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
0: El fiscal ha menystingut la versió dels acusats que van dir durant el judici que l'operació era legal i buscava els diners de Bárcenas a l'estranger. Ho ha desmuntat, diu que no van tenir cap interlocució ni amb l'UDEF ni amb el jutge que ja investigava prèviament aquests fets. Encara falten els informes de la resta de les parts i els acusats, finalment són 8, podrien fer ús de l'últim torn de paraula al final del judici que quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
2: I avui han començat les declaracions dels acusats en el judici del cas Innova de Reus. L'exdirector de l'empresa reusenca, Josep Prat, ha declarat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, principals investigats, es van fer per indicacions del Departament de Salut. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Josep Prat va ser director general d'Innova, el conglomerat d'empreses de l'Ajuntament de Reus, entre els anys 2003 i 2012. L'empresa pública va ser la responsable de la construcció de l'Hospital de Sant Joan de la capital del Baix Camp. En el judici, Prat ha declarat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
4: La consellera explicó que Carlos Manté no havia podido seguir en la conselleria y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema del hospital, pero además también podía llevar el tema del parque sanitario.
3: També ha assegurat que el CatSalut va incrementar el concert econòmic perquè a través del holding d'Innova es paguessin els seus treballs. El seu perfil professional també hi va ajudar, segons ha declarat Prat. Aquest matí també ha declarat Batesteza que ha reconegut els fets pels quals se'ls està jutjant. Recordem que tant Prat com Batesteza han pactat amb el fiscal l'acceptació d'alguns delictes.
5: 3CAT Info.
2: Més temes.
6: Voy a vender la casa.
7: ¿Estás hablando de mi casa?
2: Calle Màlaga, amb Carmen Maura, dona aquest vespre el tret de sortir de la 8a edició de La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Avui també es concedeix el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera en reconeixement a la seva trajectòria, que ha passat pel teatre, el cinema i el doblatge. En declaracions a 3CAT Info, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
8: Anar al cinema, llegir un llibre, això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci. A casa sempre ens hi podem quedar. La festa que representa anar a un acte social i cultural, aquesta festa no se la poden treure mai.
2: Una vintena de pel·lícules com Maspaloma, Siempre Vives o Vitoria, a més de 15 curts, serviran per reivindicar la dignitat, el desig i l'urgència de sentir-se vius dels més grans. Alfredo Cohen és el director de La Gran Pantalla.
9: Aquesta és una generació que va néixer i créixer amb el cinema, no? El cinema era com un ritual molt important i era un planazo. I jo crec que esto no se puede perder, que las pantallas individualizadas nos hacen mucho daño.
2: El Cinema Girona serà en fin dissabte l'epicentre del festival, que aquest any també té projeccions al Caixa Fòrum. 5 minuts i seran 6:45 de la tarda.
5: Esports.
2: Ricard Isidro, bona tarda.
10: Bona tarda, Marc. El Barça de futbol fa oficial dues sortides. D'una banda, el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco després d'un any de cessió. El jugador, de 23 anys, va entrar a la disciplina blaugrana el 2012 i ha marcat 29 gols en 123 partits. El Barça ha reservat un tant per cent d'una possible venda futura. I d'altra banda, el club blaugrana també ha fet oficial la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades. La davantera no ha acceptat l'oferta de renovació del club al considerar-la insuficient. Parayuelo ha marcat 44 gols en 75 partits oficials i ha guanyat 4 lligues i 3 Champions, entre altres títols.
5: 3CAT Info.
10: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen tres partits més dels setzens de final del Mundial de Futbol. A partir de les 7, Costa d'Ivori-Noruega, a les 11, França-Suècia, amb Didier Deschamps.

0: al seleccionador francès parlant de l'equip suec.
1: C'est une bonne équipe avec une dominante.
2: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
0: I a les 3 de la matinada, Mèxic-Equador. A les últimes hores, sorprenent eliminació d'Alemanya pel Paraguai i la dels Països Baixos contra el Marroc, totes dues a la tanda de penals i havent acabat els partits i les pròrrogues amb empat a 1. Als vuitens de final, el Marroc jugarà contra el Canadà. Qui també és als vuitens de final és el Brasil, després de guanyar el temps afegit al Japó per 2-1. Mentrestant, la selecció espanyola de futbol es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà demà passat contra Àustria. Un dels catalans de l'equip espanyol, Pau Cubarsí, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, parla de la importància defensiva també en una Copa del Món.
3: Si estàs d'acord amb un plantejament abans, no pots dir el contrari després. Tothom als Països Baixos demanava els 5 defenses. Jugues amb 5 defenses i et critiquen, però tant me fa. Si hagués de tornar-ho a decidir, prendria exactament la mateixa decisió.
0: No hem sentit a Pau Cubarsí, estem sentint a Ronald Koeman la seva valoració després de l'eliminació de la seva selecció al Mundial de Futbol. Ara sí podem sentir Pau Cubarsí parlant de la importància defensiva en una Copa del Món.
4: Sí, al final els començaments del Mundial no són fàcils. Ja sabíem que serien uns partits complicats, que havíem de donar el màxim. Sí que potser ens falta una mica de ritme més en pilota, de crear més ocasions, però sí que darrere, com hem vist, doncs, 3 porteries a 0, que jo crec que és clau en un Mundial, que no et facin ocasions i que et marquin els menys gols possibles, doncs et fan guanyar els partits.
0: Encara en futbol, fora del Mundial, el Girona ha anunciat que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta de Vitor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Tomás Lemar. En canvi, el club gironí ha ofert la renovació a 2 jugadors, David López i Cristian Estuani, que acaben avui contracte amb el Girona. També en clau de mercat, l'Atlètic de Madrid fa oficial l'acord amb el Bayer Leverkusen per al fitxatge de lateral valencià, han passat al Barça Àlex Grimaldo, de 30 anys, i per 4 temporades. I els Sabadells renoven el tècnic de l'ascens de la segona divisió, Ferran Costa, per 2 temporades més.
5: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: El Barça de bàsquet compleix amb la remodelació de la plantilla i avui han fet oficials 5 comiats. Els de Willy Hernán Gómez, després de 3 temporades, Tomas Satoranski, que han estat 4, Miles Norris i Miles Cale, després d'una temporada, i també marxa el bas de Juani Marcos, tot i tenir un any més de contracte. Per la seva banda, el director general del bàsquet València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per anar al Madrid. Malgrat que havia igualat l'oferta dels blancs per Martínez, el tècnic català argumenta que no se'n va per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans. I el Força Lleida incorpora el base català Dani García per aquesta pròxima temporada i amb opció a una segona. García va arribar al club el febrer passat, cedit per l'UCAM de Múrcia. Pel que fa al tenis i al torneig de Wimbledon, tenim en joc encara el debut de Paula Badosa. En primera ronda s'està enfrontant a la nord-americana Emma Navarro. Empat a 1-7 i Badosa, que domina per 5-3 el tercer i definitiu set. També en aquest torneig destacar la classificació del balear Jaume Monà, que ha superat Francisco Cerúndolo en 3-7-0 en partit de la primera ronda. I acabarem parlant de motor, perquè l'equip oficial Yamaha ha anunciat que els seus dos pilots, Àlex Rins i Fabio Quartararo, no seguiran la pròxima temporada. El destí del francès serà segurament Honda, però el barceloní ho té complicat per seguir en el Mundial.
5: 3CAT Info.

0: Senyal els horaris de 6:45 de la tarda. Sintonitzeu 3Cat Info. Fem un cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. Actualitzem, però abans, la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: 4 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Gualba i Sant Celoni en direcció Girona a causa d'un accident. La via es troba ara mateix tallada a la circulació en sentit nord. Per un altre accident, aturats a la C58 a l'altura de Ripollet en direcció d'entrada a Barcelona, i per un autobús avariat encara retencions a la C32 nord a l'autopista del Maresme entre Cabrera de Mar i Argentona en sentit nord i afecta la C60 a Argentona direcció Mataró.
0: Ho ampliem d'aquí a 15 minuts. D'altra banda, revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret a naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. Més qüestions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, denuncia un pla per integrar els més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Justament avui, que acaba el termini per presentar sol·licituds al Suprem, obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. La terapeuta de la família Andic ha declarat davant la jutge que investiga la presumpta participació de Jonathan Andic en la mort del seu pare, el fundador de Mango. La magistrada creu que el seu testimoni pot ser clau per esbrinar si hi va haver influència de terceres persones. Mentrestant, els dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic després de la caiguda han testificat que el van veure en estat de xoc. Tres informacions que centren l'actualitat d'aquest dimarts, però també hi ha d'altres notícies que us explicarem els propers 30 minuts. L'Audiència de Barcelona retira el delicte que podria comportar penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació dels cossos policials durant la pandèmia. Nova jornada de vaga de correus a les oficines de tot Catalunya, ho explicarem com ha anat, i un estudi que reconstrueix com els corns permetien comunicar pobles, castells i esglésies a la vall de Barcelona ara fa 1000 anys.
2: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts. Ricard, amb quins temes?
3: Mira, acomiats. D'una banda, el Barça Futbol Sala fa oficial dues sortides. L'equip masculí, la d'Ansu Fati, que marxa traspassat al Mónaco, i la de Salma Parayuelo. I el Barça de bàsquet ha fet oficial 5 comiats. Els de Willer Nangómez, Tomas Satoransky, Miles Norris, Miles Cale i Juani Marcos.
0: I si avui hem tingut un dia tòrrit amb màximes pròximes als 40 graus a les Terres de l'Ebre, aquest dimecres la calor afluixarà. Les màximes més altes del dia rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Oriental. Passant pràcticament 3 minuts a 6:45 de la tarda, revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president, que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es trobaven al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El Suprem també ha resolt validar l'exclusió d'atletes transgènere en equips esportius femenins i no limitar la despesa que els partits polítics fan en suport dels seus candidats. Washington, Oriol Serra.
4: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. D'aquesta manera, els jutges han defensat el que recull la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units, una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca. La decisió judicial és un nou revés pel president Donald Trump, que havia signat una ordre presidencial restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals o fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. Un Trump, un cop més desafiant, s'ha afanyat a dir que la seva ordre podria tirar endavant amb o sense l'aprovació del Tribunal Suprem, de la mateixa manera que treu importància al Suprem quan no sentencia el que ell voldria sentir, fa tot el contrari quan pot interpretar les sentències favorablement. Això és el que ha passat amb la prohibició de noies transgènere en competicions femenines. El Tribunal ha deixat la decisió a mans dels estats. Fins ara, més de la meitat, concretament 27, ja aplicaven aquesta prohibició. En aquest cas, la decisió del Suprem nord-americà suposa un cop fort pels partidaris dels drets de les persones transgènere als Estats Units.
0: El govern espanyol anuncia un pla per integrar els més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros, es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Justament avui, que acaba el termini per presentar sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. Madrid, Dani Sainz-Beaja.
5: El procés de regularització és una de les fites de la legislatura i ara el govern espanyol el vol culminar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros que ha detallat Pedro Sánchez. Inclourà mesures per facilitar la mobilitat laboral i la formació professional, però també per fomentar la convivència i l'aprenentatge de les llengües oficials, com el català.
2: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
5: Sánchez reivindica el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho justifica per coherència, per humanitat, però també per necessitats econòmiques i demogràfiques.
2: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
5: A falta de dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Ara s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients, que podria quedar aturat temporalment si el Tribunal Suprem decideix recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal té dubtes sobre l'encaix del procés de regularització amb la nova política d'immigració i asil aprovada a Brussel·les després dels recursos presentats per diverses comunitats autònomes governades pel PP. Fonts del govern espanyol defensen la legalitat del procés i descarten que les mesures cautelars, si s'adopten, afecten els sol·licitants que ja han obtingut un permís temporal.
0: I ofensiva del Partit Popular i Vox contra l'anomenada llei de nets que permet obtenir la nacionalitat espanyola als descendents d'exiliats del franquisme, considerant que és una maniobra de Pedro Sánchez per guanyar votants a l'estranger. Els de Bascal han demanat a la Junta Electoral Central que suspengui el tràmit d'accés i admissió al cens electoral de residents absents al CERA i també el vot per correu dels que ja hi estan inscrits. José María Figaredo és el secretari general del grup parlamentari de Vox.
6: El gobierno de Sánchez está dispuesto a cualquier cosa y a cualquier medio para asaltar el poder y mantenerse atornillado al banco del gobierno. Tanto es así que están llevando a cabo todas estas reformas legales para alterar el censo electoral. Es un golpe de Estado a cámara lenta.
0: I des de la televisió de Murcia, líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el que qualifica d'enginyeria electoral.
7: El señor Sánchez en este momento las encuestas le dicen que va a perder las elecciones. Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar pues son 2,5 millones de votantes. Lo que nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con la ley de nietos, que esa ley se hace de forma unilateral por parte del gobierno.
0: Le ha respost la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz.
8: El señor Feijóo, con estas afirmaciones, lo que hace es colocarse en las tesis trumpistas. Merecen una rectificación inmediata. En Galicia votaban los vivos y los muertos. En una Galicia en la que el voto al exterior sí era presuntamente manipulado por las gentes que gobernaban la Junta de Galicia.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més temes, la terapeuta de la família Andic ha comparegut aquest matí davant la jutge de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Investiga el fill, Jonathan Andic, com a presumpte autor dels fets. La jutge considera que el testimoni de la terapeuta és clau per aclarir si va haver influència de terceres persones. Avui també han testificat els dos excursionistes que van trobar el fill d'Andic després de la caiguda del seu pare i que afirmen que estava en estat de xoc. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
10: La terapeuta dels Andic ha declarat davant la jutgessa durant gairebé 2 hores i mitja. Una declaració clau perquè la magistrada vol esbrinar quin paper ha tingut en la mort d'Isaac Andic. S'han fet públics alguns missatges que aquesta professional es va enviar amb el fundador de Mango i el seu fill per mirar de millorar la relació entre tots dos. En aquest sentit, també es recull que la terapeuta hauria pressionat Isaac Andic perquè donés en vida els diners de l'herència al seu fill Jonathan. També ha declarat la germana de la psicoterapeuta que hauria participat en algunes sessions entre pare i fill. De les seves compareixences no n'ha transcendit pràcticament res. En canvi, sí que s'ha conegut el que han explicat davant la jutge els excursionistes que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare. Han declarat que estava en xoc, bloquejat i afectat, i que quan el van trobar parlava amb emergències. L'últim testimoni a declarar aquest dimarts és la parella d'Isaac Andic. És la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de caure el seu pare, fins i tot abans de connectar amb el 112 per demanar ajuda. La jutgessa també ha demanat a la policia científica una reconstrucció de la caiguda mortal. Els Mossos sostenen que no va ser un accident i Jonathan Andic està imputat per homicidi. Aquesta setmana també hauran de declarar davant la jutgessa les filles d'Isaac Andic, la secretària i el conseller delegat de Mango, entre d'altres testimonis.
0: I un altre judici que es fa a l'Audiència de Barcelona i que retira les peticions de penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació dels cossos policials estatals durant la pandèmia. Avui s'ha celebrat la primera sessió d'aquesta causa on la cúpula de salut s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació. Ho ha seguit el Cristian Roldán.
11: Primer dia de judici i primera victòria per a la cúpula de salut durant la pandèmia. Arran de les qüestions presentades pels advocats de la defensa, el tribunal ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, en aplicar la doctrina Botín, marcada pel Suprem, els càrrecs de presó han caigut. Sentim els advocats Olga Tuau i Joan Riba.
12: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para... ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
13: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
11: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils respecte a altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra. Segons Ivonne Domínguez, portaveu nacional del sindicat Jupol, el retard va ser intencionat i seguint motius polítics.
14: Todavía veníamos de esa marejada del procés y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eran cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera.
11: El judici s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials i la setmana que ve de les autoritats sanitàries. A partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 7.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En plan internacional, els enviats especials als Estats Units per a l'Orient Mitjà, Jared Kushner i Steve Witkoff, que es troben ja a Doha, no mantindran cap trobada amb la delegació negociadora de l'Iran i només s'entrevistaran amb els mediadors qatarians. Ho han confirmat tant les autoritats de Qatar com el govern de Teheran. El portaveu d'exteriors iranià, Esmail Baghaei, diu que els seus negociadors també parlaran a Doha únicament amb autoritats de Qatar sobre l'aplicació del memoràndum d'entesa que va pactar amb els Estats Units.
15: Les clàusules del memoràndum d'entesa, inclosa la clàusula sobre la liberalització dels actius bloquejats de l'Iran, les debatrem amb els negociadors de Qatar. Per la qual cosa, torno a destacar que no hem previst cap reunió a cap nivell amb la part nord-americana durant els propers dies.
0: Sobre els fons congelats de l'Iran, Qatar reconeix que no els hi ha retornat encara i ho volen condicionar a la compra de béns humanitaris. Els mediadors també admeten contactes amb Oman per coordinar una solució a l'estret d'Hormuz i garantir la seguretat del pas de vaixells. I a Sud-àfrica, el govern declara l'estat d'alerta i la policia desplega un ampli operatiu de seguretat. Tot és arran de les marxes convocades per grups d'antiimmigració que exigeixen la sortida dels estrangers en situació irregular. La jornada transcorre en un clima de forta tensió, amb carrers semibuits i nombrosos comerços tancats arreu, coincidint amb la data límit fixada pels manifestants perquè els migrants indocumentats marxin del país. Els concentrats denuncien que els estrangers els prenen la feina, impulsen la delinqüència i pressionen els serveis públics.
16: Hi ha massa corrupció, cosa que mostra que aquest govern nostre no es preocupa per nosaltres. Només demanem que marxin, així de simple, però no ho fan.
17: Han donat 600 milions a la policia per defensar-los, i no a nosaltres, que som d'aquí. N'estem cansats d'ells, ja n'hi ha prou.
0: Les dades oficials disponibles indiquen que dels 65 milions d'habitants de Sud-àfrica, uns 3 milions són immigrants, menys d'un 5%, una proporció relativament baixa comparat amb els estàndards mundials.
9: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3CAT Info.
0: Pràcticament 8 de cada 10 mestres i professors que ja són funcionaris treballaran el curs que ve a la destinació que havien escollit com a primera opció. Aquest migdia, el Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent, uns dies abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament d'aquestes adjudicacions abans de marxar de vacances permetrà als equips directius organitzar-se millor i amb més temps de cara al setembre.
18: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment. Per tant, aquesta és una gran notícia que volia compartir, molt reclamada pels equips directius i docents, que farà que el curs 26-27 comenci a preparar-se gairebé un mes abans del que es feia habitualment.
0: De fet, la consellera i amb aquestes adjudicacions van dirigir-se a 200 funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva en un centre, també a docents que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques en altres perfils. Hem arribat així a 6:45 de la tarda, àrea de serveis a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Un punt especialment conflictiu. L'autopista AP7, a l'altura de Sant Celoni, en sentit nord, en direcció Girona, es troba totalment tallada a causa d'una topada entre un camió i tres turismes. I estan intervenint diverses unitats del SEM, també els bombers, els Mossos d'Esquadra. Hi ha 5 quilòmetres de cua completament compacta, ja que, com us diem, la via es troba tallada a la circulació. L'alternativa és agafar la C60 a l'altura de la Roca del Vallès per enllaçar amb l'autopista del Maresme. De tota manera, tingueu en compte que aquí a la C60 també hi ha retencions a l'altura d'Argentona en direcció Mataró i retenció també a l'autopista del Maresme entre Cabrera de Mar i Argentona en direcció Girona a causa d'un autobús avariat que ocupa un carril de circulació. Una altra alternativa al tall a l'autopista AP7 seria agafar la carretera C35 a l'altura de Sant Celoni fins a Hostalric, on també de nou es pot tornar a enllaçar amb l'autopista. A la resta queden també aturades a la C58 i l'autopista del Vallès a l'altura de Ripollet en direcció Barcelona a causa d'un altre accident. També aturats a la mateixa C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Autopista B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. Autovia A2 a Cornellà en tots dos sentits. A les rondes encara també retencions destacables, sobretot a la ronda a dalt, amb cua entre Esplugues i Vallcarca i també de la Vall d'Hebron a Canyelles, sentit Besòs. Ronda litoral entre Zona Franca i el Port a la Barceloneta i de Fòrum a Santa Coloma, en sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. Força aturats també a l'extrem sud de la Gran Via, la C31, amb retencions entre l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins a plaça Espanya de Barcelona, en direcció d'entrada a la capital catalana. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Néstor Gómez.
19: Dia de calor molt intensa arreu del país amb unes temperatures màximes que pràcticament s'han acostat i molt als 40 graus a les Terres de l'Ebre. Destaquem Benissanet, 39,7 graus, a Vinebre, 39 graus, i també cap a la Catalunya Central, Sant Salvador de Guardiola, també amb aquests 32 graus. Una jornada molt càlida, amb molt de sol, amb alguns núvols de tarda, però que a diferència d'ahir, avui no han deixat precipitació. I atenció a aquesta propera nit. Entrarem de ple al mes de juliol amb calor nocturna. Unes temperatures que farà que sigui de mal dormir aquesta nit entre l'Alt Empordà i el Baix Llobregat amb unes mínimes que difícilment en molts trams baixarà dels 25 graus. I, de fet, Barcelona pot baixar només fins als 27, és a dir, que es quedaria clavat el termòmetre a aquesta xifra. No baixarà dels 27 graus al centre de la ciutat. Tot això en un dia que serà assolellat, un 1 de juliol amb sol, però també amb aparició d'algunes nuvolades de tarda cap al Pirineu Oriental, que podria deixar caure algun ruixat o alguna tempesta. Tot això amb una part positiva, i és que les temperatures en el primer dia de juliol tendiran a recular, baixaran clarament, i dels gairebé 40 graus d'avui, la més alta a Catalunya, demà, en principi, no passarem dels 36.
20: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
0: A la ciutat de Girona s'han posat unes 200 sancions per circular en bicicleta o patinet per la vorera o llocs no autoritzats des de principi d'any. És la principal causa de denunciar en les campanyes de la policia local Girona Maria Rovira.
3: En 5 mesos s'han posat prop de 600 sancions a conductors de patinets i 150 a ciclistes. Les més nombroses són per circular per la vorera o zones no autoritzades, 45 a bicicletes i 160 a patinets. Sílvia Aliu, regidora de Seguretat de Girona.
21: Que nosaltres estem molt amatents a les necessitats i al que ens demanen els veïns i veïnes dels barris de Girona. I una de les principals problemàtiques és justament els patinets i les bicicletes en zones que no són correctes, ho hem vist. De fet, la primera tipus de sanció en els dos casos és circular per la vorera. Per tant, nosaltres hem de seguir treballant amb la policia municipal perquè pugui seguir formulant aquestes actuacions, aquestes sancions. I, evidentment, nosaltres creiem que la sanció és dissuasòria i, per tant, ha de servir perquè un mal comportament no es torni a repetir.
3: Entre els ciclistes també destaquen les 43 sancions per circular en sentit contrari i les que són per parlar pel mòbil o no respectar senyals i semàfors. En el cas dels patinets, el segon motiu de multa és per anar-hi més persones de les autoritzades, amb 148 denúncies.
0: La Ràpita al Montsià encapçala un projecte per potenciar l'economia blava del Delta de l'Ebre. Un dels objectius és que les Nacions Unides aprovin convertir la Badia dels Alfacs en la primera UMEC del Mediterrani, una figura que fa compatible la protecció ambiental amb la promoció d'activitats econòmiques sostenibles. Tarragona, Jordi Barranca.
22: És en aquest context en què l'Ajuntament de la Ràpita al Montsià impulsa aquest projecte estratègic d'economia blava sostenible del Delta de l'Ebre, un programa que abarca les quatre comarques ebrenques. Diana Balimanya, responsable de l'àrea de territori del Copate.
23: Els projectes palanca que tenen preparats és per a que el jovent, com han dit abans, se quedo, perquè el talent se quedo, i per a, també per a que noves generacions i les dones que estem aquí i la gent que estem aquí poguéssim tindre noves oportunitats en nous oficis, recuperar noves coses.
22: Preveu una inversió d'entre 750 i 1.040 milions d'euros fins al 2035 i la creació de més d'un centenar de llocs de feina estructurals. Entre els projectes que integraria hi ha la instal·lació de plaques solars a les Muscleres o la restauració de l'istme del Trabucador. Bartomeu Rosselló, director del projecte.
24: Es posa de manifest la força de les Terres de l'Ebre, la identitat plasmada amb accions, amb un full de ruta, amb un pla d'acció, un pla estratègic que va més enllà de donar solucions immediates, sinó que mira a llarg termini. És un pla mai concebut.
22: L'objectiu és aconseguir la llum verda de les Nacions Unides a l'OMEC dels Alfacs a finals del 2027.
0: Un estudi ha reconstruït com els corns permetien comunicar pobles, castells i esglésies a la vall de Barcedana, al Pallars Jussà, ara fa mil anys. Una recreació feta amb rèpliques de corns medievals de ceràmica, corns de banya i un anafil metàl·lic, que amb un sol so podien arribar fins als 4 quilòmetres i un ús més freqüent que el de les campanes. Pau Rovira.
25: La recerca ha recreat la comunicació entre 17 punts de la vall de Barcedana amb rèpliques de corns medievals, de ceràmica, de banya i un anafil metàl·lic. I

0: els assajos confirmen que la comunicació acústica era ràpida i molt eficaç en un terreny tan accidentat com el del Montsec. La recerca, liderada per l'arqueòloga Paula Milero, mostra també que els corns s'utilitzaven no només per la comunicació militar.
1: Els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana. T'imagines la comunicació sonora, no?, amb els corns, un àmbit molt més militar dels castells, però després l'experiència ens demostra que molts altres agents participarien d'aquesta xarxa, doncs nuclis d'hàbitat, esglésies, coves que tenien un ús ramader, per exemple, no?
0: L'estudi també conclou que els corns de banya i els de ceràmica arriben pràcticament a la mateixa distància, arribant fins als 4 quilòmetres, però tenen un timbre diferent. Els investigadors creuen que aquesta xarxa sonora es complementava també amb la comunicació visual i que alguns indrets eren punts estratègics per fer arribar els missatges arreu de la vall.
2: I'm Madonna.
3: Ha fet de la provocació la seva bandera.
4: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
3: I de l'ambició, el seu motor.
4: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
3: Va desafiar les normes.
4: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
3: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
5: I un darrer punt abans dels esports. Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i amb una millor audiència a les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida que a principis d'any. Són dades de la segona onada del 2026 de l'Estudi General de Mitjans, l'EGM, que certifica un descens generalitzat de l'audiència de ràdio respecte a l'onada de principis d'any. En aquest context, però, Catalunya Ràdio és la que perd menys oients de les quatre emissores més escoltades. Això li permet retallar en 60.000 la distància amb RAC1, que continua líder. A matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, s'acosta als 460.000 oients. Des de la temporada 2018-2019, per aquest programa, no registrava una audiència així. I aquella va ser l'època del procés, els líders de l'1 d'octubre, per tant, uns dies amb molta demanda de ràdio. Al davant del matí només hi ha el món a RAC1. La tarda de Catalunya Ràdio, en Francesc Garriga, es manté en la franja dels 130.000 oients i el cap de setmana el suplement amb Roger Escapa tanca la temporada amb la millor audiència mitjana de la seva història. Pel que fa als informatius, el més escoltat és el Catalunya Migdia amb Òscar Fernández, que aconsegueix una de les seves millors audiències amb prop de 160.000 oients. Aquesta emissora que escolteu, 3CAT Info, voreja els 90.000 oients i les altres cadenes temàtiques del grup, Catalunya Música i ICAT, estan entre els 30 i els 40.000 oients. A tot Catalunya, amb tot això, Catalunya Ràdio es manté líder en podcast.
2: Esports.
5: Fins les 7 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. El Barça de futbol fa oficial dues sortides. D'una banda, Ansu Fati està traspassat al Mònaco després d'un any de cessió. El jugador, de 23 anys, va entrar a la disciplina blaugrana el 2012 i ha marcat 29 gols en 123 partits. El Barça reserva un tant per cent d'una possible venda futura. D'altra banda, el club blaugrana també ha fet oficial la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades. La davantera no ha acceptat l'oferta de renovació del club al considerar-la insuficient. Parayuelo ha marcat 44 gols en 75 partits oficials i ha guanyat 4 lligues i 3 Champions, entre altres títols.
2: 3CAT Info.
6: Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 3 partits més dels 16ens a final del Mundial de Futbol. Un d'ells és a punt de començar. D'aquí a menys de 5 minuts, Costa d'Ivori, Noruega, a les 7. A les 11 de la nit, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà, que considera que haurà de fer un partit gairebé perfecte per classificar-se pels 8ens de final.
7: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
6: La selecció espanyola de futbol, per la seva banda, es trasllada avui a Chattanooga, a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria, també a la ronda dels 16ens de final. Encara en futbol, però ja fora del Mundial, el Girona anuncia que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta de Víctor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Tomás Lemar. El club gironí, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Cristian Estuani, que acaben contracte avui. També en clau de mercat, l'Atlètic de Madrid fa oficial l'acord amb el Bayer Leverkusen per al fitxatge del lateral valencià, en passat al Barça, Àlex Grimaldo, de 30 anys i per 4 temporades. I a la Lliga Femenina han presentat avui l'acord d'inversió de l'empresa Gasol 16 Ventures l'empresa de Pau Gasol per valor de 55 milions d'euros.
8: Molt, molt il·lusionat pel potencial que tenim, no? I la inversió i l'aliança creix amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs, i treballem de forma conjunta. És un procés que portem molts mesos parlant i bueno, doncs, crec que la suma de factors ens ha ajudat també, doncs, a arribar al dia d'avui. És un moment, crec que, històric.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: El Barça de bàsquet segueix amb la remodelació de la plantilla i avui han fet oficial 5 comiats. Els de Willy i Hernán Gómez, després de 3 temporades, Tomas Satoranski, que n'ha estat 4, Miles Norris i Miles Cale, després d'una temporada, i també marxa el base Juani Marcos, tot i tenir un any més de contracte. A tot això, afegir que el director general del Bàsquet València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per anar al Madrid. Malgrat que havien igualat l'oferta dels blancs per Martínez, el tècnic català argumenta que no se'n va per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans. El Madrid, però, ha de liquidar primer el contracte amb l'actual tècnic Sergio Escariolo, abans de pagar la clàusula de Pedro Martínez, i anunciar aleshores la seva incorporació com a entrenador de l'equip. Afegir que el Força Lleida incorpora el base català Dani García per aquesta temporada, la temporada vinent, volem dir, i amb opció d'una segona. García va arribar al club el febrer passat, s'ha dit, per l'UCAM de Múrcia. Abans havia jugat al bàsquet Manresa. I a l'NBA, LeBron James, no seguiràs Lakers la temporada vinent. James, de 41 anys, va debutar fa gairebé 23 anys a la Lliga Nord-Americana. No se sap quin serà el seu destí. I el torneig de tennis de Wimbledon, cal destacar el debut de Paula Badosa, que ha acabat amb eliminació, ha caigut amb la nord-americana Emma Navarro per 2-1, dos sets molt igualats. Badosa ha guanyat el primer per 6-4, Navarro ha guanyat els dos següents per 6-3 i 7-5. També pendents del partit de la russa finca de Barcelona, Oksana Selikmeteva, que ha derrotat per 2-0 l'estriga Kraus, 6-1 i 7-5. I a punt de començar, de 15 minuts, el retorn de Serena Williams, que als 44 anys torna al torneig de Wimbledon, 4 anys després d'haver-se retirat, debuta davant l'australiana Maya Joint. El quadre masculí destaca la classificació per la segona ronda de Jaume Munà, que ha derrotat Francisco Cerúndolo per 3-0. Avui juguen tenistes com Ben Shelton, Arnaldi, Alexander Zverev o Grigor Dimitrov, entre d'altres.

La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3CAT Info, ICAT, Catalunya Música i 3CAT queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.

0: tindré per una furgo i no haurem de fer-ho mai més al Hyundai. I no és que li tingui mania, però ho faig millor si tinc molt més espai.
1: Lògic.
0: Mantenc l'espai amb els primos que diuen que volen fer el salt a l'espai. I esperen com uns putos friquis fotent-li a la tecla d'espai.

cançons. La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.

0: d'entrar a casa escoltant l'última cançó que ara et dona força per dir el que realment penses i no deixar que la ràbia parli, que sabem que és tard.
1: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
2: 3Cat Info.
3: Bona tarda, són les 7 i 10 minuts. El Tribunal Suprem estudia demanar a la Justícia Europea que es pronunciï sobre una possible paralització del procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos presentats pel País Valencià i l'Aragó que en demanen l'aturada, mentre el govern espanyol ha anunciat un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració de les persones estrangeres, el dia just que acaba el termini per presentar les sol·licituds. Revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. El tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país de manera il·legal o temporal, sense ser ciutadans nord-americans. Els equips d'emergència continuen treballant entre la runa a Veneçuela. Amb el pas de les hores, la recerca de supervivents perd força i guanya pes la recuperació de les víctimes. L'Audiència de Barcelona retira el delicte que podia comportar penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació dels cossos policials durant la pandèmia. Tot i això, l'excúpula de Salut continua enfrontant-se a una petició de 12 anys d'inhabilitació per un suposat delicte de prevaricació. A l'Audiència Nacional, el fiscal anticorrupció dona per acreditat que l'exministre Fernández Díaz liderava una operació il·legal pagada amb fons reservats per espiar l'extresorer Bárcenas i robar-li informació sobre la Caixa B del PP. Així consta en el seu informe final. El judici quedarà vist per a sentència a finals de juliol. La terapeuta de la família Andic ha declarat davant la jutge que investiga la presumpta participació de Jonathan Andic en la mort del seu pare, el fundador de Mango. La magistrada creu que el seu testimoni pot ser clau per esbrinar si hi va haver influència de terceres persones. Mentrestant, els dos excursionistes que van trobar el fill després de la caiguda han testificat que el van veure en estat de xoc. Creix la quantitat de diners que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola. Entre els grans deutors al Ministeri d'Hisenda hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, l'exfutbolista Arda Turán o l'expresident del Barça, Joan Gaspar. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya l'encapçala un empresari que és poc conegut, Josep Faradí. Detingudes 5 persones a Girona acusades d'abusar sexualment de menors donant-los diners a canvi. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Situació complicada a les vinyes on els viticultors no troben compradors per al raïm a poques setmanes de la verema. Demanen poder arrencar ceps davant la caiguda del consum global de vi i de cava. Unió de Pagesos convoca mobilitzacions per d'aquí a 10 dies. I l'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, detecta risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. Ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de dos restaurants propers. Fa temps que el consistori alerta del mal estat de la muralla que depèn de l'Estat.
2: Esports.
4: El Barça de futbol fa oficial dues sortides a l'equip masculí, la d'Ansu Fati al Mònaco i la de Salma Parayuelo en el Barça femení. El Barça reserva un percentatge d'una futura venda de Fati, mentre que la davantera aragonesa no ha acceptat la proposta de renovació del club blaugrana. Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen tres partits més dels setzens de final del Mundial. En joc el Costa d'Ivori 0, Noruega 0. A les 11 començarà el França-Suècia i a les 3 de la matinada el Mèxic-Equador. El Barça de bàsquet han fet oficial 5 comiats, els de Billy Hernán Gómez, Tomás Satoransky, Miles Norris, Miles Cale i Juani Marcos. També en bàsquet, el tècnic català Pedro Martínez deixarà el València i anirà al Madrid. Martínez vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans. El Madrid, però, haurà de liquidar primer el contracte amb l'actual tècnic Sergio Scariolo i després pagar la clàusula de Pedro Martínez. I al torneig de tennis de Wimbledon, Paula Badosa ha debutat amb derrota contra la nord-americana Emma Navarro per un 7-2. L'empordanesa ha guanyat el primer set per 6-3, ha perdut el segon per 6-4 i també el tercer per 7-5.
3: I el temps, si avui hem viscut un dia tòrrid amb màximes pròxims als 40 graus a les Terres de l'Ebre, aquest dimecres la calor afluixarà una mica. Les màximes més altes del dia rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Oriental.
2: 3CAT Info.
3: Ara mateix és un quart de 8 del vespre. Obrim àrea de servei. I ens posarem al dia de com està la situació del trànsit ara mateix amb la Marilús García. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix un punt força conflictiu. Fa aproximadament una hora que es troba tallada l'autopista AP7 a l'altura de Sant Celoni, en sentit nord, en direcció Girona. I és que fa una hora, com us dèiem, han topat un camió i tres turismes, un dels quals ha bolcat, segons informen des de trànsit. Els bombers estan treballant per excarcerar una persona que ha quedat atrapada a l'interior d'un dels vehicles. Hi ha 7 quilòmetres de cua completament compacta, ja que els vehicles es troben aturats, com us dèiem, des de fa una hora. Les alternatives són la C35, la carretera entre Sant Celoni i Hostalric, o bé, segons el recorregut, agafar la C60 a l'altura de la Roca del Vallès per enllaçar amb l'autopista del Maresme. Tingueu en compte, de tota manera, que aquí, a l'autopista del Maresme, a la C32, hi ha uns 3 quilòmetres de cua de Cabrera de Mar a Argentona en direcció Girona, i és que hi ha un carril tallat a causa d'un autobús avariat. Això afecta també la C60 amb uns 4 quilòmetres de cua a Argentona en direcció Mataró per enllaçar amb la C32. També continua encara una petita retenció a la C58 a l'altura de Ripollet en direcció Barcelona a causa d'un accident, tot i que no ocupa cap carril de circulació, i a la mateixa C58 també hi ha aturades entre Sant Quirze i Sabadell Nord i també el tram final des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. A les rondes de Barcelona, aturats encara la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs i la ronda litoral entre Passeig de la zona Franca i Montjuïc a la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Vila Olímpica i la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
3: Fins després.
2: El temps.
3: Amb Néstor Gómez.
6: Avui la calor ha repuntat i les màximes s'han disparat arreu del país. Pràcticament hem estat a punt de tocar la xifra dels 40 graus. És el cas de Benissanet, amb 39,7 graus. Vinebre, 39. Sant Salvador de Guardiola, també 39 graus. Temperatures molt altes en una tarda molt tranquil·la arreu del país. De precipitacions no n'ha aparegut, tot i que han crescut núvols cap al sector del Pirineu, interior de les comarques de Barcelona i de Girona. Atenció a aquesta propera nit, perquè serà un altre cop de mal dormir a la façana costanera entre l'Empordà i el Baix Llobregat, amb unes mínimes que els hi costarà i molt baixar dels 25 graus. De fet, s'espera que a la mateixa ciutat de Barcelona la temperatura no baixi dels 27 i ja serà el 6è dia consecutiu amb nit tòrrida amb aquestes temperatures tan disparades. Tot això en un primer dia de juliol, aquest dimecres, amb un ampli domini del sol. A partir del migdia començarem a veure núvols al Pirineu i durant la tarda s'espera algun ruixat que pugui aparèixer puntualment intens cap al Ripollès, Osona, cap a les Guilleries i el Montseny. Demà, la part positiva és que les temperatures baixaran, la calor afluixarà i les màximes que avui s'han acostat a la xifra dels 40 graus, demà en principi no passaran dels 35 o 36 graus.
2: 3CAT Info.
3: Un quart i tres minuts d'avui del vespre, el Tribunal Suprem estudia portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol en considerar que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. El Tribunal ho ha acordat després que el govern de l'Aragó i la Generalitat Valenciana hagin presentat un recurs contra el decret. El govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que s'elevi aquesta consulta, les sol·licituds presentades no es veuen afectades. Defensa defensa que la norma és compatible amb el dret europeu i recorda que els permisos concedits només tenen validesa a Espanya. I el govern espanyol que ha anunciat un pla per integrar les persones que s'acabin acollint a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros, es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Anem a Madrid. Àngels de Fuente.
7: El govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions de l'executiu i que Sánchez ha definit com a responsable per garantir una immigració legal, segura i ordenada. I que el govern espanyol vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros per finançar mesures concretes sobre ocupació, educació, habitatge, sanitat, convivència i aprenentatge de les llengües oficials com el català.
8: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
7: Sánchez defensa el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho reivindica per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques, i posa números als arguments.
8: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana.

0: expedients presentats.
1: I revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. El tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es trobin al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El Suprem també ha resolt validar l'exclusió d'atletes transgèneres en equips esportius femenins i no limitar la despesa que els partits polítics fan en suport dels seus candidats. Marxem ara cap a Veneçuela, sisè dia de recerca de supervivents sota la runa del doble terratrèmol. Els casos en què s'aconsegueix treure algú amb vida, però ja són pràcticament nuls. El país comença a assumir que la xifra definitiva de morts serà molt més alta, ja que continuen desaparegudes més de 50.000 persones. Enviat especial, Joan Biosca.
2: Cualquier atención que necesiten, estamos allá a la orden, y si necesitan algún tipo de medicamentos, también disponemos ahí, ¿ok?
3: Alumnes de la Universitat Santa Maria de Miranda, a prop de Caracas, s'han desplegat com a voluntaris per assistir les víctimes dels dos terratrèmols. La població de la costa de la Guaira és diversa, propietaris de classe mitjana i alta, d'apartaments de cap de setmana i vacances, però també veïns de poblacions de baixos recursos que no tenen ni per menjar. Cues per una bossa d'aliments i aigua sota un sol de justícia.
4: Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
5: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla. Imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ¿sí?
6: Esta tragedia nos atacó a todos. No existe color, no existe dinero, no existe estatus, no existe nada. Nos atacó al corazón. Aprendamos y maduremos y aceptemos las cosas como son.
3: En aquesta zona de la costa veneçolana hi ha rescatistes dels Països Baixos i de l'Argentina. Uns blocs de pisos més avall del Brasil i de l'Equador. Sisè dia del doble sisme. Avui són més de 50.000 els desapareguts. En una setmana o més dies, i aquesta és la gran tragèdia, la majoria estem ja seran morts.
1: Moltes gràcies. Creix el que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola que han fet públiques les seves llistes de deutors. La repassem. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Real Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. Entre les 5.800 empreses i persones que quan va acabar l'any passat devien 600.000 euros o més, hi ha personatges coneguts. Per exemple, Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, l'actriu Paz Vega o l'exfutbolista Arda de Turan. També hi apareix l'empresari hoteler i l'expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya el segueix encapçalant el poc conegut empresari d'origen germano-iranià, Josef Faradji, que ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha ara mateix a Catalunya. Barcelona es prepara per acollir una nova edició del Circuit Festival, el festival LQBTG, que reunirà 60.000 persones de més de 80 països. De l'1 al 10, al 9 d'agost, volem dir, de l'1 al 9 d'agost, el Circuit Festival apostarà per una programació amb més de 50 artistes d'una vintena de països. Incorporarà per primera vegada figures destacades de l'escena queer, underground i també del techno berlinès. I així arribem a l'hora dels esports.
7: Esports.
1: A punxar el David Ubach. Bona tarda.
8: Bona tarda, esports, que arrenquem parlant del Barça, que ha fet oficial dues sortides. D'una banda, Ansu Fati l'han traspassat al Mònaco després d'un any de cessió. El jugador de 23 anys va entrar a la disciplina blaugrana el 2012 i ha marcat 29 gols en 123 partits en total. El Barça es reserva un percentatge d'una possible venda futura. D'altra banda, el club blaugrana també ha anunciat la marxa de Salma Parayuelo de l'equip femení després de 4 temporades. La davantera no ha acceptat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Salma ha marcat 44 gols en 75 partits oficials i ha guanyat 4 lligues i 3 Champions, entre altres títols.
7: 3CAT Info.
8: Barça banda, parlem del Mundial de Futbol. Tenim ja en dansa un nou partit dels 16ens de final. És el Costa d'Ivori 0, Noruega 0, un minut 26 de partit. A les 11 tindrem, d'una banda, el França-Suècia, amb el seleccionador francès Didier Deschamps, que s'ha referit així al rival suec.
0: C'est une bonne équipe.

0: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
1: I després d'aquest França-Suècia, a les 3 de la matinada es disputarà el Mèxic-Equador. El seleccionador mexicà, Javier Aguirre, considera que hauran de tenir una actuació rodona per passar els vuitens.
2: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
1: Pel que fa a la selecció espanyola, per la seva banda, es trasllada avui de Chattanooga a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria. Encara en futbol mundial a banda, hem de destacar alguns altres aspectes de l'actualitat. Com, per exemple, que el Girona ha anunciat que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta de Víctor Reis, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen, Hugo Rincón i Tomás Lemar. El club gironí, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Cristian Estuani, que acaben contractar avui mateix. També en clau de mercat, l'Atlètic de Madrid fa oficial l'acord amb el Bayer Leverkusen per al fitxatge de lateral valencià. Han passat al Barça a Àlex Grimaldo, de 30 anys, i per un total de 4 temporades. I a la Lliga Femenina han presentat avui l'acord d'inversió de l'empresa Gasol 16 Ventures, que és l'empresa de Pau Gasol, per un valor de 55 milions d'euros. Sentim Gasol mateix valorant aquest acord.
3: Molt, molt il·lusionat pel potencial que tenim, no? I la inversió i l'aliança creix amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. És un procés que portem molts mesos parlant i bueno, doncs, crec que la suma de factors ens ha ajudat també doncs, a arribar al dia d'avui. És un moment, crec que, històric.
1: I al vespre a Madrid es farà el sorteig del calendari del futbol per a la nova temporada. Se sortejarà la primera divisió masculina, la segona i la primera federació masculina també, la Lliga F i la primera federació femenina, a més de la primera divisió de futbol sala masculina i femenina.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça de bàsquet segueix amb la remodelació de la seva plantilla i avui ha fet ja oficials 5 comiats que es preveien. Són els de David Hernán Gómez, després de 3 temporades, Thomas Satoranski, que han estat 4 com a blaugrana a la segona etapa, Miles Norris i Miles Kale, després d'una temporada cadascun, i també Marcial Bas, Juan i Marcos, tot i en el seu cas tenir un any més de contracte. En els altres 4 casos, els jugadors acabaven contracte. I també en bàsquet, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per anar al Madrid. Malgrat que el València havia igualat l'oferta dels blancs per Pedro Martínez, el tècnic badaloni argumenta que no se'n va per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans. El Madrid, però, primer ha de liquidar el contracte de l'actual tècnic Sergio Scariolo abans de pagar la clàusula de Pedro Martínez.

0: Són ara mateix 7:45 del vespre, dimarts 30 de juny. Us estem explicant que el Tribunal Suprem es planteja demanar a la justícia europea que es pronunciï sobre una paralització del procés de regularització de persones migrants. I és que l'alt tribunal contesta d'aquesta manera els recursos que va presentar el País Valencià i l'Aragó que van demanar que s'aturés el procés. Això, mentre el govern espanyol ha anunciat un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració de persones estrangeres. L'altre focus informatiu passa pels Estats Units, a revés judicial per a Donald Trump, després que el Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja així els límits proposats pel president que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país de manera il·legal o temporal sense ser ciutadans nord-americans. A banda d'aquestes qüestions que us estem explicant a partir d'ara i fins a les 8, també posarem el focus en altres informacions com aquestes. S'han detingut 5 persones a Girona acusades d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. I passarem pel Gret, perquè Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas encapçalen el repartiment de l'obra La Truita, que s'estrena dins del festival. Hem parlat amb ells abans de l'estrena i sentirem les seves reflexions. Titulars d'esports.
1: Doncs destaquem que el Barça de futbol ha fet oficials dues sortides a l'equip masculí, la d'Ansu Fati, al Mònaco, i també la de Salma Parayolo, que ha descartat la proposta de renovació del club blaugrana. Destaquem també que en futbol hi ha en joc un nou partit de 16ens de final al Mundial. A la mitja hora de partit, la Costa d'Ivori i Noruega empaten a 0.
0: I pel que fa a la previsió meteorològica, si avui hem viscut un dia tòrrid amb màximes pròximes als 40 graus a les Terres de l'Ebre, aquest dimecres la calor afluixarà, les màximes més altes del dia han de rondar els 36 graus. El temps serà assolellat, això sí, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Oriental. Continuem repassant l'actualitat. 2:45 d'avui del vespre, el Tribunal Suprem, com us dèiem, està estudiant portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol. Ho fan considerar que podria ser incompatible amb el dret comunitari. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2.5 mesos perquè les persones que hi estiguin interessades presentin la seva sol·licitud. El Tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea sobre migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, dubta que el tribunal acabi deixant sense efecte les regularitzacions i sosté que el debat és, sobretot ara mateix, polític. Ho ha dit en declaracions al 3CAT Info.
2: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la UB, Diego Boza, ha explicat a 3CAT Info que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar aquest procés de regularització.
3: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que, encara que el Suprem acabi elevant la consulta al Tribunal, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu i recorda que els permisos concedits només tenen validesa dins del territori espanyol. I el que es deia, el govern espanyol ha anunciat mentrestant un pla per integrar les persones que s'acabin acollint a aquesta regularització extraordinària de migrants a tot l'estat espanyol. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Madrid, Àngels Lafuente.
4: El govern espanyol parla de més d'1 milió de sol·licituds a tot l'estat. Un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions de l'executiu i que Sánchez ha definit com a responsable per garantir una immigració legal, segura i ordenada, i que el govern espanyol vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros per finançar mesures concretes sobre ocupació, educació, habitatge, sanitat, convivència i aprenentatge de les llengües oficials, com el català.
5: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
4: Sánchez defensa el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho reivindica per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques, i posa números als arguments.
5: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto una de cada tres.
4: Una regularización que Núñez Feijóo cuestiona a la hora que acusa Sánchez de anar en contra del que fa la Unión Europea.
6: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
4: El govern espanyol recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol. A partir d'ara, s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients presentats.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Marxem ara cap als Estats Units. 8:15 hi ha hagut un revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem d'aquest país hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. El Tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava justament no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país de manera il·legal o temporal sense ser ciutadans nord-americans. El Suprem també ha resolt validar l'exclusió d'atletes transgènere en equips esportius femenins i no limitar la despesa que els partits polítics fan en suport dels seus candidats. Washington, Oriol Serra.
7: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. D'aquesta manera, els jutges han defensat el que recull la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units, una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca. La decisió judicial és un nou revés pel president Donald Trump, que havia signat una ordre presidencial restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals o fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. Un Trump, un cop més desafiant, s'ha afanyat a dir que la seva ordre podria tirar endavant amb o sense l'aprovació del Tribunal Suprem. De la mateixa manera que treu importància al Suprem quan no sentencia el que ell voldria sentir, fa tot el contrari quan pot interpretar les sentències favorablement. Això és el que ha passat amb la prohibició de noies transgènere en competicions femenines. El Tribunal ha deixat la decisió a mans dels estats. Fins ara, més de la meitat, concretament 27, ja aplicaven aquesta prohibició. En aquest cas, la decisió del Suprem nord-americà suposa un cop fort pels partidaris dels drets de les persones transgènere als Estats Units.
0: Tornem a Catalunya. L'Audiència de Barcelona retira les peticions de pena de presó als exconsellers Vergés i Argimon a l'inici del judici pel retard en la vacunació dels cossos policials estatals durant la pandèmia. Avui s'ha celebrat la primera sessió d'aquesta causa, on la cúpula de salut s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
8: Primer dia de judici i primera victòria per a la cúpula de salut durant la pandèmia. Arran de les qüestions presentades pels advocats de la defensa, el tribunal ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, en aplicar la doctrina Botín, marcada pel Suprem, els càrrecs de presó han caigut. Sentim els advocats Olga Tuau i Joan Riba.
9: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
10: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
8: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils respecte a altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra. Segons Ivonne Domínguez, portaveu nacional del sindicat Jupol, el retard va ser intencionat i seguint motius polítics.
11: Todavía veníamos de esa marejada del procés y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eran cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera.
8: El judici s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials i la setmana que ve de les autoritats sanitàries. A partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
0: No deixem la pàgina judicial perquè avui han començat les declaracions dels acusats en el judici del cas Innova, a Reus. L'exdirector de l'empresa reusenca, Josep Prat, ha declarat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, principals investigats, es van fer per indicacions del Departament de Salut. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Josep Prat va ser director general d'Innova, el conglomerat d'empreses de l'Ajuntament de Reus, entre els anys 2003 i 2012. L'empresa pública va ser la responsable de la construcció de l'Hospital de Sant Joan de la capital del Baix Camp. En el judici, Prat ha declarat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
13: La consellera explicó que Carlos Manté no había podido seguir en la consellería y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema del hospital, pero además también podía llevar el tema del parque sanitario.
12: També ha assegurat que el CatSalut va incrementar el concert econòmic perquè a través del holding d'Innova es paguessin els seus treballs. El seu perfil professional també hi va ajudar, segons ha declarat Prat. Aquest matí també ha declarat Batesteza que ha reconegut els fets pels quals se'ls està jutjant. Recordem que tant Prat com Batesteza han pactat amb el fiscal l'acceptació d'alguns delictes.
0: I a Girona, els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones acusades d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Anem a Girona. Clara Jordan.
14: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe. En aquell moment ja es van detenir 2 homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades al cas. Un dels detinguts ja és a la presó i els altres 2 estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de discoteca se l'acusa d'haver agredit les nenes a canvi de deixar-les entrar al local.
0: Gràcies, Clara. Des de Girona i a Lleida, l'audiència ha condemnat a 5 anys i mig de presó un home acusat de segrestar una noia de 21 anys. Tot i que la jove va explicar que l'havia violat, finalment la sala ha condemnat l'home per detenció il·legal perquè considera que l'agressió sexual no ha quedat acreditada. Lleida, Júlia Albacar.
15: Els fets van passar l'any 2023 i agressió i víctima no es coneixien. L'home va segrestar la noia quan sortia d'una discoteca i se la van dur a la força als afores de la ciutat. La jove va explicar que llavors l'hauria violat, però finalment se'n va desdir durant el judici. Perits forenses i psicòlegs donaven credibilitat a la versió inicial de la noia i atribuïen el canvi de relat al fet que la víctima no va voler reviure els fets més traumàtics. El tribunal, però, considera que la violació no ha quedat acreditada i ha condemnat l'home per un delicte de detenció il·legal i un altre de violació en grau de temptativa. També l'absol dels delictes de robatori amb violència, la víctima va assegurar que li havia pres el mòbil, i pel de lesions. La defensa, que demanava l'absolució de l'home, ja ha confirmat que recorrerà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'home es troba en presó provisional des del 2023 i ja ha complert gairebé la meitat de la pena imposada. A més dels 5 anys de presó, l'audiència també l'ha inhabilitat durant 12 anys per exercir professions relacionades amb menors i tampoc podrà acostar-se o comunicar-se amb la víctima durant 8 anys.
0: Encara tenim un minut a marge abans de l'àrea de servei per parlar-vos d'aquesta altra notícia. Aquesta tarda, el Parlament andalús ha rebutjat en primera votació investir el popular Juanma Moreno Bonilla, que optava a la reelecció.
16: El resultado de la votación es el siguiente. 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56.
0: Moreno Bonilla no ha aconseguit doncs el suport de Vox, que li hauria permès obtenir la majoria absoluta necessària per ser reelegit president. I ara haurà d'esperar la segona votació, que es farà dijous. Tant el PSOE com els partits a la seva esquerra també han votat en contra de la investidura del líder dels populars andalusos. El PP i el partit ultradretà s'han mostrat confiats a assolir un acord que permeti desencallar la investidura de Moreno Bonilla a la segona votació de dijous. nous. Vox exigeix al PP que accepti l'anomenada prioritat nacional, entre altres demandes. També està present a la negociació la possibilitat que el partit d'extrema dreta formi part del proper govern andalús, com ja passa a Extremadura, Aragó i a Castella i Lleó, després dels acords entre populars ultradretans en aquestes comunitats. En punt, 3:15 del vespre. Saludem a aquesta hora la Mari Luz García, que ens posarà el dia de com se circula a aquesta hora. Bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Doncs ja s'ha pogut obrir un carril a la circulació a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Celoni en direcció Girona, on fa més d'una hora, 1:15, han topat un camió i 3 turismes, un dels quals ha bolcat. Els equips d'emergència encara hi treballen. Hi ha 10 quilòmetres de cua força compacta entre Vallgorguina i Sant Celoni, i també a la C35 uns 2 quilòmetres de cua a l'altura de Sant Celoni també en sentit nord, ja que aquesta era una via alternativa al tall a l'autopista que ha durat més d'una hora. A l'autopista del Maresme, a la C32, encara uns 3 quilòmetres i mig de cua entre Cabrera de Mar i Argentona en direcció Girona, i és que es manté un carril tallat a causa d'un autobús avariat. Això afecta també l'autovia C60, amb uns 4 quilòmetres de cua força compacta a l'altura d'Argentona en direcció Mataró o bé per enllaçar amb la C32. En canvi, a l'àrea de Barcelona, la circulació pràcticament normalitzada, només queda trànsit intens a la C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, lentitud entre Pedralbes i Vallcarca en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc i de la Barceloneta, també a l'altura de Sant Adrià, igualment en direcció al Nus de la Trinitat. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
18: El temps.
0: La previsió meteorològica amb el Néstor Gómez.
19: Dia de calor molt intensa arreu del país amb unes temperatures màximes que pràcticament s'han acostat i molt als 40 graus a les Terres de l'Ebre. Destaquem Benissanet, 39,7 graus, a Vinebre, 39 graus, i també cap a la Catalunya Central, Sant Salvador de Guardiola, també amb aquests 32 graus. Una jornada molt càlida, amb molt de sol, amb alguns núvols de tarda, però que a diferència d'ahir, avui no han deixat precipitació. I atenció a aquesta propera nit. Entrarem de ple al mes de juliol amb calor nocturna. Unes temperatures que farà que sigui de mal dormir aquesta nit entre l'Alt Empordà i el Baix Llobregat, amb unes mínimes que difícilment en molts trams baixarà dels 25 graus. I, de fet, Barcelona pot baixar només fins als 27, és a dir, que es quedaria clavat el termòmetre a aquesta xifra. No baixarà dels 27 graus al centre de la ciutat. Tot això en un dia que serà assolellat, un 1 de juliol amb sol, però també amb aparició d'algunes nuvolades de tarda cap al Pirineu Oriental, que podria deixar caure algun ruixat o alguna tempesta. Tot això amb una part positiva, i és que les temperatures en el primer dia de juliol tendiran a recular, baixaran clarament, i dels gairebé 40 graus d'avui, la més alta a Catalunya, demà, en principi, no passarem dels 36.
18: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: Continuem, són 3:15 d'avui del vespre. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas encapçalen el repartiment de l'obra La Truita, un text del francès Baptiste Amand, que dirigeix Ferran Utzet. El muntatge s'estrena dins del Festival Grec i la Marta Vives ha pogut parlar amb els protagonistes abans de l'estrena.
20: Jordi Buixaderas, Emma Vilarasau, què té aquesta truita que tenim tantes ganes de menjar-la?
21: És un text molt bonic, molt ben escrit, i parla de la família, de les relacions familiars, de les relacions de parella, del pas del temps, de la soledat també, de la diferència social. És que parla de moltes coses, aquesta truita, i ho fa d'una manera aparentment molt simple, però no ho és tant. O sigui, no és, et diuen un dinar familiar i tu t'imagines això, no? Una obra de dinar familiar. Però hi ha una altra cara d'aquesta obra, que és una poètica diferent, que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica.
20: Jordi, l'Emma parlava d'aquesta família. La família al capdavall és la institució on passa una mica tot, no? Són aquests mons, són aquests micromons on tots els conflictes, totes les coses bones, totes les coses dolentes passen allà dins, no? També en aquesta obra.
1: Sí, a la família jo penso que ja existeixen a totes les famílies d'alguna manera aquests dos mons que ella diu, no? Un món que és, entre cometes, còmic, que és el dia a dia, les coses banals, el que tothom sap, les coses, el sentit de l'humor que comparteixen, no? Les bromes que es fan. I després hi ha aquesta dimensió tràgica que, o poètica que és a totes les famílies, que és una separació, o sigui, són gent que acabaran separats d'una manera o d'una altra.
20: Parlaves de generacions i també, clar, damunt de l'escenari hi ha dues generacions, o fins i tot tres generacions d'actors diferents.
1: Les ànimes vibren d'alguna manera, no?, un al costat de l'altre, però és cert que, a veure, la manera de treballar, el ritme de treball, el ritme d'exigència que tenen ells, és una cosa que nosaltres, quan nosaltres teníem la seva edat, no es veia, perquè hem treballat totes les hores del món. Que sé, canten, els demanes que facin un número, el fan, els demanes que facin, entens, vull dir, s'arrisquen, s'ho rumien, s'ho preparen i cada vegada més, suposo, això, no? Ha sigut un plaer.
21: Jo sento, potser perquè som vuit i som molts i som diferents i de diferents edats, que hi ha alguna cosa de la companyia de comedians. Som comedians, som actors, i som companyia i som família. I s'ha creat una mena de relació d'aquestes que abans suposo que hi eren més perquè es passaven moltes hores sí. Junts, ara com que som tres mesos i ens n'anem i canviem de projecte, costa més. Aquí realment s'ha creat una relació molt bonica amb tots els actors. Som un equipàs, lluitem tots pel mateix, tenim un mateix objectiu.
20: Tenim moltes ganes de veure-ho. Avui ho veurem a l'estrena.
21: Ai, sí.
20: Esteu nerviosos?
21: Sí. Sí, sí,
20: sí. Sí. Anirà segur molt bé. Que vagi molt bé. Molta sort.
21: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I moltes gràcies també a la companya Marta Vives.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 3:15, més notícies. Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors que ja són funcionaris treballaran el curs que ve a la destinació que havien escollit com a primera opció. Aquest migdia, el Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent, uns dies abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament d'aquestes adjudicacions abans de marxar de vacances permetrà als equips directius organitzar-se millor i amb més temps de cara al setembre.
22: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs, permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment. Per tant, aquesta és una gran notícia que volia compartir, molt reclamada pels equips directius i docents, que farà que el curs 26-27 comenci a preparar-se gairebé un mes abans del que es feia habitualment.
0: Unes adjudicacions que van dirigides a docents, funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva en un centre. També hi ha docents que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques entre altres perfils. Més coses, unes 200 persones, uns 200 treballadors del sector de la neteja, convocades per Comissions Obreres, s'han concentrat aquest matí davant la seu de Foment del Treball per reclamar millores laborals i exigir el desbloqueig del conveni col·lectiu. Comissions Obreres denuncia que després de mesos de negociació amb la patronal, el conveni continua encallat. Isabel Gutiérrez és la secretària general d'Hàbitat del sindicat.
23: Avui estem per reivindicar el bloqueig de forma sistemàtica del conveni de neteja. Nosaltres portem aquest any ja 7 mesos de negociació, que l'únic que parla la patronal és d'absentisme i de combatre-la, però amb un tema econòmic, només per estalviar-se diners, i nosaltres volem parlar de parcialitat, de jornades, de prevenció de riscos.
0: La majoria de treballadors tenen jornades parcials no desitjades, fet que n'obliga moltes a compaginar dues o tres feines per aconseguir un salari digne. A Catalunya es calcula que el conveni de la neteja afecta 60.000 persones, de les quals un 85% són dones. Encara més qüestions de l'àmbit econòmic, el govern vol doblar els desplaçaments que es fan en tren a Catalunya i arribar al 1 milió de viatgers de cara a l'any 2040, respecte als 455.000 que es registren mostren ara. Per aconseguir-ho, ha presentat el nou pla de serveis ferroviaris per la propera dècada. La primera vegada que es fa un informe així al país, on es defineix l'estratègia a seguir i la reorganització del servei per millorar l'oferta de trens. Malgrat aquest objectiu, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que abans necessiten que Rodalies i regionals siguin un servei fiable i puntual.
3: Massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
0: A la reorganització s'inclouen els canvis previstos amb el pla de Rodalies o la línia orbital i es volen millorar els horaris del servei i garantir la freqüència de pas cada quart d'hora a les zones més poblades o cada 60 minuts als trajectes regionals o de mitjana distància. Un pla que preveu desplegar-se en tres fases, calcula que necessitarà gairebé 200 trens i 420 maquinistes més dels que disposa ara mateix per complir amb aquest objectiu que us explicàvem.
18: Esports.
0: Serà fins al punt de les 8 amb el David Ubach, que tenim ja a punt. Bona tarda.
4: Bona tarda de nou. Esports, 4 minuts i mig per repassar-los, que encapçalem amb dues sortides confirmades oficialment al Barça. Són d'una banda l'Adan Sofati, traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc. El jugador de 23 anys, recordem que va entrar a la disciplina blaugrana el 2012 i en total ha marcat 29 gols en 123 partits al Barça. Un club blaugrana que reserva, això sí, un percentatge d'una possible venda futura. D'altra banda, el club blaugrana també ha fet oficial la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades. La davantera no ha acceptat l'oferta de renovació del club en considerar-la insuficient. Salma ha marcat 44 gols en 75 partits oficials.
18: 3CAT Info.
4: Al Girona també confirmació de 5 marxes són les dels jugadors que aquesta última temporada han actuat cedits a Montilivi i que ara tornen als seus clubs d'origen. Són Víctor Reis, Claudio Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Thomas Lemar. El club gironí, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Cristian Estuani, que acaben contracte avui mateix. I a banda d'això, pendents també del Mundial de Futbol, ara mateix en joc un altre partit dels setzens de final, que enfronta la Costa d'Ivori i Noruega. El partit és al descans i al final de la primera meitat dominen els noruecs per 0-1, amb un gol que ha marcat el seu futbolista Nusa al minut 39, per tant, al tram final del primer temps. A les 11 tindrem el França-Suècia i a les 3 de la matinada el Mèxic-Equador. La selecció espanyola de futbol, per la seva banda, es trasllada avui de Chattanooga a l'estat de Geòrgia cap a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria el seu partit dels setzens de final.
18: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: A la Lliga Femenina avui s'ha presentat l'acord d'inversió de l'empresa Gasol 16 Ventures, l'empresa de Pau Gasol, per un valor de 55 milions d'euros.
5: Molt, molt il·lusionat pel potencial que tenim, no? I la inversió i l'aliança creix amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs, i treballem de forma conjunta. És un procés que portem molts mesos parlant i bueno, doncs, crec que la suma de factors ens ha ajudat també, doncs, a arribar al dia d'avui. És un moment, crec que, històric.
18: 3CAT Info.
4: Parlem ara de l'àmbit poliesportiu per explicar que el Barça de bàsquet continua la remodelació de la plantilla i avui s'han fet oficial 5 comiats. D'altra banda, ja sabuts, tot i que no eren oficials, marxen, després d'esgotar els seus contractes, Billy Hernán Gómez, Tomás Satoranski, Miles Norris i Miles Cale, i també Juani Marcos, tot i que en el darrer cas, en el de Marcos, encara li quedava un any més de contracte. També en bàsquet, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per anar al Madrid. Malgrat que havia igualat l'oferta dels blancs per Pedro Martínez, el tècnic badaloní argumenta que no se'n va per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir, diu, un equip dels grans. El Madrid, això sí, ha de liquidar primer el contracte amb l'actual tècnic, Sergio Escariolo, abans de pagar la clàusula de sortida de Pedro Martínez i anunciar aleshores la seva incorporació com a entrenador de l'equip. Encara en bàsquet, el Lleida incorpora al base català Dani Garcia per aquesta temporada vinent i amb opció d'una segona. I a l'NBA, LeBron James no seguirà els Lakers de Los Angeles la temporada vinent. James, de 41 anys, va debutar fa gairebé 23 anys a la Lliga Nord-Americana i ara no se sap encara quin serà el seu nou destí. En tenis, el torneig de Wimbledon, destaquem el debut de Paula Badosa, l'única catalana del torneig, que ha perdut en 3 sets contra la nord-americana Emma Navarro a la primera ronda. Badosa ha cedit per un 6-4 a favor al primer set, però després un 3-6 i un 5-7 adversos. I en ciclisme afegim que l'equip Movistar ha anunciat el seu conjunt per al Tour de França, que comença dissabte a Barcelona, amb absència final del barceloní Roger Adrià. El líder de l'equip serà el jove belga de 23 anys, Kian Uytdebroeck. Estarà acompanyat per 7 ciclistes, que són Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Einer Rubio, Javi Romo, Nelson Oliveira, Jefferson Cepeda i Michel Hesman.
18: Trescat Info.
6: Les 8, bona tarda. El Tribunal Suprem estudia demanar a la Justícia Europea que es pronunciï sobre una possible paralització del procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos presentats pel País Valencià i l'Aragó que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol ha anunciat un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració de les persones estrangeres el dia que acaba el termini per presentar sol·licituds. Rebé judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president, que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment, sense ser ciutadans nord-americans. A Veneçuela continua la recerca de supervivents sota la runa del doble terratrèmol. Encara hi ha més de 50.000 desapareguts. Els casos en què s'aconsegueix treure algú en vida ja són pràcticament inexistents. Primera jornada de declaracions de testimonis en la causa que investiga la mort del fundador de Mango. Avui s'ha escoltat el testimoni dels dos excursionistes que es van trobar amb Jonathan Andic minuts després de la mort del seu pare, la terapeuta de la família Andic, que va mediar per millorar les relacions entre pare i fill, i la vídua de l'empresari. El ministre de l'Interior defensa al Senat la directora de la Guàrdia Civil i assegura que no ha donat versions contradictòries sobre les reunions amb Leire Díez, l'exmilitant socialista, acusada d'intentar desactivar les investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska assegura que el seu ministeri està net de corrupció. El govern vol arribar al milió de desplaçaments en tren a Catalunya el 2040, és a dir, el doble dels viatges que es fan ara, segons el nou pla de serveis ferroviaris. Per complir amb l'objectiu, el govern pretén reorganitzar i ampliar el servei, tot i que reconeix que primer s'ha d'aconseguir que el servei sigui fiable i puntual. Detinguda 5 persones a Girona acusades d'abusar sexualment de menors donant-los diners a canvi. Un dels detinguts és porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat.
18: Esports.
4: El Barça de futbol ha fet oficials dues sortides. Una a l'equip masculí, la d'Ansu Fati, traspassat ja al Mònaco després d'un any de cessió, i a l'equip femení és l'altra, la de Salma Parayuelo, que ha descartat acceptar la proposta de renovació del club blaugrana. Al Mundial de Futbol tenim en joc el descans, el Costa d'Ivori 0, Noruega 1, partit de setzens de final, a les 11, el França-Suècia, i a les 3 de la matinada el Mèxic-Equador. I al Barça de bàsquet s'han confirmat 5 comiats, 4 de jugadors que acaben contracte, Vil Hernán Gómez, Tomás Satoransky, Miles Norris i Miles Kale, a més del de Juani Marcos, a qui li quedava un any més de vinculació.
6: La calor ens donarà un breu respir en el primer dia de juliol. Les temperatures baixaran un parell de graus i les màximes més altes del dia rondaran els 36. El dia serà assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu que podrien descarregar alguns ruixats puntuals.
18: 3CAT Info.
6: Ara passen 3 minuts de les 8 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
18: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: El Tribunal Suprem estudia portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol, en considerar que podria ser incompatible amb el dret comunitari. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones interessades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea sobre migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, dubta que el Tribunal de Justícia Europeu acabi deixant sense efecte les regularitzacions i sosté que el debat és, sobretot, polític. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
7: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
6: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori del Dret Públic de la UB, Diego Bosa, ha explicat a 3Cat Info que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar aquest procés de regularització.
9: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
6: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que, encara que el Suprem acabi elevant la consulta al Tribunal de Justícia Europeu, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu i recorda que els permisos concedits només tenen validesa dins del territori espanyol. D'altra banda, el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar les persones que s'acabin acollint a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros, es preveu mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat, un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions de l'executiu i que Sánchez ha definit com a responsable per garantir una immigració legal, segura i ordenada. I que el govern espanyol vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros per finançar mesures concretes sobre ocupació, educació, habitatge, sanitat, convivència i aprenentatge de les llengües oficials com el català.
11: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
10: Sánchez defensa el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho reivindica per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques, i posa números als arguments.
11: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
10: Una regularització que Núñez Feijó qüestiona alhora que acusa Sánchez d'anar en contra del que fa la Unió Europea.
24: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
10: El govern espanyol recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol. A partir d'ara, s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients presentats.
6: 8 i 7 minuts.
18: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El nombre de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela frega els 2.000 morts. Segons l'últim balanç oficial, també hi ha 10.000 persones ferides. En paral·lel, la feina dels equips de rescat continua per intentar trobar supervivents sota la runa en el sisè dia després del sisme. Els casos en què s'aconsegueix treure algú en vida, però ja són pràcticament inexistents. El país comença a assumir que la xifra definitiva de morts serà molt més alta, ja que continuen desaparegudes més de 50.000 persones. Escoltem la crònica que ens envia l'enviat especial de Veneçuela d'aquesta casa, Joan Biosca.
25: Qualquer atención que necesiten, estamos allá a la orden y si necesitan algún tipo de medicamentos, también disponemos ahí, ¿ok?
26: Alumnes de la Universitat Santa Maria de Miranda, a prop de Caracas, s'han desplegat com a voluntaris per assistir a les víctimes dels dos terratrèmols. La població de la costa de la Guaira és diversa, propietaris de classe mitjana i alta, departaments de cap de setmana i vacances, però també veïns de poblacions de baixos recursos que no tenen ni per menjar. Cues per una bossa d'aliments i aigua sota un sol de justícia.
27: Que vuelva a temblar, porque la réplica, de verdad, la de ayer fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
28: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa, no se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
29: Esta tragedia nos atacó a todos, no existe color, no existe dinero, no existe estatus, no existe nada, nos atacó al corazón. Aprendamos y maduremos y aceptemos las cosas como son.
26: En aquesta zona de la costa veneçolana hi ha rescatistes dels Països Baixos i de l'Argentina. Uns blocs de pisos més avall, del Brasil i de l'Equador. Sisè dia del doble sisme. Avui són més de 50.000 els desapareguts. En una setmana o més dies, i aquesta és la gran tragèdia, la majoria estem ja seran morts.
6: I revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El Suprem també ha resolt validar l'exclusió d'atletes transgèneres en equips esportius femenins i no limitar la despesa que els partits polítics fan en suport dels seus candidats.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: Ha acabat la primera de les dues jornades de declaracions de testimonis en la causa que investiga la mort del fundador de Mango. Avui han declarat dos excursionistes que es van trobar amb Jonathan Andic minuts després de la mort del seu pare, la terapeuta de la família Andic, que va mediar per millorar les relacions entre pare i fill, i la vídua de l'empresari. Cap de les parts ha fet declaracions a la sortida. Ho ha seguit els jutjats de Martorell, la Marta Vallès.
8: La jornada ha estat molt llarga avui als jutjats de Martorell, amb dues declaracions que són clau per aquest cas. La terapeuta dels Andic i la parella del fundador de Mango, amb compareixences davant la jutge de més de dues hores cadascuna. La jutgessa ha volgut saber quin paper pot haver tingut la terapeuta en la mort d'Isaac Andic. Aquesta professional intentava millorar la relació difícil entre pare i fill. Han transcendit missatges que s'haurien intercanviat, d'on es desprèn que la terapeuta hauria pogut pressionar el pare perquè donés al fill una part de l'herència en vida. La terapeuta ha declarat durant dues hores i mitja. Abans ho havien fet els excursionistes que van trobar Jonathan Andic després de la caiguda del seu pare. Han explicat que estava en xoc i bloquejat. L'altre testimoni important d'avui ha estat la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Entrava als jutjats a la una de la tarda i ha sortit sis hores més tard, dues declarant davant la magistrada. La parella d'Andic va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar després que el seu pare caigués pel penya-segat, fins i tot abans de connectar amb el 112 amb emergències per demanar ajuda. De la seva declaració no n'ha transcendit cap detall. Tots els testimonis han sortit dels jutjats sense parlar davant els mitjans de comunicació. Jonathan Andic està imputat per homicidi. El van detenir el mes de maig passat i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La pròxima jornada amb declaració de més testimonis serà divendres, quan estan citats les dues germanes de Jonathan Andic i un psiquiatre.
6: Més qüestions. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, tanca files amb la directora de la Guàrdia Civil i nega que hi hagi versions contradictòries sobre les trobades amb Leire Díaz, l'exmilitant socialista acusada d'intentar desactivar investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska ha assegurat al Senat que no té cap intenció de dimitir ni de cessar Mercedes González.
12: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé claro cómo trabaja, cómo es...
6: El ministre assegura que el seu ministeri està net de corrupció.
12: La diferencia de en otras épocas e independientemente del alcance que tenga la trama a que nos estamos refiriendo, evidentemente no mancha en modo alguno al Ministerio del Interior.
6: Més enllà del cas Leire, avui el PP ha citat l'expresident Zapatero a la comissió d'investigació de la SEPI i vol que expliqui al Senat quin paper va tenir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i quin és l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Alicia García és la portaveu del Partit Popular.
13: Ja compareció en la comissió Coldo i ara tendrá que hacerlo en la comissió SEPI. Entonces nos mintió. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
6: I mentrestant, Begoña Gómez, la parella del president espanyol, demana permís al jutge Juan Carlos Peinado per poder sortir de l'estat espanyol. Li demana que li retorni temporalment el passaport per poder acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN la setmana que ve a Turquia. També li demana per poder anar a Londres per la graduació de la seva filla. En l'escrit que ha presentat el jutge, Gómez argumenta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i que la seva localització estarà garantida. I seguim a Madrid perquè la Fiscalia manté que l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz era al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar l'informació compromesa sobre la Caixa B dels Populars. El fiscal anticorrupció ho ha defensat en un dur informe en la recta final del judici del cas Kitchen que s'està fent a l'Audiència Nacional. Madrid, Tania Tàpia.
14: El fiscal César de Ribas ha estat 5 hores reforçant la seva tesi que ha quedat demostrat, diu, que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament una operació il·legal i pagada amb fons reservats amb aquest objectiu.
1: estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
14: L'operatiu també buscava, diu el fiscal, les gravacions que Bárcenas deia que tenia Mariano Rajoy parlant de la caixa B del partit, tot per protegir els dirigents del PP. De Ribas ha donat total credibilitat a les anotacions de les agendes de Villarejo, on parla, per exemple, de la captació del xofer de Bárcenas, i ha atorgat molt pes a una prova per a ell determinant, per situar l'exministre, per qui manté la petició de 15 anys de presó, al capdamunt de la trama. Són els missatges que Fernández Díaz va enviar a Francisco Martínez, el seu ex número 2, parlant de les funcions del xofer un cop ja captat. Uns missatges que la seva mà dreta va portar gairebé 6 anys més tard davant notari.
1: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
14: El fiscal ha menystingut la versió dels acusats, que van dir durant el judici que l'operació era legal i buscava els diners de Bárcenas a l'estranger. Ho ha desmuntat, diu que no van tenir cap interlocució ni amb l'UDEF ni amb el jutge, que ja investigava prèviament aquests fets. Encara falten els informes de la resta de les parts i els acusats, finalment són 8, podrien fer ús de l'últim torn de paraula al final del judici, que quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
6: En punt, un quart de nou del vespre, àrea de serveis a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Marilús García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encara un sol carril obert a l'autopista P7 a l'altura de Sant Celoni en direcció Girona, on aquesta tarda fa unes dues hores han topat un camió i tres turismes, un dels quals ha bolcat. Encara hi treballen els equips d'emergències. Hi ha uns 10 quilòmetres de cua compacta entre Llinars del Vallès i Sant Celoni en sentit nord. També afectada la C35 amb uns 2 quilòmetres de cua a l'altura de Sant Celoni i també a l'altura d'Hostalric, igualment en sentit nord. A l'autopista del Maresme, la C32, encara també uns 3 quilòmetres i mig de retenció entre Cabrera de Mar i Argentona, direcció Girona, i és que es manté un carril tallat a causa d'un autobús avariat aquesta tarda. Afecta la C60, encara amb retencions a l'altura d'Argentona, força compactes d'uns 4 quilòmetres en sentit sud, en direcció Mataró, o bé per enllaçar amb la C32. En canvi, a la resta de carreteres i autopistes del país, la circulació pràcticament normalitzada, només algun petit tram d'intensitat a la C58 a l'altura de Badia fins a Sabadell Sud en direcció Terrassa, o a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i la Vall d'Hebron en sentit Besòs. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
18: El temps.
6: Néstor Gómez.
15: Avui hem tingut un dia de calor molt intensa arreu del país. Han repuntat aquesta calor després que ahir es quedessin una miqueta més curtes les màximes. Avui han pujat, i déu-n'hi-do, fins a 39,7 graus a Benissanet, pràcticament fregant la xifra dels 40. I calor en tindrem de cara a les properes hores. De fet, aquesta propera nit i matinada hi ha avís de calor nocturna entre el Baix Llobregat i també l'àrea de l'Alt Empordà. Costa Brava, Costa Central, amb una nit que costarà de dormir, pràcticament d'insomni, amb unes mínimes que els costarà baixar dels 25 graus, i atenció al centre de Barcelona, perquè possiblement trobarem mínimes que no baixaran dels 26 o 27 graus. Un 1 de juliol que començarà molt de sol arreu del país, amb alguna teranyina de núvols alts, i a partir de mig matí ja començaran a créixer i aparèixer alguns núvols cap al sector del Pirineu, que de cara a la tarda ja deixarà algun ruixat, o s'espera que hi hagin alguns ruixats, cap a l'àrea del Ripollès i comarques veïnes. Tot això amb una mica de tramuntana a l'Empordà i de mestral a les Terres de l'Ebre. I la bona notícia d'aquest dia 1 de juliol, demà, serà la presència d'unes temperatures que tendiran a baixar. Les màximes més altes amb prou feines arribaran a l'entorn dels 35-36 graus, si no descartem algun 37, però en tot cas serien coses molt puntuals. Una davallada de 2 o 3 graus de manera generalitzada a tot el país.
18: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
6: Ara són les 8 i 18 minuts. El govern vol doblar els desplaçaments que es fan en tren a Catalunya i arribar al milió de viatgers al 2040 respecte als 455.000 que es registren ara. Per aconseguir-ho, ha presentat el nou pla de serveis ferroviaris de la propera dècada, la primera vegada que es fa un informe així al país, on es defineix l'estratègia a seguir i la reorganització del servei per millorar l'oferta de trens. Malgrat aquest objectiu, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que abans necessiten que Rodalies i regionals siguin un servei fiable i puntual.
3: Massa sovint sovint des del propi departament hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
6: En la reorganització s'inclouen els canvis previstos amb el pla de Rodalies o la línia orbital i es volen millorar els horaris del servei i garantir la freqüència de pas cada quart d'hora a les zones més poblades o cada 60 minuts als trajectes regionals o de mitjana distància. El pla, que preveu desplegar-se en tres fases, calcula que necessitaria gairebé 200 trens i 420 maquinistes més dels que es disposa ara mateix per complir amb l'objectiu. No deixem de parlar del servei ferroviari perquè el procés per portar el tren a la T1 de l'aeroport de Barcelona fa avui un pas més amb la convocatòria d'una quarantena de places de maquinista per operar el servei. Ferrocarrils de la Generalitat ha publicat l'oferta laboral per triar 42 maquinistes per a la futura R-Aeroport, el servei que connectarà el centre de la capital catalana amb les dues terminals del Prat en 20 minuts cada quart d'hora, el primer semestre de l'any que ve. Carles Ruiz és el president de la companyia.
0: Oferim l'oportunitat de treballar amb un nou servei que s'opera per primera vegada a Catalunya amb aquestes condicions d'arribar directament a les dues terminals de l'aeroport amb uns trens nous preparats també per aquest servei singular, que també és una diferència important, i que significa també acabar la teva jornada en la mateixa localitat on la comences.
6: Més endavant es concretarà el personal d'atenció al client de les estacions. D'altra banda, a la planta d'Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda, on es fabriquen els trens que cobriran el servei i també els nous trens de Rodalies, la plantilla ha començat avui una vaga parcial per reclamar un major increment salarial a la negociació del conveni. Òscar Ramos, secretari general de la Federació d'Indústria de la UGT.
4: Les posicions de la companyia creiem sincerament que no són realistes envers la situació d'on venim i que, clar, per nosaltres el moment de la millora de les nostres condicions laborals i socials és el moment de la negociació de conveni.
6: En els primers trens de Rodalies ja haurien d'estar circulant, però no ho faran fins a principis de l'any que ve. Hi va haver problemes a la fabricació i la crisi de la infraestructura de Rodalies han endarrerit el procés d'homologació. Canviem radicalment de qüestió. Creix el que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola que han fet públiques les seves llistes de deutors. Qui acumula un deute més gran amb l'hisenda espanyola és la constructora Reial Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. Entre les 5.800 empreses i persones que, quan va acabar l'any passat, devien 600.000 euros o més, hi ha personatges coneguts, com Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega o l'exfutbolista Arda Turán. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya

0: de almenys tres noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe. En aquell moment ja es van detenir dos homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver tres detencions més vinculades al cas. Un dels detinguts ja és a la presó i els altres dos estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de discoteca se l'acusa d'haver agredit les nenes a canvi de deixar-les entrar al local.
1: I a Balaguer investiguen un home acusat d'agredir sexualment dues menors a les piscines municipals. Els fets van passar aquest cap de setmana i van ser les famílies de les nenes qui va alertar els Mossos d'Esquadra. Lleida, Júlia Albacar.
2: El detingut és un home de 26 anys que dissabte a la tarda hauria fet tocaments a dos xiquetes d'uns 10 anys a les piscines municipals de Balaguer. Els mateixos familiars de les menors se'n van adonar i van retenir l'home fins que van arribar els Mossos d'Esquadra que el van detenir allà mateix. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decretar la seva llibertat provisional amb mesures cautelars com la retirada del passaport i l'obligació de comparèixer periòdicament al jutjat. La investigació està oberta ara per un delicte d'agressió sexual.
1: Són les 8 i 23 minuts.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
4: Voy a vender la casa.
5: ¿Estás hablando de mi casa?
1: Calle Málaga. És el tràiler aquest que sentim de fons amb Carmen Maura. Dona aquest vespre el tret de sortida de la 8a edició de La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Avui també es concedeix el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera en reconeixement a la seva trajectòria que passa pel teatre, el cinema i el doblatge. En declaracions a 3Cat Info, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
6: Anar al cinema, llegir un llibre, això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci. A casa sempre ens hi podem quedar. La festa que representa anar a un acte social i cultural, aquesta festa no ens la poden treure mai.
1: Una vintena de pel·lícules com Maspaloma, Siempre Vives o Vitoria, a més de 15 curts, serviran per reivindicar la dignitat, el desig i l'urgència de sentir-se vius dels més grans. Alfredo Cohen és el director de La Gran Pantalla.
7: Aquesta és una generació que va néixer i créixer amb el cinema, no? El cinema era com un ritual molt important i era un planazo. I jo crec que esto no se puede perder, que las pantallas individualizadas nos hacen mucho daño.
1: Al cinema Girona seran fins dissabte a l'epicentre del festival La Gran Pantalla, que aquest any també té projeccions al CaixaForum. 5 minuts i arribarem a 8:45 del vespre. Temps ara per a la informació esportiva.
3: Esports.
1: David Ubach, bona tarda.
8: Bona tarda de nou. Esports que encapçalem. Pendents de l'esport en joc, recordem que al Barça s'han confirmat avui les marxes d'Ansu Fati i de Salma Parayuelo. De seguida en donem els detalls, però abans, el més imminent és el partit de setzens de final del Mundial de Futbol que estan jugant la Costa d'Ivori i Noruega. Ja ben entrada la segona meitat, minut 20 de la represa, continua guanyant Noruega per 0-1 amb un gol que ha marcat el seu jugador Nusa al minut 39 de partit i que de moment atorgaria la classificació al combinat noruec. Això pel que fa al Mundial, que a les 11 viurà el França-Suècia i a les 3 de la matinada el Mèxic-Equador, el dia que la selecció espanyola es trasllada de Chattanooga a Geòrgia cap a Los Angeles, on dijous juga contra Àustria en setzens de final. Però apuntàvem també aquestes confirmacions oficials del Barça de les sortides d'Ansu Fati de Salma Parayuelo.
3: 3Cat Info.
8: Ansu Fati via traspàs al Mònaco després de jugar-hi l'últim any com ha cedit al club monegasc. Paga, doncs, els 11 milions d'euros estipulats a l'opció de compra pel davanter i, a més, el club blaugrana reserva un percentatge d'una futura venda, una hipotètica futura venda d'Ansu Fati, ja propietat del Mònaco, un cop que avui s'ha confirmat el seu traspàs. I, d'altra banda, el club blaugrana, pel que fa al seu equip femení, es queda sense la davantera Salma Parayuelo després de 4 temporades. I és que la davantera aragonesa no ha acceptat la proposta de renovació del Barça en considerar-la insuficient i tanca així aquesta etapa de 4 anys en què ha marcat 44 gols en 75 partits oficials.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Més futbol per parlar del Girona, que ha anunciat avui que 5 jugadors cedits aquesta última temporada tornen als seus clubs d'origen. Són Víctor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El club gironí, en canvi, ha ofert la renovació de David López i a Cristian Estuani, que tot just acaben contracte avui mateix. I també en clau de mercat, l'Atlètic de Madrid ha fet oficial l'acord amb el Bayer Leverkusen per fitxar el lateral valencià, en passat al Barça, Àlex Grimaldo, de 30 anys, i que firmarà amb el club matalasser per 4 temporades.
3: 3cat info.

0: Que fa la Lliga Femenina de Futbol, avui s'ha presentat l'acord d'inversió de l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, per un valor de 55 milions d'euros. Ell mateix l'ha valorat així.
1: Molt il·lusionat pel potencial que tenim, no? I la inversió i l'aliança creix amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. És un procés que portem molts mesos parlant i bueno, doncs, crec que la suma de factors ens ha ajudat també doncs, a arribar al dia d'avui. És un moment, crec que, històric.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pau Gasol inverteix en el futbol, vinculat al llarg de la seva carrera esportiva al bàsquet, i precisament parlem de bàsquet, ara del Barça, l'exclub de Gasol, un dels clubs en què Gasol va desenvolupar la seva carrera esportiva, i que continua amb la remodelació del seu projecte. Avui s'han confirmat oficialment 5 sortides. Són 4 dels jugadors que acabaven contracte: Billy Hernán Gómez, Tomás Satoranski, Miles Norris i Miles Cale, més la de Juani Marcos, a qui li quedava un any més de contracte en el seu cas. També en bàsquet hem sabut que el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic badaloní Pedro Martínez per fitxar pel Madrid, un València que, malgrat tot, havia obert l'oferta dels blancs per retenir a Pedro Martínez, un preparador català que argumenta que no se'n va del València per diners, sinó perquè vol provar, diu, l'experiència de dirigir un equip dels grans. El Madrid abans, però, ha de liquidar el contracte amb l'actual tècnic Sergio Scariolo i, posteriorment, pagar la clàusula de Pedro Martínez i anunciar aleshores la seva incorporació per dirigir el Madrid de bàsquet. També a l'ACB un apunt, el Lleida incorpora el base català Dani García per aquesta propera temporada amb opció a una segona. I a l'NBA hem sabut que LeBron James no seguirà els Lakers de Los Angeles la temporada vinent, si bé ha confirmat que continuarà jugant. James, de 41 anys, va debutar fa gairebé 23 anys a la Lliga Nord-Americana i els últims 8 els ha jugat als Lakers.
2: 3CAT Info.
0: Pel que fa al torneig de tenis a Wimbledon, destaquem el debut de Paula Badosa amb derrota. Ha cedit en 3 sets en primera ronda contra la nord-americana Emma Navarro. En motor, l'equip oficial Yamaha ha anunciat que els seus dos pilots, Alex Rins i Fabio Quartararo, no seguiran la propera temporada. El destí del francès serà segurament Honda, però en el cas del barceloní té complicada la seva continuïtat al Mundial de MotoGP. I en ciclisme, a pocs dies perquè arrenqui el Tour de França a Barcelona, serà dissabte, l'equip Movistar ha anunciat el seu 8 titular per disputar la ronda francesa i destaca l'absència del barceloní Roger Adrià.
2: 3CAT Info.

0: En punt, 8:45 del vespre.
1: 3CAT Info.
0: Recapitulem, el nombre de víctimes mortals pel terratrèmol de Veneçuela puja a gairebé 2.000, segons l'últim balanç oficial. També hi ha 10.000 persones ferides i 50.000 desapareguts. Els casos en què s'aconsegueix treure algú en vida ja són pràcticament inexistents. Passarem per Veneçuela, però també us explicarem el revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. El tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. I a l'estat espanyol, el Tribunal Suprem estudia demanar a la justícia europea que es pronuncia sobre una possible paralització del procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos presentats al País Valencià i l'Aragó que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol ha anunciat un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració de les persones estrangeres el dia que acaba el termini per presentar les sol·licituds. Ho ampliem tot plegat de seguida. També us explicarem que aquesta tarda el Parlament andalús ha rebutjat en primera votació investir el popular Juanma Moreno Bonilla, que optava la reelecció. El primer ministre britànic, d'altra banda, sortint, ha promès el major increment del de despesa en defensa del Regne Unit des de la Guerra Freda, però admès que això comportarà per altres projectes pel país, i unes 200 treballadores del sector de la neteja, convocades per comissions obreres, s'han concentrat aquest matí davant la seu de Foment del Treball per reclamar millores laborals i exigir el desbloqueig del conveni col·lectiu.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc menys de 25 minuts, David, amb quins temes?
2: Doncs amb un nou partit en joc, els 16ens de final del Mundial de Futbol s'enfronten a la Costa d'Ivori amb Noruega i al minut 71 guanyen els noruecs per 0-1. És un altre partit de 16ens, això el dia que el Barça ha fet oficials dues sortides a l'equip masculí de futbol, la d'Ansu Fati traspassat al Mònaco, i el masculí, el femení blaugrana, volíem dir, marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades i després de refusar la proposta de renovació del Barça.
0: La calor ens donarà un breu respir en el primer dia de juliol. Les temperatures baixaran un parell de graus i les màximes més altes del dia rondaran els 36. El dia serà assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu que podrien descarregar alguns ruixats puntuals. Dos minuts i mig per sobre de 8:45 del vespre, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela frega els 2.000 morts. Segons l'últim balanç oficial, també hi ha 10.000 persones ferides. En paral·lel, la feina dels equips de rescat continua per intentar trobar supervivents sota la runa en el sisè dia després del sisme. Tot i això, els casos en què s'aconsegueix treure algú en vida ja són pràcticament inexistents. El país comença a assumir que la xifra definitiva de morts serà molt més alta, ja que continuen desaparegudes més de 50.000 persones. Ens ho explica l'enviat especial a Veneçuela, en Joan Biosca.
3: Cualquier atención que necesiten, estamos allá a la orden, y si necesitan algún tipo de medicamentos, también disponemos ahí, ¿ok?
4: Alumnes de la Universitat Santa Maria de Miranda, a prop de Caracas, s'han desplegat com a voluntaris per assistir a les víctimes dels dos terratrèmols. La població de la Costa de la Guaira és diversa, propietaris de classe mitjana i alta, departaments de cap de setmana i vacances, però també veïns de poblacions de baixos recursos que no tenen ni per menjar. Cues per una bossa d'aliments i aigua sota un sol de justícia.
5: Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
6: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa, no se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
7: Esta tragedia nos atacó a todos, no existe color, no existe dinero, no existe estatus, no existe nada, nos atacó al corazón. Aprendamos y maduremos y aceptemos las cosas como son.
4: En aquesta zona de la costa veneçolana hi ha rescatistes dels Països Baixos i de l'Argentina. Uns blocs de pisos més avall, del Brasil i de l'Equador. Sisè dia del doble sisme. Avui són més de 50.000 els desapareguts. En una setmana o més dies, i aquesta és la gran tragèdia, la majoria estem ja seran morts.
0: Més qüestions, revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El Suprem també ha resolt validar l'exclusió d'atletes transgènere en equips esportius femenins i no limitar la despesa que els partits polítics fan en suport dels seus candidats. Washington, Oriol Serra.
8: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. D'aquesta manera, els jutges han defensat el que recull la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units, una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca. La decisió judicial és un nou revés pel president Donald Trump, que havia signat una ordre presidencial restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals o fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. Un Trump, un cop més desafiant, s'ha afanyat a dir que la seva ordre podria tirar endavant amb o sense l'aprovació del Tribunal Suprem, de la mateixa manera que treu importància al Suprem quan no sentencia el que ell voldria sentir, fa tot el contrari quan pot interpretar les sentències favorablement. Això és el que ha passat amb la prohibició de noies transgènere en competicions femenines. El Tribunal ha deixat la decisió a mans dels estats. Fins ara, més de la meitat, concretament 27, ja aplicaven aquesta prohibició. En aquest cas, la decisió del Suprem nord-americà suposa un cop fort pels partidaris dels drets de les persones transgènere als Estats Units.
0: Els Estats Units d'Amèrica, però, no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer en el seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan i una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. Ho repassem amb l'Ignasi Bat i la Txell Garriga.
9: Actualment hi ha 75 països que concedeixen automàticament la ciutadania a qualsevol persona que neixi en el seu territori, al marge de la nacionalitat que tinguin els seus pares.
10: A més dels Estats Units, també ho fan el Canadà, Mèxic, alguns dels països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels estats del Carib com Cuba o Jamaica, o la majoria de nacions de Sud-amèrica i Centroamèrica, de Guatemala a l'Argentina, passant per Panamà, Hondures, el Brasil, Veneçuela, Xile o l'Uruguai.
9: Hi ha una quarantena més d'estats que també atorguen la ciutadania per haver nascut en el seu territori, però amb determinades condicions, no automàticament. Cada país és una casuística diferent.
10: A la majoria dels casos cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país del qual es vol adquirir la nacionalitat.
9: És el cas d'Espanya, on una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tingui nacionalitat espanyola.
10: A França, si cap dels dos pares és francès o nascut a França, la persona pot adquirir ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys 5 anys al país.
9: Al Regne Unit, l'infant nascut de pares estrangers pot adquirir la ciutadania britànica a partir dels 10 anys.
10: A Alemanya, un dels pares, almenys, ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant almenys 8 anys abans del naixement de la criatura.
9: O a Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allí pot adquirir la ciutadania als 18 anys, independentment de l'origen dels seus pares.
0: Doncs bé, d'altra banda, el Tribunal Suprem estudia portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol en considerar que podria ser incompatible amb el dret comunitari. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones interessades presentin la seva sol·licitud. El Tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea sobre migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, dubta que el Tribunal de Justícia Europeu acabi deixant sense efecte les regularitzacions i sosté que el debat és sobretot polític. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
11: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la UB, Diego Boza, ha explicat a 3Cat Info que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar aquest procés de regularització.
12: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem acabi elevant la consulta del Tribunal de Justícia Europeu, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu i recorda que els permisos concedits només tenen validesa dins del territori espanyol.
1: 3Cat Info.
0: L'Audiència de Barcelona retira les peticions de penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon en l'inici del judici pel retard en la vacunació dels cossos policials estatals durant la pandèmia. Avui s'ha celebrat la primera sessió d'aquesta causa on la cúpula de salut s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació. Cristian Roldán.
13: Primer dia de judici i primera victòria per a la cúpula de salut durant la pandèmia. Arran de les qüestions presentades pels advocats de la defensa, el tribunal ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, en aplicar la doctrina Botín, marcada pel Suprem, els càrrecs de presó han caigut. Sentim els advocats Olga Tuau i Joan Riba.
14: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
15: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
13: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils respecte a altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra. Segons Ivon Domínguez, portaveu nacional del sindicat Jupol, el retard va ser intencionat i seguint motius polítics.
16: Todavía veníamos de esa marejada del procés y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eran cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera.
13: El judici s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials i la setmana que ve de les autoritats sanitàries. A partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, allarga la mà als partits polítics per negociar els pressupostos per l'any que ve. Dilluns que ve reunirà les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per aprovar el límit de dèficit i després el govern fixarà el sostre de despesa. Aquestes xifres, que són clau per dissenyar els comptes, s'hauran d'aprovar posteriorment al Congrés. Espanya ha comparegut a la Comissió d'Hisenda del Senat.
17: Haremos una ronda con todos los grupos parlamentarios con voluntad de que sean unos presupuestos reales. No son unos presupuestos salvavidas de nada. Van a ser unos presupuestos que serán los que creamos y luego negociaremos, que son buenos para el país.
0: Més qüestions. Aquesta tarda el ple del Parlament Andalús ha rebutjat en primera votació investir el popular Juanma Moreno Bonilla, que optava a la reelecció.
18: El resultado de la votación es el siguiente. 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56.
0: Moreno Bonilla no ha aconseguit el suport de Vox que li hauria permès obtenir la majoria absoluta necessària per ser reelegit president i haurà d'esperar la segona votació, que es farà dijous. Tant el PSOE com els partits de l'esquerra també han votat en contra de la investidura del líder dels populars andalusos. El PP i el partit totalitat s'han mostrat confiats a assolir un acord que permeti desencallar la investidura de Moreno Bonilla en la segona votació de dijous. Vox exigeix al PP que accepti l'anomenada prioritat nacional, entre d'altres demandes. També està present en la negociació la possibilitat que el partit d'extrema dreta formi part del proper govern andalús, com ja passa a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, després dels acords entre els populars i ultradretans en aquestes comunitats.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Són els càntics xenòfobs que milers de manifestants antiimmigració han omplert els carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Una onada de protestes que ha paralitzat bona part de l'activitat del país sota l'atenta mirada d'un gran desplegament policial que ha contingut les marxes. Aquestes protestes coincideixen amb la data límit que van fixar els mateixos grups antiimmigració perquè els estrangers en situació irregular abandonin el país. Els culpen de tots els problemes econòmics de Sud-àfrica.
19: Tots els sud-africans estaran contents perquè som la representació de la seva veu. Estem manifestant que portem molt de temps aguantant i per fi ho estem expressant.
20: Els immigrants ens treuen la feina, tot i ser il·legals. Els hem donat una data i els hem demanat que marxin. No estem lluitant, simplement estem intervenint en un problema.
0: L'executiu sud-africà, amb Cyril Ramaphosa al capdavant, ja va rebutjar frontalment aquest ultimàtum.
21: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
0: Tot i això, davant una possible escalada de violència, molts immigrants han optat per abandonar el país.
22: Temia per la meva vida i la dels meus fills, així que vaig dir a la meva dona que havíem de marxar. Només vam tenir temps d'agafar una bossa de roba.
0: Zimbàbue, Ghana o Nigèria han repatriat milers dels seus ciutadans i milers de malagans continuen esperant en campaments per marxar. I el primer ministre britànic sortint ha promès el major increment de despesa en defensa al Regne Unit des de la Guerra Freda, però ha admès que això comportarà perquè altres projectes de país. Keir Starmer ha dit que ha après de les lliçons de la guerra a Ucraïna i per això destinarà una partida important als drons. Londres, Quim Olivares.
23: Starmer ha promès augmentar la despesa en 15.000 milions de lliures per modernitzar l'exèrcit sense trencar la disciplina fiscal. Això comporta deixar de fer altres projectes que, segons ell, són menys prioritaris. Sentim-lo.
2: Alguns projectes de capital, per exemple en carreteres i energia, que són importants però no immediatament vitals, ja no tiraran endavant segons el previst. Però es tracta de prendre les decisions necessàries per protegir la nostra nació.
23: Starmer espera que el Regne Unit, que el 2025 va gastar el 2,3% del producte interior brut en defensa, arribi al 3,5% el 2035. L'encara primer ministre britànic ha dit que el país ha après de les lliçons de la guerra d'Ucraïna.
2: Hem après les lliçons d'Ucraïna per modernitzar el nostre exèrcit per lluitar en les guerres d'avui i de demà. I donem suport amb la inversió de més de 5.000 milions de lliures en drons i armes autònomes.
23: Starmer ha deixat clar que aquesta modernització bèl·lica serà suficient per dissuadir l'amenaça russa i que no té cap dubte que el futur govern laborista donarà suport al pla en defensa. Andy Burnham podria ser nou primer ministre el 20 de juliol.
0: Hem arribat així a 9:15 del vespre. Equip Viari, Marilús García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. La circulació pràcticament normalitzada, però queden dos punts conflictius afectats per incidències. A l'autopista P7 es manté des d'un 6:45 un sol carril obert a la circulació, dos detallats a l'altura de Sant Celoni en direcció a Girona, on han topat un camió i tres turismes, i a més un dels cotxes ha bolcat. Hi ha uns 10 quilòmetres de cua encara entre Llinars del Vallès i Sant Celoni. També aturades en aquesta zona a la C35 a l'altura de Sant Celoni, també en sentit nord en direcció a Hostal Ric. A l'autopista del Maresme, a la C32, encara un carril tallat a l'altura d'Argentona, direcció Girona, a causa d'un autobús avariat. Hi ha 3 quilòmetres de cua a la C32 des de Cabrera de Mar i també afecta la C60 amb retencions a l'altura d'Argentona en sentit sud en direcció Mataró o bé per enllaçar amb la C32. A la resta de carreteres i autopistes del país, la circulació ja normalitzada i també el transport públic.
5: El temps. Néstor Gómez.
6: Avui hem tingut un dia assolellat, amb alguns núvols inofensius, perquè de precipitacions no n'hem tingut, i el que sí que hem tingut és aquest repunt de la calor que ha disparat les temperatures arreu del país, que van als 38 graus, i destaquem, per exemple, Benissanet, a les Terres de l'Ebre, 39,7 graus, pràcticament a tocar de la xifra dels 40. Tot això en un dia assolellat i càlid, que tindrà continuïtat de cara a demà. Començarem el nou mes, el mes de juliol, amb unes temperatures nocturnes molt altes. De fet, hi ha avís meteorològic de calor nocturna entre el Baix Llobregat i també l'Alt Empordà, amb temperatures que els costarà molt baixar durant aquesta propera nit. Possiblement moltes poblacions a tocar al mar no baixaran dels 25 graus i destaquem que al centre de Barcelona possiblement la mínima no baixin dels 26 o 27 graus. Serà el tercer dia consecutiu sense baixar d'aquesta temperatura. Tot això en un dia 1 encapçalat pel sol, per una estabilitat que ens acompanyarà tot el dia. A la tarda sí que apareixeran alguns núvols al Pirineu Oriental, al Ripollès i comarques veïnes. No ho descartem, algun ruixat puntualment intens, però que bàsicament tendria a ser molt puntual. I el millor d'aquest dia 1 de juliol és que les temperatures tendiran a baixar. La calor ens donarà un respir i les màximes més altes, si avui pràcticament tocàvem la xifra dels 40, demà, en principi, no passarem dels 36 o molt puntualment els 37.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
24: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
25: Obrim l'aula per parlar de programes de reforç de matemàtiques. Aquest curs, més de 800 centres es focalitzaran en aquesta matèria. Una de les propostes és el programa Florence, que combina la intervenció directa a l'aula amb la formació intensiva del claustre per part d'un assessor extern. Visitem l'escola Montpalau de Pineda de Mar, al Maresme, un dels centres que ja hi treballen.
26: Vam veure que era un programa que encaixava molt bé amb el que necessitàvem, ja que tenia una part de codocència i modelatge a l'aula, una part de formació en claustre, que també la necessitàvem, i una part d'activitats que ens ajuda a generar aquesta línia d'escola.
25: És l'Aida Benet i és la cap d'estudis del centre. L'Òscar Fuster és el referent del programa Florence.
27: Llavors, en molts casos ens trobem això, com que la línia de centre està com trencada, no? I molts mestres tiren de les seves habilitats, de les seves capacitats, però que falta construir aquesta coherència perquè el centre pugui anar avançant d'una forma molt més consolidada, no?
25: El programa té una durada de 3 anys. Durant el primer curs, l'Òscar ha visitat cada 15 dies al centre i ha preparat un total de 10 sessions per a quart i cinquè de primària. Són sessions dinàmiques. Es tracta de parlar, deduir, jugar i experimentar amb materials en comptes d'aplicar fórmules repetidament.
27: És molt més fàcil arribar a través de la manipulació d'aquell material per després anar a la part molt més abstracta del paper, no? Llavors, considero que el fet de que aquests materials també són molt atractius, porten molt de color, porten unes formes que són agradables al tacte, llavors això genera d'entrada expectativa i ganes de saber com s'ha de fer servir aquest material.
25: Aquestes sessions contextualitzades i el material manipulable permeten als alumnes entendre millor els conceptes claus, com veiem amb la Caral.
4: A nosaltres a classe vam fer patterns blocks que em van ajudar molt per trobar els angles de cada figura. Jo vaig trobar una que em va agradar molt. Vaig agafar dos triangles de 60 graus i un de 30. I quan els vaig unir vaig trobar que l'angle d'aquella figura, el més gran, era de 150 graus.
25: I és que el programa Florence proposa una manera de treballar que agrada als alumnes. Sentim l'Iker, la Caral, la Carla i la Inara.
7: M'agrada molt mates, m'agrada molt les multiplicacions i les divisions, però amb aquesta manera que ens ha ensenyat l'Òscar, amb el material, m'ha ajudat una mica a entendre més coses.
4: Estic més motivada perquè no és només fer operacions, fem també jocs.
8: A mi m'agradaven molt les matemàtiques, però amb aquest projecte que ens ha ensenyat a l'Òscar, m'agraden molt més les matemàtiques.
9: Les multiplicacions, les divisions, les veig més fàcil cada vegada.
25: Al final de cada sessió, els alumnes fan dues fitxes, una per revisar què han après i l'altra per recollir com s'han sentit.
9: Entretinguda, fàcil i xula, i a vegades una mica difícil.
8: Xulo, divertit, algunes vegades una mica difícil.
10: Contenta, nerviosa, emocionada.
11: Nerviosa per si no et surt?
10: No, nerviosa perquè m'agrada molt i nerviosa.
11: Per la sorpresa, eh?
10: Sí.
25: Aquesta informació permet als formadors fer un seguiment de la classe, però també revisar les propostes de cara al futur.
27: Per nosaltres és tenir indicadors per veure com fer una proposta de millora de cara a cursos propers, no? És a dir, aquesta activitat ens ha funcionat millor, en quin aspecte, com el podem millorar. Sí que és veritat que nosaltres tenim unes sessions base i sobre aquestes sessions base podem estirar més cap als nens que tinguin una miqueta més d'habilitats matemàtiques, però també tenim en compte que hi ha un terra, que aquest terra també l'hem de tenir present pels alumnes que també tenen més dificultats, no?
25: L'altre punt fort del programa és la formació directa a tot el claustre. A mestres com la Marina Llobet els ha permès guanyar en seguretat.
12: Personalment, a mi em costaven molt les mates com a mestra. Jo m'haig de preparar molt les classes de mates i encarar-ho d'aquesta manera m'ha donat seguretat perquè realment ho veus d'una altra manera, no de com ho hem estudiat nosaltres sempre, no? Podem manipular-ho, podem tenir molts suports visuals i això a la vegada que ho estàs explicant, aquesta seguretat també es nota.
25: Amb només un curs, l'escola assegura que ja ha notat els primers resultats.
26: A nivell de centre hem vist que fins i tot els nens amb dificultats se n'han pogut sortir a diferents nivells, que han pogut estar més inclosos a l'aula en totes les activitats, que la motivació de l'alumnat ha crescut moltíssim i que alumnes que eren bons en matemàtiques i alumnes que els costava una mica més, tots han fet connexions.
25: El programa Florence és un exemple de com es pot motivar professors i alumnes a l'hora de treballar les matemàtiques i acompanyar els centres a repensar i construir una programació pròpia. Amb ells, tanquem l'aula.
1: 3CAT Info.
0: I abans dels esports, dos apunts. Dos homes i una dona han estat detinguts a Vilanova del Camí, a la comarca de l'Anoia, després que els Mossos d'Esquadra trobessin 18 armes, 4 de focs, als seus domicilis. Les detencions s'emmarquen en una investigació dels Mossos sobre un punt de venda de cocaïna i altres drogues al municipi. Durant els escorcolls, els agents també van intervenir material per preparar i distribuir els estupefaents i prop de 2.000 euros en efectiu. A més dels suposats delictes contra la salut pública, els tres detinguts també se'ls investiga per tinença il·lícita d'armes i per tinença a grup criminal. Els arrestats de 46, 24 i 20 anys han passat a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia d'Igualada. i uns 200 i unes 200 treballadores del sector de la neteja, convocades per Comissions Obreres, s'han concentrat aquest matí davant la seu de Foment del Treball per reclamar millores laborals i exigir el desbloqueig del conveni col·lectiu. Comissions Obreres denuncia que després de mesos de negociació amb la patronal, el conveni continua encallat. Isabel Gutiérrez és la secretària general de Vitat del sindicat.
13: Avui estem per reivindicar el bloqueig de forma sistemàtica del conveni de neteja. Nosaltres portem aquest any ja 7 mesos de negociació. De l'únic que parla la patronal és d'absentisme i de combatre-la, però amb un tema econòmic, només per estalviar-se diners, i nosaltres volem parlar de parcialitat, de jornades, de prevenció de riscos.
0: La majoria de treballadores tenen jornades parcials no desitjades, fet que n'obliga moltes a compaginar dues o tres feines per aconseguir un salari digne. Temps ara pels esports.
14: Esports.
0: 5 minuts fins a les 9. David Ubach, bona tarda.
15: Bona tarda. Esports que encapçalem d'una banda, destacant dues sortides del Barça confirmades, la d'Ansu Fati a l'equip masculí, la de Salma Parayuelo al femení. De seguida n'ampliem els detalls, però abans busquem actualitzar el marcador del partit de 16ens de final que hi ha en joc al Mundial de Futbol. És el Costa d'Ivori 1, Noruega 2. El temps afegit ja de l'enfrontament, un combinant noruec que s'ha avançat a la primera meitat amb un gol de Nusa al minut 39, així s'ha arribat al descans. Ha empatat a un Diallo al 74 per als ivorians i Haaland al 86, és a dir, els últims minuts de l'enfrontament, ha fet l'1-2 que ara mateix hi ha al marcador, al minut 5 i mig de l'afegit del set que s'han programat de temps extra. Per tant, li queda una mica més d'un minut a la Costa d'Ivori per mirar de forçar la pròrroga, si no quedarà eliminada en benefici de Noruega, que accedirà als vuitens de final. A les 11 tindrem el França-Suècia i a les 3 de la matinada el Mèxic-Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, avui es trasllada de Chattanooga a Geòrgia cap a Los Angeles, on jugarà dijous el seu partit de setzens enfront d'Àustria.
14: 3CAT Info.
15: El Barça, ara ho apuntàvem, sortides confirmades oficialment d'Ansu Fati, traspassat al Mònaco a canvi dels 11 milions d'euros estipulats a la seva opció de compra del contracte de cessió. I és que Ansu Fati ha estat cedit al Mònaco aquesta última temporada i ara el club monegasc n'exerceix l'opció de compra per aquests 11 milions d'euros. Ansu Fati, de 23 anys, va entrar al Barça el 2012. I amb la seva marxa, el Barça reserva, això sí, un percentatge d'una hipotètica futura venda. D'altra banda, el club blaugrana també ha confirmat la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades al conjunt femení. La davantera aragonesa no ha acceptat la proposta de renovació del club en considerar-la insuficient.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Encara en futbol, també dia de sortides confirmades al Girona, que ha fet públic que els 5 jugadors cedits aquesta última temporada tornen als seus clubs d'origen. Són Víctor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El club gironí, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Cristian Estuani, que acaben contracte avui mateix, dia 30 de juny. I també en futbol, a la Lliga Femenina s'ha presentat l'acord d'inversió de l'empresa Gasol 16 Ventures, l'empresa de Pau Gasol, per valor de 55 milions d'euros.
16: Molt il·lusionat pel potencial que tenim, no? I la inversió i l'aliança creix amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs, i treballant de forma conjunta. És un procés que portem molts mesos parlant i bueno, doncs, crec que la suma de factors ens ha ajudat també, doncs, a arribar al dia d'avui. És un moment, crec que, històric.
15: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
14: 3CAT Info.
15: El Barça ha confirmat avui més novetats al voltant de la confecció de la plantilla de la temporada vinent en forma de 5 comiats. 4 de jugadors que acabaven contracte són Bill Hernán Gómez, Tomás Satoransky, Miles Norris i Miles Kale, a més de l'adeu de Juani Marcos, que en el seu cas encara li quedava un any més de vincle. Pel que fa a Pedro Martínez, avui el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la marxa del preparador badaloní per fitxar pel Madrid. Això, tot i que el València havia igualat l'oferta dels blancs per retenir Pedro Martínez. Un preparador badaloní que argumenta que no se'n va del València per diners, sinó perquè vol provar l'experiència, diu, de dirigir un equip dels grans. El Madrid, abans però, ha de liquidar primer el contracte amb l'actual tècnic, Sergio Scariolo, i després pagar la clàusula de rescisió de Pedro Martínez i anunciar aleshores la seva incorporació com a entrenador de l'equip blanc. A la seva encara un apunt, el Força Lleida incorpora el base català Dani Garcia per aquesta propera temporada amb opció a una segona. I a l'NBA, LeBron James no seguirà els Lakers de Los Angeles la temporada vinent, tot i que sí que ha matisat que continuarà com a jugador en actiu.
14: 3CAT Info.
15: En tenis, el torneig de Wimbledon, eliminació de Paula Badosa a la primera ronda. Ha cedit en 3 sets contra la nord-americana Emma Navarro. En ciclisme, l'equip Movistar ha anunciat el seu equip de cara al Tour de França i entre els seus 8 corredors, de cara a l'arrencada dissabte a Barcelona, no hi figura finalment el barceloní Roger Adrià. I en motor, l'equip oficial Yamaha de MotoGP ha anunciat que els seus dos pilots, Alex Rins i Fabio Quartararo, no seguiran la propera temporada a l'equip. El destí del francès serà segurament Honda, però en el cas del barceloní té molt complicada la seva continuïtat a la categoria reina.
14: Trescat Info.
3: Bona nit, són en punt les 9. El nombre de víctimes mortals pel terratrèmol de Veneçuela puja a gairebé 2.000, segons l'últim balanç oficial. També hi ha 10.000 persones ferides i 50.000 desaparegudes. Els casos en què s'aconsegueix treure algú amb vida ja són pràcticament inexistents. Revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president, que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El Tribunal Suprem estudia demanar a la justícia europea que es pronunciï sobre una possible paralització del procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos presentats pel País Valencià i Aragó que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol ha anunciat un pla de 500 milions per reforçar la integració de les persones estrangeres el dia que acaba el termini per presentar les sol·licituds. Primera jornada de declaracions de testimonis en la causa que investiga la mort del fundador de Mango. Avui s'ha escoltat el testimoni dels dos excursionistes que es van trobar amb Jonathan Antic minuts després de la mort del seu pare, la terapeuta de la família Antic, que va mediar per millorar les relacions entre pare i fill, i la vídua de l'empresari. El ministre de l'Interior defensa al Senat la directora de la Guàrdia Civil i assegura que no ha donat versions contradictòries sobre les reunions amb Leire Díaz, l'exmilitant socialista, acusada d'intentar desactivar les investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska assegura que el seu ministeri està net de corrupció. Detingudes 5 persones a Girona acusades d'abusar sexualment de menors donant-los diners a canvi. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. I l'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, ha detectat risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. Ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de dos restaurants propers. Fa temps que el consistori alerta del mal estat de la muralla que depèn de l'Estat.
14: Esports.
15: Al Mundial de Futbol, la selecció de Noruega s'acaba de classificar per als vuitens de final a l'eliminar als setzens la Costa d'Ivori per 1-2. A les 11, el França-Suècia i a les 3 de la matinada el Mèxic-Equador. Mentrestant, el Barça de Futbol ha fet oficials dues sortides a l'equip masculí, la d'Ansu Fati, traspassat al Mònaco, i al femení blaugrana, la de Salma Parayolo, que ha descartat la proposta de renovació del Barça. I al Barça de bàsquet, confirmades 5 marxes. 4 de jugadors que acaben contracte, que són Bill Hernán Gómez, Thomas Satoransky, Miles Norris i Miles Cale, a més de la de Juan y Marcos, a qui li queda bon any més de vincle.
3: I l'últim titular, el temps, la calor que ens donarà un breu respir en aquest primer dia de juliol a partir de demà. Les temperatures baixaran un parell de graus i les màximes més altes del dia rondaran els 36. El dia serà assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu que podrien descarregar alguns ruixats puntuals.
14: 3CAT Info.
2: Hola, què tal? Ara són les 9:04. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins a les 10 de la nit.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Comencem. El nombre de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela frega els 2.000 morts ja. Segons l'últim balanç oficial, també hi ha 10.000 persones ferides. En paral·lel, la feina dels equips de rescat continua per intentar trobar supervivents sota la runa en aquest sisè dia després del sisme. Tot i això, els casos en què s'aconsegueix treure algú en vida ja són pràcticament inexistents. El país comença a assumir que la xifra definitiva de morts serà molt més alta, ja que continuen desaparegudes, atenció, més de 50.000 persones. Tenim un enviat especial a Veneçuela que ho està seguint tot plegat, és el Joan Biosca, explica'ns.
17: Cualquier atención que necesiten, estamos allá a la orden, y si necesitan algún tipo de medicamentos, también disponemos ahí, ¿ok?
18: Alumnes de la Universitat Santa Maria de Miranda, a prop de Caracas, s'han desplegat com a voluntaris per assistir a les víctimes dels dos terratrèmols. La població de la costa de la Guaira és diversa, propietaris de classe mitjana i alta, departaments de cap de setmana i vacances, però també veïns de poblacions de baixos recursos que no tenen ni per menjar. Cues per una bossa d'aliments i aigua sota un sol de justícia.
19: Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
20: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
21: Esta tragedia nos atacó a todos. No existe color, no existe dinero, no existe estatus, no existe nada. Nos atacó al corazón. Aprendamos y maduremos y aceptemos las cosas como son.
18: En aquesta zona de la costa veneçolana hi ha rescatistes dels Països Baixos i de l'Argentina. Uns blocs de pisos més avall del Brasil i de l'Equador. Sisè dia del doble sisme. Avui són més de 50.000 els desapareguts. En una setmana o més dies, i aquesta és la gran tragèdia, la majoria estem ja seran morts.
2: Estarem pendents de com evoluciona tot plegat. Mentrestant, passem per Washington perquè Donald Trump s'ha dut un bon revés judicial després que el Tribunal Suprem hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. El tribunal rebutja els límits proposats pel president, que demanava, recordem, no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que estan al país de manera il·legal o temporal sense ser ciutadans nord-americans. El Suprem també ha resolt validar l'exclusió d'atletes transgènere en equips esportius femenins i no limitar la despesa que els partits polítics fan en suport dels seus candidats. Des de Washington, corresponsal, Oriol Serra.
22: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. D'aquesta manera, els jutges han defensat el que recull la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units, una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca. La decisió judicial és un nou revés pel president Donald Trump, que havia signat una ordre presidencial restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals o fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. Un Trump, un cop més desafiant, s'ha afanyat a dir que la seva ordre podria tirar endavant amb o sense l'aprovació del Tribunal Suprem. De la mateixa manera que treu importància al Suprem quan no sentencia el que ell voldria sentir, fa tot el contrari quan pot interpretar les sentències favorablement. Això és el que ha passat amb la prohibició de noies transgènere en competicions femenines. El Tribunal ha deixat la decisió a mans dels estats. Fins ara, més de la meitat, concretament 27, ja aplicaven aquesta prohibició. En aquest cas, la decisió del Suprem nord-americà suposa un cop fort pels partidaris dels drets de les persones transgènere als Estats Units.
2: 9:09, pràcticament, el Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol. Estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba al mateix dia que expira el termini de 2.5 mesos perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. El Tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos que ha presentat contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. Hem parlat amb la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, que sosté a 3Cat Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
4: Les possibilitats en aquest moment són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
2: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquests tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3Cat Info.
5: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
2: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que, encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al Tribunal de Justícia Europeu, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. I el govern espanyol ha anunciat a tot això un pla per integrar les persones que s'acabin acollint aquesta regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Anem a Madrid. Àngels Lafuente, explica'ns.
6: El govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions de l'executiu i que Sánchez ha definit com a responsable per garantir una immigració legal, segura i ordenada, i que el govern espanyol vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros per finançar mesures concretes sobre ocupació, educació, habitatge, sanitat, convivència i aprenentatge de les llengües oficials, com el català.
7: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
6: Sánchez defensa el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho reivindica per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques, i posa números als arguments.
7: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
6: Una regularització que Núñez Feijó qüestiona alhora que acusa Sánchez d'anar en contra del que fa la Unió Europea.
8: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
6: El govern espanyol recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol. A partir d'ara, s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients presentats.
2: S'ha acabat la primera de les dues jornades de declaracions de testimonis en la causa que investiga la mort del fundador de Mango. Avui ha declarat dos excursionistes que es van trobar amb Jonathan Antic minuts després de la mort del seu pare, la terapeuta de la família que va mediar per millorar les relacions entre pare i fill i la vídua de l'empresari. Cap de les parts ha fet declaracions a la sortida. Ho ha seguit des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès.
9: La jornada ha estat molt llarga avui als jutjats de Martorell, amb dues declaracions que són clau per aquest cas. La terapeuta dels Andic i la parella del fundador de Mango, amb compareixences davant la jutge de més de 2 hores cadascuna. La jutge s'ha volgut saber quin paper pot haver tingut la terapeuta en la mort d'Isaac Andic. Aquesta professional intentava millorar la relació difícil entre pare i fill. Han transcendit missatges que s'haurien intercanviat, d'on es desprèn que la terapeuta hauria pogut pressionar el pare perquè donés al fill una part de l'herència en vida. La terapeuta ha declarat durant 2 hores i mitja. Abans ho havien fet els excursionistes que van trobar Jonathan Andic després de la caiguda del seu pare. Han explicat que estava en xoc i bloquejat. L'altre testimoni important d'avui ha estat la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Entrava als jutjats a 1 de la tarda i ha sortit 6 hores més tard, 2 declarant davant la magistrada. La parella d'Andic va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar després que el seu pare caigués pel penya-segat. Fins i tot abans de connectar amb el al 112 amb emergències per demanar ajuda. De la seva declaració no n'ha transcendit cap detall. Tots els testimonis han sortit dels jutjats sense parlar davant els mitjans de comunicació. Jonathan Andy, que està imputat per homicidi, el van detenir el mes de maig passat i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'€1 milió. La pròxima jornada amb declaració de més testimonis serà divendres, quan estan citats les dues germanes de Jonathan Andic i un psiquiatre.
2: Doncs ho hem de seguir. El Senat, mentrestant, el ministre de l'Interior ha defensat la directora de la Guàrdia Civil, que està en el punt de mira per les trobades amb Leire Díaz, l'exmilitant socialista acusada d'intentar desactivar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska diu que no té cap indici en contra de Mercedes González i nega que hagi donat versions contradictòries.
10: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé cómo trabaja, cómo es...
2: Marlaska ha deixat clar que ell no ha conegut personalment Leire Díaz ni ha tingut cap contacte amb ella i ha assegurat que el seu ministeri està net de corrupció. Pròximament, el Senat també citarà l'expresident Zapatero, investigat pel cas Plus Ultra i per les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Serà a petició del PP, que vol que expliqui quina participació va tenir en el rescat de l'aerolínia i que aclareixi la procedència de les peces valorades en més d'€1 milió. Alicia García és la portaveu del PP.
11: Ya compareció en la comisión Coldo, y ahora tendrá que hacerlo en la comisión SEPI. Entonces, nos mintió. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
2: I a l'Audiència Nacional, el fiscal anticorrupció dona per acreditat que l'exministre Fernández Díaz liderava una operació il·legal pagada amb fons reservats per espiar l'extresorer Bárcenas i robar-li informació sobre la Caixa B del PP. Així consta en el seu informe final. El judici quedarà vist per a sentència a finals de juliol. Per cert, encara abans de l'àrea de servei, dir-vos que Salvador Illa ha rebut el cap d'estat de Portugal, António José Seguro, al Palau de la Generalitat. És la primera màxima autoritat d'un país que trepitja la seu del govern des que Artur Mas va rebre el 2011 la presidenta d'Irlanda. Reunits durant una estona, Illa i Seguro han coincidit aquesta tarda en la necessitat d'aprofundir en els forts vincles econòmics, acadèmics i culturals que Catalunya i Portugal ja mantenen.
14: El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
12: Avui hem tingut un dia de calor molt intensa arreu del país. Han repuntat aquesta calor després que ahir es quedessin una miqueta més curtes les màximes. Avui han pujat, i déu-n'hi-do, fins a 39,7 graus a Benissanet, pràcticament fregant la xifra dels 40. I calor en tindrem de cara a les properes hores. De fet, aquesta propera nit i matinada hi ha avís de calor nocturna entre el Baix Llobregat i també l'àrea de l'Alt Empordà. Costa Brava, Costa Central, amb una nit que costarà de dormir, pràcticament d'insomni, amb unes mínimes que els costarà baixar dels 25 graus, i atenció al centre de Barcelona, perquè possiblement trobarem mínimes que no baixaran dels 26 o 27 graus. Un 1 de juliol que començarà molt de sol arreu del país, amb alguna teranyina de núvols alts, i a partir de mig matí ja començaran a créixer i aparèixer alguns núvols cap al sector del Pirineu, que de cara a la tarda ja deixarà algun ruixat, o s'espera que hi hagin alguns ruixats, cap a l'àrea del Ripollès i comarques veïnes. Tot això amb una mica de tramuntana a l'Empordà i de mestral a les Terres de l'Ebre. I la bona notícia d'aquest dia 1 de juliol, demà, serà la presència d'unes temperatures que tendiran a baixar. Les màximes més altes amb prou feines arribaran a l'entorn dels 35-36 graus, si no descartem algun 37, però en tot cas serien coses molt puntuals. Una davallada de 2 o 3 graus de manera generalitzada a tot el país.
23: Evitem el soroll.
24: Ens allunyem de les estridències.
23: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
24: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
23: Un informatiu sense presses.
24: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. L'aposta.
2: Un quart i tres minuts de 10 de la nit i ja tenim a punt aquí el Marc Güell, que ens farà 5 cèntims de què esteu preparant des de fa estona ja al Catalunya Nit d'aquí a no arriba a 3/4 d'hora. Què tenim entre mans?
0: Bona nit, doncs mira, avui posarem el focus en aquest procés de regularització extraordinari de migrants. Explicarem per què el Tribunal Suprem vol portar aquest procés a la justícia europea. Això després que els governs aragonès i valencià hagin presentat un recurs contra aquest decret del govern espanyol. Per tant, veurem com acaba. De moment, Pedro Sánchez sí que ha anunciat un pla contra l'exclusió de 500 milions d'euros que inclou l'aprenentatge de les llengües cooficials com ara el català. Això a l'estat espanyol. També anirem fins als Estats Units amb Oriol Serra, perquè allà el Suprem ha tombat el decret de Donald Trump que no permetia obtenir el dret a la ciutadania per naixement. El Suprem diu que és un dret blindat a la Constitució.
2: Un bon revés judicial.
0: Un bon revés judicial, doncs, per Donald Trump, que també explicarem a partir de les 10. I avui també ens fixarem, òbviament, en el cas de la mort d'Isaac Andí, que avui han començat declaracions clau als jutjats. Ha declarat, per exemple, la terapeuta de la família, clau també en aquesta investigació, una declaració que ha durat més de 2 hores. També ho ha fet la vídua de l'empresari i els dos excursionistes que eren a Collbató el dia de l'accident. Han explicat que el fill d'Andí que estava en xoc en aquell moment. I avui, al Catalunya Nit, poc abans de les 11, tindrem un nou llirament del personatge del mes.
1: My companies haven't been funded by the Angolan government. I've never received subsidies.
0: El personatge del mes és aquest espai que ens acosta Xavier Vilà, el nostre company de la secció d'Internacional, que ens porta el perfil d'algú poc conegut pel gran públic, però que té una gran transcendència en el seu àmbit. Doncs bé, qui sentim és la protagonista d'avui, és Isabel dos Santos. Ella és una inversora i empresària d'Angola, té 53 anys, era la dona més rica de l'Àfrica.
2: Era,
0: perquè va caure en desgràcia.
2: Vaja.
0: Ho hauràs d'escoltar bé al Catalunya Nit a partir de 3/4 d'11. Què és el que li va passar?
2: Doncs sí, haurem d'estar ben atents per saber exactament què va passar. Moltes gràcies, Marc Güell. Estarem pendents a partir de les 10 al Catalunya Nit.
0: Bona nit.
2: Bon programa. Fins
0: gràcies.
2: Ara.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Continuem amb més informacions. Un quart i 5 minuts de 10 de la nit. L'Audiència de Barcelona ha retirat les peticions de pena de presó als exconsellers Vergés i Argimon a l'inici del judici pel retard en la vacunació dels cossos policials estatals, volem dir, durant la pandèmia. Avui s'ha fet la primera sessió d'aquesta causa, on la cúpula de salut s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació. I ho ha estat seguint des de l'Audiència mateix de Barcelona el Cristian Roldal. Ens en fa 5 cèntims.
15: Primer dia de judici i primera victòria per a la cúpula de salut durant la pandèmia. Arran de les qüestions presentades per els advocats de la defensa, el tribunal ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, en aplicar la doctrina Botín, marcada pel Suprem, els càrrecs de presó han caigut. Sentim els advocats Olga Tuau i Joan Riba.
16: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
25: La doctrina del Tribunal Suprem, doncs, ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
15: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació, per haver

0: Girona, us avançàvem titulars, els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones a Girona mateixa acusades d'abusar sexualment de menors i ho feien a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la mateixa ciutat. Ens en parla des de Girona la Clara Jordan.
1: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe. En aquell moment ja es van detenir 2 homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades al cas. Un dels detinguts ja és a la presó i els altres 2 estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de discoteca se l'acusa d'haver agredit les nenes a canvi de deixar-les entrar al local.
0: I a Balaguer investiguen un home acusat d'agredir sexualment 2 menors a les piscines municipals, en aquest cas. Els fets van passar aquest cap de setmana i van ser les famílies d'aquestes mateixes nenes qui van alertar els Mossos d'Esquadra. Lleida, Júlia Albacar.
2: El detingut és un home de 26 anys que dissabte a la tarda hauria fet tocaments a 2 xiquetes d'uns 10 anys a les piscines municipals de Balaguer. Els mateixos familiars de les menors se'n van adonar i van retenir l'home fins que van arribar els Mossos d'Esquadra que el van detenir allà mateix. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decretar la seva llibertat provisional amb mesures cautelars com la retirada del passaport i l'obligació de comparèixer periòdicament al jutjat. La investigació està oberta ara per un delicte d'agressió sexual.
0: I encara una notícia més abans dels esports. L'Ajuntament de Tossa de Mar a la Selva detecta risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. Ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de 2 restaurants pròxims. Fa temps que el consistori alerta del mal estat d'aquesta muralla, que depèn de l'estat. Tossa de Mar, Núria Paraire.
3: En plena festa major i amb la temporada turística en marxa, 2 restaurants han hagut de tancar la terrassa perquè estan a tocar de la torre afectada. Ben a prop hi ha altres restauradors, com el Pep Berenguer del restaurant El Petit, que explica que fa temps que la muralla té petits despreniments.
4: Sempre estem netejant les taules perquè cau sorreta, és normal, és una muralla vella que va tinguent el seu deteriorament i sí que la veritat és que ens cauen pedres a diari, això és a diari.
3: La setmana passada es van col·locar malles protectores al coronament a la part superior de 2 torres perquè un informe tècnic de l'Ajuntament n'alertava del mal estat. A la torre d'Escodolar la malla es va posar sense problemes, però dijous, quan es va actuar a la torre de Ses Hores, es va veure que la part superior està en pitjor estat del que es pensaven. Aleshores es va delimitar el perímetre de seguretat. Així ho explica l'alcalde Martí Pujals.
5: Ara ja no estan parlant de que pugui haver un despreniment puntual d'alguna pedra, sinó que estan parlant de que alguna porció molt gran d'aquest coronament, llavors estem parlant de moltes tones, es desprengui conjuntament. O sigui, que caigui, com si fos una mena d'enderroc, que caigui total o parcialment el coronament.
3: L'Ajuntament està treballant en una solució a curt termini. Posaran una espècie de faixa al coronament perquè aguanti les pedres i no caiguin, mentre l'Estat treballa en el projecte de rehabilitació a més llarg termini.
0: Esports. Amb el David Ubach, bona nit.
6: Bona nit, esports, que arrenquem fent-nos ressò de la classificació de la selecció de Noruega per als 8ens de final del Mundial de Futbol. Els noruecs han superat en 16ens la Costa d'Ivori per 1-2, gràcies a un gol de Haaland que ha arribat al minut 86 de partit, per tant, al tram final. Abans, de fet, Noruega s'havia avançat al marcador la primera meitat amb un gol del seu jugador Nusa al minut 39, així s'ha arribat al descans amb 0-1. L'empat a 1 ha arribat a la represa ja obra de l'Ivorià Diallo al minut 74, fins que 14 minuts més tard, com dèiem, el 86, Haaland ha segellat la classificació de Noruega per als 8ens. Primera selecció europea, doncs, que es classifica per a la segona eliminatòria del Mundial de Futbol. La Costa d'Ivori, doncs, eliminada. Avui encara a les 11 tindrem el França-Suècia i a les 3 de la matinada el Mèxic-Equador. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà, referint-se a quin partit s'espera.
7: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
6: Pel que fa a la selecció espanyola, per la seva banda, es trasllada avui de Chattanooga, a l'estat de Tennessee, a Los Angeles, on jugarà dijous contra Àustria al seu partit de 16ens. Encara en futbol, el Girona ha anunciat que 5 jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. Es tracta de Víctor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El club gironí, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que acaben contracte avui mateix, dia 30 de juny. També del futbol mundial, a banda, destaquem en clau

0: Barça, que s'han confirmat dues sortides. D'una banda, l'Ansu Fati, traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, un Mònaco que ha exercit l'opció de compra estipulada en el contracte de cessió d'Ansu Fati, que és d'11 milions d'euros que el Barça ingressarà de traspàs. Ansu Fati, de 23 anys, tanca així definitivament etapa al Barça després d'accedir-hi al 2012. El femení blaurana, mentrestant, també confirmació de la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades. La davantera aragonesa ha descartat la proposta de renovació del club blaurana en considerar-la insuficient.
1: 3CAT Info.
0: Més futbol per explicar que a la Federació Espanyola avui s'ha sortejat el calendari de les lligues a la primera divisió masculina. La competició arrencarà el 16 d'agost amb aquests partits per als catalans. Són el Barça, Atlètic Club de Bilbao i l'Espanyol Llevant. A segona, el Girona rebrà el Leganés a la primera jornada. El Sabadell visitarà l'Sporting de Gijón. I pel que fa a la Lliga Femenina, la competició arrencarà el cap de setmana del 30 d'agost amb el Barça Tenerife, l'Eibar Espanyol i l'Atlètic Club de Bilbao Badalona. Precisament a la Lliga Femenina, avui s'ha presentat l'acord d'inversió per valor de 55 milions d'euros per part de l'empresa Gasol 16 Ventures, l'empresa de Pau Gasol.
2: Molt, molt il·lusionat pel potencial que tenim, no? I la inversió i l'aliança creix amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. És un procés que portem molts mesos parlant i bueno, doncs, crec que la suma de factors ens ha ajudat també doncs, a arribar al dia d'avui. És un moment, crec que, històric.
0: Alguns apunts encara. Com ara que el Barça de bàsquet s'han confirmat 5 sortides, 4 de jugadors que esgoten contracte, Vilhernán Gómez, Satoranski, Miles Norris i Miles Keil, i una més de Juani Marcos, a qui encara li quedava un any més de contracte. I a tot això hi afegim que el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la marxa del tècnic Pedro Martínez per fitxar pel Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta del Club Blanc per mirar de retenir el preparador badaloní.
1: 3CAT Info.

0: Són 9:15 de la nit, aquest dimarts 30 de juny. Aquestes són les informacions més destacades que us estem explicant. El nombre de víctimes mortals pel terratrèmol de Veneçuela ja puja gairebé 2.000, segons l'últim balanç oficial. També hi ha 10.000 persones ferides i 50.000 desaparegudes. Els casos en què s'aconsegueix treure algú amb vida ja són pràcticament inexistents. El Tribunal Suprem estudia demanar a la Justícia Europea que es pronunciï sobre una possible paralització del procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos presentats pel País Valencià i Aragó, que en demanen l'aturada. I això, mentrestant, el govern espanyol ha anunciat un pla de 500 milions per reforçar la integració de les persones estrangeres. És un altre dels temes que us estem explicant. I a partir d'ara i fins a les 10 també explicarem que l'aerolínia Level suspendrà les rutes que connecten Barcelona amb Boston i Los Angeles a partir de la temporada d'hivern. Segons avança l'ACN, la companyia deixarà de fer aquestes dues rutes per motius operatius i prioritzarà d'altres destinacions més rendibles. El govern vol arribar al milió de desplaçaments en tren a Catalunya el 2040, és a dir, el doble de viatgers que es fan ara, segons el nou pla de serveis ferroviaris. Per complir-lo, el govern pretén reorganitzar i ampliar serveis, tot i que reconeix que primer ha d'aconseguir que el servei sigui fiable i puntual. Maribel López Zambrana, fins ara actual directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró, de Barcelona. El patronat del museu ha ratificat per unanimitat la seva elecció després d'un procés de selecció obert al maig per substituir Marco Daniel. I el més destacat en esports?
1: Doncs passa per la classificació de Noruega per jugar als vuitens de final del Mundial de Futbol. Els noruecs han eliminat en setzens la Costa d'Ivori per 1-2. A les 11 tindrem el França-Suècia i a les 3 de la matinada el Mèxic-Equador. I en clau Barça, dues marxes confirmades de l'equip masculí, la d'Ansu Fati traspassat al Mònaco, i el femení, la de Salma Parayolo, que ha descartat la proposta de renovació blaugrana.
0: I pel que fa al temps, la calor ens donarà un breu respir aquest primer dia de juliol. Demà les temperatures baixaran un parell de graus i les màximes més altes del dia rondaran els 36. El dia serà assolellat amb nuvolades a tarda al Pirineu que podrien descarregar alguns ruixats puntuals. Continuem repassant el més destacat de l'actualitat a 9:45 aquí a 3CAT Info. Passem primer tot per Veneçuela perquè el nombre de víctimes d'aquest doble terratrèmol ja frega els 2.000 morts. Segons l'últim balanç oficial també hi ha 10.000 persones ferides. En paral·lel, la feina dels equips de rescat continua per intentar trobar supervivents sota la runa. És, penseu, el sisè dia després del sisme. Per tant, els casos en què s'aconsegueix treure algú en vida són pràcticament ja inexistents. I el País comença a assumir que la xifra definitiva de morts serà molt més alta que l'actual, ja que continuen desaparegudes més de 50.000 persones. Tenim un enviat especial a Veneçuela, el Joan Biosca.
2: Cualquier atención que necesiten, estamos allá a la orden, y si necesitan algún tipo de medicamentos, también disponemos ahí, ¿ok?
3: Alumnes de la Universitat Santa Maria de Miranda, a prop de Caracas, s'han desplegat com a voluntaris per assistir a les víctimes dels dos terratrèmols. La població de la Costa de la Guaira és diversa. Propietaris de classe mitjana i alta, departaments de cap de setmana i vacances, però també veïns de poblacions de baixos recursos que no tenen ni per menjar. Cues per una bossa d'aliments i aigua sota un sol de justícia.
4: Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
5: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
6: Esta tragedia nos atacó a todos. No existe color, no existe dinero, no existe estatus, no existe nada. Nos atacó al corazón. Aprendamos y maduremos y aceptemos las cosas como son.
3: En aquesta zona de la costa veneçolana hi ha rescatistes dels Països Baixos i de l'Argentina. Uns blocs de pisos més avall del Brasil i de l'Equador. Sisè dia del doble sisme. Avui són més de 50.000 els desapareguts. En una setmana o més dies, i aquesta és la gran tragèdia, la majoria estem ja seran morts.
0: I encara al continent americà, revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. El tribunal rebutja els límits proposats pel president, que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El Suprem també ha resolt validar l'exclusió d'atletes transgènere en equips esportius femenins i no limitar la despesa que els partits polítics fan en suport dels seus candidats. Washington, Oriol Serra.
7: El Tribunal Suprem dels Estats Units ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. D'aquesta manera, els jutges han defensat el que recull la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units, una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca. La decisió judicial és un nou revés pel president Donald Trump, que havia signat una ordre presidencial restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals o fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. Un Trump, un cop més desafiant, s'ha afanyat a dir que la seva ordre podria tirar endavant amb o sense l'aprovació del Tribunal Suprem. De la mateixa manera que treu importància al Suprem quan no sentencia el que ell voldria sentir, fa tot el contrari quan pot interpretar les sentències favorablement. Això és el que ha passat amb la prohibició de noies transgènere en competicions femenines. El Tribunal ha deixat la decisió a mans dels estats. Fins ara, més de la meitat, concretament 27, ja aplicaven aquesta prohibició. En aquest cas, la decisió del Suprem nord-americà suposa un cop fort pels partidaris dels drets de les persones transgènere als Estats Units.
0: Però els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer en el seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan. I una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. Ho repassem amb l'Ignasi Abad i la Txell Garriga.
8: Actualment hi ha 75 països que concedeixen automàticament la ciutadania a qualsevol persona que neixi en el seu territori, al marge de la nacionalitat que tinguin els seus pares.
9: A més dels Estats Units, també ho fan el Canadà, Mèxic, alguns dels països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels estats del Carib com Cuba o Jamaica, o la majoria de nacions de Sud-amèrica i Centroamèrica, de Guatemala a l'Argentina, passant per Panamà, Hondures, el Brasil, Venezuela, Xile o l'Uruguai.
8: Hi ha una quarantena més d'estats que també atorguen la ciutadania per haver nascut en el seu territori, però amb determinades condicions, no automàticament. Cada país és una casuística diferent.
9: A la majoria dels casos cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país del qual es vol adquirir la nacionalitat.
8: És el cas d'Espanya, on una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tingui nacionalitat espanyola.
9: A França, si cap dels dos pares és francès o nascut a França, la persona pot adquirir ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys 5 anys al país.
8: Al Regne Unit, l'infant nascut de pares estrangers pot adquirir la ciutadania britànica a partir dels 10 anys.
9: A Alemanya, un dels pares, almenys, ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant almenys 8 anys abans del naixement de la criatura.
8: O a Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allí pot adquirir la ciutadania als 18 anys independentment de l'origen dels seus pares.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 9:09 de 10 de la nit, el Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Una decisió que arriba el mateix dia que expira el termini de 2.5 mesos perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. Escoltem el que deia la politòloga de l'UPF, Gemma Pinyol Jiménez, a 3CAT Info.
11: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: I per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. Són declaracions també al 3CAT Info.
12: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al Tribunal Europeu, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. De la pàgina internacional, dir-vos també que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha entrat al sud del Líban per visitar les tropes israelianes que ocupen aquest territori i ha assegurat que no es retiraran d'aquest territori mentre Hezbollah continuï sent una amenaça.
13: Estem molt orgullosos del que hem aconseguit gràcies a la vostra acció valenta i també a les decisions que hem pres i a la vostra insistència que no marxarem del sud del Líban fins que l'amenaça sigui eliminada. Mentre un Hezbollah armat continuï amenaçant-nos, ens quedarem aquí.
0: Malgrat que hi ha un alto el foc en vigor, el primer ministre israelià ha dit que les seves tropes continuen destruint infraestructures de la milícia xiïta i poblacions on té gran presència per crear una zona de seguretat al nord d'Israel. La visita de Netanyahu es produeix dies després de l'acord de seguretat signat amb el govern de Líban, que preveu una sortida gradual de les tropes israelianes condicionada al desarmament d'Hezbollah. La milícia xiïta ha rebutjat aquest pacte. Són els càntics xenòfobs amb què milers de manifestants antiimmigració han omplert els carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Una onada de protestes que ha paralitzat bona part de l'activitat del país sota l'atenta mirada d'un gran desplegament policial que ha contingut les marxes. Aquestes protestes coincideixen amb la data límit que van fixar els mateixos grups antiimmigració perquè els estrangers en situació irregular abandonin el país. Els culpen de tots els problemes econòmics que té Sud-àfrica.
14: Tots els sud-africans estaran contents perquè som la representació de la seva veu. Estem manifestant que portem molt de temps aguantant i per fi ho estem expressant.
15: Els immigrants ens treuen la feina, tot i ser il·legals. Els hem donat una data i els hem demanat que marxin. No estem lluitant, simplement estem intervenint en un problema.
0: L'executiu sud-africà ja va rebutjar frontalment aquest ultimàtum.
16: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
0: Tot i això, davant una possible escalada de violència, molts immigrants ja han optat per abandonar el país.
17: Temia per la meva vida i la dels meus fills, així que vaig dir a la meva dona que havíem de marxar. Només vam tenir temps d'agafar una bossa de roba.
10: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Més coses, més de 5.800 empreses i persones devien més de 600.000 euros a Hisenda Espanyola al final de l'any passat. Entre ells, Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, l'actriu Paz Vega, l'exbanquer Mario Conde i l'hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. L'Agència Tributària de Catalunya té 58 grans morosos. I només un, l'empresari Josef Faragi, acumula un terç de tot aquest deute. Entre les empreses que hi ha a la llista es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes. El govern vol doblar els desplaçaments que es fan en tren a Catalunya i arriba al milió de viatgers el 2040 respecte als 455.000 que hi ha ara. Per aconseguir-ho, ha presentat un nou pla de serveis ferroviaris per la propera dècada. És la primera vegada que fa un informe d'aquest tipus al país, on es defineix l'estratègia a seguir i la reorganització del servei per millorar l'oferta de trens. Malgrat això, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que abans necessiten que Rodalies i Regionals sigui un servei fiable i puntual.
18: Massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
0: I encara parlant d'infraestructures, l'aerolínia Level suspendrà, us ho avançàvem, les rutes que connecten Barcelona amb Boston i Los Angeles a partir de la temporada d'hivern. Segons avança l'Agència Catalana de Notícies, la companyia deixarà de fer aquestes dues rutes per motius operatius, d'eficiència, diu, i passarà a prioritzar d'altres destinacions, menys estacionals, més rendibles, amb una demanda més consolidada i amb més potencial de creixement. La decisió s'ha pres després que Level ja hagi retallat vols en diferents rutes aquest estiu i que s'hagi cancel·lat la connexió de Barcelona a San Francisco, al·legant falta de motors per als seus avions. I encara un apunt més econòmic abans de l'àrea de servei, dir-vos que l'Euríbor s'ha estancat al juny després de 3 mesos de pujar. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat, qui hagi de revisar ara el seu préstec pagarà més de quota. Per exemple, per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros a l'any. Perquè faci la revisió semestral, l'increment també serà similar. 3:15.
10: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
19: Avui hem tingut un dia assolellat, amb alguns núvols inofensius, perquè de precipitacions no n'hem tingut, i el que sí que hem tingut és aquest repunt de la calor que ha disparat les temperatures arreu del país, que van als 38 graus, i destaquem, per exemple, Benissanet, a les Terres de l'Ebre, 39,7 graus, pràcticament a tocar de la xifra dels 40. Tot això en un dia assolellat i càlid, que tindrà continuïtat de cara a demà. Començarem el nou mes, el mes de juliol, amb unes temperatures nocturnes molt altes. De fet, hi ha avís meteorològic de calor nocturna entre el Baix Llobregat i també l'Alt Empordà, amb temperatures que els costarà molt baixar durant aquesta propera nit. Possiblement moltes poblacions a tocar del mar no baixaran dels 25 graus, i destaquem que al centre de Barcelona possiblement la mínima no baixin dels 26 o 27 graus. Serà el tercer dia consecutiu sense baixar d'aquesta temperatura. Tot això en un dia 1 encapçalat pel sol, per una estabilitat que ens acompanyarà tot el dia. A la tarda sí que apareixeran alguns núvols al Pirineu Oriental, al Ripollès i comarques veïnes. No ho descartem, algun ruixat puntualment intens, però que bàsicament tendria a ser molt puntual. I el millor d'aquest dia 1 de juliol és que les temperatures tendiran a baixar. La calor ens donarà un respir i les màximes més altes, si avui pràcticament tocàvem la xifra dels 40, demà, en principi, no passarem dels 36 o molt puntualment els 30.
0: Continuem repassant temes de l'actualitat. Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors que ja són funcionaris treballaran el curs que ve a la destinació que havien escollit com a primera opció. Aquest migdia el Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent. Ho fa uns dies abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament d'aquestes adjudicacions abans de vacances permetrà als equips directius organitzar-se millor i amb més temps de cara al setembre.
20: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment. Per tant, aquesta és una gran notícia que volia compartir, molt reclamada pels equips directius i docents, que farà que el curs 26-27 comenci a preparar-se gairebé un mes abans del que es feia habitualment.
0: Unes adjudicacions que van dirigides a docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva en un centre, també a docents que ja han aprovat oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques, entre d'altres perfils. La preocupació dels viticultors per una collita massa gran de raïm que no tindrà sortida al mercat i que està provocant l'enfonsament de preus ha portat a la Unió de Pagesos a convocar mobilitzacions. La primera, el 10 de juliol. Els pagesos aniran de Vilafranca a Sant Sadurní amb els seus tractors per demanar ajuts i que els permetin arrencar vinyes de manera ordenada per equilibrar l'oferta. A un mes de començar la verema, la baixada del consum de vi i de cava a nivell mundial posa el sector en una situació límit. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
1: Les vinyes aquest any estan plenes de verd i de raïm amb molt bona salut. Ja no es parla dels estralls de la sequera, almenys aquest any, ni de plagues, però una part d'aquest raïm no té comprador. La desolació dels viticultors, que després d'un any de mimar els ceps i pagar-ne el cost, veuen que el seu fruit no tindrà sortida, és gran. Aquesta és la realitat que està patint el viticultor Jaume Domènech, membre de la sectorial de la vinya de la Jarc.
21: Em trobo, sobretot amb un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
1: I Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos, també es lamenta.
22: Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
1: Ja s'ha demanat la barem en verd, ajudes per la destil·lació de crisi i fins i tot es parla d'arrencar ceps i abandonar vinyes.
22: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes. I això no ho recuperarem.
1: A les cooperatives ja no saben què fer perquè se'ls acumula el vi d'anys anteriors i ara s'afegirà el nou vi del premsat del raïm que portaran els seus associats a la cooperativa. Joan Josep Reventós, responsable del vi i el cava de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, expressa el neguit que senten.
23: Tenim excedents perquè no ens retiren el vi de les nostres bodegues i els elaboradors i els distribuïdors són els que es queixen de que ha caigut les vendes i que no poden col·locar el vi al mercat. Clar, el problema el tenim que ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
1: I Reventós apunta a la causa última d'aquest gran estoc de vi per col·locar.
23: El jovent de cada vegada beu menys. Com a mínim de cada cotxe n'hi ha un que no consumeix alcohol quan se surt a sopar. És tot una sèrie de factors, potser la gent fa més esport, no sé, van sumant aspectes que contribueixen a que es consumeixi menys vi a nivell mundial.
1: Els cellers també veuen reduïdes les seves comandes. El celler de Sumarroca, a la zona de Sant Sadurní, estan obrint nous mercats per donar sortida als seus vins i caves. El seu director general, Joaquim Toses, expressa una realitat compartida en el sector a Catalunya.
24: Preocupació generalitzada per part dels elaboradors perquè costa molt vendre. Hem tingut unes inflacions molt, molt grans i, per tant, els marges també dels elaboradors han caigut aquests darrers anys. Hi ha una preocupació molt forta perquè patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
1: Tos es considera que s'estan pagant les conseqüències de la sequera dels últims anys.
24: Hem tingut menys capacitat productiva, hem produït menys raïm i això ha fet que haguem pogut produir menys ampolles. Per tant, quan tu surts a vendre, menys ampolles, el mercat et redefineix i, per tant, et col·loca a un altre nivell de ventes. És molt fàcil perdre venda perquè et falta producte, és molt difícil recuperar aquesta venda quan tens el producte, diguem-ne, accessible.
1: Ell, que és president de l'AECAVA, l'Associació d'Elaboradors del Cava, creu que cal buscar noves maneres de consumir i també obrir més fronteres.
24: El que cal és buscar nous moments de consum, noves propostes de valor i també nous mercats que en el seu mercat domèstic, a dins del mercat, com per exemple Brasil, continuen creixent moltíssim, però que ens hi hem d'acostar.
1: La crisi de consum l'estan patint sobretot els vins negres de més graduació. Tots coincideixen que no es pot girar l'esquena a les noves tendències, vins frescos de poca graduació i productes de moda, com ara els Aperol Spritz.
0: Moltes gràcies, Montse. Ara us expliquem que la Maribel López Zambrana és l'actual directora de la Fira Arco. És la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. El patronat del museu ha aprovat aquest vespre per unanimitat el seu nomenament després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional convocat el 15 de maig per substituir Marco Daniel. La incorporació es farà efectiva al mes d'octubre, quan Maribel López assumirà la direcció artística i executiva del centre. En les deliberacions, el patronat destaca la solidesa de la seva trajectòria, així com la seva capacitat per liderar i enfortir projectes artístics d'alta complexitat, segons diu textualment en un comunicat. La nova directora tanca així una etapa de 7 anys al capdavant de la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid. La gestora cultural tornarà a Barcelona, la seva ciutat natal, on va començar la seva trajectòria a la Galeria Estrany de la Mota abans de fer el salt internacional a Berlín com a directora de la seva pròpia galeria. Maribel López assumirà el càrrec per a un període de 4 anys prorrogables i amb un sou anual brut de 115.000 euros. Ara anirem cap a la Seu d'Urgell perquè han trobat una bomba intacta del segle XVII al jaciment de les monges de la Seu d'Urgell. La hipòtesi dels arqueòlegs és que potser era de la guerra dels segadors. Ens ho explica el Joaquim Albalate.
2: La bomba l'han trobada durant la setena campanya d'excavació que es fa al jaciment i han trigat dues setmanes a treure-la sencera. Carla Garrido és la directora de l'excavació.
3: I en el moment d'acabar de delimitar-la va ser quan vam identificar el que seria el tap o espoleta, que es diu, i vam comprovar que estava sencera. I els tèdecs de Mossos d'Esquadra van venir, van acabar d'excavar-la i se la van emportar per intentar desactivar-la com a mínim. La nostra intenció i el nostre desig és que es conservi, perquè com a element patrimonial és invalorable.
2: L'artefacte seria de mitjans del segle XVII, una data que coincideix amb la Guerra dels Segadors.
3: Documentalment no sabem exactament què va passar amb la seu durant la Guerra dels Segadors. No podem descartar que pateixim setges d'aquest tipus, perquè, clar, no hem de perdre mai del punt de vista de que som una ciutat de frontera. I crec que si realment la nostra hipòtesi es confirma, s'obre una línia d'investigació molt interessant.
2: Des del 2020, al jaciment de les Monges s'hi han trobat, entre d'altres, restes de la muralla medieval de la Seu, de carrers i cases, i també dos forns de terrissa de l'edat moderna.
0: 5 minuts i seran les 10 de la nit.
10: Esports.
0: Amb el David Tubac amb tota la informació, que ja està a punt. Bona nit.
4: Bona nit. Doncs ara ve encapçalada per dues sortides confirmades oficialment al Barça en un dia de nova jornada al Mundial. Però arrenquem amb això primer, perquè deixen el Barça ja, de manera confirmada oficialment, Ansu Fati. El masculí blaugrana, Salma Parayuelo, al femení. Un Ansu Fati ja traspassat al Mònaco, que ha exercit l'opció de compra establerta en el contracte de cessió pel davanter, que és d'11 milions d'euros, que el Barça percebrà en concepte de traspàs, pel futbolista de 23 anys, que l'últim any, de fet, ja ha actuat cedit al club monegasc. I el Barça femení també oficialitat a la marxa de Salma Parayuelo després de 4 temporades en el seu cas, i és que la davantera aragonesa no ha acceptat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient.
10: 3CAT Info.
4: Del Mundial, nou equip classificat per als vuitens de final. Avui, aquesta tarda, la primera selecció europea a accedir als vuitens ha estat Noruega, que s'ha imposat per 1-2 a la Costa d'Ivori en un duel molt igualat, això sí, i en què ha prevalgut un gol de Haaland al minut 86 per decidir un duel en benefici dels noruecs. Un Haaland que amb aquest suma ja 5 gols en aquesta edició del Mundial i de retruc deixa eliminats els ivorians. A les 11 començarà el França-Suècia, a les 3 de la matinada ho farà el Mèxic-Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, mentrestant, es trasllada avui de Chattanooga, a l'estat de Tennessee, a Los Angeles, on hi jugarà dijous contra Àustria el seu partit de vuitens. Mundial a banda, més futbol. Perquè el Girona ha estat també dia de sortides confirmades. En el cas dels gironins, les de 5 jugadors que han actuat cedits aquesta última temporada a Montilivi són Víctor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. En canvi, el club gironí ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que acaben contracte tot just avui. Pel que fa a la Federació Espanyola de Futbol, avui ha sortejat els calendaris de les competicions, amb la Lliga de Primera, que arrencarà el 16 d'agost, com la de Segona. A Primera tindrem una primera jornada amb el Barça, Athletic Club de Bilbao i l'Espanyol Llevant. A Segona hi haurà un Girona-Leganés i un Sporting de Gijón-Sabadell per arrencar. I pel que fa a la Lliga Femenina, en el seu cas començarà el 30 d'agost, amb el Barça-Tenerife, l'Eibar Espanyol i Athletic Club de Bilbao-Badalona pel que fa als partits de l'estrena dels conjunts catalans. Precisament, sense moure'ns de la Lliga Femenina, avui s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, de Pau Gasol, inverteix en la competició femenina per valor de 55 milions d'euros. Ho valora Gasol mateix.
5: Molt, molt il·lusionat pel potencial que tenim, no? I la inversió i l'aliança creix amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs, i treballem de forma conjunta. És un procés que portem molts mesos parlant i bueno, doncs, crec que la suma de factors ens ha ajudat també, doncs, a arribar al dia d'avui. És un moment, crec que, històric.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Per encetar el bloc poliesportiu parlem de bàsquet. El Barça segueix amb la remodelació de la seva plantilla i avui ha fet oficials 5 comiats. Són 4 de jugadors que acaben contracte. Vilhernán Gómez, després de 3 temporades. Tomas Satoranski, que han estat 4 de blaugrana en la segona etapa, i també Miles Kelly i Miles Norris, que han jugat al Barça l'última temporada. També deixa el club el base Juan i Marcos, tot i que en el seu cas tenia un any més de contracte. Encara en bàsquet, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del tècnic Pedro Martínez per marxar al Madrid. malgrat que el València, això sí, havia igualat l'oferta dels blancs per retenir el tècnic badaloní. Un Pedro Martínez que, no obstant això, ha argumentat que no se'n va per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir, diu, un equip dels grans. El Madrid ha de liquidar, però, primer el contracte amb l'actual tècnic Sergio Scariolo abans de pagar la clàusula de sortida de Pedro Martínez al València i anunciar, aleshores, la contractació de Pedro Martínez com a entrenador de l'equip. També en bàsquet, LeBron James ha anunciat que no seguirà els Lakers la temporada vinent, si bé diu que continuarà en actiu. I en tenis, eliminació de Paula Badosa a la primera ronda del torneig de Wimbledon, ha cedit en 3 sets contra la nord-americana Emma Navarro. En ciclisme, dies previs a l'arrencada del Tour de França dissabte a Barcelona, i en què l'equip Movistar ha anunciat el seu buit de cara a la ronda francesa, en què finalment el conjunt telefònic ha deixat fora el barceloní Roger Adrià.

0: D'aquí dues hores acaba oficialment el termini perquè els migrants presentin les sol·licituds de regularització. Fins ara ho han fet, i aixequi aquesta serà la xifra, més d'un milió de persones. El president del govern espanyol ha anunciat un pla per afavorir la integració de les persones que s'acabin regularitzant i ha insistit en els beneficis que porten els migrants.
1: Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto una de cada tres. La inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
0: El president espanyol, que manté un discurs a contracorrent de la tendència en molts països, i el Tribunal Suprem estudia, de fet, portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització per si entra en conflicte amb el dret comunitari. Els governs de l'Aragó i el País Valencià, governats pel Partit Popular, havien presentat un recurs perquè la regularització afectarà, diuen, la prestació de serveis públics als seus territoris.
2: Als Estats Units avui s'ha viscut la situació contrària. Les polítiques dures de Donald Trump han topat amb la justícia. El Tribunal Suprem ha tombat la decisió de Trump de no concedir la ciutadania als nascuts al país si els pares no tenen la situació regularitzada. 6 dels 9 jutges del Suprem li han recordat que el dret de ciutadania per naixement el consagra la Constitució.
0: I a Sud-àfrica, milers de manifestants anti-immigració han paralitzat part del país amb càntics xenòfobs. Sí, a Sud-àfrica, amb tot el pes que té el racisme en la història d'aquesta nació.
3: Catalunya nit.
2: Al Catalunya nit tornarem a connectar avui amb Joan Biosca, el nostre enviat especial, que és a la zona més castigada pels terratrèmols de Veneçuela. Una gran quantitat de voluntaris continuen perseguint el miracle de trobar algú en vida. De tant en tant, passa.
4: Vamos, Luis, que si viene. ¡Ey!
5: ¡Ayuda! ¡Ayuda!
4: ¡Ayuda! ¡Vete! Suave, Luis, suave, suave. Vamos, que estás afuera.
2: S'han rescatat 6.500 persones des del primer dia, però tothom és conscient que cada hora que passa és més complicat. La xifra oficial de morts ha escalat a 1.943. Les necessitats del país són enormes.
0: I en el cas de la mort del fundador de Mango, avui s'han explicat davant del jutge testimonis que es consideren clau en la causa. Han declarat la terapeuta que va mediar entre el pare i el fill, la vídua de l'empresari i dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic just després dels fets.
2: Un empresari molt desconegut torna a encapçalar la llista de morosos a Catalunya. És Josep Faraggi. Deu 65 milions d'euros a la Generalitat. A nivell de tot Espanya, en el rànquing més alt dels que no paguen el que tocaria Hisenda, hi figuren Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega o Joan Gaspar.
0: Probablement ja ho heu notat i no sorprendrà ningú que diguem que l'aigua a les platges està especialment calenta per no haver ni estrenat el juliol. I això té conseqüències més enllà que el bany sigui més o menys refrescant. Segons la tècnica de canvi climàtic del Meteocat, afavoreix les nits tòrrides i pot causar tempestes extremes a la tardor.
6: Si tenim una massa d'aire calentona, tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
2: I avui el Festival Grec ens portarà a l'estrena de La Truita, amb Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i direcció de Ferran Utzet. I en aquest informatiu escoltarem també Albert Serra, en la seva faceta de productor i de director de cinema, perquè té diversos projectes a la vista.
0: Albert Serra, que és tot un personatge, però n'afegirem un altre. Avui, abans de tancar el juny, en Xavier Vilà ens escollirà el personatge del mes, algú que creu que hauríem de conèixer i que probablement no sabem qui és.
2: Són les 10:05 i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya ha acabat avui després d'un període de tramitació de més de 2 mesos. Més d'1.300.000 persones han presentat la seva sol·licitud. Són uns tràmits que han estat marcats per la saturació administrativa en les últimes setmanes. Doncs bé, justament avui hem sabut que el Tribunal Suprem estudia portar aquest procés de regularització al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Considera que podria ser incompatible amb el dret comunitari. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Expliquem què implica aquest moviment judicial i, de fet, què és exactament el que vol aclarir el Tribunal Suprem amb aquesta consulta a Luxemburg.
1: Doncs el Tribunal Suprem busca que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea determini si aquest procés de regularització s'ajusta al dret europeu. És a dir, si un estat pot concedir aquest tipus de permisos de manera extraordinària sense vulnerar les normes comunes sobre immigració, el control de les fronteres de l'espai Schengen i el retorn de persones en situació irregular. La decisió arriba després dels recursos presentats pels governs de l'Aragó i del País Valencià contra aquest decret.
0: Clar, si parlem de memòria, segurament ens podem imaginar que la decisió d'un tribunal europeu pot trigar anys a arribar.
1: Sí, de fet, hem parlat amb experts que recorden que una possible resposta del Tribunal Europeu pot trigar, això que diem, fins i tot 2 o 3 anys. Hi ha opinions diverses sobre les conseqüències entre advocats i juristes. Nosaltres hem parlat amb la politòloga Gemma Pinyol Jiménez, que considera poc probable que la justícia europea acabi anul·lant les regularitzacions i defensa que el debat és sobretot polític.
2: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
1: El jurista Diego Boza recorda que el Tribunal de Luxemburg no té competència per deixar sense efecte aquest tipus de processos.
3: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso, daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
1: I mentrestant, el govern espanyol envia un missatge de tranquil·litat, assegura que fins i tot si el Suprem eleva la consulta, les sol·licituds es continuaran tramitant amb normalitat i també defensa que la norma és compatible amb el dret de la Unió Europea.
4: Gràcies, Cèlia. Doncs ja es veurà quin recorregut té aquest front judicial. Avui el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar les persones que s'acabin acollint a la regularització extraordinària de migrants a tot Espanya. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
5: Bona nit. A l'espera de tenir dades definitives, el govern espanyol parla de més d'1 milió de sol·licituds a tot l'Estat. Un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions inicials i que l'executiu vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros amb mesures per facilitar la mobilitat laboral i la formació professional, millorar l'accés a l'educació, garantir la convivència i fomentar l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
6: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
5: Pedro Sánchez ha aprofitat la presentació del pla per reivindicar el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho fa, diu, per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques i posa números als arguments.
6: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
5: Una regularització que Feijóo qüestiona alhora que acusa Sánchez d'anar en contra del que fa la Unió Europea.
7: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
5: El govern espanyol recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol.
0: Doncs bé, sobre aquest procés de regularització de migrants i sobre l'actitud que hi ha tingut cada partit polític i posa la mirada el periodista i escriptor Jordi Amat.
8: Avui acaba el procés extraordinari de regularització d'immigrants que resideixen a Espanya i que no gaudeixen de cobertura legal. La xifra de persones que s'hi han presentat gairebé duplica les previsions que s'havien fet. Es calcula que més de 1.200.000 persones que viuen i treballen aquí l'ha demanada. Si la dada final s'hi aproxima, serà la regularització més nombrosa de la història del país. En un moment en el qual la immigració és el principal vector que tensa i en alguns casos incendia carrers a les democràcies occidentals, aquesta aposta governamental generarà controvèrsia i les extremes dretes hi sucaran pa. Però políticament, ara mateix, hi ha una dimensió paral·lela que ja està provocant polèmica. Un punt de la Llei de Memòria Democràtica en virtut del qual els nets dels exiliats de la dictadura franquista, visquin on visquin, poden obtenir la nacionalitat. És a dir, si les ambaixades validen la seva petició, automàticament podrien votar en unes eleccions espanyoles. El bloc conservador, que ja es veu governant arreu, parla d'enginyeria electoral. És molt fort. I de fet, Vox avui mateix ha demanat a la Junta Electoral Central que els espanyols que resideixen a l'estranger no puguin votar per correu. Encara no se sap quan anirem a votar, però no és gens convenient que s'estiguin projectant ombres ja des d'ara en el procés electoral, que serà molt tens.
9: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. Put life away in a fake empire.
1: Doncs avui precisament un dels presidents que representa la línia més dura quan parlem de migració ha patit un revés. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha rebutjat l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenia negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o bé de manera temporal. Anem cap a Washington en directe. Oriol Serra, bona nit.
2: Hola, bona nit, Manel.
1: Oriol, aquesta decisió del Suprem, podem dir que és una clatellada judicial per Trump.
2: Sí, sí, i tant. Es tracta d'un revés important pel president nord-americà i per a la seva agenda anti-immigració. No cal dir que el mateix Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva, amb o sense el Suprem. Però, en tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia d'aquest seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals, de residents temporals o també de aquells que estan emparats per un visat de llarga durada en aquest país. De moment, el líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part. És a dir, aquells estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per a obtenir la ciutadania.
3: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
2: Com acostuma a passar, evidentment l'exemple no seria del tot representatiu perquè, en fi, és un percentatge molt baix el d'aquest turisme de part, però és el pel que han optat des del Partit Republicà. Des del Partit Republicà, precisament, ja han amenaçat amb esmenar la Constitució, però ells mateixos reconeixen que es tracta d'un procés molt complicat pel qual ara mateix doncs, tampoc tindrien les majories necessàries. Recordem que la llei queda recollida a la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units. És una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana, que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca.
1: Ahir ja explicàvem algunes decisions del Suprem, avui n'hi ha hagut més i d'altres que sí que han agradat al mandatari de la Casa Blanca, eh?
2: Sí, parlem de dues decisions més. En aquest cas no ha criticat el Suprem, és a dir, sempre doncs, en funció de com bufa el vent és com funciona aquesta administració. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats nord-americans conservadors que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. Això també inclou la possibilitat d'il·legalitzar l'atenció a menors en el procés de canvi de gènere. Recordem que alguns estats ja ho prohibeixen i també en el cas d'adults. I l'altra decisió que també ha agradat a Trump té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
1: Doncs avui ha tingut bones i males notícies Donald Trump.
2: Sí.
1: Veurem què és el que passa els pròxims dies. Moltíssimes gràcies, Oriol Serra, en directe des de Washington. Bona nit.
2: A vosaltres, bona nit.
4: Doncs el cas és que els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer al seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan, la majoria al continent americà. A més, una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. I aquest és el cas de diversos membres de la Unió Europea, com ara Alemanya, França, Itàlia o Espanya. Ignasi Abad, bona nit.
5: Bona nit.
4: Quants països donen automàticament aquesta ciutadania a qualsevol persona que neixi al seu territori, al marge de la nacionalitat dels seus pares?
5: Doncs mira, n'hi ha uns 75 en total que garanteixen la ciutadania del país a tota persona que neixi dins les seves fronteres, un fet que jurídicament es coneix com a ius soli, és a dir, el dret del sol o el dret del territori. Però d'aquests 75, una trentena llarga atorguen automàticament aquest dret pel sol fet de néixer al país, sense tenir com en compte l'origen dels pares. A més dels Estats Units, que és on passa i on hi ha hagut aquesta decisió del Tribunal Suprem, també ho fan, per exemple, al Canadà i Mèxic, alguns països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels països del Carib, Cuba, Jamaica, la majoria de nacions de Sud-amèrica i de Centroamèrica, és a dir, de Guatemala a l'Argentina, passant pel Panamà, Hondures, el Brasil, Venezuela, Xile o l'Uruguai. L'única excepció que la majoria d'aquests països latinoamericans o el mateix Canadà fan és que amb els fills dels diplomàtics, com que s'entén que el cos diplomàtic viatja d'un país a l'altre, no els hi atorguen aquest dret als seus fills, perquè això voldria dir que a cada país que anessin a treballar com a diplomàtics els hi donarien la nacionalitat d'aquell país, no? Doncs no, en aquest cas no.
4: Entesos. I llavors dius que hi ha altres països que no atorguen la ciutadania automàticament pel dret de néixer en el territori, però que sí que ofereixen la possibilitat d'optar-hi sota determinades condicions.
5: Sí, hi ha una quarantena d'estats que posen condicions, efectivament, amb una casuística més molt diferent en cadascun dels jocs. En la majoria de casos, almenys cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país de la qual es vol adquirir aquesta ciutadania. És el cas d'Espanya, on una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tingui la nacionalitat espanyola. A França, si cap dels dos pares és francès o nascut allà, la persona pot adquirir la ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys 5 anys al país, és a dir, a França. A Alemanya, almenys un dels pares ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant els 8 anys abans del naixement de la criatura. A Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allà pot adquirir la ciutadania un cop fa els 18 anys, independentment dels orígens dels seus pares. L'ha de demanar, això sí, eh? Però ha d'haver viscut aquests 18 anys a Itàlia, no pot haver marxat. I altres països són molt més estrictes i només donen aquest dret quan els progenitors són apàtrides, és a dir, no tenen passaport a cap país, i per garantir un mínims drets per la criatura que neix els hi concedeixen. És el cas, per exemple, de la Xina.
1: Doncs gràcies, Ignasi. Hi ha notícies que criden especialment l'atenció també pel lloc on passen, com és el cas de la següent. Aquests són càntics xenòfobs que milers de manifestants anti-immigració han fet servir protestant pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien avui amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen aquestes protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Txell Garriga.
6: Sí, tot i el gran desplegament policial que havia previst el govern de Pretòria, s'han viscut enfrontaments, també disturbis en algunes d'aquestes marxes i també saquejos en comerços regentals per estrangers. La jornada ha acabat amb la detenció de 361 indocumentats, dos ferits en un tiroteig a Johannesburg i el desplegament de contingència de l'exèrcit. Els grups xenòfobs exigeixen que els migrants en situació irregular, com deies, marxin del país. Els culpen de tots els problemes econòmics de Sud-àfrica.
7: Els immigrants ens treuen la feina, tot i ser il·legals. Els hem donat una data i els hem demanat que marxin. No estem lluitant, simplement estem intervenint en un problema.
6: L'executiu sud-africà, amb Cyril Ramaphosa al capdavant, ha permès les manifestacions, tot i que no les veu amb bons ulls, i ja va rebutjar, de fet, frontalment aquest ultimàtum.
8: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
6: Tot i això, molts immigrants han optat per abandonar ja el país. Països com Zimbabwe, Ghana o Nigèria ja han repatriat també milers de ciutadans i milers de malauans continuen esperant en campaments per marxar. Les tensions xenòfobes contra els immigrants és un problema recurrent a Sud-àfrica. En enfrontaments, per exemple, el 2019, 18 estrangers van perdre la vida i només aquest any ja haurien mort almenys 8 persones.
4: Veneçuela ja frega els 2.000 morts, segons les dades oficials, pel doble terratrèmol de la setmana passada, mentre continua buscant supervivents desesperadament. El govern assegura que en els 6 dies que porta treballant en la gestió de la tragèdia s'han pogut rescatar unes 6.000 persones. Ara bé, la xifra de desapareguts continua sent la mateixa. No se sap res d'unes 50.000 persones. Podem saludar a aquesta hora l'enviat especial de Catalunya Ràdio Veneçuela, Joan Biosca, bona nit.
9: Hola, Agnès, bona nit, què tal?
4: Molt bé, on ets ara mateix?
9: Mira, en un municipi de la zona de la Guaira, d'aquesta costa del litoral que hem anat parlant aquests dies, el municipi de Caravallera, que és al costat de Catia de Mar, on érem ahir, aquesta franja marítima idíl·lica d'apartaments, bueno, davant d'un d'ells, un edifici que semblava bastant modern, ensorrat i els rescatistes veneçolans voluntaris, perquè aquí ja no hi ha rescatistes internacionals, estan intentant localitzar dues persones, em comenten, que estan desaparegudes. Hi ha molta angoixa, hi ha molta tensió, perquè es veu molt moviment amb martells. En definitiva, els veneçolans el que estan fent és intentar treure la seva gent gairebé literalment amb les ungles, i la situació aquí és dramàtica. Dramàtica perquè ja ens trobem en el sisè dia i cada hora que passa, cada minut que passa, es complica doncs la possibilitat de trobar persones amb vida, i els rescatistes i els voluntaris ens parlaven que ja s'han posat en marxa paral·lel per atendre les persones que han sobreviscut i que no ho tenen res. Penseu que són municipis amb apartaments de platja, d'estiuets, de cap de setmana, de classe mitjana i alta.

0: Humanitària, llarguíssimes, controlada la cua pels militars veneçolans. Aquí es continua criticant precisament per no tenir una presència més activa en aquests operatius de rescat.
1: Ara ho dèiem, que la xifra de desapareguts continua sent sí, pràcticament com la del primer dia, aquestes 50.000 persones, i esclar, 6 dies després, cada vegada és més difícil trobar persones amb vida, però encara es van fent algunes tasques d'aquestes, eh? És gairebé un miracle ara.
0: Sí, ara ens entrarem en aquella fase que a partir del 7è, 8è, 9è, 10è, etc., es podrà trobar persones en vida. Parlen els experts que si la persona que ha quedat atrapada té una bossa d'aire o bé té una mica d'aigua a prop, pot aguantar més d'aquests 5-6 dies, que és l'estimació que fan els equips de rescat. El govern dels Estats Units, que tutela econòmicament Veneçuela des de la detenció de Nicolás Maduro el passat gener, està anant de menys a més en aquests operatius de rescat. Ha anunciat que en aquestes properes hores instal·larà també diversos campaments d'assistència, amb la qual cosa veurem imatges de més presència de militars dels Estats Units aquí a Veneçuela. De fet, estem molt a prop del port de La Guaira, que és un port molt important d'aquí de la costa veneçolana, on ja hi ha 2 fragates de l'Armada dels Estats Units. Imatges postals que, si ens ho haguessin dit fa 8 mesos que això passaria, no ens ho creuríem realment.
2: Que són edificis que, per exemple, tenen una esquerda i que tota la gent que viu en aquest edifici està vivint fora, està en tendes de campanya perquè doncs, no se senten segurs. Llavors la nostra feina és acompanyant els enginyers d'aquí del propi país i els tècnics de protecció civil d'aquí al país, doncs, a avaluar l'estructura.
1: Has pogut parlar amb equips, eh?
0: Bombers catalans,
1: sí, exacte. Sí, digues.
0: Són bombers catalans que ens han ofert aquest testimoni. Estan desplegats precisament en aquesta zona on jo em trobo ara, que estic mirant de veure, de trobar en aquesta zona, treballant en la certificació de les estructures dels edificis que han quedat dempeus per validar si es pot tornar a viure en ells o no. Estem rastrejant la possibilitat de coincidir en aquesta zona devastada completament per poder comprovar sobre el terreny i parlar amb ells i acompanyar-los en aquestes properes hores en els seus operatius.
1: Joan, pel que expliques, aleshores, quan entra la runa buscant alguna persona, és que senten veus, és que troben algun senyal d'algun telèfon mòbil? Com ho estan fent, això?
0: Els equips especialistes tenen el que ens han explicat, que és com si fos una mena d'escàner que calcula les temperatures i llavors pot localitzar, en funció dels graus i les diferències tèrmiques, persones que puguin estar encara en vida. Després, a crits, hem vist imatges de bombers de l'Equador cridant «Somos bomberos de l'Equador! Toque 3 veces y nos oye!». En aquestes darreres hores també unes imatges dramàtiques d'un fill d'uns 40 anys que es ficava com podia entre les runes i aconseguia treure el seu pare, una persona ja gran, arrossegant-lo literalment amb crits d'eufòria. Són situacions de vida i mort que es toquen els dits de les mans, i en aquest cas, on estic jo ara, s'han escoltat unes veus i hi ha les parelles de 2 noies que estan buscant desesperats. Però si jo us pogués enviar la foto ara i que els oients la veiessin, són 10 rescatistes que són voluntaris, que són persones, Agnès, com jo, que s'han posat un casc i uns guants i venen a grapar les pedres. O sigui que la desesperació i la precarietat és molt gran, també.
1: És lògic, perquè a més, a mesura que van passant els dies, les coses es van posant encara més complicades. Gràcies, Joan Biosca, en directe des de la zona zero dels terratrèmols de Veneçuela. Bona nit.
0: Bona nit, gràcies.
3: Tres minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Primeres declaracions avui davant la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic. Han comparegut 2 testimonis que es consideren clau, la terapeuta de la família i la parella de l'empresari. La jutgessa vol aclarir si hi pot haver terceres persones relacionades amb la mort del fundador de Mango. Recordem que el seu fill continua imputat per homicidi. Ha seguit el cas des dels jutjats de Martorell, la Marta Vallès. Bona nit, Marta.
4: Una jornada que ha estat molt llarga avui als jutjats de Martorell. La màxima expectació s'ha centrat en la terapeuta dels Andic, la dona que treballava amb Isaac i Jonathan Andic per millorar la relació entre pare i fill. Davant els Mossos va acollir-se al secret professional per no declarar, però avui no ho ha pogut fer perquè no està col·legiada i, per tant, no té aquesta empara. La jutgessa ha volgut aclarir quin paper ha jugat la terapeuta i si podria tenir alguna implicació en la mort de l'empresari. Els missatges que es van fer públics creuats entre la terapeuta i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre pare i fill, però a més es recull que la dona hauria pressionat l'empresari perquè lliurés al fill una part de l'herència en vida. Tot i les sospites de la jutgessa, la terapeuta ha sortit dels jutjats com a testimoni sense cap imputació.

0: d'acusació després de 2 hores i mitja de declaració. I 2 hores també ha estat la parella del fundador de Mango, Estefania Nut, responent les preguntes de la jutge. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar fins i tot abans de contactar amb els serveis d'emergències per demanar ajuda. La vídua hauria accedit a facilitar que es baixin les dades del seu telèfon mòbil a petició de la magistrada, una còpia de les dades del telèfon que també s'ha demanat als 2 excursionistes que es van trobar Jonathan Andic minuts després de la caiguda del seu pare. També han declarat avui i han explicat que el fill de l'empresari estava en xoc i bloquejat. Amb totes aquestes dades, la jutge vol reconstruir el que hauria passat el 14 de desembre de 2024, quan Andic i el seu fill feien una excursió a les coves del Salnitre. Divendres han de declarar les 2 filles d'Isaac Andic i un psiquiatre. Jonathan Andic està imputat per homicidi. Els Mossos d'Esquadra sostenen que la caiguda no va ser un accident. L'home està en llibertat perquè va pagar la fiança d'1 milió d'euros.
1: Qui s'ha referit avui a la investigació per la mort del fundador de Mango és el director general dels Mossos d'Esquadra. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Josep Lluís Trapero ha defensat la investigació que el cos està fent d'aquest cas. Oriol Pujado, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
1: Unes paraules que són la resposta, de fet, a les declaracions que també va fer aquí a Catalunya Ràdio el detectiu de Método 3, Francisco Marco.
2: Sí, les recordem per posar una mica de context. Recordem que Marco està contractat justament per la defensa de Jonathan Andic en aquesta causa. El responsable de Método 3 va acusar en aquest estudi de Catalunya Ràdio directament l'agent encarregat de la investigació dels Mossos. Va dir que aquesta gent havia falsejat proves i que s'havia fet una cacera pública contra el fill del fundador de Mango. Unes paraules que no van agradar gens al cap dels Mossos, tal com ha reconegut avui Josep Lluís Trapero.
3: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
2: Per cert, que el responsable dels Mossos en aquesta entrevista ha admès també un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones a Catalunya, tret dels homicidis. En canvi, ha destacat la millora en les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni, bàsicament robatoris i furts.
4: Avui ha començat el judici contra la cúpula del Departament de Salut pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. Els exconsellers Vergés i Argimon i la resta d'acusats s'enfronten a penes d'inhabilitació d'entre 12 i 15 anys. Cristian Roldán, bona nit.
5: Bona nit.
4: Parlem de possibles inhabilitacions, però avui sobre la taula també hi havia penes de fins a 3 anys de presó demanades pels sindicats policials. Què ha canviat, finalment?
5: Podem dir que la defensa s'ha apuntat al primer punt del judici. Emparat en la doctrina Botín, dictada pel Suprem, el jutge ha acceptat excloure de la causa el delicte contra els drets dels treballadors que demanaven els sindicats policials i, de retruc, les penes de 3 anys de presó per a la cúpula de salut. Olga Tubau i Josep Riba són advocats de la defensa.
6: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
7: La doctrina del Tribunal Suprem, doncs, ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
5: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia.
4: És un judici que ha arrencat avui, que s'allargarà fins al 15 de juliol. Què ens espera durant els pròxims dies?
5: Sí, el judici tot just ha començat avui, però s'allargarà ben bé 3 setmanes. Demà sentirem els comandaments policials, la setmana que ve les autoritats sanitàries i a partir del 10 de juliol declararan els exconsellers Vergés i Argimon i també la resta dels acusats.
4: Gràcies, Cristian. La crònica judicial ve molt carregada darrerament. Encara parlarem del judici de la Kitchen, per exemple, però tornant de la publicitat, del que parlarem són de com les altes temperatures estan escalfant també el mar i què comporta tot això.
8: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
8: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
9: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
10: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Senyores i senyors, bon dia.
14: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
15: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
16: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
17: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell.
18: Sí,
17: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
13: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
19: És veritat que la cara però estava rara.
13: Era Shakira o no era Shakira?
19: Jo estic segura que sí.
14: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
21: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Passen ja 5 minuts de 2:15 de la nit. La temperatura del mar Mediterrani ha registrat rècords per a un mes de juny amb anomalies de temperatura de fins a 8 graus. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani ha constatat situacions excepcionals de temperatura, concretament. Diu especialment a la zona del sud de França i al golf de Gènova, amb valors mai vistos en aquesta època de l'any. Maria Costa.
22: A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura que s'ha pres a l'Estartit és de 23,7 graus, una xifra que està una mica per sota del rècord que es va registrar l'any passat a aquesta època, amb 24 graus. Els experts alerten dels efectes que té això per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen. Ho explica la tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, Montse Bustó.
23: Si tenim una massa d'aire que l'entona, tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
22: També afavoreix que hi hagi més nits tropicals i tòrrides.

0: Aquest any la collita de raïm serà bona, però una part no es podrà vendre. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de la demanda de vi a nivell mundial, i això pot ser catastròfic per als pagesos que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar, diuen, oferta i demanda. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba, bona nit.
1: Hola, bona nit. Aquest any, finalment, les vinyes són plenes de raïm, sense sequera ni plagues, però el problema és que les comandes per part dels cellers són molt fluixes, com lamenten dos viticultors, en Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
2: Em trobo, sobretot amb un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
3: I és molt preocupant de veure que un any que ens serviria per respirar, doncs hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
1: Això porta a la baixa el preu del quilo de raïm, que no cobrirà costos. A les cooperatives hi ha més vi del que es pot vendre, com ens explica Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives de Catalunya.
4: Ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
1: Els pagesos ja estan demanant permís per arrencar vinyes. Al seu torn, els cellers també es queixen de la falta de comandes de les seves ampolles de vi i cava. Joaquim Toses, director general del celler Sumarroca.
5: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
1: I en bona part ho atribueixen a la pèrdua de l'hàbit de prendre vi amb els àpats diaris. I el consum en els joves va a la baixa. La situació dels excedents, que Unió de Pagesos qualifica de dramàtica, l'ha portat a convocar una primera mobilització de Vilafranca a Sant Sadurní el pròxim 10 de juliol.
6: La patronal catalana de fruita denuncia que la distribució europea està pressionant a la baixa dels preus en aquest inici de campanya. I Afrucat també reclama una regulació europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció. Lleida, Julià Albacar.
7: Segons l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'hi afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón és director general d'Afrucat.
8: Llavors, amb una situació de consum elevat, de fluidesa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució.
7: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti també les pràctiques comercials abusives.
9: Catalunya nit.
0: I en el judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté que Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, va liderar des del Ministeri una operació il·legal per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i robar-li informació comprometedora sobre la Caixa B dels Populars. Joan Vilaplana.
10: Sí, el fiscal César de Ribas ho ha defensat avui en un dur informe que ha exposat durant prop de 5 hores. Considera demostrat que els encausats es van posar d'acord per impulsar conjuntament un operatiu finançat amb fons reservats i que pretenia boicotejar la investigació policial pel cas Gürtel que afectava el PP.
11: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
10: Segons el fiscal, l'operatiu també buscava les gravacions que Bárcenas deia que tenia de Mariano Rajoy parlant de la Caixa B del partit. De Ribas ha atorgat molt pes a una prova, per ell determinant, per situar Fernández Díaz al capdavant de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar al seu número 2, Francisco Martínez, parlant de les funcions del xofer de Bárcenas un cop ja captat.
11: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
10: El fiscal ha desmuntat la versió dels acusats que afirmaven que era una operació legal d'intel·ligència per trobar diners de Bárcenas a l'estranger. Recordem que finalment són 8 processats, entre els quals, a més de Fernández Díaz i Martínez, també hi ha l'excomissari Villarejo, l'exdirector adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Eugenio Pino, i Sergio Ríos, el xofer de Bárcenas. Per Fernández Díaz i el seu número 2 al Ministeri, la Fiscalia demana 15 anys de presó, en sol·licita 19 per Villarejo. El judici quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
6: I creix el que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola que han fet públiques les seves llistes d'autors. Rafael de Ribot, bona nit.
9: Bona nit. Hi ha 5.800 empreses i persones que quan va acabar l'any passat devien 600.000 euros o més a la hisenda espanyola. Entre elles personatges tan coneguts com, a veure, Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, actrius com Paz Vega, l'exfutbolista Arda Turán, l'exàrbitre José María Enríquez Negreira o l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells repeteixen en aquesta llista, perquè ja hi figuraven el 2024, mentre que n'hi havien sortit i hi tornen a entrar els televisius Patricia Conde i Kiko Matamoros. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya, en aquest cas, el continua encapçalant el poc conegut, podríem dir que fins i tot misteriós, empresari d'origen germano-iranià, Yosef Faradji. Ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses s'aconsten a la llista, es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes.
6: Gràcies, Rafael. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada tota la crònica cultural del dia.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
16: 672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
17: Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
16: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
18: Són les 6.
16: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
19: Moltes gràcies, molt content.
16: El suplement,
20: sí, sí, la veritat,
16: el tot costa i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
21: El cap de setmana és nostre.
16: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
22: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
16: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
23: A la millor hora del dia.
16: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
24: sempre convida els seus clients.
16: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
25: I em fa molt d'il·lusió.
16: I a més, tornem a ser líders en podcast.
26: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
16: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
27: La nit dels ignorants s'hereda.
28: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
27: Pot arribar a travessar oceans.
29: Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
27: Veu com creixen els seus oients màgics.
30: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
27: I posa la pell de gallina.
31: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
31: És que m'heu posat la pell de gallina.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passa un minut de 3:15 de la nit. El Teatre Poliorama de Barcelona estrena La Truita, un text del Francesc Baptiste Amant dirigit per Ferran Utzet, que ja ha vist la Marta Vives.
32: La família és aquella institució a on passa tot. Per això aquesta família que a partir d'avui s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen. Les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes es posen al capdavant d'aquesta família escrita per Baptiste Amant i que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigits al públic, des d'allò més banal i quotidià, allò més transcendent. Emma Vilarassau.
33: Cara d'aquesta obra, que és una poètica diferent, que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic. no? Els personatges parlen directament al públic del que senten o del que pensen, coses que amaguen en els altres, no? I aquests monòlegs tenen una alçada de llenguatge diferent de la quotidianitat de la taula.
32: La truita és molt més que un àpat o una sortida d'allò que és correcte. És una comunió, dalt de l'escenari i a la platea, i això passa poques vegades. La truita, que la nit d'estrena ha acabat amb una gran ovació, es podrà veure dins del Grec al llarg d'aquest mes, però després farà temporada aquí al Poliorama fins al 18 d'octubre.
6: Albert Serra anuncia que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o a principis del 27. Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Cannes. Aquesta setmana estrena Magallanes, del filipí Lav Díaz, en què ha treballat, en aquest cas, com a productor. I Marc Garriga ha parlat d'aquestes dues pel·lícules amb ell. Marc, bona nit.
1: Bona nit.
6: Per què s'ha decidit a produir una pel·lícula sobre l'explorador portuguès?
1: Bé, en primer lloc, perquè admira Lav Díaz i les atmosferes que creen les seves pel·lícules, que habitualment tenen una durada de diverses hores. Aquesta no arriba a les 3 hores. Està protagonitzada per Gael García Bernal i mostra tot el periple de Magallanes a les Índies i a Sud-amèrica, on va participar en la conquesta d'espais estratègics, igual com ara passa amb l'Estret d'Hormuz i la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Per cert, això demostra que no hem evolucionat com a espècie en 500 anys.
2: És una mica el mateix. Clar, estaven acostumats a una superioritat tecnològica tal, a la conquesta de Sud-amèrica, el mateix aquí, però clar, tot té un límit, no? I és un límit interessant, perquè és el límit de la, no, de la condició humana.
6: I quines novetats hi ha respecte a la seva pròxima pel·lícula com a director?
1: Ja sabíem que té un repartiment de luxe encapçalat per F. Murray Abraham, Òscar, el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus, i Riley Keough, neta d'Elvis Presley i coneguda per la sèrie Todos quieren a Daisy Jones, i també que parla de com negocien els Estats Units i Rússia les sancions econòmiques per la guerra d'Ucraïna. Ens ha avançat que a hores d'ara només té muntades dues terceres parts i com que el procés és molt lent, encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit el to que buscava.
2: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més que a part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen alguna cosa fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lícules per tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries estar tu tot el dia.
1: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del qual no se sabia res fins ara.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Doncs estem arribant al final de la temporada i un dels indicadors és que a mitjans de temporada aproximadament vam començar una nova secció amb el Xavier Vilà. Xavier, bona nit.
9: Què tal? Bona nit, Manel.
0: Que ni dèiem personatges que hauríeu de conèixer i amb aquest títol ja veníem a dir i que segurament no coneixem la majoria de nosaltres i arribem a l'últim de la temporada. Per tant, tu mateix, amb qui acabarem? De qui parlarem?
9: Escolta, parlem avui d'una persona que ens acosta a l'Àfrica.
0: Sí.
9: Per tant, un continent que no sempre toquem tant, per diferents qüestions. Parlem d'una dona que va ser molt rica i després ho va ser menys,
0: sí,
9: i que es diu Isabel dos Santos.
0: Doncs ja comencem bé perquè no la coneixem.
9: Doncs escolta,
0: o sigui, que mica en mica, va.
9: Inversora i empresària d'Angola, circumstancialment va néixer a Bakú, a l'Azerbaidjan, això fa 53 anys, però us la porto, Manel, perquè és una dona amb una vida de pel·lícula que va estudiar gestió econòmica i enginyeria a Londres i a partir d'aquí va esclatar la fama.
3: I've never really viewed myself as that. I've always viewed myself as an entrepreneur. But I'm also my country's
9: largest. Deia aquí l'any passat que ella no era més que una emprenedora. S'havia contribuït de manera decisiva a l'economia angolesa. Però clar, aquí ve la trampa. A ella ho va fer efectivament, però amb un pas sota el braç, perquè Isabel dos Santos és la filla primogènita de l'expresident del país, José Eduardo dos Santos, que va governar aquelles terres gairebé 4 dècades.
4: Este é um momento de enorme alegria i emoció.
9: Aquesta és Dos Santos, que va viure gairebé aquests 40 anys rodejat per la polèmica, per el nepotisme i la corrupció de què se l'acusava. Va ser acusat en vida de tot això, però també la seva filla, que va acabar involucrada en els negocis empresarials del pare i tota la maquinària governamental. Una Isabel Dos Santos que, i aquest és un altre argument de la trama peliculera que us porto avui, sí, que va veure com el seu pare president moria rodejat per la polèmica en una clínica de Barcelona.
0: Polèmica aquí a Barcelona, i per què?
9: Ara fa 4 anys. La família va denunciar als Mossos d'Esquadra un suposat complot perquè el metge personal del president Dos Santos i la seva segona esposa l'assassinessin a la clínica Tecnon mentre estava ingressat amb un coma induït. Per tant, tota una qüestió tèrbola que no es va descapdallar mai del tot. El president va acabar morint en aquesta clínica barcelonina i la seva filla Isabel se'n va adonar que els enemics no els tenia només a casa, aquest metge i aquesta segona esposa del pare, també dintre del govern d'Angola que havien controlat durant tant de temps. Angola, Angola, i és que el successor del president mort, triat pel mateix Dos Santos i que era del seu mateix partit, João Lourenço, va arribar al poder amb la promesa d'acabar amb la corrupció i el nepotisme, dels quals també es va beneficiar, però aquesta pel·lícula no va acabar del tot bé.
0: La primera ha sigut un thriller així impactant, estem parlant de beneficis vinculats al petroli.
9: Sobretot, perquè va haver una eclosió de cru a Angola anys enrere que va fer que el país esdevingués el segon productor mundial de petroli. I ja sabem el que això genera en termes econòmics per una terra que estava embrancada en una guerra civil cruenta i portada amb mà de ferro per aquest president que va morir a Barcelona. Quan el pare va ser deposat de la justícia del país, va acabar adonant-se que hi havia una trama familiar de corrupció gegantina i que afectava a la filla Isabel, que es va enriquir, suposadament, segons les investigacions, al capdavant de la companyia estatal de petroli, on el seu pare l'havia col·locat, alguns diuen, ha dit, una empresa que es deia, o que es diu, Sonangol. Isabel Dos Santos, després d'aquella entrada a Sonangol, va aparèixer al rànquing de 100 dones més influents del món que elabora la BBC, mentre que la revista Forbes la considerava la dona més rica d'Àfrica, amb una quantitat de diners acumulats superior als 2.000 milions de dòlars. Diners provenents suposadament de les connexions familiars amb empreses, com diem, que feien negocis al país.
3: My companies haven't been funded by the Angolan government. I've never received subsidies.
9: I ella aquí diu que ni parlar-ne, que ella estava neta de tota culpa, va denunciar una persecució política del president Lourenço, el successor del seu pare, i va negar haver-se enriquit il·legalment.
0: Tot i així, comença aquí una sèrie de, o afloren una sèrie de problemes legals que acaba sent una trama internacional de corrupció.
9: La qüestió d'això és que Angola investiga i també l'antiga metròpoli Portugal i també el Regne Unit, perquè Sonangol va acabar tenint interessos a les illes britàniques i volien saber què és el que va passar. Es revela d'aquí una xarxa d'advocats, banquers, comptables que van desviar de les arques públiques d'Angola cap a comptes personals ocults d'aquesta senyora més de 400 empreses a 41 països. Per tant, descapdella tots aquests diners que se'n van per tot el món. El 2020, les autoritats angoleses l'acusen de corrupció, malversació i blanqueig de capitals, li congelen tots els actius que té arreu del món, ella es querella, però perd l'apel·lació i, per tant, es queda sense els actius globals en aquell moment. Per tant, de ser la dona més rica d'Àfrica a quedar-se al seu pis de Londres amb un pam de nas. Parada.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, tenim aquí una història de poder, de cobdícia, i dius que hi hem d'afegir un drama personal?
9: Per acabar de fer la pel·lícula més interessant, sí, a la mort del pare president a Barcelona, s'hi afegeix la del seu marit, el milionari del Congo, s'indica Dokolo.
5: Històrica, té una bellesa natural i té un ambient així...
9: Que és aquest senyor que escoltem, que és col·leccionista, era col·leccionista d'art, que s'havia casat a Luanda el 2003 amb ella en una cerimònia de 4 milions de dòlars, festuosa, milers de convidats, la majoria, Manel, vinguts de l'estranger amb avions especialment noliejats per l'ocasió i que entren al país sense avisat. Si tu i jo volem entrar a Angola, la feina és nostra.
0: Sí.
9: Aquí la pel·lícula va ser diferent. Dokolo, però, la qüestió és que va morir en un accident aquàtic als Emirats Àrabs Units, també en sota circumstàncies tèrboles. No s'ha acabat mai de saber què va passar. Va aparèixer surant al mar sense explicacions de les autoritats. És allà on la família s'havia refugiat per fugir de totes les acusacions de corrupció. Un exili daurat i discret que es va esvair amb aquesta mort traumàtica. I ara Isabel dos Santos, després d'aquest periple del tot al res, des del frau, el glamour, la por i totes aquestes trames polítiques, diu que continua reclosa fent negocis per ella mateixa, però que és víctima d'una persecució política i per això prepara el que podríem dir per l'any que ve la mascletà final.
3: It's a possibility. Today's early days for me to say because obviously it's still our elections are in 2027.
9: És una possibilitat, però Isabel dos Santos segurament concorrerà per ser presidenta d'Angola a les eleccions del 2027, reprenent 40 anys de govern del seu pare, mort a la Tecnon de Barcelona, i recordant un marit mort als Emirats Àrabs Units, marxant d'art del Congo amb un accident aquàtic sospitós. De la més rica d'Àfrica a un pis de Londres esperant si retorna a la llum.
0: I potser a la presidència, ja ho veurem. O sigui que l'últim d'aquests personatges que hauríem de conèixer potser n'acabarem parlant la temporada que ve també. Així que moltes gràcies, Xavier Vilà. Que passis bon estiu i ens trobem aviat.
9: Moltes gràcies, Manel. Bona nit. Gràcies.

0: Sempre, bueno, qualsevol excusa és bona per escoltar Tomeu Penya, però disfrutar, que són dos dies, això podria ser la clau de la cosa?
1: A disfrutar, vol dir. Potser que la cosa bona duri només dos dies.
0: Podria ser, no? A veure. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, la veritat. És aquesta cançó de Tomeu Penya que es diu Sa vida són dos dies. Doncs ja tenim dos dies per davant que la calor afluixa una miqueta. I això, doncs ara, és una molt bona notícia. És a dir, que començarem el juliol amb unes temperatures una miqueta més baixes. Es nota més a l'interior i al Pirineu, però sí que avui hem arribat als 40 graus i demà els valors més alts se situaran cap als 35 o 36 graus cap a Ponent. Aquesta propera matinada encara farà calor, mantindrem aquesta calor nocturna, aquestes nits de mal dormir, però sí que de dimecres a dijous i de dijous a divendres doncs també baixaran una mica les temperatures durant la nit i matinada. Per tant, aquest petit respir, podríem dir, de la temperatura el tindrem dimecres i dijous. No s'enfilarà tant la temperatura, però són dos dies i, per tant, a partir de divendres i el cap de setmana, doncs torna a pujar. Per això aprofitem doncs, aquests dos dies que afluixa una miqueta la calor.
1: Doncs jo m'agafo el peu de la lletra,
0: sí?
1: Eh?
0: Sí. Els aprofitarem.
1: Vinga, adéu.

0: El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració el mateix dia que acaba el termini de sol·licituds. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar després de perdre-ho tot. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident, el dia de l'excursió a Montserrat. La magistrada també ha escoltat el testimoni de la terapeuta familiar que va mediar entre el pare i el fill perquè es reconciliessin. L'Audiència de Barcelona retira el delicte que implicava penes de presó per als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Tot i així, es manté el delicte de prevaricació, pel qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació. Aquest dimarts ha començat el judici, que s'allargarà fins al 15 de juliol. Més de 5.800 empreses i persones devien més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola al final de l'any passat. Entre ells, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. L'Agència Tributària de Catalunya té 58 grans morosos i un d'aquests, l'empresari Josep Faraggi, acumula un terç de tot el deute. Maribel López, la fins ara actual directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró a Barcelona. El patronat del museu ha ratificat per unanimitat la seva elecció després d'un procés de selecció obert al maig per substituir Marco Daniel.
1: Esports.
2: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides. A l'equip masculí, Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana. El Mundial de Futbol, Noruega ha superat

0: 1-2 la Costa d'Ivori als 16 de final i s'ha classificat per 8ens. I el Barça de bàsquet ha comunicat 5 sortides. Satoranski, Bill Hernán Gómez, Miles Kale i Miles Norris, que acaben contracte, a més de la de Juani Marcos, que encara tenia un any més firmat.
1: I el temps comença un nou mes amb una nit tòrrida al litoral i amb un descens clar de les temperatures màximes al migdia. Deixem enrere els 40 graus d'ahir a Xerta i avui els valors més elevats rondaran els 36. El dia serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Ripollès i a les comarques veïnes.
2: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info.
1: El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3Cat Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
3: Les possibilitats en aquest moment són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
1: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3Cat Info.
4: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
1: El govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al TJUE, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Tot plegat és un altre front judicial obert el mateix dia que el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar les persones que s'acabin acollint aquesta regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Madrid, Àngels Lafuente.
5: A l'espera de tenir dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions inicials i que l'executiu vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros per millorar l'accés a l'educació, garantir la convivència i fomentar l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
6: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
5: Pedro Sánchez ha aprofitat la presentació del pla per reivindicar el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho fa, diu, per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques i posa números als arguments.
6: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
5: Una regularització que Feijo qüestiona alhora que acusa Sánchez d'anar en contra del que fa la Unió Europea.
7: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
5: El govern espanyol recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol. A partir d'ara, s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients presentats.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.

0: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenien negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o de forma temporal. Washington, Oriol Serra.
1: La decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units és un revés important pel president nord-americà i també per a la seva agenda antiimmigració. El mateix Donald Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva amb o sense el Suprem. En tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia del seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals i fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. El líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
2: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
1: El Tribunal Suprem dels Estats Units també s'ha pronunciat sobre altres qüestions, en aquests casos favorablement als interessos del Partit Republicà. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats conservadors nord-americans que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. L'altra decisió té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits al finançament dels partits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: I Veneçuela frega els 2.000 morts pel doble terratrèmol de la setmana passada, mentre continua buscant supervivents desesperadament. Més de 6 dies després de la tragèdia, és gairebé un miracle trobar algú amb vida sota la runa. El govern veneçolà assegura que ha rescatat unes 6.000 persones, però encara n'hi ha més de 50.000 que consten com a desaparegudes. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
3: Catia la Mar, Naiguatà i Caravalleda són alguns dels municipis devastats de la costa del Carib d'aquí de Veneçuela, de la zona de la Guaira, pel doble sisme. Són ara cementiris humans de ferralla i ruïna d'edificis que eren sinònim de vida, de platja, d'estiueig, localitats, d'apartaments de classe mitjana i alta, amb veïns també de menors i pocs recursos. Ells ho han perdut tot i ara fan cua als centres d'assistència humanitària.
4: Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
5: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa, no se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
3: El govern veneçolà parla de 2.000 morts, 60.000 són els desapareguts que es calculen que en els propers dies, lamentablement, molts d'ells seran ja morts.
6: 3CAT Info.
0: La jutgessa del cas Mango demana clonar els telèfons mòbils de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar el seu fill just després de l'accident. Aquest dimarts, la magistrada ha pres les primeres declaracions a testimonis de la causa. També ha declarat la terapeuta familiar. La jutgessa vol aclarir si hi pot haver terceres persones relacionades amb la mort del fundador de Mango. De moment, l'únic acusat és Jonathan Andic, fill de l'empresari. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
7: Una jornada, la d'aquest dimarts, que ha estat molt llarga als jutjats de Martorell. La màxima expectació s'ha centrat en la terapeuta dels Andic, la dona que treballava amb Isaac i Jonathan Andic per millorar la relació entre pare i fill. La jutgessa ha volgut aclarir quin paper hauria jugat la terapeuta i si podia tenir alguna implicació en la mort de l'empresari. Els missatges que es van fer públics, creuats entre ella i els seus clients, posaven de manifest la mala relació entre pare i fill, però a més es recull que la dona hauria pressionat l'empresari perquè lliurés el seu fill una part de l'herència en vida. Tot i les sospites de la jutgessa, la terapeuta ha sortit dels jutjats com a testimoni sense cap imputació. I dues hores també ha estat la parella del fundador de Mango, Estefania Nut, responent les preguntes de la jutge. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda després de l'accident. La vídua hauria accedit a facilitar una còpia del seu telèfon mòbil. També s'ha demanat el mateix als excursionistes que van trobar Jonathan Andic poc després de la caiguda del seu pare. han declarat davant la jutgessa que el van trobar bloquejat i en estat de xoc. Amb totes aquestes dades, la jutgessa vol reconstruir el que hauria passat el 14 de desembre de 2024, quan en Dick i el seu fill feien una ruta per les coves del Salt Nitre. Divendres han de declarar les dues filles d'Isaac en Dick i un psiquiatre. Jonathan en Dick està imputat per homicidi. Els Mossos d'Esquadra creuen que no va ser un accident. L'home està en llibertat perquè va pagar la fiança d'1 milió d'euros.
0: I el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas en Dick que han fet els Mossos. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero ha sortit al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, acusant l'agent encarregat de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan en Dick. El director general dels Mossos creu que s'ha fet una molt bona feina.
8: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, destaca la millora de les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
6: 3CAT Info.
0: L'Audiència de Barcelona retira les peticions de presó als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. En la primera sessió del judici, el tribunal ha exclòs de la causa el delicte contra els drets dels treballadors que defensaven els sindicats de policia. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
9: Després que el jutge resolgués que els sindicats policials exercien d'acusació popular i no de particular, com ells sostenien, la defensa s'ha acollit a la doctrina Botín, marcada pel Suprem, per excloure el delicte contra els drets dels treballadors de la causa i, en conseqüència, eliminar les penes de presó que es demanaven sobre la cúpula de salut durant la pandèmia. Olga Tubau i Joan Riba són advocats de la defensa.
10: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
11: La doctrina del Tribunal Suprem doncs, ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només pel delicte de prevaricació.
9: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per suposada prevaricació a l'hora d'haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i Guàrdia Civil respecte a altres cossos considerats essencials. A banda dels exconsellers Vergés i Argimon, també estan encausats l'exsecretari de Salut, Marc Ramentol, l'exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, i l'exdirector del Departament de Salut, Francesc Xavier Rodríguez.
6: El temps.
0: És moment de la previsió de Néstor Gómez.
12: Comença un nou mes, juliol, i ho fa amb una temperatura nocturna càlida a tota la façana costanera, nit de mal dormir, especialment a la façana costanera de la Costa Brava, Costa Central, amb unes mínimes que els costarà baixar, sobretot a les poblacions a tocar del mar, per sota dels 25 graus. Fins i tot al centre de Barcelona costarà trobar temperatures que baixin dels 26 graus, fins i tot. És a dir, tindrem una nit tòrrida a bona part de la façana costanera. Tot això en un dia que serà assolellat i només a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu, àrees d'Osona i comarques veïnes, dels quals no descartem algun ruixat puntual o alguna tempesta. Tindrem tramuntana, una miqueta de tramuntana a l'Empordà, de mestral a les Terres de l'Ebre, i el millor d'aquesta jornada ho marcaran les temperatures màximes, perquè la calor afluixa. En farà i molta, però ja no arribarem a valors tan extrems com aquests darrers dies. Després d'unes quantes jornades, cada dia superant la xifra dels 38 graus, avui s'esperen unes màximes, les més altes, a l'entorn dels 36 graus, a l'àrea de les Terres de l'Ebre.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Al Senat, el ministre de l'Interior ha defensat la directora de la Guàrdia Civil, que està en el punt de mira per les trobades amb Leire Díez, l'exmilitant socialista acusada d'intentar desactivar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska diu que no té cap indici en contra de Mercedes González i nega que hagi donat versions contradictòries.
13: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé claro. Cómo trabaja, cómo es...
0: Marlaska ha deixat clar que ell no ha conegut personalment Leire Díez ni ha tingut cap contacte amb ella i ha assegurat que el seu ministeri està net de corrupció. Pròximament, el Senat també citarà l'expresident Zapatero, investigat pel cas Plus Ultra i per les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Serà a petició del PP, que vol que expliqui quina participació va tenir en el rescat de l'aerolínia i que aclareixi la procedència de les peces valorades en més d'un milió d'euros. Alicia García és la portaveu del PP.
14: Ya compareció en la comisión Coldo y ahora tendrá que hacerlo en la comisión SEPI. Entonces nos mintió. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
0: I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, demana permís al jutge per poder sortir de l'Estat i poder acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN, que es fa la setmana que ve a Turquia. També li demana que li retorni temporalment el passaport per poder anar a Londres a la graduació de la seva filla. Gómez apunta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i que estarà localitzada en tot moment. Fa una setmana que el jutge Peinado la va enviar a judici i li va retirar el passaport. I en el judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció ha considerat demostrat que Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, estava al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació comprometedora sobre la Caixa B dels Populars. El fiscal César de Ribas considera que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament un operatiu finançat amb fons reservats i que pretenia boicotejar la investigació policial pel cas Gürtel, que afectava el PP.
15: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
0: De Ribas ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar Fernández Díaz al capdavant de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar al seu número 2, Francisco Martínez, parlant de les funcions del xofer de Bárcenas un cop ja captat.
15: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
0: El fiscal ha desmuntat la versió dels acusats que afirmaven que era una operació legal d'intel·ligència per trobar diners de Bárcenas a l'estranger. Recordem que finalment són 8 processats, entre els quals, a més de Fernández Díaz i Martínez, també hi ha l'excomissari Villarejo, l'exdirector adjunt operatiu de la Guàrdia Civil Eugenio Pino i el xofer de Bárcenas Sergio Ríos. El judici quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Augmenta la quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola, que han fet públiques les seves llistes actualitzades de deutors. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Reial Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. Entre les 5.800 empreses i persones que quan va acabar l'any passat devien 600.000 euros o més, hi ha personatges coneguts com Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Arda Turán o l'exàrbitre José María Enríquez Negreira. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça Joan Gaspart o l'exbanquer Mario Conde. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya el segueix encapçalant Josep Faradji, un discret empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses que consten a la llista es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes. I l'Euríbor es tanca al juny després de 3 mesos consecutius de pujades. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat, qui hagi de revisar el seu préstec pagarà més de quota. Per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any. Pels que facin la revisió semestral, l'increment serà similar. I el govern vol arribar al 1 milió de desplaçaments al dia en tren a Catalunya el 2040. Es doblarien així els viatges que es fan ara mateix, que no arriben als 500.000. Per aconseguir-ho, la Generalitat ha recollit diverses accions que cal fer a la xarxa en el primer pla de serveis ferroviaris. Es volen reforçar totes les línies de rodalies, allargar recorreguts i augmentar les freqüències de pas. Per exemple, es preveu que els trens passin cada quart d'hora a les estacions de les zones més poblades

0: que per duplicar els desplaçaments es necessitaran gairebé 200 trens i 420 maquinistes més dels que hi ha ara. Des del govern també es demana el traspàs de l'alta velocitat a Catalunya perquè els seus trens es coordinin amb la resta de serveis de la xarxa i millorar així l'oferta als usuaris.
1: 3CAT Info.
0: I en parlàvem en titulars. Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. El patronat del museu ha aprovat aquest dimarts per unanimitat el seu nomenament després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic internacional convocat el 15 de maig. La incorporació es farà efectiva el mes d'octubre, quan López Zambrana assumirà la direcció artística i executiva del centre. En les deliberacions, el patronat destaca la solidesa de la seva trajectòria, així com la seva capacitat per liderar i enfortir projectes artístics d'alta complexitat. La nova directora és historiadora de l'art i gestora cultural i tanca així una etapa de 7 anys al capdavant de la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides, una a l'equip masculí i una altra al femení. El conjunt de Hansi Flick, Ansu Fati i Marxa ha traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. El club blaugrana, a més, es reserva un percentatge en cas d'una futura venda. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo després de 4 temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daily Blin i Axel Witsel, i també 5 jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El Girona, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que han acabat contracte aquest dimarts mateix. Parlem ara del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimarts, l'activitat mundialista ha continuat amb més eliminatòries de setzens de final. A Dallas, la Costa d'Ivori i Noruega s'han enfrontat amb triomf dels noruecs per 1-2 gràcies a un gol de Haaland al minut 86, el seu cinquè al Mundial. Abans, Nus havia avançat Noruega al 39 i ja la represa, Diallo ha fet l'empat a un provisional pels ivorians al minut 74. La selecció espanyola, per la seva banda, s'ha traslladat aquest dimarts de Chattanooga a l'estat de Tennessee fins a Los Angeles, on dijous s'enfronta a Àustria als setzens de final. Mentrestant, Lamine Yamal s'ha referit al possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en declaracions a la cadena COPE.
3: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
2: Més futbol, Mundial a banda. La Federació Espanyola ha sortejat els calendaris de competició de la propera temporada i a la primera divisió, la primera jornada es disputarà el 16 d'agost amb aquests partits per als catalans: Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. Pel que fa als clàssics, Barça-Madrid seran el 25 d'octubre al Camp Nou i el 9 de maig al Bernabéu. I el derbi, Espanyol-Barça el 3 de gener i Barça-Espanyol el 18 d'abril. A segona, els dos catalans arrencaran també el 16 d'agost amb els següents enfrontaments: Girona-Leganés i Sporting de Gijón-Sabadell. I destaquem també que la Lliga Femenina començarà el 30 d'agost, en el seu cas, amb aquesta primera jornada: Barça-Tenerife, Eibar-Espanyol i Atlètic Club de Bilbao-Badalona. Sense deixar la Lliga Femenina, afegim que s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
4: Molt il·lusionat pel potencial que tenim i la inversió i amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. Crec que la suma de factors ens ha ajudat també a arribar al dia d'avui. És un moment històric.
2: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça ha comunicat 5 sortides. 4 són de jugadors que acaben contractar: Satoranski, Billy Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la de Juan y Marcos, que encara tenia un any més firmat en el seu cas. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs per Pedro Martínez.
5: simplemente hacer unas pequeñas aportaciones respecto a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.

0: L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners, sinó que ha argumentat que canvia d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, diu. Això sí, abans de pagar la clàusula de sortida de Pedro Martínez, el Madrid ha de rescindir el seu actual preparador, Sergio Scariolo. I sense moure'ns encara de la CBE, el Lleida incorpora el base català Dani García per la propera temporada amb opció a una segona. I a l'NBA, LeBron James ha anunciat que deixa els Lakers de Los Angeles, però ha matisat que seguirà en actiu, sense, això sí, especificar el seu nou destí. James ha jugat 23 temporades a l'NBA. Del bàsquet, passem al ciclisme.
1: 3CAT Info.
0: Quan falten 4 dies per a la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest dimarts hem sabut que l'equip Movistar ha prescindit del barceloní Roger Adrià per formar part dels seus 8 corredors que disputaran la ronda francesa. I pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7.
2: Són 2:15.

0: Principals titulars. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja el seu intent d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. A partir d'ara us explicarem que uns 10.000 manifestants anti-immigració han protestat pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen les protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Us explicarem també que els pagesos de la vinya trauran els tractors el 10 de juliol per protestar per la situació límit que viuen per la caiguda en picat de les comandes de raïm. I que Albert Serra anuncia a 3CatInfo que a finals d'any o com a màxim al gener tindrà a punt la seva pròxima pel·lícula, Out of This World, la primera en anglès.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
0: I el temps, la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus, el temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu localment intensos. El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3CatInfo que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
3: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3CatInfo.
4: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al TJUE, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. I en parlàvem també al sumari, el Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenia negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Washington, Oriol Serra.
5: La decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units és un revés important pel president nord-americà i també per a la seva agenda antiimmigració. El mateix Donald Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva amb o sense el Suprem. En tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia del seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals i fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. El líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
1: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
5: El Tribunal Suprem dels Estats Units també s'ha pronunciat sobre altres qüestions, en aquests casos favorablement als interessos del Partit Republicà. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats conservadors nord-americans que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. L'altra decisió té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits al finançament dels partits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: Els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer en el seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan i una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. Ho repassem amb l'Ignasi Abad i la Txell Garriga.
6: Actualment hi ha 75 països que concedeixen automàticament la ciutadania a qualsevol persona que neixi en el seu territori, al marge de la nacionalitat que tinguin els seus pares.
7: A més dels Estats Units, també ho fan el Canadà, Mèxic, alguns dels països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels estats del Carib com Cuba o Jamaica, o la majoria de nacions de Sud-amèrica i Centroamèrica, de Guatemala a l'Argentina, passant per Panamà, Hondures, el Brasil, Venezuela, Xile o l'Uruguai.
6: Hi ha una quarantena més d'estats que també atorguen la ciutadania per haver nascut en el seu territori, però amb determinades condicions, no automàticament. Cada país és una casuística diferent.
7: A la majoria dels casos cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país del qual es vol adquirir la nacionalitat.
6: És el cas d'Espanya, on una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tingui nacionalitat espanyola.
7: A França, si cap dels dos pares és francès o nascut a França, la persona pot adquirir ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys 5 anys al país.
6: Al Regne Unit, l'infant nascut de pares estrangers pot adquirir la ciutadania britànica a partir dels 10 anys.
7: A Alemanya, un dels pares, almenys, ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant almenys 8 anys abans del naixement de la criatura.
6: O a Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allí pot adquirir la ciutadania als 18 anys independentment de l'origen dels seus pares.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les delegacions de l'Iran i els Estats Units inicien aquest dimecres a Doha una ronda de contactes amb els mediadors qatarians per intentar reactivar el memoràndum d'entesa i intentar avançar cap a la fi de la guerra. No està previst cap reunió directa entre els enviats de Trump, Jared Kushner i Steve Witkoff, i els negociadors de l'Iran. En les hores prèvies, un dels negociadors iranians, el president del Parlament, ha dit que l'Iran no cedirà els seus drets sobre l'estret d'Hormuz. També ha condicionat l'avenç en les negociacions a la fi de la guerra al Líban. Segons ha explicat en l'última reunió a Suïssa, es van crear mecanismes per supervisar-ho.
9: L'Iran, els Estats Units i el Líban van decidir establir un comitè conjunt per supervisar la fi de la guerra i el manteniment de la sobirania libanesa.
0: Tot i que la intensitat dels atacs s'ha reduït al Líban, Israel no té intenció de treure l'exèrcit del país. Ho ha reiterat aquest dimarts Benjamin Netanyahu en una visita als seus soldats desplegats en territori libanès.
10: Estem molt orgullosos del que hem aconseguit gràcies a la vostra acció valenta i també a les decisions que hem pres i a la vostra insistència que no marxarem del sud del Líban fins que l'amenaça sigui eliminada. Mentre un Hezbollah armat continuï amenaçant-nos, ens quedarem aquí.
0: La visita de Netanyahu es produeix dies després de l'acord de seguretat signat amb el govern del Líban, que preveu una sortida gradual de les tropes israelianes condicionada al desarmament de Hezbollah. La milícia xiïta ha rebutjat aquest pacte. Són els càntics xenòfobs amb què uns 10.000 manifestants anti-immigració han protestat pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien aquest dimarts amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen les protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Tot i el gran desplegament policial que havia previst el govern de Pretòria, s'han viscut enfrontaments i disturbis en algunes marxes i també saquejos en comerços regentats per estrangers. La jornada ha acabat amb la detenció de 361 persones indocumentades, dos ferits en un tiroteig a Johannesburg i el desplegament de contingència de l'exèrcit. Els grups xenòfobs exigeixen que els immigrants en situació irregular marxin del país. Els culpen de tots els problemes econòmics de Sud-àfrica.
11: Els immigrants ens treuen la feina, tot i ser il·legals. Els hem donat una data i els hem demanat que marxin. No estem lluitant, simplement estem intervenint en un problema.
0: L'executiu sud-africà ha permès les manifestacions, tot i que no les veu amb bons ulls, i ja va rebutjar frontalment aquest ultimàtum.
12: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
0: Tot i això, molts dels immigrants han optat per abandonar el país. Canviem de qüestió i expliquem que els acusats en el cas Innova de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona. L'exdirector Josep Prat ha assegurat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'ICS Carles Manté, que són els principals investigats, es van fer per ordre del Departament de Salut. Tarragona, Manel Sastre.
13: Josep Prat, que va estar al capdavant del conglomerat d'empreses municipals de Reus del 2003 al 2012 per aixecar el nou Hospital Sant Joan, ha dit que la contractació de l'arquitecte Batesteza i l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
14: La consellera explicó que Carlos Manté no havia podido seguir en la conselleria y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema de l'hospital.
13: Prat i Batesteza són els únics que han pactat amb la Fiscalia reconèixer les irregularitats en la facturació, però Prat s'ha hagut de sentir els retrets de la directora financera del holding, Esther Ventura, també imputada.
15: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
13: Ventura també ha fet responsable a Prat de totes les contractacions i la firma de despeses. L'exalcalde de Reus, el socialista Lluís Miquel Pérez, s'ha acollit al seu dret a no declarar. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències per als 8 implicats en el cas per haver facturat de forma irregular més d'un milió d'euros.
0: 5 detinguts a Girona acusats d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Girona, Laia Claret.
16: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe amb elles. En aquell moment els Mossos d'Esquadra van detenir 2 homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades amb aquest cas. Un dels detinguts és a la presó i els altres 2 estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de la discoteca se l'acusa d'haver agredit les noies a canvi de deixar-les entrar al local.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció. El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent, conegudes com les adjudicacions d'estiu, un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor i amb més temps de cara al setembre.
17: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs, permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment. Per tant, aquesta és una gran notícia que volia compartir, molt reclamada pels equips directius i docents, que farà que el curs 26-27 comenci a preparar-se gairebé un mes abans del que es feia habitualment.
0: Aquestes adjudicacions van dirigides a docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva en un centre i a d'altres que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques, entre altres perfils.
8: 3Cat Info.
0: La temperatura del mar Mediterrani ha batut rècord per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, amb seu a València, ha constatat situacions excepcionals de temperatura, especialment a la zona del sud de França i al golf de Gènova, amb valors mai vistos en aquesta època de l'any. A la costa catalana, la superfície del mar està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura que s'ha pres a l'Estartit és de 23,7 graus, just un pèl per sota del rècord que es va registrar l'any passat en aquesta època, amb 24 graus. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen. Montse Bustó és tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat.
18: Si tenim una massa d'aire que l'entona, tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
0: També afavoreix que hi hagi més nits tropicals i tòrrides.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Comença un nou mes, juliol, i ho fa amb una temperatura nocturna càlida a tota la façana costanera, nit de mal dormir, especialment a la façana costanera de la Costa Brava, Costa Central, amb unes mínimes que els costarà baixar, sobretot a les poblacions a tocar del mar, per sota dels 25 graus. Fins i tot al centre de Barcelona costarà trobar temperatures que baixin dels 26 graus, fins i tot. És a dir, tindrem una nit tòrrida a bona part de la façana costanera. Tot això en un dia que serà assolellat i només a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu, àrees d'Osona i comarques veïnes, dels quals no descartem algun ruixat puntual o alguna tempesta. Tindrem tramuntana, una miqueta de tramuntana a l'Empordà, de mestral a les Terres de l'Ebre, i el millor d'aquesta jornada ho marcaran les temperatures màximes, perquè la calor afluixa. En farà i molta, però ja no arribarem a valors tan extrems com aquests darrers dies. Després d'unes quantes jornades, cada dia superant la xifra dels 38 graus, avui s'esperen unes màximes, les més altes, a l'entorn dels 36 graus, a l'àrea de les Terres de l'Ebre.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest any la collita de raïm serà bona, però una part s'haurà de llançar. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de la demanda de vi a nivell mundial, i això pot ser catastròfic per als pagesos, que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar oferta i demanda. Corresponsal al Penedès, Montse Jané Riba.
20: Aquest any, finalment, les vinyes són plenes de raïm, sense sequera ni plagues, però el problema és que les comandes per part dels cellers són molt fluixes, com lamenten dos viticultors, en Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
21: Em trobo, sobretot amb un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, és un mal de cap molt important.
22: I és molt preocupant de veure que un any que ens serviria per respirar, doncs, hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
20: A les cooperatives hi ha més vi del que es pot vendre, com ens explica Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives de Catalunya.
23: Ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
20: Al seu torn, els cellers també es queixen de la falta de comandes de les seves ampolles de vi i cava. Joaquim Toses, director general del Celler Sumarroca.
24: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
20: La situació dels excedents, que Unió de Pagesos qualifica de dramàtica, l'ha portat a convocar una primera mobilització de Vilafranca a Sant Sadurní el pròxim 10 de juliol.
0: Afrucat denuncia que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. La patronal de la fruita també reclama una regulació europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció. Lleida, Júlia Albacar.
25: L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i altres països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'hi afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón és director general d'Afrucat.
26: Llavors, amb una situació de consum elevat de fruit d'essa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses, en concret als calibres més petits.
25: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti les pràctiques comercials abusives basades exclusivament en el preu. Malgrat tot, Afrucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
0: L'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, detecta risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de dos restaurants propers. Fa temps que el consistori alerta del mal estat de la muralla, que depèn de l'Estat. Tossa de Mar, Núria Peraire.
1: Un informe tècnic de l'Ajuntament va alertar del mal estat de la part superior de dues torres. Per això es va decidir col·locar-hi malles protectores. A la torre d'Escodolà es va posar sense problemes, però a la torre de Ses Hores es va veure que la part superior està en pitjor estat del que es pensaven. Aleshores es va delimitar el perímetre de seguretat. Així ho explica l'alcalde Martí Pujals.
2: Ara ja no estan parlant de que pugui haver un despreniment puntual d'alguna pedra, sinó que estan parlant de que alguna porció molt gran d'aquest coronament, llavors estem parlant de moltes tones, es desprengui conjuntament. O sigui, que caigui, com si fos una mena d'enderroc, que caigui total o parcialment el coronament.
1: Com a solució provisional es posarà una espècie de faixa al coronament perquè aguanti les pedres i no caiguin, i això permetrà obrir les dues terrasses tancades.
0: Albert Serra anuncia a 3Cat Info que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o, com a molt tard, a principis del 2027. Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Cannes. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Filip Ilaf Díaz, en la qual ha treballat com a productor. I el nostre company Marc Garriga ha parlat amb ell.
3: Albert Serra admira Ilaf Díaz i les atmosferes que creen les seves pel·lícules, que tenen un aire a les del cineasta banyolí. En aquesta mostra, diverses campanyes de l'explorador portuguès a les Índies i a Sud-amèrica, i ho ha comparat amb la cobdícia actual dels Estats Units a l'Estret d'Hormuz. És la prova, diu, que no hem evolucionat gaire com a espècie en 500 anys. Pel que fa a Out of This World, protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula, Amadeus ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit el to que buscava.
4: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més, que a part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen alguna cosa fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lis que vas a per tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries està tot el dia.
3: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara.

0: El Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La truita, un text del francès Baptiste Amann, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas encapçalen el repartiment. Marta Vives.
1: La família és aquella institució on passa tot. Per això aquesta família que a partir d'avui s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen. Les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas es posen al capdavant d'aquesta família escrita per Baptiste Amann i que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigits al públic, des d'allò més banal i quotidià, allò més transcendent. Emma Vilarasau.
2: Cara d'aquesta obra, que és una poètica diferent, que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic, no? Els personatges parlen directament al públic del que senten o del que pensen, coses que amaguen en els altres, no? I aquests monòlegs tenen una alçada de llenguatge diferent de la quotidianitat de la taula.
1: La truita és molt més que un àpat o una sortida d'allò que és correcte. És una comunió, dalt de l'escenari i a la platea, i això passa poques vegades. La truita, que la nit d'estrena ha acabat amb una gran ovació, es podrà veure dins del Grec al llarg d'aquest mes, però després farà temporada aquí al Poliorama fins al 18 d'octubre.
0: Esports. Amb David Ubach.
3: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides, una a l'equip masculí i una altra al femení. El conjunt de Hansi Flick, Ansu Fati i Marcha ha traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. El club blaugrana, a més, es reserva un percentatge en cas d'una futura venda. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo després de quatre temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daley Blin i Axel Witsel. I també cinc jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El Girona, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que han acabat contracte aquest dimarts mateix. Dit això, parlem ara del Mundial.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimarts l'activitat ha continuat amb més eliminatòries de setzens de final. A Dallas, la Costa d'Ivori i Noruega s'han enfrontat amb triomf dels noruecs per 1-2 gràcies a un gol de Haaland al minut 86, que ha estat el seu cinquè al Mundial. Abans, Nusa havia avançat Noruega al 39 i ja la represa Diallo ha fet l'empat a un provisional pels ivorians al minut 74. La selecció espanyola, per la seva banda, s'ha traslladat de Chattanooga a l'estat de Tennessee fins a Los Angeles, on dijous s'enfronta a Àustria als setzens de final. Mentrestant, Lamine Yamal s'ha referit al possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en declaracions a la cadena COPE.
5: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
3: Per cert, que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc, als setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Més futbol, Mundial a banda.
4: 3CAT Info.
3: La Federació Espanyola ha sortejat els calendaris de competició de la propera temporada. A la primera divisió, la primera jornada es disputarà el 16 d'agost amb aquests partits per als catalans, Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. A segona, els dos catalans arrencaran també el 16 d'agost amb els següents enfrontaments, Girona Leganés i Sporting de Gijón Sabadell. I destaquem també que la Lliga Femenina començarà el 30 d'agost, en aquest cas, amb aquesta primera jornada, Barça Tenerife, Eibar Espanyol i Atlètic Club de Bilbao Badalona. Sense deixar la Lliga Femenina, s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
6: Molt il·lusionat pel potencial que tenim i la inversió i amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. Crec que la suma de factors ens ha ajudat també a arribar al dia d'avui. És un moment històric.
3: Obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info.
3: El Barça ha comunicat 5 sortides. 4 són de jugadors que acaben contracte, Satoranski, Vilhernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs. L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners, sinó que ha argumentat que ha canviat d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, diu. Del bàsquet passem al ciclisme. Quan falten 4 dies per a la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest dimarts hem sabut que l'equip Movistar ha prescindit del barceloní Roger Adrià per formar part dels seus 8 corredors que disputaran la ronda francesa. Pel que fa al torneig de tenis a Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7. Del quadre femení també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb derrota contra l'australiana Maya Joint, de 20 anys, en 3 parcials. Per contra, sí que han passat a segona ronda Swiatek, Rybakina, Pliskova i Kiss, entre d'altres. Al quadre masculí han superat la primera eliminatòria noms destacats com ara Munar, Fritz, Demiñaur, Zverev i Berrettini, mentre que Wawrinka ha quedat eliminat.
4: 3CAT Info.
3: Temps encara per afegir que en futbol sala, la Federació Espanyola de Futbol, ha canviat el format de competició de cara a la nova temporada. Hi haurà un torneig d'obertura i un altre de clausura a 15 partits cadascun, que determinaran 2 campions. Posteriorment es jugaran els play-offs amb 8 equips, els 2 primers de cadascun dels tornejos i 4 equips més, i que determinaran el campió de la temporada. També s'unificaran les dues copes en una sola competició. Dels canvis n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el capità i porter del Barça, Dídac Plana.
7: És un cop de volant a una tendència que no estava sent massa bona. El futbol sala ha anat perdent força els últims anys, jo crec que tots en som conscients, i bueno, al final la federació considera que s'han de fer coses noves, donar-li un canvi d'aires, i jo ho trobo bé.
4: Trescat Info.

0: El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració el mateix dia que acaba el termini de sol·licituds. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència es continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar després de perdre-ho tot. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident el dia de l'excursió a Montserrat. La magistrada també ha escoltat el testimoni de la terapeuta familiar que va mediar entre el pare i el fill perquè es reconciliessin. L'Audiència de Barcelona retira el delicte que implicava penes de presó per als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Tot i així, es manté el delicte de prevaricació pel qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació. Aquest dimarts ha començat el judici, que s'allargarà fins al 15 de juliol. Més de 5.800 empreses i persones devien més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola al final de l'any passat. Entre ells, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. L'Agència Tributària de Catalunya té 58 grans morosos i un d'aquests, l'empresari Josep Faraggi, acumula un terç de tot el deute. Maribel López, la fins ara actual directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró a Barcelona. El patronat del museu ha ratificat per unanimitat la seva elecció després d'un procés de selecció obert al maig per substituir Marco Daniel.
1: Esports.
2: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides. A l'equip masculí, Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana. Al Mundial de Futbol, Noruega ha superat per 1-2 la Costa d'Ivori als 16ens de final i s'ha classificat per 8ens. I el Barça de bàsquet ha comunicat 5 sortides. Satoranski, Bill Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, que acaben contracte, a més de la de Juan y Marcos, que encara tenia un any més firmat.
0: I el temps comença un nou mes amb una nit tòrrida al litoral i amb un descens clar de les temperatures màximes al migdia. Deixem enrere els 40 graus d'ahir a Xerta i avui els valors més elevats rondaran els 36. El dia serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Ripollès i a les comarques veïnes.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3Cat Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
3: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3CAT Info.
4: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: El govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al TJUE, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Tot plegat és un altre front judicial obert el mateix dia que el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar les persones que s'acabin acollint a aquesta regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Madrid, Àngels Lafuente.
5: A l'espera de tenir dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions inicials i que l'executiu vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros per millorar l'accés a l'educació, garantir la convivència i fomentar l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
6: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. La integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
5: Pedro Sánchez ha aprofitat la presentació del pla per reivindicar el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho fa, diu, per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques i posa números als arguments.
6: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
5: Una regularització que Feijóo qüestiona alhora que acusa Sánchez d'anar en contra del que fa la Unió Europea.
7: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
5: El govern espanyol recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol. A partir d'ara s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients presentats.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenien negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o de forma temporal. Washington, Oriol Serra.
8: La decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units és un revés important pel president nord-americà i també per a la seva agenda antiimmigració. El mateix Donald Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva amb o sense el Suprem. En tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia del seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals i fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. El líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
9: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
8: El Tribunal Suprem dels Estats Units també s'ha pronunciat sobre altres qüestions, en aquests casos favorablement als interessos del Partit Republicà. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats conservadors nord-americans que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. L'altra decisió té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits al finançament dels partits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: I Veneçuela frega els 2.000 morts pel doble terratrèmol de la setmana passada mentre continua buscant supervivents desesperadament. Més de 6 dies després de la tragèdia, és gairebé un miracle trobar algú amb vida sota la runa. El govern veneçolà assegura que ha rescatat unes 6.000 persones, però encara n'hi ha més de 50.000 que consten com a desaparegudes. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
10: Catia la Mar, Naiguatà i Caraballeda són alguns dels municipis devastats de la costa del Carib d'aquí de Veneçuela, de la zona de la Guaira, pel doble sisme. Són ara cementiris humans de ferralla i ruïna d'edificis que eren sinònim de vida, de platja, d'estiueig, localitats d'apartaments de classe mitjana i alta, amb veïns també de menors i pocs recursos. Ells ho han perdut tot i ara fan cua als centres d'assistència humanitària.
11: Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
12: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa, no se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
10: El govern veneçolà parla de 2.000 morts, 60.000 són els desapareguts que es calculen que en els propers dies, lamentablement, molts d'ells seran ja morts.
1: 3Cat Info.
0: La jutgessa del cas Mango demana clonar els telèfons mòbils de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar el seu fill just després de l'accident. Aquest dimarts, la magistrada ha pres les primeres declaracions a testimonis de la causa. També ha declarat la terapeuta familiar. La jutgessa vol aclarir si hi pot haver terceres persones relacionades amb la mort del fundador de Mango. De moment, l'únic acusat és Jonathan Andic, fill de l'empresari. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
13: Una jornada, la d'aquest dimarts, que ha estat molt llarga als jutjats de Martorell. La màxima expectació s'ha centrat en la terapeuta dels Andic, la dona que treballava amb Isaac i Jonathan Andic per millorar la relació entre pare i fill. La jutgessa ha volgut aclarir quin paper hauria jugat la terapeuta i si podia tenir alguna implicació en la mort de l'empresari. Els missatges que es van fer públics, creuats entre ella i els seus clients, posaven de manifest la mala relació entre pare i fill, però a més es recull que la dona hauria pressionat l'empresari perquè lliurés el seu fill una part de l'herència en vida. Tot i les sospites de la jutgessa, la terapeuta ha sortit dels jutjats com a testimoni sense cap imputació. I dues hores també ha estat la parella del fundador de Mango, Estefania Nut, responent les preguntes de la jutge. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda després de l'accident. La vídua hauria accedit a facilitar una còpia del seu telèfon mòbil. També s'ha demanat el mateix als excursionistes que van trobar Jonathan Andic poc després de la caiguda del seu pare. Han declarat davant la jutgessa que el van trobar bloquejat i en estat de xoc. Amb totes aquestes dades, la jutgessa vol reconstruir el que hauria passat el 14 de desembre de 2024, quan Andic i el seu fill feien una ruta per les coves del Salt Nitre. Divendres han de declarar les dues filles d'Isaac Andic i un psiquiatre. Jonathan Andic està imputat per homicidi. Els Mossos d'Esquadra creuen que no va ser un accident. L'home està en llibertat perquè va pagar la fiança d'1 milió d'euros.
0: I el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas Andic que han fet els Mossos. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero ha sortit al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, acusant l'agent encarregat de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan Andic. El director general dels Mossos creu que s'ha fet una molt bona feina.
14: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, destaca la millora de les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
1: 3Cat Info.
0: L'Audiència de Barcelona retira les peticions de presó als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. En la primera sessió del judici, el tribunal ha exclòs de la causa el delicte contra els drets dels treballadors que defensaven els sindicats de policia. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
15: Després que el jutge resolgués que els sindicats policials exercien d'acusació popular i no de particular, com ells sostenien, la defensa s'ha acollit a la doctrina Botín, marcada pel Suprem, per excloure el delicte contra els drets dels treballadors de la causa i, en conseqüència, eliminar les penes de presó que es demanaven sobre la cúpula de salut durant la pandèmia. Olga Tubau i Joan Riba són advocats de la defensa.
16: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
17: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
15: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per suposada prevaricació a l'hora d'haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i Guàrdia Civil respecte a altres cossos considerats essencials. A banda dels exconsellers Vergés i Argimon, també estan encausats l'exsecretari de Salut, Marc Ramentol, l'exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, i l'exdirector del Departament de Salut, Francesc Xavier Rodríguez.
1: El temps.
0: És moment de la previsió de Néstor Gómez.
18: Comença un nou mes, juliol, i ho fa amb una temperatura nocturna càlida a tota la façana costanera, nit de mal dormir, especialment a la façana costanera de la Costa Brava, Costa Central, amb unes mínimes que els costarà baixar, sobretot a les poblacions a tocar del mar, per sota dels 25 graus. Fins i tot al centre de Barcelona costarà trobar temperatures que baixin dels 26 graus, fins i tot. És a dir, tindrem una nit tòrrida a bona part de la façana costanera. Tot això en un dia que serà assolellat i només a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu, àrees d'Osona i comarques veïnes, dels quals no descartem algun ruixat puntual o alguna tempesta. Tindrem tramuntana, una miqueta de tramuntana a l'Empordà, de mestral a les Terres de l'Ebre, i el millor d'aquesta jornada ho marcaran les temperatures màximes, perquè la calor afluixa. En farà i molta, però ja no arribarem a valors tan extrems com aquests darrers dies. Després d'unes quantes jornades, cada dia superant la xifra dels 38 graus, avui s'esperen unes màximes, les més altes, a l'entorn dels 36 graus, a l'àrea de les Terres de l'Ebre.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Al Senat, el ministre de l'Interior ha defensat la directora de la Guàrdia Civil, que està en el punt de mira per les trobades amb Leire Díez, l'exmilitant socialista acusada d'intentar desactivar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska diu que no té cap indici en contra de Mercedes González i nega que hagi donat versions contradictòries.
19: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé cómo trabaja, cómo es...
0: Marlaska ha deixat clar que ell no ha conegut personalment Leire Díez ni ha tingut cap contacte amb ella i ha assegurat que el seu ministeri està net de corrupció. Pròximament, el Senat també citarà l'expresident Zapatero, investigat pel cas Plus Ultra i per les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Serà a petició del PP, que vol que expliqui quina participació va tenir en el rescat de l'aerolínia i que aclareixi la procedència de les peces valorades en més d'un milió d'euros. Alicia García es la portavoz del PP.
20: Ya compareció en la comisión Coldo y ahora tendrá que hacerlo en la comisión SEPI. Entonces nos mintió. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
0: I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, demana permís al jutge per poder sortir de l'estat i poder acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN, que es fa la setmana que ve a Turquia. També li demana que li retorni temporalment el passaport per poder anar a Londres a la graduació de la seva filla. Gómez apunta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i que estarà localitzada en tot moment. Fa una setmana que el jutge Peinado la va enviar a judici i li va retirar el passaport. I en el judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció ha considerat demostrat que Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, estava al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació comprometedora sobre la Caixa B dels Populars. El fiscal César de Ribas considera que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament un operatiu finançat amb fons reservats i que pretenia boicotejar la investigació policial pel cas Gürtel, que afectava el PP.
2: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
0: De Ribas ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar Fernández Díaz al capdavant de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar al seu número 2, Francisco Martínez, parlant de les funcions del xofer de Bárcenas un cop ja captat.
2: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
0: El fiscal ha desmuntat la versió dels acusats, que afirmaven que era una operació legal d'intel·ligència per trobar diners de Bárcenas a l'estranger. Recordem que finalment són 8 processats, entre els quals, a més de Fernández Díaz i Martínez, també hi ha l'excomissari Villarejo, l'exdirector adjunt operatiu de la Guàrdia Civil Eugenio Pino i el xofer de Bárcenas Sergio Ríos. El judici quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Augmenta la quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola, que han fet públiques les seves llistes actualitzades de deutors. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Reial Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. Entre les 5.800 empreses i persones que quan va acabar l'any passat devien 600.000 euros o més, hi ha personatges coneguts com Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Arda Turán o l'exàrbitre José María Enríquez Negreira. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça Joan Gaspart o l'exbanquer Mario Conde. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya el segueix encapçalant Josep Faradji, un discret empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses que consten a la llista es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes. I l'Euríbor es tanca al juny després de 3 mesos consecutius de pujades. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat, qui hagi de revisar ara el seu préstec pagarà més de quota. Per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any. Pels que facin la revisió semestral, l'increment serà similar. I el govern vol arribar al 1 milió de desplaçaments al dia en tren a Catalunya el 2040. Es doblarien així els viatges que es fan ara mateix, que no arriben als 500.000. Per aconseguir-ho, la Generalitat ha recollit diverses accions que cal fer a la xarxa en el primer pla de serveis ferroviaris. Es volen reforçar totes les línies de rodalies, allargar recorreguts i augmentar les freqüències de pas. Per exemple, es preveu que els trens passin cada quart d'hora a les estacions de les zones més poblades i es plantegen nous serveis semidirectes cada 30 minuts per connectar més ràpid ciutats separades. També es preveuen nous recorreguts fins a Perpinyà, València o Saragossa. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que primer cal que rodalies i regionals funcionin bé.
21: Massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
0: El pla calcula que per duplicar els desplaçaments es necessitarà

0: concurs públic internacional convocat el 15 de maig. La incorporació es farà efectiva el mes d'octubre, quan López Zambrana assumirà la direcció artística i executiva del centre. En les deliberacions, el patronat destaca la solidesa de la seva trajectòria, així com la seva capacitat per liderar i enfortir projectes artístics d'alta complexitat. La nova directora és historiadora de l'art i gestora cultural i tanca així una etapa de 7 anys al capdavant de la Fira Internacional d'Art Contemporani de Madrid.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides, una a l'equip masculí i una altra al femení. El conjunt de Hansi Flick, Ansu Fati i Marsha ha traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. El club blaugrana, a més, es reserva un percentatge en cas d'una futura venda. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo després de 4 temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen 2 jugadors que acaben contracte, Daily Blind i Axel Witsel, i també 5 jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El Girona, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que han acabat contracte aquest dimarts mateix. Parlem ara del Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimarts, l'activitat mundialista ha continuat amb més eliminatòries de setzens de final. A Dallas, la Costa d'Ivori i Noruega s'han enfrontat amb triomf dels noruecs per 1-2 gràcies a un gol de Haaland al minut 86, el seu 5è al Mundial. Abans, Nus havia avançat Noruega al 39 i ja la represa, Diallo ha fet l'empat a un provisional pels ivorians al minut 74. La selecció espanyola, per la seva banda, s'ha traslladat aquest dimarts de Chattanooga, a l'estat de Tennessee, fins a Los Angeles, on dijous s'enfronta a Àustria als setzens de final. Mentrestant, Lamine Yamal s'ha referit al possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en declaracions a la cadena COPE.
3: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
2: Més futbol, Mundial a banda. La Federació Espanyola ha sortejat els calendaris de competició de la propera temporada i a la primera divisió, la primera jornada es disputarà el 16 d'agost amb aquests partits per als catalans, Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. Pel que fa als clàssics, Barça-Madrid seran el 25 d'octubre al Camp Nou i el 9 de maig al Bernabéu. I el derbi, Espanyol-Barça el 3 de gener i Barça-Espanyol el 18 d'abril. A segona, els dos catalans arrencaran també el 16 d'agost amb els següents enfrontaments, Girona-Leganés i Sporting de Gijón-Sabadell. I destaquem també que la Lliga Femenina començarà el 30 d'agost, en el seu cas, amb aquesta primera jornada, Barça-Tenerife, Eibar-Espanyol i Atlètic Club de Bilbao-Badalona. Sense deixar la Lliga Femenina, afegim que s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
4: Molt il·lusionat pel potencial que tenim i la inversió i amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. Crec que la suma de factors ens ha ajudat també a arribar al dia d'avui. És un moment històric.
2: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça ha comunicat 5 sortides. 4 són de jugadors que acaben contractar. Satoranski, Billy Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat en el seu cas. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs per Pedro Martínez.
5: Simplemente hacer unas pequeñas aportaciones respecto a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.
2: L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners, sinó que ha argumentat que canvia d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, diu. Això sí, abans de pagar la clàusula de sortida de Pedro Martínez, el Madrid ha de rescindir el seu actual preparador, Sergio Escariolo. I sense moure'ns encara de la CBE, el Lleida incorpora el base català Dani García per la propera temporada amb opció a una segona. I a l'NBA, LeBron James ha anunciat que deixa els Lakers de Los Angeles, però ha matisat que seguirà en actiu, sense, això sí, especificar el seu nou destí. James ha jugat 23 temporades a l'NBA. Del bàsquet passem al ciclisme.

0: ciclisme.
1: 3CAT Info.
0: Quan falten 4 dies per a la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest dimarts hem sabut que l'equip Movistar ha prescindit del barceloní Roger Adrià per formar part dels seus 8 corredors que disputaran la ronda francesa. I pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7.
1: Són 2 quarts d'una.

0: Principals titulars. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja el seu intent d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. A partir d'ara us explicarem que uns 10.000 manifestants anti-immigració han protestat pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen les protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Us explicarem també que els pagesos de la vinya trauran els tractors el 10 de juliol per protestar per la situació límit que viuen per la caiguda en picat de les comandes de raïm. I que Albert Serra anuncia a 3CatInfo que a finals d'any o com a màxim al gener tindrà a punt la seva pròxima pel·lícula, Out of This World, la primera en anglès.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
0: I el temps, la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus, el temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu localment intensos. El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3CatInfo que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
3: Les possibilitats en aquest moment són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3CatInfo.
4: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al TJUE, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. I en parlàvem també al sumari, el Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenia negar aquest dret, inclosa la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Washington, Oriol Serra.
5: La decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units és un revés important pel president nord-americà i també per a la seva agenda antiimmigració. El mateix Donald Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva amb o sense el Suprem. En tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia del seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals i fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. El líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
1: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
5: El Tribunal Suprem dels Estats Units també s'ha pronunciat sobre altres qüestions, en aquests casos favorablement als interessos del Partit Republicà. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats conservadors nord-americans que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. L'altra decisió té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits al finançament dels partits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: Els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer en el seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan i una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. Ho repassem amb l'Ignasi Abad i la Txell Garriga.
6: Actualment hi ha 75 països que concedeixen automàticament la ciutadania a qualsevol persona que neixi en el seu territori, al marge de la nacionalitat que tinguin els seus pares.
7: A més dels Estats Units, també ho fan el Canadà, Mèxic, alguns dels països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels estats del Carib com Cuba o Jamaica, o la majoria de nacions de Sud-amèrica i Centroamèrica, de Guatemala a l'Argentina, passant per Panamà, Hondures, el Brasil, Veneçuela, Xile o l'Uruguai.
6: Hi ha una quarantena més d'estats que també atorguen la ciutadania per haver nascut en el seu territori, però amb determinades condicions, no automàticament. Cada país és una casuística diferent.
7: A la majoria dels casos cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país del qual es vol adquirir la nacionalitat.
6: És el cas d'Espanya, on una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tingui nacionalitat espanyola.
7: A França, si cap dels dos pares és francès o nascut a França, la persona pot adquirir ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys 5 anys al país.
6: Al Regne Unit, l'infant nascut de pares estrangers pot adquirir la ciutadania britànica a partir dels 10 anys.
7: A Alemanya, un dels pares, almenys, ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant almenys 8 anys abans del naixement de la criatura.
6: O a Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allí pot adquirir la ciutadania als 18 anys independentment de l'origen dels seus pares.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les delegacions de l'Iran i els Estats Units inicien aquest dimecres a Doha una ronda de contactes amb els mediadors qatarians per intentar reactivar el memoràndum d'entesa i intentar avançar cap a la fi de la guerra. No està previst cap reunió directa entre els enviats de Trump, Jared Kushner i Steve Witkoff, i els negociadors de l'Iran. En les hores prèvies, un dels negociadors iranians, el president del Parlament, ha dit que l'Iran no cedirà els seus drets sobre l'estret d'Hormuz. També ha condicionat l'avenç en les negociacions a la fi de la guerra al Líban. Segons ha explicat en l'última reunió a Suïssa, es van crear mecanismes per supervisar-ho.
9: L'Iran, els Estats Units i el Líban van decidir establir un comitè conjunt per supervisar la fi de la guerra i el manteniment de la sobirania libanesa.
0: Tot i que la intensitat dels atacs s'ha reduït al Líban, Israel no té intenció de treure l'exèrcit del país. Ho ha reiterat aquest dimarts Benjamin Netanyahu en una visita als seus soldats desplegats en territori libanès.
10: Estem molt orgullosos del que hem aconseguit gràcies a la vostra acció valenta i també a les decisions que hem pres i a la vostra insistència que no marxarem del sud del Líban fins que l'amenaça sigui eliminada. Mentre un Hezbollah armat continuï amenaçant-nos, ens quedarem aquí.
0: La visita de Netanyahu es produeix dies després de l'acord de seguretat signat amb el govern del Líban, que preveu una sortida gradual de les tropes israelianes condicionada al desarmament de Hezbollah. La milícia xiïta ha rebutjat aquest pacte. Són els càntics xenòfobs amb què uns 10.000 manifestants anti-immigració han protestat pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien aquest dimarts amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen les protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Tot i el gran desplegament policial que havia previst el govern de Pretòria, s'han viscut enfrontaments i disturbis en algunes marxes i també saquejos en comerços regentats per estrangers. La jornada ha acabat amb la detenció de 361 persones indocumentades, dos ferits en un tiroteig a Johannesburg i el desplegament de contingència de l'exèrcit. Els grups xenòfobs exigeixen que els immigrants en situació irregular marxin del país. Els culpen de tots els problemes econòmics de Sud-àfrica.
11: Els immigrants ens treuen la feina, tot i ser il·legals. Els hem donat una data i els hem demanat que marxin. No estem lluitant, simplement estem intervenint en un problema.
0: L'executiu sud-africà ha permès les manifestacions, tot i que no les veu amb bons ulls, i ja va rebutjar frontalment aquest ultimàtum.
12: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
0: Tot i això, molts dels immigrants han optat per abandonar el país. Canviem de qüestió i expliquem que els acusats en el cas Innova de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona. L'exdirector Josep Prat ha assegurat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'ICS Carles Manté, que són els principals investigats, es van fer per ordre del Departament de Salut. Tarragona, Manel Sastre.
13: Josep Prat, que va estar al capdavant del conglomerat d'empreses municipals de Reus del 2003 al 2012 per aixecar el nou Hospital Sant Joan, ha dit que la contractació de l'arquitecte Batesteza i l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
14: La consellera explicó que Carlos Manté no havia podido seguir en la conselleria y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema de l'hospital.
13: Prat i Batesteza són els únics que han pactat amb la Fiscalia reconèixer les irregularitats en la facturació, però Prat s'ha hagut de sentir els retrets de la directora financera del holding, Esther Ventura, també imputada.
15: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
13: Ventura també ha fet responsable Prat de totes les contractacions i la firma de despeses. L'exalcalde de Reus, el socialista Lluís Miquel Pérez, s'ha acollit al seu dret a no declarar. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències per als 8 implicats en el cas per haver facturat de forma irregular més d'un milió d'euros.
0: 5 detinguts a Girona acusats d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Girona, Laia Claret.
16: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe amb elles. En aquell moment els Mossos d'Esquadra van detenir 2 homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades amb aquest cas. Un dels detinguts és a la presó i els altres 2 estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de la discoteca se l'acusa d'haver agredit les noies a canvi de deixar-les entrar al local.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció. El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent, conegudes com les adjudicacions d'estiu, un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor i amb més temps de cara al setembre.
17: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs, permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment. Per tant, aquesta és una gran notícia que volia compartir, molt reclamada pels equips directius i docents, que farà que el curs 26-27 comenci a preparar-se gairebé un mes abans del que es feia habitualment.
0: Aquestes adjudicacions van dirigides a docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva en un centre i a d'altres que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques, entre altres perfils.
8: 3Cat Info.
0: La temperatura del mar Mediterrani ha batut rècord per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, amb seu a València, ha constatat situacions excepcionals de temperatura, especialment a la zona del sud de França i al golf de Gènova, amb valors mai vistos en aquesta època de l'any. A la costa catalana, la superfície del mar està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura que s'ha pres a l'Estartit és de 23,7 graus, just un pèl per sota del rècord que es va registrar l'any passat en aquesta època, amb 24 graus. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen. Montse Bustó és tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat.
18: Si tenim una massa d'aire que l'entona, tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
0: També afavoreix que hi hagi més nits tropicals i tòrrides.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Comença un nou mes, juliol, i ho fa amb una temperatura nocturna càlida a tota la façana costanera, nit de mal dormir, especialment a la façana costanera de la Costa Brava, Costa Central, amb unes mínimes que els costarà baixar, sobretot a les poblacions a tocar del mar, per sota dels 25 graus. Fins i tot al centre de Barcelona costarà trobar temperatures que baixin dels 26 graus, fins i tot. És a dir, tindrem una nit tòrrida a bona part de la façana costanera. Tot això en un dia que serà assolellat i només a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu, àrees d'Osona i comarques veïnes, dels quals no descartem algun ruixat puntual o alguna tempesta. Tindrem tramuntana, una miqueta de tramuntana a l'Empordà, de mestral a les Terres de l'Ebre, i el millor d'aquesta jornada ho marcaran les temperatures màximes, perquè la calor afluixa. En farà i molta, però ja no arribarem a valors tan extrems com aquests darrers dies. Després d'unes quantes jornades, cada dia superant la xifra dels 38 graus, avui s'esperen unes màximes, les més altes, a l'entorn dels 36 graus, a l'àrea de les Terres de l'Ebre.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest any la collita de raïm serà bona, però una part s'haurà de llançar. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de la demanda de vi a nivell mundial, i això pot ser catastròfic per als pagesos, que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar oferta i demanda. Corresponsal al Penedès, Montse Jané Riba.
20: Aquest any, finalment, les vinyes són plenes de raïm, sense sequera ni plagues, però el problema és que les comandes per part dels cellers són molt fluixes, com lamenten dos viticultors, en Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
21: Em trobo, sobretot amb un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, és un mal de cap molt important.
22: I és molt preocupant de veure que un any que ens serviria per respirar, doncs, hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
20: A les cooperatives hi ha més vi del que es pot vendre, com ens explica Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives de Catalunya.
23: Ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
20: Al seu torn, els cellers també es queixen de la falta de comandes de les seves ampolles de vi i cava. Joaquim Tosa és director general del celler Sumarroca.
24: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
20: La situació dels excedents, que Unió de Pagesos qualifica de dramàtica, l'ha portat a convocar una primera mobilització de Vilafranca a Sant Sadurní el pròxim 10 de juliol.
0: Afrucat denuncia que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. La patronal de la fruita també reclama una regulació europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció. Lleida, Júlia Albacar.
25: L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i altres països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'hi afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón és director general d'Afrucat.
26: Llavors, amb una situació de consum elevat de fluïdes comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses, en concret als calibres més petits.
25: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti les pràctiques comercials abusives basades exclusivament en el preu. Malgrat tot, Afrucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
0: L'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, detecta risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de dos restaurants propers. Fa temps que el consistori alerta del mal estat de la muralla, que depèn de l'Estat. Tossa de Mar, Núria Peraire.
1: Un informe tècnic de l'Ajuntament va alertar del mal estat de la part superior de dues torres. Per això es va decidir col·locar-hi malles protectores. A la torre d'Escodolà es va posar sense problemes, però a la torre de Ses Hores es va veure que la part superior està en pitjor estat del que es pensaven. Aleshores es va delimitar el perímetre de seguretat. Així ho explica l'alcalde Martí Pujals.
2: Ara ja no estan parlant de que pugui haver un despreniment puntual d'alguna pedra, sinó que estan parlant de que alguna porció molt gran d'aquest coronament, llavors estem parlant de moltes tones, es desprengui conjuntament. O sigui, que caigui, com si fos una mena d'enderroc, que caigui total o parcialment el coronament.
1: Com a solució provisional es posarà una espècie de faixa al coronament perquè aguanti les pedres i no caiguin, i això permetrà obrir les dues terrasses tancades.
0: Albert Serra anuncia a 3Cat Info que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o, com a molt tard, a principis del 2027. Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Cannes. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Philip Ilaf Díaz, en la qual ha treballat com a productor. I el nostre company Marc Garriga ha parlat amb ell.
3: Albert Serra admira Ilaf Díaz i les atmosferes que creen les seves pel·lícules, que tenen un aire a les del cineasta banyolí. En aquesta mostra, diverses campanyes de l'explorador portuguès a les Índies i a Sud-amèrica, i ho ha comparat amb la cobdícia actual dels Estats Units a l'estret d'Hormuz. És la prova, diu, que no hem evolucionat gaire com a espècie en 500 anys. Pel que fa a Out of This World, protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula, Amadeus ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit el to que buscava.
4: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més, que a part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lícules per tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries estar tu tot el dia.
3: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara.

0: El Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La truita, un text del francès Baptiste Amand, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas s'encapçalen el repartiment. Marta Vives.
1: La família és aquella institució a on passa tot. Per això aquesta família que a partir d'avui s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen. Les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas es posen al capdavant d'aquesta família escrita per Baptiste Amand i que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigits al públic, des d'allò més banal i quotidià, allò més transcendent. Emma Vilarasau.
2: Cara d'aquesta obra, que és una poètica diferent, que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic, no? Els personatges parlen directament al públic del que senten o del que pensen, coses que amaguen en els altres, no? I aquests monòlegs tenen una alçada de llenguatge diferent de la quotidianitat de la taula.
1: La truita és molt més que un àpat o una sortida d'allò que és correcte. És una comunió, dalt de l'escenari i a la platea, i això passa poques vegades. La truita, que la nit d'estrena ha acabat amb una gran ovació, es podrà veure dins del Grec al llarg d'aquest mes, però després farà temporada aquí al Poliorama fins al 18 d'octubre.
0: Esports. Amb David Ubach.
3: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides, una a l'equip masculí i una altra al femení. El conjunt de Hansi Flick, Ansu Fati, marxa traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. El club l'haurà a més a reserva un percentatge en cas d'una futura venda. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo després de quatre temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daily Blind i Axel Witsel. I també cinc jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El Girona, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que han acabat contracte aquest dimarts mateix. Dit això, parlem ara del Mundial.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimarts l'activitat ha continuat amb més eliminatòries de setzens de final. A Dallas, la Costa d'Ivori i Noruega s'han enfrontat amb triomf dels noruecs per 1-2 gràcies a un gol de Haaland al minut 86, que ha estat el seu cinquè al Mundial. Abans, Nusa havia avançat Noruega al 39 i ja la represa Diallo ha fet l'empat a un provisional pels ivorians al minut 74. La selecció espanyola, per la seva banda, s'ha traslladat de Chattanooga a l'estat de Tennessee fins a Los Angeles, on dijous s'enfronta a Àustria als setzens de final. Mentrestant, Lamine Yamal s'ha referit al possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en declaracions a la cadena COPE.
5: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
3: Per cert, que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc, als setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Més futbol, Mundial a banda.
4: 3CAT Info.
3: La Federació Espanyola ha sortejat els calendaris de competició de la propera temporada. A la primera divisió, la primera jornada es disputarà el 16 d'agost amb aquests partits per als catalans, Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. A segona, els dos catalans arrencaran també el 16 d'agost amb els següents enfrontaments, Girona Leganés i Sporting de Gijón Sabadell. I destaquem també que la Lliga Femenina començarà el 30 d'agost, en aquest cas, amb aquesta primera jornada, Barça Tenerife, Eibar Espanyol i Atlètic Club de Bilbao Badalona. Sense deixar la Lliga Femenina, s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
6: Molt il·lusionat pel potencial que tenim i la inversió i amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. Crec que la suma de factors ens ha ajudat també a arribar al dia d'avui. És un moment històric.
3: Obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info.
3: El Barça ha comunicat 5 sortides. 4 són de jugadors que acaben contracte, Satoranski, Vil Hernán Gómez, Miles Kale i Miles Norris, a més de la de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs. L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners, sinó que ha argumentat que ha canviat d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, diu. Del bàsquet passem al ciclisme. Quan falten 4 dies per a la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest dimarts hem sabut que l'equip Movistar ha prescindit del barceloní Roger Adrià per formar part dels seus 8 corredors que disputaran la ronda francesa. Pel que fa al torneig de tenis a Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7. Del quadre femení també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb derrota contra l'australiana Maya Joint, de 20 anys, en 3 parcials. Per contra, sí que han passat a segona ronda Swiatek, Rybakina, Pliskova i Kiss, entre d'altres. Al quadre masculí han superat la primera eliminatòria noms destacats com ara Munar, Fritz, Demiñaur, Zverev i Berrettini, mentre que Wawrinka ha quedat eliminat.
4: 3CAT Info.
3: Temps encara per afegir que en futbol sala, la Federació Espanyola de Futbol, ha canviat el format de competició de cara a la nova temporada. Hi haurà un torneig d'obertura i un altre de clausura a 15 partits cadascun, que determinaran 2 campions. Posteriorment es jugaran els play-offs amb 8 equips, els 2 primers de cadascun dels tornejos i 4 equips més, i que determinaran el campió de la temporada. També s'unificaran les dues copes en una sola competició. Dels canvis n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el capità i porter del Barça, Dídac Plana.
7: És un cop de volant a una tendència que no estava sent massa bona. El futbol sala ha anat perdent força els últims anys, jo crec que tots en som conscients, i bueno, al final la federació considera que s'han de fer coses noves, donar-li un canvi d'aires, i jo ho trobo bé.

0: El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració el mateix dia que acaba el termini de sol·licituds. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar després de perdre-ho tot. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident el dia de l'excursió a Montserrat. La magistrada també ha escoltat el testimoni de la terapeuta familiar que va mediar entre el pare i el fill perquè es reconciliessin. L'Audiència de Barcelona retira el delicte que implicava penes de presó per als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. Tot i així, es manté el delicte de prevaricació pel qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació. Aquest dimarts ha començat el judici, que s'allargarà fins al 15 de juliol. Més de 5.800 empreses i persones devien més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola al final de l'any passat. Entre ells, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. L'Agència Tributària de Catalunya té 58 grans morosos i un d'aquests, l'empresari Josep Faraggi, acumula un terç de tot el deute. Maribel López, la fins ara actual directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró a Barcelona. El patronat del museu ha ratificat per unanimitat la seva elecció després d'un procés de selecció obert al maig per substituir Marco Daniel.
1: Esports.
2: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides. A l'equip masculí, Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana. Al Mundial de Futbol, Noruega ha superat per 1-2 la Costa d'Ivori als 16ens de final i s'ha classificat per 8ens. I el Barça de bàsquet ha comunicat 5 sortides. Satoranski, Bill Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, que acaben contracte, a més de la de Juan y Marcos, que encara tenia un any més firmat.
0: I el temps comença un nou mes amb una nit tòrrida al litoral i amb un descens clar de les temperatures màximes al migdia. Deixem enrere els 40 graus d'ahir a Xerta i avui els valors més elevats rondaran els 36. El dia serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Ripollès i a les comarques veïnes.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3CAT Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
3: Les possibilitats en aquest moment són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3CAT Info.
4: Como cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso, daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: El govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al TJUE, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Tot plegat és un altre front judicial obert el mateix dia que el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar les persones que s'acabin acollint aquesta regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Madrid, Àngels Lafuente.
5: A l'espera de tenir dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'Estat. Un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions inicials i que l'executiu vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros per millorar l'accés a l'educació, garantir la convivència i fomentar l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
6: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. La integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
5: Pedro Sánchez ha aprofitat la presentació del pla per reivindicar el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho fa, diu, per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques i posa números als arguments.
6: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
5: Una regularització que Feijo qüestiona alhora que acusa Sánchez d'anar en contra del que fa la Unió Europea.
7: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
5: El govern espanyol recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol. A partir d'ara s'obre un termini de 3 mesos per resoldre els expedients presentats.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenien negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o de forma temporal. Washington, Oriol Serra.
8: La decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units és un revés important pel president nord-americà i també per a la seva agenda antiimmigració. El mateix Donald Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva amb o sense el Suprem. En tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia del seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals i fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. El líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
9: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
8: El Tribunal Suprem dels Estats Units també s'ha pronunciat sobre altres qüestions, en aquests casos favorablement als interessos del Partit Republicà. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats conservadors nord-americans que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. L'altra decisió té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits al finançament dels partits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: I Veneçuela frega els 2.000 morts pel doble terratrèmol de la setmana passada mentre continua buscant supervivents desesperadament. Més de 6 dies després de la tragèdia, és gairebé un miracle trobar algú amb vida sota la runa. El govern veneçolà assegura que ha rescatat unes 6.000 persones, però encara n'hi ha més de 50.000 que consten com a desaparegudes. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
10: Catia la Mar, Naiguatà i Caraballeda són alguns dels municipis devastats de la costa del Carib, d'aquí de Veneçuela, de la zona de la Guaira, pel doble sisme. Són ara cementiris humans de ferralla i ruïna d'edificis que eren sinònim de vida, de platja, d'estiueig, localitats d'apartaments de classe mitjana i alta, amb veïns també de menors i pocs recursos. Ells ho han perdut tot i ara fan cua als centres d'assistència humanitària.
11: Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
12: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa, no se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
10: El govern veneçolà parla de 2.000 morts, 60.000 són els desapareguts que es calculen que en els propers dies, lamentablement, molts d'ells seran ja morts.
1: 3CAT Info.
0: La jutgessa del cas Mango demana clonar els telèfons mòbils de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar el seu fill just després de l'accident. Aquest dimarts, la magistrada ha pres les primeres declaracions a testimonis de la causa. També ha declarat la terapeuta familiar. La jutgessa vol aclarir si hi pot haver terceres persones relacionades amb la mort del fundador de Mango. De moment, l'únic acusat és Jonathan Andic, fill de l'empresari. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
13: Una jornada, la d'aquest dimarts, que ha estat molt llarga als jutjats de Martorell. La màxima expectació s'ha centrat en la terapeuta dels Andic, la dona que treballava amb Isaac i Jonathan Andic per millorar la relació entre pare i fill. La jutgessa ha volgut aclarir quin paper hauria jugat la terapeuta i si podia tenir alguna implicació en la mort de l'empresari. Els missatges que es van fer públics, creuats entre ella i els seus clients, posaven de manifest la mala relació entre pare i fill, però a més es recull que la dona hauria pressionat l'empresari perquè lliurés el seu fill una part de l'herència en vida. Tot i les sospites de la jutgessa, la terapeuta ha sortit dels jutjats com a testimoni sense cap imputació. I dues hores també ha estat la parella del fundador de Mango, Estefania Nut, responent les preguntes de la jutge. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar, fins i tot abans de contactar amb emergències per demanar ajuda després de l'accident. La vídua hauria accedit a facilitar una còpia del seu telèfon mòbil. També s'ha demanat el mateix als excursionistes que van trobar Jonathan Andic poc després de la caiguda del seu pare. Han declarat davant la jutgessa que el van trobar bloquejat i en estat de xoc. Amb totes aquestes dades, la jutgessa vol reconstruir el que hauria passat el 14 de desembre de 2024, quan Andic i el seu fill feien una ruta per les coves del Salt Nitre. Divendres han de declarar les dues filles d'Isaac Andic i un psiquiatre. Jonathan Andic està imputat per homicidi. Els Mossos d'Esquadra creuen que no va ser un accident. L'home està en llibertat perquè va pagar la fiança d'1 milió d'euros.
0: I el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, defensa la investigació sobre el cas Andic que han fet els Mossos. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero ha sortit al pas de les crítiques que va fer el detectiu de l'agència Método 3, Francisco Marco, acusant l'agent encarregat de la investigació de falsejar proves i fer una cacera pública contra el principal acusat, Jonathan Andic. El director general dels Mossos creu que s'ha fet una molt bona feina.
14: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
0: El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, destaca la millora de les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
1: 3CAT Info.
0: L'Audiència de Barcelona retira les peticions de presó als exconsellers Vergés i Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils. En la primera sessió del judici, el tribunal ha exclòs de la causa el delicte contra els drets dels treballadors que defensaven els sindicats de policia. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
15: Després que el jutge resolgués que els sindicats policials exercien d'acusació popular i no de particular, com ells sostenien, la defensa s'ha acollit a la doctrina Botín, marcada pel Suprem, per excloure el delicte contra els drets dels treballadors de la causa i, en conseqüència, eliminar les penes de presó que es demanaven sobre la cúpula de salut durant la pandèmia. Olga Tubau i Joan Ribas són advocats de la defensa.
16: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
17: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
15: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per suposada prevaricació a l'hora d'haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i Guàrdia Civil respecte a altres cossos considerats essencials. A banda dels exconsellers Vergés i Argimon, també estan encausats l'exsecretari de Salut, Marc Ramentol, l'exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, i l'exdirector del Departament de Salut, Francesc Xavier Rodríguez.
1: El temps.
0: És moment de la previsió de Néstor Gómez.
18: Comença un nou mes, juliol, i ho fa amb una temperatura nocturna càlida a tota la façana costanera, nit de mal dormir, especialment a la façana costanera de la Costa Brava, Costa Central, amb unes mínimes que els costarà baixar, sobretot a les poblacions a tocar del mar, per sota dels 25 graus. Fins i tot al centre de Barcelona costarà trobar temperatures que baixin dels 26 graus, fins i tot. És a dir, tindrem una nit tòrrida a bona part de la façana costanera. Tot això en un dia que serà assolellat i només a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu, àrees d'Osona i comarques veïnes, dels quals no descartem algun ruixat puntual o alguna tempesta. Tindrem tramuntana, una miqueta de tramuntana a l'Empordà, de mestral a les Terres de l'Ebre, i el millor d'aquesta jornada ho marcaran les temperatures màximes, perquè la calor afluixa. En farà i molta, però ja no arribarem a valors tan extrems com aquests darrers dies. Després d'unes quantes jornades, cada dia superant la xifra dels 38 graus, avui s'esperen unes màximes, les més altes, a l'entorn dels 36 graus, a l'àrea de les Terres de l'Ebre.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Al Senat, el ministre de l'Interior ha defensat la directora de la Guàrdia Civil, que està en el punt de mira per les trobades amb Leire Díez, l'exmilitant socialista acusada d'intentar desactivar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska diu que no té cap indici en contra de Mercedes González i nega que hagi donat versions contradictòries.
19: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé claro cómo trabaja, cómo es...
0: Marlaska ha deixat clar que ell no ha conegut personalment Leire Díez ni ha tingut cap contacte amb ella i ha assegurat que el seu ministeri està net de corrupció. Pròximament, el Senat també citarà l'expresident Zapatero, investigat pel cas Plus Ultra i per les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Serà a petició del PP, que vol que expliqui quina participació va tenir en el rescat de l'aerolínia i que aclareixi la procedència de les peces valorades en més d'un milió d'euros. Alicia García es la portavoz del PP.
20: Ya compareció en la comisión Coldo y ahora tendrá que hacerlo en la comisión SEPI. Entonces nos mintió. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
0: I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, demana permís al jutge per poder sortir de l'estat i poder acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN, que es fa la setmana que ve a Turquia. També li demana que li retorni temporalment el passaport per poder anar a Londres a la graduació de la seva filla. Gómez apunta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern espanyol i que estarà localitzada en tot moment. Fa una setmana que el jutge Peinado la va enviar a judici i li va retirar el passaport. I en el judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció ha considerat demostrat que Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, estava al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació comprometedora sobre la Caixa B dels Populars. El fiscal César de Ribas considera que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament un operatiu finançat amb fons reservats i que pretenia boicotejar la investigació policial pel cas Gürtel, que afectava el PP.
2: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
0: De Ribas ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar Fernández Díaz al capdavant de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar al seu número 2, Francisco Martínez, parlant de les funcions del xofer de Bárcenas un cop ja captat.
2: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
0: El fiscal ha desmuntat la versió dels acusats que afirmaven que era una operació legal d'intel·ligència per trobar diners de Bárcenas a l'estranger. Recordem que finalment són 8 processats, entre els quals, a més de Fernández Díaz i Martínez, també hi ha l'excomissari Villarejo, l'exdirector adjunt operatiu de la Guàrdia Civil Eugenio Pino i el xofer de Bárcenas Sergio Ríos. El judici quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Augmenta la quantitat que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola, que han fet públiques les seves llistes actualitzades de deutors. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Reial Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros. Entre les 5.800 empreses i persones que quan va acabar l'any passat devien 600.000 euros o més, hi ha personatges coneguts com Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Arda Turán o l'exàrbitre José María Enríquez Negreira. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça Joan Gaspart o l'exbanquer Mario Conde. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya el segueix encapçalant Josep Faradji, un discret empresari d'origen germano-iranià que ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses que consten a la llista es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes. I l'Euríbor es tanca al juny després de 3 mesos consecutius de pujades. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat, qui hagi de revisar ara el seu préstec pagarà més de quota. Per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any. Pels que facin la revisió semestral, l'increment serà similar. I el govern vol arribar al 1 milió de desplaçaments al dia en tren a Catalunya el 2040. Es doblarien així els viatges que es fan ara mateix, que no arriben als 500.000. Per aconseguir-ho, la Generalitat ha recollit diverses accions que cal fer a la xarxa en el primer pla de serveis ferroviaris. Es volen reforçar totes les línies de rodalies, allargar recorreguts i augmentar les freqüències de pas. Per exemple, es preveu que els trens passin cada quart d'hora a les estacions de les zones més poblades i es plantegen nous serveis semidirectes cada 30 minuts per connectar més ràpid ciutats separades. També es preveuen nous recorreguts fins a Perpinyà, València o Saragossa. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, admet que primer cal que rodalies i regionals funcionin bé.
21: Massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os per tenir finalment un sistema excel·lent en el futur.
0: El pla calcula que per duplicar els desplaçaments es necessitaran gairebé 200 trens i 420 maquinistes més dels que hi ha ara. Des del govern també es demana el traspàs de l'alta velocitat a Catalunya perquè els seus trens es coordinin amb la resta de serveis de la xarxa i millorar així l'oferta als usuaris.
1: 3CAT Info.
0: I en parlava en titulars, Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. El patronat del museu ha aprovat aquest dimarts, per unanimitat, el seu nomenament després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs.

0: amb David Ubach.
1: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides, una a l'equip masculí i una altra al femení. El conjunt de Hansi Flick, Ansu Fati i Marsha ha traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. El club blaugrana, a més, es reserva un percentatge en cas d'una futura venda. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo després de 4 temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daily Blind i Axel Witsel, i també cinc jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El Girona, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que han acabat contracte aquest dimarts mateix. Parlem ara del Mundial.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dimarts, l'activitat mundialista ha continuat amb més eliminatòries de setzens de final. A Dallas, la Costa d'Ivori i Noruega s'han enfrontat amb triomf dels noruecs per 1-2 gràcies a un gol de Haaland al minut 86, el seu cinquè al Mundial. Abans, Nus havia avançat Noruega al 39 i ja la represa, Diallo ha fet l'empat a un provisional pels ivorians al minut 74. La selecció espanyola, per la seva banda, s'ha traslladat aquest dimarts de Chattanooga, a l'estat de Tennessee, fins a Los Angeles, on dijous s'enfronta a Àustria als setzens de final. Mentrestant, Lamine Yamal s'ha referit al possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en declaracions a la cadena COPE.
3: No lo pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
1: Més futbol, Mundial a banda. La Federació Espanyola ha sortejat els calendaris de competició de la propera temporada i a la primera divisió, la primera jornada es disputarà el 16 d'agost amb aquests partits per als catalans, Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. Pel que fa als clàssics, Barça-Madrid seran el 25 d'octubre al Camp Nou i el 9 de maig al Bernabéu. I el derbi, Espanyol-Barça el 3 de gener i Barça-Espanyol el 18 d'abril. A segona, els dos catalans arrencaran també el 16 d'agost amb els següents enfrontaments, Girona-Leganés i Sporting de Gijón-Sabadell. I destaquem també que la Lliga Femenina començarà el 30 d'agost, en el seu cas, amb aquesta primera jornada, Barça-Tenerife, Eibar-Espanyol i Atlètic Club de Bilbao-Badalona. Sense deixar la Lliga Femenina, afegim que s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
4: Molt il·lusionat pel potencial que tenim i la inversió i amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. Crec que la suma de factors ens ha ajudat també a arribar al dia d'avui. És un moment històric.
1: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha comunicat 5 sortides. 4 són de jugadors que acaben contractar. Satoranski, Billy Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat en el seu cas. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs per Pedro Martínez.
5: Simplemente hacer unas pequeñas aportaciones respecto a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.
1: L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners, sinó que ha argumentat que canvia d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, diu. Això sí, abans de pagar la clàusula de sortida de Pedro Martínez, el Madrid ha de rescindir el seu actual preparador, Sergio Escariolo. I sense moure'ns encara de la CBE, el Lleida incorpora el base català Dani García per la propera temporada amb opció a una segona. I a l'NBA, LeBron James ha anunciat que deixa els Lakers de Los Angeles, però ha matisat que seguirà en actiu sense, això sí, especificar el seu nou destí. James ha jugat 23 temporades a l'NBA. Del bàsquet passem al ciclisme.
2: 3CAT Info.
1: Quan falten 4 dies per a la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest dimarts hem sabut que l'equip Movistar ha prescindit del barceloní Roger Adrià per formar part dels seus 8 corredors que disputaran la ronda francesa. I pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, Paula Badós ha quedat eliminada en primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7.
2: Són 2:15.

0: Principals titulars. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja el seu intent d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. A partir d'ara us explicarem que uns 10.000 manifestants anti-immigració han protestat pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen les protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Us explicarem també que els pagesos de la vinya trauran els tractors el 10 de juliol per protestar per la situació límit que viuen per la caiguda en picat de les comandes de raïm. I que Albert Serra anuncia a 3Cat Info que a finals d'any o com a màxim al gener tindrà a punt la seva pròxima pel·lícula, Out of This World, la primera en anglès.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
0: I el temps, la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus, el temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu localment intensos. El Tribunal Suprem dubta de la legalitat del procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol i estudia portar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La decisió arriba el mateix dia que expira el termini de 2 mesos i mig perquè les persones afectades presentin la seva sol·licitud. L'alt tribunal ha acordat plantejar aquesta consulta després dels recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En concret, el Suprem vol aclarir si el procés de regularització vulnera la normativa europea en matèria de migració, el retorn de persones en situació administrativa irregular i el control de les fronteres de l'espai Schengen. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3Cat Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
3: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
0: Per la seva banda, el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza, ha explicat que el Tribunal de Luxemburg no té competència per anul·lar directament aquest tipus de processos de regularització. També són declaracions a 3Cat Info.
4: Como cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
0: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al TJUE, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. I en parlàvem també al sumari, el Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenia negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. Washington, Oriol Serra.
5: La decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units és un revés important pel president nord-americà i també per a la seva agenda antiimmigració. El mateix Donald Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva amb o sense el Suprem. En tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia del seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals i fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. El líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
1: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
5: El Tribunal Suprem dels Estats Units també s'ha pronunciat sobre altres qüestions, en aquests casos favorablement als interessos del Partit Republicà. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats conservadors nord-americans que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. L'altra decisió té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits al finançament dels partits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: Els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer en el seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan i una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. Ho repassem amb l'Ignasi Abad i la Txell Garriga.
6: Actualment hi ha 75 països que concedeixen automàticament la ciutadania a qualsevol persona que neixi en el seu territori, al marge de la nacionalitat que tinguin els seus pares.
7: A més dels Estats Units, també ho fan el Canadà, Mèxic, alguns dels països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels estats del Carib com Cuba o Jamaica, o la majoria de nacions de Sud-amèrica i Centroamèrica, de Guatemala a l'Argentina, passant per Panamà, Hondures, el Brasil, Venezuela, Xile o l'Uruguai.
6: Hi ha una quarantena més d'estats que també atorguen la ciutadania per haver nascut en el seu territori, però amb determinades condicions, no automàticament. Cada país és una casuística diferent.
7: A la majoria dels casos cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país del qual es vol adquirir la nacionalitat.
6: És el cas d'Espanya, on una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tingui nacionalitat espanyola.
7: A França, si cap dels dos pares és francès o nascut a França, la persona pot adquirir ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys 5 anys al país.
6: Al Regne Unit, l'infant nascut de pares estrangers pot adquirir la ciutadania britànica a partir dels 10 anys.
7: A Alemanya, un dels pares, almenys, ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant almenys 8 anys abans del naixement de la criatura.
6: O a Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allí pot adquirir la ciutadania als 18 anys independentment de l'origen dels seus pares.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les delegacions de l'Iran i els Estats Units inicien aquest dimecres a Doha una ronda de contactes amb els mediadors qatarians per intentar reactivar el memoràndum d'entesa i intentar avançar cap a la fi de la guerra. No està previst cap reunió directa entre els enviats de Trump, Jared Kushner i Steve Witkoff, i els negociadors de l'Iran. En les hores prèvies, un dels negociadors iranians, el president del Parlament, ha dit que l'Iran no cedirà els seus drets sobre l'estret d'Hormuz. També ha condicionat l'avenç en les negociacions a la fi de la guerra al Líban. Segons ha explicat en l'última reunió a Suïssa, es van crear mecanismes per supervisar-ho.
9: L'Iran, els Estats Units i el Líban van decidir establir un comitè conjunt per supervisar la fi de la guerra i el manteniment de la sobirania libanesa.
0: Tot i que la intensitat dels atacs s'ha reduït al Líban, Israel no té intenció de treure l'exèrcit del país. Ho ha reiterat aquest dimarts Benjamin Netanyahu en una visita als seus soldats desplegats en territori libanès.
10: Estem molt orgullosos del que hem aconseguit gràcies a la vostra acció valenta i també a les decisions que hem pres i a la vostra insistència que no marxarem del sud del Líban fins que l'amenaça sigui eliminada. Mentre un Hezbollah armat continuï amenaçant-nos, ens quedarem aquí.
0: La visita de Netanyahu es produeix dies després de l'acord de seguretat signat amb el govern del Líban, que preveu una sortida gradual de les tropes israelianes condicionada al desarmament de Hezbollah. La milícia xiïta ha rebutjat aquest pacte. Són els càntics xenòfobs amb què uns 10.000 manifestants anti-immigració han protestat pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien aquest dimarts amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen les protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Tot i el gran desplegament policial que havia previst el govern de Pretòria, s'han viscut enfrontaments i disturbis en algunes marxes i també saquejos en comerços regentats per estrangers. La jornada ha acabat amb la detenció de 361 persones indocumentades, dos ferits en un tiroteig a Johannesburg i el desplegament de contingència de l'exèrcit. Els grups xenòfobs exigeixen que els immigrants en situació irregular marxin del país. Els culpen de tots els problemes econòmics de Sud-àfrica.
11: Els immigrants ens treuen la feina, tot i ser il·legals. Els hem donat una data i els hem demanat que marxin. No estem lluitant, simplement estem intervenint en un problema.
0: L'executiu sud-africà ha permès les manifestacions, tot i que no les veu amb bons ulls, i ja va rebutjar frontalment aquest ultimàtum.
12: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
0: Tot i això, molts dels immigrants han optat per abandonar el país. Canviem de qüestió i expliquem que els acusats en el cas Innova de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona. L'exdirector Josep Prat ha assegurat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, que són els principals investigats, es van fer per ordre del Departament de Salut. Tarragona, Manel Sastre.
13: Josep Prat, que va estar al capdavant del conglomerat d'empreses municipals de Reus del 2003 al 2012 per aixecar el nou Hospital Sant Joan, ha dit que la contractació de l'arquitecte Batesteza i l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
14: La consellera explicó que Carlos Manté no havia podido seguir en la conselleria y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema de l'hospital.
13: Prat i Batesteza són els únics que han pactat amb la Fiscalia reconèixer les irregularitats en la facturació, però Prat s'ha hagut de sentir els retrets de la directora financera del holding, Esther Ventura, també imputada.
15: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
13: Ventura també ha fet responsable Prat de totes les contractacions i la firma de despeses. L'exalcalde de Reus, el socialista Lluís Miquel Pérez, s'ha acollit al seu dret a no declarar. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències per als 8 implicats en el cas per haver facturat de forma irregular més d'un milió d'euros.
0: 5 detinguts a Girona acusats d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Girona, Laia Claret.
16: La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe amb elles. En aquell moment els Mossos d'Esquadra van detenir 2 homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades amb aquest cas. Un dels detinguts és a la presó i els altres 2 estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de la discoteca se l'acusa d'haver agredit les noies a canvi de deixar-les entrar al local.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció. El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent, conegudes com les adjudicacions d'estiu, un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor i amb més temps de cara al setembre.
17: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs, permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment. Per tant, aquesta és una gran notícia que volia compartir, molt reclamada pels equips directius i docents, que farà que el curs 26-27 comenci a preparar-se gairebé un mes abans del que es feia habitualment.
0: Aquestes adjudicacions van dirigides a docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva en un centre i a d'altres que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques, entre altres perfils.
8: 3Cat Info.
0: La temperatura del mar Mediterrani ha batut rècord per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, amb seu a València, ha constatat situacions excepcionals de temperatura, especialment a la zona del sud de França i al golf de Gènova, amb valors mai vistos en aquesta època de l'any. A la costa catalana, la superfície del mar està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura que s'ha pres a l'Estartit és de 23,7 graus, just un pèl per sota del rècord que es va registrar l'any passat en aquesta època, amb 24 graus. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen. Montse Bustó és tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat.
18: Si tenim una massa d'aire que l'entona, tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
0: També afavoreix que hi hagi més nits tropicals i tòrrides.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Comença un nou mes, juliol, i ho fa amb una temperatura nocturna càlida a tota la façana costanera, nit de mal dormir, especialment a la façana costanera de la Costa Brava, Costa Central, amb unes mínimes que els costarà baixar, sobretot a les poblacions a tocar del mar, per sota dels 25 graus. Fins i tot al centre de Barcelona costarà trobar temperatures que baixin dels 26 graus, fins i tot. És a dir, tindrem una nit tòrrida a bona part de la façana costanera. Tot això en un dia que serà assolellat i només a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu, àrees d'Osona i comarques veïnes, dels quals no descartem algun ruixat puntual o alguna tempesta. Tindrem tramuntana, una miqueta de tramuntana a l'Empordà, de mestral a les Terres de l'Ebre, i el millor d'aquesta jornada ho marcaran les temperatures màximes, perquè la calor afluixa. En farà i molta, però ja no arribarem a valors tan extrems com aquests darrers dies. Després d'unes quantes jornades, cada dia superant la xifra dels 38 graus, avui s'esperen unes màximes, les més altes, a l'entorn dels 36 graus, a l'àrea de les Terres de l'Ebre.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest any la collita de raïm serà bona, però una part s'haurà de llançar. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de la demanda de vi a nivell mundial, i això pot ser catastròfic per als pagesos, que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar oferta i demanda. Corresponsal al Penedès, Montse Janer Riba.
20: Aquest any, finalment, les vinyes són plenes de raïm, sense sequera ni plagues, però el problema és que les comandes per part dels cellers són molt fluixes, com lamenten dos viticultors, en Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
21: Em trobo, sobretot en un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, és un mal de cap molt important.
22: I és molt preocupant de veure que un any que ens serviria per respirar, doncs, hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
20: A les cooperatives hi ha més vi del que es pot vendre, com ens explica Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives de Catalunya.
23: Ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
20: Al seu torn, els cellers també es queixen de la falta de comandes de les seves ampolles de vi i cava. Joaquim Tosa és director general del celler Sumarroca.
24: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
20: La situació dels excedents, que Unió de Pagesos qualifica de dramàtica, l'ha portat a convocar una primera mobilització de Vilafranca a Sant Sadurní el pròxim 10 de juliol.
0: Afrucat denuncia que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. La patronal de la fruita també reclama una regulació europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció. Lleida, Júlia Albacar.
25: L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i altres països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'hi afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón és director general d'Afrucat.
26: Llavors, amb una situació de consum elevat de fluïdes comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses, en concret als calibres més petits.
25: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti les pràctiques comercials abusives basades exclusivament en el preu. Malgrat tot, Afrucat creu que les pròximes setmanes poden representar un canvi de tendència en els preus.
0: L'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, detecta risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de dos restaurants propers. Fa temps que el consistori alerta del mal estat de la muralla, que depèn de l'Estat. Tossa de Mar, Núria Peraire.
1: Un informe tècnic de l'Ajuntament va alertar del mal estat de la part superior de dues torres. Per això es va decidir col·locar-hi malles protectores. A la torre d'Escodolà es va posar sense problemes, però a la torre de Ses Hores es va veure que la part superior està en pitjor estat del que es pensaven. Aleshores es va delimitar el perímetre de seguretat. Així ho explica l'alcalde Martí Pujals.
2: Ara ja no estan parlant de que pugui haver un despreniment puntual d'alguna pedra, sinó que estan parlant de que alguna porció molt gran d'aquest coronament, llavors estem parlant de moltes tones, es desprengui conjuntament. O sigui, que caigui, com si fos una mena d'enderroc, que caigui total o parcialment el coronament.
1: Com a solució provisional es posarà una espècie de faixa al coronament perquè aguanti les pedres i no caiguin, i això permetrà obrir les dues terrasses tancades.
0: Albert Serra anuncia a 3Cat Info que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o, com a molt tard, a principis del 2027. Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Cannes. Aquesta setmana estrena Magallanes, del Philip Ilaf Díaz, en la qual ha treballat com a productor. I el nostre company Marc Garriga ha parlat amb ell.
3: Albert Serra admira Ilaf Díaz i les atmosferes que creen les seves pel·lícules, que tenen un aire a les del cineasta banyolí. En aquesta mostra, diverses campanyes de l'explorador portuguès a les Índies i a Sud-amèrica, i ho ha comparat amb la cobdícia actual dels Estats Units a l'estret d'Hormuz. És la prova, diu, que no hem evolucionat gaire com a espècie en 500 anys. Pel que fa a Out of This World, protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula, Amadeus ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit el to que buscava.
4: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més que Parc és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lícules per tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries estar tot el dia.
3: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del que no se sabia res fins ara.

0: El Teatre Poliorama de Barcelona ha estrenat La truita, un text del francès Baptiste Amann, dirigit per Ferran Utzet, que reflexiona sobre el món de la família i les seves contradiccions. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas s'encapçalen el repartiment. Marta Vives.
1: La família és aquella institució a on passa tot. Per això aquesta família que a partir d'avui s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen. Les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas es posen al capdavant d'aquesta família escrita per Baptiste Amann i que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigits al públic, des d'allò més banal i quotidià, allò més transcendent. Emma Vilarasau.
2: Cara d'aquesta obra, que és una poètica diferent, que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic, no? Els personatges parlen directament al públic del que senten o del que pensen, coses que amaguen en els altres, no? I aquests monòlegs tenen una alçada de llenguatge diferent de la quotidianitat de la taula.
1: La truita és molt més que un àpat o una sortida d'allò que és correcte. És una comunió, dalt de l'escenari i a la platea, i això passa poques vegades. La truita, que la nit d'estrena ha acabat amb una gran ovació, es podrà veure dins del Grec al llarg d'aquest mes, però després farà temporada aquí al Poliorama fins al 18 d'octubre.
0: Esports. Amb David Ubac.
3: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides, una a l'equip masculí i una altra al femení. El conjunt de Hansi Flick, Ansu Fati, marxa traspassat al Mònaco després d'un any de cessió al club monegasc, que pagarà al Barça els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. El club blaugrana, a més, es reserva un percentatge en cas d'una futura venda. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo després de quatre temporades. La davantera aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daily Blin i Axel Witsel. I també cinc jugadors cedits d'aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. El Girona, en canvi, ha ofert la renovació a David López i a Estuani, que han acabat contracte aquest dimarts mateix. Dit això, parlem ara del Mundial.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimarts l'activitat ha continuat amb més eliminatòries de setzens de final. A Dallas, la Costa d'Ivori i Noruega s'han enfrontat amb triomf dels noruecs per 1-2 gràcies a un gol de Haaland al minut 86, que ha estat el seu cinquè al Mundial. Abans no s'havia avançat Noruega al 39 i ja la represa Diallo ha fet l'empat a un provisional pels ivorians al minut 74. La selecció espanyola, per la seva banda, s'ha traslladat de Chattanooga a l'estat de Tennessee fins a Los Angeles, on dijous s'enfronta a Àustria als setzens de final. Mentrestant, Lamine Yamal s'ha referit al possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça en declaracions a la cadena COPE.
5: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
3: Per cert, que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc, als setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Més futbol, Mundial a banda.
4: 3CAT Info.
3: La Federació Espanyola ha sortejat els calendaris de competició de la propera temporada. A la primera divisió, la primera jornada es disputarà el 16 d'agost amb aquests partits per als catalans, Barça Atlètic Club de Bilbao i Espanyol Llevant. A segona, els dos catalans arrencaran també el 16 d'agost amb els següents enfrontaments, Girona Leganés i Sporting de Gijón Sabadell. I destaquem també que la Lliga Femenina començarà el 30 d'agost, en aquest cas, amb aquesta primera jornada, Barça Tenerife, Eibar Espanyol i Atlètic Club de Bilbao Badalona. Sense deixar la Lliga Femenina, s'ha presentat l'acord pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures, propietat de Pau Gasol, inverteix 55 milions d'euros en la competició.
6: Molt il·lusionat pel potencial que tenim i la inversió i amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. Crec que la suma de factors ens ha ajudat també a arribar al dia d'avui. És un moment històric.
3: Obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info.
3: El Barça ha comunicat 5 sortides. 4 són de jugadors que acaben contracte, Satoranski, Bill Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la de Juan y Marcos, que encara tenia un any més firmat. Sobre la situació del tècnic Pedro Martínez, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida del badaloní per anar al Madrid, malgrat que els valencians havien igualat l'oferta dels blancs. L'entrenador català, però, ha descartat que marxi per diners, sinó que ha argumentat que ha canviat d'aires perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans, diu. Del bàsquet passem al ciclisme. Quan falten 4 dies per a la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest dimarts hem sabut que l'equip Movistar ha prescindit del barceloní Roger Adrià per formar part dels seus 8 corredors que disputaran la ronda francesa. Pel que fa al torneig de tenis a Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7. Del quadre femení també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb derrota contra l'australiana Maya Joint, de 20 anys, en 3 parcials. Per contra, sí que han passat a segona ronda Swiatek, Rybakina, Pliskova i Kiss, entre d'altres. El quadre masculí han superat la primera eliminatòria noms destacats com ara Munar, Fritz, Demiñaur, Zverev i Berrettini, mentre que Wawrinka ha quedat eliminat.
4: 3CAT Info.
3: Temps encara per afegir que en futbol sala, la Federació Espanyola de Futbol, ha canviat el format de competició de cara a la nova temporada. Hi haurà un torneig d'obertura i un altre de clausura a 15 partits cadascun, que determinaran 2 campions. Posteriorment es jugaran els play-offs amb 8 equips, els 2 primers de cadascun dels tornejos i 4 equips més, i que determinaran el campió de la temporada. També s'unificaran les dues copes en una sola competició. Dels canvis n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el capità i porter del Barça, Dídac Plana.
7: És un cop de volant a una tendència que no estava sent massa bona. El futbol sala ha anat perdent força els últims anys, jo crec que tots en som conscients, i bueno, al final la federació considera que s'han de fer coses noves, donar-li un canvi d'aires, i jo ho trobo bé.
4: Trescat Info.